Quadrilla, i això, se'n va una gelateria que complís 25 anys d'història, o sigui que ella ens farà el tast. Evidentment, també viatgem darrere del Papallo 14, com estos dies anteriors. Avui està

0: Adonant, els analitzarem.
1: Deixant també, en efecte, reflexions molt, molt interessants. El papa Prevost en la seva visita a Espanya. Aprofitarem per a pregar-li.
0: Al papa.
1: Al papa, escolta, això d'això.
0: Per l'amor de Déu.
1: Perquè tenim secció d'economia i és un miracle arribar al dia 30 en algun euro en el counter. Avui es parla de la reunió, Javi González, el nostre home de l'economia. Hi ha una reunió del Banc Central Europeu. Què anunciaran? Que sí, que ja va, que van a pujar els tipus d'interès, 25 punts bàsics, això és un 0,25, després de quasi 3 anys que no havien pujat interessos. De manera que és una mesura preventiva per a frenar la inflació en l'eurozona. Altra cosa és que pare també la economia productiva.
0: Això és una com ens afectarà? Ho saps, ma vida. Ai,
1: senyor. És. I el del viatge de l'economia a un viatge real, perquè estarem in situ fent la... Bueno, estarem, no, estarà ella. Però és secció de viatges in situ, perquè literal, Clara Estrems està a Bòsnia, continua de viatge per aquesta terra meravellosa. La setmana passada ja es va parlar de Mostar, una visita que, escolta, la tenim apuntada per a fer este viatge quan pugueu. El seu pont, la gent tan agradable que n'hi ha allà. Avui segueix a Bòsnia i ens parla des d'una república absolutament impronunciable, perquè només té una vocal i la té al final. La república... Punyetera eres. Ostres, no havia sentit mai aquesta república. És una república menudeta.
0: Tot consonant una A, al final. Ai.
1: Jo sé, com la república de Fridònia, que diuen els germans Marx. És... S'acaba en K, ja està. Bueno, ens ho compta Clara Estrems després.
0: Ai, bon viatge, sí senyor. I ne fem una altra, a les 6 i 10. Aquesta és la nostra salut. Amb el llibre Salut d'Elite, no tienes que ser atleta para comer como un atleta. La qüestió crec que està en menjar bé sa. I l'ha escrit el nutricionista Johnny Olsina. Pues explica que està especialitzat en esportistes d'alt rendiment. Ell va ser nutricionista del València Club de Futbol, també de l'Olímpic de Marsella, o sigui que sap ben bé del que parla. I ens facilitarà uns consells molt pràctics.
1: Sí, sí, parlarem de les coses de menjar. Està molt en boga i, a més, suportat amb ciència el tema de que mengem proteïna en cada ingesta, si és possible.
0: Diu proteïna d'alta qualitat.
1: I d'alta... Això què és? Quanta? Per què? Com? De quina manera? Això li ho preguntarem a Johnny Olsina ara, després que ve a contar-nos el seu llibre, és ben interessant. I rematem programa d'avui en la secció de la nostra dantera rosa, la nostra Daniela Requena, que en companyia de Fran Surimi faran un repàs als temes de la cosa rosa i el safareig. A veure, tenim una... A veure, parlem de parelles consolidades, alguna mega estrella que presenta nou treball, que no és altra que Madonna, que ha muntat un picote en el seu últim videoclip.
0: M'encanta, no per l'essència, ella.
1: I és meravellosa. Als seus 67 anys, presentant la segona part de Confessions, que va ser un dels àlbums més venuts i més comentats d'un dels grans èxits de Madonna, continua donant que parlar. Vos parlarem de... No sé si heu vist el videoclip. A veure, és que hi ha marro, eh?
0: Hi ha marro, hi ha marro.
1: El videoclip.
0: Warri Page, és Warri Page.
1: I és Warri Page, fent guarrerides espanyoles en un senyor allí recio, en un bany públic. En fi, ara després vos contem esta i altres qüestions. I en la calor i l'estiu, de què és temporada ja? Bueno, jo diria que és tot l'any, però vaja, especialment l'estiu. En efecte, de gelats. Mentre...

0: Un bon gelat fresquet i saborós, que bé que entra quan arriba la calor. I més encara, si el gelat este té segell valencià, perquè encara que diguin que a Itàlia està la millor milla de l'or del gelat, a casa nostra no en tenim que envejar-los res als italians, tot el contrari. Els ensenyem que la pizza la vam inventar nosaltres, que és una teoria del Joaquí, que jo subscric.
1: Lo de la pizza.
0: Lo de la pizza. Sí, sí. I lo de gelat...
1: Això va venir... Ho va averiguar el que fon el seu dia president de les Corts Valencianes, Vicent Morena, polític d'Oliva, i vaig estar...
0: Està argumentat, està documentat, i està, això és una cosa molt seriosa. Sí.
1: Lo dels gelats.
0: Lo dels gelats.
1: Mira, els italians el fan molt bons, però si a casa tenim la sort de comptar en grans mestres gelaters que, a més, descendixen d'una llarga tradició artesanal del torró de Xixona.
0: Sí.
1: Xixona fan uns gelats que és una meravella. Meravella. Ara, el món del gelat ha canviat a un to. A des hi havia el tutti frutti, la fresa, el xocolata, la vainilla...

0: Ella, això, però ara... Ara se poden trobar, què sé jo, de varietats de gelat, si ho compares amb fa, què sé jo, quan en la, bueno, en la teva època no, que eres insultament jove, però en la meva, el gelat que se portava era l'Apolo de Avidesa.
1: El
0: que
1: en el moment li dient mantecao. I allò era una base que podia ser entre nata i vainilla i punto final. I llima i...
0: Hi ha venedors que venen al carrer. Agua, limón, manteca o polo. Un engandia que feia això. Manteca o polo. Bueno, anem a parlar de gelat.
1: Ah, sí.
0: Però qui disfrutarà gelats,
1: clar. Ella, que és la millor de l'equip, ens acostem a una d'aquestes gelateries artesanals que han sabut combinar tradició i innovació de la millor manera i... La més golafre de l'equip està per allà. La més envejada de tots nosaltres, Mar Hernández. Per on pares? En quina gelateria has escollit? Per a fer-nos les desllarres.
0: Però avui dia, Mar, hi han aquelles neveretes fetes de suret d'aquell... que conserven molt bé, eh? Aguanta molt bé el gelat.
1: A veure si agafes la indirecta.
0: Que sí, Mani. Per si li arriba alguna
2: cosa. Sí. Per que siga, no?
0: Per on pares? On estàs?
1: Va, contant.
2: Doncs mireu, així estic en una gelateria on hi ha d'aixòs sabors que vosaltres dèieu, d'aixòs tradicionals de sempre, no? Que si el xocolate, el tutti frutti, no sé si s'estila tant, també la llet merenga, per exemple, però tenen d'altres...
0: S'ha passat de moda el tutti frutti, és molt setentero.
2: Tenen d'altres que són ben curiosos i ben originals també, com per exemple gelat de gazpacho, de gazpacho andalús, gelat de casalla, gelat de cremaet. Tenen gelats ben curiosos, ben valencians, també.
1: Els cuiners d'Estrella Michelin i tot això fan pols?
2: Clar! Per ahí va la cosa, també. Ara de seguida els coneixerem perquè estic a la gelateria Llinares, és una gelateria mítica d'ací de València. De fet, és quasi centenària, ells van començar al 1930, ja són diverses generacions en este ofici, i estic concretament al seu local de la plaça de la Reina, que enguany a més complix 25 anys. És un local, a més, emblemàtic perquè és lloc de pas, lloc de peregrinació també de turistes, de visitants, i és que ja no només tenen eixa reputació per estar on estan, sinó perquè han aconseguit centenars, no ho sé, però desenes de premis en la seva trajectòria, segur. I estic amb Tània Llinares, que ja és la cinquena generació d'esta família gelatera. Bona vesprada, Tània.
3: Bona vesprada, Mar.
2: Cinquena generació, que es diu pronte, això és una barbaritat. Què significa tindre, doncs, esta gelateria, no?, artesana i tradicional a les esquenes, d'alguna forma.
3: Bueno, pues molt respecte, molt, però també molt orgull, no? Perquè aconseguim arribar fins ací i en esta acollida de la gent, que continuem com sempre, i bueno, cada volta ens coneix més gent, no? Però que mínim que continuï.
2: Que deia jo, esteu ací a València, ja teniu diverses gelateries, tot comença realment fa molts anys, al 1930, però comença a Xixona realment. Quin és aquest viatge que es fa des de Xixona a València?
3: Bueno, realment comença antes, perquè totes les generacions anteriors a mi s'han dedicat a això. Entonces, realment comença antes. 1930 és un poquet per posar-li una fetxa, però primer van començar a Xixona per el tema de que allí hi ha pous de la neu, i entonces d'ahir agarraven, pues, el gel, no?, per poder fer els gelats.
2: Que d'ahir es diu, no?, que és l'origen d'alguna forma d'esta indústria gelatera.
3: Claro, claro, sí, és d'allí. I aleshores, pues, van manejar a puestos on sabien que feia falta, no? Con Córdoba, per exemple, que va ser...
2: Bona calor a Córdoba.
3: Exactament, que ahí va ser més o menys on van arrencar els meus abuelos en un carret de gelat, i anaven per el carrer, es pujaven a un tren, baixaven, i bueno, el nostre logo és un carret per això, perquè ells es dedicaven a vendre gelat en un carret. I no va ser hasta 1970, quan m'abuelo i m'abuela ja van constituir la primera gelateria física, realment, en Paiporta.
2: Va ser a Paiporta. Sí. I ara esteu per tots els voltants, també al Perelló. Clar, des de que vau començar fins ara, fins avui dia, ha canviat moltíssim també la tradició gelatera. I jo vull que em parles una miqueta d'aixòs sabors una miqueta innovadors, no? Perquè teniu de tot, gazpacho, no?, casalla, també teniu més de salats com a truita de Creïlles, que això a mi em té fascinar. Això com és, Tània?
3: Sí, bueno, a veure, això va ser mon pare, Sebastià Llinares, i mon tio Fèlix, es van ajuntar un dia, estaven fent-se un gazpacho, va ser aixina, i van dir, i si fem això en gelat? Perquè això es menja fresquet. I ja, pues, es van calfar.
2: Agafa'm el cubata, que anem.
0: Agafa'm el gazpacho.
3: Sí. Això va ser, pues, per el 2000 i poc, que van començar a innovar en este tema, i a dir, bueno, i si fem això, i si fem lo altre, i ja... Pues poquet a poquet, fins que vam arribar a guanyar el rècord Guinness de sabors per any, 365 sabors.
2: 365, un per a cada dia.
3: Un per a cada dia de l'any, exactament. Sí, sí.
2: Quina barbaritat. I no sé si n'hi ha algun de més curiós en aquest any màgic de 365 sabors, algun que a tu et sorprendirà moltíssim.
3: A veure, claro, és que jo podria dir-te que ha tastat pràcticament tots. Algunos tinc millor recuerdo, perquè, claro, així, per exemple, el de tomaca es ven molt... El de anchoves.
2: Claro, és que vosaltres a més teniu lloc en l'establiment en el Perelló, que fa no res ha sigut la Fira de la Tomaca, precisament.
3: Exactament, cada any fem una novetat diferent, a voltes granissades, a voltes algun gelat que siga aparegut, o que duga la tomaca valenciana. Però bueno, aixina com a recordar, jo recorde molt, per exemple, el de jamón de York.
2: ¿Qué digo?
3: No me esperaba. Entonces,
2: yo tampoco.
3: Claro, mi padre me va a donar y me va a decir, a ver si sabes de qué es. Y me va a donar una cullera, pam. Yo digo, ostras, señor. Es que es jabón de yo.
1: Sí,
3: no me esperaba. Entonces va a ser como, ostras. Sí, sí. Y yo creo que es a lo que le pasa a nuestros clientes, ¿no? Que vienen y es como que, sí, sé que te demanan ya la de truita, ¿no? Pero, ostras, ¿no?
2: Qué impacte, ¿no?
3: Claro, sí, no me esperaba que fuera... tan aixina, no? Tant de deberes.
2: Se fan igual els gelats salats, diguem, amb sabors més curiosos que els de tota la vida, que els de sempre?
3: A veure, tot el que tenim requereix una primera formulació, moltes proves, però, clar, els salats són especialment complicats, una formulació molt més complexa i n'hi ha que veure també com es comporten en vitrina, perquè depèn molt també la cremositat, és que duen, per exemple, carn, no, que són més tipus el salmó, el gelat de salmó, per dir-te.
2: Teniu també de salmó?
3: Sí, sí, i es ven, es ven molt. Sí, sí, sí.
2: Clar, eixe me l'imagino un poc com el que, per exemple, deia Gemma, no, comentava de que per als chefs, no, per a distints restaurants, per al món de la gastronomia, sí que es veuen més aquest tipus de gelats o de fórmules.
3: Claro, claro, sí, sí, hi ha molta gent, restaurants, pues, que mos quidren, perquè li agrada també, pues, bueno, aquestes coses que es fan ara, no? De mesclar, a lo millor fan una amanida de rúcula, en gelat de tomaca, de pepino, de ceba i de, sí, jo què sé, saps? Sí, sí, sí, sí, i ho fan aixina i...
1: Yeah, yeah. I
3: cada volta és més normal.
0: Sí, sí, sí, i a més, sí, Tània, sí, m'ha quedat l'atenció, disculpeu, que comentaves, sí, que els gelats, diguem, en producte salat, aixina, que sigui en una truita, o jo què sé, bueno, un blanc i negre, m'ho estic inventant, no sé si el feu, el botifarra i llonganissa o...
3: Sí, sí,
0: o...
3: també, tenim,
0: Meravellós, això, meravellós.
1: Sí, sí,
0: en una bona viena de pa, això és meravellós. Però vull dir-te, i parlaves d'una formulació. O sigui, clar, sense desvelar el secret millor guardat, òbviament, que és la vostra manera de fer els gelats, però què vol dir-se en formulació? Clar, jo m'imagino quasi com en un laboratori, més que en una cuina, no sé molt bé, com ho feu?
3: A veure, sí, pràcticament tenim com una espècie de en l'obraor, tenim una espècie de cuina laboratori, com vulguis dir-ho, perquè, clar, hi ha que fer moltes proves antes de traure-ho al mercat, i damunt de tot això s'encarrega el meu cosí Fèlix i Montillo Fèlix, i ells, vamos, volen la perfecció absoluta i sobretot que el producte siga top. O sea, la fresa té que ser fresa, el pistatxo té que ser pistatxo i el salmón té que ser salmón, també. Claro. O sea, res de saboritzar i coses d'aixes. No, no, no, no. No, no, no. Això té que ser tot autèntic.
1: Se pot fer sabor, ui, sabor, gelat de qualsevol cosa, penses? Independentment de que es pugui agradar o no,
3: qualsevol.
1: Pràcticament.
3: Sí, pràcticament de qualsevol. El que més mos ha donat complicacions, pues me'n recorde, per exemple, que era carn de cavall.
2: Hòstia.
3: Que vam intentar, però és el que el dic, en el tema de la carn, perquè, claro, aconseguir uns
2: filaments, no?
3: Claro, és molt complicat.
0: Clar.
3: És molt complicat perquè, claro, no queda... És difícil de menjar.
2: Això és com un esmorzar fet gelat, eh?
3: Sí, claro, de fer moratros, a voltes, quan ho donem així a tastar, perquè la gent mos demana, donem en tostaetes.
0: Clar,
3: perquè al final, sí, el far un blanc i negre, com dia Ximo, pues en una tostaeta millor que una cullereta.
0: Eco. Però mira, estava pensant, parlàvem ahir en Clara Llorenç, va ser ahir? Sí, no? Si me va al cap. La nostra nutricionista, que, clar, ens ensenya a cuidar-nos a través d'això, del menjar, de l'alimentació, i dic, escolta, una manera que sí que es mengem bròcoli, Igual,
1: possiblement.
0: Igual teniu
1: ahí. És una forma interessant.
2: Introduir-los a través de...
0: Fer un gelat de brócoli o què sé jo, sí. O de pesos.
3: No sé jo, si venen així i veuen lo que hi ha, dubte jo que te demanen bròcoli, però bueno, pues mira.
2: És de color verd, com el pistatxo.
1: El bròcoli l'hem de comprar.
2: El pistatxo crec que és un dels top vendes.
1: El pistatxo ha calat.
3: El pistatxo és el número uno, sí.
1: Jo crec que ahí la fórmula igual és, Marc, que els pares siguem els que agafem aquest gelat més, pues jo, d'alguna verdura més difícil de fer-los l'any passat i tu ja... en casa.
0: Ja, però tu tens una llet.
1: Te treballes la recepta amb una boleta de gelat de bròcoli.
0: I un bròcoli.
3: Jo que tinc una filla xicoteta, la meva filla menja bròcoli, quan té que menjar bròcoli i menja gelat. Clar, sempre que li dona la gana, perquè té mala mà.
0: Això està molt bé. Això està
2: molt bé. Clara, tu també et passa
1: quan eres menjada. Tu
2: que t'has criat entre gelats, això com és tant?
3: A veure, claro, és que jo m'ha criat damunt de la vitrina, literalment. Claro, a mi em posaven la maqueta ahí en les vitrinetes que teníem entonces, i y yo educo así pues toda la vida, claro, toda la vida. Y a la meva filla i als fills del meu cori pues li passa igual, que ells ho veuen algo normal i claro, país és molt guai, no? Sos pares tenen una gelateria.
2: Ai, veig, és la fantasia del paradís absolut.
3: Sí.
2: I escolta, tu tens sabor favorit de gelat?
3: Per mi és la stracciatella. No puc dir una altra cosa. Oh, sí, jo soc...
2: Que és un dels clàssics.
1: És un dels meus favors.
3: Jo soc fan número uno i vaig a dir que tenim la millor stracciatella del món. I ara així no vaig a dir una altra cosa.
2: Ei, escolteu,
1: sí, és veritat, és veritat.
0: Fas presumir.
2: La stracciatella, precisament que parlem de la stracciatella, que és una cosa com molt italiana, que remet molt, doncs, així, a València, la millor del món.
3: Sí, però bueno, al final, jo sempre ho dic, jo dic, això és com qui el pregunta, qui cuina millor, ta mare o la meua? Pues això, no? Claro.
2: Està clar.
3: Jo què vaig a dir-te, però bueno, que és de veres que estan molt bons, que estan molt ben cuidats, que és algo que fem personalment tot, nosaltres estem en tot el procés, des de, ai, se m'ha ocorregut fer gelat de no sé què, des d'ahir hasta cara al públic, perquè nosaltres estem venent el gelat també.
2: I encara vos queden idees? Vull dir, enguany també heu innovat en alguna cosa? Esteu pensant en fer nou sabor?
3: Sí, bueno, enguany han fet una vitrina molt xula del racó valencià, per a les falles van fer diversos sabors, com estaves comentant tu, de cremaé, de coca de llanda, de taronja amb mel, de bunyols en xocolata, que ha tingut una acollida meravellosa.
2: Perquè, espectacular.
3: Claro, és gelat molt de la terra, de mistela... i claro, pues algo molt nostre, però també a l'estranger li agrada, no? Bé, i li agrada tastar lo que té, lo que, bueno, la ciutat on està, no? Que
2: és el producte de la terra. I a més estem justament en este local, en el de la plaça de la Reina, que ho comentava ja a l'inici, que és un local molt emblemàtic, que enguany a més esteu de celebració, sí, més redoneta, per dir així, sí, perquè és el 25 aniversari. Sí. Clar, és un lloc molt concorregut, de fet, mentre estem parlant és un degoteig constant de persones, és de veres que les hores són una miqueta estranyes, però no para de vindre gent, de demanar gelats. Clar, vosaltres des d'ací esteu en el Rovellet de l'Au de la ciutat de València, ho veieu tot, com ha sigut també este viatge a través dels gelat per la història de la ciutat?
3: A veure, nosaltres actualment tenim gelateries en molts barris de València, tenim per fora també, tenim en Alcira, tenim en el Prelló, tenim en Palmeres, ara anem a obrir una en Cullera, però bueno, les que estem en València, jo que sé, és que és la gent que ja, o que mos coneix o que li han parlat de nosaltres, i que al final a la gent li agrada, ja veus, 25 anys que duem així, i la gent mos busca, i claro.
2: I no sé si vos han arribat a dir en algun moment, sobretot amb el tema dels gelats salats, per exemple, ai, és que això és per a guiris, és per a gent de fora.
3: Sí, claro, i molta gent mos ha criticat també per dir això no... Claro, com que fan cara de... Però bueno, és que estàs demanant un gelat de salmó. Sapa salmó, ja t'ho dic.
2: Es podem assegurar.
3: Claro, estic avisant-te de que sapa això. Però bueno, la gent ve molt com a curiositat, tot està. Hi ha gent que se l'endú i hi ha gent que diu, pues no, jo el mantecao i la gent merengada, que és lo meu. Però bueno, al final, pues... o tasten i venen a veure-nos, que és l'important, ja, i compten amb nosaltres, claro.
2: Total, i compten amb aquesta llarga tradició gelatera. I escoltar que estem d'alguna forma inaugurant des d'ací la temporada del Gelatània, com es presenta l'estiu? Com vos espereu esta temporada?
3: Pues la veritat que este any, bé, estem molt contents perquè està fent un clima meravellós. Han sigut, des de que hem arrencat, les falles han sigut molt bones, la Pasqua igual, i ara, pues, la veritat que cada volta a mi em dóna la sensació de que hi ha més turisme. També la gent tria molt València, pues, per el clima, per la gastronomia, perquè és una ciutat

0: que és bonica, la veritat, i nosaltres ho notem perquè hi ha moltíssims creuers. Es nota que la gent està venint més.
1: Així l'anglès el domineu molt bé, eh?
0: Així dominem de tot. Jo en tinc de tot. Tinc que parlar alemà, francès, italià, tot, el que siga, per si acas, jo per si acas.
1: Escolta, i com es diu llet merengà en anglès? Això ho sabem?
2: Merenguet milk.
0: Cream, Valencian cream.
1: Valencian cream. Valencian cream.
3: Yeah.
1: Valencian
3: cream. Yes. Molt bé.
0: I a tot, jo a tot València, per si acas.
1: Escolta, doncs amb el vostre permís, companys, jo vaig a inaugurar oficialment esta temporada de gelat amb un Valencian cream, si vos sembla.
4: Em sembla una fantasia.
2: Meravellós.
4: Ara sí que te'n vegem. Ara sí que sí.
2: Un dels nostres favorits, de veritat. Ara, jo també, una cosa, Gemma.
4: Què és?
2: En fi, Mar i Tània. El gelat de tomàquet del Perelló?
4: Sí.
2: Molt bé. Tomàquet valenciana, molt bé. Però què li falta?
4: Oli.
2: Una anchoveta.
4: Ai, clar, calla!
2: Això és poc car.
1: Es pot combinar, es poden fer dos goles.
0: Es poden fer dos goles perquè tinc de les dos, eh?
1: Gelat d'anchoveta i gelat de tomàquet.
2: Que meravella! Que meravella!
0: Això ho tenim
2: que pensar. Gràcies. Quin plaer, literal, eh? Tu saps fer-te un gelat de dos boles? Una d'anxofa i una altra de tomata.
1: Imagina't-ho,
4: Chivo, és un entrant fantàsticament fantàstic.
0: En voler esteu convidats.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies a Tània, gràcies, Marc, que disfrutes. Ara lo difícil és davant d'aquest mostrador, veig que tries. Això també.
1: Ai, difícil està la cosa. Que pues me salen tots de col.
4: Pues claro, patis una miqueta.
1: Amb eixa nevereta.
4: Patis una miqueta abans de saborir res.
2: Gràcies, boniques.
4: Un abraçet.
1: Adéu. Adéu. Gràcies, Tania.

0: Quines veus, aquestes criatures, eh? L'escola n'hi ha montserratines. Està sonant el tradicional Virolais, l'himne, la Mare de Déu de Montserrat. Una escolania que ahir, precisament, en companyia de Sergio Dalma, va estar també a Montjuïc fent-li uns coros, que, clar, si estes veus blanques...
1: Espectaculars, sí, okay. Sí, okay.
0: Jo crec que ens deixa un matalàs sonor perfecte, no?, per situar-nos en este segon dia del Papa Barcelona.
1: Sí, avui es despedís de la ciutat com tal, amb una agenda... Bueno, pues com tots els dies vaig a dir jo,
0: sí,
1: ben completeta,
0: no
1: para, que culminarà a partir de les 7:30 amb una esperada missa a la Sagrada Família. És que el marc també és que va ser d'una bellesa incalculable. I també la benedicció posterior de la Torre de Jesucrist amb l'assistència dels reis Felip i Letícia. Bueno, que això acaba de posar un poc la cirereta al pastís a esta obra arquitectònica i devocional meravellosa. Bueno, anem a xerrar avui del que hem estat passant fins ara. Xerrem amb ella fa dos dies, amb Amparo Castellano, periodista i analista. Ella seguís fins fil per randa l'activitat del lloc 14 i si no la volguera seguir no podria perquè quasi l'obliguem. Com estàs, Amparo?
2: Hola,
1: si no volgueres estar pendent no podries. Perquè, Amparo, que no vindràs a parlar.
2: Jo estic encantada sempre amb vosaltres.
0: Quina bella. Vaja, quin segon dia, bueno, quina agenda en general, sí, però intens segon dia del Papa
1: molt
0: Catalunya.
1: Estem molt al·lucinats de la canya,
2: sí,
1: de veres.
2: Sí.
1: Del ritme frenètic de faena,
2: sí,
1: i de la faena que no veiem.
2: Sí.
1: Perquè pareixerà que s'ha retirat els aposentos, doncs
2: no.
1: Segurament estarà continuant.
2: Clar, en audiències privades que no coneguem, però que estan ahí, permanentment. Sí, sí, sí, perquè la gent aprofita que està a Espanya i li demanen de tot i vore-lo, i sí, sí, és molt curiós.
0: I de bon matinet ja estan dansa i avui primer que acabe l'home almenys les 10 de la nit i després veurem. Clar, és que estan de viatge, jo entenc que deu ser... També cobrir un d'estos viatges com a... Bueno, enviat especial, o enviat especial des d'un mitjà, també ha de ser una cosa realment fantàstica, no?
1: A mi m'hagués xiflat.
0: Mira, que,
1: sí, que ho duiem tots els dies...
0: Estar fent el seguiment és una...
1: Sí, m'hagués xiflat. Sí,
0: sí. Més enllà de creences, més enllà del que puga pensar cadascú i el que tinga, diguem, la creença. Jo crec que està sent un viatge... Realment, és que, clar, sempre que diria... Sembla que l'adjectiu històric acabem desgastant-lo de tant d'usar-lo. Però crec que en este cas, vaja, és perfecte. Bueno, ja sabeu, d'ací un ratet, bueno, ha començat ja, o havia d'haver començat, està en marxa ja, des del barri del Raval de Barcelona, en efecte, s'ha visitat l'església de Sant Agustí.
1: Sí.
0: Culmina, com has recordat, en la missa de la Sagrada Família, i ara podem comentar. Parlarem, efectivament, de la vinculació agustina de Papa Prepaus, ja en el seu dia ho van comentar, però parlant de la Sagrada Família, ens ha cridat l'atenció una anècdota, i és el fet de que el comandant de la nau d'Iberia que ha portat el Sant Pare des de Madrid a Barcelona,
1: l'home
0: ha dit: jo me puc votar una miqueta, sap vostè el que és?
1: Jo puc saludar al Papa, sí. El Papa vull de la cabina.
0: Sí, no, i a més en el vol d'apropament a Barcelona, sí, i vaig a veure
1: com... Vaig a veure una volteta per la Sagrada
0: Família. Com una miqueta per a que el Papa pugui veure des de l'aire millor la Sagrada Família. Bueno, són detalls que qualsevol tindria, no?
2: És una anècdota preciosa, evidentment, perquè ho ha fet en tota la bona intenció per acostar el Papa a veure la Sagrada Família, perquè la veurà des de baix, des de terra, però veure-la des de l'aire és un espectacle, clar. I ell ho va contar com el millor viatge que havia fet mai en la possibilitat d'ajudar al Papa a veure això, no?
0: Que bonic, que hauria de demanar, imagina't, tots els permisos a la butxa per a veure...
1: Sí,
0: no,
1: estaria...
0: El vol que va el Papa, no, que diu el pilot que si pot pegar una volteta, no passa res, l'esperem, la pista d'aterratge no es meneja i ja li farem hueco, no patiu, no? I este encontre amb els... col·legues, dic bé, de l'Orde de Sant Agustí, on reunirà, sí, en representants de l'Orde Agustiniana. Què representa, Amparo, diguem, tant en la formació com en l'ideari, com en la seva manera de desempenyar-se, també, no?
1: Sí,
2: sí. A veure, l'espiritualitat agustina és molt de molta senzillesa, de molt de conviure en comunitat, però conviure en comunitat no com una comunitat tancada, sinó una comunitat que està lluitant junta per alcançar més possibilitats d'un bé comú. I ja és la intencionalitat, no? Altres comunitats que veiem que són, pues, pues com els benedictins, a lo millor, no? Que són...
3: També estan galets, les persones.
2: Però que sí, però que són molt missioners, i sobretot la pau. La pau és per a ells també molt important. És un missatge molt important per a ells.
1: I se nota.
2: I el que aporta també este papa és que en tot això, que és missioner, que parla de la pau, que parla de... sempre fer coses en unitat, és una paraula que es repeteix totalment i és per ixa qüestió, en comunitat, en unitat. Té també ixa possibilitat d'escoltar, que el fa, jo crec que tan diferent, no? Una persona que parla directament, que parla com si te parlara tu, que parla als ulls, que parla al cor, i que en ixa simplicitat i en ixa claredat, però també en tanta contundència, ho fa sempre des de l'escolta, i sempre evitant les provocacions, sempre. Mai agarra una paraula que puga donar pas a un conflicte. Ho hem vist inclús con el tema de l'idioma, no? Uns que sí, ai, que ha de parlar català. Els altres, ai, pues quina provocació que parli català. I ha parlat català i no passa res. I no ha dit que no, i no ha dit que sí. És que no fa falta. En tota naturalitat, jo vinc, parlo català i algú té alguna cosa més que dir? No, ja està.
3: Tancar la polèmica d'una manera radical.
1: Però xitón absolut. Després de seguir tenint clucaetes d'ull al món artístic en ixa rebuda de Bad Bunny abans de deixar Madrid, sí. No? Que no sabíem, però també els que no són tan famosos ni tan coneguts com Antonio Banderas o com Bad Bunny, i ha sigut l'exemple d'este matí, sí. a la presó de Brians 1, on ha parlat ell, han parlat també dos internes, que l'han pogut abraçar, però que li han pegat una xutxó.
2: Ah, sí.
1: Que podia... No sé, a mi... Elles, a més, s'ha vist les imatges, elles se ho sentien i ell ha deixat fluir la cosa. Imagina't aquestes dones, com si no n'hi ha ni se record tota la vida. Ha rebut l'agraïment per part dels 80 no sé quants interns que podien donar-se cita amb ell. I a mi m'ha encantat la frase de recordeu que els errors de la vida no determinen la identitat d'una persona, que seria un dels recaus. Cada dia ve Joaquín un decàleg dels recaus que papa ens ha deixat cada dia i jo crec que aquesta és una preciositat.
2: Jo me l'he fet inclús meu.
1: És que, clar, és que si el podem adaptar tots.
2: Sí, és que podem adaptar. Perquè
1: tots clavem la pota.
2: El passat no hauria de condicionar el futur. El fet de que hagis comès errors no te lleva a la dignitat i no te fa menor, no? Sempre tens l'oportunitat de créixer. I també una frase que m'ha agradat moltíssim, sí. No? Que Déu t'estima com eres, però et somia millor. O sigui, tots podem ser encara millors.
1: Una millor versió. Una
2: però, sí, una versió millor de nosaltres mateixos, però m'ha agradat molt perquè, d'alguna manera, ell deia que tots que tenim una hora fosca, no? Pues que Déu és un horitzó que cap barrera física pot impedir-nos aconseguir. I és que és de veres, està en nosaltres, està, com tu dius, Ximo, si creus o no creus, però sempre tens la possibilitat d'eixir endavant.
3: I per què creus... És un humanisme, de veritat.
1: Sí. I per què ha escollit anar a la presó? Perquè això no és casualitat, però no és usual.
3: No és usual. O
1: jo ningú papa dels que havia vingut ací ja ho havia fet, no vol dir que potser no ho hagi fet en altres països.
2: Els papes ho fan contínuament.
1: Ah, veus?
2: És molt normal, sí.
1: Vale, vale.
2: Sobretot, per exemple, i a més...
1: Perquè és de veres que sí que treballen molt, hi ha molts sacerdots, sí que treballen dins de les persones.
2: Sí, en la pastoral penitenciària, i laics també, en la pastoral penitenciària n'hi ha moltíssims voluntaris i voluntàries que estan fent ixa tasca, no?, d'acompanyar, d'estar ahí i sense imposar-la fe a ningú, sinó com un signe d'esperança, no? Però sí, el papa francès, per exemple, anava en certa freqüència. També és normal, i els bisbes, inclús en Espanya, els bisbes, també és normal que el Nadal, la nit de davant de la Nochebuena,
1: sí.
2: Vagin a sopar a la presó. És molt normal. El que passa és que l'Església sí, no fica el focus en aquesta qüestió. Jo m'he donat compte que el que està fent també el papa és ficar el focus on no volen mirar.
1: Ai, que interessant això.
2: No volem mirar la presó, no volem mirar els desafavorits. Estem en un lloc avui, en el Raval, de caritat. No volem mirar el suïcidi dels joves. n'hi ha tantes coses que no volen mirar que la humiliació és fruit de la polarització. Està ficant, i parlem de la polarització, ja, però no estem mirant les seqüeles de la polarització i no el fet mateix, no? O sigui, que jo crec que està ficant el focus on no volen mirar.
0: Ahir també parla de salut mental.
2: Exacte.
0: Parla de feminicidi, parla de la violència en l'entorn de la família contra les dones.
2: Va estar fantàstic.
0: Brutal.
2: I són missatges dels que haurien d'ensenyar-nos tots, creients i no creients.
0: Esta sí que és una realitat.
2: És una realitat que podem palpar diàriament.
0: Tots, i no està... Durant un temps va estar amagada,
2: sí,
0: de portes cap a dins, sí, les cases, però avui dia, afortunadament, no, i desgraciadament, continua
2: en les cases, no? I en l'església, jo he conegut d'algun retor que m'ha dit, ui, doncs no ha vingut una, i m'ha dit, ai, és que jo ja sé que no me puc divorciar perquè m'està pegant, però no me puc divorciar. Com que no? O sigui, la teua dignitat està per damunt de tot, i tu t'has casat per a tota la vida, però si t'està pegant i t'està fent una vida indigna, tu dius que tens que aguantar. No, i són coses que a voltes tampoc se sap molt bé el funcionament de l'Església, i no, i la dignitat està per damunt de tot.
0: També es parla des de l'escolta, és molt important, moltes vegades, i les càmeres també capten aquests moments del Papa Pere Bosch d'escolta, però això que parlem de l'escolta activa, absolutament, veus que és una escolta en una quantitat d'empatia. Una de les recluses de Brianzo, mentre estava dirigint-se al Papa, hi ha un plano d'ell en què està absolutament, escolta, coma per coma, atentíssim,
2: sí,
0: i assentint en el, sí, cap, acompanyant el missatge d'eixa dona. Jo crec que és un líder que... És un líder,
1: és un gran comunicador, Joaquín.
0: Sí,
1: sí, totalment, però l'humanisme, el que dius tu, és una, sí, sí, no és una comunicació per a fer publicitat,
2: que no és marketingia.
1: Sí, és autèntica.
2: Sí, és autèntica.
1: Escolta activa, és una atenció... A mi em fa l'efecte, jo no sé, això m'ho vaig inventar, fa l'efecte que prendrà nota de, si això de li està fent algun tipus de, sí, suggeriment,
2: sí,
1: que consideri important per a plasmar en la seva manera de tirar endavant com a papa i com a en la seva vida, ell prendrà nota, no m'ho fa aquest efecte?
2: Sí. Jo crec que sí, que en les homilies o en la següent encíclica, jo crec que tot això se l'emporta, no?
1: Si li ha resultat inspiradora...
2: Sí, això és la paraula, jo crec que serà una inspiració, una font d'inspiració molt important per als pròxims temps d'este papa, que sí, que està demostrant un humanisme cristià i no cristià. Vull dir, dins de l'Església li diem l'humanisme cristià, però és que és l'humanisme aplicat a tota la societat contemporània.
0: I un coneixement també de la realitat social, quan està parlant de salut mental, està reivindicant també recursos públics per a la salut mental, específicament de la salut mental dels joves. Allà hi havia uns testimonis d'uns xicons i xicones que explicaven la seva vivència en primera persona, que van ser realment molt, molt colpidors. Bueno, després d'aquest encontre amb els agustins, que ara mateix està tenint el Papa, arriba el plat fort, o si se me permet dir, de la visita del Papa a Barcelona, a partir de les 6:30, Papa mòbil pel centre de la ciutat, camí de la Sagrada Família, per a fer eixa missa, el temple dissenyat per Gaudí, i després beneir, com venim comentant, pues la Torre de Jesucrist, la més alta de la Sagrada Família, que passa per ser també el temple més gran del... No sé si del cristianisme, però jo diria
2: sí,
0: que sí.
2: Sí, el temple més alt.
0: Més alt. Ah, més alt. No sabia si era en...
2: No és el més gran, però és el més alt.
0: En metres quadrats?
2: El més alt.
0: En metres cap amunt.
2: Sí.
0: Vale, molt bé. Bueno, serà un moment especial de la visita.
2: Sí.
0: Ell també farà menció al... diguem, a l'obra, el temple en si mateix, diguem, com a catedral, diguem, més contemporània.
2: Jo crec que...
1: I a Gaudí també.
0: A fer cultural, diguem, no?
2: Bueno, jo de Gaudí, a lo millor és molta esperança, però jo crec que...
1: Però com anirà després a la tomba...
2: Però que pot haver inclús sorpresa, Jo no ho sé, però és possible, a lo millor, que faci alguna interpretació de que estem en el camí de la beatificació i que, no, ojalà que vagi una mica més junt. Jo inclús tenia l'esperança d'una Ave Maria de Rosalia que no s'havia descartat.
1: Ai, va.
2: Seria la bomba, però ja veurem, ja veurem. És massa esperança tot, eh? És massa esperança.
3: Vols dir que en el protocol se guarden, se poden guardar, diguem, estos highlights?
1: Home, alguna sorpresa avui, ja, eh?
3: Sí, perquè seria la pera.
1: Alguna sorpresa avui, ja.
2: Seria la bomba. La millor sorpresa...
1: En Madrid n'han hagut, possiblement en Barcelona.
2: La millor sorpresa seria la de Gaudí, clar, la de la beatificació, perquè jo ahir, i parlo personalment, jo no entenc molt bé això de que tens que tindre un miracle o que... Sí, jo crec que el miracle és la Sagrada Família, no? D'un home que va entregar tot, que li van oferir moltíssims contractes, que va dir que no, que la seva obra de la seva vida era dedicar-li tot a Déu, i que va morir més pobre que res, no? I que el van confondre en un indigent, pobret, quan va tindre l'accident. Però que sí, però que és una obra que està pues, carregada d'espiritualitat i que la va fer abraçant la ciutat. Ell volia la ciutat de Déu. És a dir, que la Sagrada Família, que el temple fora elevar la espiritualitat humana, no?, a Déu, i per això les torres, no?, que va fer, que era una connexió de la terra i del cel. Diuen que és com la Bíblia en pedra o la litúrgia en pedra. Jo pense que és l'espiritualitat humana connectada en Déu, no? I aquesta connexió també de la ciutat que abraça, que és com una continuïtat. I, de fet, ell es preocupava moltíssim per les famílies dels obrers, i per això va fer les vivendes i no les va fer fora, estan dins del recinte de la Sagrada Família. Vull dir, per a ell era tot la continuïtat d'una ciutat que es para per a orar a Déu, no?
1: Un pellete complet.
3: De veritat que el temple és una cosa extraordinària, i si ja bellesa, té damunt d'ell, ho ha tingut, i per descomptat tindrà, els ulls de milers de milions de visitants arreu del món.

0: crec que encara més després d'una imatge que pegarà la volta al món, com és aquesta missa tan especial, tan particular, i la benedicció de la torre, encara que queden molts anys per davant perquè s'acabi la Sagrada
1: Família,
0: no?
1: Però altra cosa que és molt bonica és que s'ha fet en els diners dels feligresos i feligreses, que també, i del turisme inclús, no? Però que està molt bé. Que és com que és de tots, no? La Sagrada Família és de tots.
2: Clar, t'ha fet una jo estar dins, t'ha fet alguna aportació.
1: Clar.
0: Sí, tant que sí.
2: Són missatges, són recaus també.
0: Mira, arreplegue el tema dels recaus perquè, diguem, en l'àmbit més sociopolític, el de cridar als catalans a ser constructors d'unitat...
2: Va ser un recau?
0: Pumba, no?
1: Sí.
0: Allò ho he deixat. Vull dir, sí, parla de l'Església, unitat en l'Església, però unitat també en la societat, no? Després de que...
1: Sí, però jo crec que és una responsabilitat que ha ficat a tots.
0: Ha passat a Catalunya, diguem.
1: Sí, clar, ha passat.
0: Recentment, ha desfet famílies, ha destrossat amistats i ha generat, a més, una societat. Si parlem de la polarització d'avui dia, recordem en els moments més àlgids de l'independentisme, va ser realment una situació social realment insostenible, invivible,
1: com una guerra civil, no?
0: A veure, més ideològica que real,
1: sí,
0: òbviament,
1: clar, sí,
0: però en el, però
1: sí,
0: en el dia a dia ho feia molt, molt difícil de conviure. Tensions, no?
1: Sí, jo crec que ixe missatge està ahí, però també el de sou una comunitat acollidora. Perquè és de veres que a Madrid les imatges eren precioses i tal, però jo he vist el que hem vist de moment de lo que s'ha celebrat a Catalunya, a Barcelona i a Sant Feliu, he vist colors de latinoamericans, xinesos, he vist molts colors, i és de veres que Catalunya sí que té això, una capacitat d'acollir, no sé si tant d'integrar, però d'acollir sí, i d'integrar, pues, segons, pues, com a València, no? Que a voltes sí i a voltes no. Jo recordo, sí, és de veres, el papa francès ens va enviar una carta als valencians per los solidaris, no? Que érem quan va arribar l'Aquarius, que, bueno, que li va semblar que havien fet pues, una història molt bonica, perquè després, quan se'n va anar ja tot el món, quedava pues, lo que havien fet els valencians, que sabien l'idioma, tenien un hogar, o sigui que va estar molt bé. I aquest concepte de solidaritat jo crec que Catalunya també el té, però que estem en un moment, a lo millor, de molta tensió política, també tenim un problema econòmic, la vivenda, l'atur, i això fa que les tensions en la immigració siguin més forts. Per això és important també aquest missatge del papa dient: feu comunitat, feu unitat, però gràcies també per la vostra tasca en acollir i d'integrar.
0: Bueno, i parlem d'acolliment, d'integració i dels moviments migratoris. Per a demà, precisament, una visita en un altíssim contingut simbòlic, simbòlic i real, no? Dic ara a tots aquells que reneguen, no?, de la població immigrant, perquè estem parlant de la frontera sud d'Europa, més pròxima a Àfrica i porta d'entrada de tantes persones, xiquets, mares, famílies que busquen una oportunitat així en la nostra casa. En aquest sentit, el discurs del papa, a veure, és molt contundent, i el que esperem és que
2: siga
0: també, encara siga més potent, no?
1: Sí, jo crec que lo important d'aquestes jornades que falten és que va situar el tema de la migració ja en el debat internacional. Vull dir que sí, estem en l'embat públic, però cada país en lo seu, no? I a voltes, pues, en Europa es parla de si fem una política comú o no la fem. En Estats Units, de la política antimigratòria de Trump. Però, clar, el fet de que, com tu dius, un referent, un líder, en el sentit millor de la paraula, perquè és un referent de l'humanisme, esté ficant Canàries com l'exemple del debat públic internacional, és que, clar, és una torta en tota la cara, saps?
2: És claro clarinete.
1: És claro clarinete. Cadascú fa la història per la, no? per la seva banda. I de sobte te ve el papa, que és un líder internacional, un referent de l'humanisme, però també un líder diplomàtic internacional, i ve i diu: això és el que n'hi ha. Esta és la fotografia pública. I este és el debat internacional. I arriba el moment de fer polítiques migratòries, d'integració, d'acolliment, però també, a mi me va agradar molt en el discurs del Congrés dels Diputats, que va dir també hem de

0: ajudar en els països d'origen. Perquè, clar, és que, clar, tu fas un corredor mediterrani perquè no tens més remei. Perquè tu què fas? Has de viure en la pobresa i t'has d'aguantar i ja està. És que no és normal.
1: Quan a voltes les persones que fugen de conflictes, inclús nosaltres hem provocat aquests conflictes.
0: Clar.
1: Dic un nosaltres majestàtic, però manteneu, no? Tu propicies que hi hagi una guerra no sé on, la gent d'allí fuig. Clar. I ve cap ací, o una hambruna o una situació de desfavoriment. Exacte. Per tal, peguem-li la volteta.
2: Hi ha una història de colonització d'Europa, no?
0: També.
2: Àfrica i Àsia, i estem també obligats,
1: sí,
2: per la força de la història, precisament, no? Per a respondre quan els nostres se van passats, se van en aprofitar de recursos i de les persones. Vale, eren altres temps. Què li diran en Canari, segurament, al papa? Sant pare, però fa falta recursos.
0: Clar.
2: Així, si no tenim diners... i no tenim diners, i el que estàs comentant tu, força de tota Europa, som la porta d'entrada, una de les portes d'entrada, també Andalusia, inclús el territori de la Comunitat Valenciana, però especialment Canàries. Si no hi ha recursos econòmics de tota Europa, per tant, igual estaria bé que aquests recursos econòmics se destinarin sense pensar que és millor inaugurar un pont per a un polític, sinó donar diners per a no?
0: Sí, perquè,
2: gestionar,
0: clar,
2: econòmicament.
0: És que quan parlem de la migració, parlem en massa, no? Quan parlem dels poders públics, parlem en massa, però és que detrás d'aixòs poders públics n'hi ha persones que prenen decisions, i que va dir en el Congrés també, les decisions han de tindre responsabilitat i les lleis no han d'estar per damunt de la dignitat. Si fem decisions responsables, arribarà l'hora de, com tu dius, destinar els recursos on toca, on les persones ho necessiten de veres, no?
2: Tornem al missatge, per tant, Agustí, de unitat i de comunitat.
0: Efectivament.
2: Perquè si una cosa se senten els canaris, i les canaris és a soles, davant d'aquesta situació migratòria que tenen, realment el problema més
1: tan
2: greu
1: en primera
2: el
1: línia.
0: Sí, sí, efectivament.
2: Com sempre, un plaer parlar amb Amparo, eh? Clar que sí,
1: raonar, pensar...
2: Dies, eh?
0: El plaer és per a mi sempre.
1: Parar atenció. Ens alegra moltíssim tindre't ací.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies.
2: Adeu.

0: La vesprada de punt.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Les llengüetes de Punts de Llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Ja hi ha una coseta, tu vas ser serf de la gleba quan eres jove?
5: Serf? Jo era esclau del secà i del terròs.
4: De què?
5: Del terròs, xiqueta. Una gleba de terra.
4: Oh! I perquè ho sàpien tots i totes, què és una gleba?
5: Una gleba o un terròs de terra és això que s'alça amb l'aixada quan la terra està seca com un mal humor.
4: Ah, molt interessant. I aleshores, el serf de la gleba qui era?
5: El serf de la gleba era un camperol que no podia abandonar la terra. Era com una aplicació de mòbil sense opció de desinstal·lar-la.
4: Oh, una vida al secà i sense apenes drets? Aleshores, què era? Com ara, que som serfs de les pantalletes?
5: Sí, més o menys igual, però almenys els serfs de la gleba eren conscients de la seva esclavitud.
4: I què conreaven?
5: Blat, ordi, vinya, però el vi se'l bevia el senyor.
4: Però com a mínim ara, jo què sé, podem votar, tenim tractors i fem mems dels senyors feudals.
5: Com deia mon pare, que era de Meliana, no estem per a fer-nos servir de la terra, sinó per a fer servir a la terra.
4: Que tens molta raó, iaio. Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
2: Les llengüetes de Punts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.

0: Aina, mou el cul, que qui no té faena, Déu li'n dona.
1: Vale o no vale?
2: Yeah, tranquil·la, que jo també he fet faena. He estat així pensant i m'he menjat mig paquet de pipes.
0: Però si fa 2 hores que estàs en la mateixa postura que una granota embalsamada.
3: És tan lamentable.
0: Estat a la faena, Aina, que faena feta fa goig.
2: Goig? L'únic goig que vull és menjar pipes i fer la becaeta.
0: Mira-la, ahir, menjant pipes i tirant les corfes a terra.
4: Esa persona que la tanquen, que no pot estar en el carrer.
5: Rebut, policia local, anem cap allà.
0: I jo tinc faena per a parar un tren, no estic així per a les teues coses.
3: Queda clar, sí.
2: I què vols que fas si fer i desfer és la faena del matalafer? Jo estic fent pràctiques per entrar en el gremi.
0: Jo ja plegue, esta xica és poc faenera i és un cas perdut.
6: Però al final mos tindrem que acostumbrar.
2: Ah, sí, sí, jo faig de la Perea una vocació i ben orgullosa que n'estic. Avall el treball. Ei, ei, que trabaja el rei. Ale, ja troba faena, contenta? Compre or, compre or.
7: Està tot molt mal.
8: Com esperava això i em fa sentir trist.
7: Molt mal està tot.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
9: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
10: De tu a tu.
11: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
9: Punt Ràdio.
2: Escolta, tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
12: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
2: No, dona, això no és un greuge, això és mala educació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
12: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
2: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en València no tenim agravios, tenim greuges.
13: A base de bé.
14: A base de bé.
2: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges, defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima llengüeta.
9: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
10: De tu.

0: posi una música tan bonica que no cal que faci la secció. Que encadene cançonetes d'estes guapetes que els agrada dir a tu, perquè ahí estàs tu, Toni, i tu ahí esteu, dándolo todo, cantando Hachinenar, Weyinenar. Pues ya no cal que parlem d'economia, que tot és un disgusto. Tot són disgustos en l'economia.
1: Vaig a dir-te, Gemma Juan,
0: pues que cante
1: crec que preferís no fer la secció si tu continues cantant com estaves fent-ho fins ara.
0: Aniràs a l'infern i ho saps.
1: Perdona.
0: I se trobarem... Va, pues hem de ser molt seriosos.
1: Exacte.
0: I anem a parlar d'economia i segur que s'han d'un disgust.
1: Bona vesprada, companys, com
0: bona
1: esteu?
0: Bona vesprada.
2: Bé, bé, molt bé.
1: El
2: molt
1: to
2: bé.
1: De l'economia.
2: Estem per estrenar.
1: Sí, veritat.
0: Sí.
1: Bueno, que esta setmana s'està parlant molt d'un tema.
0: Sí.
1: A banda de la visita del Papa Lleó. L'hem comentat així, també. Perquè en el nostre calendari econòmic teníem una data marcada en roig, assenyalada. Yeah. No sé si recordeu quin dia d'esta setmana era el dia clau en el calendari econòmic i sobretot el per què. Això s'ha comentat,
0: A ti encomiendo mi espíritu.
1: Lo de la renta, no.
0: Lo de la renta. Va dir que m'ho recordaria tots els dies.
1: Este mes encara...

teniu per a presentar la renda? Sabeu que podeu fer-ho a través del portal web, a través del telèfon i també amb cita prèvia de forma presencial. Però espavileu-se perquè queden 20 dies. Això sí, per una banda. Sí. Però

0: reunió del Banc Central Europeu.
1: Ah, estos son los que manen.
0: Estos son los que manen. Vale. En concret, Christine Lagarde, que és la presidenta del Banc Central Europeu, recordem que té nou vicepresident, un nom que jo no sé pronunciar per altra banda, però que substituís a De Guindos, i que també això al final és com tot, no? També té esta part, esta reunió, esta part sinó una miqueta de el salseo que n'hi haurà, perquè diguem que les corrents de poder veurem com treballen en esta nova etapa. A partir d'ara.
1: Vols dir que n'hi ha lobbies?
0: Vull dir, qué raro, eh? Vull dir, palomes i halcones, se diu això en el argot econòmic, saps? Que és una cosa que a mi m'agrada molt.
2: Palomes,
0: coloms...
1: Sí, sí, halcones.
0: És una cosa per demés.
1: Colom, jo pensava que era una cosa de la política americana i tot això, però en l'economia
0: se gasta, correcte.
1: Falcons i coloms.
0: I
1: de quin dos que era? Més colom?
0: Bueno, no anem a deixar-ho ahí.
1: No entrarem en detall. Vols dir que faran una reunió presidida per Madame Lagarde.
0: En efecte.
1: I llavors, allà... Però si ja està el peix venut.
0: Ja està el peix venut,
1: ja està,
0: perquè
1: ja... Ja estan dient que això ja està fet. Que
0: el 95%...
1: 95.
0: El 95% s'espera que pugen els tipus d'interès.
2: Per a sorpresa de nadie.
0: Un quartet per a que se queden en el 2,25%.
1: Va, això... Un quartet 0,25.
0: Exacte, 0,25, vale, correcte.
1: No, que és que jo...
0: Sent
1: de lletres... Vale, se queda en un 2,25.
0: En un 2,25, sí.
1: Però no és que... Se queda... Ai, jo de l'hipoteca pague més.
0: Però el tema és d'on venim.
2: Traduïm...
0: El més important d'això és d'on venim, perquè, clar, hi dirà algú, no? I un 2025 ja em diràs tu què és això. Bé, la realitat és que no deixa de ser la primera pujada després de 3 anys. I al final és una mesura preventiva que s'intenta aplicar per a frenar la inflació de l'eurozona, que recordem que va escalar al 3,2% en el mes de maig, principalment per la crisi energètica, principalment derivada per la guerra a l'Iran. I a banda de tot això, l'altre indicador que també suma a favor d'esta pujada de tipus és el PIB regional, que va retrocedir un 0,2% en el primer trimestre, i també era alguna, una cosa que no passava en els últims, mesos, vaja.
1: I per què en la fórmula macro, de manera resumida, per a damis, perquè el personal és molt intel·ligent, però nosaltres som una miqueta... per què pujar interessos per part del Banc Central Europeu, que és la mare de tots els diners, és on van a veure tots els bancs centrals i on van a veure les entitats bancàries per a que els preste els diners. Diguem, és la taula a partir de la qual els bancs després incrementen els seus gastos, les seues despeses, el seu interès. Vale. Per què pujar el preu dels diners, per entendre's, per què puja aquest 0,25, ajuda a controlar la inflació. Perquè si la inflació depèn de que hi hagi dinàmica en el consum, perquè estan pujant els preus, encarir els crèdits fa que la gent gaste menys. Home, és una manera de veure, sí, clar, si el crèdit te costa més diners, doncs no és que a sopar. Pues no me crompe la samarreta, pues no faig això. Val, però és que el remat també té una incidència en l'economia. Si deixem de consumir, també les empreses també
0: correcte.
1: Notaran...
2: Se quedaran en l'estoc.
0: Correcte.
1: I que tot és un tren.
2: O sigui
1: que, bueno, però si funciona en la macro, jo no seré qui discutisca.
0: Bueno, si funciona o no, perquè també hi ha una corrent d'analistes que posen dubte que siga necessari pujar ja aquests tipus d'interès. Però aquesta pregunta que feies, Ximo, em pareix perfecta per a que ens ho expliqui Eduardo Bolinches, que el tenim al telèfon i és assessor financer. Eduardo, bona vesprada.
3: Bona vesprada, com estem?
2: Hola,
0: encantat
2: de saludar-te.
0: Eduardo, ajuda'ns a entendre'ns això, com dia Ximo, economia per a damis, economia per a tots, pujada de tipus del 2 al 2,25 per a frenar la inflació. Això què vol dir? Per què?
3: Bueno, vamos a ver. El Banco Central Europeo, en este caso que nos trae, que es el que regula la política monetaria en Europa, los países que tenemos la comunidad común europea, tiene dos mandatos y no nos podemos olvidar de que son dos. Uno es la inflación y somos muy halcones, es decir, que le damos muchísima importancia a la inflación porque, claro, tenemos residuos históricos de la hiperinflación, sobre todo los alemanes, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y hay auténtico pánico, ¿vale? Pero el segundo mandato es velar por la salud económica, es decir, no te puedes pasar subiendo los tipos de interés precisamente para encarecer el crédito y que se restrinja un poquito, solo un poquito, la economía para enfriar esa subida de precios, porque efectivamente te cargas la economía, la salud de la economía, generas desempleo, como bien decíais, porque claro, a menor consumo, pues hay que

0: La vesprada da punt.
1: Clar, si la cosa esta econòmica va posant-nos impediments per a viatjar, sí, hem de buscar-nos alguna solució.
2: Llevar-nos a un altre lloc, perquè del viatge, no ens ho anem a llevar.
1: Bueno, ens podem encomanar a Clara, que ja ens va fent goleta, ens va fent explicar, anem nosaltres fent la replegueta per a poder seguir-la acabant. Què et pareix?
2: Me sembla és una opció de molta categoria. Sé que és una manera de viatjar, encara que sigui en la imaginació. Pot ser, has anat al lloc i Clara, bueno, difícilment, perquè troba uns racons, troba, se'n va, viatja, experimenta uns racons realment extraordinaris.
1: Se'n va uns pujocs que jo no sabia ni ubicar en el mapa.
2: És corrillera.
1: Ara ja sí, veus? Això se'm fa de ja descobrir raconets xulis que no coneixia.
2: I, bueno, molt difícils, i molt difícils de pronunciar, això també.
1: Bueno, avui estem els dos nanos pim-pam, per a no haver-ho de dir ni ell ni jo. Que ho diga ella. Clara Estrems, ja sabeu que fa el blog Les Sandàlies d'Ulisses, i que cada setmana es fa viatjar a un lloc. Com estem, Clara?
3: Molt bé.
2: Hola.
1: Continues per Bòsnia i Herzegovina, no? O què?
3: Sí, i a més estic a una regió molt desconeguda i molt poc visitada. Va, la vaig a pronunciar jo i així
1: sí,
3: no ho
1: perquè
3: faig
1: nosaltres
3: fàcil.
1: No ens hem aclarit, hem estat tot el dia fent bromes al respecte. No ens hem aclarit.
2: Com? És que no té ni una vocal.
1: No té ni una vocal. Dos consonants i al final una.
2: És burro.
1: Això com és prska.
3: Bueno, estic a la República Serbska.
1: Serbska.
2: Ah, perquè tu has col·locat una E.
1: Entre la S i la R, Serbska. Entre la S i la E, R, la E.
2: Serbska. O sigui, aquest senyor que està cantant, podries dir, és el Nino Bravo.
3: Sí, l'home és de la capital de la República Serbska, o sigui que és música local, de fet.
2: La capital es pot pronunciar o no?
3: Un amic de sí. La capital és Banja Luka, és més fàcil de pronunciar. Banja Luka, és la capital de la República Serbska.
1: Vinga, doncs anem a ubicar-la en primer lloc i saber on està això.
3: On estem? Vale. Bueno, i sobretot perquè... Clar, encara que sona a República, realment és una regió dins de Bòsnia-Herzegovina. Però, clar, Bòsnia-Herzegovina té tres entitats, però les dues més grans són la República Serbska i la Federació Bòsnia. Així que després n'hi ha un districte molt xicote, que és el districte de Brčko, que és un estatus especial molt xicote, que diguen que fa partits a mitat camí, a mitat la República Serbska. I són unes estructures polítiques, diguem que una espècie d'estat federal, que es van establir després dels acords de 1995 que van ficar fi a la guerra. Diguem que es va dividir un poc el país i van dir, va, la part més pro-Sèrbia, diguem, es queda la República Serbska i la part més mixta es queda la Federació Bòsnia. I per això Bòsnia-Herzegovina té també tres presidents i cada un representa a una regió en concret. És que políticament Bòsnia-Herzegovina és un poc complexa.
1: Com una cosa, si fossin presidents de la Generalitat...
2: O així, no? Com unes comunitats autònomes o una cosa federal, una cosa així, no?
3: Sí, uns estats federals, diguem, sí.
2: Molt bé. Què habilitat tens per a pronunciar noms en els que hi ha cinc o sis consonants seguides?
1: És una... També t'he dit que ella llança la pronunciació i si ho encerta bé, si no, també...
3: No, i així perquè com s'escolta a ells... Jo el que diuen, jo vull que te copien.
2: Serbska. Serbska, que maravilla.
1: Bé,
2: i pares per allà perquè ja és un lloc turístic o vas buscant sempre tu el raconet, diguem...
1: Més amagat.
2: Més tradicional o més diferent, no?
3: Sí, diguem que la part esta de la República Serbska és la regió menys turística i menys coneguda de Bòsnia-Herzegovina. Té algun parc natural i té alguna ciutat, però diguem que turísticament ni està Mostar, ni Herzegovina, ni Sarajevo estan a esta regió. Així que diria que jo, els dos que estic així a Banja Luka, soc l'única no local, que va passejant per allà i va comprant coses. Vull dir, com si... Però bueno, dona gust, perquè estàs com, mira, com si fos un home més. Vas al supermercat, vas a comprar, vas a passejar... I això també ja també és interessant. Però bueno, sobretot, perquè la gent també entenga, perquè jo sé que Bòsnia-Herzegovina és molt complexa d'entendre, però...

0: Encara que tinga nom la República Srpska de país independent pel tema de república, és com si fos el País Basc, no és un país...
1: No és un país independent a banda, clar, sinó forma part del territori, sí.
0: Però diguem que té moltíssimes competències des de Bosnia i Herzegovina, o sigui, té el seu propi govern, el Parlament, té policia, té sistema administratiu, forma part de l'estat de Bosnia internacionalment, diguem, així que diguem que, excepte la política internacional i algunes poques entitats estatals, la resta d'administracions són de gestió pròpia, i també el territori ocupa pràcticament el 40% de Bosnia i Herzegovina, mentre que la Federació Bosniana, que era el que comentàvem, està a Sarajevo, Mostar, Herzegovina, i la resta de jocs així més coneguts, ocuparia al voltant del 51%.
1: O sigui, que és quasi la meitat.
2: És un bon terme municipal. Bueno, municipal, sí, sí, sí, però un bon terme diguem, això, de república.
1: Té una bona trossa. Dit de manera científica, té una bona trossa.
2: I les persones allí són tipo indepes en quant a la resta de bosnians o bueno, n'hi ha bon rotllo.
1: Com són?
0: Sí, a veure, n'hi ha... Es nota les diferències, tu quan menys així notes la diferència, perquè així l'aprovació majoritàriament, diguem un 95%, és serbo-bosniana. Això vol dir que són serbis de Bòsnia, encara que viuen bosniacs, que són els musulmans, i croates, que són els catòlics, en un percentatge molt xicotet. L'idioma majoritari és el serbi, que s'escriu tant en l'alfabet siri com en llatí, i la religió predominant és la cristiana ortodoxa sèrbia. Sí. Així que culturalment també manté vincles molt estrets en Sèrbia. La gran majoria, ells es consideren, tu us preguntes, i ells es consideren com si fos un espai serbi, però fora de Sèrbia. Encara que jurídicament és part de Bosnia i Herzegovina, però ells tu vas preguntant, i més o menys, clar, si és una gran majoria, l'altra part, la Federació Bosnia, diguem que està més barrejada, n'hi ha una barreja molt gran de les poblacions entre musulmans i catòlics i alguns serbis també, així poden dir pràcticament un 95% de les regions de si són ortodoxes serbis.
2: O sigui que si diguem, s'ajuntaren en Sèrbia, els molaria en un moment donat. Anar a l'Eurovisió, per entrar en la Unió Europea futurament, aquestes coses.
0: De fet, la situació política, diguem que és la part més tensa de Bosnia i Herzegovina. No n'hi ha tensió, vull dir, com a viatger i tot això, no n'hi ha tensió, però el que parlem de a nivell polític, així n'hi havia alguns partits polítics un poc més populistes, podrem dir, o molt proservis, i clar, n'hi havia molta preocupació en la Federació Bòsnia perquè n'hi havia una gran part d'esta part de la República Srpska que es volien independitzar o que volien anexionar-se a Sèrbia. La cosa s'ha quedat un poc més gelada perquè és com, clar, depèn de qui estigui a l'oposició i tot això, i estan com mirant a veure si, mira, quan entrem a la Unió Europea, doncs potser tot això es diluís més i tots estem en una entitat més gran, però sí que és de veres que així n'hi havia un moviment més gran, molt més proservi, i que es sentien molta més connexió política en Sèrbia que realment en la Federació Bòsnia. O sigui, que és complex, a nivell polític és poc complex.
1: Amiga, anem a la cosa pràctica. Tu estàs... On estàs exactament? Estàs a la capital?
0: Jo estic a Banjaluka, que és la capital, Banjaluka, que és, a més, la segona ciutat més gran de tota Bosnia i Herzegovina, després de Sarajevo, o sigui, que sí, viu prou gent. Bueno, prou gent, estem parlant, crec que són 200.000 o 200 i pico mil. Són ciutats xicotetes en comparació a les nostres, però és la segona ciutat més important, i també és la capital administrativa de la República Srpska. Està com situada a la voreta d'un riu, el riu Verbas, i està en el nord-est del país. I és una ciutat, la veritat, és que molt agradable. Moltes avingudes en arbres, n'hi ha molts parcs, n'hi ha moltes cafeteries, una molt bona qualitat de vida, la veritat, una ciutat molt verda, i es viu amb molta calma, eh? Dona igual que siga dilluns, que dimarts, que dimecres, les cafeteries a tota hora estan plenes. Jo pensava, si la gent no treballa o què? A les 11 del matí, totes les...
1: Això és molt nostre, molt com nosaltres, vull dir. Molt, de fer vida al carrer, en les cafeteries, en este cas.
0: Sí, sí, sí, de fet,
1: les cafeteries cafè. Estos no són d'esmorzar i cremaet, són de cafè.
0: Són de cafè, ells fan molt de cafè, molt de cafè, i però ja el dic, jo pensava, dic, mira, dona igual que sigui les 11, que les 8, que les 7, sempre. Totes les cafeteries superplenes, molta vida al carrer, la veritat, i ara que fa molt bon horatge també, i restaurants també, terrassetes, o sigui, com a més es viu molt pausat, no tenen pressa, així la gent no va pitant en el cotxe, així la gent camina espaiet, tot supertranquil, dona gust això també perquè te pots parar a una terrassa o a fer-te alguna cosa, o a menjar, i això, la gent el tracta amb molta calma, no n'hi ha pressa. O sigui, que és molt de gust, la veritat és que per això és... Jo estic la mar de bé, així és com que veig estar molt papasejar i tal, i això, a diferència de Sarajevo, sí, la veritat és que no n'hi ha turistes, o sigui, si no n'hi ha... M'ha costat trobar uns imants de la nevera perquè no n'hi ha tendes de souvenirs. Pràcticament quasi res.
1: Així és el titular.
2: No se pot comprar un imant
1: de la nevera. Ja me flipa mogolló. Bueno, pues contaos una mica igual més cosetes
2: de la història. I la gent com és, o si és un... Fa bon estar, el clima, com és un poquet això?
0: Pues mira, ara, així és com un clima més continental, ara està fent molta calor a migdia, 29 graus ha fet estos últims dies, molta, molta calor, 29-30, i després potser per la nit està baixant a 20 i algo, però tampoc, en comparació a Sarajevo, que Sarajevo sí que fa fred per la nit perquè està a les muntanyes, així caloreta, caloreta, la veritat és que sí, molta calor. La gent va banyar-se al riu, així tenen un riu que fa com si fora riu-platja, i es pot fer de tot, caiac i anar a nadar i tal, i la gent així se'n va a voret al riu a nadar.
2: Que guai. Que guai. I això que comentava Gemma de la història i tot això...
0: Pues, ah, vos fiqui un poc així en context.
1: Entre Europa i ahir segur ha molta tela que tallar.
0: Sí, mira, sí, la regió ja va estar habitada des de romans i, de fet, ells ja aprofitaran perquè així n'hi ha aigües termals i encara continuen utilitzant-se, n'hi ha algun balneari i, de fet, n'hi ha algunes ruïnes xicotetes romanes, però després van vindre els otomans, així que van construir damunt de les ruïnes romanes i la ciutat va començar a adquirir importància durant el domini de l'imperi otomà i en el segle XVI es va convertir en un important centre administratiu i comercial. Durant aquesta època es van construir de tot, mesquites, ponts, els banys públics i les caravansaries comercials. I la mesquita més famosa va ser la mesquita de Ferhandilla, que es va considerar una de les obres mestres de l'arquitectura otomana a tots els Balcans, però que després, durant la guerra dels Balcans, la van destruir. Després la van reconstruir, pedra a pedra, però, clar, diguem que és nova, antiga nova, diguem. Mm. Després van vindre el període austro-hongarès, que va ser com a finals del segle XIX, principis del XX, i Bòsnia va passar a ser administrada per l'imperi austro-hongarès. I, clar, ells van començar a transformar la ciutat, l'arquitectura, els edificis administratius. De fet, hi ha una part que els sembla molt, doncs, potser un barri de Viena o un barri de Belgrat, sobretot, la part. Mm. I ja, doncs, això, van, un poc així, a la part més moderna, es va quedar les fortaleses otomanes, i la part de la ciutat, l'arquitectura ja és molt de l'imperi austro-hongarès, es nota molt en els carrers. I després ja va passar al segle XX, estem parlant ja de la Iugoslàvia, i Banja Luka va formar part tant del regne de Iugoslàvia com, posteriorment, de la República Federal Socialista de Iugoslàvia, però en 1969 van patir un terratrèmol terrible i va destruir molts edificis històrics de la ciutat i ja la reconstrucció es va fer a l'arquitectura moderna, un poc brutalista de Iugoslàvia, diguem. Després va venir la Guerra de Bòsnia. La veritat és que durant la Guerra de Bòsnia, Banja Luka va estar molt lluny dels principals fronts de combat, o sigui que la ciutat no va patir, diguem, bombardejos i danys materials. Això es nota molt, la ciutat està prou ben conservada en comparació amb altres ciutats. Però és de veres que sí que va haver molt de desplaçament de població, perquè la població bosniaca, que és la musulmana, i la croata, que és la catòlica, va disminuir moltíssim durant tota la guerra, i les mesquites, totes les mesquites van ser destruïdes, diguem, per ordres polítiques, i inclosa esta Ferhandilla, i posteriorment, en els acords de pau, es van reconstruir totes les mesquites, de fet queden dues mesquites, que suposo que són on estaven les mesquites antigues, i cementeris musulmans i tal, però la comunitat és molt més reduïda que en algunes altres ciutats de la Federació Bòsnia. Queden, però és de veres que en proporció més reduït. I després a la ciutat pues, podem visitar també en esta pausa tranquil·la de que no n'hi haurà cues de turistes.
1: Vinga, va fent turisme,
0: Sí, tenim la fortalesa del castell, que és el monument històric més important de la ciutat, que va ser la que primer va ser romana i després otomana, i és ideal perquè, a més, està al costat del riu, i encara queden aixes ruïnes romanes, però el que han fet com uns espais molt grans per a fer concerts. I fan allí concerts en estiu, o sigui que estàs dins de la muralla, i després la gent va molt a passar la vespre allí, els amics, els grups d'amics joves de totes les edats als murs de les muralles, perquè són ciutats supersegures, en general totes les ciutats bòsnies, però Banja Luka és molt, molt segura. I després pots passejar pel riu, n'hi ha voreta riu com un passeig, i pots anar caminant uns quants quilòmetres, riu amunt, riu avall, un ambient molt fresquet, perquè estan els arbres, com molt tranquil, i entonces també tens des de dalt de la fortalesa, n'hi ha un restaurant molt guapet, i pots tens vistes al riu, o per a pujar i veure-ho des d'allí, o sigui que molt bé. I té dos patis, i en els dos patis es fan concerts. També pots passejar com si fora, no com les góndoles italianes, però una barqueta xicoteta de dos places amb l'home que el du, i pots fer-ho de dia o pots fer-ho de nit, i tot, te poden organitzar una botelleta de vi o una botelleta de xampany, i està l'home allí, te fa del góndolero de si, riu amunt i riu avall.
2: Que maravilla, està bé, molt, que romàntic. Tranquil·let. Està molt guai, sí, també, molt per anar en parella i això. I la gent t'entén? O tu te fas entendre? Bueno, com t'ho veries?
0: A veure, sí, és de veritat, algú parla anglès, jo de veritat tinc una mica a la ciutat, o sigui que ha quedat en ell aprofitat i tal, que és xic, és serbi bosni, això m'aprofita per mostrar-me coses i tal, i la gent més o menys, jo el que he fet és dir, quan ha fet, mira, el truc xinès, jo dic, per si algú no m'entén, directament a tirar de traductor, perquè com el serbi s'escriu en cirílic, ho ha intentat un poc en anglès, però quan t'ha vist que no, ha dit, mira, tira de traductor i així anar més clar i escrit i ja està, perquè no és tan turístic. Jo sé dir algunes coses en bosni perquè sembla un poc el polonès, entonces jo quatre, els números, expressar-me quatre expressions, sé dir-les, però ja si és massa complex.

0: És a dir, vaig a utilitzar el traductor i ja està. O sigui, que si no n'hi ha tant de... No, gent no parla tant d'anglès.
1: Sort el traductor. Vinga, anem de mesquites, anem a veure alguna, xulíssima. Doncs
0: pues mira, es pot visitar aquesta mesquita, la Ferrandilla, que va ser un dels monuments més emblemàtics en el seu dia, i encara que queda molt poc del que va ser l'original otomana del segle XVI, sí que s'ha fet al mateix estil, perquè va ser això, destruïda durant la guerra i després construïda, i algunes pedres originals van poder recuperar. O sigui, però de la seua tornar a obrir-la va ser un poc simbolitzar eixa part essencial del patrimoni històric, cultural de la ciutat i, a més, eixa barreja que, encara que siga residual, forma part, diguem, de l'entitat de Bosnia i Herzegovina. I encara que és això, és molt reduïda la comunitat, sí que queden i, de fet, sona l'oració i tot, o sigui que tot funciona en normalitat així a la comunitat. Però, clar, després n'hi ha un edifici, donat que la gran majoria és ortodoxa sèrbia, l'edifici més característic de la ciutat és la catedral del Crist Salvador.
1: Anem a la catedral,
0: que
1: pues,
0: també... sí. Sí, també va ser, esta va ser destruïda, l'original, durant la Segona Guerra Mundial, per bombardejos, així van haver bombardejos nazis. Yeah. I el que van fer va ser, la van tornar a fer, la van fer completament nova, és espectacular, perquè la veritat és que les esglésies ortodoxes són precioses, unes cúpules dorades per fora, per dins, està tota plena, tots els cantons de mosaics, de colors, de color blau, de color dorat, en escenes de Jesús, la Verge Maria, els iconos ortodoxes, la veritat és que són impressionants, i entres dins, i és molt guapeta. I una cosa molt xula que té Banja-Luka és que tots els edificis que vas a visitar són gratis. Tu no pagues entrada a res, ni als museus, ni a la fortalesa, ni a les esglésies, ni a res. O sigui que, al millor perquè no tenen turisme, ho pots visitar tot gratuït i a la catedral està molt xula, la veritat és que és preciosa. I després,
2: ventaja,
0: si anem
2: no?
0: a caminar un poquet... Mm-hmm. Sí, perquè la veritat és que molt
2: que
0: bé,
2: no
0: perquè
2: turisme,
0: com posen a visitar-ho tot...
2: Clar. Pues encara no tenen desallat, diguem, aquesta indústria i bueno, ja passes per un d'ells... Altra cosa és el d'entendre i el de d'això. Comprar imants, ja ens has dit que no, però que sé jo,
0: bueno, t'hauràs
2: comprat alguna camisola, algun gorret, alguna claro. cosa típica, no?
0: Bueno, hi ha un carrer...
2: Què t'has cropat? A veure, has anat als carrers no. de Xina Comercial, el carrer Colón de Banja-Luka... Quin és?
0: Pues mira, al final sí que ha trobat esta matí un imant i ha dit, vale, va, mira, me la compra, però bueno, n'hi ha un carrer molt famós, el carrer principal, el carrer Colón de... Sí, que és el Gospodska, que és part del centre històric també, diguem, bueno, està ple d'edificis d'època austro-hongaresa, n'hi ha llibreries, també molta cafeteria, moltes terrasses, i va un poc del principi de, diguem, de la catedral fins als edificis governamentals, que també estan allí, i això tot un ambient molt relaxat. I després, mira, tenen una història molt guapeta, que tenen també els seus propis Romeu i Julieta, sí.
2: Oh,
0: que té la llegenda d'amor de Banja-Luka, que era una xica que es deia Safikada, des de l'època otomana, de quan van vindre els soldats austro-hongaresos. Sinó que ella era otomana i es va enamorar d'un soldat austro-hongarès. Però, clar, en aquest moment estaven prohibides les relacions entre persones de distintes ètnies i grups i religions. I, clar, ella estava super enamorada del soldat i el soldat anaven a desplaçar-lo fora de Banja-Luka, ja. I ella va dir que preferia morir abans de que el soldat se n'anara i es va posar... Quan anaven a tocar els canyons de les salves, ella es va ficar davant d'un canyó i es va suïcidar, diguem.
1: Matame canyón.
0: I, esclar, totalment. I n'hi ha un xicot en monument on es suposa que està la tomba d'ella yeah. i n'hi ha unes plaques en diversos idiomes que conta la història esta i n'hi ha gent d'ahir parelles que fiquen flors i fiquen veletes i tot, així que així també n'hi ha una un poc és essència també sí. d'aixa fusió cultural que té el país un poc, aquesta història d'amor també, o sigui que molt,
2: caram,
0: molt interessant.
2: Quin final va tindre la Safikada, aquesta pobra,
1: és
2: també.
1: És que els amants estos de les històries estes llegendàries són tots uns d'una intensitat i d'un desastre. I tenen una... Perquè l'altre dia parlaves que en Mostar hi havia molta relació amb espanyols, amb Espanya, amb València en concret. I així també, o no?
0: Sí, mira, i així, a més, és per una cosa supercuriosa. N'hi ha un carrer molt cèntric, que està dedicat al rei espanyol Alfonso XIII.
1: Ui!
2: Ai, però saben de la fusta del Borbón?
1: Saben com era.
2: Exacte, que tenia
0: sus cosas. Així l'estimen molt. N'hi ha una placa de fer que està en castellà, en anglès i en serbi, i és perquè abans era el carrer principal de la ciutat, no el dic més, eh? El van després desplaçar a un perpendicular molt prop del carrer principal, però és que durant la Primera Guerra Mundial, com Espanya va tenir una posició xina neutral, el rei va fer una labor molt important humanitària, però sobretot el que va fer va ser una intervenció perquè estaven condemnats a mort uns personatges particulars, diguem, com rebels serbis, podríem dir, i l'imperi austro-hongarès es va condemnar a mort. I el rei Alfons XIII va escriure una carta i va

0: demanar al govern austrohongarès que els perdonara la vida i que els permutara la condena. I al final l'imperi austrohongarès li va fer cas, no els van condenar a mort, van salvar la vida gràcies, crec que van ser 13 o 15 persones que va salvar la vida del rei, i estan tan agraïts a Servis que li van dedicar, ja el dic, una placa, un carrer, el carrer principal, o sigui, és una cosa, perquè va considerar que es va implicar molt per a salvar la vida d'aquestes persones i va ser molt significatiu així. O sigui, que molt
1: imagino
0: curiós,
1: que serien
0: molt
1: també curiós. Líders o, en fi, però hombres o sus coses allí de Sèrbia i això, i clar, que el personatge és important i tal, però i se sap per què Alfons XIII tenia, perquè clar, en aquella època no hi havia ni Instagram ni res, l'home no es podia enterar, diguem, no és una cosa fàcil, vuit enteres de qualsevol cosa.
2: Com s'ha enterat la persona?
1: La persona de que los austrohúngaros, permís de Berlanga, exacte, ding-dong, volien afusellar a aquestes persones que tenien su cosa i su rancio i su abolengo allí en Banja Luka. I com es va enterar este home? Tindria algun interès o algo? Vés a saber, això.
0: Lo típic que algú demana ajuda, aquestes connexions que n'hi ha, no sé, i l'home pues, es va implicar i va dir, vale, pues jo demanaré.
1: Es va enterar i va enviar una carta, querido emperador austrohúngaro.
2: Dos puntos.
1: Aquí Alfonso XIII.
2: Jo volia preguntar-te una cosa.
1: Que gràcies.
2: Que tu eres molt de comprar-te batetes allà on vas.
1: Sí, i gorros.
2: Així que ja m'estàs parlant de la tradició textil del lloc este.
1: A veure.
0: Sí, mira, no me la comprar perquè la veritat és que com està feta mal, el pressupost se me n'anava allà, però n'hi ha una tradició textil així superimportant que de fet és patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
2: Oh,
0: el teixit es diu el bordat siminalle, que és de, és una de les expressions artesanals més singulars de tota Bosnia i Herzegovina i procedeix d'una regió històrica situada a les muntanyes pròximes a Banja Luka i va ser inscrita en el 2014 com a UNESCO com a patrimoni cultural immaterial, i és perquè té un tret característic que és un fil que és de color blau fosc, el fons és blanc, com si fos punt de creu, una cosa així. Entonces fan creuetes i dibuixets, però claro, cada dibuixet té un significat i té una càrrega. Per exemple, alguns motius estan relacionats amb la fertilitat, a la prosperitat familiar, a la protecció, la continuïtat de la vida o la comunitat en la natura. I no només és patrimoni de la humanitat per la UNESCO per el que el treball a mà, sinó perquè a més, històricament s'ha utilitzat per a decorar tots els vestits femenins i els textils en la llar, però també per la posició que tenia, diguem, que les dones cosien i cantaven i conversaven. O sigui, que té una part molt social de transmissió de coneixements i aquestes habilitats de generació en generació, i representa una tradició cultural que ha passat entre les dones de totes les generacions i, a més, les tradicions orals de tot el que s'anava contant entre elles i totes les expressions simbòliques de la comunitat. O sigui que, encara que és típic d'uns pobles xicotets, es pot trobar una tenda així del centre de Banja Luka que duen l'artesania d'allí, de les muntanyes, n'hi ha vestits, n'hi ha teixits, tot fet així com si fos un punt de creu, perquè la tela del fons és com blanca, i hi ha diferents formes i diferents creuetes molt, molt diferents, o sigui que molt, molt interessant. Que
1: mira, estic mirant-lo així, el bordado de... Sí, és que, clar, els noms estan... Sí, no sé com se diu, però, che, Reveres és molt, molt bonico, eh? És molt la Xina sobre la tela blanca, uns dibuixos de Xina geomètrics, i en esta tela que se fan camises o...
0: Se fan vestits, camises, camises d'homes, ho borden al coll, ho borden a la petxera... Tot, fan mantells, fan mocadors pel cap, ho fan tot.
1: Bueno, que se'ns han quedat unes quantes coses encara de comentar.
2: Entre d'elles, una que ens encanta, que és que se menja allí, així que això ens ho has de dir la setmana que ve,
1: sí, eh?
2: Que avui no ens dona temps.
0: Sí, es menja molt, molt bé. M'acaba de menjar uns cevapis de sí, super típics, boníssims.
2: Us què? És igual, ja us... Ai, que
1: bueno, Clara, pues sí, la setmana que ve estàs en Banja Luka, tornem a connectar i ens contes més coses.
0: Estarà a València.
2: Estaràs a València?
1: Allà estaràs per aquí.
2: Ens ho contes així, que vés en el Simillaco este.
1: En el Simillange. Molt bé.
2: T'esperem així. Bon viatge.
0: Gràcies.
1: Un
3: beset. Gràcies, Clara. Кажу, криеш, драга, питаос.
4: La vesprada da punt.
1: Volies, Emma, un dia agradable? Sense
2: jo
1: sol.
2: Jo ho signava. Així?
1: En eixe airet, en eixe brises tan bones. Què diu Joan Carles Fortea? A tu t'agraden també els dies així, meteoròlic?
5: Bona vesprada.
2: Doncs
5: on m'hem de signar? Jo també, on signes tu i jo.
1: Que meravella.
5: Sí, i havia, ara estaven comentant-nos que havia persones que diuen, clar, estaven en bona mar, duien menys roba, estaven parats, i entrava la brisa, no es pegava el sol, i diu, tenim sensació de fred. Dic,
1: faig gelor.
5: Sí, clar.
2: Oh, quina alegria, però, fa mi. Escolta, això, mira què dic.
5: No, però que fa un dia d'això que dius, t'agraeix, que dius, un altre dia d'estiu que mos hem lliurat de la calor forta. Que tots aquests dies són regals que mos donen de dir, perquè fa, és veritat que ha plogut fins i tot, o sigui, clar, algú si tenia alguna activitat a l'aire lliure, però bé, han estat a la Vall del Baix de Somes, ha plogut, també a la zona de la Casella d'Alzira, ha estat 6, 7 litres, 8 litres, però bé, que on ha caigut ha arribat a caure bé. Ha sigut quasi del riu Xúquer cap al sud, fins al comtat. Ahí s'ha quedat enganxat. En moltes zones del litoral no ha plogut, però de seguida entraves cap a l'interior de la Safor i ja plovia. Però realment a la resta el que hem tingut és molt núvol i se ven de llevant generós.
1: Sí,
5: I la temperatura entre 24 i 26, 27, que al matí tampoc estava tan malament, o sigui, i ara algunes zones de muntanya estan encara 17, 18. És veritat que ha sigut un dia que en general podíem qualificar-lo de temperatures de primavera i a mi en particular, un dia agradable de temperatura agradable.
2: Estic d'acord.
5: Hi ha molta humitat.
1: No t'has posat el pantalonet de pijama? El gruixut, no. Eixa de teletà.
2: El finiu.
1: El finiu, no?
2: No.
1: Però jo me l'he tirat damunt. Perquè tenies genolls, el tio tenies genolls una miqueta fresquets.
2: Però que tu que estaves dormint a parrabos?
1: Home, en calçotets.
2: Ai, senyor. Pues sí, pues tocava una miqueta de pantalonet, una miqueta de llançotets.
5: Aquí cadascú, després cadascú, i a més, sí, perquè després les sensacions de calor també són molt personals.
2: Molt personals.
5: Que algun dia se'ls parlarem.
2: I la mateixa persona canvia segons l'etapa vital, te lo dice un grupo de menopausicas que jo conozco.
5: I l'etapa, i fins i tot també l'activitat que està fent, si estàs al sol, si estàs a l'ombra, hi ha molts condicionants. I estos dies també és veritat que la humitat ara és molt alta, val? Però com no tenim temperatura molt elevada, si fa un poc de vent, la humitat la notem quan estava eixint el sol ara que eixit en algunes zones i de cop dies fa calor, però era de basca perquè encara no havia pujat la temperatura. Eixa, sí que tenim dia molt humit, mentre faça vent i estigui el sol mig, no acabes de tindre calor. Ara, en el moment que pega el sol ja, la humitat la notes i és quan dius sí que fa basca, sí que fa basca. Demà fa un pèl més de calor al migdia, un pèl més. Pugem un grauet o dos.
2: El divendres és, o el dissabte.
1: Va apretar?
2: No,
1: me
2: digues. Estos dies agradables passen ràpid, no sé per què.
5: Hauràs mirat el mòbil. Si tot el món està fent plans per al cap de setmana, ja estàs mirant el mòbil. La temperatura, què marca? Ja estarem, dissabte i diumenge passem de 30.
2: Veus?
5: Ja estem allà, 32, 33, 34. I de nit, la bona notícia és que de nit sembla que s'aguanten.
2: O sigui, podem dormir tranquils.
5: Sí, i de dia, calor i estar hidratats. Demà, si voleu, parlem, perquè hi ha per ahí unes notícies dient que ve una gota freda per la península este cap de setmana. Que, com vendre, ve una dana, però no és la dana de tardor, és una cosa com és aire fred. És com si els núvols pogueren créixer, però no ens toca a nosaltres directament, se'n va més a la zona centre i oest de la península, que allí sí que hi haurà tempestes de vesprada. Però no estem parlant... Tot i perquè si algú escoltava per ahí tronar... O sigui, la paraula màgica, Dana, sí, però...
2: Que entenga el que és.
5: Però que nosaltres no. O sigui, si voleu, ja demà, després demà, parlem més tranquil·lament. Sí. Nosaltres ens toca sol i temperatures altes i calor al migdia, per tant, si esteu fent plans, i la mar més tranquil·la, que ara estava bandera groga, atenció avui a les banderes, avui demà, sí. Sembla que el cap de setmana la mar està més pausada i se podrà entrar, sempre amb precaució, però és que avui demà està un poc més moguda.
1: Molt bé. S'anirem el mojo, en to i jo, en Canyita Brava, o si pesquem alguna sèpia.
5: Ja
1: sí, Canyita Brava és una embarcació de prestigi en el Cronauti de Gandia, no penses tu que...
2: Sí. Canyita Brava és el barco del teu amic.
1: És el mejorit.
5: A partir de quin onatge no eixiu. O sigui, la pregunta seria quina és la ona màxima a partir de la qual... O d'aquí té igual, vostè igual.
1: Però demanis a Canyita Brava que sorte la sol. Sí, no? Però bueno, bé, una cosa bé. El patrón és ell, així que jo me deixo portar.
5: Bona crema, eh? Posa molta crema.
1: Sí, a muntó. Molt bé. Gràcies, Sortea.
5: Adéu.
4: La vesprada da punt. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
6: De tu a tu.
7: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A punt ràdio.
8: I ben retrobats. Avui parlarem dels diftongs i dels iacs.
9: Que comenci l'espectacle.
8: Segur que alguna vegada heu sentit la paraula diftong.
10: Clar que sí.
8: Diftong, diftong, diftong.
11: Bona vesprada.
12: Bona vesprada.
11: Has dut la casalla?
12: Sí.
11: Pues passa, passa.
8: Considerem que un diftong és quan en una mateixa síl·laba coincideixen una vocal i un so gradual. Recordeu de la llengüeta de la síl·laba que una vocal és un so que fa de nucli de síl·laba, de cim de la síl·laba, mentre que els sons graduals

0: són els que van o davant o darrere del nucli de síl·laba i, per tant, no són vocals. Fixem-nos en l'estructura sil·làbica de la paraula aigua per a entendre què són els diftongs.
1: Molt ben pensat, doctor.
0: Tot i que la paraula aigua pareix que tinga quatre vocals, realment només en té dos, les dos que fan de nucli de síl·laba, que són la A i la A.
2: Pues és la A.
0: I com podeu veure en l'esquema, hi ha un diftong decreixent, ai, i un diftong creixent, ua.
3: Efectivament.
0: Els diftongs creixents en valencià són ua, ue, ui, uo, u, qua, que, qui, quo, cu. Qua, cu, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Aguantar, llengües, ambigüitat, pasqua, qüestió, obliquitat.
3: Efectivament.
0: Ara, exemples de diftong decreixent. Desmai, cuina. I els diftongs decreixents serien la A, la E i la O, seguides de la I i de la U. En canvi, els iats els tenim quan les vocals es pronuncien en síl·labes diferents. Aeròdrom, eòlic, caos...
4: Molt bé, molt bé. Estupendo.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
5: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
6: De tu a tu.
7: Les llengüetes d'apunts de llengua.
5: A punt ràdio.
0: Avui parlarem sobre un dubte que ens heu fet arribar moltes vegades i que és quan s'escriu el què amb accent o sense accent.
8: Què diu que què?
0: Atenció, perquè esta llengüeta canviarà les vostres vides. En primer lloc, vull deixar clar que si el què porta accent, la tilla sempre serà oberta.
9: Ah, vale.
0: Això sí, el podem pronunciar amb E tancada. Què?
3: Efectivament.
0: Però sempre, sempre, sempre l'escriurem amb l'accent obert.
10: Senyor, sí, senyor!
0: I alerta, si trobem un què darrere d'una preposició com per, de, a, amb, l'hem d'accentuar sempre.
11: Amiga.
0: La situació en què ens trobem és fotuda. Quan el què fa de conjunció o de pronom relatiu a ton no s'accentua mai.
12: No.
0: La dona que va vindre no du accent. El fet que arribi tard tampoc no en du.
13: No.
0: Accentuem el què quan és interrogatiu, no quan és exclamatiu. I sí, quan va darrere d'una preposició i es pot substituir per el qual, la qual, els quals i les quals. El cotxe de que sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
14: Cuidao!
0: El cotxe del qual sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
15: Està tot molt mal.
0: No podem tindre un què sense accent darrere d'una preposició.
16: No és possible!
0: En eixe cas, la preposició hauria de caure, hauria de desaparèixer.
8: Ah! Ara ho he entès.
0: Això de que te'n vas és cert seria això que te'n vas és cert.
17: Adiós, chao, bambina.
16: Adiós!
0: Fins a la pròxima llengüeta!
5: A punt ràdio.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
6: De tu!

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. She said I seem to
1: be okay. M'encanta el nostre tono, per moltes coses, perquè és un tècnic fantàstic i que és una millor persona encara. Però és que s'estudia. El tio, punyetero, s'agafa estes veuetes que tenim, indicadors, que és el que diguem en ràdio, que estan gravades només amb meu. I el tio s'escolta el trosset de cançó, on ha de mullar-ho, per a que justament quan acabi la veu comenci a cantar, i en este cas Paul Simon, nada más y nada menos. I és el tipus de detallets, però ostres, això és ofici i això és ràdio.
2: Això converteix en una cosa de gust.
1: Després venim nosaltres i parlem de qualsevol cosa. Ja.
2: No, però... això és una coseta de gust. Això és un altre nivell.
1: Que ben explicat està, una coseta de gust.
2: Una coseta de
1: gust. Bueno, és una coseta de gust també i de prioritat cuidar de la nostra salut.
2: Fonamental.
1: Clar, que quan diguem... És que sempre esteu parlant de lo mateix. Exercici físic i dieta. Exercici físic i cuidar l'alimentació. Però és que és la millor inversió que pots fer en la teua salut.
2: I perquè a voltes massa informació no està bé.
1: Sí.
2: Ha de ser la informació correcta i en ixe camí estem nosaltres, en ixa idea fixa. Perquè avui ens visita Johnny Ondina. Johnny és nutricionista, especialitzat en esportistes d'alt rendiment. Va ser nutricionista al València Club de Futbol i a l'Olympique de Marsella, ja ho diré. Ha sigut moltíssimes les persones que han posat les seues mans, la seua salut a les seues mans per aconseguir alimentar-se com toca, i no només esportistes, també ha ajudat a persones com per exemple, això us ho conto jo de Chascarrillo, com per exemple Bisbal. Esa patada voladora, ¿te crees tú que sale de jajajijaja? No, está currada esa patada voladora.
1: Vale, está tofit, ¿eh?
2: Está tofit.
1: Pero, y aguantar esos concerts y eso...
2: Cantar sin ahogarse. Una...
1: I bons bragons i bones cames que té també per a pegar aquests
2: bolles.
1: I a més és un xaval estupendo. Bueno, pues tornant a Johnny, que és qui s'encarrega, pues, i a més m'estava dient, no sé, sí, alguns futbolistes internacionals ara que està jugant-se este Mundial a Mèxic i als Estats Units i Canadà.
2: Estan a les seues mans.
1: Pues, ahí n'hi ha alguns també que estan portant...
2: De distintes parts del món.
1: Mestre, que aquí hay unas enchiladas. No, enchiladas no, tienes que comer pollo o lo que diga. Bueno, acaba de publicar un libre, fuera de bromes, se diu Salud de élite. No tienes que ser atleta para comer como un atleta.
2: Yes.
1: Ojo, cuidado. Esa de comentar es fonamental, fonamental. Saber, conèixer. Nosaltres aquí cada setmana en companyia de Clara Llorenç també posem la nostra recholeta per a que entre tots cuidem la nostra...

0: a Salut i en el Llibre, hi ha molta informació i de qualitat. Molts anys d'experiència, com vegeu. A més, ho conté d'una manera clara, directa, que jo crec que això també és molt important.
1: Molt fàcil d'entendre.

0: Este sí que se ha hecho una cabañita, pero, con el Papa.
1: Que me he quedado muerta. Bueno, tampoco tan muerta. Bad Bunny y el Papa, que son best friends, mejores amigos, ¿qué os parecen?
2: Sí.
3: A mí no me ha sorprendido tanto, mira qué te digo.
1: Yo es que coinciden, no conocía esa
3: faceta. Coinciden todos. A ver si se ven. Es que el aire lo indicaba.
2: Eran las celebridades del momento en Madrid.
3: Sí.
2: Al final eran las dos rockstars.
3: ¿Y qué se preguntaron? ¿Qué se preguntaron? ¿A tu concierto cuántos han ido? ¿Y al mío?
2: Exacto. Ahí sí que le cantaría lo de por la mañana oración, por la tarde ron.
1: Es que yo me he enterado después leyendo que sabéis que Bad Bunny cuando fue pequeño fue monaguillo.
3: Mira.
1: Claro, o sea que realmente es muy católico, por eso de ahí que se quisiera reunir con Bad Bunny, él y también parte de la familia de Bad Bunny. O sea, que aprovecháis, oye, mi madre, mi prima, mi tía, que vengan todos aquí en el Bernabéu, reunión secreta, no hay fotos.
0: Y no se sabe lo que se van a comentar.
2: No, una fotografía oficial, pero encara no ha sigut publicada. Però diuen que existeix la fotografia oficial i que el Vaticà està esperant el moment adequat per a publicar-la. Estratègia de màrqueting, perquè no ho sé. Però estan esperant el moment adequat per a publicar-la.
3: Perquè paren atenció ara a les altres coses que fan i quan passe.
0: El community manager del Vaticà, no? Sí, sí. Té una estratègia...
1: Com la Madonna.
2: Exacto, pensar.
1: Com estan tots amb el hype.
2: Exacto, pensadíssim.
0: Bueno, bonicos, que riguem sempre i que ens doneu molt de color i molta alegria. S'acabó?
3: Ah, Maria Jiménez. S'acabó el cotilleament.
0: S'acabó el cotilleo. Vale, bueno, i el programa també li queden dos ratos.
3: També t'he dit.
0: Per sort ve l'hora de la cultura. Que això no s'acaba.
3: No, sí, com dia...
0: S'acaba de començar.
4: Com dia Martes i Trece... No puc deixar a mi el s'acabó, que m'encanta.
3: Com dia Martes i Trece, Espanya no s'acaba quan llega el mar perquè va cap a seguir. Quan s'acaba el programa hi ha un altre, en este cas l'hora de la cultura.
0: Però després d'aquesta aportació de alta cultura...
4: El símil del mar m'ha paregut preciós, Gemma. És increïble. Mira. Ara un banyet, gràcies, Tono. Che, quina meravella.
3: Què tenim en la Parà?
4: En la Parà tenim teatre, seran de teatre. D'estrena en estrena, com si jugàrem a la Oca. Perquè demà s'estrenen dos funcions. Una, Ser grandes en Japó, parlarem amb el seu autor, Antonio Escámez, i després, a veure, anem de teatre d'estrena? No, perquè hem rectificat. El que farem és balanç. Avui fa una setmana s'acabava la mostra de teatre d'Alcoi, que sabeu que va tindre problemes, a punt de no fer-se, van retallar un 30%, hi havia menys espectacles, tot el món allà preocupat, doncs han augmentat un 6% el públic, tenint menys espectacles, i també la quantitat de professionals que s'han donat cita allí per a parlar d'allò seu, del negoci, de com solucionem els problemes que tenim, no? I això ens fa pensar, doncs, que això, que el teixit teatral de les arts escèniques està ben viu i té ganes de posar-se en marxa.
0: A veure si l'any que ve es doten de la dotació pressupostària.
4: Exacte, això ja seria el colmo. Vull dir que no retiraren pressupost, això ja seria... Imagina't, arrasaven, no?
3: Anava a dir desitjable i massa d'amunt.
4: Exacte, sí, més que desitjable, perquè de veres és una cosa que tenim, que té molts anys, 35 anys, i que funciona. Doncs dona-li suport a allò que funciona, no? Perquè al final estàs fent teixit empresarial de les arts escèniques, que és fonamental. No?
0: I el públic demostra que té fam de teatre, i això...
4: Clar. Efectivament. Doncs si teniu fam de teatre, a partir de demà la sala Carme Teatre... doncs això, Ser grandes en Japó.
0: Meravella
4: pura. Un actor major, molt major, que parla de tot allò que ha perdut, de tot allò que haguera volgut fer, de la seva homosexualitat amagada durant tants anys. Vull dir, promet ser una funció molt bonica i és la tornada de Rafa Calatayud als escenaris després de moltíssim temps.
0: Mira, molt bé.
4: Un luxe.
0: Un luxe, clar que sí. Després de les 7 de les notícies, a les 7 i 10, l'hora de la cultura, avui com sempre en Reis Joan. Gràcies, Reis.
4: Un besé.
0: Per què els finals del programa sempre són tan caòtics?
4: Pues que ve Reis. No voldreu dir que és per si, eh?
3: Sí, somos. Ens agrada, jo què sé, ens entra l'alegria.
4: I això que no hem entrat amb la pilota, que he vingut sense ella, perquè si no, no sé ni com acabem.
3: És que s'ha convertit una pilota per seure, deixes de seure. I ha sigut el tema del dia en la nostra redacció.
4: No sabeu l'última, ara vos la contaré.
0: De la pilota?
4: Sí.
3: S'ha desinflat?
4: Però Surimi ha hagut de seure d'urgència perquè...

0: Perquè per què se li enganxa l'esquena? Molt riures, o sigui, de la Reis,
1: per explicar
0: però
1: un
0: les pilotes
1: personal,
0: ergonòmiques...
1: Reis, en compte d'una cadira, està pujada en una pilota.
0: Que acabeu més. Ja, eh?
1: Vinga, va.
2: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
3: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: A Punt Ràdio.
4: I ben retrobats. Avui parlarem dels diftongs i dels iacs.
5: Que comenci l'espectacle.
4: Segur que alguna vegada heu sentit la paraula diftong.
6: Clar que sí.
4: Diftong, diftong, diftong.
7: Bona vesprada.
8: Bona vesprada.
7: Has dut la casalla?
8: Sí.
7: Pues passa, passa.
4: Considerem que un diftong és quan en una mateixa síl·laba coincideixen una vocal i un so gradual. Recordeu de la llengüeta de la síl·laba que una vocal és un so que fa de nucli de síl·laba, de cim de la síl·laba, mentre que els sons graduals són els que van o davant o darrere del nucli de síl·laba i, per tant, no són vocals. Fixem-nos en l'estructura sil·làbica de la paraula aigua per a entendre què són els diftongs.
9: Molt ben pensat, doctor.
4: Tot i que la paraula aigua pareix que tinga quatre vocals, realment només en té dos, les dos que fan de nucli de síl·laba, que són la A i la A. Doncs
10: pues és la A.
4: I com podeu veure en l'esquema, hi ha un diftong decreixent, ai, i un diftong creixent, ua.
11: Efectivament.
4: Els diftongs creixents en valencià són ua, ue, ui, uo, u, qua, que, qui, quo, cu. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Aguantar, llengües, ambigüitat, pasqua, qüestió, obliquitat.
11: Efectivament.
4: Ara, exemples de diftong decreixent. Desmai, cuina. I els diftongs decreixents serien la A, la E i la O seguides de la I i de la U. En canvi, els iats els tenim quan les vocals es pronuncien en síl·labes diferents. Aeròdrom, eòlic, caos...
12: Molt bé, estupendo!
4: Fins a la pròxima llengüeta!
2: A Punt Ràdio. Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.

envoltat de fe, si tinc a les meues pixir a carrer, muntanyes i rius, baix i marjal, se sol secar, les botes de fang, salut i germans, llaços de sang, a l'ombra del roure, deixar-nos portar, tornar a

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alponte al control de so i amb Salva Folgado en redacció i producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, i si 90 va en xifra, va en número, al igual que el de TikTok, que és 90 minuts ràdio. Sense xifres ni números, va al perfil d'Instagram, que també és 90 minuts ràdio, però com hem dit, en paraula, en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar de qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: ha de posar el valencià data de caducitat a l'oferta per Guido Rodríguez, o pel contrari, ha d'esperar-lo per a contractar-lo com siga? I és la pregunta que estem fent en el dia d'avui. Ha de posar el València data de caducitat a l'oferta per Guido Rodríguez, o ha d'esperar-lo el temps que faci falta per a contractar el futbolista? Quan el València va filtrar fa una setmaneta i pico lo de la tornada a Europa, per segon any consecutiu, no va filtrar res més. I a dia d'avui, com no va filtrar la fulla de ruta, el panorama realment és desalentador. Des d'un CEO de futbol com Ron Garley, que s'amaga perquè sap que vendre fum ja no cola, si no és en privat i amb una clac molt favorable, el director de futbol del València, que havia donat tres rodes de premsa des de la seva arribada a la ciutat, de moment ha decidit que silencio estampa, la frase preferida de Meriton. No parlar, no donar explicacions, no explicar res, ni del que han fet, que hi hauria molt que explicar, ni del que van a fer, que possiblement les dues coses juntes s'entenguen millor, però per a no creure massa en el projecte. Un entrenador

amb problemes amb la seva plantilla. Problemes que van en augment perquè el club, per tal de salvaguardar la figura de l'entrenador, carrega contra els futbolistes de vestidor. Que això no se li ocorre, com es diu en castellà, ni al que assola manteca. Però no sols és un problema amb la plantilla. Posada baix la lupa i la sospita per missatges constants del club tot l'any. Fem-nos creure que el València està segrestat per una banda de capritxosos. Com si aquests futbolistes s'hagueren contractat ells a si mateixa per a bien de la València. Algú s'ha tingut que contractar i algú ens ha permès, si és cert que és una pandilla de capritxosos, el poder ser-ho. Amb dos fitxatges, Aliu Dieng i Justin de Haas, del qual l'entrenador ja es va desmarcar en el seu dia. Amb un equip de fitxadors, sense scout per a Espanya, i amb un equip de fitxadors, esta sí que és bona. Resulta que, en principi, venien en perfecta comunió, que semblaven siamesos. Ron Garley i Carlos Corberán, perquè Peter Lim va confiar en Ron Garley per a contractar a Corberán i després Corberán va confiar en Garley en la seva nova etapa com a, o en el seu comès com a director tècnic. Bueno, pues se fan ells el grupet per a dominar el club i ni aixina són capaços de tindre harmonia, perquè ja sabem que Corberán i Lisandro Issei no. Tenaços, eh? Te quedes tu el club, col·loques tu als teus per a estar tranquil, i entre ells, que defensen la mateixa causa, ja n'hi ha escletxes. Filtrant a tot el món noms de futbolistes dels quals te vol desfer, cosa que l'únic que fa és depreciar-los més i fer més complicada la seva eixida. Amb uns servicis mèdics qüestionats per entrenador i plantilla, però amb un Pedro López Mateu intocable per la seva relació amb Lim. Avui han tornat a posar en el parc mèdic de l'operació Diego López allò de l'òpera del doctor fulano de tal amb el seu equip en una clínica de Madrid, supervisats per el doctor López Mateu, que me riu d'això. Amb la sensació de que estàs desesperat per Guido Rodríguez i que li vas aguantar el temps que siga necessari. Este deberes, esta deberes és una base per a un projecte per a tornar a Europa? Miren, el problema que té bàsicament Meriton és que el mateix Meriton sap que ja no se'ls creu ningú. Encara que han de mantindre el tipo, no se creuen ni ells a si mateixos. Per això no deixen a donar públicament la cara, perquè saben que les mentides tenen les cametes molt curtes. I quan has mentit tantes voltes ja com Meriton, que Meriton mentix a nivell industrial, no funciona de pocs, aquestes mentides ja no tenen ni cames. Són igual de covards que de mentiders, perquè saben que està fent el paperot de recolzar una destrucció sent partíceps de la pitjor gestió del futbol mundial. I fins i tot ells, que tenen la cara forrada de baqueta, saben que això ja no seria, ja no hi ha qui se ho crega. Almenys la gent normal, que no les dega res. Que afortunadament encara en queden. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans 6 minuts. Benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 i 10, saludo de Sala Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal?
0: Que has estat en un partit una volta més emocionantíssim i que una volta més ha caigut al costat de l'equip de Pedro Martínez i València Bàsquet ja s'ha adjudicat el primer partit de semis.
1: Sí, era el primer partit de semis. El Roig Arena repetirà en el segon partit l'equip de Pedro Martínez el divendres. I sí, un partit molt paregut al de l'eliminatòria de quarts contra el Surre Bilbao. Avui, al igual que va fer l'altre dia l'equip de Ponsarnau, pues la penya, els de Ricky Rubio, han fet un partit brutal, notable o sobresalient, fantàstic, però a la fi, reacció final de València Bàsquet en les acaballes de l'últim quart, han forçat la pròrroga i en la pròrroga, i per només un punt de diferència, pues han superat un gran Joventut. Té molt de mèrit, avui, perquè València Bàsquet ha superat un gran Joventut.
0: Ahir ja ho avisava Pedro Martínez, eh? Preveig moltes complicacions, no descarta arribar al cinquè partit, que sigui una sèrie llarga, i de moment la veritat és que la pinta que té és ixa, que la sèrie pot ser llarga, Salva.
1: Sí, tant de bo s'equivoquem, València Bàsquet guanya el segon i posteriorment pues, guanya, si no el primer, el segon en casa de la penya, i a partir d'ahí, bueno, pues, per la via ràpida, o quasi per la via ràpida, se plante en la final. Però si tot va conforme avui, pues sí que apunta a una eliminatòria molt competida. I avui torna a dir, partit fantàstic de la penya.
0: Bueno, pues això de moltes coses més tenim que xerrar. Ja fa auloreta, aroma de mundial, ja està ahí, ja se palpa amb les mans, i jo sí que em parlem d'això i de moltes coses, perquè tu esperaries seguido o no esperaries seguido? Ja m'ho dius després, les fotos convenen.
1: Esperant. No sé. La primera es queda a casa, València Bàsquet tomba 118-117 a un gran Joventut en el primer partit de les semis de Lliga, després de forçar la pròrroga en els últims segons. Montero, 27 punts, ha assumit la responsabilitat en les últimes possessions i ha anul·lat el gran partit de Ricky Rubio, amb 22 punts, 11 assistències i 4 rebots. Parla Pedro Martínez.
2: Disfrutando dentro del sufrimiento que hay, ¿no?, por la responsabilidad que tengo como entrenador, pero disfrutando de ver pues esa mentalidad ganadora de nuestros jugadores, ¿no? Ese espíritu de indómito, ¿no? De no darse por vencidos. Ya nos pasó el otro día contra Bilbao, ¿eh? Pero hoy ha pasado algo similar, ¿no? Similar, de decir, usted, esto está muy, muy mal, está muy difícil, ¿no? Y entonces, pues bueno, ver esa mentalidad, que no tiene nada que ver con la táctica, ni tiene nada que, o sea, tiene que ver con, pues con la mentalidad ganadora que tienen los jugadores, ¿no? Y eso, pues como entrenador, pues lo he disfrutado mucho, ¿no?
1: Pendents d'Scaloni, en poques hores ha de fer-se oficial la decisió definitiva del seleccionador argentí. Per a conèixer si Guido Rodríguez se li obre a última hora les portes del Mundial. De ser així, l'argentí encara podria continuar endarrerint la seva resposta a l'oferta feta pel València per a la seva continuïtat. D'altra banda, cal destacar a més que Diego López ha sigut intervingut esta vesprada pel doctor Manuel Leyes en la Clínica Olímpia en Madrid pel trencament del lligament encreuat del seu genoll dret. Premi al bon treball. El Llevant Unió Esportiva ha anunciat avui la renovació fins 2028 del tàndem en la direcció esportiva del club, format per Héctor Rodas i José Gila, després d'una primera temporada en la qual han guanyat la confiança del Consell d'Administració i de José Danvila. D'altra banda, José Luis Morales ha visitat avui esta casa i ha confirmat que vol continuar jugant al futbol, tot i que encara no té clara la destinació.
3: Estamos abiertos a cualquier opción que nos pueda salir, porque creo que también salir de España puede enriquecernos como personas y como familia, y bueno, pues al final valoraremos todo y lo que creamos que es más conveniente para tanto para mí como para mi mujer como para mi hijo. Allà iremos.
1: Fotuts, així es mostraran els integrants del Club Esportiu Castelló després de la cruel manera de caure en Almeria i posar fi a la temporada i al somni de l'ascens. El tècnic Pablo Hernández mostrava el seu pesar pel desenllaç final, però alhora explicava que els seus futbolistes han fet una gran temporada i poden anar amb el cap en alt per la campanya que s'han dut a terme.
4: Hoy el fútbol ha sido un poco cruel con nosotros. Nos vamos jodidos, ¿no? Porque todos queríamos pasar a la final. Nuestros jugadores, ¿no?, que no se merecían, creo, este final. De la forma que ha sido y por la afición. Tienen que irse con la cabeza alta, no solo por la eliminatoria que hemos hecho, sino por la temporada que han hecho.
1: Demà comença el Mundial i ho faran el mític Estadi Azteca de Mèxic amb el partit entre l'equip local i Sud-àfrica. L'encontre començarà a les 9 de la nit, hora espanyola, però des de molt abans començarà la cerimònia inaugural. En ella està previst que actue Shakira com a intèrpret de la cançó oficial i artistes com Manago, Andrea Bocelli. A les 4 del matí, hora espanyola, jugarà el segon partit entre Corea del Sud i la República Txeca. Cau Agustinos d'Alacant en la catedral. El Vivero Serol Nava encarrilat esta nit la permanència en la Lliga Sobal després de vèncer per 25-30.

0: 4 a la Fundación Agustinos de Alacant, conjunt de la Divisió d'Honor Plata, que aspira a l'ascens en el partit de nada de l'eliminatòria. La tornada es disputarà dissabte, que ve a partir de les 7:30 de la vesprada.
1: Les 11 de la nit i 16 minuts. Vos recorde, @90minuts, XO, Twitter, el 90 en xifra, en número. També en xifra o en número per a TikTok, en el perfil que és 90 Minuts Ràdio. I també és 90 Minuts Ràdio, sense xifres i números, per a Instagram. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp amb la vostra opinió, ja sabeu que podeu fer-ho al nostre canal, al 619-421801. 619-421801. Per opinar sobre qualsevol tema que està en el programa i sobre la pregunta que us fem, i que és: ha de posar el València data de caducitat en l'oferta a Guido Rodríguez o ha d'esperar el que siga necessari per a contractar el futbolista? 11 i 16, pausa per a la publicitat i en tornar d'ella parlem de tot això i de moltes més coses, així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
7: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
6: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
7: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
6: Preinscríbete en umh.es.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
12: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
11: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
10: Oye, que no amb Laura Palmer i la gent 11 i 19, a la fi, Salva, estava pegant-li voltes lo de València Bàsquet. Esté tan mal acostumat que ja se pensem que és una pel·lícula, és una pel·li de Marvel. Quan dius, está, el superheroi està contra les cordes, però i si ara està? I ixen. Però a la fi això un dia, pues, perquè és esport, no passarà i tindrem que estar preparats.
0: Bueno, és una gran temporada, Manolo. I lo de avui, bueno, pues és altre exemple de la gran temporada que està portant a terme l'equip de Pedro Martínez. Ja t'he dit que avui, durant gran part del duel, pues, ho ha tingut molt complicat per a guanyar. Ha estat contra les cordes en l'últim quart, torna a dir, perquè ha fet un gran partit el Joventut, però a la fi hi ha hagut una reacció pareguda, i ho ha destacat després també en roda de premsa Pedro Martínez, a la que va tindre l'equip l'altre dia contra el Bilbao Basket de Ponsarnau. En el primer partit de quarts de final no li ha donat a València Basket per a fugir de la pròrroga, però ha forçat la pròrroga, i en la pròrroga, bueno, pues ha tombat a Joventut. Si et sembla, ho ha explicat perfectament Pedro Martínez després del partit. Escoltem.
13: Disfrutando dentro del sufrimiento que hay, ¿no? Por la responsabilidad que tengo como entrenador, pero disfrutando de ver, pues, esa mentalidad ganadora de nuestros jugadores, ¿no? Ese espíritu de indómito, ¿no? De no darse por vencidos. ya nos pasó el otro día contra Bilbao, ¿eh? Pero hoy ha pasado algo similar, ¿no? Similar de decir, usted, esto está muy, muy mal, está muy difícil, ¿no? Y entonces, pues bueno, ver esa mentalidad que no tiene nada que ver con la táctica, ni tiene nada que, o sea, tiene que ver con, pues con la mentalidad ganadora que tienen los jugadores, ¿no? Y eso, pues como entrenador, pues lo he disfrutado mucho, ¿no? Y bueno, y evidentemente, pues luego en el cara o cruz, que te salga cara, pues te vas más contento, ¿no? Pero bueno, creo que hemos de hacer una lectura de que el partido lo podía haber ganado cualquiera. No digo que esté sorprendido de eso, no digo que esté sorprendido. Ya dije ayer en la rueda de prensa que iban a ser partidos igualados y que la eliminatoria va a ser muy igualada, y me reafirmo y creo que después de lo de hoy, pues es así, ¿no? Ellos juegan muy bien, tiran muy bien de tres puntos, tienen... Ricky Rubio es un jugador fenomenal, ¿no? O sea, no ya por lo que meta, que también mete, sino por todo lo que genera, por cómo hace mejores a sus compañeros, ¿no? Entonces, pues es muy difícil jugar con un jugador tan, contra un jugador tan determinante, porque hagas lo que hagas en defensa, encuentras soluciones, ¿no? Y...
10: Bueno, pues esas son las palabras de Pero Marriez, que es cert, ya lo había advertido. Nacho Rodilla, ¿qué tal? Buenas noches.
14: Hola, què tal? Bona nit.
10: Bueno, Nacho, deia al principi que estem tan mal acostumats amb aquest equip que ja se pensem que és una pel·lícula d'herois. Deixes que el veus que diu... Que al final no patixes perquè dius l'heroi d'estes acaba així sempre. I la veritat és que sempre ells, però que arriba un moment que ja que ni ens preocupa el voler-lo contra les cordes, és que és un sinònim de que aquest equip ens té molt mal acostumats.
14: Sí, la veritat és que estem mal acostumats. És com si saber és el que va el final, sí, de la peli, no? Ja sabem el que va passar, per tant, bueno, en relativa confiança i relativa tranquil·litat, no? Perquè jo crec que així també ha afrontat la grada del Roig Arena un poc el partit, inclús els mateixos jugadors, com si tingueren la confiança total que en un moment determinat, en el moment més crític del partit o el moment final, apareixerien, no? Ho han fet d'esta manera. És cert que davant d'una versió increïble de la penya, perquè no se n'ha anat del partit en ningú moment, ha estat sempre en criteri, ha tingut sempre bona selecció de llançaments, d'ahir sa efectivitat també, des de la línia exterior, i és que té un mestre, la veritat, és que té un mestre en la pista, que és Ricky Rubio, i això fa les coses més fàcils per a ell i per als companys. Però això és que també li té que servir, perquè el que tu acabes de dir també tens raó, que fins que arriba eixe dia, i avui ha jugat en el límit, la penya ho ha tingut dos o tres vegades en les seues mans i no ha tingut l'encert en el tram decisiu del partit. Però tens que analitzar-ho i tens que portar-ho també cap a aquesta versió, que diguem més conjunta de millor elaboració que te porte a una tranquil·litat en el partit, perquè avui l'ha comandat al llarg de pràcticament tot l'encontre, l'ha comandat la penya.
0: Nacho, després del que has vist avui, tindrà raó Pedro Martínez i anirem a una eliminatòria llarga?
14: A veure, és que lo de avui té doble lectura. Una, que sembla que va tot molt igualat, perquè la penya troba bona solució en el xoc d'equip, en l'elaboració, i tu tens una contundència més des del plànol físic, des d'aquestes arrencades que té València Bàsquet, que són diferencials, però l'altra seria que el colp d'avui, anem a veure com el suporta la penya, perquè avui ho ha donat tot. De fet, Ricky Rubio s'ha portat una trascada en una acció contra Branco Badio, un colp al genoll, que no és greu, però sí que l'ha deixat un poquetet en alguna molèstia, anava renquejant. I ell ha apurat o ha estirat tots els minuts perquè eren sabedors que este primer enfrontament podia ser importantíssim per a ells, no? El arrencar bé mirant l'arsenal de jugadors que té València Bàsquet. Bueno, ara va també de aguantar des del plano mental per part de la penya i des del tema físic. Jo sempre he pensat, i ho hem parlat diverses vegades, no? Avui ho hem tornat a comentar, que per a mi l'eliminatòria la preferia jo contra la penya per el tema físic de desgast, el desgast que és capaç d'imposar València Bàsquet, i anem a veure si això apareix. Va tot molt igualat, avui ho hem vist, que està tot en una tessitura d'això, de cada equip tindre resposta a lo que planteja el rival, però també el tema mental, el tema anímic, a veure com se refà la penya d'esta primera derrota.
10: Dèiem de... Ha dit en un fantàstic joventut, en el qual el seu entrenador, Nacho, ha dit
1: hem fregat la perfecció, com diguen, fins i

0: Història estava i està jugant un play-off d'ascens a la Lliga a Sobal, però estem parlant també d'un rival en un pressupost molt més alt i molt professionalitzat. Espectacular l'ambient a la catedral, totalment ple. Jo crec que per damunt de 2.000 aficionats, molta gent del col·legi i a la fi del partit una ovació tancada, perquè hi ha que reconèixer la molt bona temporada que ha fet el conjunt de Carrillo. Però la realitat és que és pràcticament ja impossible de cara al partit de tornada. Recordem que val el resultat de l'anada i que són 9 gols de ventatge per al conjunt de la Lliga Sobal. Serà el dissabte a les 7:30, per supost que estarem ahí al punt a punt per a tancar la temporada, una temporada per a la història, per al conjunt alacantí, tot i que després del que hem vist avui així a la catedral, Agustinos pues es quedarà així, no? En la ment en els llavis i en la sensació de que ha competit molt bé en els seus rivals, però que està molt junt de guanyar una eliminatòria davant un conjunt de la Lliga Sobal.
1: Gràcies, Gonzalo. Com diem, ja fa aroma, ja fa oloreta a Mundial. Telema.

0: 11:42 de Más Tesores estará, no, s'haurà acabat ja el primer partit del
1: Mundial. El Mundial, demà comença el Mundial, a les 9 de la nit, hora espanyola.
0: Sí, senyor.
1: Amb la disputa del Mèxic, Sud-àfrica i la cerimònia inaugural, com t'agrada, eh? Està previst que actues Shakira. Mira, sí, que t'agrada tu sempre Shakira, Manolo.
0: Sempre, de tota la vida.
1: Sí, sí, sí, sí. No, és de veres, com a intèrpret. No, no és ironia, és de veres. Bueno, pues actua Shakira com a intèrpret de la cançó oficial i artistes com Maná o Andrea Bocelli. Cerimònia inaugural, que serà molt llarga, ja la gent que s'ho pugui imaginar.
0: En el mític estadi Azteca,
1: Azteca, mític estadi Azteca.
0: Allà han alçat el Mundial, ni més ni menys, que Pelé i Maradona. Ojo, eh?
1: Efectivament, i divendres 12 a les 9, també l'horari d'Espanya, jugarà el partit que enfrontarà el Canadà contra Bòsnia i Herzegovina. Partidàs. Abans actuaran Michel Bublé, Alanis Morissette, que li agrada molt a Jordi Gosalvez, aquí tenim ja per ací. I dissabte 13 de juny, partit en el Sofi Stadium entre Estats Units i Paraguai a les 3 de la matinada, hora espanyola. Abans, la cerimònia en terra estadounidenca actuarà Katy Perry, que li mola molt a Diego Pico.
0: Molt bé. A nivell esportiu, per al partit amb el Mèxic, Sud-àfrica...
1: És que m'has posat ací tota la sèrie d'actuacions que hi hauran i, bueno, pues sí.
0: És que hi ha una cerimònia per cada país, jo.
1: No, si vols les poses tot, si vols les poses totes i se tirem ací, no hi ha ni tertúlia. A nivell esportiu, el Vasco Aguirre compta amb Eric Lira del Cruz Azul per a jugar de pivot defensiu. Qui jugarà en el joc d'Edson Álvarez del West Ham, que està recuperant-se del seu turmell en Sud-àfrica, el seleccionador Hugo Bros, que no Hugo Boss. La idea, además, era plantar-se bé en la defensa per a tractar de sorprendre els mexicans en un al contracolp. Línia d'atac liderada per Lyle Foster del Burnley anglès i el partit menor serà xiulat per Wilton Sampaio de Brasil. A este l'han deixat d'entrar.
0: A este sí que l'han deixat d'entrar. Sí, sí, sí. Affengruber ha afirmat que fitxar per l'Elx és el que li ha obert les portes de la selecció del Mundial.
1: Ho ha dit en Califòrnia, que no es concentra la selecció d'Àustria per al debut mundialista, que el seu fitxatge fa 2 anys per l'equip il·licità és el que li ha permès disputar el Mundial.
0: El
1: Canadà... Sobre el seu futur, clar, sí. Affengruber, Manolo... 20 milions d'euros segons Transfermarkt, és molt probable que el puga vendre l'Elx. Ha dit, soc ací per a concentrar-me en el Mundial, el que puga passar després no em preocupa.
0: El Canadà s'ofereix...
1: Futbolista que se n'anirà. A l'empresa, l'home del mercat, Diego Picón s'anirà més.
0: Exacte. El Canadà que s'ha ofereix a acollir l'àrbitre que tira en els Estats Units, Omar Artan.
1: Sí, bueno, sorprenent, Manolo, Canadà s'ha oferit a rebre l'àrbitre somalí Omar Artan perquè dirigisca partits del Mundial 2026 al seu país, després de ser exclòs de la competició, després de la decisió dels Estats Units de rebutjar la seva entrada per a participar en el torneig. Entenc que ho podrà fer, entenc. L'alcaldessa de Toronto, Olivia Shaw, va afirmar que Artan serà benvingut per arbitrar partits a la ciutat canadenca.
0: Bé, i per últim, continua el fenomen Tim Payne.
1: El neozelandès comptava només amb 4.000 seguidors en Instagram, xifra impròpia d'un jugador d'èlit que disputarà el pròxim Mundial, apenes un parell de setmanes després, i una comunitat d'aficionats al futbol entregadíssima. El futbolista ja ha arribat als 5,4 milions de seguidors en la famosa xarxa social. No es tracta d'un número qualsevol, i és que aquesta xifra supera la població completa del seu país, Nova Zelanda.
0: Cuidado con Tim Payne en el Mundial, que cantaré en las decisiones. 11:46, tanquem la primera parla informativa. Després de la pausa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Hemos venido con flores de
2: venganza en el pelo. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Aferto, tu concesionario Opel en Torrent. Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: A Punt Ràdio, de tu a tu, amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
5: Vols dir?
4: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
6: No m'esperava això.
4: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli o cim i pels complements, que són la tac i la coda.
5: Clar que sí.
4: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
7: Missatge rebut.
4: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
6: Que susto.
4: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
6: Vale o no vale?
7: Ah, vale.
4: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que l'atac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
7: Efectivament.
4: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
8: Això què vol dir?
4: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
9: Ah, ara ho he entès.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio. Som A Punt.
10: Són les 7.
11: Les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
10: Bon dia, és 11 de juny, ha passat exactament un mes des que el professorat valencià de la pública es va posar en vaga. Un mes i 11 reunions després, els sindicats de l'ensenyament suspenen eixa vaga indefinida. Avui ho traslladaran formalment a la conselleria. La reunió està prevista a les 9 d'este matí amb l'objectiu de continuar acostant postures.
12: Hi havia dues preguntes. Si suspendre, què significa de moment interrompem, però en qualsevol moment la podem reprendre. Això molt majoritàriament s'ha votat a favor, que ara parem, però que la pressió, el professorat demana continuar-la. Demana continuar-la perquè no veu satisfetes les seves expectatives.
10: Així ho explicava Marc Candela, portaveu de l'STPB, el sindicat majoritari, i és que efectivament suspenen, no desconvoquen esta vaga. 7 de cada 10 docents opten per la interrupció temporal, però no renuncien a més protestes. De fet, la pràctica majoria, 9 de cada 10, rebutja l'última proposta amb les millores de conselleria. I amb estos resultats a la mà, acudiran avui els sindicats a eixa trobada, a eixa nova reunió negociadora amb educació, la que fa 12. Al mateix temps, el professorat en vaga es concentrarà a la porta de la conselleria, a l'Avinguda de Campanar de València i marxarà després al migdia en manifestació fins a la plaça de la Mare de Déu. D'esta plaça, per cert, han alçat ja les tendes els professors i professores que estaven acampats des de fa 10 dies. I així s'acomiadaven a nit de l'espai. En un comunicat asseguren que se'n van, com ja havien dit que farien, al mateix temps que s'alça la vaga indefinida, amb humilitat i amb la convicció d'haver creat, diuen, un espai comú per canviar tot el que ha de ser canviat en la matèria d'educació. Després ampliem, anem ara també amb el repàs de la resta d'assumptes destacats en el sumari. A Punt ha tingut accés als WhatsApps que els membres del Consell van intercanviar tot el dia de la gana. Són missatges en un grup de consellers i conselleres en què Mazón insta a inundar de dades els mitjans de comunicació. Toni Cano, bon dia.
13: Bon dia, Alba. En un d'estos missatges, a les 8:15 del matí, es pot llegir com Carlos Mazón va demanar als consellers i conselleres que inundaren de dades els mitjans de comunicació, ja que això feia una sensació d'estar alerta, una sensació que et cagues, segons paraules textuals. Això ho va dir abans de les 9 del matí. Mazón no va tornar a enviar cap missatge més durant tot el dia.
10: El papa s'acomiada de Barcelona. Lleó XIV viatja ja avui a les Canàries en l'última etapa de la visita a Espanya.
13: A nit, amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, finalitzaven els dos dies a Catalunya. Va ser una missa en una data simbòlica, el dia en què recordaven els 100 anys de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. A Lleó XIV el rebien els reis Felip VI i Letícia i el president del govern espanyol, bona part de l'executiu central i el president de la Generalitat de Catalunya. Abans, el papa va estar a l'abadia de Montserrat i va compartir uns minuts amb les preses i presos del centre penitenciari Brians 1.
10: I avui se celebra, es commemora el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, el més diagnosticat en homes, amb 2.800 casos nous a l'any. Per a diagnosticar-lo, nous projectes amb intel·ligència artificial milloren ja el procés i els tractaments.
13: La intel·ligència artificial ha revolucionat la manera de diagnosticar el càncer de pròstata i de personalitzar els tractaments. A València, en Livo, l'empresa Kivim ha habilitat una potent ferramenta d'IA per avançar-hi en el tractament i diagnòstic.
10: I en els esports avui en portada tenim doblet, futbol i bàsquet. Òscar Forés, bon dia.
5: Bon dia, Alba, sí, perquè ha arribat el dia. Avui comença el Mundial de Futbol amb el partit inaugural Mèxic-Sud-Àfrica a partir de les 9 de la nit. I en l'esport de la Cistella, València Bàsquet s'imposa a nit al Joventut de Badalona en el primer partit de les semifinals pel títol de la Lliga ACB per un ajustadíssim 118-117, pròrroga inclosa, Alba.
10: Gràcies, Òscar. Després ampliem. També sabrem, volem saber a aquestes hores què és el que ens depara avui el dia quant a l'horatge es refereix. De moment anem en mànega curta tots així. Antonio Sánchez, bon dia.
7: Alba, bon dia. Sí, això que la temperatura mínima ha baixat un poc respecte a ahir. Tenim ara mateix uns quants graus menys, però després veurem com de vesprada pujarà el termòmetre. És a dir, que esta vesprada tindrem una vesprada assolellada, ja marcada un poc per la dinàmica d'estiu, i veurem com el cap de setmana el termòmetre encara pujarà més. Per això compta amb més detall en uns minuts.
10: Vaig a que ja estem en estiu. Gràcies, Antonio. També volem saber a aquestes hores com se circula, saber quina és la situació a les carreteres i el transport públic. Sonia López, conta'ns. Bon dia.
8: Bon dia. Normalitat a les principals carreteres valencianes amb circulació fluida.

0: 5%. I per últim, Alba, continuen els retards en la línia C2 de Rodalia per aquesta avaria d'infraestructura entre Benifaió i Silla.
1: Gràcies, Sònia. A les 7:30 ampliem i actualitzem esta informació. De moment és així com es presenta el dia, quan són les 7:05 del matí. De seguida en aprofundim en totes aquestes qüestions i algunes altres. Està avui Maria Salvador en la producció, Patricia Valero en el comandament tècnic. Fem breu parèntesi i anem amb tot.
2: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar. Perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
5: València és història. És present i és futuro. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
7: De tu a tu.
8: Estàs escoltant A punt, les notícies del matí.
1: El professorat de l'ensenyament públic valencià es decanta majoritàriament per interrompre temporalment la vaga indefinida. Ho fa a partir de demà divendres. Quasi 9 de cada 10 rebutgen l'última proposta global de la Conselleria d'Educació. És el resultat de la consulta feta per la majoria dels sindicats i amb ell acudiran este matí a les 9 a la nova reunió negociadora amb educació, la que en fa 12, que arriba més quan es complix, Toni, un mes de l'inici de la vaga.
9: El professorat de l'ensenyament públic valencià s'ha decantat majoritàriament per suspendre temporalment la vaga indefinida iniciada l'11 de maig. Ara bé, rebutja de manera contundent, amb vora un 87%, l'última proposta global presentada per la Conselleria d'Educació. En la pregunta sobre el futur de les mobilitzacions, en què han participat més de 26.200 persones, el 67% considera més adequat interrompre o desconvocar la vaga, davant del 33% que aposta per mantindre-la. Són els principals resultats de la consulta convocada pels sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT del País Valencià, que este dijous traslladaran a la taula de negociació. La preferència majoritària, però, no és tancar definitivament el conflicte. Entre els que han optat per interrompre les aturades, la majoria, el 71%, aposta per una suspensió temporal o estratègica que permeta continuar les mobilitzacions i reprendre la vaga en qualsevol moment sense necessitat d'haver de tramitar de nou un preavís. Marc Candela és el coordinador d'acció sindical del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, l'STPB.
10: La suspensió significa simplement que ara parem, però que la pressió, el professorat demana continuar-la. Demana continuar-la perquè no veu satisfetes les seves expectatives i en els documents que ens ha presentat la Conselleria. I això significa que fins que arribi aquest moment, òbviament, la lluita i la mobilització continuarà. Tant ara, insistís, que en aquests mesos que queden de juny i juliol, com a partir de setembre.
9: Avui, dijous, el professorat en vaga es concentrarà a les portes de la Conselleria a l'Avinguda de Campanar de València des de les 9, quan està convocada la reunió negociadora. A les 12 marxaran en manifestació fins a la plaça de la Mare de Déu, on està prevista l'arribada a les 2 del migdia.
1: Amb estos resultats a la mà, acudiran avui a les 9, com dèiem, a Conselleria els sindicats de l'ensenyament. D'esta última proposta que estarà damunt la taula, els docents es mostren majoritàriament favorables al punt de la simplificació burocràtica, un 82%. Només a eixes rebutgen les que tenen a veure amb personal, inclusió o ràtios. A esta última qüestió referia ahir el president Pérez Llorca abans de conèixer-se estos resultats. Deia que la proposta del departament d'Ortí és més ambiciosa que la que contempla l'últim decret de ràtios aprovat pel govern espanyol.
11: En el nostre oferiment estem mantenint una proposta de ràtios molt més ambiciosa i que estem disposats a dur endavant. Per a mi seria il·lògic que allí no es proteste i que s'acceptarà aquella, i així que esta és millor, millor sobretot per als pares i per als alumnes, sobretot, no s'acceptarà.
1: I mentrestant, l'acampada educativa s'ha despedit fa unes hores de la plaça de la Mare de Déu.

0: de València, no així les reivindicacions del professorat. A nit, els professors i professores van alçar el campament, que ha estat en peu 10 dies des que va començar el mes de juny, omplint la plaça amb les consignes i les accions del professorat, Toni.
1: Així és, amb accions de protesta diàries. L'acampada fins i tot ha aconseguit conviure amb les celebracions del Corpus, la festa grossa de la ciutat de València, i ha rebut el suport de sindicats, artistes i famílies. En un comunicat han assegurat que se'n van, com ja havien dit que farien, al mateix temps que s'alça la vaga indefinida, amb humilitat i amb la convicció, diuen, d'haver creat un espai comú per a canviar tot el que ha de ser canviat en matèria d'educació.
0: 7 i 11 minuts. A punt ha tingut accés als whatsapps que els membres del Consell van intercanviar tot el dia de la Dana. Són missatges, Toni, en un grup de conselleres i consellers.
1: En un d'estos missatges, a les 8 i quart del matí, es pot llegir com Carlos Mazón va demanar als seus consellers i conselleres que inundaren de dades els mitjans de comunicació, ja que això donava una sensació d'estar alerta, una sensació que et cagues, segons paraules textuals.
0: Això ho va dir abans de les 9 del matí. Mazón no va tornar a enviar cap missatge més durant tot el dia. És una crònica d'Adelaida Ferrer.
2: 2 minuts va ser el temps que l'expresident Mazón va dedicar a donar instruccions per WhatsApp als seus consellers el dia de la Dana. Els demana que estiguen pendents del tancament d'escoles i d'incidents en centres sanitaris i de serveis socials. Informar en detall d'una imatge de control, assegura. I continua, inundarem de dades els mitjans. Això, diu, desprèn sensació d'estar alerta i a la gent la calma. Són les 8 i 17 minuts del matí i esta serà l'última ordre del cap del Consell. Mitja hora després torna a intervindre per última vegada per advertir Salomé Pradas d'una errada en un tuit. Passades les 10, és Pradas qui compartix un missatge on avisa de l'alerta roja per pluges i poc després l'exconseller d'Educació diu que 64 municipis han suspès les classes. Pradas manté informat el Consell durant tot el matí i a migdia avisa que s'ha decretat una alerta hidrològica al riu Magre i al barranc de Pollo. Cap d'estos missatges reben la contestació del cap del Consell. Però l'activitat del xat s'incrementa a partir de les 8 i 25 de la vesprada. Diversos consellers parlen d'inundacions en ITVs, arxius, residències i centres sanitaris. Martínez Mus explica que a la seu de Ferrocarrils 30 persones estan aïllades i a Alacant, José Luis Rovira albira que els danys seran quantiosos i apunta. L'esquerra ja ha començat la seua campanyeta.
0: El contingut d'estos missatges està provocant reaccions polítiques. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha demanat al president de la Generalitat que li lleve l'acta i l'aforament de diputat a Carlos Mazón, a qui acusa d'estar només preocupat per la seva imatge.
3: Quina autèntica vergonya, quin despropòsit. Es confirma que durant la Dana a Mazón i al seu consell l'únic que els preocupava era la imatge, no la gestió. Donar la sensació d'estar alerta i després despreocupar-se durant hores i hores de sobretaula en un reservat.
0: També ha reaccionat, Toni, la líder dels socialistes valencians.
1: En xarxes socials, Diana Morán, la secretària general del PSPB, ha dit que amb rescats en marxa i municipis en situació crítica, la vicepresidenta del Consell va entendre que no hi havia motius per a preocupar-se. Avui, diu Morán, lluny d'assumir responsabilitat, és la número 2 de Pere Llorca.
0: Els missatges que estem comentant són els que la jutgessa de Catarroja ha demanat a la vicepresidenta Susana Camarero, que este dimecres ha declarat com a testimoni. Ha accedit al jutjat per la porta de darrere per a evitar les víctimes que l'esperaven en l'entrada principal. Rosa Álvarez és presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals.
4: El dia 29 d'octubre abandonó a les persones de teleassistència, abandonó a les persones de les residències i també de les vivendes tutelades de Picanya. Estas personas fueron abandonadas doblemente, por la Consellería de Emergencias, evidentemente, pero también fueron abandonadas por la Conselleria de Servicios Sociales, que es por lo que ella está aquí.
0: Susana Camarero ha declarat, com deien, com a testimoni en la causa de la Dana, assegurat que aquell dia no va tindre cap contacte ni amb Mazón ni amb el seu entorn. Magda Nicolau ha seguit la seva compareixença.
5: Susana Camarero ha explicat al jutjat que no va rebre cap instrucció de Carlos Mazón ni del seu equip la vesprada del 29 d'octubre i que la situació era conduïda per qui era consellera d'Emergències, Salomé Pradas, imputada en la causa. Camarero ha recordat que va connectar-se al SECOPI tot i no formar part de l'organisme de manera telemàtica. Ha admès que desconeixia en què consistia. Ha dit que durant la reunió es parlava de la situació a Utiel. Va preguntar si hi havia afectats centres dependents del Departament de Servicis Socials que dirigia. La resposta va ser negativa. Ha assegurat que estava pendent, tot i deixar

0: la reunió per acudir a un acte d'entrega de premis, ja que el secretari autonòmic continuava connectat. Respecte als avisos a les residències de majors, i se matí enviaren un protocol d'actuació davant el risc de pluges, que no arriba a la residència de Paiporta perquè no hi havia correu de contacte. I en saber el desbordament del barranc de Pollo, parlen de problemes en residències. Es comuniquen amb la de Paiporta, on moriren 6 persones, i li diuen que han hagut d'avisar els bombers. Allí no plovia, però patiren una avinguda que va trencar les portes i que va arrasar la primera planta. Quant a les 37 víctimes mortals que eren usuàries del servici de teleassistència, la vicepresidenta ha recordat que no té funcions davant una emergència com la riuada.
1: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
2: 7 i 16 minuts. Hi ha 14 viatges avui a les Canàries en l'última etapa de la visita a Espanya. A nit, amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, finalitzaven els 2 dies a Catalunya. Elpidia Viver, bon dia.
3: Bon dia, Alba. Hi ha 14 el rebien els reis Felip, VI i Letícia, el president del govern espanyol, bona part de l'executiu i el president de la Generalitat Catalana. Missa en el dia en què recordaven els 100 anys exactes de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i que ha posat el focus en el vessant espiritual d'este. I on ha tornat a enviar Lleó XIV ha tornat a enviar un missatge pastoral i polític.
4: Sigue siendo hoy una obra en construcción que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino. No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre.
3: Després d'una missa solemne ha arribat un dels moments més esperats, la benedicció de la Torre de Jesucrist.
4: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu,
3: benedicció que ha anat seguida d'una cerimònia de 10 minuts pensada com un viatge de llum amb espelmes entre el públic i una encesa progressiva fins a la creu. Amb 172 metres i mig d'alt, corona el temple amb una gran creu luminosa recoberta de ceràmica que converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món i tot davant de 8.000 persones. En el cel, una figura de Gaudí formada per drons donava les gràcies i somreia i recordaven també una frase de l'arquitecte. Alba, primer l'amor, després la tècnica.
2: Elpidia Valentina, que va protagonitzar també el moment més tendre, podríem dir, de la vesprada a Barcelona.
5: Buenas tardes y santidad.
6: ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
5: Me llamo Valentina.
6: ¿Valentina?
5: Sí, sí, sí.
6: Aquí estoy con el rey.
7: ¿Cómo estás, Valentina?
5: ¿Quién es usted?
7: Yo soy la reina, encantada.
5: Ah, encantada, su majestad.
3: És una xiqueta invident i va ser l'encarregada de descriure a Lleó XIV i als reis les formes de la Torre de Jesús, detalls de la construcció i el significat de l'arquitectura de Gaudí. Com ara que la creu és un mirador per a veure la ciutat des d'on projectarien ratxos. Tot estava pensat al cap de l'arquitecte.
2: Elpidia Viver, gràcies. Això és el que donava de si eixa vesprada del papa del papa Lleó XIV. Lleó XIV a Barcelona. Això de vesprada de matí, el papa ha acudit al complex penitenciari de Cambrians, on ha compartit uns minuts amb les preses i els presos del centre. A ells els ha llançat este missatge d'esperança.
4: Haz que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones.
2: La abadia de Montserrat ha sigut la següent parada. Milers de fidels l'esperaven allí des de bon matí a l'esplanada del monestir, que també va visitar, per cert, Joan Pau II fa ara 44 anys. Com ell, el pontífex ha pregat als peus de la Mare de Déu de Montserrat, de la Moreneta, proclamada més patrona de Catalunya per un altre pontífex amb el mateix nom, per Lleó XIII. Però podem dir en este context que que bé que no tots estaven satisfets amb

0: esta visita ahí a Barcelona, Toni.
1: Desde la Asociación Reparación Integral ya denuncien que el Pontífex no ha volgut reunirse amb les primeres víctimes que denunciaren els abusos a menors en esta abadia. Un dels sacerdots està acusat d'abusar durant 30 anys de 12 menors. Miguel Hurtado, primer denunciant d'estos fets, s'ha mostrat decebut i trist perquè en esta visita no s'han reconegut estos fets a Montserrat i recorda que ha tingut temps per a reunir-se el Papa amb Bad Bunny i no amb ells.
2: No entiendo cómo el Papa puede venir al lugar del crimen sin reunirse con la víctima del delito y sin reparar el daño causado. El Papa no se ha querido reunir conmigo a pesar de que se lo he pedido. Dice que tiene problemas de agenda.
0: Bé, com ja avançàvem, este matí a les 8 i quart en concret està previst que Lleó 14 abandone Barcelona rumb a Gran Canària, on finalitzarà la visita a Espanya. Coincidint amb este viatge a les Canàries, l'ONG Caminant Fronteres ha fet públic un informe en què destaca que durant els primers 5 mesos de l'any, més de 1.300 persones han perdut la vida quan intentaven arribar a les costes d'Espanya. Entre aquestes persones mortes, més d'un centenar són xiquets i dones, vora 150. Bé, a Barcelona està encara la nostra enviada especial, l'enviada especial d'Apunt, Carmen Monteagudo, hola.
3: Després de Barcelona, el Papa arribarà poc abans de les 11 del matí a Canàries. Allí el Pontífex veurà de primera mà el drama de la immigració. El primer que farà Lleó 14 només aterrar serà traslladar-se al port d'Arguineguín, visitar-lo i mantindre un encontre amb els migrants, a més dels treballadors i voluntaris que els atenen diàriament. S'han reforçat els controls de seguretat. Estaran presents també el president del govern, Pedro Sánchez, i una gran quantitat de ministres. Serà una imatge que, sens dubte, farà la volta al món. Passat el migdia, reunirà amb la comunitat eclesiàstica i a partir de les 6:30 de la vesprada oficiarà la Santa Missa a l'Estadi de Gran Canària.
4: Les notícies del matí.
0: Anem ara a la Plana Alta. Està tancada al bany la platja de la Torre de la Sala Cabanes. S'ha detectat nivells alts de contaminació. Raúl Piñana, delegació de Castelló, bon dia.
5: Hola, bon dia. Els controls rutinaris de qualitat de l'aigua han detectat l'existència del bacteri E. coli present en els residus fecals. La prohibició de bany es mantindrà fins que noves analítiques confirmen que l'aigua compleix els paràmetres de seguretat establits. L'Ajuntament ha demanat prudència a veïnat i visitants i que respecten la restricció mentre es mantinga activa. Al litoral de Castelló, l'estiu passat ja van tindre episodis similars a les platges d'Alcossebre, Orpesa o Benicàssim.
0: Gràcies, Raül. La Policia Nacional ha detingut 4 persones d'entre 23 i 53 anys acusades de cometre un delicte contra els drets dels treballadors després d'ocupar ciutadans estrangers, Toni.
1: La majoria estava en situació irregular en una barberia de València i en uns camps agrícoles d'Algemesí, a la Ribera Alta, sense contracte de treball ni alta en la Seguretat Social.
0: I una denúncia més, la Unió Llauradora denuncia la comercialització de diverses marques d'arròs que importen el producte sense dir-ne la procedència. Això, segons la Unió, crea confusió entre els consumidors i consumidores, ja que molts creuen que l'arròs s'ha cultivat al nostre territori i el que s'ha fet realment és simplement empaquetar-lo.
1: Davant d'estos fets, el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, ha assegurat que la valenciana és l'única autonomia que no controla l'etiquetatge i ha reclamat al Consell que acredite la realització de controls oficials. I des del govern valencià, el seu portaveu i també conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, ha explicat, diu ell, que cap normativa europea obliga a fer-ho. Escoltem tots dos.
6: Que a dia d'avui la Generalitat Valenciana és la única comunitat autònoma en tot l'estat que no ejerce sus competencias en materia de inspección, de control y de sanción del etiquetado, por tanto, de la información a los consumidores.
7: Nosotros sí queremos que aparezca en el etiquetado el origen del arroz, pero no existe ninguna norma europea que obligue a ello. Nuestro defensor ante la Unión Europea, tristemente, es este ministro de Sumar, que desgraciadamente, en lugar de pedirle a quien tiene la competencia para exigir ese etiquetado, nos lo reclama a nosotros, que somos víctimas.
0: Anem amb un últim assumpte. El director general de Transparència, Jorge Veiver, ha posat el seu càrrec a disposició del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. La decisió de Veiver arriba després de confirmar-se, Toni, la seva imputació en el cas Assut per part de l'Audiència Provincial de València.
1: Jorge Veiver, que va ser regidor d'Urbanisme en l'Ajuntament de València en l'època de Rita Barberà, apareix en el sumari d'este cas com a receptor de regals d'una organització suposadament corrupta i vinculada a fer operacions urbanístiques irregulars. Veiver també ha enviat una carta al Partit Popular de la Comunitat Valenciana sol·licitant la la suspensió temporal com a militant fins que s'aclarisquen estos fets, els fets que se li imputen. Dimarts, el Comitè de Drets i Garanties del PP li va obrir expedient informatiu.
0: I ja es parlàvem que avui se celebra el Dia Mundial del Càncer de Pròstata. És el més diagnosticat en homes, 2.800 casos nous cada any, Toni.
1: La intel·ligència artificial ha revolucionat la manera de diagnosticar-lo i de personalitzar els tractaments. A l'IVO, a València, l'empresa Kivim, de referència en càncer, ha habilitat esta potent ferramenta en què recopilen ressonàncies magnètiques i biòpsies que entrenen els models d'intel·ligència artificial per al posterior ús del doctor. Així ho explica el director de l'empresa, Fabio García.
8: Hem creat este producte que la intenció és que siga aquest copilot perfecte per al radiòleg a l'hora de decidir si una lesió sospitosa és càncer de pròstata o no.
0: Set i 26 minuts, eixim a l'exterior. Els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs contra l'Iran esta matinada. Continua la resposta contra la Guàrdia Revolucionària iraniana per haver abatut un helicòpter nord-americà amb un dron. Innocenci i Ortín, bon dia.
9: Bon dia. El Comandament Central dels Estats Units han informat que els atacs contra l'Iran s'han centrat en emplaçaments de sistemes de vigilància, comunicació i defensa aèria. La nova onada ofensiva s'ha llançat poc després que Donald Trump avançara més bombardejos perquè, segons s'ha dit, s'està tardant massa a arribar a un acord de pau. Hem estat molt a prop d'un acord, però continuen manipulant-nos i ens prenen per uns imbècils perquè els anteriors presidents amb qui van tractar eren molt estúpids, ha dit Trump. També ha assegurat que ha parlat amb un grup d'oficials iranians per a exigir que accepten les seues condicions per a un acord de pau. Com a resposta a aquesta nova ofensiva, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha tancat completament l'estret d'Hormuz i ha llançat atacs contra bases dels Estats Units a Bahrain, Kuwait i Jordània.
0: I anem ara cap a la ciutat de Belfast i les poblacions veïnes d'Irlanda del Nord que han viscut una segona nit d'aldarulls protagonitzats per grups d'extrema dreta que protesten per l'apunyalament d'un home a mans d'un migrant d'origen sudanès, un home que està detingut.
9: La policia ha utilitzat canons d'aigua per a dispersar els manifestants, però la dimensió dels disturbis no ha sigut tan gran com la primera nit, quan es van incendiar habitatges on vivien persones migrants que van haver de ser desallotjades o pegar a fugir per a salvar la vida. Des del Parlament, el primer ministre britànic Keir Starmer ha fet una crida a la calma.
10: We are united in calling for calm.
9: Estem units en la crida a la calma i a restablir l'ordre i donar suport a la policia i garantir que es faci justícia, ha dit Starmer. Incidents com el de Belfast responen a un model que l'extrema dreta britànica repeteix amb èxit cada vegada que hi ha un crim o un incident tràgic protagonitzat per persones migrants. Ja va passar amb l'assassinat de Henry Nowak a mans d'un home d'ascendència asiàtica i de religió sikh, que portava una daga ritual, i també amb les xiquetes assassinades a Southport en juliol del 2024, per un menor nascut en territori britànic, però d'ascendència ruandesa.
0: Anem ja als esports. La nit al Roig Arena es va viure un d'eixos partits, Òscar, que fan afició.
11: Dels que fan afició, Alba, però també dels que causen més d'un infart, perquè, mare de Déu, el València Bàsquet s'imposà per 118 a 117 per un sol punt en el primer duel de la sèrie de semifinals pel títol de l'ACB contra el Joventut de Badalona. El partit, de fet, se'n va anar a la pròrroga després d'un brutal intercanvi de colps entre els taronja i els verdinegres. L'increïble encert en el tir exterior dels catalans, que van fer 18 triples, mantingué l'equilibri fins l'últim sospir. El tècnic taronja, Pedro Martínez, acabà rendit a l'esperit de lluita del seu equip.
12: Disfrutando dentro del sufrimiento que hay, ¿no? Por la responsabilidad que tengo como entrenador, pero disfrutando de ver pues esa mentalidad ganadora de nuestros jugadores, ¿no? Ese espíritu de indómito, ¿no? De no darse por vencidos, ¿no? Y eso pues como entrenador pues lo he disfrutado mucho, ¿no?
11: La lesió de Rivers en els primers compassos del partit marca en certa manera el duel. Veurem si l'americà està disponible per al tècnic este pròxim divendres en el segon combat de la sèrie. Serà també al Roig Arena. El somni taronja, per tant, per arribar a la final, continua.
0: Continua en marxa i avui comença ja, per fi, el Mundial de Futbol.
11: Sí, a la
0: veníem
11: ciutat
0: avisant-ho, eh?
11: Sí, sí, sí. I per fi ha arribat el dia. Ho veiem lluny, però ja és avui. A la ciutat de Mèxic està tot preparat per a la gran estrena del Mundial. El partit inaugural serà a les 9 de la nit al mític estadi Azteca entre la selecció mexicana i Sud-àfrica, partit corresponent al grup A. Enguany el Mundial té una participació rècord amb 48 seleccions, 12 més que en l'anterior Mundial de Qatar. Entre les favorites està Espanya, que debutarà dilluns contra Cap Verd. La Roja, després de la jornada de descans d'ahir, tornarà avui als entrenaments per tal de preparar aquest primer partit de la Copa del Món. I continuant amb el futbol, però ja a casa, hem de parlar de Morales. L'exjugador de Llevant va estar ahir en apunt. El comandant va repassar la seva trajectòria, el màxim golejador de la història del Llevant, i haguera agradat retirar-se en el club i ara es veu jugant a l'estranger. L'escoltem.
13: Estamos abiertos a cualquier opción que nos pueda salir, porque creo que también salir de España puede enriquecernos como personas y como familia, y bueno, pues al final valoraremos todo y lo que creamos que es más conveniente para tanto para mí como para mi mujer como para mi hijo, allá iremos.
11: Paraula del comandant. Veurem on acaba Morales la seva carrera.
0: N'estarem pendents. Moltes gràcies, Òscar. Després tornés. Fins ara.
14: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apple.
15: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
16: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
17: Les Arts presenta Carmina Burana pel Ballet de Dortmund, un desplegament mai vist abans, amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, el Cor de la Generalitat, tres solistes vocals i la històrica companyia de ballet. Últimes entrades, Les Arts.
18: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
19: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
20: De tu a tu.
21: Estàs escoltant les notícies del matí amb Alba Requejo.
0: Bon dia de nou, 11 de juny. Ha passat exactament un mes des que el professorat valencià de la pública es va posar en vaga. Un mes i 11 reunions després, els sindicats de l'ensenyament suspenen la vaga indefinida. Toni Cano.
1: Hola, Alba. Avui ho traslladaran formalment a la conselleria. La reunió està prevista a les 9 d'este matí amb l'objectiu de continuar acostant postures. 7 de cada 10 docents opten per la interrupció temporal de la vaga, però no renuncien a més protestes. De fet, la pràctica majoria, 9 de cada 10, rebutja l'última proposta amb les millores de la conselleria.
0: A punt, ha tingut accés als whatsapps que els membres del Consell van intercanviar tot el dia de la Dana. Són missatges en un grup de conselleres i consellers en què Amazon insta a inundar de dades els mitjans de comunicació.
1: En un d'estos missatges, a les 8 i quart del matí, es pot llegir com Carlos Mazón va demanar als consellers i conselleres que inundaren de dades els mitjans de comunicació, ja que això feia una sensació d'estar alerta, una sensació que et cagues, segons paraules textuals. Això ho va dir abans de les 9 del matí. Mazón no va tornar a enviar cap missatge més durant tot el dia.
0: I el papa s'acomiada de Barcelona, Lleó, 14 dies avui a les Canàries en l'última etapa de la visita a Espanya.
1: A nit, amb una missa, la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús finalitzaven els dos dies a Catalunya. Va ser una missa en una data simbòlica, el dia en què es recordaven els 100 anys de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. I a Lleó 14 el rebien els reis Felip VI i Letícia, el president del govern espanyol, bona part de l'executiu i el president de la Generalitat Catalana. Abans, el papa va estar a l'abadia de Montserrat i va compartir uns minuts amb les preses i presos del centre penitenciari Brians 1.
0: I quan són les 7:34, hora punta, ens endinsem ja en eixa hora punta de desplaçament. Sonia López, incidències en el trànsit i el transport públic. A hores d'ara, bon dia.
2: Bon dia. A hores d'ara a València tenim la congestió habitual d'estora, sobretot a la zona del riu. Ja saben, la B30, pràcticament des de la incorporació de la CB36, des de l'autovia de Torrent cap a la 7, i també la Ronda Nord, és a dir, la CB30, des de la Fira de Mostres cap a Xirivella en sentit Port. També podem veure trànsit dens a la B30

0: el seu pas per Manises cap al port. Comença a veure's també el bypass de la Set en sentit a Castelló. Estem veient també certa retenció a l'altura de Bétera cap a Alacant. I un, dos trams també habituals amb congestió a esta hora són la pista d'Ademús a Sant Antoni de Benaixeve i més endavant a Paterna cap a València i a la pista de Silla, sobretot en la part de Beniparrell. A Alacant podem veure també certa congestió a la 70 en la zona sud en la connexió amb la 31. I en el capítol de possibles afectacions al trànsit per la vaga de l'ensenyament, es contem que, segons el Centre de Gestió de Trànsit de l'Ajuntament de València, a les 8 hi ha convocada a València una bicicletada que transitarà per diverses vies de València. No tallarà el trànsit, van acompanyats de la policia local, però atenció perquè poden alentir-lo. I més tard, a les 9, hi ha concentració del professorat a les portes de la Conselleria que podria derivar, Alba, en un tall de trànsit a l'Avinguda de Campanar. I l'acte més important serà a partir de les 12 per la manifestació convocada que hi des de la Conselleria d'Educació cap a la plaça de la Mare de Déu.
1: Tot això pel que fa a les carreteres, pel que fa als trens. Ens has contat, Ades, que hi ha nova jornada de vaga en el tram d'Alacant i també en Metro València.
0: Així és la quarta de les 5 jornades convocades pel sindicat SEMAF per a este mes de juny. Hi ha garantits uns servicis mínims del 75% en les franges afectades, que recordem són de 7 a 9 del matí, de 1 a 4 de la vesprada i de 7 a 9 de la nit. El pròxim dia de vaga serà el 7 de juny. Quant als trens, en Rodalies de València, Renfe informa que s'estan produint retards mitjans de 25 minuts en la línia C2 per aquesta avaria d'infraestructura que encara continua des de dilluns entre Benifaió i Silla.
1: Sonia López, gràcies.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
1: Doncs ara el que volem és saber què ens depara l'oratge en esta jornada de dimecres. És dimecres? Dijous.
3: Dijous.
1: En esta jornada de dijous, Antonio Sánchez, bon
3: la
1: dia.
3: La setmana està passant ràpida per tu.
1: Ai, no ho sé, és que se passen totes ràpides i lentes alhora.
3: T'entenc.
1: Veritat?
3: Totalment, sí.
1: Què tindrem?
3: I sobretot quan estic pensant en l'oratge, que a voltes ja no sé què ha passat i què va passar fa una setmana. Quines coses. Però avui sí. Avui el que tinc clar és que ahir va ploure, ahir va ser una jornada amb el cel tapat, i avui no, avui ja ha canviat la situació. Avui tindrem més sol en general, però encara queden alguns núvols ancorats, sobretot en la meitat sud, on ens hem alçat amb el cel tapat, però sense pluja. Això és una diferència respecte a ahir. Sí. El que també estem veient és que la temperatura ha baixat molt. Este matí ens hem alçat amb uns graus menys en el termòmetre, en general en tot el territori, però més anotat ha sigut als ports i al Maestrat, on ara tenen entre els 6 i els 10 graus, així que fa fred en aquestes comarques de l'extrem nord. Cap a l'interior centre també ha baixat el termòmetre, estem entre 12 i 15 graus, encara que són temperatures més altes, i fins i tot al litoral nord el termòmetre s'ha quedat entre els 18 i els 20. Ha sigut ja difícil veure aquestes nits tropicals des que estaven ja acostumats en els últims dies. El litoral centre i el litoral sud sembla que la temperatura s'ha mantingut un poc més pareguda, però també estem entre els 20 i els 22 graus ara mateix. Veurem com pel que fa a les màximes, avui el tindrem més hores de sol, que encara que este matí ha eixit un poquet més tapat, veurem com de vesprada ja eixirà més el sol en tot el territori, alguns núvols ancorats sobretot a comarques de prelitoral, avui sense precipitacions, i veurem com això, el tindrem més el sol, la temperatura màxima puja respecte a ahir, així que avui ja esperem màximes entre els 25 i els 29 graus. Només arribarem als 30 graus al meu poble, al Racó d'Ademús, on es quedaran ahir en els 29-30 graus, i també en algunes localitats més baixes de la Planalta i el Requena. Per la resta, estarem en temperatures dins del que tocaria en esta època de l'any.
1: Doncs Antonio Sánchez, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tu, Alba.
1: Adéu.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
4: Les notícies del matí.
1: El professorat de l'ensenyament públic valencià es decanta majoritàriament per interrompre temporalment la vaga indefinida a partir de demà divendres i quasi 9 de cada 10 rebutgen l'última proposta global de la Conselleria d'Educació. És el resultat d'esta consulta feta per la majoria dels sindicats i amb ell acudiran este matí a les 9 a la nova reunió negociadora amb Educació. És la que en fa 12 i arriba quan es complís, Toni, un mes de l'inici de la vaga.
5: Sí, el professorat de l'ensenyament públic valencià s'ha decantat majoritàriament per suspendre temporalment temporalment la vaga indefinida iniciada l'11 de maig. Ara bé, rebutja de manera contundent amb vora un 87% l'última proposta global presentada per la Conselleria d'Educació. En la pregunta sobre el futur de les mobilitzacions, en què han participat més de 26.200 persones, el 67% considera més adequat interrompre o desconvocar la vaga, davant del 33% del professorat que aposta per mantindre-la. Són els principals resultats de la consulta convocada pels sindicats STPB, com

0: Comissions Obreres i UGT del País Valencià, que este dijous traslladaran a la taula de negociació d'ací a poc més d'una hora, a les 9. La preferència majoritària, però, no és tancar definitivament el conflicte. Entre els que han optat per interrompre les aturades, la gran majoria, el 71%, aposta per una suspensió temporal o estratègica que permeta continuar les mobilitzacions i reprendre la vaga en qualsevol moment sense necessitat de tramitar un nou preavís. Marc Candela és el coordinador d'acció sindical del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià.
1: La suspensió significa simplement que ara parem, però que la pressió, el professorat demana continuar-la. Demana continuar-la perquè no veu satisfetes les seves expectatives i en els documents que ens ha presentat la conselleria. I això significa que fins que arribi aquest moment, òbviament, la lluita i la mobilització continuarà. Tant ara, insistís, que en aquests mesos que queden de juny i juliol, com a partir de setembre.
0: L'STPB és el sindicat majoritari en l'ensenyament valencià. Avui dijous el professorat en vaga es concentrarà a les portes de la conselleria a l'avinguda de Campanar de València des de les 9, quan està convocada, com diem, la reunió negociadora. A les 12 marxaran en manifestació fins a la plaça de la Mare de Déu, on està prevista l'arribada a les 2 del migdia.
2: I mentrestant, l'acampada educativa s'ha despedit fa unes hores de la plaça de la Mare de Déu de València, però no així de les reivindicacions del professorat. Així és com s'acomiadaven de la plaça. A nit, els professors i professores van alçar el campament, que ha estat en peu 10 dies des que va començar el mes de juny, omplint la plaça amb les consignes i també les accions de protesta del professorat.
0: Amb accions de protesta diàries, l'acampada fins i tot ha aconseguit conviure amb les celebracions del Corpus i ha rebut el suport de sindicats, artistes i famílies. En un comunicat han assegurat que se'n van, com ja havien dit que farien, al mateix temps que s'alça la vaga indefinida. Amb humilitat i amb la convicció d'haver creat un espai comú per a canviar tot el que ha de ser canviat, diuen, en matèria d'educació.
2: Canviem d'assumpte. A punt ha tingut accés als WhatsApps que els membres del Consell van intercanviar tot el dia de la Dana. Són missatges en un grup de consellers i conselleres.
0: En un d'estos missatges, a les 8 i quart del matí, es pot llegir com Carlos Mazón va demanar als seus consellers i conselleres que inundaren de dades els mitjans de comunicació, ja que això donava una sensació d'estar alerta, una sensació que et cagues, segons paraules textuals.
2: Això ho va dir abans de les 9 del matí. Mazón no va tornar a enviar cap missatge més durant tot el dia. És una crònica d'Adelaida Ferrer.
3: 2 minuts va ser el temps que l'expresident Mazón va dedicar a donar instruccions per WhatsApp als seus consellers el dia de la Dana. Els demana que estiguen pendents del tancament d'escoles i d'incidents en centres sanitaris i de serveis socials. Informar amb detall d'una imatge de control, assegura. I continua, inundarem de dades els mitjans. Això, diu, desprèn sensació d'estar alerta i a la gent la calma. Són les 8 i 17 minuts del matí i esta serà l'última ordre del cap del Consell. Mitja hora després torna a intervindre per última vegada per advertir Salomé Prades d'una errada en un tuit. Passades les 10, és Prades qui compartix un missatge on avisa de l'alerta roja per pluges i poc després l'exconseller d'Educació diu que 64 municipis han suspès les classes. Prades manté informat el Consell durant tot el matí i a migdia avisa que s'ha decretat una alerta hidrològica al riu Magre i al barranc de Pollo. Cap d'estos missatges reben la contestació del cap del Consell. Però l'activitat del xat s'incrementa a partir de les 8 i 25 de la vesprada. Diversos consellers parlen d'inundacions en ITVs, arxius, residències i centres sanitaris. Martínez Mus explica que a la seu de Ferrocarrils 30 persones estan aïllades i a Alacant, José Luis Rovira albira que els danys seran quantiosos i apunta. L'Esquerra ja ha començat la seua campanyeta.
2: Lleó XIV viatja avui a les Canàries en l'última etapa de la visita a Espanya. El port d'Arguineguín, símbol del drama migratori, serà, Toni, la primera parada.
0: Coincidint amb este viatge a les Canàries, l'ONG Caminant Fronteres ha fet públic un informe en què destaca que durant els 5 primers mesos de l'any més de 1.300 persones han perdut la vida quan intentaven arribar a les costes espanyoles. Entre els morts, més d'un centenar de xiquets i vora 150 dones.
2: A nit, amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, finalitzaven els 2 dies a Catalunya.
0: A Lleó XIV el rebien els reis Felip VI i Letícia, el president del govern espanyol, bona part de l'executiu central i el president de la Generalitat de Catalunya. Missa en el dia en què recordaven els 100 anys de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i que ha posat el focus en el vessant espiritual d'este arquitecte, d'este personatge catalanista. I on ha tornat a enviar un missatge pastoral i polític.

0: sigue siendo hoy una obra en construcción que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino. No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre.
1: Després d'una missa solemne, ha arribat un dels moments més esperats, la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
1: Benedicció que ha anat seguida d'una cerimònia de 10 minuts pensada com un viatge de llum, amb espelmes entre el públic i una encesa progressiva fins a la creu. Amb 172 metres i mig d'alt, corona el temple amb una gran creu lluminosa recoberta de ceràmica que converteix la Sagrada Família de Barcelona en l'església més alta del món, i tot davant de 8.000 persones. En el cel, una figura de Gaudí, formada per drons, donava les gràcies i recordava una frase de l'arquitecte. Primer l'amor, després la tècnica.
3: Tot això va ser de vesprada i de nit, ja ben entrat el dia, però de matí el papa ha acudit al complex penitenciari de Can Brians, on ha compartit uns minuts amb les preses i els presos del centre. A ells els ha llançat este missatge d'esperança.
0: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones.
3: La següent parada ha sigut l'abadia de Montserrat, on milers de fidels l'esperaven des de bon matí a l'esplanada del monestir. Un monestir que, per cert, va visitar també Joan Pau II fa ara 44 anys. Com ell, el pontífex ha pregat als peus de la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta, proclamada patrona de Catalunya per un altre pontífex amb el mateix nom que ell, per Lleó XIII. No tots estaven satisfets en este context amb esta visita del papa, Toni.
1: Així és, Alba, des de l'associació Reparació Integral Ja, denuncien que el pontífex no ha volgut reunir-se amb les primeres víctimes que denunciaren els abusos a menors en esta abadia. Un dels sacerdots està acusat d'abusar durant 30 anys de 12 menors. Miguel Hurtado, primer denunciant d'estos fets, s'ha mostrat decebut i trist perquè en esta visita no s'han reconegut estos fets a Montserrat i recorda que el papa ha tingut temps per a reunir-se amb Bad Bunny i no amb ells.
4: No entiendo cómo el papa puede venir al lugar del crimen sin reunirse con la víctima del delito y sin reparar el daño causado. El papa no se ha querido reunir conmigo a pesar de que se lo he pedido. Dice que tiene problemas de agenda.
3: Set i 48, nou capítol en la investigació sobre les anomenades clavegueres del PSOE. La Fiscalia General de l'Estat confirma que el número 2 del fiscal general, Diego Villafañe, es va reunir en dues ocasions amb Leire Díez i l'advocat de Santos Cerdán. Una associació de fiscals, Toni, considera que les explicacions de la Fiscalia són insuficients.
1: Segons la informació que s'ha remès al magistrat Santiago Pedrat, les reunions van tindre lloc a la seu de la Fiscalia i Leire va ser presentada com una companya de despatx de l'advocat Jacobo Teixelo, que representa Santos Cerdán. El Ministeri Públic assegura que no li costen més visites ni per part de Leire ni d'altres investigats en la causa. El Partit Socialista, de moment, continua estudiant si es querella contra Leire. Així es manifestaven ahir als corredors del Congrés el portaveu socialista Patxi López i la ministra d'Educació, Milagros Tolón.
5: El otro día el presidente dijo que los servicios jurídicos del partido estaban estudiando si había que hacer eso o no.
6: Ya se pronunciarán los órganos, en este caso los representantes orgánicos del partido. ¿Qué le parece?
1: Per al Partit Popular, els casos judicials oberts estan obligant el PSOE a buscar assumptes que desvien l'atenció dels tribunals. En aquest context, asseguren, està la proposta a Extremadura perquè el govern de Maria Guardiola destituïsca els consellers de Vox. Esther Muñoz, portaveu popular.
7: El Partit Socialista, en tota Espanya, també en Extremadura, té molts problemes judicials i que quiere intentar desviar el foco de l'atenció con estas triquiñuelas que, sincerament, són una broma de mal gusto.
1: Sobre les sigles PS, aparegudes en els quaderns de Leire Díez, han preguntat al líder d'Esquerra, Gabriel Rufián.
8: Yo lo que no voy a decir es que no sabemos, que porque esté en un papel no es cierto, cuando dimos veracidad total absoluta a los papeles de Bárcenas. Al final yo creo que estamos frente a la cutrez de las cloacas o malas praxis, siendo generoso, del PSOE.
1: L'Audiència Nacional investiga una suposada trama que hauria estat coordinada per l'exmilitant socialista Leire Díez amb l'objectiu de parar procediments judicials que podrien afectar el PSOE i el govern.
3: I la investigació del conegut com a cas Plus Ultra, que dona també un nou pas, ara el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, reclama als Estats Units més informació sobre com les autoritats nord-americanes van accedir al contingut del telèfon mòbil de Rodolfo Reyes, exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra, un mòbil on apareixen missatges en què es menciona l'expresident Rodríguez Zapatero.
1: La defensa de l'expresident sosté que l'accés al telèfon i l'intercanvi d'informació entre les autoritats nord-americanes i espanyoles generen dubtes raonables sobre les garanties processals.
3: Doncs són ja les 7:51, anem amb un poc de retard, però tenim un minut, dos, per a saber què és el que estan preparant les companyes i companys de les notícies del matí en la televisió. Elena Riego, bon dia.
9: Bon dia, Alba. Doncs a partir de les 8:30 tindrem un programa ben carregat d'actualitat. Ja sabeu, ja heu contat... Perdó, així a les notícies del matí de la ràdio, que els docents han votat per desconvocar la vaga, però avui a les 9 del matí van a comunicar a la conselleria i estarem ahir en directe per a estar molt pendents del que passa dins, però també del que passa fora, perquè està prevista una concentració a les 9 del matí durant el nostre programa i també hi ha prevista una nova manifestació a migdia. Recordem que han votat que no volen continuar amb la vaga, però també han votat que no a l'acord que ha presentat la conselleria. També estarem en directe a València, perquè els operaris estan retirant la històrica passarel·la d'Amparo Iturbi que connectava dos barris. Es tracta d'un pas més per a facilitar els treballs de soterrament de les vies i estarà allí la nostra companya Amparo Martín per a contar-nos seu en directe. I a Cabanes tenim la primera platja tancada enguany, bueno, esta temporada... I també estarem en directe allí per a veure com està la situació este matí.
3: Actualitzarem, per tant, aquesta informació. Moltes gràcies, Elena. Fins ara, adéu.
10: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeropuerto de Castelló, Generalitat Valenciana.
11: La temporada 26-27 de Les Arts es tan grande que nunca cabría en esta cuña. Entra en nuestra web y descubre por qué es simplemente la mejor temporada de España. Abónate y obtén hasta un 30% de descuento. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobran motivos para abonarte.
12: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
3: En la informació esportiva no podem no parlar d'eixe partidàs que es va viure a nit al Roig d'Arena, amb final feliç per al València Bàsquet. Òscar Forés, hola de nou.
13: Hola, Alba, sí. Amb final feliç, però amb molt de patiment per al Saranja. Victòria per un sol punt, 118-117 en el primer duel de la sèrie de semifinals pel títol de la Lliga ACB. El partit entre València Bàsquet i el Joventut de Badalona se'n va anar a la pròrroga després d'un brutal intercanvi de colps entre els Taronja i els verdinegres. L'increïble encert en el tir exterior dels catalans, que van fer 18 triples, mantingué l'equilibri fins a l'últim sospir. El tècnic taronja, Pedro Martínez, acabà rendit a l'esperit de lluita del seu equip i així ho expressava.
14: Disfrutando dentro del sufrimiento que hay, ¿no?, por la responsabilidad que tengo como entrenador, pero disfrutando de ver, pues, esa mentalidad ganadora de nuestros jugadores, ¿no?, ese espíritu de indómito, ¿no?, de no darse por vencidos, ¿no?, y eso, pues, como entrenador, pues lo he disfrutado mucho.
13: La lesió de Reivers en els primers compassos del partit marcà en certa manera el duel. Veurem si el jugador nord-americà nacionalitzat hongarès està disponible per al tècnic demà divendres en el segon combat de la sèrie. Serà al Roig Arena també. Per tant, el somni taronja per arribar a la final continua. I no deixem el bàsquet perquè esta passada matinada s'ha disputat el quart partit de la final de l'NBA, un duel que ha acabat igual d'ajustat que el València Bàsquet Joventut. En este cas, 107-106, victòria per un punt al Madison Square Garden per als Knicks sobre el San Antonio Spurs. La franquícia de Nova York posa el 3-1 en la sèrie.
3: Tot això pel que fa a l'esport de la cistella, però és que avui arranca el Mundial de Futbol.
13: Sí, amb el partit inaugural que es disputarà a les 9 de la nit al mític estadi Azteca i que enfrontarà la selecció mexicana i Sud-àfrica. Duel corresponent al grup A. Tot preparat, per tant, a la ciutat de Mèxic per a la gran estrena d'avui. Enguany el Mundial té una part

0: participació rècord amb 48 seleccions, 12 més que en l'anterior Mundial de Qatar. I entre les favorites està Espanya, que debutarà dilluns contra Cap Verd. La Roja, després de la jornada de descans d'ahir, tornarà avui als entrenaments i també roda de premsa. Un entrenament ideal per a preparar aquest primer partit de la Copa del Món. I continuem amb futbol, però de més a prop. Ahir es va disputar el partit de tornada de la segona semifinal del play-off per l'ascens a primera divisió. Finalment, el Màlaga es veurà les cares amb l'Almeria en la final, després d'haver empatat a un contra les Palmes a l'estadi de la Rosaleda. I acabem amb futbol amb Morales, l'exjugador del Llevant, va estar ahir en apunt. El comandant va repassar la seva trajectòria. El màxim golejador de la història del Llevant li hauria agradat retirar-se en el club i ara es veu jugant a l'estranger. L'escoltem.
1: Estamos abiertos a cualquier opción que nos pueda salir, porque creo que también salir de España puede enriquecernos como personas y como familia, y bueno, pues al final valoraremos todo y lo que creamos que es más conveniente para tanto para mí como para mi mujer como para mi hijo, allá iremos.
0: Veurem què li depara el futur al comandant. Alba, estarem pendents
2: de
0: si se'n va a l'estranger o acaba per així. Veurem què passa.
2: Moltes gràcies, Òscar. Adéu. Estos quasi 4 minuts de cultura els comencem amb este so.
3: Siempre que te portes algo, estén contento.
4: Siempre un poquito, pero bueno, bien.
5: Fem fideuàs, però jo crec que a partir de ara encara en farem més, perquè, clar, la gent podrà provar la segon millor fideuà del món.
6: Vimos desde Colombia a concursar en la fideuà de Gandia. Fue todo un honor tener la mejor fideuà internacional a nivel mundial.
7: La mejor fideuà nacional es de Poblete, Ciudad Real.
2: Alguna pista tenim, però qui és qui parla? Iria Sebastià, bon dia.
8: Bon dia, Alba. I si de content sonaven els guanyadors de les millors fideuàs nacionals i internacionals del concurs internacional de fideuà celebrat ahir a Gandia, que es consolida com l'esdeveniment de referència per a l'alta cuina mediterrània, a què acudixen de ciutats de tota Espanya o països, fins i tot, com Colòmbia, un concurs que ja supera les 50 edicions.
2: Hem canviat de música i de to per a parlar de Peníscola, que tornarà a alçar aquest estiu el teló dels clàssics sota les estrelles amb el seu festival de teatre clàssic. Anem a Castelló, Raül Pinyana.
9: És la novena edició d'un festival que del 6 al 8 de juliol acostarà els grans clàssics al públic en diferents escenaris a l'aire lliure, com ara el Pati d'Armes del Castell. Entre les propostes més destacades, Palabras de Perro, de Juan Mayorga, Doña Rosita la Soltera, de García Lorca, i La Dama Boba, de Lope de Vega, però el cartell també inclou obres de Cervantes, Shakespeare i Molière. Alguns dels espectacles combinen textos d'autors clàssics amb el desgust dels dramaturgs contemporanis més reconeguts. El festival s'ha convertit en tot un referent nacional i edició rere edició penja el cartell de complet.
10: Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí.
2: I Alcoi inaugura oficialment avui el nou Museu Camilo VI, un espai amb un pressupost de quasi 1 milió d'euros dedicat a la figura del cèlebre artista alcoià, Iria.
8: Les portes s'obriran al públic a partir de les 4 i les visites seran de 40 persones i 30 minuts per torn. Recorreran dos plantes, una dedicada a l'artista i l'altra a la part més personal, on es podrà gaudir de peces originals, pantalles tàctils i una vitrina hologràfica amb l'òpera de Jesucrist Superstar.
10: Si los celos te han dañado alguna vez.
2: I vinga, per a finalitzar l'informatiu i per a començar el dia amb energia, un poc de música del Baix Maestrat. Escoltem La màquina de la velocitat de Milado Rebelde Soleado. La banda de Vinaròs, que es mou entre el pop, el rock, el punk i el funk, estrena el quart single del seu primer àlbum, un treball que inclourà 9 cançons escrites al llarg d'una dècada i que gira entorn a la transició emocional entre la joventut i l'adultesa. Així sonen.
11: Pierde el duelo que nos dejamos y me conforme con verte de nuevo, aunque no.
2: I amb ells tanquem el nostre informatiu. Ja sabem que la informació l'actualitzem d'ací a poc més d'una hora en el butlletí de les 9 i que ara donem el relleu a Sergi Olsina i la resta de l'equip de la Mundiavall. Sergi, hola.
12: Hola, què tal, Alba? Bon dia. Vols dir-me que no has començat el dia encara?
2: Jo l'estic finalitzant, Sergi.
12: Per això t'ho dia, però en fi. Bé, anem a quedar-nos en que anem a començar-lo en part. Algunes dels que s'incorporen ara a esta sintonia de la ràdio, que tingueu una bona hora, que descanseu i ens trobem a les 9, justet, el pareix.
2: Fins després.
12: Fins ara. Groucho Marx, per cert, són les 8 del matí en punt. Va ser un dels còmics i actors més brillants del segle XX. Famós pel seu agut enginy, ironia, però també implacable i mestratge ús del doble sentit.

0: El seu humor absurd i satíric continua sent una referència absoluta a la comèdia mundial. Per cert, aquesta és una de les millors frases que estaven caracteritzades pel seu humor satíric. I dia així diu, n'hi ha tantes coses en la vida més importants que els diners, però costen tant.
1: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
0: A tot això hi ha la llegenda urbana estesa, sobretot, que a la seva tomba està gravat el missatge «Disculpe, que no m'alce». No obstant això, a la seva autèntica làpida del cementeri Eden Memorial Park només apareix el seu nom, les dades del seu naixement i la seva defunció. Ah, i una estrela de David, així que allò de que no s'alce no és cert. Bé, què tal? Un abraç fort als qui ens escolteu cada dia i especialment a tots els matiners i matineres que comenceu també amb nosaltres. Ah, i a aquells que formeu part d'esta família matinal de Punt Ràdio. Avui arranca el Mundial de Futbol del 2026 baix un clima de màxima expectació internacional, coincidint amb la visita oficial del Papa Lleó XIV a Espanya, que continua la seva agenda d'actes institucionals després del pas per Catalunya. A nivell global persisteix la tensió geopolítica després de l'ofensiva dels Estats Units d'Amèrica contra l'Iran, sumat a les noves sancions internacionals imposades a colons a Cisjordània. Mentrestant, a nivell nacional, la crònica de successos continua volcada en la investigació del tiroteig a Barcelona. I és que l'11 de juny destaca a la història universal per una sèrie d'esdeveniments que van transformar la política, la ciència i la cultura a nivell global. El dia està marcat per fites que comprenen des de l'antiguitat clàssica fins a esdeveniments contemporanis de gran impacte mediàtic. A nivell polític i d'exploració, esta data commemora el retorn de Cristóbal Colón a Espanya el 1496, després de concloure el segon viatge al continent americà. Pocs anys després, el 1509, el rei Enric VIII d'Anglaterra va contraure matrimoni amb Caterina d'Aragó, una unió que canviaria el rumb religiós i dinàstic d'Europa. I a Amèrica Llatina, la data és clau per la segona fundació de Buenos Aires, el 1580, a mans de Juan de Garay. En l'àmbit de la ciència i l'esport, l'11 de juny va veure el naixement de les curses de cotxes amb la primera competició cronometrada de la història entre París i Bordeus, el 1895. Tot i això, l'automobilisme també va viure la seva jornada més negra i ese mateix dia, però en 1955, quan la tragèdia de Le Mans es va cobrar la vida de 84 persones en total, el pilot francès Pierre Lévé i 83 espectadors. Dècades més tard, el 2010, l'Esport Rei va celebrar la inauguració de l'històric Mundial de Sud-àfrica, tal dia com avui, el primer disputat a terra africana. I finalment, el món de l'espectacle acomiadava este dia una de les seues llegendes cinematogràfiques més grans amb la mort de l'actor nord-americà John Wayne. Era el 1979. I ahir se n'anava l'eterna cara del cinema del western. De cert, també un dia com avui, el pes cultural del país es va reforçar el 1932 amb la inauguració a Madrid del Museu Sorolla, preservant el llegat del cèlebre pintor de la llum. I també la història de la Comunitat Valenciana celebra cada 11 de juny importants fites que abasten des del segle XIV fins a l'actualitat. A l'àmbit de la defensa de la seva identitat, l'11 de juny de 1988 es va aprovar la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, una normativa clau per protegir i difondre tota la riquesa artística i històrica de la nostra regió. Mirant més enrere, el 1317, el papa Joan XXII va autoritzar en esta data la creació de l'Ordre de Montesa, una institució religiosa i militar fonamental per al Regne de València. I segles després, l'11 de juny de 1873, l'elecció de Pi i Margall com a president de la Primera República Espanyola va aprofitar de detonant directe per a la proclamació posterior de l'històric Cantó de València. Ah, i finalment, al terreny de les tradicions culturals locals, avui, en 1950, va quedar marcat el calendari alacantí per l'emblemàtica celebració de la gala d'elecció de la Vetlla del Foc al Saló Monumental. D'esta forma es consolidava el cor de les festes de les fogueres de Sant Joan. I l'última nota es refereix al doctor Ramon Gómez Ferrer, una de les figures mediàtiques més influents d'Espanya. Va ser el primer catedràtic de pediatria de la Universitat de València i moria tal dia com avui, però del 1924. Tot això, entre altres coses que ara vos contem i vos donem la benvinguda a este programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio, com sempre produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: La nostra setmana va lligada completament a l'agenda del Papa. Lleó XIV continua deixant moments històrics, en este cas, en ser la primera vegada que un pontífex travessava els murs d'una presó

Zoo Espanyola era la primera parada del Papa, d'ahir dimecres, segon dia d'estada a Catalunya, quan visitava durant 20 minuts el centre penitenciari de Brians, al municipi de Sant Esteve Sesrovir.

0: Edificado por el testimonio que nos han compartido Montse y Josefina. Muchas gracias.
1: Ara parlarem d'elles. El pontífex, que va arribar dimarts a Barcelona, escoltava els testimonis de dos recluses, com escolteu, Montse i Josefina, que li traslladaven que han recuperat la fe arran d'estar empresonades. Una d'elles, Josefina, perruquera del mòdul de dones, es mostrava emocionada de poder dirigir-se al màxim representant de l'Església, mentre que Montse li va reconèixer al pontífex que les recluses es senten moltes vegades oblidades a la presó.
2: Nos da muchísima alegría que esté aquí, en Brians, porque muchas veces nos sentimos olvidadas. Durante mucho tiempo he intentado creer en Dios y no lo había conseguido. Realmente la vida no me lo había permitido. Ahora en la prisión sí que lo he conseguido.
1: El de Brians és el segon centre penitenciari que visita el Papa Nord-Amèrica. Quan va visitar Guinea Equatorial, va estar al de Bata. En l'inici de la cerimònia, els reclusos van entonar un cant de benvinguda i les preses van interpretar l'himne de la Mare de Déu de Montserrat, que és la patrona d'esta comunitat autònoma.
0: El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo. Pues ser humano, ser cristiano, no consiste en no equivocarse, sino en crecer en la capacidad de convertirse.
1: Precisament l'abadia on es custodia esta imatge era la segon parada que va fer el pontífex ahir dimecres. Lleó 14 arribava en helicòpter al santuari, cor espiritual i identitari de Catalunya. Després de pregar i dirigir-se als fidels que es congregaven al monestir, el papa esmorzava amb la comunitat de religiosos d'eixe monestir, precisament. Posteriorment, ja de vesprada, Lleó 14 es reunia amb entitats socials i persones vulnerables a la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. Es dona la circumstància que este temple l'administra una comunitat de frares de l'Ordre dels Agustins, de la qual va ser el prior general. Un dels moments cims de la jornada va tindre lloc durant el diàleg amb els més xicotets. Renzo, un nen de just 6 anys, va prendre la paraula per llegir una carta que va desarmar l'auditori per la seva sinceritat. El xiquet va interpel·lar al papa sobre els seus gustos futbolístics, els seus somnis d'infància i, de manera més profunda, sobre les dificultats econòmiques de la família i les injustícies del món.
3: La que ya contesté es no quería ser papa, ni como joven ni como viejo, pero cuando el Señor llama, hay que decir sí.
1: Per cert, que l'abadia de Montserrat celebra també el mil·lenari com un dels principals símbols religiosos i culturals de Catalunya. Des de fa 1000 anys, el monestir benedictí, on una comunitat d'uns 70 monjos segueix la regla de Sant Benet, baix el lema Ora et Labora, custòdia a la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, com vos diem. La commemoració va estar marcada per un esdeveniment sense precedents. Ixa, la visita del papa Lleó XIV, la de més rang institucional rebuda pel monestir en tota la seva història. Un papa agraït amb els catalans per la rebuda que li oferien.
3: Entusiasmo, profundo sentido de fe que estamos viviendo en estos días. Primero en Madrid, en estos días Barcelona, Catalunya, luego a las Canarias, toda España llena de fe, de amor, llena de este deseo de alabar a Dios, de dar gracias a Dios y de estar unidos.
1: Després d'un recorregut en papamòbil per l'Eixample barceloní, el papa entrava al recinte de la Sagrada Família, acompanyat de l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Acompanyat precisament d'Omella, el cerimonier del Vaticà i del rector de la parròquia, el papa baixava a la cripta de Gaudí, on va saludar el patronat de la Sagrada Família davant de la capella de Sant Josep. El sumo pontífex feia una oració personal davant del Santíssim i la tomba de l'arquitecte català abans de dirigir-se a la sagristia per al revestiment i els preparatius litúrgics. Va ser una missa solemne a la que assistien 8.000 persones. I no són poquetes per al lloc, perquè la meitat estaven dins de la basílica i l'altra meitat a l'exterior, entre les quals figuraven les principals autoritats. Després d'eixa missa, arribava l'acte de benedicció de la Torre de Jesús, que s'eleva 172 metres i mig i que és la culminació de l'església catòlica més alta del món. Però va haver un altre moment molt emotiu. Valentina, una xiqueta invident de 13 anys que explicava al papa Lleó XIV les característiques d'eixa Torre de Jesús i de la creu que la corona, mentre la palpava amb les mans, i ho feia en una maqueta ubicada al recinte de la Sagrada Família.
4: Como pueden ver, aquí abajo hay unas ventanas en forma triangular y hay 12 alrededor de toda la torre. Más arriba de las ventanas hay como unos pequeños pilares de piedra que también hay 12 rodeando toda la torre. Estos pilares acaban en punta,

0: Si continuamos la trayectoria, veremos ventanas como en forma de hoja de árbol o rombo. Y también hay 12 por toda la torre.
1: Molt emocionant, la veritat, perquè recordem que la xiqueta no veu. La maqueta l'han dissenyada entre l'11 i el temple de la Sagrada Família per a facilitar l'accés a la cultura, de la qual l'arquitectura, com és lògic, és una de les seues formes, sobretot per a les persones que no poden veure o tenen dèficit de visió. Durant uns 3 minuts, Valentina actuava com a guia particular del papa i dels reis, que es mostraven conmoguts i la felicitaven per aquesta exposició que va fer. Més tard és quan arribava un dels moments més esperats i que prometia d'este viatge papal, l'inici de l'acte de benedicció de la Torre de Jesús en la que ja es coneix com la Bíblia en pedra.
2: En el nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant.
1: A l'obra mestra de Gaudí, el papa Lleó XIV proclamava que no es pot creure en Jesús i abandonar a qui fuig durant l'homilia de la missa que es celebrava a eixa basílica de la Sagrada Família a Barcelona en presència dels reis Felip i Letícia.
2: No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
1: En l'homilia, Robert Prevost també es va referir a l'arquitecte ardent de fe, el venerable Antoni Gaudí, de qui fa 100 anys de la mort, i que va concebre eixos espais amb el desig de narrar els misteris de la vida del Senyor. La benedicció de la Torre de Jesús, tornem a repetir, la més alta de la Sagrada Família i del món, era el colofó de la visita de 2 dies del papa a Barcelona, que acaba en estos moments perquè potser estiga ja a punt d'embarcar en l'avió cap a les Canàries.
3: Tiavall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Camí de les 8 i quart del matí, des de 11 de juny de 2026, anem a tractar també altres qüestions que són protagonistes en la jornada, com els docents que s'alcen i alcen l'acampada de la plaça de la Mare de Déu de València després de 2 setmanes. Lucía Nadal, bon dia.
4: Bon dia. En un comunicat expliquen que la iniciativa d'alçar l'acampada que ha ocupat aquestes setmanes la plaça va néixer íntimament lligada al context de la vaga indefinida, quan un grup de docents va prendre la decisió de portar un pas més enllà el conflicte per a desafiar els límits imposats per la Conselleria d'Educació. Per a aquests docents han sigut 2 setmanes d'alegria compartida, de militància quotidiana, de convivència i respecte cap a la resta de companys i també cap a la resta de la societat en general. I sobretot, diuen, 2 setmanes en què han sentit la calor i el suport de moltíssima gent. Ahir de vesprada coneixíem que els docents decidien suspendre la vaga temporalment fins després de l'estiu. En la pregunta sobre el futur de les mobilitzacions, el 67% ha considerat més adequat interrompre o desconvocar esta vaga davant el 33% que ha apostat per mantindre-la. És el principal resultat d'eixa consulta convocada pels sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT, que este mateix dijous traslladaran a la taula de negociació.
1: I tot torna al seu lloc. El Congrés aparcava la concòrdia que va demanar el papa Lleó XIV quan tots feien cara de bons xics i reprenien la bronca política en la sessió de control a Pedro Sánchez. Abril Peidro, bon dia.
5: Bon dia. En la primera sessió de control al govern des que es va conèixer el sumari del cas Leire Díez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusava el president del govern, Pedro Sánchez, de conèixer tot el que ocorria en el Partit Socialista i li ha demanat que dimitisca.
6: Señor P. Ese punto. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Es lo que está proponiendo esta Cámara, la mayoría incluso de los grupos que le han apoyado. Usted está ignorando al Poder Legislativo porque teme al Poder Judicial. ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles? Muchas gracias, señor.
5: El cap de l'executiu ha respost al líder de l'oposició que ell assumís els seus errors, però que mai assumirà el seu grau d'hipocresia amb els múltiples casos de corrupció que han afectat al Partit Popular.
7: Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo. En la Constitución española se fijan 4 años de mandato para estas Cortes Generales y nosotros vamos a cumplirlo. En 2027 volverán a hablar los españoles y españolas.
5: Sobre el caso Leire Díez y la

0: votació de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez va sol·licitar fa uns dies compareixer en el Congrés. Esta setmana hem conegut que la compareixença serà el dimecres 24 de juny.
1: Allò de l'aplicació de la Constitució es veu que és molt volàtil, perquè també diu que n'hi ha que aprovar els pressupostos i no s'aproven. Per cert, n'hi ha un tall interessantíssim, i negaré que ho he dit, de Rufián, en el que li pregunta fa anys: jurem que no veurem algun dia en un paper allò de P. Sánchez. I mireu per on les coses ara canvien. En fi, tot és cíclic. Més coses. Els diputats podrien ser multats amb fins a 2.000 euros si són expulsats del Congrés.
0: Sí, el ple del Congrés debatrà avui dijous una proposició de llei del Partit Socialista per a reformar el reglament de la cambra i que es puga suspendre temporalment i multar amb fins a 2.000 euros aquells diputats que alteren l'ordre en l'hemicicle i que siguen expulsats d'una sessió parlamentària. La reforma té el seu origen en l'incident que va protagonitzar fa unes setmanes el diputat de Vox, José María Sánchez García, que va acabar expulsat de l'hemicicle després de pujar dos vegades a la zona reservada a la presidència i d'encarar-se primer amb una lletrada i després amb el vicepresident Alfonso Rodríguez Gómez Cecelis, que en aquest moment presidia la sessió.
1: I els sismes no només s'han produït en el si de l'Església, també en Sumar, que reuneix avui a la seva cúpula, veritat, Lucy?
2: Sí, Moviment Sumar encara este dijous la reunió del seu principal òrgan executiu per a decidir si aprova celebrar l'11 de juliol la seva nova Assemblea General en un clima de màxima tensió per la crisi interna en el partit. D'esta manera hi ha dirigents que assumeixen que la imatge que s'ofereix a l'exterior és que el partit és una gàbia de gris i està en plena casa de bruixes en vespres del seu procés congressual. No obstant això, hi ha veus en l'espai que confien que s'aconseguisca una llista d'unitat de cara a esta assemblea que permeta acabar amb esta disputa interna que fractura la formació. Per la seva part, aliats de Sumar sostenen que els problemes interns d'esta formació no afecta a la conformació de la coalició electoral que tracten de revalidar al costat d'Izquierda Unida, Comuns i Más Madrid.
3: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT aposten per suspendre temporalment la vaga indefinida del professorat durant l'estiu en lloc de desconvocar-la definitivament. Això per mantenir la capacitat de reprendre les mobilitzacions si les negociacions amb la Conselleria d'Educació no arriben a bon port. Les tres organitzacions asseguren, a més, que estan disposades a continuar negociant el mes de juliol per a intentar tancar un acord. Per cert, aquestes tres organitzacions, convocants de la vaga indefinida que va començar l'11 de maig i que ja supera el mes de durada, també tancaven ahir dimecres la consulta a l'afiliació sobre l'última proposta presentada per la Conselleria d'Educació. Els resultats es traslladen avui dijous a l'administració autonòmica.
2: El portaveu de l'STPB, Marc Candela, avançava que hi haurà uns quants punts de la proposta que no comptaran amb el suport del professorat i insistia en la necessitat de continuar negociant per a incorporar noves mesures. Entre les qüestions que consideren pendents, situa el valencià, un aspecte que, segons afirmava, continua estancat, i també les millores salarials. Els sindicats també reclamen avanços en la recuperació de les hores de formació semipresencial en formació professional, una reducció més gran de les ràtios i el reforç de les plantilles docents, especialment en les escoles oficials d'idiomes i els conservatoris. Candela explicava que suspendre temporalment la vaga permetrà de reprendre les mobilitzacions de manera immediata si calguera, mentre que una desconvocatòria obligaria a tornar a iniciar tots els tràmits administratius, inclòs el preavís de 10 dies.
0: Des de Comissions Obreres, la secretària general d'Ensenyament, Txelo Valls, també es mostra partidària d'esta hibernació de la vaga per a reprendre les mobilitzacions al setembre en cas que calguera. A més, ha atribuït els avanços aconseguits en les últimes propostes a la pressió exercida pel professorat al carrer durant les últimes setmanes. Per la seva banda, la responsable d'ensenyament d'UGT, Maite Tarazona, ha preferit esperar els resultats de la consulta abans de valorar els passos següents. No obstant això, assegura que el sindicat manté la voluntat de continuar negociant i reivindica que les mobilitzacions han sigut determinants perquè la conselleria hagi introduït canvis en la proposta inicial.
1: El grup parlamentari del Partit Popular ha criticat que el pla anunciat pel govern espanyol per a climatitzar i rehabilitar els sistemes energètics dels centres educatius de tota Espanya, que dotarà econòmicament amb 200 milions d'euros, només donarà per a mig palmito en el cas dels centres valencians. Així ho lamentava la portaveu adjunta del grup parlamentari popular, Laura Xulià, l'endemà que la ministra Elma Saiz, titular d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, anunciarà la iniciativa que té prevista aprovar del govern espanyol en les pròximes setmanes per a millorar la climatització d'escoles i instituts.
0: Xulia afirma que

0: Tenint en compte els 200 milions d'euros d'inversió anunciats per part del govern espanyol per a aquesta finalitat i tenint en compte també que al conjunt d'Espanya hi ha 22.500 centres educatius públics, a la Comunitat Valenciana es tradueix en mig ventall per a cada centre perquè són vora 8.000 euros per cada centre, segons assenyalava este dimecres. Segons els càlculs de la portaveu adjunta del Partit Popular, la inversió autonòmica per a cada centre educatiu serà de 85.000 euros. A més, Laura Xulia lamenta que el govern espanyol no haja detallat com té pensat distribuir el pressupost anunciat per a la climatització de centres educatius, de manera que es desconeix si serà unitari per a cada escola o si es distribuirà en funció d'uns altres criteris.
1: La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha negat haver tingut cap contacte amb l'expresident Carlos Mazón o algú del seu entorn el dia de la Dana, quan ella exercia de consellera de Servicis Socials. Aquestes declaracions les feia el jutjat d'instrucció 3 de Catarroja, que investiga les responsabilitats penals per la gestió de la barrancada. Camarero ha sigut el primer membre del Consell, citat a declarar, assegura que aquella jornada no va rebre cap contacte o instrucció per part de Prades, de Manzón ni dels col·laboradors en presidència de la Generalitat.
0: La consellera confirma que s'havia parlat de la Dana a primera hora del matí a la reunió del ple del Consell. Prades va comentar que hi havia una alerta i el president va insistir als consellers que estigueren atents. L'extitular de Servicis Socials ha constatat que, més enllà d'esta recomanació, no va rebre, com diem, cap instrucció ni sol·licitud d'informació per part d'emergències durant la jornada. Camarero s'obri a entregar el xat dels membres del Consell perquè es comproven els missatges que van intercanviar el dia de la Dana. Inicialment havia declinat l'oferta de la jutgessa de Catarroja perquè havia dit que s'ho havia de pensar i que ho havia de consultar. Tanmateix, en tornar de la pausa de la seva declaració, després de més de 2 hores de compareixença, ha explicat que ja ho havia consultat i que sí, que els entregarà.
2: El día 29 de octubre abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias y también de las viviendas tuteladas de Picaña, que poco se habla de ellas. Y murieron un número importante de personas mayores.
3: N'hi ha cadires buides de persones residents, de persones que estaven a càrrec de la teleassistència i la consellera responsable d'aquella gestió no va estar on havia d'estar, estava un lliurament de premis. I estem així per a recordar que continua un govern continuista i que demanem la dimissió de Susana Camarero.
1: Com escolteu, la gestió de Camarero el dia de la Dana ha sigut qüestionada tant per les associacions de víctimes i els grups de l'oposició que li retrauen que abandonarà els de copi als 40 minuts per anar a una entrega de premis de la patronal i la fan responsable de les víctimes dels servicis baix jurisdicció del seu departament.
4: Como se ha comentado, asisto a un acto en la CEB, un acto que tenía en agenda, que no condicionó que siguiera pendiente de la situación antes, durante y después del acto, como se puede demostrar. Y a ustedes, señorías de la izquierda, no les duelen más las personas fallecidas que a mí, porque fui yo la que personalmente estuve en contacto con la residencia, nada más conocer lo que estaba pasando.
1: Esta es una mostra més de les defenses que ha fet la vicepresidenta Camarero en la seva gestió de totes les ocasions que ha tingut l'oportunitat. En la comissió d'investigació de la Dana en les Corts, per exemple, on va assegurar que van fer tot el possible amb els mitjans disponibles i va lamentar no haver tingut més informació per a ajudar més. Per cert, la declaració de la vicepresidenta Susana Camarero ha sigut la primera en què ha assistit l'abogat del expresident Carlos Mazón. Una vegada l'Audiència de València hagi acceptat la personació del cap del Consell en la causa, malgrat no estar imputat contra el criteri de la magistrada.
5: Ignacio Gallé havia portat al jutjat número 3 de Catarroja un disc dur per a copiar-se tots els documents i diligències que figuren en la causa, però no li han pogut fer la rèplica este dimecres quan la testifical de Camarero ha monopolitzat l'activitat de l'òrgan judicial. La magistrada insistia a Amazon esta setmana en l'oferta perquè aporte de manera voluntària els whatsapps que va intercanviar en la vesprada del 29 d'octubre.
6: L'oportuno és estudiar-lo tot bé, no precipitarnos, acabamos de llegar y hay que ser prudente, como digo, y en su consecuencia, cuando lo estudiemos bien y tengamos un análisis completo de la causa, pues haremos lo que haya que hacer.
5: D'altra banda, l'advocat de Mazón no s'ha oposat a l'entrega dels xats dels membres del Consell que ha acceptat lliurar la vicepresidenta Camarero.
1: Canviem de tema perquè la Generalitat ha celebrat la segona mesa de treball amb les associacions afectades per la Dana, que s'ha centrat en les emergències, en concret en aspectes relatius a la planificació, anticipació, prevenció, alerta primerenca i gestió de les mateixes.
7: Des de la Generalitat hemos celebrado este martes la segunda mesa de trabajo con las asociaciones afectadas por la Dana, que hemos centrado principalmente en las emergencias. En concreto, hemos tratado aspectos relativos a la planificación, también la anticipación, la prevención, la alerta temprana y, por supuesto, todo lo que conlleva la gestión de dichas emergencias.
5: El comissionat per a la recuperació, Raül Mérida, presidia esta trobada en què han participat tots els alts càrrecs del seu departament. A la reunió també assistien diversos representants de la Conselleria d'Emergències i Interior.
7: Además, durante la celebración de la mesa de trabajo hemos informado de que ya llevamos emitidas 415 resoluciones provisionales de ayudas a familiares de fallecidos. Nuestro objetivo al respecto es que a lo largo del mes de junio estén ya resueltas provisionalmente todos los expedientes de ayudas relativos a víctimas mortales.
5: Durant el transcurs de la reunió, els alts càrrecs del Consell han anat resolent els dubtes que plantejaven els representants de les associacions de víctimes. D'aquestes societats també s'ha demanat més formació a l'hora de fer front a una catàstrofe natural i han posat el focus per informar i formar coses diferents. Des de la Generalitat, per la seva part, s'han recollit aquestes reivindicacions i s'han compromès a traslladar aquelles que accedeixen al seu àmbit de competència als organismes responsables.
1: I la Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca concedia ahir els Premis Agrovalor de la Comunitat Valenciana corresponents a l'exercici 2026, uns guardons que reconeixen l'excel·lència, la innovació i la sostenibilitat en el sistema agroalimentari valencià mitjançant la trajectòria i el compromís de persones i entitats destacades del sector. En esta segona edició, els premis distingeixen les bones pràctiques en producció, transformació, comercialització i gestió sostenible dels recursos naturals desenvolupades per professionals, empreses, cooperatives i organitzacions de la Comunitat Valenciana.
0: L'acte estava presidit pel cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, qui destaca que s'han destinat 400 milions dels pressupostos de la Generalitat a la Conselleria d'Agricultura i que mai s'havia fet una política així. També ressalta que s'ha de seguir amb la línia d'augmentar les exportacions, que ja s'han augmentat un 30%, tot i que la situació d'incertesa que hi ha en estos moments. Pérez Llorca ha volgut destacar que la setmana passada va estar a Brussel·les i va traslladar les inquietuds de la Comunitat Valenciana. Ha explicat una de les principals reivindicacions que va fer a Brussel·les.
8: No queremos, y así lo hemos trasladado, que la PAC excluya a los agricultores jubilados. Hay muchísimos agricultores que están jubilados, pero que siguen produciendo y poniendo su producto en el mercado. Y que, por lo tanto, esta forma que tenemos de entender la agricultura, con una media de edad alta, hay que reconocerlo, no puede quedar excluida de esa PAC. Y eso también lo trasladamos la semana pasada. Al final, es defender el producto valenciano y, sobre todo, aprovechamos también para trasladarle que queremos que esa defensa del producto valenciano compita en igualdad de condiciones con otros productos que lleguen de otras regiones.
0: I el president de la Generalitat va finalitzar la seva intervenció destacant la manera de gestionar les polítiques agràries així a la Comunitat Valenciana.
8: Hem canviat la manera de gestionar els interessos del sector agroalimentari. Hem fet una política que no persegueix a ningú, sinó que valora el paper de tots. Hem fet una política de menys burocràcia i de menys impostos, i sobretot una política que valore més la ciència que la ideologia, a voltes absurda i d'alguns dogmes que no tenen molt de sentit.
1: Més coses. La creació de noves empreses a la nostra comunitat autònoma va pujar un 19,7% a l'abril en taxa interanual, amb un total de 1.583 societats mercantils constituïdes en un mes en què es dissolgueren 157 empreses, un 21,7% més. Això, segons les dades difoses el dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística, és la millor dada de constitució d'empreses en un mes d'abril a la regió de la sèrie històrica, i amb este ascens s'encadenen 9 mesos consecutius de creixement interanual. Per a la constitució de les 1.583 empreses creades a l'abril, es van subscriure vora 50,24 milions d'euros, un 27,95% menys que en el mateix mes de fa un any. Pel que fa a aquestes 157 empreses que vos diem i que van tancar a l'abril en la nostra comunitat autònoma, 135 ho van fer voluntàriament, 4 per fusió amb altres societats i altres 18 restants per altres causes. Per cert, una altra cosa, la Conselleria de Justícia, Transparència i Participació, Núria Martínez, ha anunciat que el nou Palau de Justícia d'Alzira estarà operatiu durant la primera quinzena de juliol, després de visitar les obres del tram final de la intervenció al nou Palau de Justícia de la ciutat, una infraestructura judicial reivindicada des de fa més de 3 dècades per part d'operadors jurídics i ciutadania.
9: Y ya la visita pues ya es, digamos, la previa, esa visita oficial que, bueno, pues si no pasa nada será durante la primera quincena del mes de julio, que ya estará la sede totalmente operativa, esperemos que ya con todos los equipamientos, tanto de recursos materiales como de personal, para que se pueda empezar ya pues a trabajar aquí en esta infraestructura que ha sido tan demandada durante décadas por este partido judicial.
5: En l'actualitat, la Conselleria de Justícia està fent les últimes tasques prèvies al trasllat definitiu a la nova seu i el seu equip tècnic està centrat executant la plena fase d'equipament i trasllat. El nou Palau de Justícia d'Alzira s'erigeix en un edifici de 5 plantes ubicat a l'avinguda Lluís Sunyer 35 a una parcel·la de 4.800 metres quadrats cedida per l'Ajuntament. Tindrà més d'11.000 metres quadrats que acollirà els 8 jutjats que té el partit judicial i una capacitat per a acollir fins a 13 unitats judicials. Disposarà de 43 sales per a diferents usos, 71 despatxos i un aparcament de 65 places. Esta nova seu donarà servei a més de 141.000 habitants dels 23 municipis que componen este partit judicial.
10: Apunt Ràdio, Sergi Olcina.
1: Vuit i 32 del matí, no tot està així, també està a les portades dels principals diaris comunitaris i nacionals. Anem a començar aquest repàs de titulars.
5: Comencem per els d'ací, Levante el Mercantil Valenciano. La imatge de portada és la de l'acampada, destacant que els docents alcen precisament aquesta acampada. Però el principal titular és que els docents decideixen suspendre la vaga, però rebutgen l'acord. I els esports també protagonistes a Levante el Mercantil Valenciano. València Bàsquet posa la primera pedra cap a la final.
0: Com no, l'educació també està en la portada de les províncies, titula «Els professors suspenen la vaga, però aposten per mobilitzar-se el pròxim curs». I la imatge és la de la Sagrada Família, benedicció històrica.
5: Pel que fa als diaris nacionals, El País destaca que Zapatero demana als Estats Units que dissipi els dubtes sobre la prova clau de la seva imputació.
0: En ABC titulen «La Fiscalia va començar a fer coses després de reunir-se Leire Díez amb el 2 de García Ortiz» i «Lleó 14 beneix la torre que culmina la Sagrada Família».
5: Pel que fa a El Mundo, fan referència que la Fiscalia d'Ortiz implicada en la cloaca per a salvar a Sánchez.
0: En La Razón llegim «La Sagrada Família i Gaudí, fans de la unitat».
5: En La Vanguardia, per últim, destaquen també la Sagrada Família del món.
10: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Vuit i 33, han sigut només dos minutets per a repassar les principals portades de tots els diaris, com vos diem. Ara anem a refrescar-nos una miqueta, que falta mos fa, perquè els parcs aquàtics formen part del paisatge habitual dels estius de tres generacions de valencians. Però darrere de la imatge dels tobogans i les piscines hi ha també una història lligada a la transformació turística de la costa mediterrània. Als anys 80 van arribar els parcs aquàtics com una nova manera de combatre la calor, inspirats en els que hi havia als Estats Units. Aqualandia a Benidorm va obrir el 1985, un dels primers d'Espanya, i uns anys després ho feia Aquarama a Benicàssim.
11: Yo para ser feliz, pues 2.000...
12: A lo mejor con 2.000 euros me apaño bien.
13: En uns 2.000, 2.500 euros estaría feliz del tot.
1: Marina, no sé si has anat tu alguna volta a un d'aquests parcs.
14: Jo soc molt d'Aqualandia, però molt d'Aqualandia, eh?
1: Bueno, pues esta història, entonces, t'agradarà. Parlem d'aixòs dos projectes.
14: Efectivament. Són dos projectes pioners amb què es buscava ampliar l'oferta més enllà del sol i platja. En aquell moment van néixer amb 10 tobogans que ara s'han convertit en 30, segons contava en apunt Rocío Balmaceda, directora d'Aquarama.
15: En aquel entonces nacimos con 10 toboganes, más o menos, lo que ahora se ha convertido en 30 toboganes.
14: Esta setmana Aquarama celebra 40 anys d'història i per a moltes famílies la reobertura del parc marca l'inici de la temporada estival, perquè per a molts, quan obri Aquarama, ja comença l'estiu.
16: En Aquarama, l'aventura te llama.
14: Les instal·lacions d'estos parcs han canviat molt, però l'esperit es manté intacte, un lloc emblemàtic que continua formant part dels records d'infància dels valencians.
1: I vuit mesos després que començara l'enderrocament del primer restaurant, la imatge del passeig marítim ha evolucionat cap a la unificació arquitectònica dels locals que s'han remodelat al final de la primera fase en la platja de la Malvarrosa de València. El punt de partida començava l'1 d'octubre amb la demolició del restaurant El Bobo. El local s'havia modernitzat l'any 90 després de nàixer, el 1966, amb l'esperit de berenador, com tots els altres.
17: Hemos nacido aquí, nos hemos criado aquí, nuestros abuelos, nuestros papás que ya no están.
1: David González, bon dia.
18: Bon dia. Sis dècades més tard i després d'unes obres que han durat 8 mesos, amb entrebancs inesperats com temporals, encariment dels materials i mal estat de les canalitzacions, s'alcen ara remodelats i adaptats al segle XXI. L'alegria de la Huerta n'és una, i este dimecres l'alcaldessa de València, Maria José Català, alabava el canvi radical d'imatge amb dedicatòria inclosa. Una arquitectura adaptada al medi ambient, que s'unifica també en Casa Isabel, la Murciana i Sant Patricio, els primers de la fase inicial de rehabilitació i als quals seguirà una ambiciosa transformació integral i més verd del passeig.
19: Vamos a transformar la imagen absoluta de la playa de la Malvarrosa, quitando cemento y aportando materiales mucho más, con mucho mayor eficiencia, mucho más ligeros, con una sensación mucho más transparente y mucho más cuidados con el entorno.
18: De moment, els treballs continuaran després de l'estiu, en una segona fase per a rehabilitar els 6 restaurants més que falten. Una nova façana a Boramar que pretén convertir-se en tot un referent.
1: Fer reviscolar la lectura a les zones en risc de despoblació i entre els reclusos, avançar cap a llibreries més verdes i fomentar l'hàbit lector en col·laboració amb els ambulatoris. Estes són algunes de les mesures més cridaneres que contempla el nou pla de foment de la lectura que ha dissenyat el Ministeri de Cultura per als pròxims 4 anys.
20: Tiene que ver con la lectura y con la salud, que el acto de leer es un refugio, es una ventana, es un espacio de calma y de serenidad desde el cual observar o lanzar una mirada distinta.
14: Davant d'este context, el Pla Nacional per a promoure la lectura té 5 eixos desenvolupats en un centenar de mesures que es duran a terme del 2026 al 2030. El primer és l'accés a la lectura, fet que suposa tindre en compte no sols la disponibilitat de llibres, sinó també els condicionats territorials, lingüístics, multiculturals i econòmics. Per això, entre les mesures per a facilitar l'accés a la lectura es promouen accions per a promocionar-la en zones en risc de despoblació, col·lectius vulnerables i població reclusa. També inclou la millora de la xarxa bibliotecària i de bibliobusos, el nombre de llicències de la plataforma eBiblio, així com la disponibilitat en el seu catàleg de formats accessibles per a persones amb dificultats de lectura. Un altre dels eixos més innovadors que presenta el Pla de Foment de la Lectura és l'orientat a la salut i a la lectura, que considera que este hàbit és clau per a la cura de la salut mental. Per avançar cap a este propòsit, Cultura preveu mesures per a fomentar la lectura des de la primera infància en col·laboració amb els centres de salut, la capacitació entorn de la lectura de professionals de la salut pública i projectes per a col·lectius vulnerables.
21: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
1: Si ens assomem a la finestra i depenent d'on estiguem, vegem que encara tenim núvols abundants este matí. No sé si el sol anirà més pel migdia. Antonio Sánchez, bon dia.
22: Ui, sí, Sergi, a poc el sol anirà guanyant terreny i ho hem vist com cap a la meitat del sud del territori són pràcticament s'ha tapat i fins i tot amb alguns plugims dèbils a la Safor principalment i també a localitats de la Marina Alta. Estem parlant de 2-3 litres per metre quadrat on més ha plogut, però poca cosa. A la resta, més sol cap al nord, en principi, és on tenim l'ambient molt més assolellat i veurem com això anirà desapareixent, no? Tots aquests núvols s'esvairan i ja de vesprada el sol serà el gran protagonista de la jornada, amb alguns núvols en encara cúmuls ancorats un poc més abundants cap a l'interior nord i també les comarques centrals. Avui, el que fa, perquè fa els termòmetres, ha pujat la mínima. Al contrari, ha baixat la mínima. Avui la nit ha sigut un poc més freda.
1: Ja no sabem si estem en mínimes o màximes.
22: Ai, és que entre tants canvis porta una.
1: Per això.
22: El cas és que avui sí que ha baixat el termòmetre i sobretot ha sigut cap als ports i al Maestrat, on hem tingut mínimes de 6-8 graus, així que ha fet fred. A l'interior, la resta a l'interior, entre els 12 i els 15, al litoral nord també ens hem quedat amb nits ja no tropicals, entre els 18 i els 20 graus, però a l'interior, litoral centre, perdó, i litoral sud, encara amb tots aquests núvols el termòmetre no ha baixat tant i ens hem quedat entre 20 i 22 graus. La màxima avui puja respecte a ahir. Tindrem més sol i això farà que el termòmetre ja es quede entre els 26 i els 30 graus. On arribarem als 30 graus serà a localitats més baixes de la Plana Tolrequena i també del Racó de Mus, però la resta costarà arribar a aixòs 30, encara amb això, amb calor, però un poquet més comesurada, no?, per així dir-ho.
1: Parles de calor i Marina s'alegra. Parles de calor i alguns altres ens deprimim. En fi, gràcies, Antonio, que tinguis
22: gràcies
1: un bon dia.
22: Gràcies a tu, Sergi. Adéu.
21: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
23: Tots
2: dotado de humor, ironía y de un optimismo melancólico y un pesimismo alegre, según sus propias palabras. Barnes ofrece una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano y emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial.
1: L'escriptor britànic Julian Barnes ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026. El jurat ha llegit este dimecres la decisió. Ho feia a les 12 a l'hotel Eurostars de la Reconquista d'Oviedo. Barnes, que va néixer a Leicester el 1946, es va educar a Londres, en Oxford. Està considerat una de les revelacions més grans de la narrativa anglesa de les últimes dècades. Les seues novel·les històriques curtes han estat vistes com a exemples del postmodernisme literari. Però, per cert, tornem a casa, perquè els carrers d'Alacant compten els dies per fer olor de pólvora, mentre els tallers ultimen els preparatius per treure les fogueres als carrers de cara a la nit més màgica de l'any, la de la planta. Un és el de Javier Gómez Morollón, que torna a la categoria especial de la mà de polígon de Sant Blai. L'expectació és màxima al districte, ja que és l'única foguera d'especial adulta que compta amb segell alacantí. A més, ja el lema deixa entrevore l'alacantanisme que desprendrà. I és la millor, el seu lema per a aquestes fogueres 2026, que pretén omplir de càrrega lírica per exaltar les essències històriques de la província, David.
18: Sí, la foguera de polígon de Sant Blai veu de les arrels alacantines, com explica Morollón, i s'inspira en les paraules del literat Gabriel Miró, que va deixar escrit que la seva ciutat està traspassada de Mediterrani, paraules que l'artista ha aprofitat per a donar forma en esta obra que pretén erigir-se en un homenatge als homenatges. A més, la foguera també recuperarà l'essència tradicional de les fogueres. Amb això, el polígon de Sant Blai busca reconnectar el públic amb les formes clàssiques estilitzades i evocadores. L'identitat plural s'articularà a través d'una alegoria que dividís la composició en quatre elements essencials, els quals representen l'ànima dels alacantins, l'hospitalitat innata i la diversitat, que enriqueix la seva història mil·lenària. El recorregut alegòric comença amb l'aire i la terra, dos pilars de l'entorn mediterrani. El vent que bufa des de ponent a llevant eleva els cels clars on onegen les gavines amb la mirada posada en la propera illa de Tabarca.
1: I peguem una miradeta al medi ambient, en una terminologia que no estem massa familiaritzats en ella, Marina.
14: Efectivament, perquè des de fa uns anys s'observa que hi ha una zona de l'Atlàntic Nord, al sud de Groenlàndia, que no segueix la tendència global d'escalfament de la superfície de l'aigua dels oceans del món. Per què no escalfa com la resta d'oceans? Aquesta és la gran pregunta i una de les majors investigacions que a hores d'ara es fan sobre els oceans. Este refredament pot estar causat per la pèrdua d'energia superficial de l'aigua del mar, però també pot estar causat per una falta d'aportació d'energia a aquesta zona de l'oceà pels corrents marins. I és així quan entra la possible connexió amb la MOC, que és la circulació de retorn meridional de l'Atlàntic, que aporta energia superficial al nord de l'Atlàntic i a l'oest d'Europa. Un debilitament d'este corrent podria estar darrere del forat en el calfament. I, de fet, és una de les conclusions d'un estudi publicat en maig de 2026. Això implicaria un alentiment o debilitació del corrent a MOC i un indici més del seu futur probable de col·lapse. Amb tot, tocarà Sergi seguir estudiant el corrent i les connexions de l'atmosfera amb l'oceà amb més detall.
1: Però si no tenim prou coses en les que fixar-nos, però bueno, ahí està, ixe EMOC.
3: Amunt i avall, presenta Sergi Olsina. Realització tècnica, Maria Josep Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Pel que fa al trànsit, congestió d'hora punta a València, amb major densitat a la B30 per Xirivella, Mislata i l'enllaç de la pista de Silla cap al port. Al bypass de l'A7, un accident al seu pas per Manises genera retenció cap a Castelló. A Alacant, unes obres de l'AP7 pel terme d'agost generen 10 quilòmetres de retenció. I a Alacant podeu trobar trànsit ralentitzat en l'entroncament de la A70 i la A31, també a Santa Pola, per la Nacional 332, en direcció nord. Cal recordar que este matí a València es preveuen afectacions al trànsit a partir de les 12 del migdia per la manifestació de la vaga educativa que eixirà des de la Conselleria d'Educació cap a la plaça de la Mare de Déu, i que al tram d'Alacant i Metro València hi ha nova jornada de vaga amb uns servicis mínims del 75%.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
23: De tu a tu.
24: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
25: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot.
0: L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
6: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de

0: Roca, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Una setmana més tornem amb els titulars més destacats de l'actualitat de Plana Alta i Baix Maestrat. Amb l'arribada de l'estiu cada vegada més a prop, les nostres localitats continuen apostant per iniciatives que combinen cultura, formació, oci i qualitat de vida per a veïns i visitants. Comencem a Benlloc, que enguany estrenarà una nova proposta cultural pensada per a tota la família. El pròxim 13 de juny, la Pineda Municipal acollirà la primera edició de Pim Pam Pum, Festival Internacional d'Humor Familiar. Una iniciativa que convertirà aquest espai natural en un gran escenari a l'aire lliure per espectacles clown, humor visual, jocs, activitats infantils, zones refrescants i food trucks. Durant més de 9 hores d'activitat, entre les 11 i les 8 i mitja, menuts i grans podran gaudir de muntatges de lo més variat. Esta cita que naix amb la vocació de consolidar i reforçar l'aposta de Benlloc per la cultura familiar i les activitats a l'aire lliure. I continuem al Alcalà Alcossebre, on la regidoria de Sanitat manté el seu compromís amb la formació dels més joves gràcies a una nova edició de cursos de primers auxilis, dirigits a l'alumnat de l'IES Serra d'Irta. Els estudiants reben formació pràctica sobre reanimació cardiopulmonar, maniobra de Hengrist, l'ús de desfibrilador i l'actuació davant de situacions d'emergència sanitària. Una iniciativa que pretén dotar-los de coneixements bàsics però fonamentals per poder resultar determinants per salvar vides en situacions crítiques.
0: I més gent que dona el seu repàs, en este cas, Tania López, de València Extra, també a Alacant i Castelló. Clar, Tania, bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui a València Extra donem tots els detalls sobre les obres de reforma a l'entorn de l'edifici del Rellotge a València. L'actuació de més d'un milió d'euros crearà una connexió més verda entre la ciutat i el port, amb més de 1.000 metres quadrats de zones enjardinades, pèrgoles, zones d'ombra i nous espais d'estada. Un projecte finançat íntegrament per l'Autoritat Portuària de València, que previsiblement estarà finalitzat en l'últim trimestre de 2027. A més, València Extra va organitzar amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura una nova edició de Diàleg sobre el futur que va reunir representants institucionals i agents culturals per abordar la situació actual de la cultura i el seu futur. Tots compartiren la necessitat de reforçar la visibilitat exterior dels projectes culturals, consolidar la col·laboració entre administracions i el sector privat i reclamar més finançament per a continuar donant suport als creadors. Si passem a l'edició de Castelló Extra, el Fadrí, la icònica torre campanar de Castelló, reobre al públic amb millores de seguretat i accessibilitat per als visitants. Com ha explicat l'alcaldessa Begoña Carrasco, aquesta actuació és només el principi d'un pla de conservació més ambiciós amb un pressupost de 95.000 euros. I la tercera edició del Festival Internacional del Vent de Castelló ha conclòs amb un èxit rotund. L'esdeveniment ha registrat un 95% d'ocupació al grau i un 89% a la ciutat, atraient prop de 50.000 visitants. Finalment, al web d'Alicante Extra, la capital alacantina es prepara per a la gran entrada de bandes que se celebrarà este dissabte. 92 comissions i 26 barraques recorreran la ciutat, acompanyades per les seues respectives bandes de música. Després dels canvis de l'any passat, l'entrada de bandes es consolida com l'autèntic tret d'eixida de la Setmana Gran de les Fogueres d'Alacant. D'altra banda, Alacant posa en marxa una innovadora boia que espanta les meduses de les platges. El sistema, desenvolupat per la Universitat d'Alacant, altera el moviment de les meduses sense danyar-les i protegeix àrees sensibles del litoral. I tot això sense cap impacte sobre altres espècies marines.
0: Anem justet a escoltar el que hemos contat al Barraquejo i la resta de l'equip d'informatius en el butlletí de notícies que arriba ara mateix per refrescar tot el que és la informació dels últims minuts. Fins ara.
3: Són les 9.
4: A punt. Notícies.
3: Bon dia. Fa apenas uns minuts que s'ha enlaira l'avió d'Iberia que du el papa Lleó XIV de Barcelona a Gran Canària, on continua la seua visita a Espanya. A peu de pista l'han acomiadat autoritats com el president català Salvador Illa i l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, que l'idea són.
5: Buen viaje. Ya le he escrito al obispo de
3: que ja estava tot parlat per a la seva arribada. Serà una arribada que es produirà sobre les 11:30 del matí. El pontífex arribarà directament al port d'Arguineguín, l'anomenat Moll de la Vergonya, per a iniciar els actes a les Illes, on posarà el focus en la migració. Des d'unes hores abans, la Capitania Marítima de Las Palmas ha decretat una restricció temporal a la navegació marítima en aigües pròximes al Moll, en el municipi de Mogán, amb motiu d'esta visita. De nit ens queda la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, actes amb els quals finalitzava l'estada de 2 dies a Catalunya. En la missa, el mateix dia

0: en què es recordaven els 100 anys de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, Lleó XIV ha tornat a enviar un missatge pastoral i polític.
1: Sigue siendo hoy una obra en construcción que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino. No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre.
0: Després, com deien, la benedicció de la Torre de Jesucrist, seguida d'una cerimònia de 10 minuts, pensada com un viatge de llum, amb espelmes entre el públic i una encesa progressiva fins a la creu, que amb 172 metres i mig d'alt converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món. Així, a casa nostra, a les 9 del matí, estan convocats els sindicats de l'ensenyament a una nova reunió amb la conselleria per a continuar acostant postures. La trobada arriba un mes després que s'iniciï la vaga i quan a nit el professorat valencià va votar de manera majoritària per suspendre l'aturada indefinida. Suspendre que no desconvocar. 7 de cada 10 docents opten per la interrupció temporal de la vaga, però no renuncien a més protestes. I, de fet, la pràctica majoria, 9 de cada 10, rebutja l'última proposta amb les millores de la conselleria. A més, tots resultats a la mà acudixen avui els sindicats a aquesta nova trobada que està citada per a estos moments. Estan a l'entrada i atenent a la premsa els diversos sindicats. Sentim de moment Marc Candela, del majoritari STPB, i Kilian Cuerda, d'UGT.
2: Estem com estàvem. L'únic punt que s'ha aprovat en la consulta és el de la burocràcia, que és el que ja s'havia aprovat anteriorment, i la resta continuen sent rebutjats pel conjunt del professorat. Per tant, la idea nostra és continuar reobrint la negociació per a que al final tinguem, com sempre hem dit, un document el més satisfactori possible i que siga valent per al professorat.
3: Això suposa que la vaga es queda en stand-by i quan vulguem podem reactivar-la de forma immediata, sense preavís.
0: I a la mateixa hora, a les 9, el professorat s'està concentrant a la porta de la conselleria, a l'avinguda de Campanar. Marxaran després, cap al migdia, en manifestació fins a la plaça de la Mare de Déu. D'esta plaça, per cert, han alçat les tendes els professors i professores que estaven acampats. Així és com s'acomiadaven de l'espai esta nit. En un comunicat asseguren que se'n van, com ja havien dit que farien al mateix temps que s'alça la vaga indefinida, amb humilitat i amb la convicció d'haver creat un espai comú per canviar tot el que ha de ser canviat en matèria d'educació. Han estat acampats 10 dies. I abans dels esports, una informació d'última hora que ens arriba des de Mallorca, concretament de Magaluf. Dos persones han mort a primera hora d'este matí en un incendi declarat en un bloc d'habitatges d'esta localitat. N'hi ha, segons emergències, 24 persones ferides, entre les quals 8 bombers. Continuem pendents d'esta informació i tractarem d'ampliar-la en els pròxims bulletins horaris i en la resta de finestres d'apunt. Mentrestant, parlem ja dels esports perquè ha arribat el dia, els ho contàvem en l'informatiu, comença el Mundial. Eva Casany, bon dia.
4: Bon dia, i esta cançó de Shakira sonarà moltíssim a partir d'ara. A les 9 de la nit tindrà lloc el partit inaugural al mític estadi Azteca que enfrontarà la selecció mexicana i Sud-àfrica. És un duel corresponent al grup A. Enguany, el Mundial té unes xifres estratosfèriques, una participació rècord en 48 seleccions, 12 més que en l'anterior Mundial de Qatar. Entre les favorites està Espanya, debutarà dilluns que ve, el dia 15, contra Cap Verd, una de les debutants. La Roja, després de la jornada de descans d'ahir, torna esta vesprada al Centenar per a preparar aquest partit i després faran una roda de premsa. També hem de parlar del València Bàsquet, que suma a nit el primer partit de la sèrie de semis amb una victòria sofrida i en la pròrroga i només per un punt, 118-117 sobre el Joventut de Badalona. La mala notícia és que es va lesionar Rivers a l'inici del duel. Estem esperant conèixer l'abast de la lesió. Demà, el segon partit d'esta sèrie, de nou al Roig Arena.
0: Doncs estem pendents, Eva. També volem saber què és el que passa en el trànsit. Parlàvem d'eixa manifestació a València, que segurament ocasionarà alguna que altra complicació. Sonia López, bon dia.
5: Bon dia, sí, però ara mateix sí que vos podem dir que n'hi ha paral·lelament una manifestació en bicicleta, ha començat sobre les 8, i n'hi ha un grup d'unes 30 persones que estan fent un circuit per la ciutat. No estan tallat el trànsit, però a aquestes hores sí que compliquen la circulació per València. En concret, a hores d'ara estan circulant en direcció a l'Avinguda del Tir, per la zona de Pío Baroja, Pont 9 d'Octubre, ahir podem trobar esta congestió. També els hem de dir, pel que fa al tram d'Alacant i a Metro València, recordem que avui hi ha nova jornada de vaga amb servicis mínims del 75%. I, per últim, una novetat, este matí es contaven aquests retards que s'estan produint des de dilluns en la línia C2 de Rodalia de València per aquesta avaria a la infraestructura entre Benifaió i Silla. Bé, doncs, fa uns minuts Renfe ens ha dit que l'avaria ja està solucionada i s'ha recuperat la circulació en ambdós sentits en les dues vies en esta zona afectada.
0: Circula amb normalitat, per sí. tant. Eixe tren. Moltes gràcies, Sònia. Això és tot de moment. Tenim tota l'actualitat en les xarxes socials d'Apunt i en el web d'Apunt Media. Sí, en la ràdio, la pròxima cita informativa és a les 10. Continuen en companyia

0: becas.
1: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
0: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
1: Preinscríbete en umh.es.
2: Les Arts presenta Carmina Burana por el Ballet de Dortmund. Un despliegue nunca antes visto, con la Orquesta de la Comunidad Valenciana, el Cor de la Generalitat, tres solistas vocales y la histórica Compañía de Ballet. Últimas entradas. Les Arts.
3: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
4: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A.Punt Ràdio.
5: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
4: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
7: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio. L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
4: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.

0: Els dos darrers atemptats que ha patit el Donald Trump s'han produït amb...
1: No, sí, sí, en lugares que teòricamente...
0: Davant dels nassos de tota la seguretat que porto l'home més protegit del món.
2: Con el, con el tirador entrando corriendo en el hotel Lincoln.
0: En l'hotel.
1: Sí, lo del hotel es surrealista completamente, ya que en un hotel, en un sitio cerrado, eso es verdad, y uno entra así como en lo de película, voy a saltar.
2: Yo creo que es tan surrealista que roza o que invita un poco a lo que pensamos a veces en estos atentados con el tema de las conspiraciones, de los montajes, ¿no? Es decir, es tan burdo la manera de cometerlo que llegas a pensar...
1: ¿Tú crees que lo hicieron
2: ¿hay algo? No. Sé. Yo digo que puede haber gente que se lo plantee, es decir, que puede pensar...
0: Pero, ¿y la del tirador? La del tirador, ¿de qué le pegamos?
1: Era el aire libre, sí que era el aire libre.
2: Bueno, sí, pero
0: pero
2: había roto dos perímetres.
0: Un particular que veu com aquell senyor està pujant-se al sostre d'un edifici baixet i l'acte estava allí davant. Vull dir, què estava fent tota la seguretat? Doncs pues estan en els ulls pendents del defensor.
1: Se supone que sempre hi ha altra seguretat que està con los... cuidando el entorno,
2: claro,
1: los ojos pendientes de áticos, miradas, francotiradores, claro, porque si no, no habría seguridad.
3: Pensant mentre estàveu comentant això, no només en aquest tipus de seguretat, sabeu que Barcelona últimament va cada volta a més, no només en aquest tipus d'inseguretat, torna a repetir, sinó també pel que fa als robatoris, als carteristes, els carteristes, sí. en les Rambles, en Barcelona, campen, mai millor dit, a sus anxes. Això m'imagino que sí s'haurà tingut en compte i s'haurà reforçat aquest tipus de seguretat perquè en la quantitat de gent que n'hi havia ahir i després ahir en Barcelona, si hagueren volgut, hagueren eixit la meitat milionaris.
0: Haurà fet com quan les visites de Franco, quan Franco venia a València, la policia s'emportava la presó a uns per raons polítiques i als altres per seus antecedents, i m'imagino que els peristes d'estos, els carteristes i descuideros, que es diu, els tindrien més que controlats.
2: A ver, Barcelona és la ciutat con... Bueno, València tampoc està per tirar cohetes en el sentit, però con mayor problema de carteristas, con esos clanes de las...
3: Home, Arturo,
2: bueno, llamados de las Bosnias.
3: Claro, fins al punt que els propis ciutadans haureu vist els vídeos en internet, sí, i tot, sí. Són els que estan acusant-los, i a més a crits els senyalen perquè la gent sàpiga. Això ja és d'arribar a un nivell màxim.
2: Però bueno, no estamos tampoco, como digo, para tirar cohetes. El último balance de criminalidad aquí en València que se ha conocido esta semana, pues, por ejemplo, suben bastante los robos en València capital. Y suben de una manera especialmente preocupante las agresiones sexuales, no solo en Valencia, ¿no?, sino en toda la comunidad valenciana, que eso es un problema verdaderamente grave, ¿no? Porque además, sobre todo, bueno, pues ocurre en una franja de edad de chicas jóvenes como víctimas, en entornos de ocio en una gran mayoría de las ocasiones, y es un problema tremendamente, tremendamente grave de, yo creo que de educación al final y de falta de...
3: Em deixes fer un incís, i que per què, vaig a gastar una paraula malsonant però molt valenciana, i per què collons damunt va a més?
0: Perquè és l'educació sexual que reben els joves i els adults i els, tots els navegants d'internet. Això és la sexualitat que corre per internet, o la del aquí te pillo, aquí te mato. Sí,
2: es totalmente así, o sea, y es la cosificación de la mujer, es decir, no, esto es una cosa como banal, ¿no? O sea, no tiene importancia.
3: És curiós haver arribat ahir, i a més ara ho reprendrem, perquè es suposa que hauríem d'haver evolucionat, que això de la educació sexual hauria d'haver anat a millor, i he gastat l'expressió perquè precisament, bueno, pues tot hem eixit en les nostres èpoques, hem eixit per la nit, i potser no hem tornat ni fins al dia, i aquestes qüestions no les hem vist. Jo no recordo haver vist mai quan he eixit ninguna cosa d'aquestes. Però bueno, ara ho comentarem, que són les 9:21 la nostra companya, en este cas, Amparo Martín, està en València, en un lloc que fins ara era emblemàtic, que avui desapareix. Estem parlant de la històrica passarel·la peatonal del carrer Amparo Iturbi, que ha unit durant dècades els barris de Malilla i la Creu Coberta per damunt de les vies del tren, que comença a ser desmuntada dins d'aixes obres del canal d'accés al Parc Central, o el futur Parc Central. Amparo, bon dia, què tal?
4: Bon dia, Sergi. Sí, la veritat és que este barri ha canviat

0: molt en les últimes setmanes, realment. Com tu dius, esta històrica passarel·la pues, ja està desmuntant-se en aquests moments. Estem veient, bueno, notareu aquest soroll de, al fons, i són aquests treballadors, aquestes grues, ho
1: sí.
0: sentiu?
1: Sí, sí, sí, sí. Escena, a més, es podria confundir
0: estan
1: perfectament amb el traqueteig del tren, però és que són ells que estan taladrant. Deixa'm dir una cosa, Amparo. Realment, encara sí. que n'hi hagi gent de fora que estigui escoltant i estigui dient, ostres, és que estic parlant d'algo que està dins de València ciutat. No, és que qualsevol que passe en el tren de Rodalies, de llarga distància, que entre o que isca d'eixa platja de vies, via ferroviària, mai millor dit, haurà vist eixa passarel·la de ferro, clar.
0: Així és, perquè estem així des de fa aproximadament 3/4 d'hora i han passat molts trens, també una AVE, una llarga distància, i clar, totes passen per així, tots els trens passen per així per arribar a l'estació del nord. El que passa és que aquestes vies tenen els dies comptats perquè ja sabeu que estan els treballs de soterrament de les vies i per tant això serà qüestió pues, aproximadament d'un any. S'està desmuntant aquesta passarel·la, una passarel·la que fa dècades sorteja la cicatriu esta que deixen de moment les vies. Va ser redactada el 2013, posaren rampes per a persones amb mobilitat reduïda i també per a bicicletes, però ara ja no se pot passar. Des de fa una setmana està una altra passarel·la provisional a uns 150 metres aproximadament. Nosaltres estem damunt d'ella en estos moments
1: sí.
0: i sí que hi ha un trànsit de persones brutal. Mira, està passant en estos moments una dona amb un carret de rodes. Estan passant bicicletes, patins i sobretot vianants. Clar que els patins i les bicicletes les porten en la mà.
1: No m'imaginava jo que anaren a passar patins i bicicletes en esta ciutat. Mira, no m'ho he gaire imaginat.
2: Que raro, eh?
1: Que raro, patins i bicicletes en la ciutat.
3: A mi m'haria il·lusió que me dic que l'estan passant los últimos a caballo, atravessant la passarel·la.
1: De fet, hi ha dies, fa uns dies... De fet, hi ha uns dies, Amparo, que si ara ha vingut així el papa, haguera baixat en l'aeroport i a l'arribar a València l'haguerem pujat en un patinet.
3: A veure, el papa mòbil seria un gran patinet de gigante,
0: mira,
3: però bien.
0: Claro. Pues només que mòbil, dic claro. este pont... Només t'he dit que esta passarel·la provisional està pintada de blanc. O sigui, que haguera quedat molt bé.
1: Com premonitori.
3: A veure, se quita la passarel·la i com se sustituye. Creo que va muy
0: esta passarel·la unius...
2: Sergi,
0: esta passarel·la unís els carrers Almudaina i Oltà. Bé, i la veritat és que deixarà de tindre sentit quan ja no existisquen les vies i quan s'obriga el denominat Boulevard García Lorca. Per tant, en aquest moment ja esta passarel·la se llevarà i, per tant, visualment estos barris ja se quedaran pues, més amples, amb una visió pues, més bonica, se veurà el Parc Central i... Mm-hmm. Bueno. La veritat és que millorarà molt la ciutat.
1: Bueno, d'això es tracta, que cada volta anem a millor. Amparo Martín, moltes gràcies a tu i al company Càmera, que és el que ens ha facilitat esta comunicació per poder entrar este matí en la ràdio. Una abraçada als dos.
0: Exacte. José Carreño, que sempre s'obliden dels càmeres i són fonamentals en esta radiotelevisió pública valenciana. Són fonamentals.
1: Este presentador no s'oblida mai, ni dels càmeres ni dels tècnics, t'ho poden dir ells. Així que per això sempre que puc ho tinc en consideració. Així que una abraçadeta als dos. Gràcies.
0: Molt bé.
1: Tingueu bona tornada. Adéu.
0: Pues t'ho agraïm. Gràcies.
1: Fins ara.
4: Eixa passarel·la va ser immortalitzada i ja forma part de la història de la literatura valenciana en la darrera novel·la d'Amadeu Fabregat, un exdirector general de la Radiotelevisió Valenciana.
1: Bueno, el primer que va tindre.
4: En realitat és el segon, perquè la primera va ser García Lliberós. També liderata, mira, però... però sí, en l'anell del Nibelung, diguem-ne que passa una de les escenes més complexes de la novel·la d'Amadeu Fabregat. Es passa precisament en la... el protagonista coneix a la que serà la peça clau que tanca i agreuja el dramatisme de la novel·la en pujant o baixant, no recordo molt bé, eixa passarel·la que ara va desaparèixer o que està sent ja desmuntada.
2: Pues fíjate que yo creo que es más fácil que veamos el fin de los patinetes y de las bicis en València que la culminación de esa obra faraónica, ¿no? Del corredor y,
3: hombre,
2: de,
3: sí, claro,
2: y del el Boulevard García Lorca, porque vamos, es una cosa
3: sería
2: eternizada.
3: Como en París, lo prohíbes y dices, es un desastre, un follón, ensucian la ciudad, es feo, es incómodo, no sirve para nada.
2: No, era, cosa... ha sido irónico, ojalá no ocurra nunca, ¿no? El fin de las patinetes y de las bicis.
3: Perdona, pues sería una bendición ganar otra vez una ciudad normal, habitada por personas y civilizada y normal, no normal. Sobre todo los patinetes en general, que es los que a la gente más... como percances, porque es verdad que ya son una cosa híbrida rara que se pueden colar por cualquier lado. La bici, sí que hay grupos a veces que se... turistas, el mareado que va por la acera, pero en general ya tiene como un transporte de cierta entidad, ¿no? Es como una mini moto, aunque sea muy finita, que la gente pues va por el carril bici o por algún lado. Pero el patinete como parece una cosa rara, es verdad que queda en esto es como, claro, el patinete es como para moverse dentro de las fábricas muy grandes, que a veces se desplazan de un lado a otro, fábricas inmensas, y necesitan algún tipo de vehículo, como los buggies estos que hay en los campos de golf, para trasladarse. Pero por la ciudad es una cosa terrible en todos los sentidos, peligrosa para el que va encima, antiestética,
2: es una maravilla,
3: incómoda.
2: José, pues prepárate, José, que es una maravilla si sabes París, hacerlo bien, claro.
3: Yo creo que avanzaremos, lo más que avanzamos, claro, 10 años.
1: En Alacante
3: bueno,
1: en un
3: pues
1: problema
3: en 10 años se toca aguantar esto.
1: En la circulación, hablando de los patinets y los bicicletes, cosa. Sí, que son los toc-tocs estos que van portant els turistes, que n'he vist uno a les 5 de la matinada.
3: Eso que es como lo de
1: València,
3: India, un carribici, ¿no?
1: Pero, no, pero... es como un mini papamóvil. Sí, yo lo vi este matí y era una especie de mini papamóvil.
2: Sí, es que una especie de carrimoto, ¿no? Con una moto con una especie de...
3: Vale,
2: de...
3: con techitos, pues sí, eso, parecía eso. Los de India.
1: Sí. Pero que en lloc d'arrastrar-lo un senyor al ja, llom,
3: no lo llevan.
1: Va conduït. Des de...
3: ver, dónde,
1: en Alacant, en Alacant.
2: Sí,
1: arriba,
2: de
1: un
2: eso hay
1: important.
2: Una auténtica plaga en Madrid, por sí. ejemplo, ya, en Barcelona también. Aquí yo he visto algunos, no muchos, pero...
1: Matí l'ha vist, Dios.
4: Les innocents bicicletes, una d'elles en concret, li va trencar el turmell, el braç i el pòmul a un familiar meu.
3: Bueno, es que si hay casos, claro. Y yo hablo contra de toda la vida. Gracias a Dios, tengo familiares mayores, mis padres, y no les ha pasado nada. No me ha pasado a mí directamente nada, quiero decir. Pero desde hace años que soy un... digamos activista, que no, digo, las bicicletas son para el verano, son para ir a gusto o para ir por debajo del río, pues como la gente va a correr, a hacer todo, cosas que a veces ponen en peligro también tu salud, pero bueno, la gente es muy feliz, pues por el río que hagan todo lo que quieran.
2: Si corres es tu problema, ¿no?
3: Bueno,
2: si corres
3: las rodillas, tal, no os riáis, que luego no es todo tan bonito y tan sano, va, que la gente tiene que explotar por algún lado.
2: Te has despertado, José, calla.
3: No, pero para la ciudad tiene que haber coches, motos y peatones y cosas lógicas y razonables dentro de un orden, y sí que se pueden embellecer un poco las ciudades a veces, sí que a veces si consigues quitar muchos aparcamiento en superficie, según donde, pues que también luego es un gasto si la gente, todo el mundo tiene que tener parking, pero queda una calle un poquito más, aceras más anchas o más bonitas, eso es verdad, no puedo decir que esté peor Isabel la Católica que Jorge Juan, han quedado mejor las calles de Ensanche que arreglaron un poco las aceras, eso es verdad.
1: Bueno, lo de Jorge Juan, si vols, se ho mengem en un altre plat a part. En fi, són les 9:30 en punt, ara parlarem de l'horatge. Però, mira, s'ha produït una cosa que a Joseca li ha agradat molt, que és que s'hagi dispersat eixa acampada de la plaça de la Mare de Déu, tot lligat a els nous acords provisionals, de moment, que s'han establit entre l'administració, la Conselleria d'Educació i el cos docent, dels sindicats que representen els docents. Per això, Sofia Riego, la nostra companya, està allí avui, precisament. Sofia, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, què tal?
1: Contamos,
5: Estem davant a les... No t'escoltes, Sergi.
1: M'escoltes ara, Sofia? Ara sí?
5: Ara sí.
1: D'acord.
5: Sí, bon dia. Te contava que estem a les portes de la reunió que mantenen a hores d'ara ja des de fa uns minuts els sindicats amb la Conselleria d'Educació. És la reunió que fa 12 ja i no sabem massa bé què esperar d'esta nova trobada sobre les decisions que han pres o que van a prendre els sindicats CESIF i AMPE, que ja signaren l'acord salarial. No ha transcendit cap informació, però sí que sabem, sí que coneixem els resultats de la consulta que havia llançat el bloc de sindicats unitaris al professorat, i els docents de moment no donen suport, no donarien suport per majoria a la totalitat de l'acord que la conselleria els havia posat damunt la taula en l'última reunió. De fet, l'únic punt al que s'ha donat un suport de més del 50% és el de la disminució de la burocràcia. No es dona suport a un acord global en esta consulta que s'ha fet al professorat, però tampoc donen suport a continuar amb la vaga indefinida. Per això, els sindicats han decidit que se suspèn la vaga indefinida a partir de demà divendres, però atenció, perquè no es desconvoca. Això vol dir que continuaran les mobilitzacions, continuaran altres accions de protesta i també es deixa la porta oberta a noves jornades de vaga. Tampoc es descarga

0: Descarten noves convocatòries ja per al curs que ve. Com deies, l'acampada educativa, que en tot moment havia mantingut que continuaria a la plaça de la Mare de Déu fins que es mantinguera la vaga indefinida, com que s'acaba la vaga indefinida, també ha decidit alçar-se i a nit van desmuntar les tendes de campanya. Ara mateix, tots els focus respecte a les negociacions i al futur de l'educació a la Comunitat Valenciana estan posats en esta reunió, o sigui, a la Conselleria, a les 12, a més, a les portes de la Conselleria d'Educació, i ha convocada una nova manifestació.
1: Pues moltes gràcies, Sofia. A tu, repetís també, i al company Càmera, que tot i ser la ràdio ens ha facilitat esta connexió per a poder parlar directament al respecte de la vaga educativa i de les, dels últims suposats acords que s'han establit entre el sindicat i l'administració. Una abraçada als dos des de la ràdio.
0: Gràcies, una abraçada, que tingueu bon dia.
1: Bon dia, bon dia. 9:32, també hi ha qüestions que tenim que prestar atenció i que ens afecten directament, com l'oratge.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
1: El divendres 12, és a dir, demà, el cel estarà generalment dominat pel sol. Parlem de màximes que continuarien remuntant en algunes comarques i brises que apareixerien a partir del migdia al litoral. Avui encara mantenim un matí nuvolós que anirà despejant-se poquet a poquet, però que deixaria alguns plugims, sobretot en algunes de les comarques centrals. El cap de setmana tornarà la calor d'estiu. No ens fa ninguna gràcia, excepte als més fredolins i fredolines. Estem parlant de màximes superiors als 30 graus de manera quasi general, però el vent bufarà fluix i la mar estarà més tranquil·la. I si cap de setmana el que ve hi ha tempestes de vesprada al centre i oest de la península, unes tempestes que seran de vesprada, repetisc, i que podrien afectar l'inici de la setmana que ve. Així que caldrà seguir les actualitzacions de les previsions, com sempre, en esta casa.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
3: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
4: De tu a tu.
5: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
6: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeropuerto de Castelló, Generalitat Valenciana.
7: La temporada 26-27 de Les Arts es tan grande que nunca cabría en esta cuña. Entra en nuestra web y descubre por qué es simplemente la mejor temporada de España. Abónate y obtén hasta un 30% de descuento. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobran motivos para abonarte.
8: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: ¿no? De que más vale impedir que haya un inocente en la cárcel que no sé, que tres culpables fuera, que es un poco en lo que se basa esto, ¿no? En las diferentes etapas y niveles de la justicia, los recursos y las garantías. Pero bueno, se pueden dar circunstancias, pues como también ha dicho Ferran, ¿no? La reciente absolución de esa trama del puerto por unas comunicaciones encriptadas que luego la audiencia ha rebatido y ha hecho que se vuelvan a poner sobre la mesa. Pero claro, es una cuestión técnica de unos señores que han inundado, voy a decir presuntamente porque todavía no los tienen que juzgar, de droga el puerto de Valencia. O sea, con un sinfín de pruebas que al final acaban
1: un puerto importante anulado por una cuestión tiene técnica. Sentido, claro.
2: Un se sorprende de la de fábricas de papel de fumar valencianes que van a tancar.
1: Para allá, como para allá.
3: En la Inglaterra, por ejemplo.
1: Mítica, ¿sabes? Papel para allá.
3: Bambú, papeleras reunidas.
2: I diu, xico, si estem en la societat on uns per fumadors i altres perquè són uns exquisits, estan sempre en el paper de fumar.
0: Nos la liamos con papel de fumar. Sí.
3: Mira, ara m'envien des d'Europa Press el mig senyor o senyora que ha aparegut en la vora de la platja del Saler en València.
1: Però això ha
3: aparecido... Que mal rotllo.
1: Ja,
3: van avisar, bueno, al 112
1: no
3: ha publicat les províncies, és qui ho ha avançat, i ahir és mitjançant un avís que es feia
1: Sergi, al 112. No acabamos este jueves con...
3: Enteros?
1: Con muy buenas noticias.
3: Home, que jo què vols que fas?
1: A mi m'ha llegat un mensatge, m'han dit que lo de Jorge Weber, que està en situació crítica.
2: Ostres.
1: Crítica, sí, sí.
3: Bueno, un ictus no és qualsevol mala. Cosa.
1: Claro, sí, he hablado con un buen amigo, que es amigo común, y yo también lo conozco, pero claro, él no está...
2: Si l'han tío que intervindré es que...
3: Claro.
1: Porque he dicho, ¿cómo está? Le pregunta y me ha dicho, mal, es una situación crítica. Lo único yo creo bueno que podemos recordar es que hoy es la octava de Corpus. Y hoy es uno de los días más bonitos en la ciudad de Valencia en cuanto a la celebración que se realiza siempre en el Real Colegio Seminario.
3: ¿Qué manía teniu, Domés, de centrar les coses en València en quan vos recorde que això és una ràdio autonòmica?
1: Sí, però jo no sé si l'octava de Corpus la celebren en una iglesia de Alicante o de Castellón.
3: El Corpus es celebra en tots els llocs.
1: Porque yo vivo en València, que hoy la octava de Corpus es una celebración que se hace 8 días después del Corpus, que fue el jueves pasado, en el Patriarca, en el Colegio del Patriarca. Se hace una procesión claustral interna, pese a que está todo el patio interior en reformas.
3: ¿Una otra proceso a la que aniràs?
1: No creo, no lo sé.
3: Después me digo que
1: pero
3: no
1: es muy bonita, es muy bonito.
3: Ay.
1: El mundo mediterráneo, católico, de procesiones, de misas.
0: Del Papa, ¿verdad? Del Papa,
3: Si sí, acabarà venint, jo veuré com acaba venint, per pressió mediàtica. José, que passa bona setmana, si no ens vegem abans. No, perquè avui dijous ja ens veurem.
1: Abans. No, mañana no, però
3: setmana se fugina.
1: Viene, Dios mediante.
3: Ferran, com sempre, bona setmana i gràcies per vindre.
2: Igualment.
3: Arturo, tu ja t'havia vist i ja el veig la setmana que ve. Tingues un bon cap de setmana. A vosaltres vos veuré justet ara, al tornar del següent butlletí de notícies, en les que vos contaran algunes de les coses de les que ens he fet ressò ara i les que estan per vindre, com sempre, de la mà dels nostres companys de servicis informatius que treballen per a tot això, per a informar-vos. Fins ara.
4: Són les 10.
5: A punt. Notícies.
4: Des de fa mitja hora aproximadament estan reunits els sindicats de l'ensenyament amb els representants de la Conselleria d'Educació per a tractar d'acostar postures. Els docents han votat majoritàriament suspendre temporalment la vaga indefinida, però alhora també han votat en contra de totes les propostes de l'administració. Només han donat el vistiplau a la reducció de la burocràcia. Les organitzacions sindicals esperen continuar negociant fins a aconseguir un acord que doni satisfacció a la majoria del professorat. Marc Candela és el representant del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià.
6: Estem com estàvem. L'únic punt que s'ha aprovat en la consulta és el de la burocràcia, que és el que ja s'havia aprovat anteriorment, i la resta continuen sent rebutjats pel conjunt del professorat.
4: Els representants sindicals, que han parlat abans d'entrar a esta reunió, també avisen que la vaga no s'ha desconvocat, sinó que s'ha suspès, només s'ha suspès temporalment. Kilian Cuerda, representant d'ensenyament de la UGT.
7: I una petició clara, un mandat clar de suspendre la vaga. Això suposa que la vaga es queda en stand-by i quan vulguem podem reactivar-la de forma immediata, sense preavís.
4: I afegeixen que no poden firmar un document sense el suport del professorat. Òscar Ortiz és el representant de l'educació pública de Comissions Obreres del País Valencià.
8: L'única part de l'acord que es pot signar és la de la burocràcia. La resta de temes, encara que s'ha pogut valorar, que s'ha pogut avançar, evidentment gràcies a tota la mobilització, no és suficient i com que no és suficient, doncs no s'ha de signar.
4: Cambiando asunto, Jorge Beiber está hospitalizado.

0: ingressat en la unitat de cures intensives després de patir un ictus i ser operat d'urgència ahir de vesprada. Bellver va ser confirmat en la imputació en el cas Assut per part de l'Audiència de València. Ahir de matí va posar el càrrec com a director general de Transparència a disposició del Consell i va enviar una carta al Partit Popular en què ha sol·licitat la suspensió temporal com a militant mentre aclarís la seva situació processal. El cas investiga el suposat pagament de comissions i regals de luxe a càrrecs públics per afavorir l'adjudicació de contractes de l'Ajuntament de València entre els anys 1999 i 2013, mentre Rita Barberà era alcaldessa de la ciutat de València. A partir de les 11:30, d'ací a una hora i mitja aproximadament, està previst que arribi el papa Lleó XIV a les Illes Canàries, en la que serà l'última parada del seu viatge oficial a Espanya. Visita avui el port d'Arguineguín, l'anomenat Moll de la Vergonya, per a complir la promesa que l'antecessor Francesc va fer a les Illes, commogut pels milers de vides que es cobren les travessies en pastera i per la resposta dels canaris a aquest desafiament humanitari. D'entre les persones que tindran l'oportunitat de traslladar aquesta realitat al pontífex està Darwin Rivas, rector de diverses parròquies de la zona, que fa anys que atén les centenars de persones que arriben en embarcacions precàries a l'illa canària del Hierro. Fa uns minuts ha parlat en la ràdio d'Apunt en el programa Amunt i Avall.
1: Resulta ilógico muchas veces, ¿no?, que siempre sean los más desfavorecidos los que nos inviten a que tengamos esperanza, que tengamos más y más motivos para vivir la alegría del Evangelio, ¿no?, que es muy importante también destacarlo, ¿no?, el que acoge, el que recibe, el que protege.
0: 1.300 persones han perdut la vida quan intentaven arribar a les costes d'Espanya per esta ruta atlàntica en els primers 5 mesos d'enguany, segons dades de l'ONG Caminant Fronteres. Més coses, parlem ara del trànsit ferroviari. En el Rodalia de València, DIF informa que els operaris ja han reparat el tram de la línia C2 entre Silla i Benifaió, que patia greus danys en la catenària causats per un camió de mercaderies dilluns passat. Els trens ja circulen per les dues vies, però Renfe avisa que encara podrien produir-se alguns retards. I en Ferrocarrils de la Generalitat, nova jornada de vaga en el tram d'Alacant i en Metro València, recordem que els servicis mínims són del 75% en les franges. Horàries afectades, les que queden del dia són de 1 a 4 i de 7 a 9 de la nit. El pròxim dia de vaga serà el 16 de juny. En els esports parlem de futbol. Avui s'inaugura a Mèxic el Mundial. Bernat Picó.
2: Sí, Toni, tenim per davant 104 partits i el primer es jugarà esta nit després de la inauguració al mític estadi Azteca de Ciutat de Mèxic amb la selecció anfitriona que s'enfrontarà a Sud-àfrica. Unes hores més tard, ja de matinada, es jugarà el Corea del Sud, República Txeca. La cita mundialista se la perdrà Abde, l'extrem del Betis, criat a Elx, que es va fer un esquins de grau 2 en l'últim amistós disputat amb la seva selecció, la del Marroc. Seran dos els jugadors valencians que participaran en este Mundial, Ferran Torres i Grimaldo, i a més els nostres equips aporten 13 futbolistes, el que més el Villarreal, un total de 8, el Castelló 2, mentre que Llevant, Elx i València tenen un representant. I una notícia d'última hora, el Llevant ha anunciat la seva primera incorporació d'este mercat, la de Enzo Bardelli, ja és nou jugador granota.
0: Moltes gràcies, Bernat Picó. Es deixem ara amb Amunt i Avall.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
4: De tu a tu.
5: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
6: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
7: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de Valencia.
8: La temporada 26-27 de Les Arts es tan grande que nunca cabría en esta cuña. Entra en nuestra web y descubre por qué es simplemente la mejor temporada de España. Abónate y obtén hasta un 30% de descuento. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobran motivos para abonar.

0: Descansa la vista.
1: Què és la inspiració per a tu?
2: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
3: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
0: Obre

0: Són les 10 i 8 del matí d'este 11 de juny de 2026. Jo que sempre enclave molt en el poble de Bunyuel, perquè dic que no fan suficients coses per haver segut el bressol d'un dels directors més importants del segle passat en este país. Mira, ara estan presentant, m'ho acaben d'enviar al mòbil, el Desafió Bunyuel, que és un rally cinematogràfic internacional. En este cas és l'edició número 9 i fan un càsting per a participar com a actriu o actor en ixe desafiament Bunyuel, que no n'hi ha límit d'edat i que només es necessita alguna dot interpretativa, i ni això, és a dir, gent de totes les edats. El 23 de juny en Teruel. Bueno, és una cosa curiosa, perquè no, la majoria de la gent no sabem si portem o no un actor o una actriu dins. I aquestes coses sempre fan cantera, n'hi ha qui se n'aprofita de tot això. I, per cert, n'hi ha directors i directores que estan especialitzats en treballar en gent que no té dots artístiques, entre les que estaria, per exemple, un servidor. Bé, este és el programa produït. A veure, no tot ho podem tindre, Abril. Jo, interpretar, no... interpreto el mateix que, mira, que el ratolí de l'ordenador.
1: Jo anava a teatre. Anava a teatre de xicoteta i tot això, entonces...
0: Bueno, pues algo hauràs rascat ahí.
1: Algo hauré rascat, però tampoc és que siga jo així una gran actriu.
0: Però
1: escolta, que sí que m'agradava molt, m'ha agradat sempre.
0: Ni ha gent que no ha anat a teatre ni ha participat en coses d'aquestes, i en casa, ja de menudets, eren uns teatreros de cuidar.
1: Home, clar, això sempre. Això tots els xiquets, realment.
0: Jo en conec a molts, hi ha moltes. N'hi ha dues etapes teatre. Primera, quan eres molt menut o menuda, o quan entres ja en l'edat de vell o vella, que el tornes a travolta teatrero.
1: Sí.
0: Per
1: sí.
0: Damunt de tot. Bueno, en fi, no anem a parlar d'aixes coses, sinó d'unes altres en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, veritat?
1: Sí, i és que cada vegada hi ha més diagnòstics de càncer al nostre país, perquè segons dades de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, el número de càncers diagnosticats a Espanya este 2026 arribarà fins als 301.184 casos. Però de la mateixa manera que cada vegada hi ha més casos, el càncer també es cura més que mai. Així, a Espanya, la taxa de supervivència global a 5 anys després d'un diagnòstic se situa en el 61% per a les dones i el 55% per als homes. En l'actualitat, més de 2 milions de persones viuen així a Espanya com a supervivents d'esta malaltia. I clar, moltes vegades quan parlem de càncer ho fem centrant-nos en diagnòstic, en tractament, en cures durant la malaltia, però sembla que una vegada ha passat tot això, s'oblidem una miqueta de com és sobreviure al càncer.

0: Cada any, el primer diumenge de juny, se celebra el Dia Mundial del Supervivent de Càncer, una jornada per a reivindicar precisament com és la vida de les persones una vegada acaba el seu tractament. Enguany, la celebració oficial va ser fa ja uns dies, el passat diumenge, 7 de juny, però clar, com s'ha de reivindicar sempre, i no només en els dies mundials i en les efemèrides, avui parlem amb Marta Ruiz, que és pacient oncològica i divulgadora en xarxes en el compte un paciente de càncer.
1: Marta, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Que va, tu per la paciència que has tingut estos dies i sobretot per atendre la telefonada d'esta casa, de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Si el pareix, Marta, anem a començar coneixent-te una miqueta. Parla-nos de tu i de en quin moment, sobretot, és quan decidixes començar a divulgar sobre esta qüestió.
2: Pues jo ara tinc 26 anys, em van diagnosticar càncer en 21, que jo estava a la universitat, i al començament pues, jo tenia el meu compte d'Instagram normal i vaig començar a contar la meva experiència, però va arribar un punt en què vaig necessitar separar un poc el que era la meva vida personal i el divulgar sobre càncer, i ahí va ser quan vaig decidir fer un compte d'Instagram que s'anomena Un paciente de càncer, per a començar a parlar de només de la malaltia i per a fer una red, una comunitat on la gent es senta segura, que no se senta jutgada i pugui compartir les seves experiències, i més que un compte d'Instagram

0: Instagram per a mi és com un blog, perquè en cada post la gent comenta com es sent, compartim vivències, coneixem molta gent, fem red i després això ho portem a la realitat, fem quedades en persona, ens prenem un cafè, fem activitats i pues, és
1: per tant,
0: una necessitat que
1: Marta,
0: tenim.
1: N'hi ha que entendre que ixe perfil teu pot haver-se convertit en una finestra i no només això, en un reducte, en un lloc segur per als pacients de la malaltia que ho necessiten.
0: Sí, jo crec que més que altra cosa és per l'edat, perquè a l'hospital la gent que és normal, és més major, mm-hmm. inclús la gent amb la que jo em donava la quimioteràpia era més major que els meus pares que m'acompanyaven, i jo necessitava ese lloc que són les xarxes socials on hi ha gent més jove, que, bueno, que jo coneixia gent més jove, i ahir va ser on va començar ese espai de conversa amb gent més propera a la meva edat, que encara tinc amigues en 40, 50, inclús 60 anys que compartim les mateixes vivències pel càncer que hem passat,
2: clar,
0: encara que jo tinga 26.
2: Uh-huh. Avui volem parlar, Marta, precisament de com és sobreviure al càncer, perquè, clar, per a les persones que no l'hem patit mai, sembla que una vegada s'acaba el tractament, tot són bones notícies, però hi ha una realitat molt diferent, que és la que vosaltres viviu, que no es veu a simple vista.
0: Sí. És que encara que solen parlar molt del diagnòstic i del tractament, es continua parlant molt poc del que ocorre després, i precisament per això vaig publicar fa uns dies una publicació sobre com és la vida després del càncer. Volia donar visibilitat a la realitat de la que quasi no es parla, que és que quan acaba el tractament no comença la normalitat. Uh-huh. I moltes persones continuen vivint amb seqüeles físiques, emocionals, cognitives, socials, que poden durar mesos, anys o fins i tot acompanyar-nos tota la vida, que és una realitat que li ocorre a la majoria. He de dir que també hi ha gent que termina el tractament i no té seqüeles. O sigui, aquesta realitat també cal visibilitzar-la.
1: Sí, n'hi ha de tot, Marta, no?
0: Exacte. Depèn de la persona. I que, bueno, això, el queixar-nos o reivindicar que la supervivència cal donar-li importància, és perfectament compatible amb estar agraïdes per estar vives, i això ha de quedar clar, que estem agraïdes per estar vives, però també volem viure en qualitat de vida. I va ser la publicació la que em va donar i em va obrir els ulls de dir, mare meva, si és que totes sentim lo mateix. I parlo en femení perquè la majoria de les meves seguidores són dones.
2: Són xiques.
0: Mm-hmm. Sí.
2: Clar, en este sentit, la gent espera una miqueta que tot torni a ser com abans, però mm-hmm. al final la persona que en este cas ha superat el càncer ja no és la que era. Per tot el que ha viscut, i a lo millor és això precisament el que voleu donar a conèixer, que no eres la Marta que eres abans.
0: No. És que el tot el que hem passat, tot el que el nostre cos, la nostra ment, tot el que és que és impossible ser la mateixa persona que érem abans, i la gent espera que ho siguis, que quan termines el tractament tornes a ser la d'abans, i és que no més mos agradaria, mos agradaria. O sigui, ojalà.
1: De totes formes, Marta, podríem entendre, no deu de ser així, però en part és com tornar a començar de zero. Molts i moltes ho defineixen així, que és com tornar a renàixer, tornar a això, a reiniciar-se.
0: Sí, podem fer una comparació amb això, que és com tornar a nàixer, però tu quan naixes, què fas? Comences a plorar i ja ta mare pues, està amb tu. Però en canvi en el càncer, quan termines el tractament, et tiren, et lleven a... O sigui, te diuen, ale, comença una nova vida, i no tens esa persona, esa mare que t'ajudi i te diga, ara tot no va ser com abans, serà diferent.
1: Sí, una guia personal, no?
0: Clar, es necessita també esa guia, esa ajuda per a les persones que ja no estem en tractament, però encara vivim amb totes les seqüeles i totes les malalties que mos dicen, algunes cròniques, altres no, el postcàncer.
2: Clar, parlem, si els sembla, una miqueta de les seqüeles, perquè parlant abans tu i jo, abans de fer esta entrevista, comentaves que també arran d'esta publicació sobre com és sobreviure al càncer, precisament moltes seguidores parlaven del tema de les seqüeles, perquè moltes són visibles, però moltes altres no, i al final si no et trobes amb una persona que també l'ha patit, a lo

0: millor ni tan sols tu li dones importància o la poses en valor.
1: Clar, jo vaig parlar d'algunes seqüeles que no són visibles, com és els problemes de concentració, de memòria, l'ansietat, l'insomni, l'hipervigilància, depressió, i la sensació de tristesa, de no trobar-te, de no saber qui eres, els canvis hormonals. I arran d'això vaig fer un post específicament sobre la fatiga crònica que patim els pacients de càncer i també quan ja ha finalitzat el càncer. I clar, va començar la gent a comentar i molts dient, pensava que només em passava a mi, altres dient que s'havien sentit molt incompresos i llegir aquesta publicació va obrir-li els ulls de veure que no eren els únics. Altres dient que s'havien sentit qüestionats, que havien rebut comentaris inoportuns de familiars, de gent cercana, de és que no pares de descansar, espavila que el càncer ja ha passat, has de començar a fer una nova vida. Molts s'havien sentit culpabilitzats per un cansament, per unes seqüeles que la gent no veu. Clar. I això és el problema, com que no es veuen, la gent no les coneix i moltes vegades també pues, les analítiques i se'n ve, les proves, un TAC, una radiografia i es ve, però les seqüeles que no es veuen estan ahí.
0: Clar, és a dir, que no tot es mesura en xifres al final.
1: Exacte.
2: De totes formes, Marta, acabes de dir una cosa a la que vam fer referència ja en este programa, a la manera d'expressar-se que tenim la resta, els que, bueno, dona igual, que no ho hem patit, encara que ho haguem viscut en el nostre entorn, sempre estem en aquests missatges equivocats de sí, total, ara tens que tornar a començar, ja has guanyat, sigues forta, tal.
0: Clar, sense mala intenció ni molt menys, però també sense tindre en compte com li pot afectar això a la persona que ho pateix.
1: Sí, moltes vegades és això, desconeixement, no saber com acompanyar, no saber què diu, i la gent no ho diu, però sense dubte, en cap mala intenció, uh-huh. O sigui, no és una intenció dolenta, però ho diuen i a tu que vius tots els dies en aquesta seqüela, en aquesta dificultat, al final ja no pots més en aquests comentaris.
0: Clar. Penses que d'alguna manera, quan ha acabat el tractament, canvia també l'acompanyament de l'entorn? És a dir, que moltes persones a lo millor deixen de preocupar-se tant perquè entenen que ja ha superat la malaltia, etc.
1: Sí, a veure, això és molt freqüent. Sobretot durant l'enfermetat passa que al principi tot el món està damunt de tu. Què necessites? Què puc fer? T'acompanyes? I com que quan va passant el temps, la gent pues, es va allunyant, va començant a normalitzar que tu estàs malalt, uh-huh. I que això és la teva malaltia, ja s'allunya el món, i hi ha gent que no, hi ha gent que està ahí a peu de canyó amb tu sempre, però això s'agreuja més quan ja ha passat la quimio, la ràdio, o sigui, quan ja et diuen estàs en remissió, comencen les revisions cada 6 mesos, per exemple, uh-huh. La gent ja diu, ah, perfecte, aquesta persona ja està
0: ja bé, curat.
1: Pues ja no em necessita tant, i com que la gent s'anyulla moltíssim...
2: Claro, però a veure qui és el que passa cada 6 mesos o el temps que el diuen per totes aquestes proves, que són estar en un any contínuament.
1: Clar, però el problema és que començar una nova vida després d'un càncer també necessita companyia, també necessita suport, i no està, no el tenim.
0: Clar. En este sentit, jo crec que també és important que com a persona que pateix esta situació pugues donar alguna espècie de consell a totes les persones que no la pateixen però que d'alguna manera sí que acompanyen algú que està durant el tractament o que ja ha superat el càncer. Què pot fer l'entorn per acompanyar correctament a un supervivent de càncer?
1: Pues, sobretot escoltar. Escoltar el que està patint aquesta persona, no jutjar mai el que diuen. Pues si es senten cansats, encara que l'analítica isca bé, estan cansats.
0: I ja està.
1: És normal i cal respectar-ho. I sobretot escoltar, perquè moltes vegades no necessitem que ens diguin oye, ¿per què no fas això? ¿I per què no fas això? No, simplement senta't al meu costat i deixa que jo parli amb tu i tu m'escoltes i si vols ens prenem un cafè, parlem, però no necessitem missatges de ànims, força, vinga. No, a vegades només pues, estar...
2: Sí, que no és la volta ciclista a Espanya, sinó una malaltia que has passat i tens que tornar a readaptar-te, clar.
1: Sí, escoltar i saber que estàs ahí i tindre gestos que ens recorden que esteu, que estan ahí pendent de nosaltres. Mm-hmm.
2: Pues Marta, moltíssimes gràcies per la teua sinceritat i per haver estat amb la gent que està escoltant la ràdio en estos moments i pots haver-li aportat moltes més coses de les que imagines. Una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu,
0: moltes gràcies,
2: cuidat,
0: Marta. Adéu.
2: Cuidat. Adéu, gràcies. Hem deixat un ratet, d'acord?
0: Sí, hem deixat un ratet més.
2: Fins ara. Ara, més coses, perquè... com bé sabeu, això sona molt esportiu, entre altres coses, però encara n'hi ha sons i fites més esportives, com la que avui comença, per cert, i de la que parlem ja.

0: El Mundial no només ens ha donat per a parlar en les prèvies al seu inici d'avui, sinó també que a partir d'ara serà tota una cantera de curiositats, informacions i notes que rebotaran d'un mitjà de comunicació a un altre abril. Estic enganyat o no?
1: No estàs gens enganyat, perquè jo precisament avui, dia que comença el Mundial de Futbol, vinc a contar-te una curiositat, més bé dos curiositats, i és les dues vegades que el trofeu va ser robat.
0: El van furtar?
1: El van furtar.
0: Però escolta, emportar-se això no és emportar-se, jo què sé, és que aquestes coses pesen i són aparatoses.
1: Sí, bueno, és que la història és surrealista. La història és surrealista. Mira, si el sembla, comencem parlant de la primera volta que el van furtar, que afortunadament va tornar a temps per a la celebració del Mundial d'aquell any.
0: El van furtar abans de que fora donat a qui va guanyar el Mundial.
1: I tot això va passar fa just 60 anys.
0: Ah, pues...
1: En el Mundial de Futbol de 1966 anava a celebrar-se a Anglaterra i unes setmanes abans el trofeu estava exposat en la Westminster Central Hall en el mes de març d'aquell any, doncs per a que la gent poguera apropar-se, fer-se una foto... És a dir, una espècie de... va atraure a la gent que s'interessara. Què va passar? Que aquell any algú, mentre este trofeu estava exposat...
0: Sí.
1: El va furtar. De sobte va desaparèixer. Clar, això va deixar en evidència una miqueta a Scotland Yard que havia fallat en la seva operació de seguretat. Que, atenció...
0: Scotland Yard és el top, eh?
1: Doncs per a que veges com en aquella època les coses no eren com ara.
0: Ja.
1: El especial operatiu de seguretat que s'havia preparat era un guarda de 70 anys allí davant custodiant la Copa del
0: Món. Al més pur estil del Louvre.
1: Sí, efectivament. El diria que encara més cutre, saps?
0: Més cutre que el Louvre, encara.
1: Hem de tindre en compte que no estem parlant del trofeu actual, sinó estem parlant del que era el primer trofeu, perquè el Mundial de Futbol n'ha tingut dos, i era el que s'anomenava la Copa Jules Rimet.
0: Però qui va pensar-se que va anar un friqui i furtar allò?
1: Pues home, m'imagino que Scotland Yard no. Perquè tenint en compte que només van posar un guarda de 70 anys per a protegir...
0: Sí, està clar.
1: Però clar, així ara es presentava un problema. En unes setmanes es celebrava el Mundial de Futbol i havien de trobar la Copa sí o sí.
0: O fer-ne un altre, que tampoc era tan complicat.
1: Claro, però que ridícul més gran per al país que alberga el torneig...
0: Sí, que li hagin furtat el trofeu.
1: Què va passar? Que tot això comença la investigació, hi havia així extorsionadors per un costat, lo típic que passen en estos casos, no? Qui draes d'estes de jo sé on està i que realment tot era una farsa. Hasta que un dia un xic aleatori, anomenat David Corbett, anava passejant el seu gos Pickles per Londres. I entonces Pickles, de repent, el gos, es va interessar per un objecte en un envoltori molt gran que es va trobar ahir enmig d'un parc.
0: El gos.
1: El gos, Pickles. Claro, este xic, quan s'arrima i destapa l'envoltori, se n'adona que dins està la copa que havien robat.
0: Bueno, perquè entendria, però això em passa a mi i jo no em dono compte ni... Dic, bueno, ja sóc ni així, la tetera esta...
1: Però a mi m'agradaria saber perquè les persones que roben la Copa del Món, la tiren allà a Pandora enmig...
0: I s'acollonarien o algo i dirien, bueno, pues antes que mos pillen i ja està. Però bueno, el gos, que lluny de ser un gos trofero, seria un gos trofeo.
1: Un gos trofeo, totalment. I a més es va fer famosíssim, perquè clar, que un gos haguera trobat la Copa del Món, en un principi van sospitar de David Corbett, perquè la història és rocambolesca total, vull dir, és una excusa cutríssima.
0: Però pobre xic, també.
1: No, després el van investigar i van veure que ell no tenia res a veure.
0: El van investigar, ja veus tu, trau el gos a pixar i tal, troba, damunt de que es troba el que havien furtat, encara en el punt de mira de la culpabilitat.
1: Totalment.
0: I la segon?
1: I la segon volta. Esta la història no és tan bonica. I és que en 1970, quan va ser Brasil que va aconseguir el seu tercer Mundial de Mèxic, la FIFA li va entregar la Copa Jules Rimet en propietat al país perquè ja existia. A partir de 1974 ja n'hi havia, anava a haver el nou trofeu, que és l'actual.
0: Sí, i este ja patut.
1: Clar, entonces, com eren els últims que havien guanyat, li van dir, che, pues, pa tu. I 13 anys després d'això es va donar un segon robatori en 1983 en la Confederació Brasilera de Futbol i mai més es va saber.
0: Ah, i això no ha tornat a aparèixer. Home, en Brasil, ves i busca-lo pel Brasil. Bueno, igual ara... el troben, no ho sé.
1: Pot ser. Sí. Segur que l'han fundit, vull dir.
0: Pues igual l'han fundit.

0: O igual està en Txernòbil o a saber on
1: ha anat a parar el trofeu. La Copa Jules Rimet.
0: O sigui, tu dona compte la cosa, furtar un trofeu d'estos, pa què? És com la gent que furta un quadre molt valiós, però no pot lluir-lo.
1: No, clar,
0: no
1: clar
0: li pot ensenyar a ningú.
1: Dius, el pillen.
0: Claro, dius, mira, és que jo ha furtat un Van Gogh.
1: Per a vendre-lo en el Mercat Negre.
0: Bé, cap altra cosa. Sí. O ha furtat la Pantera Rosa, o ha fet...
1: Pa què? Tu has vist l'última temporada de Berlín?
0: No, no l'ha vist.
1: Pues mírala, perquè precisament...
0: Va d'això?
1: Va d'una persona que té ahí una... És que no vull contar molt, però...
0: T'hi
1: ha a veure en la gent que realment la seva passió és posseir una gran obra d'art, no per a mostrar-la, sinó
0: per a...
1: Sí, perquè li produís goig.
0: Això és fetichisme, una miqueta.
1: Sí, és una miqueta fetich.
0: Una miqueta de fetichisme. Bueno, pues gràcies, Abril. Vinga, fins ara.
1: Adéu.
0: 10:43. En un moment, bon, anem a Ràdio Ontinyent, on estan Carmina i Santi Prieto. Mare meva, ja veuràs tu avui el dia lo que dona.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
3: De tu a tu.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
5: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
6: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
7: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
5: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
6: en A Punt Ràdio.
8: Presentador de La Safor,
9: Ximo Rovira. Periodista de La Plana,
8: Gemma Juan. Animal de companyia,
9: La Ràdio.
10: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia.
11: La vesprada de punt on tot pot passar.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7 en A Punt Ràdio. De tu a tu.
12: Som la veu de tots. Som A Punt.

0: Un dia més en Ràdio Ontinyent estan Carmina Gramaja i Santi Prieto per a repassar les receptes més tradicionals i més innovadores, però també per a conèixer algunes d'aquelles coses que a la resta de la gent ens passen desapercebudes i que no només pel pou de sabidoria culinària que comporta poder parlar amb Carmina, sinó també per les innovacions que mos aporta Santi, ahí estem. Santi, Carmina, què tal, com esteu? Bon dijous.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Bon dia, molt bé.
1: Estem molt bé.
0: Quina temperatura fa per ahir? Ja veig que esteu molt bé, sí, sí. Com està la
1: cosa?
0: Pues
1: està fent aixina un xirimiri d'ixos que ni plou ni fa res, però bueno, va. Ara aixiran els caragolets, en este hora aixen els caragolets i les xonetes.
0: Eres de les que encara vas a per xonetes i caragols?
1: Jo antes he anat moltes vegades perquè el meu home li agradava molt i anàvem a buscar-les.
0: Sí.
1: A buscar-les, no a replegar-les, perquè n'hi ha un puesto que hi ha una barbaritat i després els caragolets estan molt bons, al que li agrada, claro.
0: Carmina, n'hi ha un puesto...
1: Que diu, ai, que asco.
0: Que no diré, bueno, no?
1: No.
0: No el diràs, el puesto.
1: El puesto. El puesto sí, per ahí, per el Pilar, pac amunt.
0: Ah, per el Pilar, claro. Per allí n'hi ha molt, sí, sí, sí.
1: És a dir, clar, n'hi ha bancals... Sí, sí, per ahí, pac amunt, n'hi ha bancals que no n'hi ha res i allà n'hi ha una muntona. De caragolets, xonetes, caragols d'aixos grans. Sí, sí, hi n'hi ha de tot.
0: Mare meva, jo fa molt temps que no menjo.
1: Hi n'ha buscat moltes vegades en el papà, sí.
0: No menjo caragols, però molts anys, eh? No perquè em doni asco, sinó perquè fa anys que no em menjo, no sé. Per què dius que li dona asco a la gent?
1: Estan boníssims, al que li agrada, eh? Ja dic que hi ha gent que diu, ai, és que això va per terra, no sé què. Pues tot va per terra. Els pollasses van per terra, els conills van per terra, els cerdos van per terra, tot va per terra.
0: És que li vaig...
1: Vosaltres anem per terra.
0: Això ja t'ho vaig dir la setmana passada. Jo vaig per terra, escolta, clar. Tots anem per terra.
1: Anem tots.
0: Els rius no,
1: Santi. Sí, sí, sí.
0: Mare meva, tu sí, no saps sí, sí. Que l'altre dia mos vas deixar soles els dos i no teníem filtro.
2: Soles ante el peligro mos vas deixar, sí.
0: Sí, sí, sí, sí. Però, en fi, escolta, anem a llevar-li un poquet el protagonisme a ta mare, que pareix el papa, està centrant tota l'atenció en seguida.
1: Sí, sí, sí. Lo del papa, molt bé, per cert, molt bé, molt sí. Bé. Ahir en Barcelona va ser preciós. Seguís, Santiago.
0: No.
1: M'enrotllaré.
0: Seguís, Carmina, faltaves tu.
1: Sí, sí.
0: Escolta,
1: en Barcelona, no?
0: Sí, home, en Barcelona o en Madrid o en Canàries. Tu va trobar-te al papa igual.
1: Els dos puestos ho van fer bonico. Però ahir lo de la

0: Creu de Barcelona, ahir, les llums, això va ser impressionant, eh? Això sí, va ser sí, molt sí, bonico. Sí, sí, sí.
1: Així estem una miqueta
0: una
1: més acostumats.
0: Una perfecció.
1: Perfecció. En sí. Això dels castells, la forma que té la Sagrada Família i tal, és de veres que una amiga d'un dels tertulians li va dir, diu, jo ho veia des de la finestra, que és valenciana, diu, i era com una falla d'especial. Diu, era molt paregut entre les formes sí. de la Sagrada Família sí. i els castells de foc.
0: La dic, traca pues, i tot.
1: Sí, sí tenia sí. raó. Molt escolta'm molt una bé. Cosa, antes de parlar en Santi, si tu ara el trobares al Papa, que pues, jo que sé què passa per ahir, per, no sé, per davant del restaurant o per casa, per carrer major, no sé, on te'l trobares.
0: Però saludaria.
1: Només...
0: Diria, mira, el... Claro, li diré no com diria un cafè. Sí, claro, si el saludaria, li diria, mire, si vol, li faig un bon cafè, una bona pasteta, qualsevol cosa.
2: Una monjàvina.
0: Una monjàvina, li podem convidar a tot, claro.
1: Però, Carmina...
0: El papa, al fin i al cap, és una persona com vosaltres.
1: Ja ho vaig dir.
0: Passa que està l'ostre senyor la triada d'ell pa tot el que està fent, pues, avant i avant, no?
1: Però, perdona'm, coneixent-te lo poc el conec, tu en el cafè i la monjàvena només no el quedaries. Li faries tu... A veure si m'explique. En lloc de que el papa el fera una audiència, li faries tu una audiència al papa.
2: Segur.
0: Ai, que xulo.
2: I alguna sabata li cauria, segur.
1: Segur
0: no,
1: sí.
0: És bon no. home, és bon home. És bon home.
1: Ara, però no totes les coses les farà bé. Mira que té molta responsabilitat.
0: Per supost. Ell procurarà fer-ho bé tot, però no plou mai a gust de tots.
1: Per això, i a més, té tota una caterna per baix que lliga-los a tots curtets.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Per això.
0: Sí, sí, sí, que van xuplant tots. Sí, sí.
1: En fi, bueno, anem a deixar de parlar del papa, que en Ontinyent hi ha molts retors i encara mos estiraran de les orelles a mosatros. No tinc ganes.
0: Claro, jo tinc amistat en tots els retors.
1: En tots?
0: Sí, que ha fet moltes excursions, ha anat a la Tierra Santa, sí. ha anat a Roma...
2: El meu germà Xicotet anava a Pacura.
0: Sí, el Francisco estava en el seminari, va estar 3 o 4 anys en el seminari, 4 anys crec que...
1: I què va? Es va saturar, s'ho va pensar i va dir, no, mira, menisc, que...
0: No, pues que com ell estava a la mania de lo que està fent ara, del tema de l'ordenador, i allí no li... Entonces no deixaven... Perquè si hagueren sigut listos, li hagueren deixat fer lo que ell volia del tema d'ordenador, igual no se n'hagués eixit.
2: Ara seria un papa artista 3D.
0: Exacto. Veus? Sí,
2: sí, ara seria una mescla entre cura i artista 3D.
1: Exacto. Escolta, és que aquesta gent haurien de deixar-la evolucionar. Bueno, el papa sap molt d'intel·ligència artificial i totes aquestes coses.
0: Sí,
1: a més,
0: sí, sí. A més, molt listo.
1: Exacte, són molt
0: sabuts. És un papa molt listo.
1: Jo conec molt i tinc molta amistat en Juan Martí, que és un dels flares del convent.
0: Del convent, sí.
1: Sí, Juan Martí, que és, a més, és genial. Ell va estar així en el convent dels franciscans d'ací, està allí de profe també. És el fill dels que tenien els recanvis Martí de tota la vida i en el 2 de maig, o sigui que sí que teniu... Sí, tu sí que tens que conèixer, Carmina, segur, a Juan.
0: Sí.
2: Bueno, jo també el coneixeré, perquè...
0: I Santiago també, sí.
1: Sí, està ben alimentat, ja t'ho dic jo, que està ben alimentat.
0: Juan Martí és... Claro, coneixies un pare i a sa mare i jo a tots.
1: Claro, claro, claro.
0: Saps qui és? Després t'explicaré qui és.
2: Sí, jo sabré qui és, ara no caic, sí. Però sabré qui és.
1: Antes eixien els mariners, en la comparsa dels mariners.
0: Exacto,
1: i tenien una botiga de recanvis d'automòbil en els 2 de maig.
0: Exacto, sí, sí, senyor.
1: Pues, bueno,
0: sí, senyor.
1: Un dels fills que es flare en el convent, sí.
0: Sí, sí, el conec.
1: Bueno, ara sí, sí ja... Tu li ho expliques i ja... I segur que ho agarra. Bueno, Santi, la setmana passada no mos vas poder acompanyar perquè estaves en un curs del món de la fermentació. L'altre dia vaig veure una massa
2: correcte.
1: Madre en acció i em vaig assustar i tot, saps? T'ha de dir. Però tu sí, vas sí. estar en el garum, el hidromiel, formatges, un munt de processos de fermentació, tant de menjars com de begudes.
2: De tot, sí, sí, sí. La veritat és que va ser un curs molt, molt, molt, molt interessant. Jo ja faig algunes coses, ja feia algunes coses de fermentació, com misos, garums, ja feia algunes cosetes. Sí. Formatges també n'havia fet, formatges de veganos també n'havia fet. Però, clar, este curs és un curs molt específic del món de la fermentació en general, no? De fermentacions de tot el món, de tipus de begudes de tot el món. I la veritat és que ha sigut molt, molt, molt interessant. Jo en el tema de begudes no controlo tant, perquè com no prenc alcohol, no m'agrada l'alcohol, no... No, el món del vi, tot això, m'agrada el món, o sigui, el que hi ha darrere de cada bodega, sí. La filosofia dels bodeguers, de les famílies, sobretot quan hi ha diverses generacions en el mateix projecte, m'apareix molt interessant i molt de lo que poder aprendre, no? D'aquesta manera de gestionar un negoci familiar com són les bodegues de generació en generació, no? Però me va aparèixer un curs interessantíssim. M'ha vingut molt bé per reforçar coses que jo ja sabia, algunes que tenia dudes de que no m'eixien, per què passava esto, per què passava l'altre, i la veritat és que ha sigut un curs molt, molt interessant. Jo intento fer sempre una formació o dos a l'any d'este tipus, no? O sigui, algo molt concret, algo en lo que no controles lo suficient i vull seguir controlant i vull seguir aprenent. i em focalitzo en això, no? L'últim que vaig fer va ser de pastisseria.

0: ja vegana, però de alt nivell, i este ha sigut l'últim que he fet.
1: Això volia preguntar-te, què aporten ara les fermentacions a la cuina d'avui en dia?
0: A veure, aporten... És una cosa que ara està molt de moda.
2: Està molt bo.
0: El tema de les fermentacions està ara molt de moda, però tota la vida s'ha fet, així en Espanya tenim molts tipus de fermentats.
1: Sí.
0: El vi és un fermentat, els formatges són un fermentat, les olives són un tipus de fermentat, o sigui, hi ha un munt de coses que fem habitualment, però aporten, a mi m'aporten ara pues, una visió més àmplia de coses que podem fer per a optimitzar més els productes, no? A lo millor, per exemple, unes tomates que les tens a la nevera, se te van a fer molt i no les vas a gastar, pues les encurtixes, no? O les fiques en, o fas una executiva fermentació làctea. En això estàs potenciant el sabor, estàs allargant la vida útil i tens una ferramenta, un potenciador de sabor genial.
1: Com seria això de les tomaques, per exemple, Santi? Que m'ha paregut superinteressant, pues com ho has dit.
0: Pues ficant-li, les agares en un tarro, si pots envasar-les al buit millor.
1: Sí.
0: Envases al buit les tomates, per exemple, les tomates cherry, les envases en un 2% del seu pes. O sea, si fiques un quilo de tomates, pues el 2% en sal, no? O envases al buit i ho deixes a temperatura ambient. I veuràs quan la bolsa va inflant-se, va començar a generar carboni, va inflant-se, i quan passen 3-4 dies, obris, proves les tomates, si t'agrada el punt que té de fermentació, perfecte, si no, les pots deixar un poquitiu més. Ahí també tens un poquitiu de... Tens que jugar un poc en el teu gust, no? Anar provant. I va molt bé per això, perquè després en eixa tomata tu pots fer una salsa de tomata molt més potent, o añadis-la a un sofregit i té aquest punt de potència. Al final, en la majoria dels fermentats són potenciadors de... Jo els utilitzo com a potenciadors de sabor,
1: del sabor, sí.
0: o tècniques de conservació. ¿Vale? Quan volem, per exemple, un garum, un garum és un concentrat de lo que vulguis fer, no? De peix, bàsicament sol ser de peix, però també de verdures. I ara, per exemple, tinc un ofense que és de totes les tripes de la sardina, no? De les tripes de la sardina, de les espines i tal.
1: Sí.
0: Entre això fas una... Ho claves en un pot, en sal, sucre, depenent del pes... Pues té uns percentatges de sal, uns percentatges de sucre, i deixes que el temps faci el resto de la faena. O sigui, per exemple, este estat té que estar 90 dies mínim a temperatura ambient i anar fent la seva faena.
1: Mare, això és quasi com una...
2: Sardina, no?
1: Sí, clar, no?
0: Sí. Això és com si diguem, quan tu obris una llanda d'anxoes,
1: sí.
0: Vale, ixe caldet que n'hi ha ahir, ixe caldet que solta l'anxoa de la curació de la sal, ixe caldet, això és un garum. I això després... O pots mesclar en una pasta de curri, en un poc de soja, en un poc de mirin, i utilitzar-lo com un saltejat de verdures, de peix, i tens una potència de sabor genial. És com en els sud-est asiàtics se treballa molt com si fos sal, no?
1: Això sí que és aprofitar les coses. Com ho veus, Carmina?
0: Claro.
2: Jo és que tot això no entré ahir, però bueno...
1: Però coses paregudes hauràs fet en casa abans.
2: Sí, no, d'això de fermentar, no, però confitar la tomata i tot això sí que ho ha fet, que està molt bo.
0: Per exemple, les olives que fa ma mare, són unes olives excepcionals.
1: Veus?
2: Nosaltres fem unes olives, sí, fem en sosa, les altres les deixem en àvia unes quantes dies, després les adobem en pebrella, se jolida i tot això, que d'ací poc dia... Ja ve la temporada.
0: Per exemple, jo ara estic preparant les jornades de cuina japonesa en el restaurant, no? I
1: sí.
0: Estic fent un sushi nou, que és un sushi de papada de cerdo ibérico, que la cuinem durant 48 hores a 68 graus. I ixa papada està adobada en una part de vinagre de kombucha, que fem nosaltres,
1: sí.
0: Una part de salsa ponzu, que és una salsa cítrica, una part de chile pasilla, que li dona un toc a umaed i un toc picantet, però molt, molt sutil, i una part de miso. En tot això fem un adobo i adobem la carn i ho cuinem durant aquestes 48 hores. Després ho traiem, deixem que es geli, ho tallem de mig ditet, més o menys, i ho sopletegem. ¿Vale? Entonces, aquest sushi queda un sushi que ja no és el típic sushi de peix,
2: bo,
0: és un sushi de carn, poc diferent, en uns sabors diferents, pues, tota la salseta queda reduïda i emulsionar i queda un sushi molt guai.
1: Mira, no em parles de sushi.
0: D'una manera diferent.
1: A mi m'encanta el sushi, o sigui que... Però és per donar-li també temps a ta mare, perquè... Mira, teníem una discussió l'altre dia, Carmina, en si ceba, sí o no, en l'ensaladilla russa. I tu sí que li imposes, m'ha donat compte.
2: Sí. Jo li poso, bueno, t'expliqui la saladilla que faig.
1: Sí, per favor,
2: jo
1: perquè té una pinta això que...
2: Carlota, Carlota, pimentó roget, quedadilla, pèsols, bajoquetes i ceba. Tot això es pega una bollideta i després posa atún.
1: Però una coseta, si fes un alto, que ho has tallat tu en juliana abans, no?
2: Sí, sí,
1: no has
2: claro,
1: comprat
2: claro,
1: la bolsa tota... i dius, a veure, esta.
2: No. Jo ho faig i poso les coses, claro, primer tires una cosa, després en tires una altra, perquè si no la queradilla es desfà tota.
1: Clar.
2: Jo la faig a aquests xucutius i vaig posant-la tota a poquet a poquet. Després ho escorres tot ben escorregudet, añadixes l'ou bollit, ratllaet, l'atún i la maionesa. I després ja està. I la ensalada està boníssima. I la cebeta li dona un gust molt bo.
1: Jo també penso el
2: mateix. Jo sempre he posat cebeta. Sí.
1: Jo, però l'altre dia se me van tirar tots al coll com si foren llops. Ah, oh, no, ja com era tortilla, no sé què. Tots xillant-me així en l'estudi. Vas dir, però quina cosa rara he dit. Dic, jo l'he posat tota la vida
2: seva, l'ensaladilla. Per la saladilla, posa, pues, si voleu un dia vos en faci la porta i la proveu.
1: Vale.
2: Si
1: escolta, a mi em dóna molta pressa a voltes per menjar-me-la, igual que el sushi, Santi, però val la pena esperar-se que estigui fresca del tot o a temperaeta es pot menjar?
2: Que no estigui acabar de gelar.
1: Val.
2: Perquè les coses tan gelades, és igual que la fruta i la verdura, bueno, la fruta sobretot, que la guarden a la nevera, i jo menjo una cirera de la nevera i a mi no m'agrada, no fa el gust que té que fer la cirera o el melocotó.
1: És que li se'n va el gust.
2: No està igual que a temperatura normal.
0: Deixa jo tinc tot
2: normal, jo no fico a la nevera, a mi no m'agrada.
1: Hi ha que esperar-se una miqueta, dius, Santi.
2: Claro, que estigui a tota temperatura.
0: A veure, la nevera és per mantindre-ho més temps de la vida útil dels aliments, per supost, però...
2: Sí, no, perquè com ara tot ho compres i als dos dies ja s'ha fet tot roïn.
0: Però quan vas a menjar-te, lo ideal és temperar un poc, per lo menys,
2: claro,
0: la fruta.
2: I la saladilla també. Mentre pares taula i ho prepares tot, la deixes fora un ratet i a temperatura així que no estigui tan gela.
1: Claro. Bueno, mentre no siga juliol o agost, en les temperatures que teniu ahir o que tenim ací, que arriba a calfar-se i tot. Que és com si la clavares en l'air fryer.
2: Sí, exacte.
0: Total.
2: Però com avui tots tenim aire condicionat en les cases, sí, hi ha aire condicionat per tot i ventiladors i n'hi ha de tot.
1: Ah, jo no soc molt d'això,
2: ara,
1: t'ha de dir.
2: Ara vivim tots massa bé.
1: Yeah.
2: Antes no teníem ventiladors, no teníem aire condicionat i no s'ha mort ningú de tot això.
1: Mare meva.
2: I ara, quan més coses tenim, més en necessitem.
1: No tragues aquest tema, que acabaran tots arrapant-se, que l'altre dia en el tema del col·le es va dir al col·le anàvem i no teníem, veuríem la finestra i estàvem tots. Oh, però ara no, no mateix.
2: Bueno,
1: ja no es pot dir res.
2: Però... Bueno, no, però ara, bueno, ara és que també les temperatures són un poc més fortes que eren antes.
1: Sí, que és de veres.
2: Perquè ara, per exemple, ara quan vinga julio i agosto, aprepararem-se.
1: Mos adobarem.
0: Ja va apuntant maneres, ja.
1: Sí, claro, que mos adobarem. Però, Carmina, bueno. Santi, que tingueu una bona setmana. Ens vegem la setmana que ve, d'acord?
0: Igualment.
1: Una abraçaeta a la gent de Ràdio Ontinyent. Adéu. En un moment, les... Temps per a les notícies, estigueu on estigueu per a estar completament informats i al tanto de tot el que està passant, que com sempre no és poc. Ara tornem.
3: Són les 11.
4: A punt. Notícies.
5: La Conselleria d'Educació i els sindicats acaben d'arribar a un acord parcial per a la reducció de la càrrega burocràtica del professorat. Tots els sindicats, excepte AMPE, han firmat este primer document. Es tracta del primer punt de la taula de negociació que està en marxa i el primer punt al qual s'ha arribat a un consens. Paloma Martínez, d'AMPE, ha explicat que el seu sindicat no firma sense el compromís d'ampliar el personal administratiu a tots els centres educatius on falta professorat.
6: Si no hay un compromiso ya en este acuerdo de un plazo a partir de la asunción de funciones o de las competencias por parte de la administración educativa, de dotar a los centros, cada uno según sus características y cada uno según sus circunstancias, de personal administrativo, nosotros a favor total de este bloque no podemos estar.
5: Sobre la resta de punts de les negociacions, les organitzacions sindicals majoritàries esperen continuar negociant fins a aconseguir un acord que doni satisfacció a la majoria del professorat. Han indicat a l'entrada a esta taula, a esta nova negociació, la 12a reunió, i alerten que la vaga, han precisat, no s'ha desconvocat, sinó que només s'ha suspès temporalment. La Conselleria d'Educació, d'altra banda, ha garantit que respectarà, diuen, la decisió de les famílies en la consulta sobre la tria de llengua a les aules de cara al pròxim curs i que ho farà o bé amb la creació de noves unitats o amb la reconversió de la unitat, si cal. El director general d'Ordenació Educativa i Política Lingüística acaba de dir que Educació farà un primer ajust a grans trets i després un de més fi per a bona resposta als desajustos. Cal recordar que estos dies Famílies pel Valencià s'ha queixat i ha alertat que menuts i menudes de zones de predomini castellà que volien aprendre en valencià no tenien plaça, no s'havia creat cap unitat en valencià. I també altres alumnes que havien triat valencià es quedaven en plaça de Castellà en zones valencianoparlants. Ignacio Martínez Arrué ha dit que en aquestes àrees ja s'han contemplat, en les àrees castellano

0: parlants, 7 noves unitats.
1: En les zones castellanoparlants examinem a on hi ha una demanda no satisfeta de llengua base valencià i a partir d'ahí, per exemple, hem habilitat 7 noves unitats en localitats com Bunyol, Marines, Loriguilla i en Isatxús el que anem a fer és habilitació de noves unitats i també, en algun cas, la reconversió d'unes altres. Al final, el que hem de tindre clar és que tot l'alumnat matriculat té garantida la seva continuïtat en aquella llengua base que en el seu moment ja es va matricular.
0: I a partir de la una del migdia de demà divendres es podran consultar les notes de l'estudiantat en les proves d'accés a la universitat. Estes notes estaran disponibles a partir d'aquesta hora, recordem, la una del migdia, i ja durant els dies 15, 16 i 17 de juny es podran sol·licitar les revisions. Més dates que cal tindre en compte. A partir del 15 de juny començarà el procés de preinscripció universitària que finalitzarà el 3 de juliol. Si, en canvi, l'alumnat fa la pau en la convocatòria extraordinària, la matrícula estarà oberta entre el 15 i el 18 i les proves, recordem-ho, es faran entre el 30 de juny i el 2 de juliol. Parlem ara de política. Ja hi ha data per a la ratificació de Mònica Oltra com a candidata a l'alcaldia de València. Compromís per València organitzarà una assemblea extraordinària el pròxim 4 de juliol per a ratificar l'exvicepresidenta del govern valencià, Mònica Oltra, com la seva candidata a l'alcaldia de València de cara a les pròximes eleccions municipals de maig de 2027. En aquesta assemblea extraordinària, Oltra haurà d'explicar davant la militància el seu projecte polític. I en successos i tribunals, es contem que han detingut a València un dels fugitius més buscats de la República Txeca en una operació conjunta de la Policia Nacional, la de Txèquia i l'Europol. El detingut estava reclamat per les autoritats txeques per un delicte de frau greu relacionat amb les institucions europees i involucrat en una operació comercial de combustible que va ocasionar un perjudici superior als 2 milions d'euros. En els esports, futbol, el Llevant ha anunciat avui, fa pocs minuts, la primera incorporació de cara a la pròxima temporada. Bernat Picó.
2: Sí, una incorporació que ja era Vox Populi i que avui s'ha confirmat oficialment. Enzo Bardelli és migcampista francès de 25 anys i arriba amb la carta de llibertat des del Dunkerque. Allà va coincidir dos temporades amb el tècnic granota, Luis Castro.
3: Je connais le coach Luis Castro. Ça s'est super bien passé à...
2: Les coses van eixir molt bé al Dunkerque, vam treballar molt bé junts i sé que puc progressar amb ell, ha dit Bardelli, que en esta última campanya ha sigut una peça fonamental a l'equip francès. Ha jugat 36 partits, ha fet 10 gols i ha repartit 7 assistències.
0: Això és tot de moment i deixem anar amb el programa Amunt i Avall.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5. De tu
5: a tu. La temporada 26-27 de Les Arts és tan gran que mai cabria en esta falca. Entra en la nostra web i descobreix per què és simplement la millor temporada d'Espanya. Abona't i obtín fins a un 30% de descompte. Temporada 26-27 de Les Arts, sobre motius per a abonar-te.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
10: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
4: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: contenta de estar con vosotros esta vez en jueves, ¿no?
1: Bueno, sí, anava a dir-te en un canvi de dia. ¿Verdad? Ahir vam estar parlant de la exposició de Frida Kahlo.
0: Ah, sí? ¿Habéis hablado ya?
1: Sí, claro, home.
0: ¿Y qué tal?
1: Bonita.
0: ¿Qué os parece?
1: Plus. Molt bé, lo de les representacions i tal. Jo crec que serà una forma d'apropar a Frida Kahlo a la gent d'una manera... molt més immersiva de lo que
0: qué
1: es
0: bien.
1: Podien imaginar.
0: Sí. Pues me alegro mucho, porque yo es que soy muy fan de ella desde hace muchísimos años, desde que era muy jovencita, y me alegra escucharte de esa aproximación, porque muchas veces, o sea, que pasemos de conocerla, de la imagen de las camisetas, que está muy bien, la imagen pop que se ha creado, a conocer a la persona, porque fue obviamente muy adelantada para su tiempo y una gran artista. Así que...
1: Ni aquí diría, sarna con gusto no pica, pero es que también es va a buscar una compañía, la pobra.
0: Bueno, pero ella se complicaba la vida. Bueno, la tenía complicada siempre,
1: es que
0: ya por el tema de la salud.
1: Es que el que tenía al costat, això aquí ho aguantava.
0: Ya, pero el amor es ciego, només, Sergi, ¿no? El amor es ciego.
1: Sí, ya, pero hija, hombre, aguantar allò era un mirlo de molt de cuidado.
0: Algo
1: ¿eh?
0: Tendría Diego de Rivera, que también, bueno, un gran artista mexicano, ¿no? Algo tendría.
1: Sí, bueno, eixes coses passen. Sempre veus a uns i a altres i dius... Què deu de tindre per tindre això en casa i no queixar-se? En fi. Bueno, com està David González?
2: Molt bé, així estem.
1: Has decidit repetir?
2: Sí, no m'he vist obligat ni res, o sigui que així estem.
1: Que no, o sigui,
2: no.
1: Ningú t'ha espentat.
2: No.
1: Ni t'ha tingut que estirar jo.
2: No m'he vist coaccionat per baixar, no.
1: Fa tres coses igual el tindràs que veure, però
2: sí,
1: de
2: sí.
1: Les històries no.
2: Però per baixar a les 11 no.
1: I Marc Gómez, com està?
3: Encantada. Encantada de hablar de Frida Kahlo también sí, y de sí. Estar también acompañada.
1: ¿Tú es que tienes pinta de ser molt pro Frida Kahlo?
3: Frida Kahlo, sí, por supuesto. Y sí que es verdad que no eligió demasiado bien, pero cuánta gente se tortura, ¿no?, al lado de otra persona que además...
1: Eso no era un hombre, eso era una
3: seba. Una cosa buena es que no acabó de hacerle sombra como a otras artistas, que sí. el partener acaba eclipsando absolutamente a la mujer, pero que no sé si habéis visto la película que se hizo, el biopic de Frida Kahlo, la verdad es que está
0: sí.
3: bien. Y realmente ese accidente en autobús que sí. marca toda la vida de Frida Kahlo y de toda su obra, ¿no?
1: A este payo, ¿sabeu qué le hará falta?
3: Con la mano abierta, mira, te diría
1: sí,
3: yo.
1: Sí, pero una Bordeaux, una Chrysler, una Bárbara Rey... Una de estas le haguera fe falta a este tío y la haguera clavate en vereda. Tonterías las justas le haguera nixit, ya vos lo digo yo. ¿Cómo está Daniel Matos? Es que acabes de arribar de viaje, ¿no? Si no me engaño.
4: Acabes de arribar de viaje y hoy estoy un poco fotut porque esta matina me han tocado y me han dicho que un amigo meu, un personaje público, un amigo meu, més que amic, jo crec que família, pues, ha tingut un percans gravíssim. I
1: sí, ho hem contat, l'ictus que li ha donat a Jorge Pellero.
4: Exacte. És que Jorge és una persona que ja dic que és com si fora de la família. La seva dona està treballant amb mi 25 anys, que també va faltar fa 3 anys en unes circumstàncies als 52 anys. En fi, que porta la negra a la família. I això m'ha fotut. La tornar també ha sigut un poquet... No alegre, perquè quan s'acaba una cosa bona, uno no està alegre. Yeah. Està alegre d'haver-la passat, no? Però...
1: Bueno, tampoc t'hagués quedat en el viatge, no?
4: No m'haguera quedat en
1: no,
4: el viatge,
1: claro,
4: però tampoc,
1: no quedat
4: perquè ja estic preparant el següent, i entonces
1: sí.
4: pues ja estic a travegar. Però ja dic, el que més m'ha fotut ha sigut la notícia que ha tingut esta matina. Mm-hmm. Espere que... Que, en fi, que se resolga.
1: José Carnau mos dia que ha estat un amic escrivint-li mentre estàvem en directe i li ha dit que està prou crític, que no estava molt bé.
4: La situació és grave, és greu, molt greu.
1: Bueno, nosaltres, evidentment, com es tracta d'un personatge públic i, a més, desgraciadament, en les circumstàncies que ho envolten tot, pues, evidentment, en la casa li faran seguiment i sabrem com està. Tu ho sabràs
4: havia
1: per
4: tingut,
1: la part personal que toca.
4: Havia tingut una notícia molt negativa el dia antes.
1: Sí.
4: Això, des de l'ho, no favoreix, tampoc. Però, bueno, la relació causa-efecte jo no crec que s'hagi produït, sinó que tenia que passar i haurà passat.
1: Bueno, sempre pot haver un desencadenant per aquestes coses, qualsevol cosa. En fi, no estem preparats per tot. Bé,
0: ¿De qué hablamos hoy?
1: Que n'hi ha qui ha portat al papa i tu has portat a la mama.
0: Ah, sí.
1: Claro,
0: sí.
1: Una volta més a petició de la gent del programa.
0: M'he traído a la Machu.
1: Sí, sí. Que va vindre, l'última volta va vindre i va parlar i va participar en tot. Lo que passa que ara m'alçaré jo i li posaré el micro al puesto perquè pugui intervindre. Sí.
0: No, dice que no.
1: Pues entonces, quina gràcia té que vinga a la ràdio, Mari Carmen, no.
5: Sí.
1: Ja està parlant. Claro, no intenté que jo sóc un poquet com... com la Gestapo, com els servicis d'espionatge. Jo acabo sent el suero de la veritat i li trac, sense donar-se compte, l'acabarà contant-me-ho tot. Mira, se'l posa...

0: Mira, tu que t'agrada buscar-ho per internet, estaven els guàrdies de la, els guàrdies suïssos allí, que no es podia aguantar l'olor que feia el papa, i és el primer papa que en plena comitiva, i per la quantitat de envasos, d'aquesta forma podíem dir que porta, però va esclatar dins de la caixa i va ser tot un disgust. Estava deformadíssim i tot, perquè aquest home va fer una xapussa. I és conegut especialment després d'haver mort Pío XII, si no m'enganyi.
1: Però jo crec que els grans papes han sigut Juan Pablo II, i este a mi m'està sorprenent.
0: Però perquè no l'has conegut més així de... Tots diuen que, per exemple, que Juan XXIII era una passada.
1: Era la de Pere Limonera, també.
2: Bueno, me dice...
1: Va ser l'autor del Concilio Vaticano II, que va revolucionar la Iglesia.
2: Sí, Juan XXIII.
1: Concilio Vaticano II, Juan XXIII va ser, sí, un gran Juan Pablo. XXIII. Per això Juan Pablo agarrar els noms de Juan XXIII i Pablo VI. Pablo VI se pareixia més a Ratzinger, era un tio més dogmàtic, més institucional, crec jo.
0: Sí, i molt conservador.
1: Juan XXIII era més del poble, era el papa del pueblo.
2: Pues me dice que tras un embalsamamiento fallido y debido al calor, se acumularon gases durante la descomposición del cadáver de Pío XII.
0: Pío XII, ha dit,
2: sí, provocando un incidente muy sonado.
1: El
2: Sergi
1: no està bé, el primer papa que jo vaig conèixer.
0: Claro, sí, un disgust en este home, un disgust.
2: Y hablábamos también el otro día del Papa Móvil, que yo dije, claro, era el Mercedes este equipadísimo, pero claro, eran 150.000 euros, pero de partida.
3: Ah,
2: el Papa Móvil, ¿te acuerdas?
3: Sí,
2: que, claro,
3: que no nos salían las cuentas.
2: Era de partida, y efectivamente Sergi comentó que llegaría al millón, no, a medio millón, al millón, medio millón, a 500.000, que sí, el de partida, dijimos que el Papa Móvil tenía un precio de 150.000.
0: És que, Felipant, això no s'ho creuen ni ells.
2: Però dius, no, és verdad. Si cualquier cotxe ja d'estos elèctricos...
1: Els xinos estan preparant un papa mòbil per 70.000 euros.
2: I, efectivamente, el papa mòbil hasta 500.000 euros que valia. Però jo quiero del papa mòbil ir al robotaxi.
0: Espera, que hem entrat en un bucle, David i jo.
2: A ver,
0: que com és possible que David i jo, en la meitat de diferència, hàgim conegut els mateixos papes.
4: Sí, Juan Pablo II va terminar el seu papat en 2005.
0: Claro, va morir en 2005. Claro.
4: Exacte, pues són quatre. Joan Pau II, Benet XVI, Francisco i Prebost.
0: Claro, és que n'hi ha que tindre en compte que com la meitat de la meva vida va ser papa, va ser el mateix.
4: Claro,
0: és que el vostre és molt emocionant, a vosaltres no va durar molt.
4: Del 78 al 2005.
0: Sí, era, a més, s'ha mort el papa, era com dir, s'ha mort el papa? Com és possible?
2: El papa no se muere.
0: El papa no es mor, està tota la vida.
2: Seria com los papás no se mueren.
0: Exacte, ahí está la explicació científica. Claro, claro.
3: Y yo me acuerdo, además, la cercanía que tenía Juan Pablo II con los jóvenes, porque yo he estado en una visita que hizo en Madrid, ya no me acuerdo ni en qué año, y fue impresionante en el aeropuerto,
1: el
3: este que hay
1: mundial
3: militar,
1: de la juventud, sí.
3: Buah, fue increíble.
0: De todas formas, en el Vaticano se han de fervor en
2: una miqueta. Yo le he visto en la ventana.
3: En dos encuentros.
0: Yo he visto a Ratzinger de propet en el carrer Colón, en les ulleretes de sol, en estes redonetes, rollo John Lennon, anava ella ahí saludant. No hi havia ningú en el carrer Colón, estava pràcticament jo sol, i dic, mira, el papa pa mi, en el papa mòbil, i que valia un pastizal. I torna a repetir, crec que eren milions d'euros el que es va durar així, que les rodes es regeneraven i tot, era una passada, però sí, és l'única vista aixina de propet. Que volia dir que se haurien de fer una miqueta vore com els fan durar. És a dir, estem parlant de Wojtyla, de Joan Pau II, i si se'n recordeu, les imatges del papa ja arribaven a ser dolentes, per no dir... A veure, en tot el respecte de què és el papa,
3: ja,
0: del més patetisme que poguera haver, en l'home tot enroscat en la cadira de rodes que no podia parlar, i allí en la finestra, i encara estos estirant.
3: Es que
0: en Ratzinger no va passar això perquè es va amagar, però vos recorde que Francisco va ser más de lo mismo. El home
2: no, pero la vejez es lo que tiene. Yo
0: bueno,
2: creo
0: pero una cosa és la vellea.
1: En el cas de Joan Pau II va tindre un atemptat també gravíssim.
0: Sí, claro. Però és precís que tu això, home, no el deixes viure tranquil, per lo menos l'últim que queda la seva vida, i el deixes descansar, o almenys estar tranquil. Che, els últims anys, els dos, els tres, l'últim any que estigues mostrant-lo públicament. Jo me'n recordo d'eixa nit en la que va faltar, que estàvem tots pendents, estava tot el món en la finestra de l'habitació del papa, que és que això ho recorde perfectament, no n'hi ha forma de dir, deixeu-lo jo que sé, que es mòrica tranquil, no? La persona, no estarà ahí hasta l'últim...
3: Sí,
0: no sé,
3: però també
0: bueno,
3: indica
0: digne.
3: Fortaleza, no? I ells també... quieren seguir en su labor, en el trabajo que hacen.
0: Bueno, Ratzinger va a decir que no, va a decir, perdona, bonita, Ahí os quedáis, que me
3: pero yo creo que porque se vio sin fuerzas. Yo creo que

0: Perquè no estan com preparant el viatge per a 2028, que és en el que definitivament se suposa que xafarà la Lluna, este és el moment clau, i inclús ballen les dates en les que puga anar l'Artemis 3, que és a finals de 2027, si no passa res, perquè depèn tot de qui? De Elon Musk, de la nau que... I de
1: les d'Elon Musk exploten totes. Clar, i les de l'altre paio també.
0: Les de l'altre també, clar. Per això no acaben de quadrar-lo.
2: La Lluna, quan jo vaig prendre la comunió, ja havien xafat la Lluna. Sí.
1: I des d'entonces no l'han xafat.
3: Supuestamente, supuestamente.
1: Acabarem,
4: bueno,
1: llavors
4: tu. Si no mos posem...
1: jo sóc dels que pense que no. Ho ha dit sempre. Jo sé que pensa que és tot una pantomima de molt de cuidado i en crec a pies juntillas la peli de Fly Me to the Moon.
5: Ah. O sea, que entonces
4: que era un plató.
5: Un rodaje de Kubrick, ¿no? Que era lo que decían. Porque no puede ser esa huella. Si no hay gravedad, ¿cómo va a estar la huella del pie?
2: Me han engañado como un chino.
4: Claro, y los hombres también estaban mal tirados de ella. Claro.
1: Yo creo que sí.
2: Y me enseñaron estralles que portaban, güey, que chafaren a Lluna, todo eso.
4: Yo soy de las tuyas, ¿eh? Yo creo que sí, porque además Rusia estaba muy cerca, bueno, la Unión Soviética en aquel momento, y dijeron, pues nosotros los primeros.
1: Sí, yo pensé que allá va a ser todo.
0: Sí que m'ho crec, que el que passa és que ara ja veig molt de business a Israel de tot això, que és Artemis 2, ara Artemis 3, ara Artemis 4.
1: Tanta pel·lícula per fer lo mateix que van fer en l'any 63.
2: Se ho creu, jo també m'ho crec.
0: Clar, home, clar que sí, Dani.
3: I tu? Perquè no hemos vuelto, perquè en tantos años.
1: Mira, saps només com m'ho creuria, i Dani igual també, si enviem el papa a la Lluna. Ui. Si el papa diu que ha xafat la Lluna, serà de veres.
4: Evangelitzar.
0: Ja va anar l'obra de Dios. Ja va anar laica i no va tornar.
1: Sí. Bé, i això és una criminal.
4: Ai, que error. Grave error.
1: És russos, estos.
0: Això ja...
5: Entonces, por la misma...
1: En la gent que n'hi ha per enviar, que si no torna, dona igual, pa què envies a la gossa? És de veres, escolta.
3: Con la cantidad de gente que se podría...
1: Objeto, sujeto experimento.
2: Jo
1: també, i si no tornen, escolta.
0: Voleu que fem un Artemis especial?
1: Pues menos ladrones d'oxígeno en la Tierra.
0: Fletem un Artemis, el Artemis 5, el fletem nosaltres,
1: claro.
0: I fem una tripulació que no vaig a de Prada, que vaig a pelo.
4: Però que no siga de lo más, que jo no me puja a això.
1: Operació Chusma. A l'espai.
2: No, si a això mato no mos pujaríem. A això
0: enviaríem. Clar, a això enviaríem a... Però bueno, que si les naus les han de fer Elon Musk o Jeff Bezos, n'hi han molts dubtes de que les dates acaben complint i de que les naus complisquen.
1: Però si és que exploten totes, estos tios, els disgustos que se tenen que endur...
0: N'hi ha que assajar molt.
1: N'hi
0: ha que assajar molt més.
5: Jo crec que és calderilla, fíjate, te diria que és calderilla. Va salir a bolsa ja, ara mismo, Spies, igual que OpenAI i Anthropic. I una cosa, per la misma regla, tampoc pensáis que han llegado ahora a orbitar?
1: Estem en 2026.
5: Pero
1: eso
5: ahora sí,
1: normal.
5: ¿No?
1: Pero
5: bueno, podría ser todo IA, Sergi. Podría ser todo IA y estar el plató en Minnesota.
4: Qué
5: claro.
4: Agonía, es que es vital.
5: Y entonces,
4: es
5: agonía.
3: Agonía.
1: Bueno, ara m'ho crec, però en l'any 69 no m'ho crec.
2: Jo
1: no
2: l'únic que crec és que el papa ha estat en Madrid i en Barcelona i que
0: ara
2: està xafant Canàries.
1: Sobretot,
0: ara mateix s'està xafant.
1: Ahora, Marc, qui estava, gravant? Qui estava esperant en la Lluna per gravar-los?
0: Spielberg.
5: Claro. No, Spielberg
1: qui
5: no.
1: Qui estava en la Lluna esperant per gravar-los?
4: Que és el mojo. En Mobile Journalist, pues ya estaban posando el trípode
2: si
4: y a grabar.
1: Sí, otra volta. Qué pesa. El papa Rastri de Nestome, ¿no n'hi ha un altre que m'acompanye? Sí.
0: Esta és una imatge estupenda que segurament va copar totes les portades internacionals a partir de...
3: Sí, feliz. Mira qué contento está el
4: tolera,
2: presidente. Y el papa también está muy contento. Yo lo he visto siendo una persona introvertida, que creo que es... Pues lo he visto muy
3: está contento,
2: contento
3: y
2: muy
3: la
2: suelto
3: imagen que tiene ahora
2: en los
3: esa
2: actos
3: sonrisa
2: multitudinarios, que sí. La paliza que se está dando es de mucho cuidado, ¿eh? Eso requiere tener unas condiciones físicas que a los 70 años, yo no sé si está... Bueno, yo ni de coña hubiera hecho...
1: Tiene que tener unas ganas de tornar a casa.
5: Pero Daniel, si no paras de crucero...
2: No, yo no paro, pero es que
5: dices
2: este
5: tú
2: hombre,
5: que tienes una agenda
2: sabes la agilidad mental que
1: ay, la señora del té, posant-li la capellina, arreglant-li la Margarita Robles. Es que es más... Señora del té, que ministra de defensa. Ella está ay, chico, perdona, en el mocaor, la llepaeta y
3: no
1: te echarte que tal.
3: Eso ha quedado
5: uy, qué
3: muy poco protocolario.
1: Home, arreglarle la capellina al papa queda
5: perdona,
1: molt...
5: Perdona, Sánchez se la acaba
3: Sánchez
5: de arreglar.
3: También.
0: Sí, yo creo que ha sido algo humano, un reflejo de decir, ay, que se
1: le ha yo soy papa y le dicen la capa.
5: Que le sujeta
2: sí, Pedro Sánchez le sujeta la...
1: Sí.
0: Son actes, no sé, humanos.
3: Míralo.
2: Bueno. Es un capellán, diu Mariajo, no es Pedro Sánchez.
5: Ah, ahí, sí, es el capellán. El que va darrere sí, del protocol,
1: No es Pedro Sánchez.
4: No, es el
1: es el bisbe que va darrere del cardenal.
4: Es el brazo,
5: es el brazo que asoma detrás.
4: Que és el que deve ser.
1: És que jo vaig dir Brian. Vaig tindre ahí una cosa que em perseguirà tota la vida. En fi, no era Sánchez, no. Sánchez arreglant-li la capa al papa.
4: No, porque no, no debe, ¿por qué? Pero fijaos, estoy de acuerdo con Daniel, está muy contento, pero yo creo que no se esperaba, yo tampoco me esperaba, esa acogida en España, cuando se pensaba que, bueno, pues que estaban menos catolizada.
2: Incluso el independentismo catalán, que estaba bastante... Bueno, estaba queriendo ser utilizado y movilizado, pues allí no ha pasado nada. Yo no he visto ninguna estelada.
4: Él está muy contento porque ha sido un éxito.
2: La Mireia esta que diga, va a agarrar el brazo, yo pensaba que ella arrancaba.
5: Yo no,
1: la
5: no
1: Nogueras,
5: era yo, ¿no?
1: La Nogueras.
5: No era yo.
2: No eras tú.
4: Miriam Nogueras.
2: Yo es que compense tanto el tiempo.
0: Yo entenc, és que jo tampoc ho haurà fet. Jo l'haurà tratat perquè, mira, una imatge d'una persona que aporta tanta serenitat en un moment en el que n'hi ha tanta divisió i polarització, penses el que penses o cregues el que cregues, és com que reconforta, no? Que vinga algú i que aporta un poquet de cordura, que diga les coses
1: òbvies. I te l'agarres pa tu, no?
0: Sí, les coses òbvies que
1: tots... O sea, que no t'hagueres fet un Nogueras?
0: No, no, al revés.
1: Això, al revés.
0: Jo, al revés. Que
4: estuvo fuera de lugar.
0: Totalment, totalment. Que dic...
2: I parlant-li en anglès, no penses tu?
1: Damunt, perquè no s'enteren això.
4: Però és que perquè todo lo tienen que politizar, y ese es el problema, que no saben estar y no saben utilizar. Están continuamente mirando por lo suyo.
6: I va parlant en català, i algú se pensarà que serà per la Nogueras.
2: Però el Papa ha sabido gestionar bien el tema este.
0: Muy bien, totalment.
2: Porque habla en catalán, habla en español, y habla bastante en catalán.
4: Muy bien.
2: No creo que haya sido por lo de Miriam Noguera.
1: Claro, estaba previsto. És protocolari que parlen la llengua on va. Que ella, ho vaig dir ahir, ella també podria...
5: Haberlo
1: aplicarse
5: sabido.
2: Parlan inglés en el Parlamento Español.
1: Claro, bueno, o vesten y parla en castellà en el...
2: Al Parlamento Español, vesten a Castelldefels y allí parles en català.
1: Pero... Claro, sí.
2: Bueno, o en pues, inglés.
4: Haciendo
2: no,
4: amigos, siempre.
0: Pues en musiqueta, ¿o qué?
1: Sí, hermaneu vosotros, yo ya...
0: Un poco de musiqueta, pero que
5: Y habéis visto que poco ha durado la NASA porque hemos vuelto al Papa, ¿eh? Claro. Fijaos
1: si... A no ser que el Papa...
5: Si nos ha encantado su visita.
4: Es que... Gran
6: visita, pacte de la visita.
0: Sí, sí, és quasi tot dura poc.
5: És la notícia d'estos dies.
6: I això em fa pensar que l'estrany que va ser que no arribara Francisco a vindre a Espanya.
5: Ja. O sea, ¿Cómo no vino? Volía anar a Canarias.
1: Es que esta visita era de
5: Canarias. Exactamente, la visita de Canarias estaba prevista para...
2: Una cosa que se me ha olvidado. Tú hablas de las mujeres sacerdotes y tal. ¿Y qué te parece lo de un papa mujer también?
5: Todo se andaría, claro.
1: En fin.
5: Claro.
0: Que ya han dos noticias a nivel mundial.
1: ¿Otra volta la Shakira?
0: No, la lleva enseguida. Es para donar context sonor. Perquè esta nit, sí o sí, arranca el Mundial. Soc futbolera, populista, m'encanta
2: tot. De quin equip eres?
0: Jo de tots. Ara mateix de la selecció espanyola.
2: Perquè si és el papa diu que és de tots, però ell...
6: No, l'altre dia va dir que era del Real Madrid.
2: El papa és de todos, però Prevost és del Real
6: Madrid.
2: O sea que també tuvo una frase...
1: Del Real Madrid i al dia siguiente anant a Barcelona. Mira, más sabe baixito.
5: A los pilotos les dijo, yo que soy blanco, me han dicho que tengo que tener cuidado en Barcelona.
0: Soc de la selecció espanyola, ara mateixa, que és el que toca, però soc del València Club de Futbol.
1: Vale,
0: també soc un poc del Villarreal.
1: Tu també tens moral, més que els del Coll.
2: Sí, però
0: això és un poc Villarreal ha sigut molts anys.
1: No, jo, però que siga del València i ho diga així obertament, té molta moral, també.
2: Sí. Bueno, pues jo també soc del València.
1: Pues també tens moral.
0: És que sabem perdre, tenim un caràcter molt més fort.
6: Mira, no esteu paquissavos. Resiliente.
1: Un altre per enviar en el cuet, només diré això, Lim.
0: Cap allà. Però com anem a guanyar el Mundial?
5: Primero.
0: Com anem a guanyar el Mundial? I si no el guanyem, anem a arribar molt junts, anem a passar la fase de grups. Per lo menos vos conte que avui s'inaugura a les 9 de la nit en el primer partit, que se jugarà a Mèxic, però a les 7 i mitja hora espanyola ja comencen tots els esdeveniments, que són tipus Super Bowl, perquè això sabeu que és molt americà, lo de fer concerts i demés, música en directe, Shakira, com no, és l'encarregada d'inaugurar-ho, però és que m'ha encantat, sabeu que s'inaugura dos vegades més, perquè avui s'inaugura a Mèxic, demà s'inaugura a Estats Units, val, que tindrem cantants com per exemple J Balvin, que el tenim amb Rosalía, i demà... ¿Te agrada este?
4: Sergi, vamos a bailar un poco.
0: Mira. ¿Tú a qué inauguración irías? ¿A la de Mexican?
5: Estoy recordando la primera vez que viste esta canción, que fue cuando hice el repaso de Rosalía.
0: ¿A qué inauguración irías? ¿A la de Mexican Shakira y altres? ¿A la de USA Rosalía, Balvin y demás? ¿O a Canadá, Alanis Morissette?
4: Ay, yo Alanis.
0: ¿O
4: Alanis.
0: Michael Bublé?
6: Daniel a
4: Canadá. Canadá directamente.
0: Pues arriba de Guatemala.
5: Daniel
0: a Canadá.
5: Daniel, ¿y tú? Canadá, Canadá, Estados Unidos o México.
2: Yo a México, en Shakira.
0: Pues no arribem ya. Yo también. No arribem, Dani.
2: Cara, agarrenme. Eso es que no van tripulados. Un avión dice que no van
1: tripulados.
0: Sí. El del Papa no se deixarà. El del Papa el tenim allà más. N'anem en un moment.
2: Si toque yo le di... Mireia,
5: Daniel, el Falcon, que te lo, te lo preparen, o sea, que es de todos.
4: Tú, no, no, no hay sitio, y, lo tiene totalmente
1: Mónica,
4: todos los días.
1: Tú a Canadá,
4: yo a Canadá
1: también,
4: sí.
1: Canadá.
0: Mar, tú hasta Chunis,
4: cerca de la Bay.
0: Yo,
4: ¿a
0: qué? A Estados Unidos.
6: Que sí, ahí están de moda el robotaxi. Te agafes un robotaxi y vas al estadio.
5: Venga.
0: Fenomenal.
1: I vosaltres dos a Mèxic,
0: a
1: veure...
0: A Mèxic, bueno,
1: a la Shakira.
0: Con nosaltres a Canadà.
6: A Canadà.
0: Que no
4: passa frío.
0: Que no arribem, Dani.
2: Guanyen és de Canadà, eh? Guanyen és de
0: Canadà. No, però nosaltres som els... És de la inauguració oficial, que és la primera, perquè va estar tot el cap de setmana.
2: Ahí mon anem volant.
5: Siempre podéis también hacer un huequito para los Saint Jean de Poitrin, la banda más rara, que són canadienses.
6: Sí, que es busques en internet i és angina de pecho. Com curar-la.
0: I si és per a vos, per als que van a...
1: Aneu a Mèxic, allí estareu molt segurs. Sí.
0: Sí, sí. Saben cuidarse.
1: Un dels llocs més segurs del món.
0: Ara mateix...
2: Tranquil·la, que anant en mi no te passa.
0: Gràcies.
1: Bueno, podeu anar en Mònica Naranjo, que ella sí que...
5: Mireia tiene un...
2: Tiene, sabe...
5: Bueno...
1: Cinturón negre.
2: El que estoy seguro soy yo.
5: Una defensa. Tú estás muy seguro con Mireia, seguro.
1: Bueno,
2: por eso voy, por eso voy.
1: Porteu-se bé lo que queda de setmana, que el Papa està veient-vos fins que se'n vagi. Així que a ser bones persones. Anem al butlletí de notícies del migdia, que, si no m'enganya, igual és Patricia Ors la que està ja ahí preparada per apropar-nos tota la informació de les últimes hores i la que ve per davant, que no és poca. És Toni Cano? Pues vinga, Toni Cano.
7: Són les 12.
8: A punt. Notícies.
9: La delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, s'ha referit als missatges de WhatsApp enviats per Carlos Mazón el dia de la Dana i ha dit que demostren que, al seu parer, en aquells moments, l'expresident de la Generalitat estava més preocupat per la comunicació que per l'alerta meteorològica.
10: Cuesta entender cómo pretende que estén todos alerta cuando luego él se va a desconectar durante varias horas. Es evidente que no estaba hablando de la alerta en sí, sino en cómo inundar de datos para tranquilizar a la gente y que la gente no se ponga nerviosa.
9: Bernabé ha instat el cap del Consell, Pérez Llorca, a deixar d'emparar Carlos Mazón i també s'ha referit al conseller al que aleshores era responsable d'Educació, José Antonio Rovira.
10: Las declaraciones del señor Rovira hablando de campañas políticas a las 9 de la noche, de verdad, a las 9 de la noche. ¿A quién se le puede pasar por la cabeza cuestiones políticas cuando estábamos en un momento en el que no sabíamos cuánta gente estaba muriendo y perdiendo la vida? De verdad, pero ¿en manos de quiénes estamos?
9: Sobre el mateix tema s'acaba de pronunciar també a Castelló de la Plana el síndic de Compromís, Joan Baldoví. Ha demanat fa pocs minuts al cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que dissolga el govern valencià per incompetent.
11: Pérez Llorca no té només que una eixida i és, evidentment, cessar a este govern d'incompetents, de cínics i de, en fi, totalment deshumanitzat.
9: Mentrestant, el Papa Lleó XIV ha aterrat fa pocs minuts a la base aèria de Gran Canària en un vol procedent de Barcelona per a iniciar una visita molt apegada al fenomen de la immigració, que, a més, és històrica perquè mai abans un pontífex s'havia desplaçat fins a les Illes Canàries. A peu de pista li han esperat i han saludat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el president de la comunitat autònoma, Fernando Clavijo, i també els ministres Félix Bolaños, Margarita Robles i Ángel Víctor Torres. Mentrestant, a hores d'ara està prevista a Valladolid la presa de possessió d'Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, com a president de Castella i Lleó, gràcies a un pacte amb Vox. I a Sevilla ha de començar la sessió constitutiva del nou Parlament d'Andalusia i CID de les eleccions del 17 de maig. I el Congrés vota avui una esmena presentada per Podem que suprimiria els coeficients reductors en les jubilacions anticipades per a les treballadores i treballadors amb llargues carreres laborals i que els permetria cobrar el 100% de la pensió, una mesura que beneficiaria unes 900.000 persones que a hores d'ara pateixen penalitzacions de fins al 13% en el càlcul de la pensió si es retiren de forma anticipada a pesar d'haver cotitzat més de 40 anys. La formació morada ja va presentar una moció en aquest sentit en novembre de l'any passat que va tirar avant sense cap vot en contra, però l'esmena que es vota avui té un caràcter vinculant. Ione Belarra, secretària general de Podem.
7: Hoy el gobierno tiene la oportunidad de ponerse del lado de la gente. Hoy tienen una pequeñísima oportunidad, pero muy importante, para reparar a esas 900.000 personas que en nuestro país han cotizado más de 40 años, pero que ven recortada su pensión. Yo creo que nadie entendería, nadie que votó al PSOE el 23 de julio del año 2023, que hoy el PSOE votara en contra.
9: Anem ara a les Balears. A Mallorca, l'Ajuntament de Calvià ha decretat dos dies de dol oficial pel greu incendi registrat durant la matinada d'este dijous en un edifici de la zona de Torrenova, a Magaluf, que ha causat la mort de dos persones i ha afectat una vintena de veïns, quatre d'ells hospitalitzats. S'investiguen les causes de l'incendi que s'ha originat en la tercera planta de l'edifici. I la Guàrdia Civil ha detingut quatre persones per robar a ancians amb el mètode de l'abraçada afectuosa. El grup criminal, que actuava a la Comunitat Valenciana, a la província de Màlaga i també a Murcia, exercia violència física sobre les víctimes, la majoria persones majors amb dificultats motores. El valor de les joies robades ascendís a 33.000 euros. En els esports, futbol, la Ciutat de Mèxic es prepara perquè d'ací unes hores comença a rodar el baló en el Mundial. Bernat Picó.
12: Sí, ho farà l'estadi Azteca amb el partit entre la selecció anfitriona, la de Mèxic, i la de Sud-àfrica. Abans es farà l'acte d'inauguració i a la ciutat estan molt pendents de diverses manifestacions anunciades per avui en els voltants de l'estadi, principalment del sector dels mestres d'escola. Hi ha preocupació que alguna d'elles pugui acabar amb actes violents similars als que ja s'han produït en els dies anteriors i sobretot que la mobilitat es complique més del compte. Per este motiu, avui s'havien cancel·lat les classes i la presidenta del país havia demanat que en la mesura que fora possible es treballara des de casa. Per últim, un apunt de mercat, el Llevant ha confirmat el fitxatge de Bardelli.
9: Això és tot de moment. Ens deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
13: De tu a tu.
14: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poall i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
15: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
16: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
8: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
17: De dilluns a divendres, de 4 a 7, la vesprada d'A punt.
18: T'ho contarem tot.
19: Però tot, tot, fil per randa.
18: Te'n vens?
17: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
8: L'economia per a totes i tots.
20: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
8: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4 de la vesprada, en A Punt Ràdio.
13: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
21: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: ens indica precisament no només que el bon temps ha arribat, que és palpable perquè només n'hi ha que eixirà al carrer, sinó perquè este matí, ja que parlàvem de les fogueres, és inevitable referir-nos a que les tenim pràcticament al girar el cantó. En només 5 dies, les primeres fogueres xafaran el carrer, seran les oficials, i a la plaça de l'Ajuntament. Unes hores més tard arribaran als seus encreuaments les fogueres de la categoria especial, David.
1: Sí, una categoria especial que enguany formen 12 comissions, són 2 més que l'any passat, per això Alacant enguany està d'enhorabona. Les fogueres d'eixa categoria especial tenen uns pressupostos que van del 85.000 als 123.000 euros d'inversió.
0: No és poquet, eh?
1: No és poquet, no. I són això, la principal atracció artística de les fogueres. L'any passat, el primer premi a la categoria especial en la màxima va recaure en la foguera de Baver, els Antigons, que va resultar guanyadora per primera vegada en la seva història amb la foguera de lema Vanity. La comissió de Baver es va fundar en 2007 i en estos anys, que no són molts, és una de les comissions més joves, ha passat per totes les categories, poc a poc, escalant fins a arribar a tocar el cel l'any passat. I ara tenen l'objectiu de revalidar el premi. Per això compten, com sempre, amb el seu artista ja de confiança des de fa uns anys, en Paco Torres, que va arribar a Alacant de la mà d'esta comissió i ja és part de la família dels Antigons.
0: Paco Torres, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: En part també eres un poc part de la família de la Ràdio Televisió Autonòmica, perquè sempre el tenim en les nostres oracions.
1: Sí, sí.
2: Home, s'agraeix.
0: Com va aixa
2: foguera? Sí, home, bueno, molt bé, ja, pues, com comentava el teu company, pues, ja ultimant i preparant-nos per a lo que és el transport i la plantada d'estos dies de fogueres, pues bueno, que esperem que l'horatge pues, no siga molt agressiu. Siga un dia com avui, pues, molt bé. I bueno, pues, el treball list i a tope màxima il·lusió per a les pròximes fogueres.
0: És a dir, que ja no esteu ni donant els últims retocs de pintura, ja directament a punt d'eixir al carrer.
2: Sí, bueno, alguna cosa sempre queda, saps? Perquè penses que acabes i sempre n'hi ha algo que falta, però bé, prou bé, la veritat que en l'equip de gent que som així en el taller de Falles 3D, pues molt bé, el treball està en molt bones condicions i molt adelantat pel poquet de temps que n'hi ha entre falles i fogueres i amb molta il·lusió d'eixir al carrer, que el transport vagi bé, que és, diguem, el que més por mostre ara i bueno, pues a tope en les fogueres.
1: És veritat que ho has dit tu, que el poc temps que n'hi ha entre falles i fogueres, perquè a lo millor en falles sí que n'hi ha tallers que ja estan preparant les de l'any que ve, però les fogueres comencen després del dia d'any, veritat?
2: Sí, home, sí que hem anat aprenent un poc i procurem pues, tindre lo que és pues, tot el disseny, tota la maquetació, tot prou clar, la programació inclús, si se pot, per tal d'anar lo més a pressa possible, no? Uh-huh. I després, pues, també, pues, la temperatura, l'horatge, pues, que ajuda un muntó, no?, en este temps, diguem, entre falles i fogueres, perquè se seca tot molt més ràpid que diguem, en hivern. Uh-huh.
1: Sí, a més, jo recordo que en els dies previs a la planta de falles jo vaig estar per ahí fent un reportatge per a la televisió en aquest cas i
2: sí,
1: plovia una barbaritat i un dels problemes era ese, el de la humitat. Sí, sí. Ara tenim més facilitats, clar, en això.
2: Sí, home, ara este temps és pesat perquè, lògicament, pues, per treballar aquestes temperatures altes i tal, pues, és més incòmodo, però a l'hora del treball, de que se sequi les peces, de que te condisca el treball, és molt beneficiós.
1: Clar, ja que has tret el tema de l'horatge, tu eres des que el planten per la nit per evitar eixe sol o com ho feu? Com el tens plantejat?
2: Sí, bueno, mos partim un poc i diguem que quan arriba la vespre són les hores que estem per tal d'apujar en la grua totes les peces, els remats i tot això, tot el treball de grua i de... I pel matí el que fem és començar pronte i aprofitem pues, per acabar-lo del dia anterior, diguem. I així no mos organitzem ja les hores de màxima calor, pues parem a dinar, a descansar un rato i és un poc la manera que tenim de fer-ho.
0: Clar, és que

0: Que muntar allà en Alacant no és qualsevol cosa, sobretot tenint aixes temperatures, que res tenen que veure en mesos anteriors.
1: Sí, correcte. El sol pega molt fort, no?, a les hores centrals del dia i bueno, pues, jo crec que d'esta manera que ens organitzem, pues, li trem partit al dia, no?, perquè al final necessites les teues hores per tal d'acabar en condicions, però a la vegada, bueno, pues, no agarres les hores de màxima calor.
0: Un dubte, a lo millor, de massa ignorant, Paco. N'hi ha voltes en què aixes extremes temperatures acaben afectant també al monument, no sé si a la pintura o... Igual que en altres ocasions, hi ha que preparar-se per les pluges, no sé si a voltes també hi ha que preparar els monuments per al calor extrem.
1: Sí, n'hi ha que tindre cuidado, sobretot en el tema dels plàstics. Els plàstics, lògicament, pues, en aquestes temperatures, si vais tenen un color que siga obscur, pues, arriba a derretir el suro de baix del paper i de l'acabat.
0: Sí, el poliespan, eh?
1: Sí, correcte. Entonces sí que n'hi ha que tindre prou de cuidado de deixar-les destapades per baix o...
2: Fa com un efecte invernadero ahí dins.
0: No, ho pensava segur,
1: sí,
0: per què, perquè si la calor en determinades hores del dia arriba fins i tot, diguem, a escalfar o a fundir l'asfalt, l'alquitrat de l'asfalt, que no podria fer, per exemple, en el poliespan expandit. Està dins de la lògica, clar, que poguera veure's afectat.
1: Sí, en el plàstic n'hi ha que tindre molt de cuidado en aquest sentit.
2: N'hi ha una curiositat també de històrica de les fogueres, que és que en el seu moment es va optar per deixar de fer les figures en cera perquè es derretien en Alacant, clar.
0: Claro.
2: Es va optar per a tres coses, perquè arribava el dia 23 i ja estaven totes caigant-se, fundint-se. Sí. Paco, contar sobre el projecte, perquè sé que és evident que aspireu a repetir l'èxit de l'any passat. Esteu en la pole position. Conta'ns un poc com afrontes el revalidar el premi.
1: Bueno, la veritat que era prou complicat a les començar, perquè la foguera de l'any passat era com molt redona, no? I mos donava prou de por, pues, sense perdre un poc la nostra identitat, fer algo diferent, no? I jo crec que en l'ajuda de Pago Camallonga, pues, ho hem aconseguit. Hem preparat un treball que porta per lema Corona Terreina i parla, pues, principalment de les lluites de poder, de les traïcions i de com això que veiem tots els dies en els telediaris i en les notícies dels poderosos, no? Pues, afecta a les persones normals com puguem ser nosaltres. I hem creat ahí una composició molt diferent a la de l'any passat, però amb molta espectacularitat. I, bueno, estem molt il·lusionats. La veritat és que jo penso que és el millor treball que han portat a la Can mai.
0: Mm-hmm. Això ja és...
2: Ja és dir,
0: no, Paco?
1: Sí, la veritat és que estic molt il·lusionat en el treball, perquè jo crec que té molta qualitat. No sé, igual i soc massa positiu, però jo, de normal, soc més bé una persona més parada i més negativa i ara estic molt il·lusionat perquè és que m'agrada moltíssim.
2: M'afrontes amb més optimisme, fins i tot.
1: Sí, correcte, estic més optimista.
2: Destaca el remat, Paco. Com aneu a pujar això? Perquè no sé si vas a fer com feres en el Pilar enguany, que el pujar és tot una peça. Com va ser això?
1: Sí, la idea, un poc, per la complexitat que té a l'hora de muntar, pues, és muntar-ho tot en terra, totes les figures que formen, diguem, el remat. És molt diferent, com t'he dit, el de l'any passat, i quan veieu la maqueta que estarà allí des del primer dia, pues, vos donareu compte que és com molt més voluminós i es pujarò, pues, tot junt i acabat per tal de no tindre que retocar dalt i tots els detalls, pues, que puguen estar, no? I pense que serà una puja prou espectacular i, bueno, la gent de la foguera està molt il·lusionada i nosaltres també, la veritat.
0: Una foguera molt implicada a tot això.
1: Sí, a tope. La veritat que hem crescut junts allà en Alacant des del... Home, ells han aconseguit èxits abans de que jo arribara, no? Però sí que és cert que es començarem en una segona categoria i hem anat a pujant i fins a l'èxit de l'any passat i ha sigut en moltíssim esforç per la seva part a l'hora d'aconseguir patrocinadors i poder, diguem, optar a poder guanyar, no? I
2: sí, impliquen molt, això és veritat, sí. A més, això és una foguera de barri de l'extraradi d'Alacant, no és una foguera de centre, a lo millor, amb tanta tradició, i clar, això també influís, Paco, en l'entorn, perquè a lo millor altres fogueres poden destacar més perquè tenen els edificis darrere. Tu jugues amb altre escenari, com jugues amb això?
1: Bueno, la veritat és que les palmeres s'han anat fent grans i ara pues tenim un fondo que està prou bé, no? Vull dir, és un fondo verd i jo crec que mos ajuda. Sí que és cert pues, que no tens unes finques que te puguen arropar, però bueno, té les seues avantatges també a l'hora de treballar. És un puesto que arribes molt pront en els camions i bueno, en aquest sentit. I després pues, la visió de la foguera, diguem, 360 graus, pues, sempre és molt bona, no? Tens molt bona perspectiva en tot moment. Entonces, pues, bueno, apostem, diguem, per aquestes composicions voluminoses que tinguen composició, que se veja una cosa arriscada i això és un poc pues, el nostre treball, no? De fer-ho bo el puesto i d'optar a lo màxim.
0: Clar, perquè, Paco, aquesta optimització del puesto i del monument, per tant, no només vos dona comoditat i més opcions de lluir-vos a vosaltres, sinó que també per a la gent que la visita, inclús per a la pròpia foguera, que li dona l'opció de lluir-se més.
1: Sí, bueno, la veritat és que des que estem allí arriba moltíssima més gent, la veritat, que l'any passat sigui una locura, no?, de visitants, a veure la foguera. I bueno, sí que tenim molt d'espai, això sí que i tratem d'aprofitar-ho al màxim, no? L'any passat inclús havia un globus de roig, arena, i bueno, sí, tot se treballen molt, no?, per tal de que n'hi hagi al·licients per a que la gent puga visitar-nos i, per supost, nosaltres encantats de que vinguin a disfrutar del nostre treball.
2: Sí que és veritat que es podia pujar en aquest globus i veure-la des de dalt. Això era particular, sí, sí. I
0: bueno, ara estan els drons, eh? Que en vista de drons també
2: sí, però com pujar tu, jo crec que no n'hi ha... No n'hi ha... Jo és que, Sergi, jo me pujaria a la grua amb ells, si és que tu ja ho saps. Sí,
0: sí, sí, home, tu faltaria més, clar.
2: Sí, que... però, Paco, contes que tenim que anar acabant la conversa, però contes un poquet quan eixiu? Quan eixiu? Quan veurem les peces per allà, per Baver?
1: Nosaltres la idea és eixir el dia de set a primera hora i ja pues, quan arribem allí anar plantejant tot el que és el centre i anar preparant el treball del dia 18, no? Uh-huh. I les pujades pues, més significatives, la idea és fer-ho el dia de neu en funció un poc de conforme portem el treball de adelantat i això és un poc pues, la idea, no? Deixar-ho pràcticament acabat la vespre nit del dia de neu per tal de tindre el dia 20 pues, per a muntar totes les escenes, els ninots de baix que formen aquestes escenes i tots els detalls, no? Així anar més de la rúbrica final, diguem.
2: Perquè teniu bueno. Alguna altra, veritat? Teniu un nou alipar,
1: sí,
2: crec, i...
1: Sí, tenim un nou alipar, sí, ja. Uh-huh. Tenim dos fogueres en guany. Afortunadament no vaig firmar una tercera.
0: Perquè si no estaries ja veient apurat, no?
1: Si no, anirien de cap. Uh-huh. Que estigui a punt, perquè pues la gent és molt insistent i té molta il·lusió i jo quasi no sé dir que no, però...
0: Això no ho he dit, jo, si vegades... no saps dir que no, encara...
1: Sí, però a vegades s'agraeix el tindre un poc més de temps i disfrutar-ho, no?
0: Sí.
2: Però que te criden sempre és bona senyal, sí.
1: Sí, home, bona senyal és. Lo únic és que tens que ensenyar a vegades a parar un poquet.
0: Clar, sí, sí, sí, a posar-te tu mateix el tope. Paco Torres, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver estat amb nosaltres i, bueno, que tingues molta sort, que te vagi molt bé en aquestes fogueres 2026 i que, bueno, el mantingues dins d'aixa prudència que també sí. Estàs mostrant-vos, que això és bo. Una abraçada sí. Molt forta des de la ràdio. Adéu.
1: Moltes gràcies, una abraçada a vosaltres.
2: Cuida't. Està molt bé.
1: Gràcies.

0: 12 i 24 en la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio. Així estem superant ja la quinta hora de programa. Se'n recordeu de les cabines telefòniques? Alguns segur que no, però els altres, nosaltres que ja tenim una edat, per suposat que les recordem, i és que formen part de la memòria de moltes generacions i en diferents aspectes de la vida, veritat, Lucy, què tal?
1: I tant que sí, Sergi, bon dia de nou.
0: Bon
1: i és que,
0: nou.
1: Bueno, la primera cabina telefònica, fent memòria, que no és que jo me'n recorde, sinó que tira de Google, es va instal·lar a Espanya l'any 1928. Ha plogut ja una miqueta, fa moltíssims anys, però han deixat de ser un element habitual als carrers i es troben en fase d'extinció quasi total. Després de la finalització de la seva consideració com a un, podem dir, servici universal obligatori, van ser retirades de manera progressiva.
0: Però tu quines recordes?
1: Jo, a veure,
0: les que eren una
1: varies.
0: Cabina com a tal, perquè la paraula cabina ve de la quadra,
1: ixa de la
0: vidre,
1: molt.
0: Com la de la pel·lícula de Mercero i José
1: sí.
0: Luis López Vázquez.
1: Jo recorde dos, bàsicament.
0: I després l'altra que era com una...
1: Semioberta, no?
0: Sí, això que era...
1: No, semitancar, no sé com se dirà.
0: Que estaves ahí com una cupuleta,
1: exacte.
0: No? Ixes no m'agradaven, no tenien privacitat.
1: A mi m'agradava molt la que era sencera...
0: La de tancar-te
1: que la porta tancaves ahí en força sí. I nosaltres en el poble se clavàvem ahí tres o quatre amigues a cridar, pues jo què sé, a
0: jo gent. En el poble encara l'ha conegut, eh?
1: Sí, sí, jo
0: fins
1: també.
0: No res. I sé on està la que van llevar, que està...
1: La meua estava al costat de ma casa.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui
0: sí.
1: Que jo la tenia tot... I sí, al carrer i la mirava, la tenia a la vista. O sigui,
0: lo que s'haurà jugat en les cabines telefòniques, entre
1: totalment,
0: altres coses.
1: Totalment, totalment. I ficaves ahí monedetes. Després anaves sí, sí. Quan eres menut, no sé si tu...
0: A veure si s'havia quedat
1: correcte,
0: alguna moneda.
1: I te l'emportaves a casa, llavors tu la tonteria. Bueno, jo crec que això ho hem fet tots. Però no anem a parlar exactament de cabines telefòniques.
0: Sí.
1: Però sí que té relació del tema que hem triat avui. Perquè, bueno, com diem, jo les recorde perfectament, sobretot la del meu poble, però ara, en plena era de la hiperconnectivitat, que aquesta paraula m'encanta, alguns experts plantegen recuperar no les cabines en si, val? Perquè no les tornaríem a recuperar, però seria una cosa o una espècie d'espais de desconnexió per a que els nostres fills, filles, nebots, nebodes, pues, puguen en algun moment necessitat o que tinguin necessitat de telefonar a algun familiar
0: sí.
1: I no tenen telèfon mòbil, puguen fer ús d'aquestes cabines entre cometes.
0: Les cabines telefòniques avui en dia no podrien existir perquè en el nivell de salvatgisme que n'hi ha,
1: no.
0: Poca civilització, no existirien.
1: Però mira, a Londres encara existeixen i són precioses.
0: Però avui en dia, clar, però els britànics ja saps que són ells, si és sos i aquestes coses, és qüestió d'educació una
1: miqueta. I és punt turístic, sí o sí. Fet una foto en Londres en una cabina, qui no té una foto en Londres en la
0: sí.
1: Cabina.
0: Jo tinc una caixa de bombons que és una cabina
1: també.
0: De Londres.
1: Pues exacte, sí. Pues el mateix.
0: En fi, ai, parlant de bombons, mira, deixeu-me fer la cunyeta abans de saludar a la gent. És que avui és el cumple de Maria José Collada, no ho hem dit, que complix 23 anys.
1: Exacte.
0: I 23 anys no es complixen tots els dies. Escolta, i n'hi ha que felicitar-la de part
1: 4
0: de tota
1: bombons
0: la gent.
1: M'he menjat jo ja. Pues mira, no tinc vergonya.
0: Anem a la...
1: I damunt teu compte, saps?
0: Que li dic, quita esto de aquí. I clar. Fa, diu, no, estan per això. Dic, no, però és que me'ls menjaré tots.
1: Correcte.
0: I lleva-los, que són una tentació. Bueno, pues queda felicitar a Maria Jo, que està bé. Lo de complir anys 23, 50 o 68,
1: és
0: que siguen, sempre està bé complir-los. És un avanç. Bé, entonces anem a parlar d'això, del tema de com reeducar o educar els fills en aquest aspecte, no?
1: Bueno, exactament, anem a parlar del que te deia, uns punts que volen instaurar en les ciutats,
0: sí.
1: Que seria una espècie de cabina, però sense tindre l'armatoste ahí, de la cabina que nosaltres tenim en el cap,
0: sí.
1: Sinó que seria, pues, això, com un punt, és que no sé com anomenar-lo...
0: Un punt d'emergència o de
1: sí,
0: SOS.
1: Sí.
0: Un punt recurrent.
1: Algo així, no?
0: Un punt
1: sí.
0: Recurrent. Bueno, pues, ens acompanya Javier Lorente, que és enginyer de telecomunicacions, doctor en economia, professor de AE Business School i autor del llibre Nosotros Digitales, manual para sobrevivir a la hiperconectividad, entre altres coses. Senyor Lorente, què tal? Bon dia, buenos días.
2: Buenos días, encantadísimo de estar con vosotros y estaba escuchando, me pilláis precisamente en Londres, cerca de una de esas cabinas que recordáis.
1: Oye, qué suerte, Javier.
2: Nada, nada. Aquí les han quitado los teléfonos, las mantienen por tema estético.
0: Sí.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
1: De tu a tu.
2: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
3: Som la veu de tots. Som Apple.

0: Espera, Valero, que han entrat les àudios sensibles. S'acaba d'incorporar Patricia Valero també al programa, en la part tècnica, i Marina Perello i Abril Peidro, que són les àudios sensibles.
1: Hola,
2: no, perdonareu, és que n'hi ha gent que escolta la música a través dels auriculars molt fort.
0: Jo vos dono una explicació científica per això.
2: Dona mola.
1: És que esteu més sorts que una tàpia.
0: No, és que portem més anys... Vols dir-li a la teua amiga, bueno, hiperamiga, que es
2: Abril,
0: controli una miqueta?
2: Què diu Sergi que el diga?
0: Estaria bé això, treballar en la ràdio i en antena, no parlar-nos i fer com Antonia San Juan en el sketch aquell de diu, jo a mi marido, jo no me hablo con mi marido, però la comunicació no falta, i tenen a la filla, no gasten a la filla. Bé, di-li a Abril,
2: sí,
0: que això és bàsicament, no perquè estiguem sorts com una tàpia, sinó perquè tenim l'oïd habituat i acostumat a un cert volumen degut al pas dels anys de portar auriculars que sí, fa que estiguin més còmodes escoltant més fort.
1: Dile a Sergi que és lo mateix.
2: Què diu Abril que el diga? Que és lo mateix. Però el diré que ara els iPhones, si tu el poses la música molt forta, sí, que jo voltes en el cotxe porta la música molt forta, el diu l'iPhone, tal vez deberías bajar, sí, el volumen.
0: No, no fa falta que sigui iPhone, a mi m'ho diu el Android m'ho diu, i li dic que patatí al
2: pues
0: caldo.
2: Pues así vos hauria de dir algú també.
0: Sí, diu, subir por encima del volumen recomendado, dic
2: sí. I tu sí, a tot lo que dona.
1: Sí, a tope.
0: I així n'hi tot en París poquet. I vaig segur que faig, vaig apretant-me els auriculars.
2: Que t'estaladres al, sí, cervell.
0: Posant-me-los allà dins per sentir més fort, perquè ja no dona més. Els mòbils haurien de portar, Patri, un amplificador. Una motxilla en un amplificador.
2: El altaveuet.
0: Escolta, doncs pues aneu a al·lucinar, però jo veig gent en les bicis que porta uns altaveus que, sí, pareixen allò...
2: I per què? Perquè jo no vull que escoltar la seva música.
0: Jo dic, a Sony, les comissions falleres o de fogueres...
2: Ni el bafle, ni el bafle de la discoteca.
0: És de veres,
1: porten... La disco mòbil incorporada.
0: I sonen superbé damunt.
2: Sí,
0: que
2: sonen molt bé.
0: Perdona, bonito. Sí, sí. Això com sona,
1: sí, sí,
0: en Xina.
1: Sí, però si tu has d'anar passejant pel riu en el bafle i en l'ombro, doncs... Pues...
0: Ja.
2: Bueno.
0: No vull anar en el mòbil perquè no sé on posar-me-lo. Sí, vosaltres portareu un cacharre d'això per posar-se el mòbil, no?
2: Cinturonet. Jo el porto a la mà.
0: Però diuen que no l'han de portar en la mà.
2: Ja. Yeah.
0: Que mos faran...
2: Ah, i diuen tantes coses, Sergi. Yeah.
1: Jo la butxaca del pantaló,
0: sí,
1: o cinturonet específic.
0: Jo les claus en el calcetí. Si vaig en els gossos, les bolses dels... pastelitos dels gossos, en mig del pantaló, en un puesto, no sé què. Dic, al final és que tinc que anar en motxilla, perquè després el catxarret dels auriculars, que si no el portes junt al mòbil, a voltes també no agarra del tot, que me'n tinc que anar a caminar pel riu i necessite...
2: Una maleta.
0: Sí, necessito un carro del Mercadona.
2: Bueno, per a lo que no necessiteu un carro del Mercadona és per anar al cine, perquè ha arribat el moment de fer un repàs per les principals estrenes que arriben al cinema.
0: Què mos espera avui?
3: ¿Qué has robado?
4: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
2: Estem escoltant el tràiler de El dia de la revelación. És la nova pel·lícula de Steven Spielberg que torna a posar en el centre els extraterrestres.
0: Ma que li agraen, els marcianos.
2: Però sí, sí. I damunt com li funciona bé, jo crec que diu, clar, pues, repetir. Què conta? La humanitat està a punt de descobrir l'existència d'extraterrestres, un secret que podria transformar l'univers. Entre conspiracions i encontres inesperats, esta revelació promet canviar vides, relacions i la nostra percepció del cosmos per a sempre. Si descobrires que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrara, t'assustaries?
1: Bona pregunta,
0: Tu t'assustaries? Home, depèn.
1: Home, depèn del tipus de vida, vull dir, si
0: i de
1: són...
0: les intencions, però...
1: No, i si són uns, jo què sé, uns cèl·lules... Per a... No, vull dir, que és vida, però molt primitiva, pues no m'assustaria.
0: Però, a veure, és que sempre estem en això de la vida primitiva. A lo millor la vida primitiva som nosaltres, Abril, al costat de les,
1: no, però jo
0: de les persones que,
1: que
0: podien vindre.
1: Tipo... cèl·lules, bactèries, sí, i se sentit, sí, de vida.
2: Bueno, vos he de dir que és l'americana de la setmana.
1: Sí,
2: yeah. Perquè és un poquet la CIA, secretos d'estat, totes aquestes coses. Sabeu, sí, que de repent uno vol descobrir el secret. És la,
0: bueno, n'hi ha gent jo més xunga que els marcianos.
1: Ho sé molt per Steven Spielberg, però jo
2: no és la nostra, Eli, no,
0: no ho sé, depèn de com em pille de fluix.
2: Sí?
0: Sí.
2: Va, pues a veure què vos pareix esta pròxima, Un talento único.
5: Disculpen.
6: Sí, señora.
5: El váter pierde agua. Les daré $100 más.
7: ¿Qué dice?
6: Que si le arreglamos el váter.
7: Somos afinadores. Arreglamos pianos.
5: 200.
7: 500 y hablamos.
0: És que estem parlant de paraules majors, en este cas.
2: Efectivament, està protagonitzada per Dustin Hoffman. És un thriller que conta la història de Harry Horowitz, que és un veterà afinador de pianos que treballa juntament amb Nicky, el seu leal i talentós aprenent, que patix hiperacúsia, una rara condició que li provoca percebre sons a través d'un volum exageradament alt. O sea, que som Abril i
1: som jo. Som vosaltres.
2: El que l'obliga a usar tapons per a les orelles constantment. Quan el jove descobreix una aptitud inesperada per a obrir caixes fortes,

0: es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva tranquil·la vida canviarà per complet.
1: És a dir, que en lloc de treballar en la ràdio podeu dedicar-se a pegar palos en caixes fortes.
0: Igual ahí està el nostre futur, Abril, i estem perdent diners i temps.
1: Pues mira, Abril encara la veig en cert...
0: Escolta, no diràs que a mi no.
1: No.
2: Sergi, jo no sé quina concepció tens de mi, però jo soc més bona que el pa,
1: A la teua amiga... No, a veure... No és incompatible ser bona persona en pegar palos. A veure, Robin Hood era bona gent.
0: Això és de veres, Abril.
2: No, jo no podria fer aquestes coses.
1: Marina tampoc, perquè la pillarien enseguida.
0: No, perquè jo em posaria roja. Ha sigut tu, Marina, i jo tota roja. No.
1: I sense ser...
2: Plorant del nervi.
0: I jo, Marina, i sense ser, em culparien a mi també, perquè m'agarraria gòbio igual.
2: I tu has sigut tu, i tu, sí, que si m'ha tocat d'anar igual.
1: Imagina't a Marina en la màquina de la veritat.
0: No, jo la rebente. Explota.
2: En el polígrafo de Conchita.
1: Claro, seria el primer cas que sense ser culpable seria culpable.
0: Culpable.
1: Pels registres que donaria.
2: Jo he de dir-vos que esta pel·lícula no aniria a veure-la al cine, però sí que
0: però
2: la veuria
0: a casa. En casa.
2: Sí,
1: esta té pinta de ser molt bona. A veure, Dustin Hoffman, perdona.
0: Efectivament, és molt bona.
1: Sí.
0: Bueno, i passem d'una americana a una italiana, concretament Eleonora Dius, la divina.
3: Mi alma. Mis sueños. Y mis deseos.
0: Què ens conta? Pues ens situa en la Itàlia de la postguerra, quan després d'anys estant allunyada dels escenaris, l'actriu Eleonora Dius, interpretada per Valeria Bruni Tedeschi, no la conec, sent l'impuls irrefrenable de tornar al teatre, l'únic lloc on alguna volta ha sigut verdaderament lliure. Mentre ha de fer front a la seva complexa relació amb la seva filla, el pes dels anys i la seva història amb el poeta Gabriele D'Annunzio, Eleonora converteix el seu regrés en una lluita contra el temps, el poder i la seva pròpia decadència en un acte valent i lluminós front a un món en transformació.
1: Realment tu saps qui era la divina? La divina va existir.
0: Efectivament.
1: I qui era? Greta Garbo.
0: Ah!
1: És de veres.
0: Pues saps en què estava pensant? Tu te'n recordes que vam entrevistar a Reyes Monforte que va publicar un llibre que es deia La Diva?
1: Sí, La Diva.
0: Pues estava pensant
1: en això. Confundit en això? No, no, sí. La Divina, realment li diuen La Divina per l'aura de misteri, pels papers que representava i sobretot pel caràcter que tenia a Greta Garbo. Que feia...
2: Era el drama.
1: No volia,
0: era dramàtica,
1: no,
0: eh?
1: Sí, i va desaparèixer del mapa, a més. Es va fer ahir un Greta Garbo.
2: Es va evaporar. Doncs
0: pues sí, aquí sí, li agraden aquest tipus d'històries. Ja tenen una opció per a este cap de setmana. I passem ja al cinema espanyol, que esta setmana hi ha molta oferta.
1: Tan ràpid, ja?
0: Efectivament. I comencem amb Pioneras. Solo querían jugar.
4: La sección femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
5: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
4: ¿Pero cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer?
0: No sé si heu reconegut esta veu, pero es la de Elena Irureta, que a mí me encanta.
1: Qué gran, la va a entrevistarnos,
0: la millor, efectivamente.
2: Me recordaba yo.
0: Sí, sí. Es molt bonica y es una de les protagonistes d'este drama que ens situa en l'Espanya de principis dels anys 70, amb el franquisme encara fermament arraigat a la societat, quan un grup de xiques molt joves decidís jugar al futbol en un país que no contempla el seu lloc en aquest esport. En el camí es troben a un aliat inesperat que és un promotor esportiu tan audaç com visionari. Junts i contra tot pronòstic desafien el sistema i posen la primera pedra d'una lluita que canviarà per a sempre la història del futbol femení en Espanya.
2: Jo estic in.
0: També.
2: Estic totalment in.
0: Estic in,
2: el futbol femení, històriques...
0: les primeres passes del futbol femení... Ja, no el pega, és veritat, és Sergi, que t'anem a dir.
1: A veure, la Patri diu que sí. La meva cara és la del papa l'altre dia actuant Bustamante, pues lo mateix.
0: Nicole ni Bleda, no?
1: Res, això.
0: Efectivament.
2: Pues a veure,
0: pues a veure que el parell està altre, Ivan i Jadum.
6: Oye, ¿tú te has hecho de 8 años?
7: Trabajar por ahí de temporero.
6: Yo es que nunca me he ido de aquí.
7: Ya, es muy fuerte eso.
0: Jo també estic in, d'este drama espanyol.
2: Només en el que he escoltat ja estic in.
0: És que estic superdins, que conta la història d'Ivan, que s'enamora de Jadum, la seva nova companya, en el hivernacle d'Almeria, on treballen els dos. Tot i això, el seu anhelat ascens laboral interfereix en la seva relació, forçant-los a decidir quin tipus de persona volen ser.
1: Esta sí.
0: Molt bé, perquè és una pel·lícula que no passarà res.
1: Claro.
0: Però jo estic dins, tot el rato.
2: 100%.
0: De la que no estic tan dins, és de la pròxima. A veure què vos pareix, Todos los colores.
8: Que la tienes para ti.
9: Belén.
10: Belén. Madre mía.
9: Está muerta.
10: ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a su madre?
9: Ni de coña.
2: Qué fuerte.
1: Está muerta y casual.
0: Está protagonizada por actrices como Silvia Abril y Mafalda Carbonell, que es la

0: Maria de Pablo Carbonell, i conta la història d'unes joves que quan queden 3 mesos per acabar el batxillerat, una d'elles, Belén, i les seues amigues només pensen en el viatge de fi de curs. I Belén, que va en caire de rodes, té molt present que serà l'últim any abans de prendre camins diferents. No pot evitar sentir por per quedar-se enrere. Tot canvia quan l'obliguen a unir-se a un club d'atletisme i coneix a Laura, que és una atleta paralímpica que l'ajuda a veure la vida d'una altra manera i a qüestionar-se els seus límits.
1: Pues mira que pensava que pel que m'he escoltat no tenia res que veure amb això.
2: Ja, jo també m'he
0: quedat. Perquè la primera imatge és Belén, que s'ha bufat i està a la seva d'una discoteca.
2: Vale, sí. Vale. No vos posaríeu una Sílvia Abril en casa?
1: Pa que mos amenís el sopar.
2: Sí, jo la tindria ahí. Sí.
1: I la traus de l'armari i...
2: N'hi ha persones... No, és que n'hi ha persones que jo les tindria en casa.
0: Que te les portaries.
2: Me les emportaria a casa, en sèrio.
0: Pareix molt bé.
2: Pues n'hi ha algunes que les trauria, però n'hi ha altres que les portaria a casa. Sí, o sigui, vamos, i les coses passen.
1: Bueno, jo esta pel·lícula he de dir-vos el mateix que vos he dit abans. La veuria, però en casa.
0: No. Jo esta no, perquè no és el meu estil. És que no faria risa. Ja. Hauria de fer risa.
2: Bueno, de totes formes, perquè tu el rigues en alguna peli, eres com jo, eh?
1: Està catalogat com a comèdia?
0: Està catalogat com a comèdia.
1: Infallible.
2: Però espere que no siguin les catalogacions que fa Netflix, per exemple, que l'altre dia vaig veure una pel·lícula infantil de dibuixos, droga, peligro,
0: però això ho posa tot el rato. Droga, sexo, insultos, peligro,
1: desnudez,
0: violación, i tu què?
2: I era una pel·lícula per a xiquets, i dic, perdona.
0: Jo crec que es curen en salut i diuen, anem a posar-ho tot, perquè si algú se'n t'ofés per qualsevol cosa,
2: un dia tenim que fer una cartellera, però en eixes calificacions.
0: Vale, va, em pareix com... bé.
2: Sí, sí, perquè és mortal.
0: Bueno, a veure què vos pareix la pròxima, que només en el títol ja vos podeu fer una idea. Es diu una pistola, una bala i un oso panda.
3: Hòstia. Un objetivo, una bala.
4: Y si no es que no me tomo en serio con un panda que se te ha aparecido en sueños, te ha enviado
0: ya, voleu dir algo i no podeu gritar.
1: Sí, el poc trellat de la setmana.
2: Això.
0: Jo pues poso
1: en context. És una nova categoria.
0: És una comèdia també, està protagonitzada per Alain Hernández, que és este actor, sabeu qui és?
2: No.
0: Sí, que hi ha Sueños de Libertad, que feia de malo.
2: És que no ha vist Sueños de Libertad.
1: Espera, crec que
0: sí. Alain, que sí, que és una pelaet.
1: Que és pelat, sí.
0: És que hi ha moltes pel·lícules.
2: Ella enseguida busca en el mòbil i ja està.
0: I ja està.
1: No, però sí que sé qui
0: és. I també hi ha Patricia Conde.
2: Aquesta sí que sé qui és.
0: Conta la història de Saúl, que és un director de cinema abandonat per la seva parella i en l'atur, amb el compte bancari tal límit que atreveixa una depressió profunda que el té reclòs en sa casa des de fa més d'un mes. Però l'aparició d'un paquet misteriós al seu rellano desencadena una cadena d'esdeveniments que canviarà la seva vida per complet.
2: És a dir, que ve el de Amazon i li canvia la vida.
0: Sí. Ah.
2: Mai saps quin paquet pot arribar-te.
0: Escolta, alerta en el que obriu per ahir.
2: Per què ho dius? Perquè t'ha passat alguna cosa?
0: No, a mi no m'ha passat res, però mireu el que va passar, jo què sé.
2: Sí, pot canviar-te la vida. Escolta.
0: Acabem amb una altra espanyola abans de passar a lo infantil, en este cas La memòria de les papallones.
5: No vol estar amb nosaltres.
2: Això és lo típic de sempre, pel·lícula transcendental, que quedes pensant... Que
0: esta
2: no sé
0: per a mi és el meu top 1 d'esta setmana, sí. És un drama dramíssima, protagonitzat per Ivan Massaguer, i conta la història de Maria, que és una dona marcada per una infància difícil i que ara ha de cuidar d'Anne, que és la seva filla adoptiva, que també travessa el seu propi procés d'integració en la família. I al llarg d'aquest camí compartit, les dos aprenen a acceptar-se i a trobar el seu lloc.
2: Vamos, que ahí s'enjunten una sèrie de circumstàncies...
0: No, és que tu veus el tràiler i tu ja vols plorar.
2: Ja, de catastròfiques desditxes que... Però per què voleu... A veure, en la de coses que tenim al voltant, per què vos voleu posar una pel·lícula per plorar? És que no ho vas entendre mai en la vida.
1: Depèn del mood del dia, Sergi.
2: Sí? Sí?
0: Bueno, si no voleu plorar, vos podeu posar la pel·lícula infantil que s'estrena esta setmana a Espanya i que es diu, atenció al joc de paraules, eh? Pérez, guionet, osos.
6: Mis padres son los perezosos más rápidos del mundo. Mis padres sí que saben aprovechar el momento.
1: Protagonitzat per uns osos perezosos, entenc.
0: Per uns osos perezosos de cognom Pérez. És que em pareix una fantasia i a més això jo ja estic dins.
2: Però que damunt no són lentos, sinó
0: no,
2: que són ràpids.
0: No, no són lentos, són ràpids. Veus? Després que una tormenta terrorífica destruïsca la seva llar, una perezosa anomenada Laura i la seva família es traslladen a una gran ciutat amb la seva vella i oxidada food truck, amb l'esperança que el seu negoci siga un èxit. El deliciós menjar que prepara la família de Pérez, osos, crida l'atenció de Doti, que és un guepardo que no es detindrà davant de res per a reactivar el seu negoci de menjar ràpid.
2: Però això és un poquet com un spin-off de Zootopia.
0: Bueno,
1: No, és que jo no he vist
0: una revisió.
2: Sí, s'enjunten els pares de la conilla i els pereosos de l'administració pública i ja està, ja han fet la pel·li. Està. Sí.
1: Bé, la família... La food track Pérez? De la família
2: la food track. Això que ve a continuació, si dóna temps, això sí que és un clàssic.
0: Eh? No sé si heu vist mai els dibujos de Marsupilami,
2: exacte.
0: Però arriben en live action al cinema.
7: Me adentro sobre una piragua improvisada en el temible territorio de los Payas. Mi guía, Pablito Camarón, canijo mal alimentado.
0: És ese monigot que és groc en una cua molt llarga.
2: És una espècie de tíger, però groc, sí. En una cua superllarga que bota. Pam,
0: efectivament. Pues ara arriba en forma de pel·lícula francesa.
2: Està, és clar, és francesa perquè està dibuixat per l'autor d'Espirú.
0: Efectivament.
1: No havia vist jo mai.
2: A Marsupilami, mai?
0: No,
2: sí,
0: no i conta res, conta la història des de... Algú que fa una expedició?
2: Un explorador.
0: Explorador, molt bé, que se'n va a descobrir a veure si troba... Anava a dir expedicionador, que se'n va a buscar a Marsupilami.
2: Expeditor. Un dia també tenim que fer un espai d'una paraula i com la derivaríem per a donar-li el mateix significat.
0: Com si fos una classe de llatí.
2: Sí,
1: inventar-se paraules.
2: Inventar-se les paraules en base a una.
0: Sí, molt bé.
2: En fi, bueno, me'n queden esta.
0: Tu el quedes en Marsupilami?
2: Sí, de les infantils sí, en queden Marsupilami.
1: I en general?
0: I els Pérez Osos no t'han agradat?
2: No, en general en queden la dels afinaors. La dels afinaors.
1: Pues jo em quedaria en la de les pioneres.
2: I en el boleto que veia.
8: És la una.
9: A punt. Notícies.
8: El Papa Lleó XIV acaba d'arribar al port canari d'Arguineguín per a reunir-se amb les persones migrants, el principal punt d'entrada de persones migrants de tota Espanya.
10: M'agradaria assenyalar a Salvamento Marítimo, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Cruz Roja...
8: Esta és la senyal que ens arriba en directe d'aquest acte que acaba de començar. Fa un moment acaba d'intervindre Lleó XIV i ha dit que moltes persones, moltes víctimes arrisquen tot per a poder viure amb dignitat. Este és el missatge que ha fet el Papa només arribar a aquest moll de l'esperança d'Arguineguín, de Gran Canària. Ahir sabem que hi ha una trobada multitudinària. Una altra més. I en este cas amb persones migrants i les associacions i organitzacions que atenen a este col·lectiu de persones migrants. El Papa ha arribat en un vehicle tancat i ara ja està produint-se al costat mateix de l'aigua, en ese port, en el moll de l'Esperança, este acte amb els primers parlaments. Després recorden que el Papa esta vesprada tindrà una missa en l'estadi de Gran Canària. I anem amb més coses perquè hem conegut que el CIS acaba de publicar el baròmetre de juny a partir de la primera enquesta demoscòpica que es va fer ja conegut la imputació de Zapatero i d'entrada de la Guàrdia Civil en la seu del PSOE pel cas Leire.
11: Un resultat que reflecteix este baròmetre és una important baixada del PSOE i la pujada del Partit Popular, però segons el CIS, avui tornaria a guanyar les eleccions el Partit Socialista. Es retallen les distàncies perquè el PSOE obtindria un 31,3% dels vots, només 3,8 punts per damunt del PP, que n'obtindria el 27,1%. El tercer lloc, Vox, amb un 15,8%, que baixa 4 dècimes, i a continuació Sumar obtindria el 6,4% dels vots. Puja 7 dècimes. I en quin lloc? Podem, que puja 3 dècimes i obtindria el 2,8% dels vots.
8: I continua en marxa la mesa de negociació entre la Conselleria d'Educació i els sindicats del professorat sobre el document que ha plantejat la Generalitat. De moment només ha firmat un preacord parcial el que respecta al punt de la reducció de càrrega burocràtica, la burocràcia. Este punt l'han firmat tots els sindicats excepte AMPE.
11: Per contra, de moment no s'ha arribat a acord amb cap sindicat pel que fa a altres punts, ni en inclusió educativa, ni en l'acord parcial sobre l'FP, ni en el punt d'infraestructures, ni tampoc en ràtios ni plantilles. Pel que fa al punt sobre el valencià, només l'ha signat el CESIF i sobre la pujada salarial la conselleria el dona per tancat després de l'acord que va arribar amb CESIF i amb AMPE. Mentrestant, centenars de manifestants s'han concentrat des de primera hora a les portes de la conselleria des d'on ha eixit una manifestació que acabarà a la plaça de la Mare de Déu.
8: Bé, i present en esta mobilització estava la secretària general dels Socialistes Valencians, la ministra Diana Morán, que ha valorat la dignitat del professorat en vaga, ha assenyalat també que la proposta presentada per la Generalitat és insuficient al seu parer i que, entre altres coses, planteja les mateixes infraestructures educatives que ja va plantejar el Botànic.
11: Sobre els missatges de WhatsApp enviats per Carlos Mazón el dia de la Dana, el grup de consellers ha dit que demostren que la Generalitat tenia tota la informació i va mentir i que Carlos Mazón donava ordres des del primer moment. Morán ha exigit Pérez Llorca que retira el acta de Mazón y le ha demandado que comparega a les Corts.
12: Tuvieron toda la información desde el primer momento. y nos han mentido. Y la tercera cuestión que creo que... órdenes. Desde las 8 de la mañana. Dando órdenes. Conociendo

0: toda la información, dando órdenes y mintiendo a la ciudadanía ese mismo día.
1: I sobre estos WhatsApps també acabem de saber que Compromís ha reclamat la compareixença de Mazón i de l'exconsellera Salomé Prades en la Comissió d'Investigació de la Dana en el Congrés.
2: Això a Madrid i a les Corts, el grup parlamentari Compromís ha registrat una petició de devolució del dictamen de la Comissió d'Investigació de la Dana. Consideren que els missatges invaliden les conclusions aprovades. Isaura Navarro.
3: Des de Compromís demanem de manera immediata que se retire ese dictamen infame de Partit Popular i Vox en el que se nega que els membres del Consell tingueren la informació, perquè els WhatsApps el que han evidenciat és que tenien la informació de manera permanent i malgrat això no varen prendre absolutament cap decisió de gestió.
1: I el jutge Antonio Viejo ha autoritzat a la Unitat Central Operativa, a l'UCO de la Guàrdia Civil, que rastreja els comptes bancaris d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, pels seus negocis amb el grup sanitari Quirón.
2: El jutge ha demanat a 16 entitats bancàries que lliuren a l'UCO tota la informació bancària que tinguen de González Amador des de l'any 2014. L'instructor ha acordat esta diligència 6 mesos després que li ho reclamaren els agents. La justícia investiga si la parella d'Ayuso va comprar per 500.000 euros un negoci d'estètica sense apel·lar és valor comptable a un directiu de Quirón com a favor per la participació com a intermediari en una compra-venda de mascaretes en què Amador va ingressar una comissió d'1 milió d'euros segons la investigació judicial.
1: I el Banc Central Europeu, recorden que reunís avui, pujarà previsiblement els tipus d'interès actualment en el 2% per a frenar la inflació. Serà aproximadament a les 2 de la vesprada, 2 i quart. Es preveu que ho faça de manera moderada. És la primera volta que ha pujat els tipus des de fa vora 3 anys. I en els esports ja no hi ha altra cosa més que el Mundial. Ha arribat el dia més esperat, el de la cita esportiva de l'estiu. Ara sí que sí, Bernat Picó, bona vesprada.
4: Bona vesprada, sí. Esta nit ja rodarà el baló a l'estadi Azteca amb el partit entre la selecció anfitriona, Mèxic i Sud-àfrica. En aquest mateix escenari els prolegòmens seran per a la inauguració d'esta cita mundialista. Ciutat de Mèxic estan molt atents al que puga passar en les rodalies de l'estadi perquè hi havia diverses manifestacions convocades per avui i això podia complicar molt la mobilitat. De fet, s'havien cancel·lat les classes i s'havia demanat que en la mesura que fora possible avui es teletreballara. Tenim per davant 104 partits, 48 seleccions, les xifres més altes de la història, també les temperatures seran molt altes i d'avui en avant serà el tema principal del món de l'esport.
1: Segur, segur, 104 partits, eh?
4: El que tenim per davant,
1: res,
4: eh?
1: Ai, res.
4: Espero que t'agradi el futbol.
1: Bueno, sí, bueno, sobretot si a Espanya li va bé, si no, perquè enseguida l'interès.
4: Esperarem el dilluns, a veure com entra en el Mundial.
1: Ja veurem, vinga, a les 3 nosaltres actualitzem informació, ara continua Sergi Olcina amb Amunt i Avall. Fins ara.
5: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
6: De tu a tu.
7: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
8: Les Arts presenta Carmina Burana pel Ballet de Dortmund, un desplegament mai vist abans, amb l'orquestra de la Comunitat Valenciana, el Cor de la Generalitat, tres solistes vocals i la històrica companyia de ballet. Últimes entrades, Les Arts.
9: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
5: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
10: Presentador de la Safor.
11: Chimo Rovira. Periodista de La Plana.
10: Gemma Juan. Animal de companyia.
11: La ràdio.
12: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
5: La vesprada de punt on tot pot passar.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
13: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
5: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.

estiguem escoltant ja la música de fons que ens convida a anar a Punta en Castelló. I saludar a Juan Vicentelles i a Carles Mateo, que està en la tècnica, com està si Patricia Valero o Mireia Vallarri en la producció en estos moments. Podíem tirar una ullaeta a Arguineguín, on en estos moments el Papa fa no res que ha arribat i estan en directe en aquest acte anomenat Entre les dues orilles, un acte que està centrat bàsicament en la realitat dels immigrants. Un papa que crec que no tardarà en prendre la paraula i que d'ací no res escoltarem dins d'aixos agraïments, no?, que està, diguem, mostrant a tot el món en este viatge a terres espanyoles que després de passar per Madrid i després Barcelona, ara l'ha dut a Canàries, concretament a Arguineguín, on, mira, el preludi al que puga ser també la locució del papa és esta peça musical, que, mira, aprofitarà, a més, per a poder saludar a Juanvi.

0: És de veres, es diu Patri, molt canari, però convindreu a mi una cosa, vosaltres que es dediqueu a d'això. Tots els actes on ha estat, sonoritzats fetent, eh? O sigui, no s'ha sentit, sí? No? Hem hagut que hagués pillat ahir una miqueta de... Jo, home, jo he sentit des de fora, dic, tu, ni una cople, ni una cosa d'estes, que dius, ostres, A veure, i una altra cosa haurà sigut l'entorn on estiguera que poguera sonar millor o pitjor, però, en fi. Bé, una volta saludat al Papa, per una banda, en Canàries, que estos dies portem més dies intensos en el Papa, anem a saludar a Juan Vicentelles. Juanfi, què tal, com estàs?
1: Molt bé, de meravella, sí, escoltant musiqueta que relaxa i que te deixa...
0: Això és com els fados, guai. Els fados també relaxen. Són un poc depriments en moltes voltes, però relaxen. Pues igual això, veus? Però bueno, que encara és la una i mos va entrar la modorra i això...
1: Claro, claro, tenim que pujar ahí el
0: és
1: ritme.
0: És que la Valero és molt xunga, preguntar-ho al Mateo, que sí, sí,
1: tenim
0: sí.
1: Tenim que pujar ahí el ritme perquè si, jo me dormiré. Jo ara mateix sí. Estava badallant. Ja,
0: encara que siga moment per a relaxar-nos, no? Sí. Bueno, relaxar-nos parlant de llibres, però també d'altres coses, veritat, Juanvi?
1: Bueno, avui serà un dia, jo crec que el recordarem tots com un d'aquests dies que ens va explotar el cap. Vam començar a pensar de manera diferent i vam començar a ficar la primera pedra de la resta de la nostra vida. O sigui, brutal. El que aneu a escoltar avui, jo crec que per a molts vos canviarà la vostra percepció del món.
0: Vols dir? No últimament, últimament estem canviant molt la nostra vida i la nostra percepció del món, t'ha de dir.
1: Fa falta.
0: Bueno, què anem a fer-ho? Tinc entès amb una persona referent que teniu demà, si no m'equivoque, a la llibreria Argot, en Castelló.
1: Pues sí, i a més que avui entrarà en el programa, parlarem en castellà, però bueno, avui tenim el plaer de rebre a un referent, a una ment polièdrica, enginyer informàtic, expert en algo molt complex, que és la resolució de problemes complexos,
0: sí.
1: Que ha sigut president de Mensa Espanya i a més ve a Castelló, a la llibreria Argot, a participar en el primer Cinglao, que ara mos explicarà Javier de què va això. Donem la benvinguda a Javier Recuenco. Javier, un placer tenerte por aquí. Javier.
2: Gusto, un placer, gracias por la invitación.
1: El placer yo creo que es nuestro porque es una gozada tenerte aquí en Castellón, pero explícanos esto del cinglao. ¿Qué es un cinglao?
2: Bueno, un cinglao, por regla general, es un acto que está convocado con el muy subversivo y alterador concepto de que la gente se ponga a pensar un poco sobre algún tema concreto. O sea, una cosa bastante subversiva, si te paras a reflexionar en los tiempos en los que estamos.
0: Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Encantado de saludarte. Estamos, ya sabes, uno en Castellón, el otro en los estudios de Valencia. Tú dices que la formación clásica nos enseña muchas cosas técnicas en este caso, pero realmente lo defines como un juguete roto para el entorno actual. Es decir, que dejamos o nos olvidamos totalmente de la parte psicológica. Y eso incluye la parte humana, lo innato para aprender.
2: Absolutamente. De hecho, el problema fundamental de la educación es que estaba diseñada con un propósito inicial y ese propósito ha ido cambiando, ha ido mutando a una velocidad aceleradísima en los últimos tiempos y el sistema que tenía que ocuparse de gestionar la realidad desde un punto de vista educativo no ha mutado a la misma velocidad. Entre otras cosas, porque por el camino se hizo un monstruo gigantesco y cuando un sistema es lo suficientemente grande, su único propósito es la autopreservación. Y eso

No vos oblideu una i mitja que ha arribat el dia. És la gran festa del futbol mundial que torna després de 4 anys de l'últim, que es va celebrar el novembre i desembre de 2022 a Qatar. Més de 100 partits, mos ho contàvem fa un moment en el butlletí de notícies, i això són molts partits en este Mundial. Bueno, avui dijous 11 de juny de 2026 s'inicia el Mundial número 23 de la història. Serà, com és lògic, un campionat especial per multitud de raons. És, per exemple, la primera vegada que es celebra de manera simultània en tres països diferents. El Canadà, Estats Units i Mèxic. Per això també precedirà el pròxim en el que participa Espanya com a país organitzador. També serà el primer ampliat a 48 seleccions i comptarà amb 16 seus diferents en 16 ciutats repartides entre els tres països. Canadà tindrà, per tant, 2 seus, Mèxic 3 i els Estats Units 11. És un Mundial este que comença avui, com us diem, amb un Mèxic-Sud-Àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, però que tindrà 2 cerimònies inaugurals més en els altres primers partits tant del Canadà com dels Estats Units contra Bòsnia i contra Paraguai, respectivament. Per tant, avui i fins al diumenge de 9 de juliol es jugaran un total, com vos dia, de 104 partits fins a la final, que es disputarà al MetLife Stadium de Nova Jersey. En el camí, pues, una gran quantitat de seleccions candidates com Espanya, França, Anglaterra, el Brasil, Argentina o Portugal, que per este ordre són les que ocupen les primeres places en les apostes per a fer-se amb el títol. Encara que Marc Gómez està tirant mà de la IA per a saber qui serà precisament qui guanya el Mundial. També altres debutants com Uzbekistan, Curaçao, Cabo Verde o Jordània. Ja només el fet d'estar en la competició és una gran fita per al país. I respecte a les grans figures del campionat, doncs este serà previsiblement l'últim per a jugadors icònics que han marcat una generació. Per exemple, el cas de Messi, campió amb l'Argentina el 2022 i que complirà 39 durant la disputa del Mundial. Cristiano Ronaldo, de 41, que els dos jugaran el seu 6è Mundial amb els seus combinats. Però també serà el primer Mundial per a altres figures com l'espanyol Lamine Yamal o el noruec Erling Haaland.

Només dir que la selecció espanyola guanyadora del campionat 2010 a Sud-àfrica arriba com a una de les grans favorites a guanyar la competició. Els de Luis de la Fuente, enquadrats en el grup H, iniciaran el seu camí a la conquista del trofeu el dilluns dia 15 contra Cabo Verde a Mercedes-Benz Stadium de la ciutat nord-americana d'Atlanta. El mateix escenari per al segon xoc, que serà el diumenge 21 de juny contra l'Aràbia Saudita.

Només una coseta, estan achicharrant-se tots en el port d'Arguineguín, perquè en estos moments el Papa acaba de fer una ofrena floral al mar per tots els immigrants que han perdut la vida ofegats en el mar, intentant arribar a bon port, mai millor dit, però, clar, és que estan a ple sol allí, en terres canàries, i Terita Marinera, la cara, mai millor dit, la cara que porten totes les autoritats

0: que, a diferència del papa, que té la sort d'anar vestit de blanc i li reflecta la llum, els altres van quasi tots de negre. I amb el so en directe del que està sonant precisament allí, que es diu Nube de Hielo, que és una melodia tradicional canària, que escolteu en directe, anem pràcticament a rematar el nostre programa d'avui a la 1:45. És que em dóna gustito, Patri, fer coses en vosaltres. Sí, és, no sé... És bien, és bien. Bueno, Marineta.
1: Què tal?
0: Sorprèn-me.
1: Val, sorprenc. Perquè això que estem escoltant és el tema I Knew It, que acaba de publicar-se com a part de la banda sonora de la nova pel·lícula de Toy Story, que s'estrena la setmana que ve, i aquí, a més, posa veu una de les grans artistes del moment. Taylor Swift.
0: I es diu dos voltes, I knew it.
1: Lo sabia, lo sabia.
0: És que els xiquets n'hi ha que repetir-lo les coses.
1: Sí, perquè voltes... dos voltes sempre és millor que una. Just en el moment, també, en què comencen a sonar per primera vegada rumors que apunten que Sabrina Carpenter i Dua Lipa podrien estar treballant ja en la nova banda sonora de la pròxima pel·lícula dels Minions.
0: Pues és curiós que en el tema este dels Minions i Gru ara els pegue per modernors, en quan sempre havien tirat de clàssics.
1: De clàssics.
0: Bueno, jo recordo una de les escenes més icòniques dels Minions en la cançó dels Bee Gees, en la de Fiebre del Sábado Noche, si no m'enganye. O sigui que ahí...
1: Bueno, igual volen innovar. Com ja n'han fet moltes, tenen que pagar-li una volta. Perquè ja, si no, sempre lo mateix.
0: Però després està de lo pegadissa que siga la música de la peli. O sigui, sí. Però la nova, vull dir, que té que pegar molt.
1: La nova, quan tu me les publiqui, jo te la posaré. Vale. I nosaltres valorarem com a grans analistes de mercat.
0: Exacte, sí. Perdona, consumidors de dibuixos com jo...
1: Això és veritat.
0: Poquets,
1: això és veritat.
0: És de veres que denota que tinc un coeficient de menys 25, però escolta, jo els dibuixos no me'ls perc.
1: No te'ls perc.
0: Ahir vaig veure una pel·lícula molt xunga. No em va mereixer ni haver pagat la quota del Netflix.
1: Ai.
0: Sí.
1: Doncs pues no la recomanes.
0: Se me va baixar tot el suflé, cosa més roïn.
1: Catxis la mà.
0: No vaig a dormir per... Mira, perquè em feia vergonya, però si no m'haguera dormit.
1: Perquè m'haguera dormit, segur. La qüestió és que esta nova estrena de Taylor Swift m'ha fet recordar tots els altres cantants famosos que pràcticament des de que el món és món han format part de les bandes sonores de les pel·lícules animades. Així que m'he portat a Lorena i a David a participar d'este xicotet recull sobre les principals...
0: Em pensava que aneu a fer una espècie de trivial o una cosa d'estes.
1: Ah, voleu que fem un trivial?
0: No ho sé.
1: Bueno... Primer, deixeu-me que faci un xicotet viatge en el temps, concretament fins a 1955. What a dog.
0: He's a tramp. Perdona, Delirio de Trump, que és La dama i el vagabundo, que això sona superbé. És que esta gent feia unes bandes sonores...
1: Efectivament, xulíssimes. I és que aquell any arribava a les pantalles una de les grans pel·lícules de l'època clàssica de Disney, que és La dama i el vagabundo. Un film que passaria a la història no només per la meravellosa història que conta, sinó també i especialment perquè per primera vegada a la història una cantant famosa posava veu a la banda sonora. Es tractava de Peggy Lee, la famosíssima llegenda del jazz que no sols va prestar la seva veu per a cantar, sinó que, a més, va composar les cançons i va doblar a diversos personatges de tots estos gossets.
0: Pregunta de trivial. Quina raça era dama?
1: A mi de gossos no em pregunteu.
2: Ai, l'estic veient, però no me ve el nom. No, les orelletes pues llargues baixes,
3: sí, però...
2: i xicoteta... Ai... Va, digues.
0: Una pista. És el gos que jo tinc.
2: Ai...
1: Un cocker.
0: Una cocker canella. Una cocker canella. De fet, se'n van tindre... Claro, és que la gent li pegava pel que veia. Quan els lassis pues, eren tot...
1: Eren quan tienen un dàlmates.
0: Claro, tot dàlmates. I així han anat les modes dels gossos. Disney ja fet que s'adoptaren i es deixaren molts gossos. La veritat. En fi.
1: És cert, tot i això, tornant a Peggy Lee, que tot i que el mèrit li se dona a ella, en realitat va ser Adriana Castellotti, la cantant de Blancaneus en 1937, la que obria la porta a que grans artistes donaren forma a les bandes sonores dels dibuixos.
0: Pues Louis Armstrong, per exemple, va cantar també alguna de les pel·lis de...
1: Però va ser posterior.
0: Sí. La primera, clar, a partir d'ahir, sí.
1: Va ser ella que li donava veu a Blancaneus.

0: quina cara me la ment... O sigui, és que sents la cançó i el tornes a pegar l'os i tot de lo que...
1: És que...
0: Sí, sí,
1: és
0: això era molt...
1: No em direu.
0: Sí, però era tot molt...
1: Dens. Pastelós, així, sí, com va
0: molt pastelós, és la veritat.
1: I des d'aleshores es va obrir la porta que foren moltes les veus d'artistes reconeguts que posaven el seu enginy i el seu talent en les pel·lícules dels més menuts. I que, a més d'un, l'ha valgut com reconeixement. Per exemple, a Elton John, que va aconseguir un Oscar a millor cançó original per El rei Lleó, una pel·lícula per a la qual va composar i posar veu a Can You Feel the Love Tonight? És la noche de l'amor.
2: Esta és boníssima.
0: Claro.

0: Que no m'entera, era. Era rotllo així que tardava en agarrar-se. I, bueno, sí. Elton John és que quan li pegava per posar-se el moñigo...
1: Sí,
0: pues... Sí.
1: Jo és que com les he vist totes en espanyol...
0: A veure, jo també.
2: Clar, del dia que el mundo...
0: Ah, la cançó... No, claro, jo la cançó no, jo la cançó en anglès la recordo.
2: El tema que estava pensant és que s'han fet famosos tant els que cantaven en anglès en les versions originals com els que a Espanya han cantat aquestes cançons.
0: Bueno,
2: no?
0: Han sigut cantants coneguts. Vam entrevistar-te, en recordes, a la que cantava les cançons de... al fill de la que cantava les cançons de Mary Poppins, a la que doblava a Julie Andrews, així, en Espanya.
1: Que el que va passar amb el Rei León és que esta versió d'Elton John no és la que sona durant la pel·lícula, sinó que és la que s'escolta en els crèdits del final.
0: Clar, que és més...
1: Tant en Espanya com arreu del món. Sí, però això pot ser, molts recordeu, jo no.
2: Sí, jo estava pensant sí, que en la pel·li no l'acabé de trobar.
0: No, estava més desubicada. Clar.
1: I ocorre també amb la veu de Luis Miguel, perquè l'artista llatí va posar veu a una de les cançons més sonades de El Jorobado de Notre Dame, concretament al tema Sueña.
0: Com haguera sigut aguantar a aquest home gravant la cançó del Jorobado de Notre Dame? És que, mira, veus, igual que el dia que m'enduria a Sílvia Abril i la posaria en casa o algunes persones, a Luis Miguel no me l'enduria mai a casa.
1: Bueno.
0: No. Primer, deu de ser d'estos que està tot el dia rollo Bisbal o rollo Bustamante cantant, que té que parlar de cantant. Tot. Hola!
1: Ei, perquè li agrada, xic, estorba.
0: Coses d'aixes, no sé, té que ser...
1: Escolta, i això va ser tot un èxit, perquè...
0: Què és això?
1: En 1996, el mateix any que jo naixia i que es publicava la pel·lícula, Luis Miguel incloïa el tema en el seu 11è àlbum d'estudi Nada és igual i s'incorporava com un dels temes principals de les seues xiques.
0: Però això no vol dir que fora la bomba. Igual és que no, va ser, no va ser la bomba i va tindre que clavar-lo en el seu disc per dir, bueno, vos si ho rodem una miqueta més i li donem uns drets d'autor.
1: Jo no sé si n'hi ha més gent que passa, però aquesta cançó em recorda a eixe especial que va fer Operació Triunfo 1 en un CD de Disney, que aquesta cançó la cantava, jo crec que...
0: A mi no.
1: Bisbal?
0: Pues,
2: sí.
0: Per acabar de destrossar-la,
2: sí, Bisbal, total, aquesta cançó. Sí.
0: No, pues jo ni la recordo, aquesta cançó, no, per res.
1: Sí, sí. Ell no és ni de lluny l'únic artista llatí a qui Disney ha tingut a bé incorporar a seus llargmetratges. Només un any després del Jorobado de Notre Dame arribava a les pantalles Hèrcules. A veure si sou capaços de dir-me qui posava veu a un dels temes principals de la pel·lícula titulat No importa la distància. Una vez soñé que en algún... Sergi, tu no jugues. Juguem només Lorena i Déu.
3: Vale. Per què te saps, també?
0: Però no vaig a dir-ho. No, em cauran antes les dents que ho diré.
3: No ho digues.
0: Però vos faré una altra aportació.
2: No, la veu, aquesta no.
1: És Ricky Martin.
2: Home, Ricky Martin.
3: No l'haguera endevinat mai.
1: Que no només va posar la veu a la banda sonora, sinó que també era Hèrcules en la pel·lícula. Una meravella.
3: No sabia que este home feia pastelais.
0: I sabeu qui eren les que cantaven majoritàriament totes les pel·lícules? Totes les cançons de la pel·li d'Hèrcules?
3: No.
2: Te lo saps tot,
1: Diso,
2: Sergi.
0: Les supremes de Móstoles.
3: Sí. Toma, ja.
1: Sí, les senyores que ixen al principi, que són com un coro gospel.
0: En tota la peli, els gospels són de les supremes de Móstoles, que, per cert, són unes artistasses i canten superbé.
3: El que passa
0: que tenim... elles van fer molt conegudes, rollo friki, igual que...
3: Era un enfermo.
0: La terremoto d'Alcorcón, quan era un enfermo, però són unes vocalistes totals i són, a més, les que li posen veu a la peli d'Hèrcules.
1: Efectivament. Sí. Més recents són, per exemple, les participacions en este sentit d'altres artistes, com per exemple Dana Paola, que mos la coneguem per Élite, que interpreta el tema principal de la pel·lícula Raya y el último dragón, Juanes, que fa la cançó de Olé, el viaje de Ferdinand, no sé.
3: Esta pel·lícula existeix?
1: Existeix.
0: Sí, Ferdinand és la primera pel·lícula que es dedica a un bou.
1: A un bou, efectivament. Sí. O Sebastián Yatra, amb dos oruguites de la pel·lícula Encanto,

0: Tom, que va estar nominat a millor cançó original als Oscar l'any 2022. Hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante seguirás, viene milagros. És un temazo este.
1: Jo vos he de dir que este és un... una de les cançons que més m'agraden del món i que va explorar veient la peli. Amb este moment del
0: superbonico,
1: de la peli i amb esta cançó, meravellosa me pareix.
0: I a més, és guai perquè molts d'ells han tingut tant d'èxit que han repetit en més d'una ocasió. És el cas, per exemple, de Shakira, que interpreta la superestrella del pop Gazelle en Zootrópolis, tant en la primera entrega de 2016 com la seva seqüela de 2025. I a més de prestar la seva veu al personatge, l'artista colombiana és l'encarregada d'interpretar els temes principals de la banda sonora de les dues entregues, com esta. Que podria ser perfectament la cançó del Mundial, perquè a mi em sona igual.
2: És que sona igual que el Mundial, anava a dir-te, ho podia... sí, tal ser qual. El Mundial. No, i per cert, n'hi ha una imatge que la personifica, que és la girafa esta, un bicho molt raro, no?
0: Jo és com ho he vist ara buscant esta info. Sí.
3: La gacela serà, no?
2: La gacela,
3: que interpreta la gacela, pues
0: claro,
2: serà la gacela. Sí.
0: En moltes ocasions ocorre també que la veu que interpreta estes bandes sonores, com comentaven, canvia segons l'idioma. És el cas, per exemple, de Mulan. En la seva estrena, en 1998, Cristina Aguilera va ser l'encarregada de posar-li veu a la cançó Reflection, que està inclosa en l'àlbum musical de la pel·lícula. Un projecte gràcies al qual va aconseguir contracte pel seu primer disc. Però, qui va ser l'encarregada de posar-li veu en la versió espanyola? Xalti, si ho sap, no ho digues. Qui és? Jo no sé si al fin
3: lograré encontrar... Ai... Ja està.
0: Vale, David, un mini punto para ti.
1: No és Gisela, no?
3: És la ex d'Albert Rivera, no?
0: Eso es Malú.
1: Malú.
0: Què tal?
3: Malú.
0: Efectivament. En altres ocasions, tot i això, hi ha artistes que han fet l'esforç de la traducció. Per exemple, Phil Collins. Va ser ell, juntament amb Marc Mancina, qui va donar forma a la banda sonora de Tarzan, la pel·lícula de Disney de l'any 99. L'artista Collins no només va interpretar els temes en anglès, sinó que els va gravar també en altres llengües, encara que no les coneixia, com l'espanyol. El disc que reuneix estos temes és un dels més venuts de la companyia i va vendre més de 3 milions i mig de còpies arreu del món.
2: Però no només en Tarzan. Phil Collins crec que també participa en El rei León, en algunes de les composicions del rei León, i és alguna de les cançons més conegudes. Per cert, el pare de Lily Collins, que no és casualitat, és que és el pare de Lily Collins. Lo que passa que, clar, l'home ja està super, super, super major. Como me apena
0: el verte llorar. El cas és que el que ocorre amb aquestes interpretacions és que moltes voltes no ens enterem de qui està cantant el tema, i jo avui n'he descobert unes quantes de les que no tenia ni idea. Com, per exemple, que va ser Celine Dion qui en la versió internacional posava veu al tema per excel·lència de La Bella i la Bèstia.
2: Encara que la original és la cantada per Angela Lansbury, que ella sap cantar perfectament, que era la mateixa persona que la doblava.
0: Efectivament. És cert que fa un parell d'anys, amb la traslació d'esta història a persones de carn i os, o sea, de live action, que interpreta Emma Watson, Celine Dion va tornar a participar, en este cas, amb el tema How Does a Moment Last Forever, tot i que el principal, el de La Bella i la Bèstia, el va interpretar Ariana Grande. Altres artistes internacionals s'han afegit també a la roda, com per exemple Miley Cyrus, que interpreta el tema principal de la pel·lícula Bolt, Meghan Trainor, que ha posat banda sonora a l'última entrega dels Pitufos, o Justin Timberlake, que va crear un temazo increïble per a Trolls.
3: La va crear per a Trolls?
2: No.
3: O la va crear i després
2: la va crear i Trolls la van agarrar,
0: la
2: no?
0: La va crear per a Trolls.
2: Sí?
1: Efectivament. Uau, pues és un temazo.
2: Claro, sí, és una de les cançons.
0: Afirme molt segura perquè m'ho ha estudiat. Per l'examen.
2: No li vacil·les a Marineta, que Marineta sap molt,
3: No, no, però és que pareix una trola.
0: Pareix una trola, però és veritat.
2: Bueno, falta una, que és la de Coco, la banda sonora de Coco, que no la tenim en el sistema.
0: No la tenim perquè anem a acabar en lo que jo he decidit.
2: Que és Recuérdame, de Carlos Rivera.
0: Però és que ja és molt típica.
3: I ens hem deixat a la estrella de les versions en espanyol, que és Gisela.
2: Ai, sí que està, mira-la, Recuérdame.
0: No m'esteu deixant acabar com jo volia acabar. Sou lo pitjor, no vas a preparar res més.
2: Tira-li, va, en qui?
0: Pues jo vull acabar en Thalía, que és la que canta la banda sonora de Anastasia, que és esa pel·lícula dramatiquíssima.
2: Coentor.
0: M'encanta esa pel·lícula de Rússia, que fa fred, que fa por, que està Rasputín.
2: En eixa família, superdesgraciada.
0: I de repente està Lía, com estan mis vides, me oyen, me sienten, que canta això. No, cosa?
2: Això està Lía, mare meva, està Lía.
0: M'encanta, Lía.
2: Bueno, jo tinc una amiga, la podem portar, que treballava així en la casa, que canta pel·lícules de Disney.
0: És Gisela?
2: No, no és Gisela.
3: Ah. Treballava en la casa, Gisela?
2: No, no, la meva amiga Anna, que canta pel·lícules de Disney, i ho fa superbé. La portarem, va, la quitaré i la portarem i veureu que mos fas una demo i flipareu
0: tots. Que mos cante en directe.
2: Que mos cante en directe.
3: Que soviètica, la Thalia.
2: La Thalia, en fi. Vinga, desfilant una darrere de l'altra, que se n'anem tots i demà tornem, com sempre, a partir de les 8 del matí. Ara arriba Hermosilla i després les notícies i la resta d'entreteniment. Adéu.

0: Esports a punt.
1: Són les 2, bona vesprada. Resten només hores perquè la pilota comença a rodar en el Mundial. Un Mundial de rècords i incongruències, amb més seleccions que mai i més traves que mai per a l'arribada d'alguns dels combinats i aficionats dels països enemics dels Estats Units. Espanya és una de les candidates a fer-se amb el títol una segona estrella molt esperada. De moment, el partit inaugural és com el de Sud-àfrica 2010 contra Mèxic. I hi ha qui pensa que és un bon auguri. Esta vesprada estarem pendents no de les prediccions que fas a un polpo o un elefant, sinó de les de la IA, i és que tot va canviant. La IA, que té totes les dades al cap, podrà anar augurant qui és el millor per emportar-se la nova estrella. 104 partits per davant amb 48 equips implicats que concentraran atenció planetària. Però a casa nostra tenim més coses. Partides al Roig Arena entre el València Bàsquet i el Joventut. Havien promès espectacle i vaja si hi hagué. Els taronges emportaren en la pròrroga un duel molt disputat en què anotaren 235 punts entre els dos, la tercera màxima anotació conjunta en un playoff. 118-117 es feren les de Pedro Martínez amb el primer duel d'una sèrie que promet ser llarga i disputada. Les claus les donen Montero i els tècnics Pedro Martínez i Dani Miret.
2: La clave ha sido nunca rendir en el final de partido.
3: Ver pues esa mentalidad ganadora de nuestros jugadores, ¿no? Ese espíritu de indómito, ¿no? De no darse por vencidos, pues lo he disfrutado mucho, ¿no? Iban a ser partidos igualados y que la eliminatoria va a ser muy igualada y me reafirmo y creo que después de lo de hoy pues es así.
4: Hemos rozado la perfección, casi sacamos un 10 en el examen, pero no es suficiente para ganar. Tenemos delante un equipo increíble, de los mejores de Europa.
1: Analitzarem tot això amb Nacho Rodilla i com va la lesió de Rivers. També entrevistarem Giner, recuperant-se de la lesió al colze abans de jugar la final del Mama d'Escala i Corda. Veurem com ha encaixat l'Agustinos d'Alacant la derrota en el primer partit de play-off d'ascens a la Sobal i si ja han baixat els núvols les jugadores del Rugby Túria que han aconseguit pujar a la divisió d'honor femenina per a la pròxima temporada. Tot això, més el mercat dels nostres, en la pròxima hora. Majo Collada, el control tècnic, el treball del Departament d'Esports d'esta casa. Soc Eva Casany, uns consells i arrenquem.
0: Esports a punt.
5: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de Valencia.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
12: Som

0: I si no s'han après aquesta sintonia, poc faltarà, perquè l'anem a escoltar a tota hora. Shakira i el cantant nigerià Burna Boy posaran el ritme esta nit en la inauguració del campionat mundial interpretant Dai Dai. Arranca l'espectacle, 39 dies de competició, 48 seleccions en jocs, 104 partits per davant, 40 més que fa 4 anys. Una Copa del Món de rècord, la més gran de la història. Bernat Picó, bona vesprada.
1: Bona vesprada, sí. Per primera vegada, tres països anfitrions, el Canadà, els Estats Units i Mèxic. És la tercera vegada que Mèxic acull un Mundial. Els Estats Units també tenen experiència després de l'edició del 94, però el Canadà s'estrena com a país anfitrió.
0: Quasi un continent i un inconvenient enorme. A Qatar, com a màxim, hi havia una hora de distància entre les seus. Ara, l'afició ho té més difícil. Més de 4.500 quilòmetres separen Vancouver, per exemple, de Miami. Són viatges eterns, quatre fusos horaris entre les 16 seus del campionat, la major part, 11 als Estats Units, 2 al Canadà i 3 a Mèxic.
1: Més curiositats, que les debutants són 4, l'Uzbekistan, Jordània, el xicotet Cap Verd i Curaçao. I si vostès també s'ho pregunten, Curaçao està al Carib, el país menys poblat del Mundial. Només 158.000 persones i el 98% viuen en la capital.
0: I la que mai ha fallat és Brasil, la pentacampiona, amb esta 23 vegades en el Mundial. No estarà Itàlia, l'únic absent de les 8 seleccions que han alçat la Copa al llarg de la història. La Xurra n'ha guanyat 4, com Alemanya. 3 entre l'Argentina, 2 Uruguai i una Anglaterra i una altra Espanya.
1: Entre els 1.248 futbolistes hi ha 8 parells de germans, 4 d'ells defendent distinta bandera, com Iñaki i Nico Williams.
0: 26 anys separen el jugador més jove, el mexicà Gilberto Mora, del més veterà, el porter escocès Craig Gordon.
1: Tuchel amb Anglaterra i Ancelotti amb el Brasil podrien convertir-se en el primer entrenador amb una Champions i un Mundial al seu palmarès, amb el permís d'Espanya, que està en totes les travesses d'ací a 39 dies, i xirem de dubtes.
0: I obrim foc a les 9 de la nit al mític estadi Azteca, la selecció mexicana contra Sud-àfrica, un duel corresponent al grup A, que reedita el partit inaugural del Mundial de 2010. Es porta bones vibracions. Serà un partit en què l'equip de Javier Aguirre està obligat a traure un triomf que encarrile la il·lusió d'un dels anfitrions del torneig. Amb el seu caràcter, ha forjat una selecció competitiva.
2: No he tenido mejor emoción en 50 años de futbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable.
1: El tri es veu favorit contra els Bafana Bafana, que arriben a la cita sense jugadors de renom. A la plaça del Zócalo s'ultimen els preparatius de la gran fan zone. També s'està reforçant la seguretat als voltants de l'aeroport i de l'estadi Azteca, sobretot perquè, coincidint amb l'estrena mundialista, s'han convocat manifestacions tant del professorat com dels familiars de persones desaparegudes.
0: Tot buscant aquesta imatge. Hores després es jugarà Corea del Sud, Txèquia, entre l'altre emparellament del grup A, combinat asiàtic. No li falta talent a Kang Jin Lee i Hun Ming Song, com grans estrelles. La segona jornada mundialista la protagonitzaran ja en les altres dos anfitriones, el Canadà i els Estats Units, que volen donar la sorpresa en el seu Mundial.
1: Per a veure la primera gran favorita, haurem d'esperar a dissabte de matinada. El Brasil s'enfrontarà al Marroc, una altra selecció potent. En la Canarinha tots estan pendents de la lesió de Neymar.
0: I en esta cita mundialista se la pedra també Abdel, estrem del Betis, criat a ells, que es va fer un esguinç de grau 2 en l'últim amistós disputat amb la selecció del Marroc. A més, dice grup, en les favorites se n'ha baixat Thomas Tuchel, dient que Anglaterra no entra, no està entre les favorites. Veurem si li funciona per a llevar-se la pressió a Qatar. Els anglesos van caure en quarts de final.
1: I xafant de l'accelerador arriba a Alemanya, altra de les favorites. Els de Nagelsmann jugaran diumenge el primer duel contra la debutant Curaçao. Passe el que passe, esta selecció ja ha fet història.
0: I seran 12 jugadors valencians que participaran en este Mundial, ja ho saben, Ferran Torres i Grimaldo, i a més els nostres equips aporten 13 futbolistes. Després ho desgranarem amb detall, el que més el Villarreal amb 8, el Castelló en porta 2, llevant el Xiu València un representant, però tenim més xifres.
1: 50.000 voluntaris participaran en este Mundial, que va rebre 1 milió de sol·licituds. L'estadi de Dallas, amb 94.000 espectadors, és el de major capacitat. 6,5 milions d'espectadors és la previsió de la FIFA, que acudiran a veure els 104 partits de l'edició.
0: I 6.000 milions de persones els veuran per la tele.

0: estan en el grup K, junt a Colòmbia, Uzbekistan i República Democràtica del Congo.
1: Per desgràcia, mentre anava a este partit, un aficionat portuguès va faltar en patir una parada cardiorrespiratòria. El combinat ha avançat que tractarà de guanyar el primer partit per a dedicar-li el triomf.
0: I ahir també jugaren altres amistosos.
1: La rival d'Espanya, l'Aràbia Saudita, 0 contra Senegal, empat a 0, Argentina 3, Islàndia 0, Iraq 0, Venezuela 2, Pakistan 2, Afganistan 0 i Anglaterra 3, Costa Rica 0.
0: I esta matinada Bolívia 0, Algeria 4 i s'ha cancel·lat l'Àustria, Guatemala. Este Mundial tindrà també un gran nombre d'àrbitres i hi ha novetats arbitrals. Per a castigar les pèrdues, tres noves regles. Si un jugador tarda més de 5 segons a traure de banda, ho farà el rival. Si un porter tarda més de 5 a traure de porta, s'assenyalarà córner a favor de l'altre equip. I si en un canvi el jugador tarda més de 10 segons a abandonar el camp, el jugador que anava així haurà d'esperar un minut a la banda, deixant el seu equip amb un home menys.
1: Per a castigar les simulacions, quan un jugador hagi de rebre atenció mèdica, haurà d'esperar un minut per tornar al camp sempre que l'infractor no hagi sigut amonestat. I també hi haurà novetats en el VAR. A banda d'entrar en els gols, penals i targetes roges, també podrà intervindre en les segones grogues i en els corners. Hi ha altres dos novetats importants. Se recorden la final de la Copa d'Àfrica, quan el Senegal es va retirar del camp com a protesta per un penal que van xiular en contra. Doncs a partir del Mundial, si un jugador o un entrenador abandona el terreny de joc en protesta per una decisió arbitral, veurà la targeta roja directa.
0: A més, el futbolista també serà expulsat si es tapa la boca amb la mà o amb la camiseta mentre discutís amb un rival. Tot això per evitar polèmiques i després jo he dit, l'altre m'ha dit... Amb tots aquests canvis, si ho diguem per a que estiguin atents en els partits, comença el Mundial i també amb les noves regles del joc que després aplicaran ja sí en la Lliga Espanyola a partir d'agost.
2: Teika, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
3: Ganamos todos.
2: Juguen elles, guanyem tots.
4: Dona empoderat, el microcrema.
0: I el rugby valencià està d'enhorabona. La temporada que ve tindrà un representant de la Lliga Iberdrola a l'edició d'honor femenina, Xema Millán.
5: Sí, es tracta del rugby Túria, que diumenge passat aconseguia l'ascens en derrotar en el partit de promoció permanència al Complutense Cisneros per un clar 7-24.
0: I analitzem com han assimilat l'èxit amb la seva presidenta Eva Martínez. Bona vesprada. No sé, no ens escolta, Eva. Hola? Anem a posar uns segons de promo mentre tractem de recuperar esta telefonada.
2: La informació esportiva en Esports a punt.
6: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
6: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
6: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
11: Palmando.
12: Tu li has donat les claus.
13: Por algún lado saldrá la rata.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
14: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura t'espera. La cultura de tu a tu.
2: L'hora de la cultura amb Reis Joan.
6: Esports a punt.
15: Seguimos el rollo, pedazo de machista. Tu esta, la que te parte artista. Esta es mi conquista.
0: Amb nosaltres, Eva Martínez. Bona vesprada.
16: Hola, bona vesprada.
0: Enhorabona per ixe ascens. Estàvem comentant que va ser un partit que, tot i el que puga semblar per ixe marcador de 7-24, va ser més complicat perquè a la mitja part anàveu perdent.
16: Sí, sí, sí, la veritat és que va ser una mitja part. La primera part bastante dura de davanteres i de colps, que bé, el Cisneros va obrir el marcador i jo crec que vam tardar un

0: una mica en reposar-nos, però jo crec que estaven en el partit i no tenien cap dubte de que anaven a aconseguir-ho.
1: Eva, enhorabona també, soc Xema Millán. Pujar a la màxima categoria era un objectiu del club, sobretot després d'una temporada impecable, però en aquesta final per l'ascens directe al març contra el Barça vau perdre i pareixia un poal d'aigua freda. Com va influir aquesta derrota en la preparació per al partit contra els Cisneros?
0: Bon dia, Xema. Sí, han sigut uns mesos super... amb moltes dificultats, sobretot emocionals, perquè les jugadores estaven una mica abatides. Anàvem treballant més de 5 anys per aquest objectiu, era l'any per aconseguir-ho. Teníem de sobre l'equip per a portar-nos el partit, però jo crec que vam pecar de jovens, de falta d'experiència en finals, per sort. I va ser una mica dur, va ser dur, molt dur, però bé, teníem la segona oportunitat i jo crec que la van aprofitar i ara molt contentes.
1: Sí, afortunadament vau guanyar diumenge, però imagina també que ara esteu encara un poc en aquesta voràgine de les celebracions, però treballeu ja en preparar la temporada que ve, perquè ho dic perquè pujar a la Divisió d'Honor suposarà més gasto, inversió en viatges, sobretot, i segurament igual en reforçar l'equip, no?
0: Sí, una mica més de gasto en general. Sí que és veritat que reforçar l'equip és imprescindible, sobretot perquè necessitem experiència a l'equip. I estem ja tota la directiva treballant per a preparar-ho, però sí que és veritat que les jugadores ara mateix estan amb la competició de Seven perquè no han tingut un segon de respiro perquè finalitzava el partit de promoció i ara la setmana que ve tenim la primera sede del GPS de Seven, és la màxima categoria nacional de rugby Seven, que és la modalitat olímpica, i on van quedar segones l'any passat. Aleshores que tenim que defensar també dins del que puguem el pòdio, però el nostre objectiu era la temporada de 15, aconseguir l'ascens a Iberdrola, i ara el 7, pues, disfrutar i que les xiques desconnecten i puguen gaudir del rugby d'una altra manera.
1: I tant. I des de la directiva esteu valorant possibles fitxatges, les renovacions i sobretot el tema de sponsors, d'ajudes?
0: Sí, per suposat, els sponsors ara són imprescindibles perquè és el que has dit tu abans, que el gasto és una diferència considerable. Aleshores que tenim que fer ahí una mica de treball, però a nivell de fitxatges, de noves jugadores, sí que estem posant ara mateix el foc en trobar les millors incorporacions. Anem amb una mica de retras perquè el partit de promoció s'ha allargat moltíssim. La lliga va finalitzar, bueno, la final que van perdre va finalitzar en març, i fins ara no podien saber que aconseguien la categoria, així que estem corregent tot el que puguem.
1: Imagina, molta sort, Eva.
2: Parlarem amb tu més avant, una altra vegada, per a veure com porteu aquest equip. Eva Martínez, presidenta del Rugby Túria, enhorabona i moltíssima sort per a la pròxima temporada.
0: Moltes gràcies. Una abraçada.
3: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
2: Fem una ullada al poliesportiu. Comencem amb el nostre esport autòcton. Esta vesprada, el Trinque de Castelló del Rugat es juga la partida pel tercer lloc del campionat individual 2026 de raspem masculí Ismaelí.
4: Sí, Marra i Murcianet seran els protagonistes encarregats de lluitar pel bronze després de caure en semifinals davant Tonet i Ivan, respectivament. Marraí arriba en plena forma i Murcianet ha fet el millor mamat de la seva carrera esportiva jugant les seues primeres semifinals del campionat. Escoltem el mitjer.
5: Afronto també amb molta il·lusió. És la primera vegada que que m'he classificat a semifinals, per tant també és la primera vegada que vaig a disputar el tercer i quart puesto, però bueno, de totes maneres, encara que siga la final de consolació, pues, hi serà per totes i intentar portar-me la victòria.
4: I diumenge a les 11:15 estarem al Trinquer de Xerago per a ser testimonis de la final de l'individual de raspall entre Tornet Quart i Ivan. Per quart any consecutiu tornaran a

0: jugar-se el títol els dos grans dominadors de la modalitat.
1: I este dissabte a les 6:30 de la vesprada tenim marcat al calendari la final del campionat individual d'escala i corda entre Giner i Salva Palau al Trinque de Pela i una partida que podran seguir per la nostra televisió. Este duel estava previst per a diumenge de la setmana passada, però es va haver d'ajornar per les molèsties al colze dret d'un dels finalistes. El tenim amb nosaltres, el pilotari de Murla, per saber com va la recuperació. Giner, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Ahir et vèrem començant a tocar pilota, després d'aquesta sessió, avui com te trobes?
2: Bueno, la veritat que prou bé, no tinc massa molèstia, pareix que la molèstia està millorant, les sensacions són prou bones i bueno, a veure en l'entrenament d'avui i demà si segueix la mateixa dinàmica i puc arribar el dissabte al 100%.
0: Marc, què és el que notaves al colze?
2: Por la veritat que era una sensació d'inestabilitat, tenia com el nervi enrampat, al final era molta incomoditat i que no em deixava jugar, perquè quan portava 5 minuts calfant notava que anava perdent la força. Al final, pues bueno, va ser un col molt fort del mateix os en el colze i va generar una inflamació molt gran que ja et dic que va pinçar segurament un poquet el nervi i, bueno, aquest tipus de lesió, però al final és difícil saber quina va ser l'evolució o veure si hi ha algo més mal per a poder tractar i, bueno, era un poc incert l'evolució, entonces, pues, bueno, content de com ha anat.
1: Molt bé, perquè aquesta articulació es mereja molt en una partida, s'ha anat a contrarrellotge, però, clar, no podia deixar passar estar en una final.
2: No, la veritat que crec que 2-3 partits en tot l'any serien les que em plantejaria infiltrar-me o fer alguna mesura per a poder jugar en lesionat o el que siga i crec que una final de l'individual de Xina i bueno, per sort no tindrem que arribar a aquest extrem, però bueno, content de que hagin pogut atrasar una setmana a la final i poder arribar en les millors condicions possibles.
0: Marc, has dit que avui tornes a entrenar i demà també. Com el veus, que ara la partida? Ahir ja està Gueres, com ho veus?
2: Bueno, doncs pues, no ho sé. Vull dir, dins de que veig que la lesió va millorant, tinc un poc la incertesa de veure en quin moment vaig a trobar-me, sobretot tocant pilota, perquè físicament em trobo molt bé, he pogut entrenar quasi tots els dies en bones condicions, però bueno, el divendres, que serà el segon dia que tocaré pilota i l'últim antes del dissabte, serà un poquet quan vega en quin moment em trobe en quant a la pilota. O sigui, és veritat que venim d'un mes de jugar moltes partides i tocar molta pilota, entonces espero poder-me trobar bé i arribar el dissabte en últimes condicions.
1: I el reglament només deixa tornar la partida una setmana. Creus que això s'hauria de revisar?
2: Bueno, jo la veritat que no ho he pensat molt, però bueno, crec que també té el seu sentit que si un jugador arriba a la final del Mamà i no està en òptimes condicions o té una lesió mitjanament lleu i en una setmana pot arribar a donar un millor espectacle de cara a l'espectador, doncs crec que molt bé, molt bé. Una altra cosa, si no tindrien que ajornar-la, o no sé, però
1: si en compte a l'espectacle...
2: Perdona?
1: Per si podien donar a lo millor un poc més de temps per a que s'acabara de recuperar.
2: Més temps jo ja crec que ja seria estar injust en l'adversari, és a dir, en el jugador que no arrastra les molèsties. Perquè al final, pues, bueno, tindria que tornar a jugar en partides d'equips o tindria que fer a lo millor una planificació un poc diferent, i crec que també seria algo que no em pareixeria molt just de cara al contrincant. Jo, la meva primera final individual em va passar el mateix, entonces no va ser jo en este cas l'afectat per la lesió, però bueno, al final sempre hi ha molts factors que influeixen i bueno, crec que esta norma a mi em pareix bé.
0: Marc, parlant ara de la partida de dissabte, t'enfrontaràs a Salva Palau, quina partida esperes? On creus que estarà la clau?
2: Bueno, jo espero estar quasi com a casa, perquè durant tota la setmana.

0: Barcelona, he estat recibint missatges i sé que n'hi haurà moltíssima gent de la Marina que pujarà a veure la partida i bueno, crec que en aquest ambient en el que he passat les 2 setmanes de tanta gent recolzant-me i fent-me veure aquest carinyo que en tenen i les ganes que tenien de vindre a la partida, crec que això va ser algo que va ajudar-me moltíssim. Després, la partida, pues no ho saps mai. Crec que ja van jugar en la primera, en la fase de grups de quarts de final van jugar, i crec que la partida anirà un poquet per ahí. Ell intentarà pegar, com sempre, i jo, pues bueno, la meva feina serà un poquet intentar passar lo antes possible a l'atac perquè ell, quan té que defendre, sí que pateix un poquet més.
1: Molt bé, doncs, Martiner, que estigues a tope per a aquesta partida, que guanyi la pilota i l'espectacle. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
1: I en handbol, el Fundació Agustinos d'Alacant ha perdut 25-34 contra el Balonmano Nava en el partit d'anada del play-off d'ascens a la Lliga Asobal. L'equip alacantí haurà de buscar ara el miracle en una remuntada dissabte a terres segovianes. Tenim amb nosaltres el seu entrenador, Alejandro Carrillo. Bona vesprada.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: En este partit d'ahir, els segovians dominaren bona part, agafaren un avantatge i així saberen administrar-lo fins al final. Què esteu pensant canviar per a aquest partit de tornada?
3: Bueno, sabemos que el partido de vuelta va a ser muy difícil. Nuestra idea será salir a competir y ver un poco cómo va el marcador. Sabemos que dar la vuelta a 9 goles fuera de casa contra un equipo de otra categoría va a ser muy difícil. Pero bueno, iremos con ánimos renovados, con la mente fresca y a buscar la sorpresa, está claro.
1: ¿Qué te diuen en el vestidor? ¿Están ahí pensando que ficatge en esa remontada?
3: Bueno, de momento estaban un poco dolidos por la derrota de ayer, que sabemos que era muy difícil, pero pensamos que 9 goles son muchos para el partido que se vio. Pero bueno, estos son momentos y pasan y enseguida recuperaremos el ánimo para intentar dar la sorpresa.
1: Molt bé, el que està clar és que sou una gran revelació en la divisió d'honor plata. La major part dels vostres jugadors són alumnes del Col·legi Agustinos d'Alacant i esta temporada teniu com a objectiu la permanència. Heu arribat ara fins ací, la temporada es recordarà.
3: Sí, la temporada ha sido increíble, nuestro objetivo era la permanencia y seguirá siendo así seguramente más adelante. Y esta derrota no puede enturbiar la gran temporada que han hecho estos jugadores, que ha sido increíble y muy meritoria.
1: I vosaltres teniu moltíssima experiència en la formació. També els xiquets, els jugadors més joves que teniu a les vostres ordres, veient tot este creixement de l'equip, en què serà inspirador per a ells.
3: Sí, en el col·legi la veritat és que todos los chavales se acercan a preguntar, a hablar, a comentar los partidos. Todos quieren jugar en el primer equipo y las jugadoras también, las niñas también están muy pendientes de los primeros equipos y sí, es muy ilusionante tener un equipo en una categoría lo más arriba posible, siempre es bueno para ayudar en la formación de los pequeños.
1: Clar que sí, això ja ho teniu guanyat, així que des d'ací vos desitgem moltíssima sort dissabte a Terres Segovianes. Y hablaremos de cómo queda. Alejandro, muchas gracias por atendernos.
3: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
4: Sports a punt.
1: Fem una ullada a los nuestros equipos de fútbol y tienen un ull posat en el Mundial también. Es el caso del Villarreal, que té fins a 8 mundialistas. Xavier Rubert, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Eva, sí, així és, perquè és el Mundial amb més presència de groguets. D'entrada, 3 en les seleccions anfitriones, Buchanan, Itani o Lubasei, que estan amb Canadà, que s'estrenen demà contra Bòsnia, i Alex Freeman amb el combinat dels Estats Units. Renato Veiga és un fixe amb Portugal, Nico Pepe, després de caure en les últimes convocatòries i en la Copa d'Àfrica, torna amb Costa d'Ivori, Pap Gueye és peça clau i un dels líders del Senegal, Partey encara amb contracte amb el Villarreal fins al 30 de juny, va amb la selecció de Ghana, i Logan Costa, després de superar la llarga lesió de trencament de lligaments del genoll, s'ha recuperat a temps per a entrar en la selecció de Cap Verd, que serà la primera rival d'Espanya.
1: El que al final no ha entrat, hem parlat entre els convocats de Luis de la Fuente, és Alberto Moleiro.
5: Sí, la veritat és que en bona part de la temporada en alguns trams ha fet mèrits, no?, per estar en aquesta convocatòria, però el que sí que han reconegut els mèrits són els aficionats del Villarreal, que l'han triat com el millor jugador de la temporada, després de marcar 10 gols i donar 5 assistències. Bones xifres per a una campanya en què el canari ha fet un salt en la seva carrera amb un rendiment inesperat, com ens confessava fa uns dies.
2: No me lo esperaba, ha sido todo un premio este año. El creérmelo más, el que estamos ahí arriba en la clasificación y con las palmas, pues no sé, está ahí arriba.
1: I és que també s'espera que puguen fer un salt, són alguns jugadors del planter, sobretot del B, de la mà de David Alberda.
5: Sí, un David Alberda que ha sigut ratificat com a entrenador del filial per a la pròxima temporada. També han sigut ratificats David Cifuentes, del Villarreal C, i Pepe Reina, en el juvenil A. Tres tècnics que han portat els seus equips a la zona alta de la taula, i en el cas del filial i del C, han disputat fins i tot promocions d'ascens. En definitiva, tres entrenadors que han signat bones campanyes.
1: Concretament, del B s'espera que alguns jugadors puguen fer el salt al primer equip.
5: Sí, és la idea del club, sobretot al mig del camp, per les eixides de Parti i Parejo, que acaben contracte, i a expenses de si arriba una oferta per Pap Gay. Si ix el senegalès, el Villarreal farà una inversió important en eixa posició, després cal substituir a Parejo, i el tercer reforç, per a mantindre l'equilibri econòmic tal com vol el club, ha d'eixir del planter. Diatá i Carles Macià, que han debutat ja amb el primer equip, esta campanya, són els principals candidats. El seu tècnic, David Alberda, parla així d'ixe possible salt del primer equip.
4: Ja n'hi ha alguns que enguany han tocat el primer equip i que Marcelino s'ha fet debutar. Això indica que tenen nivell, i a la qual li sumes la temporada que estan fent bona en una categoria de tanta dificultat com esta. Jo crec que és possible que, i estic convençut de que podem veure en un futur no molt lejano a los jugadores del Villarreal B en el primer equipo.
1: I en el Castelló també estan pendents del Mundial i de dos jugadors que s'han trobat a faltar, la veritat, en la promoció de Ses Xavi.
5: Sí, de Brian Chipenga, que estarà amb la selecció de la República Democràtica del Congo, que s'estrenarà dimecres contra Portugal, i l'altre jugador és Auer Mabil, amb Austràlia, que debutarà diumenge contra Turquia.
1: I ara deixem de banda aquesta promoció d'ascens i toca afrontar els reptes i els interrogants del futur.
5: Sí, i sobretot n'hi ha un que és el que més té el cor, manté el cor en vil, no?, als aficionats del Castelló, que és la possible renovació de Pablo Hernández, que acaba contracte el 30 de juny. Les paraules del president Bulgaris, alabant el treball del tècnic, van ser clares quan va acabar la promoció. Un Pablo Hernández que ha signat més del 50% de victòries des que es va fer càrrec de l'equip, amb l'equip en aquell moment en descens. La veritat és que són xifres que l'avalen, com també avalen a Pablo Hernández els aficionats orelluts.
6: N'hi ha que renovar. N'hi ha que donar-hi confiança. Jo crec que ha demostrat prou el que és capaç de donar.
7: Sempre he dit que és home de club i està un poc expenses del que vull fer el president.
8: Ho ha fet molt bé. En el mateix equip que vas començar la temporada ha estat ahí peleant.
9: Renovar-lo directamente, porque ha hecho un buen trabajo.
1: Gràcies, Xavitet, a tota l'afició amb ell.
5: Així és. Adéu, fins demà. Adéu.
1: I el València també té un jugador en el Mundial, en este cas és Eray Sommer, que està en Suïssa, José Luis Sánchez, bona vesprada.
10: Sí, des de 2014 no n'hi havia cap futbolista del València en la selecció espanyola. Des del Mundial del 2014, enguany no n'hi haurà cap. Només n'hi ha un representant del València, que veurem si està quan comença la pretemporada, perquè Eray Sommer, el central del València, que està convocat, com deies, en Suïssa, acaba contracte el 30 de juny, i de moment, que se sàpia, el València no li ha fet eixa oferta de renovació que va deixant caure que podria fer-li al central. El defensa, de moment, està concentrat en la seva selecció, jugarà el pròxim dissabte, 13 de juny, a les 9 de la nit, el seu primer partit contra el Qatar, i l'única bona notícia per al València és que, ja saps que la FIFA dona una compensació econòmica a tots els clubs per, entre cometes, cedir als seus futbolistes. És aproximadament uns 9.000, quasi 10.000 euros al dia, pues saps que vaig a estar només els 30 dies de la fase de grups, ja seria un pessiguet d'uns 300.000 euros per al València.
1: Ja l'agafaria jo. Al València també li farà un paper. I el que sí que tenim, la novetat, ha sigut la intervenció a Diego López.
10: Sí, el València ho va confirmar ahir en un comunicat per

0: la vesprada, és el passat d'este dimecres, on va confirmar que el Guajín va passar per quiròfan per a tractar-se. Eixa lesió que va patir en l'últim partit de Lliga, eixa lesió de trencament de lligaments que es va produir contra el Barça, a partir d'avui comença una rehabilitació llarga que podria ser d'uns 6 mesos.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Anirem parlant de com evoluciona el jugador.
0: Fins ara.
1: I continuem en este punt que estem enllaçant a tots els equips valencians, perquè l'Elx també té a David Affengruber amb Àustria. Bona vesprada, Bernat Picó.
2: Hola, Eva, bona vesprada. Sí, Affengruber, que va dir ahir en la concentració de la selecció, de la seva selecció, que el fitxatge per l'Elx va ser, sense dubte, la decisió correcta, la que l'ha portat fins a este Mundial. És una realitat que fins fa 2 anys era un jugador totalment desconegut i, sobretot, esta última campanya amb l'aparador de primera divisió s'ha convertit en un central respectat per totes les direccions esportives i ja es parla, de fet, de l'interès de clubs com el Manchester United, la Juve, el Milan o l'Aston Villa. La seva clàusula, jo crec que ara mateix és una oportunitat de mercat per a qualsevol d'estos clubs. Són 20 milions d'euros i, per tant, tot i que té contracte, no és per a res descartable que puga eixir de l'Elx aquest estiu.
1: Una oportunitat de mercat, com tu dius, veurem com queda. I n'hi ha alguna novetat més pel que fa a l'equip Franja Verd?
2: De moment, el club segueix a la búsqueda del nou entrenador. Bragarnik no acaba de donar amb el substitut d'Eder Sarabia. Es parlava que possiblement, si no s'havia produït ja l'arribada de García Pimienta, seria perquè el tècnic interessava, encara estaria disputant alguna competició. És el cas de dos que han sonat, Pablo Hernández, del Castelló, Luis García, de Las Palmas, però de moment són només noms que han anat eixint, de moment cap realitat ni cap negociació avançada en cap d'ells.
1: Continuem a l'espera. Gràcies, Bernat.
2: Fins ara.
1: El Llevant sí té novetats, ha anunciat la primera incorporació de cara a la pròxima temporada. És Enzo Bardelli, signa fins a juny de 2029. Era una incorporació que s'esperava. És un migcampista francès de 25 anys. Arriba amb la carta de llibertat des del Dunkerque i allí ja va coincidir 2 temporades amb el tècnic granota Luis Castro. Escoltem les seues primeres paraules.
3: Je connais le coach Luis Castro. Ça s'est super bien passé à Dunkerque. On a vraiment...
1: comentar que està molt bé amb Castro, que allí va ser una peça fonamental per a l'equip francès i ara ve molt contenta així per a poder també aportar. El Llevant, que té també a Matthew Ryan, el porter titularíssim amb Austràlia, i acabem amb un últim apunt perquè l'extècnic Julián Calero ja té equip, serà nou entrenador de l'Oviedo. El club asturià ha anunciat el fitxatge de l'home que torna al Llevant a primera l'any passat, que va ser destituït després de 14 jornades i que ja va ser segon entrenador de l'Oviedo en la temporada 16-17. Li desitgem molta sort. Anem amb el bàsquet.
4: Saber que el viernes va ser pues una guerra como hoy contra un equipo que juega excelente, que está muy bien entrenados y que nos van a seguir poniendo dificultades cada vez.
1: Era Pedro Martínez. Estem davant d'una guerra en què els taronja patiren per emportar-se la primera batalla partides des que fan afició entre els dos grans equips. Un duel igualadíssim es va resoldre en la pròrroga i per només un punt, 118-117, dona una imatge de com va ser. Els catalans tractaren d'imposar al principi un ritme més lent, però els valencians aguantaren des del triple. La batuta de Ricky Rubio fou fonamental per a guiar un joventut que va brillar en la pista. El base és el primer jugador a anotar 22 punts i repartir 11 assistències en un partit de play-off com a visitant. Es va veure que ell veu molt clar el joc i fa millor als companys repartint. Estava en comanda per Hunt i varen fer una defensa en zona a la segona meitat que tracta de frenar el taronja, però el taronja aquí tenien a Montero el problema de la seva banda. Estava tornant a ser diferencial, 27 punts i 8 assistències per a 31 de valoració. Els de Pedro Martínez no deixaren de creure, mantingueren la identitat en el xoc ràpid sempre que es deixaren i molta intensitat. Així, Pradilla arriba a forçar la pròrroga amb un triple quan restaven només 10 segons i ahir en la final dos tirs lliures de Montero i una defensa sobre Hunt acabaren decantant el partit pels pèls. Festival de triples entre els dos equips, sumaren un resultat de 235 punts entre els dos. Un espectacle, gran anotació, però encaixaren 117 punts i a Pedro Martínez això no li acaba d'agradar.
5: Hemos sufrido mucho defendiendo a Ricky y a Han, pero es que no te queda otra que sufrir, porque es que tienen muchísima calidad, son muy rápidos, generan de muchas maneras diferentes, ¿no? Y entonces lo que hoy ha sido muy diferencial, todo el partido, pero especialmente en la primera parte, ha sido su porcentaje de tiro de tres. Es probable que el siguiente no sea así, igual es de menos puntos. No tenemos que renunciar a tiros, nos da igual lo que nos defiendan. Es que jugar, tirar rápido, ir rápido al ataque, es nuestro juego.
1: Nacho Rodilla, Manuel Esperada.
6: Hola, ¿qué tal?
1: Un partidas a ir.
6: Qué espectáculo, ¿eh? La verdad es que va a ser un acte partidas responense, un equip a l'altre, ¿eh? I jugadors també, perquè hi havia aquest comen... no, rivalitat, evidentment, i aquest enfrontament de tu a tu, a veure qui pot més, no? Si Montero, Ricky Rubio, Cameron Hunt o Branco Badio, bueno, molt de jugador en un equip i en l'altre, en aquesta capacitat ofensiva. I jo crec que València Bàsquet ahir, encara que en la seua línia de xoc, però no va trobar la continuïtat. Era una percepció, almenys en la primera part, i jo la tenia, i la grada també transmitia un poquet això, no tan ben xelat, però que confiança o massa confiança en les possibilitats de València Bàsquet. Creuíem tots que al final acabaria del nostre costat, no? Això són semifinals, no te pots descuidar. Davant és un equip que juga bàsquet increïble. Té molts jugadors que entenen molt bé el joc. Parlem de Ricky Rubio, però és que Cameron Hunt, durant un partit, va esperar el seu moment. No, sí. no va atropellar-se, no va acaparar de manera excessiva, no? El foco en atac, el mateix Jabari Parker, és com que saben trobar el seu moment. I davant d'un equip que sap trobar aquests moments, jo crec que a València Bàsquet també li fa falta un poquet de recurs de pausar, un poc de control, quantes diferències, perquè va tindre el més 10 en la primera part i en dos o tres minuts li escapa. Sí, però bé, és rivalitat màxima, és màxim nivell, i així els dos equips te poden castigar si te descuides un minut del partit.
1: I també es va notar que es va lesionar molt pront Rivers en la primera acció del partit, va afectar això al joc interior. La veritat és que Costello diu, bueno, ell és de Wisconsin i no li passa nada i enseguida volverà, però per a Pedro semblava un poc més complicat. Des del club també ens diuen que per lo inflamat que té el turmell no va jugar demà, segur.
6: Clar, és que això ja va... Ara sí que va també. Jo parlava en la prèvia i en el partit de... Això ja va de condicionant físic. València Bàsquet té més capacitat atlètica, però després si pateixes lesions... te pot jugar en contra, no? El poder perdre jugadors i Rivers, però a mi en València Bàsquet és un jugador diferencial. Perds una capacitat darrere, perquè és un home en mobilitat que tanca les esquenes als seus companys i davant te dona una versatilitat, una amenaça oberta, no? Que genera conflicte a la defensa rival dels interiors. És una baixa significativa. Jo mirant com tenia el turmell també després, em sembla molt complicat que en esta eliminatòria de semis puga tornar a entrar. Damunt seria ja arriscar i jugar-te-la, per tant, si te la tens que jugar, intentaria que fora ja en una finalíssima, clar, apurant-ho tot al màxim, no? Però sí, és una peça importantíssima, que és una baixa significativa per a València Bàsquet.
1: I va ser un partit intensíssim en què hi hagué moments que la penya corria com els taronja, un gran desgast físic que remarca el tècnic Dani Miret.
7: Creo que ha sido una primera batalla de mucho mérito nuestro a pesar de no haber conseguido el resultado esperado. Nuestra mentalidad dentro de 48 horas va a ser la misma y solamente pues si hay fisios en Valencia pues que contacten con el club, porque seguro que necesitaremos mucho tratamiento y mucha recuperación para dentro de 48 horas pues estar al mismo nivel que hemos estado hoy, porque hemos hecho un gran derroche de energía y es ahora mismo la máxima preocupación que puedo tener.
1: Clar, de moral molt bé, però acabar en fer pols.
6: Claro, sauna i massatge, perquè no li queda altra. Fixa't que durant un moment del partit Ricky Rubio s'emporta una trascada en el genoll, en una acció, una penetració seua en la defensa de Branco Badio, i després va renquejant una micoteta, és a dir, com en la molestieta ahí, no? Bueno, pues són coses que apareixen en partits d'este nivell, d'esta intensitat, i sí, evidentment també els jugadors de la penya van a necessitar el tractament dels fisios. Jo també mirava el partit i pensava, és que ells tenen la mirada fixada en este primer partit. És un equip que se basa molt en l'aportació de Ricky. Ricky no està per allargar una eliminatòria, jo crec que a 5 partits, el físic li pot penalitzar, però un dia és l'excel·lència i ahir s'agafaren al partit, s'agafaren a poder traure aquest enfrontament i ara juga. I aquest tema físic, que també te diria que el mental, perquè si València Bàsquet, sense estar en la seva millor versió de continuïtat, és capaç de pegar-li este colp i emportar-se la primera victòria, jo crec que això també es deixa una micoteta afectats, perquè senten que este València Bàsquet connectat és un equip intractable.
1: I un poc pel que dius tu acabem així en l'afició, perquè Pedro després del partit també va dir, bueno, l'afició en els tres primers quarts no apreta com tocava perquè pot ser que es pensen que ja això, el València Bàsquet ha quedat per damunt en la Lliga, això se guanya fàcil, però en l'últim, quan es van veure un poc en l'aigua al coll, sí que ja seguiren. És molt important que animen des del principi.
6: Sí, Pedro va enviar dos missatges, xixe de l'afició i un altre de dir, sí, en el final no he rotado demasiado y com diguem, és un error meu, no? Assumint també aquesta percepció. Però sí, és evident que la connexió de la grada té que existir perquè el Roig Arena és diferencial. Esta afició de València Bàsquet és diferencial i apretant la maquinària juntant el que imposen els jugadors és intractable, no? Per tant, anem a veure si la gent no té tanta confiança, tens que tindre en el teu equip, però espentar al màxim per a que l'obligació existisca, però des del començament, no que te connectes ja quan la cosa va en marxa i en una segona part que bueno, que veien la necessitat i que ahir l'afició va recolzar de valenta a l'equip, però sí, fa falta la connexió i evidentment també que la mentalitat dels jugadors se implante, si no 40 minuts, lo més prop a aixòs minuts. Sí.
1: I demà s'espera un partit diferent, però ja n'analitzarem. Tindrem minuts per a veure un poc com plantejaran els dos equips que han après d'aquest duel. Moltíssimes gràcies, Nacho.
6: Vinga, tu, adeu.
1: Encetem el nostre temps de tertulia amb José Luis Sánchez, que està així. Bona vesprada.
0: Bona vesprada, Eva.
1: I amb Paula Lerín, de l'agència EFE, que tenim per telèfon. Hola, Paula.
8: Què tal? Bona vesprada.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a tots per estar així. El primer que vos he de dir és, i sé partidàs, si el vero José m'ha contat abans que sí, com el vas viure?
0: Pues en molta emoció, sobretot en la part final, compartís totalment, que vaig a dir, l'opinió de Nacho, que és de veres com que amb el Madrid fora i el València Bàsquet en la temporada que ha fet és com el favoritisme s'ha instal·lat un poc entre l'afició i esta eliminatòria, en concret este partit, era bueno, un tràmit, anem a guanyar fàcil a la penya i no. A aquestes altures de la temporada, Eva, ningú regala res, són unes semifinals, per molt que jugues fora de casa, com en este cas la penya, no vas a regalar un partit, que li ho diguin al Real Madrid, per exemple, que està ja de vacances. I jo crec que tot i això, tot i que es va complicar molt el final, també hi havia aquesta sensació de estos tios ho poden fer, estos tios ho poden remuntar. I amb molt de patiment i amb dos possessions de la penya per portar-se el partit, va tindre ese halo, ese aura de campió, la sort del campió que se sol dir, per emportar-se el primer partit, que jo crec que li dona moltes opcions d'entrar en la final.
1: La veritat és que ells creuen, i molt, però l'afició no ha de caure com en el femení, Paula, que comporten tres títols, dos títols, tres títols... Este se guanyen segur. Això no pot ser.
8: No, això no pot ser, i jo crec que el partit d'ahir demostra, no?, que va ser molt complicat, però que s'ha de confiar en aquest equip, perquè jo, quan veia el partit, tenia la sensació d'estar veient a casa, no? Ja m'imagino el Roig Arena, un partit dels que es recorden, dels històrics, i després, clar, veus tot el que va comportar el partit, de la tercera millor marca en playoff, rècord de triples, una puntuació increïble, rècord d'assistències, va ser...
0: Paula i Ricky, que semblava el de fa 15 o 20 anys, impressionant, sí, lo de Ricky.
1: Molt bona forma.
8: És que va ser un partit que era la sensació d'estar veient un partit que se'n parlarà i molt quan passen molts anys, o sigui, un partit històric i d'un equip que aquesta temporada València Bàsquet és ixe aura, no? Ixe aura que té de... Tant de bo siga el campió.
0: Un poc, Eva, un espectacle,
1: sí,
0: realment.
1: Sí, ja
0: i la gent vol divertir-se. Si guanya el seu equip, encara millor. Jo he anat este any a partits al Roig Arena, poquets, en els que no ha guanyat València Bàsquet, però te'n vas i dius, bueno, és que m'he divertit.
1: He
0: vist un espectacle. Han passat coses. És un equip que fa un xoc vistós, divertit. Si guanya ja és la bomba. I crec que s'ha de donar valor no només a que es guanyi, sinó com està guanyant València Bàsquet en guany. Aquestes xifres de les que parlava Paula, és que al final tu vols veure cistelles, vols veure triples, vols veure esmaixades, vols veure pues, el que s'està veient en guany en el Roig Arena.
1: Partits d'infart que van a donar també, la temporada també, que ve també. Un desfibrilador en el bono. Paula.
8: Un equip del que sentir-te orgullós.
0: Sí, sí,
8: i que el reconegues, que juga... xoc molt bonic. És, jo crec que aquestes són les claus d'este València Bàsquet.
1: I a veure, estem ja ara mateix també a les portes del Mundial. Per fi ha arribat, hem parlat molt

0: d'ell, Paula, què és el que més t'ha sorprès o el que creus que donarà més que parlar d'este Mundial?
1: És que va ser un Mundial que jo crec que tot el món tenim moltíssimes ganes, no? Perquè a més és un Mundial especial, el més llarg de la història, moltíssimes seleccions. Jo, òbviament, el que tinc més ganes de veure és a Espanya, no? I a més a Espanya guanyar, però és que hi ha tantes al·licients, està la Portugal de Cristiano Ronaldo, Messi amb l'Argentina, Mbappé amb França, també algunes seleccions que no són favorites, no? Jo també tinc moltes ganes de veure Anglaterra, perquè crec que amb aquesta llista de convocats a mi m'ha sorprès, crec que no era la millor llista que podien tindre, però per això tinc també molta curiositat en Anglaterra, perquè jo crec que no va ser el seu Mundial, Senegal, el Marroc, és que són tantes seleccions i tants partits a la vegada que jo tinc moltes ganes, i sobretot de veure la selecció de Luis de la Fuente.
2: Mira, Eva, tu saps que a mi m'encanta el futbol. Jo no. Estic emocionadíssim. Són 104 partits en 30 dies, que això és, vamos, borratxera, va ser impossible veure'ls tots. Però més enllà de la part futbolística i esportiva, jo tinc moltes ganes també de tot el que va envoltar a este Mundial. És a dir, el fet de que siga en tres països diferents ja és significatiu. El fet que un d'ells siga Estats Units amb Donald Trump de màxim dirigent, te pots esperar qualsevol cosa. Ells saben vendre molt bé la part esportiva i la part comercial del show, però tinc intriga en veure aquestes grades, si van a estar plenes, buides, mig plenes, com se van a omplir, perquè els preus són una cosa totalment prohibitiva.
0: Calculant la nostra companya Pepa l'altre dia que feien falta 60.000 euros per a poder veure dues persones tots els partits. Si, per exemple, Espanya arribava a la final, tots els partits d'Espanya, 60.000 euros només en entrades.
2: És inviable, això, Eva. Jo estava mirant este matí, la entrada més barata que queda ara mateix per a veure la final, la més barata, són 9.200 euros. Una entrada en el Galliner de l'últim anfiteatre del MetLife de Nova York. Me sembla increïble i no sé això com van a gestionar-lo, si n'hi haurà revenda a la baixa en alguns puestos, no ho sé. Paula, no sé si estàs tu també posada en el tema, però és algo que jo crec que el futbol i l'esport ha de ser dels aficionats i no li ho estan posant fàcil.
1: Sí, és que ja fa tant de temps que es va convertir en un negoci, però és de veres que són... És massa, són molt cares. I a mi també tinc curiositat per aquest aspecte, perquè, a més, jo crec que... Bueno, és que, clar, iba a dir, jo crec que quan jugues a Estats Units estarà ple, però és de veres que n'hi haurà molta gent, però allà no és ixa bogeria, no? Com en altres països per futbol, que ells li anomenen el soccer, però sí que és de veres que són moltes coses en les que fixar-se, no? També, Mèxic, tota la polèmica amb l'Iran, no? És també un mundial molt polític, i clar, quan també entra la política passen moltes coses, i de segur que jo crec que tindrem moltes històries per contar, per disfrutar, i també reivindicatives, no? Jo també sí que espere algo de reivindicació, perquè amb tota aquesta política de Donald Trump i amb tot el que està passant en els últims mesos, jo crec que també n'hi haurà reivindicació al Mundial, espere.
0: Ja comença avui a Mèxic en dues manifestacions, una de professors i una altra de persones desaparegudes, així que de segur això ja promet. A mi m'agrada fixar-me també en els debutants. I ese Curaçao que arriba ballant al camp d'entrenament, m'encanta. És el país del Carib que ha arribat fins ací, el menys poblat del Mundial, 158.000 persones, que estaran tots sense parpadejar mirant ixe partit, ixa representació. Curaçao ja ha fet història, també Cap Verd és molt menut, el primer rival d'Espanya. Uzbekistan i Jordània són molt desconeguts, també es donaran a conèixer al gran públic. I
2: jo tinc apuntat així, Eva, de la primera fase, no per...
0: És la llista de lo que vaig a veure.
2: Sí, jo tinc tot. Tinc per a...
1: Que fes porra i tot,
2: Ah,
0: sí?
1: Molta gent que conec ha fet porra.
2: Mira, per al dimarts a les 3 del matí, vale, N'hi ha un Iran-Nueva Zelanda, val, que jo no veuria en cap moment de la meva vida, però n'hi ha interès per veure el tema d'Iran, si va aprofitar aquest partit.

0: partit per a fer alguna reivindicació política. Saps que arribaren als Estats Units amb un pin amb el número 168, que van ser les víctimes del primer atac que va fer els Estats Units al seu país. Jo vull veure la posada en escena d'Iran i s'enfronta a la Nova Zelanda de Tim Payne, que si algú no ho sap, és aquest futbolista desconegut que s'ha fet viral, que ja té més seguidors en les xarxes socials que la seva pròpia selecció per una conya que s'ha fet viral, com te deia, a nivell mundial. Pues el primer partit de Tim Payne s'haurà de veure també, no? I veure si irà a Nova Zelanda un dimarts a les 3 del matí són coses que només fas quan està el Mundial en marxa.
1: Clar que sí, a mi m'ho contaràs el dimecres. Paula, tu com ho tens?
2: Totalment, és que jo anava a parlar ara mateix també de Tim Payne, perquè és que me sembla una botxeria i mundial. Jo crec que ja té més de 5 milions de seguidors, un futbolista desconegut, neozelandès, que clar, que pues, òbviament no crec que Nova Zelanda arribi molt lluny, però clar, és que ara ja molta gent estarà com José i jo, si puc, també vull veure-lo, d'aquesta expectació, no? Curiositat per saber com juga Tim Payne i també per l'Iran. O sigui, és que són moltes coses en les que fixar-se, molts al·licients, i clar, és que amb tantes partits, tantes seleccions, tres seus,
1: són
2: moltes
1: coses
2: i jo tinc moltes ganes.
1: Això sap la IA, perquè ara ja ni el pulpo-pol ni l'elefant no sé qui. No, ara li pregunten a la IA qui va guanyar això, qui va guanyar l'altre, amb tantíssimes coses, però això també pot desvirtuar la gràcia, que la IA t'estiga donant ja com al principi de la lliga. També anirà fluctuant.
0: Però no serveix de res, Eva.
1: Anirà fluctuant conforme els partits.
0: Recorda't que al Llevant el donaven per mort la IA un mes abans d'acabar la lliga.
1: La IA és que no creu.
0: I el Girona i el Mallorca estaven salvadíssims per la IA. Per tant, això, pues sí, per a un titular i per generar expectativa i tal, bé, però el futbol ja sabem que és imprevisible. Jo tinc moltes ganes també, Eva, de veure si aquestes novetats arbitrals que tant mos estan dient que se van a implantar en este Mundial se les van a prendre seriosament els àrbitres i si després se van a traslladar tal qual al futbol espanyol, que és el que ens interessa. Recordem a la nostra audiència, si ara vols perdre temps, si tardes més de 5 segons en traure de banda, li la donen a l'altre equip. Si tardes més de 5 segons en traure de porta, córner en la teua contra, ojito, un córner, poca broma en això. Si tardes més de 10 segons en abandonar el camp quan te van a canviar, el futbolista que entrava al camp estarà un minut fora del camp i deixarà el seu equip en un futbolista menys per perdre temps. Són coses que a mi
1: t'interessen.
0: De primeres,
1: i si es tapen la boca ja...
0: Clar, i si te tapes la boca quan estàs discutint en un rival, targeta roja directa.
1: Però si de gas.
0: Jo, eixes coses, vull veure si realment es posen en pràctica, si realment els futbolistes van a fer cas o no d'això, i després si serà un futbol diferent al que havíem vist fins ara, molt més dinàmic i amb menys pèrdues de temps, que jo crec que és un poc...
1: El que es busca. El que es busca rapidesa immediatesa, sí, sí, en este món, on 6.000 milions de persones veuran estos partits per la televisió.
0: Brutal.
1: És una barbaritat, Paula.
2: Sí, totalment. Jo estava pensant, l'àrbitre de Torn li traurà una targeta roja a Leo Messi, per exemple, no? Sí, va, perquè els futbolistes de veres que tenen molta costum de fer aquest tipus de coses, també.
0: Però és només, Paula, si està discutint, si està xerrant en un altre o és una cosa un poc més light, és pues lo que passa en Prestiani, no? I Vinicius. Sí. És en cas de que n'hi hagi polèmica, que no se puga veure si està insultant o un crit racista.
2: Sí, però aquests partits que tu estan en fase de grups, no, però si arriben a la final, a semifinals, és que és un xef que ells tenen molt instaurat, i sí, ho fan de manera molt natural.
0: Com les pèrdues de temps i fer la croqueta, Paula, i si ara dius que te fa mal i que te van a atendre, t'has de quedar un minut fora del camp, també, o sigui que van haver de canviar moltes rutines prou habituals, com tu dius, en este Mundial dels Futbolistes, si els àrbitres s'ho prenen seriosament.
1: Veurem com funciona tot això. La veritat és que Itàlia, que li agrada molt perdre temps, no podrà fer-ho perquè no està jugant, però de segur que li fan moltíssim cas a este Mundial també des d'allà, perquè són malalts de futbol. Nosaltres anirem contant com va evolucionant aquest Mundial així i com funciona també el mercat dels nostres. Gràcies, José Vicenç.
0: De res.
1: I Paula Alerín, parlem més avant. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Nosaltres els deixem amb els informatius. Esta nit tenen el 90 minuts. Bona vesprada.
3: Esports a punt.

0: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
1: Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad.
2: La Conselleria d'Educació i els sindicats acaben d'arribar a un acord parcial per a la reducció de la càrrega burocràtica del professorat.
3: Jo vaig aprofitar per alçar-me perquè després les cames se m'encangrenen. Si voleu fer el mateix, pues jo vos convidé.
4: Des de les 8 de la mañana, dando órdenes. Conociendo toda la información, dando órdenes y mintiendo.
5: Pérez Llorca no té només que una eixida i és, evidentment, cessar a este govern d'incompetents, de cínics.
6: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Hola, com estan? Acaba, de moment, la vaga indefinida del professorat després d'un mes de mobilitzacions. Se suspèn, sí, però podríem dir que queda adormida perquè, segons els sindicats majoritaris, no acabarà la pressió. De fet, els 200 consultats ahir van votar 30.000 dels 78.000 que hi ha a la Comunitat Valenciana, van decidir suspendre la vaga, però rebutjar també la proposta que havia presentat el govern valencià. El cas és que avui les dues parts s'han tornat a seure i han anat negociant punt per punt i aquest últim acord que la conselleria va posar damunt la taula, i només hi ha hagut fumata blanca pel que fa a la reducció de la burocràcia i no entesa total perquè AMPE no ha signat. De la resta, no hi ha hagut consens ni en plantilles, ni en ràtios, ni en cap dels epígrafs que s'estan negociant, excepte en el punt del valencià, que s'ha tancat, però només amb la rúbrica del CESIF. Per tant, ara, desactivada la vaga, es faran negociacions punt per punt en diferents meses sectorials.
7: Seguim en la lluita perquè els punts que s'han quedat amb una negativa tenim marge per a negociar.
8: A veure si hi ha avanços també o no, però la mobilització continuarà fins que aconseguim aquestes millores que mereix el sistema educatiu i el nostre alumnat.
9: Gràcies a les mobilitzacions i a la vaga educativa, els documents que teníem avui no teníem res a veure amb els que teníem a l'inici.
10: I AMPE no ha lograt poder firmar ninguno de estos 7 bloques porque consideramos que todavía hay mejoras para hacerlo.
11: Y vamos a pelear en reunión a reunión para que realmente esas mejoras que se deben de llevar a cabo, pues efectivamente se vayan implementando.
0: Era la veu dels sindicats. La consellera ha volgut posar avui en valor al professorat, que actua, diu, amb professionalitat en este mes de negociacions, i ha dit que este acord és només el principi per tal d'aconseguir un enteniment en la resta de reivindicacions. Carme Ortín.
12: Han sigut setmanes molt exigents per a les famílies i els alumnes, ho sabem, però especialment per als docents, que han continuat donant-ho tot a les aules mentre negociàvem. Avui donem el primer pas cap a un llarg camí. És un acord parcial, el primer de molts que tenim previstos.
0: Bé, mentre les negociacions continuaven als despatxos, als carrers s'han repetit fins fa uns minuts les mobilitzacions. Una nova manifestació ha recorregut els carrers del centre amb destinació a la plaça de la Mare de Déu. Són les 3 i 3 minuts. De seguida els contem els detalls de la vaga i la resta de les notícies en este dijous 11 de juny.
6: Les notícies del migdia.
0: Anem ja en la resta del menú informatiu. Maite Freitas està als comandaments tècnics. El papa Lleó XIV ha continuat avui la visita pastoral a Espanya, a les Canàries. Este migdia ha estat en el port d'Arguineguín, on en 2020 es van amuntegar, ho recordaran, durant setmanes, més de 3.000 persones migrants arribades a bord de caiucs des del nord d'Àfrica. Òscar Martínez, bona vesprada.
13: Hola, bona vesprada. El lloc triat i els missatges del pontífex no han sigut casuals. El discurs del papa en el port ha sigut un al·legat per preservar la dignitat de les persones migrants que usen la ruta atlàntica per arribar a Europa. 635 han mort en l'intent en el que portem d'any 2026, segons l'ONG Caminant Fronteres. Lleó XIV ha escoltat, per persona interposada, el testimoni d'una dona migrant i víctima de tracte, que no ha estat present per raons de seguretat. I ha contat que va arribar a Espanya amb 22 anys per a donar un millor futur a les filles que va deixar a Nigèria, que els homes que la van dur la van violar i la van deixar embarassada en la travessia, que la van obligar a prostituir-se per a pagar el

0: deute contret i que el seu malson continua, encara que la policia la va alliberar. El papa ha clamat per la dignitat de la vida de les persones migrants i ha reclamat les autoritats que preserven la vida d'aquestes persones.
1: Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad. No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida.
2: Bé, este dijous ens deixa també les reaccions polítiques als whatsapps que va intercanviar la vicepresidenta Camarero amb el president Mazón i també la resta de conselleres i consellers el Dia de la Dona, uns missatges que, en què l'excap del Consell va escriure a primera hora del matí, i és literal, inundem les de dades als mitjans, desprèn sensació d'estar alerta que et cagues i calma la gent, que és l'important.
0: Sí, i el PSPB assegura que els missatges proven que l'expresident Carlos Mazón i els consellers tenien informació sobre el que estava passant i que el mateix Mazón estava donant ordres des del matí, contràriament al que sempre han mantingut. La secretària general del PSPB, Diana Morant, ha exigit al president Pere Llorca que aparte Mazón de les Corts i que comparega al Parlament Valencià per a donar explicacions.
3: Tuvieron toda la información desde el primer momento y nos han mentido. El señor Mazón ese día estaba dando órdenes desde las 8 de la mañana.
0: El Compromís ha demanat que tant Carlos Mazón com les conselleres Salomé Pradas, imputada en la causa, tornen a compareixer en la Comissió d'Investigació de la Dana en el Congrés. El síndic a les Corts, Joan Baldoví, ha dit que els whatsapps revelen que Mazón estava preocupat per la imatge que anava a donar, no per la gestió de l'emergència, i ha exigit al cap del Consell, a Juan Fran Pérez Llorca, que dissolga el govern valencià per incompetent.
4: Pérez Llorca no té només que una eixida i és evidentment cessar a este govern d'incompetents, de cínics i de, en fi, totalment deshumanitzat.
2: I avui hem conegut el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero, també de l'entrada de la Guàrdia Civil en la seu del PSOE pel cas Leire. Els socialistes es mantenen com a primera força, però perden gas en detriment dels populars. Pau Ibars.
5: El PSOE guanyaria les eleccions, però les distàncies s'acurten amb el PP. Ara és de 4 punts. De fet, el Partit Socialista és el que més baixa percentualment en intenció de vot, quasi 5 punts, i es queda en un 31,3% dels vots. El Partit Popular guanya 2,2 punts i es queda en el 27,1. En tercera posició es manté Vox amb un 15,8% i una variació negativa de 0,4 punts. I Sumar i Podem són quart i quint amb el 6,4% i el 2,8% respectivament. Els dos pugen lleugerament. Pel que fa a la valoració dels lideratges, cap dels principals líders aprovaria, però Pedro Sánchez continua sent el millor valorat amb un 4,21. Yolanda Díaz obté un 4,05, Alberto Núñez Feijó un 3,79 i Santiago Abascal un 2,99.
2: I de macroeconomia, el Banc Central Europeu, que acaba de pujar, com estava cantat, un 0,25% el tipus d'interès, no ho feia des del 23, una maniobra que deixa els tipus en el 2,4% i que té l'origen a la guerra de l'Iran. Marta García.
6: L'objectiu del Banc Central Europeu està clar, baixar la inflació de l'eurozona disparada per la guerra de l'Iran al 3,2%. L'origen d'aquest encariment dels preus el podem trobar a l'estret d'Hormuz, tancat de nou totalment. El preu del petroli està disparat, els costos de producció també, i els preus pugen cada vegada més. Què ha fet el Banc Central Europeu? A pujar els tipus d'interès. La conseqüència directa és clara. Les hipoteques s'encareixen, la gent ha de pagar més, el consum baixa. En baixar el consum es regula la llei d'oferta i demanda. La gent consumeix menys i com hi ha molta oferta, les empreses estan obligades a baixar els preus i així baixa també la inflació. Traduint tot això, a partir d'ara una hipoteca mitjana de 175.000 euros a 25 anys s'encarirà 270 euros que aniran a l'hipoteca i que abans anaven a l'estalvi o al consum.
2: Anem ja amb la previsió de l'horatge a les 3 i 9. Victòria Rosselló, bona vesprada.
7: La situació meteorològica ve caracteritzada per l'estabilitat, tot i que hem tornat a tindre un dia molt ennuvolat a la part central i sud del territori, amb precipitacions que han tornat a ser de caràcter molt dèbil, plugims que han deixat alguns litres per metre quadrat a causa del vent de gregal que bufa de manera persistent i ha acumulat humitat suficient per a poder causar eixos núvols i eixes precipitacions. Demà ja tindrem un dia més ras, escamparà la nuvolositat, tot i que continuarem amb vent de procedència marítima, i hem de dir que les mínimes de la nit en quedar-se ras han baixat i sobretot ho han fet a l'interior, un ambient fresc que ha contrastat amb la nit tropical que han viscut en punts de la costa. A partir de demà el sol s'imposarà, tindrem pas de núvols alts principalment, algun núvol baix, i ja no tindrem possibilitat de precipitacions. Les temperatures diurnes tendiran a pujar clarament i de fet s'espera un cap de setmana que siga assolellat i calorós, amb màximes que puguen passar

0: Hernández, la universidad pública donde debes estar.
1: Preinscríbete en umh.es.
2: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Últim dia de vaga indefinida a l'educació pública, després que la consulta al personal docent decidirà suspendre les protestes. Avui la mesa de negociació només ha aconseguit aprovar dos acords parcials i ha concitat el rebuig unànime de la resta de punts en la proposta de la Generalitat. A partir d'ara es negociarà, com ha dit la consellera i també els sindicats, en taules sectorials. José Soler, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Patricia. Sí, després de 4 hores de reunió només ha hagut un acord pel que fa a simplificació burocràtica, però també no ha sigut un acord unànime perquè el sindicat AMPE s'ha desmarcat. També s'ha aprovat, el punt sobre el valencià amb l'únic vot favorable del CESIF. José Seco és el representant de CESIF en la negociació.
6: CESIF hoy ha firmado el acuerdo de burocracia. Entendemos que va a ser un acuerdo muy bueno directamente en los centros educativos porque va a aligerar ese trabajo a los docentes para que puedan dedicar su tiempo al alumnado. Y ha firmado también CESIF el acuerdo de la formación en valenciano.
5: Per contra, cap sindicat ha assignat els apartats de ràtios, plantilles ni infraestructures i sobre les retribucions la conselleria dona per tancat aquest apartat amb la signatura prèvia dels sindicats CESIF i AMPE. A partir d'ara es convocaran taules sectorials sobre els punts que no s'han aprovat. Carmen Ortí, consellera.
7: Això és l'inici, no és el final. L'acord global té molts més camins per davant. La pujada salarial dels 200 euros mensuals, la climatització del 100% de les aules, la contractació de 5.000 nous docents, la baixada de ràtios en tots els nivells. Tot això continuarà negociant-se mesa a mesa, bloc a bloc.
5: Però els sindicats han dit que es mantindran vigilants. Marc Candela, STPB, Txelo Baix, Comissions Obreres i Maite Tarazona, UGT.
8: A veure si hi ha avanços també o no, però la mobilització continuarà fins que aconseguim les millores que mereix el sistema educatiu i el nostre alumnat.
9: I seguim en la lluita. Tenim marge per a negociar.
10: Gràcies a les mobilitzacions i a la vaga educativa, els documents que teníem avui no teníem res a veure amb els que teníem a l'inici.
5: I mentrestant, avui un dia més, milers de manifestants s'han concentrat des de primera hora a les portes de la conselleria, des d'on ha eixit una manifestació que ha acabat a la plaça de la Mare de Déu.
4: Bé, més coses. L'oposició ha reaccionat als missatges compartits pel Consell de Carlos Mazón el dia de la dona en el seu grup de WhatsApp. Exigien que l'expresident abandoni l'acte de diputat. Compromís ha demanat també que torni a comparèixer al Congrés davant de la Comissió de la Dona. Josep Sastre.
11: Per a Diana Morant, secretari general dels socialistes valencians, els missatges de Carlos Mazón al seu consell el 29 d'octubre són la prova que es prioritzava la comunicació i no la gestió de l'emergència.
12: Nos han mentido todos, todo el tiempo. Conociendo toda la información, decidieron simplemente elaborar una estrategia de comunicación.
11: L'oposició demana que Mazón abandone l'escó a les Corts. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, creu que el xat desacredita també uns consellers que haurien de ser cessats.
13: Pérez Llorca no té només que una eixida i és, evidentment, cessar a este govern d'incompetents, de cínics i de, en fi, totalment deshumanitzat.
11: Els missatges del xat els va entregar la vicepresidenta Susana Camarero al jutjat de Catarroja, Aïr. Arran d'ells, Compromís ha demanat que Mazón torni a compareixer davant la Comissió de la Dona del Congrés. El PSPB vol que també Juanfran Pérez Llorca ho faça a les Corts per tractar la gestió de la dona.
4: I la jutgessa de Catarroja acaba d'emetre una providència en la que informa a les parts de tots els missatges aportats i de llista, la llista de telefonades que ahir va aportar la vicepresidenta.
14: Si totes aquestes comunicacions estaran ja a disposició de les parts, la jutgessa també ha demanat als ajuntaments de Xiva i Utiel totes les comunicacions que van rebre i les que van emetre el dia de la dona. Això va ser el 29 d'octubre de l'any 24 i també el dia anterior, el 28. La jutgessa ha admès la petició de la defensa de l'investigat Emilio Orgüeso, exsecretari autonòmic d'Emergències, i demana les comunicacions que van tindre amb el centre d'emergències.

0: El papa Lleó XIV ha continuat avui la visita pastoral a Espanya a les Canàries. Este migdia ha estat en el port d'Arguineguín, on en 2020 es van amuntegar durant setmanes més de 3.000 persones migrants arribades a bord d'embarcacions des del nord d'Àfrica.
1: El discurs del pontífex a Arguineguín davant del president del govern espanyol, el de les Illes Canàries i de centenars de persones entre les que hi havia migrants i voluntaris que els acullen, ha sigut el més contundent al·legat a favor de la protecció i de la vida de les persones migrants que l'hem escoltat des que va arribar dissabte passat. I l'ha començat adreçant-se a les persones creients, a les quals s'ha advertit que no poden mirar cap a un altre costat i ser alienes al drama dels migrants.
2: Sabemos que este mismo capítulo hace también una advertencia que ningún creyente puede tomar a la ligera. Hoy, junto al mar, la palabra se vuelve concreta. Aquí llegan tantas vidas heridas, despojadas de casi todo, pero nunca, nunca de su dignidad.
1: Lleó XIV ha escoltat per persona interposada el testimoni d'una dona migrant, també víctima de tracta, que viu custodiada per la policia per raons de seguretat.
3: Al llegar a España me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme. Me trataron muy mal. Me separaron de mi hijo. Tenía 11 meses.
1: El pontífex ha reclamat a Europa que no s'acostume a que la mar es convertisca en un cementeri sense làpides i ha clamat contra la indiferència.
2: Porque hoy, aquí, junto al mar, cada vida que llega nos pregunta qué queda de nuestra humanidad. Tarde o temprano se sabrá si supimos custodiarla o si dejamos que la indiferencia hablara por nosotros.
1: Lleó XIV, en estos moments, està en la catedral de Santa Anna, en les Palmes, on farà una missa i després donarà un discurs a les persones assistents.
0: Més coses. El president Pérez Llorca ha avançat avui un pla per a simplificar la burocràcia a l'hora d'atorgar llicències noves per a les renovables. També se simplificarà el procediment per autoritzar que les plantes, a més de produir, puguen també emmagatzemar energia.
1: Bueno, a partir d'ara, les entitats col·laboradores de certificació, com ara la Federació Empresarial Metal·lúrgica, FEMEVAL, i el Col·legi d'Enginyers, tramitaran la documentació de les plantes que no necessiten permisos ambientals o d'utilitat pública per agilitzar la concessió de llicències. L'objectiu, segons el cap del Consell, és desembussar la concessió d'expedients per a la implantació més ràpida de les energies renovables.
4: Hemos conseguido que en estos tres años se hayan instalado el doble de potencia de renovables en la Comunidad Valenciana. Hemos hecho un gran trabajo para desatascar muchísimos expedientes que estaban por resolverse. Hemos desatascado más de 9.000, que a partir de ahora también las entidades colaboradoras de certificación van a intervenir en los expedientes de tramitación de la Generalitat Valenciana. Estamos convencidos que en los próximos meses reduciremos entre 5 y 10 veces los plazos de tramitación.
0: I Jorge Bellver, que ahir mateix dimitia com a director general de Transparència per estar investigat en el cas Assut en la seva etapa de regidor de l'Ajuntament de València, està ingressat a l'UCI després de patir un ictus. L'exalt càrrec va ser operat d'urgència ahir de vesprada.
1: L'Audiència de València va confirmar dies arrere la imputació de Bellver en el cas Assut per cobrar presumptament comissions i regals de luxe mentre va ser regidor d'Urbanisme entre l'any 1999 i 2013, quan Rita Barberà era alcaldessa. El fins ara director general de Transparència va presentar la renúncia ahir de matí. També va enviar una carta al Partit Popular en què sol·licitava la suspensió temporal de militància mentre dure la situació processal.
0: I avui continuen les reaccions polítiques per les suposades reunions de l'exmilitant socialista Leire Díez amb el que era número 2 de l'exfiscal general de l'Estat. El Suprem s'acaba de pronunciar en contra d'un eventual indult a més al fiscal, a Álvaro García Ortiz, en considerar que no hi ha raons de justícia, equitat o utilitat pública. Lorena Diego.
5: Bona vesprada. Les paraules d'Òscar López dient que hi ha jutges que prevariquen situen de nou en el centre el funcionament de la justícia. Patxi López.
6: Ha habido distintas velocidades de atender ciertos procesos judiciales, que ha habido sentencias incomprensibles.
5: També en el focus les dos reunions de Leire Díez i l'advocat Jacobo Teijelo amb Diego Vilafañe, mà dreta del que era fiscal Álvaro García Ortiz, unes trobades de que no consta registre i en què Díez va ser presentada com una companya de despatx. Esther Muñoz, portaveu del PP.
7: Estamos conociendo toda la operación que ha montado el Partido Socialista para proteger a Pedro Sánchez.
5: Gabriel Rufián y Alberto Ibáñez.
8: Estaba mandatada por la dirección del PSOE.
9: Eran el habitante del PSOE con mucha suerte.
5: L'ex vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha reconegut que va conèixer Leire Díez quan treballava en xarxes en el partit en Cantàbria, però ha especificat que no tenien relació personal.
0: I el jutge ha autoritzat a la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil que rastreja els comptes bancaris d'Alberto González Amador.

0: director de la parella de la presidenta madrileña pels seus negocis amb el grup sanitari Quirón.
1: El jutge ha demanat a 16 entitats bancàries que lliuren a l'UCO tota la informació bancària que tinguen de González Amador des de l'any 2014. L'instructor ha acordat esta diligència 6 mesos després que li ho reclamaren els agents. La justícia investiga si la parella d'Ayuso va comprar per 500.000 euros un negoci d'estètica sense apenes valor comptable a un directiu de Quirón com a favor per la participació com a intermediari en una compravenda de mascaretes en què Amador va ingressar una comissió d'un milió d'euros, segons la investigació judicial.
0: I el popular Alfonso Fernández Mañueco ha pres possessió este dijous com a president reelegit de la Junta de Castella i Lleó després d'haver sigut investit dimarts.
1: Mañueco ha apel·lat a la unitat després de revalidar la presidència amb els vots de Vox, també, que l'ha obligat a assumir la prioritat nacional contra les persones migrants. Mañueco ha assegurat que complirà el pacte de govern signat amb l'ultradreta.
2: Assumo mi nueva etapa de gobierno con satisfacción, ilusión y responsabilidad, para cumplir puntualmente un programa de gobierno fruto de un pacto que cuenta con un gran respaldo parlamentario. Un programa de gobierno que quiero llevar a cabo desde los valores que asumo.
0: Això en Castella i Lleó i Andalusia no hi ha hagut acord entre el PP i Vox per al repartiment de la mesa del Parlament que presidirà el Partit Popular i en què no hi estarà Vox.
1: I el candidat a president de la Junta, de nou, Juanma Moreno Bonilla, ha de negociar la investidura amb Vox, que també l'exigirà que assumisca la prioritat nacional.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Les 3 i 22 minuts. A Cabanes, a la platja de Torre de la Sal, s'ha convertit en la primera del litoral que tanca el bany a les portes de l'estiu després de detectar-se nivells elevats del bacteri E. coli en l'aigua. Fa apenes una hora, les analítiques han confirmat ja que l'aigua torna a ser apta. Mònica Artana.
4: L'Ajuntament de Cabanes acaba d'alçar la restricció al bany perquè l'analítica de control de qualitat de l'aigua d'esta platja de Torre la Sal que s'ha fet este migdia determina que ja no hi ha presència de coli en les seues aigües. La platja ha estat tancada al bany durant tot el matí perquè en les medicions que es fan de manera periòdica van detectar nivells alts d'este bacteri que està present en els residus fecals. El consistori treballa a hores d'ara amb els tècnics per conèixer el motiu de la presència de l'E. coli i tot apunta a que podria estar relacionat amb un episodi de fortes pluges d'estos dies.
0: I el passeig Federico García Lorca de València als voltants del Parc Central tindrà 4 carrils, 2 per a vehicle privat, 1 per a transport públic i un altre per a bicicletes. L'alcaldessa ha donat este migdia detalls del projecte.
1: Bueno, està concebit com un gran eix amb el soterrament de les vies, travessarà tot el sud de la ciutat i el 88% de l'espai, segons l'Ajuntament, serà zona verda. I esta és l'alternativa definitiva de l'Ajuntament al corredor verd que va concebir l'anterior grup de govern de Compromís i el PSPB. La intervenció estableix la construcció de 8.300 nous habitatges, 2.000 d'ells protegits, i assegura l'Ajuntament, assegura l'alcaldessa Maria José Català, que tindrà una mobilitat sostenible sense col·lapses.
5: Con esta solución sumamos una gran zona verde a la ciudad, favorecemos la permeabilidad de los barrios y de distritos que históricamente han vivido de espaldas uno a otro y generamos una mayor calidad urbana transformando suelo residencial e industrial, perdón, en residencial y mejorando los equipamientos y dotaciones públicas.
0: I l'Associació de Veïnes i Veïns del Cabanyal Canyamelar a València denuncia la proliferació de càmeres de videovigilància il·legal. Selena Andreu.
6: Sí, bona vesprada. Avui no queda ni rastre de les càmeres de videovigilància instal·lades davant d'un complex d'apartaments turístics en construcció al carrer Francesc Valdomar, al barri del Cabanyal de València. El veïnat ha presentat denúncia i la policia local les ha retirades en comprovar que registraven el pas de vianants, una pràctica il·legal que cada vegada és més freqüent. Daniel Adell és president de l'Associació de Veïns del Cabanyal Canyamelar.
7: Un apartament turístic nou, una càmera que apunta al carrer nova. Sí que és veritat que la policia local alça acta del fet de que n'hi ha una càmera, però no sabem res més.
6: En molts casos es tracta de càmeres de videovigilància 360 graus que controlen cada moviment. Una pràctica, ens expliquen els juristes, que està expressament regulada per la Llei Espanyola de Protecció de Dades i per la Llei Orgànica de Tractament de Dades. Ricard Martínez és professor de Dret Constitucional a la Universitat de València.
8: La seguretat privada no pot captar imatges de la via pública. Tots tenim dret a protegir la nostra propietat o a controlar els accessos. Tu has d'instal·lar les videocàmeres protegint exclusivament l'entrada i les finestres de l'edifici.
6: I afix que qualsevol particular pot presentar una denúncia. Cal fer una fotografia de la instal·lació de videocàmeres per a tindre una evidència.
0: I a Castelló de la Plana, un estudi de la Universitat Jaume I posa en valor la pràctica de venda de fruites i hortalisses a la porta de les cases dels llauradors, demanant que es declare bé d'interès cultural amb la finalitat de preservar aquesta tradició com a part del patrimoni cultural i agrícola de les nostres comarques. Lluís Liñana.
9: No hi ha cartells lluminosos, ni tampoc horaris comercials. Sí que hi ha producte de proximitat. Ens ho conten Lucía i Carmen, llauradores, que cada dia venen els productes a peu de carrer.
10: Pepinos, cebolles, hojas, patates, ajos, lletugues, albergines, pebreres i de tot.
9: Una cadira a la porta de casa i una caixa plena de productes acabats de collir són suficients. Un estudi de la Universitat Jaume I dona valor a esta pràctica i alerta que la falta de relleu generacional posa en risc la continuïtat. Enrique Montón, investigador de l'Institut Interuniversitari de Geografia de l'UGI.
11: De gente que se ha dedicado a la agricultura, una actividad que va en retroceso, los hijos o los nietos, raro es que quieran continuar en esa actividad.
9: Perquè el futur d'esta tradició implica adaptar-se als nous temps.
11: Ja ofrece venta a través de WhatsApp, venta a través d'Instagram.
9: Una forma de comerç senzilla que encara resisteix el pas dels anys.
0: Anem amb la informació del món. Donald Trump amenaça amb tornar a atacar amb força l'Iran esta nit en una nova advertència llançada quasi a la mateixa volta a les xarxes. I ho fa després que el seu exèrcit hagi bombardejat de nou l'Iran amb objectius claus per al petroli iranià. Marian Company.
12: Les afores de la capital i les estratègiques illes de Kharkiv a l'estret d'Hormuz han sigut els principals objectius de la segona nit consecutiva d'atacs, esta volta més amplis, bombardejos que han deixat sense efecte la treva, assegura el ministre d'Afers Estrangers iranià, que ha promès dur l'infern als països veïns. Han atacat de nou bases nord-americanes de Jordània, Kuwait i Bahrain, on han ferit una xiqueta d'11 anys. L'estret d'Hormuz està, des d'este matí, tancat per complet, anuncien, després que Trump hagi assegurat que han ajudat 22 vaixells a burlar a fosques el bloqueig iranià. L'Índia denuncia que 3 petroliers en ciutadans seus a bord han sigut atacats pels Estats Units prop d'Oman. Almenys 3 marines han mort.
13: We need to negotiate with bombs.
12: Si hem de negociar amb bombes, ho farem, ha advertit el secretari de la Guerra dels Estats Units. Segons algunes informacions, ni Washington ni Teheran s'han alçat de la taula de negociacions, tot i els atacs creuats.
0: I a Irlanda del Nord, segona nit de disturbis racistes, 12 policies han resultat ferits en l'enfrontament amb els grups violents que intentaven accedir a un hotel al nord de Belfast on s'allotgen migrants. 200 agents se sumen avui al dispositiu de seguretat per tal de frenar estos aldarulls. Carme Pastor.
14: La policia ha fet ús de furgos, blindats i canons d'aigua per a contindre els manifestants. Centenars de persones que han tornat a protestar de forma violenta per l'intent d'assassinat d'un resident a mans d'un refugiat africà. 12 policies han resultat ferits i 16 persones detingudes. La nova protesta s'ha traslladat a una localitat al nord de Belfast amb un objectiu clar, accedir a un hotel on s'allotgen migrants a l'espera de rebre asil. El secretari d'Estat per a Irlanda del Nord ha apel·lat a la responsabilitat de les xarxes socials, recordant que han d'eliminar el contingut il·legal. Perquè activistes d'extrema dreta han fet crides a la mobilització en la publicació d'adreces de vivendes on suposadament viuen migrants utilitzades en els aldarulls de dimarts a la nit que han deixat una trentena de persones sense casa.
0: Esta vesprada obri al públic el Museu Camilo VI, al COI, el principal espai internacional dedicat a la seva figura. Trobarem allí més de 2.000 peces, moltes donacions de fans i també objectes personals. Pilar Llorca.
15: Ja ho deia el cantant alcoià en este tema, el meu cor és d'Alcoi, i tant estimava la seva terra que va deixar tot el seu llegat ací. I avui es materialitza el seu desig d'obrir a la seva ciutat este espai museístic, 300 metres quadrats expositius, amb un disseny immersiu i amb una vitrina hologràfica inèdita a Europa. Míriam Miralles, directora del museu.
16: Tracta ixa evolució de Camilo, ixa com va tirar endavant la seva carrera. Bé, això seria la primera part, i la segona, més enfocada a els seus orígens. I una última part molt especial dedicada a Jesucristo Superstar.
15: Amb més de 500 temes registrats, va ser un dels grans de la música llatina, un cantant i compositor que va vendre més de 100 milions de discos i que va aconseguir que 52 dels seus temes arribaren a ser número 1 en tot el món.
0: Doncs amb la música de Camilo VI acabem este temps de notícies. Són les 3 i mitja ja. A les 4 actualitzem i sempre poden estar informats a través del nostre web. Adeu, demà més millor.
17: Estic en el món tractant de fer-lo més humà i millor.

0: punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
2: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
1: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
2: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
1: Preinscríbete en umh.es.
3: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
0: Som Apunt.
4: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30. És moment de que parlem d'economia.

0: Sa Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És dijous, és 11 de juny i en este moment comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, ja saben, tenim una vesprada de ràdio en valencià i en directe que iniciem parlant de la més que prevista pujada de tipus d'interès que ha portat a terme el Banc Central Europeu. La institució ha confirmat fa només uns minuts que el preu dels diners puja al 2,25%, la primera pujada en 3 anys, i que arriba per a intentar frenar la inflació derivada de la guerra al Pròxim Orient. Ara bé, és anar per davant de la corba, esta decisió? Pot retallar massa el consum privat i portar ara un moment de desacceleració econòmica, o indicadors com el PIB ho justifiquen? I com impacta això en els nostres productes amb els bancs, com per exemple aquestes hipoteques variables? De seguida ho analitzarem tot. A més d'esta reunió d'avui del Banc Central Europeu, l'altra gran cita de la jornada és la inauguració del Mundial de Futbol 2026. Ja sabem que este és el Mundial més car de la història, amb el preu de les entrades absolutament disparat i sense cap lògica. Però a més, avui analitzarem l'impacte que té este esdeveniment en la nostra economia. Es calcula que 2 de cada 3 aficionats seguiran els partits des de casa, la qual cosa elevarà la seva despesa un 6%. En quins productes o en quins serveis? De seguida ho comentarem. I a més, també ens farem ressò dels Premis MIA 2026, organitzats pel Club de Màrqueting del Mediterrani, que es van lliurar a nit. Vos contarem qui han sigut els guardonats i veurem com el màrqueting transforma la nostra societat. Per acabar, també comentarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Ahir ho anticiparem i avui es confirma. Comencem el programa d'avui parlant d'eixa pujada dels tipus d'interès acordada per el Banc Central Europeu.
1: Fa solament uns minuts, el Banc Central Europeu ha anunciat una pujada de tipus d'interès de 25 punts bàsics, situant-los en el 2,25% després de quasi 3 anys de contenció. Esta mesura busca frenar la inflació en l'eurozona, que va escalar al 3,2% al mes de maig a causa de la crisi energètica derivada de la guerra, en un context que debilita, on es debilita en el PIB regional, que ja va retrocedir un 0,2% en el primer trimestre.
2: En el plan hipotecari, l'Euribor ja anticipava la decisió i la seva mitjana mensual ronda el 2,8%, la qual cosa encarirà les quotes dels qui revisen la seva hipoteca variable respecte a l'any passat. Això farà que la banca revise a l'alça les seues ofertes comercials per a no perdre competitivitat tot i que es descarten mesures agressives.
1: Volem analitzar tot això amb Alejandro Ortolà, ell és director de Desenvolupament de Negoci de Foro Invest. Alejandro, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Alejandro, anem a lo més bàsic. Per què per a controlar la inflació es pugen els tipus?
3: Bueno, básicamente la herramienta de los tipos de interés, que es la herramienta que tiene el Banco Central Europeo, lo que consigue al subir tipos de interés es pues ralentizar un poco el ritmo económico, ¿no? Uh-huh. Se consume y se invierte menos, se disminuye un poco la demanda de bienes y servicios, las empresas tienen más complicado subir precios, con lo cual al final es como si, por poner un ejemplo sencillo, como si estuviéramos tomando vitaminas, vamos un poco acelerados,

0: 2,2, con lo cual van a tener más difícil esa bajada de tipos de interés.
1: Estarem molt pendents de com evoluciona, com evolucionen allí els tipus, sobretot per aquesta controvèrsia que existeix en les pressions que Donald Trump porta fent a la Fed en els últims mesos per a aquesta baixada, una baixada que, segons les xifres, seria quasi impensable. Alejandro Ortolà, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Molt bona vesprada. Adéu.
0: Bona vesprada. Adéu.
2: I sí, avui en Cadena de Valor es torna a parlar de futbol. I és que la inflació va de la mà en el consum privat i en aquest sentit avui és la inauguració del Mundial de Futbol. Deixant de costar les xifres macro que fan que ja siga el Mundial més car de la història, l'inici del Mundial de Futbol impulsarà un notable increment del consum en les llars, ja que 2 de cada 3 aficionats seguiran els partits des de casa. I això elevarà la seva despesa en un 6%. Segons la consultora World Panel, els productes més demandats per aquestes ocasions seran els refrescos, els embotits i els plats preparats com pizzes o ensalades.
1: Els aficionats més acèrrims registraran els majors pics de consum, incrementant fins a un 16% en les seues compres en refrescos en la llar i un 46% en el consum de combinats si opten per eixir. Per altra banda, els aficionats menys interessats elevaran la seva despesa domèstica un 4%, destacant de forma molt especial el consum de vi, que creixerà fins a un 30%.
2: Els bars també es beneficiaran de la competició i preveuen augmentar la seva caixa fins a un 30% els dies de partit, amb ingressos que podrien aconseguir els 130 milions si Espanya arriba a la final. Per aprofitar l'esdeveniment, els locals ja preparen menús tancats i promocions de begudes, mentre que els restaurants confien en un servei a domicili per a mitigar la caiguda de reserves.
1: I parlem ara de vivenda, perquè durant el primer trimestre de l'any 2026 el nombre de qualificacions definitives de vivendes protegides va augmentar un 74% respecte al mateix període de l'any anterior, aconseguint 5.215 unitats més. Segons el Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana, esta dada multiplica per 9 els resultats de l'any 2018. Així mateix, es van iniciar 4.048 habitatges protegits, la qual cosa suposa un increment del 24% i la seva major xifra registrada en els últims 14 anys.
2: Quant als promotors d'habitatge protegit, el sector privat va liderar l'activitat amb el 58,9% del total, és a dir, arribant a les 3.123 unitats i un creixement superior al 43%. Per part seva, la promoció pública va aportar més del 40% restant amb 2.092 habitatges, una xifra que aconsegueix duplicar els registres de l'any passat. Paral·lelament, l'habitatge lliure també va experimentar un avanç en iniciar-se al voltant de 35.000 immobles, que suposa un 12,7% més.
1: Hem de tindre en compte que veníem de nivells molt baixos, però en aquest sentit, des del govern afegeixen que en aquest trimestre no sols es va consolidar el repunt de la construcció, sinó que a més es va aconseguir la millor dada de licitacions d'habitatge públic de tota la sèrie històrica. Escoltem les notícies internacionals que ens porta Mar Hernández.
3: Els mercats no esperen canvis en els tipus d'interès en la primera reunió de la Reserva Federal sota la presidència de Kevin Warsh. La inflació als Estats Units ha pujat fins al 4,2%, en màxims de 3 anys, mentre que el mercat laboral continua mostrant fortalesa, factors que dificulten una rebaixa del preu dels diners en un context marcat per la guerra amb l'Iran i la tensió als mercats energètics. La imminent eixida a borsa de SpaceX podria convertir Elon Musk en la primera persona al món amb una fortuna superior al bilió de dòlars. Segons Oxfam Intermón, el seu patrimoni arribaria a una xifra equivalent a la riquesa acumulada pel 46% de la població amb menys ingressos del planeta, una situació que l'ONG considera un exemple extrem de concentració de riquesa i una alerta sobre l'augment de les desigualtats econòmiques i socials. La Unió Europea ha advertit que l'accés a una vivenda digna i assequible ha de ser considerat un dret fonamental davant una crisi habitacional que afecta cada vegada més ciutadans. Segons l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, prop d'1,3 milions de persones no tenen llar, mentre que els preus de la vivenda han pujat més d'un 53% en l'última dècada. L'organisme també reclama mesures contra l'explotació laboral dels treballadors extracomunitaris

0: país i defensa una major responsabilitat de les plataformes digitals per a combatre la desinformació i els discursos d'odi a internet.
1: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
2: Ens centrem ara en el món empresarial, en els negocis. Solem parlar de números, però la clau de l'èxit comercial està en connectar amb les persones. D'això tracta precisament el màrqueting i anit els Premis MIA 2026 van reconèixer a les empreses que millor ho fan, destacant que el factor humà és insubstituïble. En plena era de la intel·ligència artificial, estos guardons demostren que les grans idees naixen del criteri, la intuïció i també el batec dels equips humans.
3: Entre els premiats d'enguany destaquen projectes que transformen sectors sencers. Des de la gelateria Verdú Artesans, triada la millor marca de l'any en desestacionalitzar les seues vendes amb la seua estratègia digital, fins a Sync Medical i a Sindown, que apliquen la innovació i l'impacte social per a millorar la vida de la gent. Al costat de marques com Emuca i la professional Laura Oro de Norauto, els Premis MIA que impulsa el Club de Màrqueting del Mediterrani van demostrar que el bon màrqueting impulsa el creixement econòmic sense perdre mai el pols humà.
2: Volem parlar una miqueta d'estos premis i per això tenim al telèfon a la presidenta del Club de Màrqueting del Mediterrani, Eva Prieto. Bona vesprada.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Eva, el lema d'enguany ha sigut sentir l'impulso defensant el factor humà davant este creixement de la intel·ligència artificial. Com es va viure aquesta energia durant la nit de nit en estos premis MIA?
4: Bueno, pues ayer lo vivimos con mucha ilusión. La verdad que fueron un éxito. Más de 320 personas nos acompañaron ayer para celebrar el Día del Marketing y poner en valor a los profesionales que nos dedicamos a esta profesión.
2: Uh-huh. Y en un entorno económico tan competitivo como el que tenemos hoy en día, ¿por qué son tan importantes los Premis MIA para el ecosistema empresarial de la Comunidad Valenciana y, sobre todo, también, qué mensaje envían al teixit directivo?
4: Bueno, por un lado, porque son unos premios que reconocen realmente a los profesionales que estamos impulsando el ecosistema empresarial a través del marketing y de las estrategias de marketing, y además porque visibilizamos al talento y luego al talento joven, que serán los futuros profesionales, y luego por otro lado también porque de alguna forma desde el club nos hemos marcado como objetivo el poner en valor la profesión, ¿no? Somos conscientes que los responsables de marketing tienen que sentarse en las mesas donde se toman las decisiones estratégicas de las compañías, porque con el marketing conseguimos impulsar los negocios.
2: Uh-huh. Y això reflectís molt bé les entitats, les companyies i les persones que van rebre aquests guardons. Ahir anem a comentar-los una miqueta, perquè, clar, tenim una miqueta de tot, ¿no? Són premiats molt diversos, des de les tecnologies lògiques mèdiques avançades fins a una gelateria tradicional com és Verdú Artesans, que va ser la gran triomfadora de la nit amb el millor premi MIA de l'any 2026 que impulsa esta casa a punt. Clar, què tenen en comú tots estos guanyadors i què podem aprendre de les seues estratègies?
4: Bueno, al final son muy diversos y ayer lo comentábamos que si algo destaca de estos premios es la diversidad, ¿no? Porque encontramos estrategias muy disruptivas con estrategias más tradicionales, encontramos negocios más pequeños que compiten con grandes empresas y luego, pues evidentemente que cada una de las estrategias va en función del premio MIA al que le corresponde, ¿no? En este caso, pues estaba social, estaba B2B, estaba B2C y también innovación.
2: Uh-huh. Enguany, esta part m'ha encantat, la veritat, heu posat el focus en el relleu generacional, amb aquest reconeixement especial MIA al talent jove de les escoles de negocis. És fonamental donar pas a les noves generacions. Què estan aportant aquestes noves generacions al futur del màrqueting valencià?
4: Bueno, yo creo que al talento joven hay que darle visibilidad, porque estas nuevas generaciones son los que van a impulsar van a impulsar
2: el marketing, ¿no? Sí, sí.
4: Exacto, y el ecosistema empresarial. Ellos son los que van a seguir construyendo el futuro de esta profesión, y por eso tenemos que estar cerca y darles el

0: su lugar, ¿no? Reconocerles el lugar que merecen dentro del ecosistema, más que nada porque tienen con otra mentalidad, ¿no? Esa creatividad, esa disrupción, que de alguna forma, pues oye, los profesionales que ya llevamos muchos años en activos tenemos que aprender también de ellos.
1: Bueno, esa combinación, ¿no? De talento o de talent jove amb l'experiència, jo crec que al final és la clau de l'èxit de tot. Clar, estaves comentant abans, més de 320 assistents, la nit mediterrània del màrqueting ja es consolida com un gran punt de trobada del sector. De cara al futur, cap a on va el Club de Màrqueting del Mediterrani per a continuar impulsant els professionals de la nostra comunitat?
0: Bueno, nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de los profesionales y de las empresas y marcas del sector, y en este caso pues lo vamos a seguir haciendo pues teniendo en cuenta hacia dónde van las tendencias, ¿vale? Porque tenemos que estar al día, y luego pues dejando ver cuáles son las buenas prácticas, que los casos de éxito que el tejido empresarial valenciano está haciendo un muy buen trabajo a nivel de marketing. Nos queda camino por resolver, pero para eso, por recorrer. Pero para eso estamos el Club de Marketing del Mediterráneo, para poner en valor la profesión del marketing y los profesionales del sector.
1: La veritat, Eva, que ha estat un plaer parlar amb tu. Enhorabona per estos premis MIA 2026 i per moltes més nits del màrqueting mediterrani. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bona vesprada. Adéu.
2: Demà serà notícia.
1: Abans d'acabar el nostre repàs a l'actualitat d'avui, hem de traure la nostra agenda. Volem saber per on passarà l'actualitat econòmica dels pròxims dies, de les pròximes hores. Pere Ferrer, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada, companys. Doncs ja sabeu que sovint repassem un poquet l'agenda també ministerial pel que fa a qüestions econòmiques.
1: Sí.
3: Però bueno, avui podíem donar-li descans al ministre d'Economia, que no tinc res a notar d'ell. Se ve l'agenda, la copa de nou, la visita del Papa.
1: Estaria a l'espera de veure què passaven aquests tipus per part del Banc Central, sí, que encara no estava clar, no?, que anava a passar.
3: Sí, jo crec que s'haurà quedat en el despatx i estarà ja barruntant a veure per on tirem demà. Però
1: exacte,
3: bueno, de tota manera, sí que és ressenyable, per exemple, demà dia 12 de juny és el Dia Mundial contra el Treball Infantil. I sí que m'agradaria fer un resum ràpid pel que afecta, i és que tenim dades d'UNICEF que encara que són de finals de 2024, ja fent referència que encara que n'hi havia 138 milions de xiquets i xiquetes,
1: sí,
3: entre 5 i 17 anys en situació de treball infantil. Sí que és de, i a més, per més inri, es podria dir que quasi la meitat amb risc de la seva seguretat o salut física.
1: Clar, si és que va de la mà, no? Per desgràcia.
3: Va de la mà, sí. La bona notícia és que des de 2020 s'ha reduït esta xifra en 22 milions menys, o sea, es va reduint en bona consideració, però la mala és que l'objectiu que s'havien marcat era erradicar esta lacra per al 2025 i ja hem vist que no s'ha complit. Àfrica ja sí que podríem dir que concentren els majors percentatges, però també està present, i això sí que és curiós, en països amb rendes mitjanes. En conclusió, demà ens recordarem d'esta data i cal erradicar ese treball infantil que estudien primer i que ja tindran ocasió. No?
1: Correcte, no, és així. Ojalà s'acabarà ja en el treball infantil.
3: I repassem per a demà, per exemple, tenim el demà divendres ple del Consell de la Generalitat Valenciana, en esta ocasió a Torrevieja, a Alacant. Després tindrem a mitjan matí la roda de premsa on es plantegen els temes tractats. Tenim també un webinar que convoquen tant l'IBA-CMSI com Cambra València sobre social commerce als Estats Units per a conèixer també un poquet com van els negocis en clau digital al país nord-americà, que també convé un poquet saber per a aquells que estan interessats en internacionalització.
1: Exacte.
3: I fa unes fa un minut estàveu parlant dels premis de màrqueting i, sí, i demà a la nit tindrem el Festival de Publicitat i Comunicació Creativa de la Comunitat Valenciana.
1: Molt important també el sector, eh?
3: Important també, sí. Tenim un viver, jo crec que molt creatiu, si parlem ja de màrqueting, de publicitat, de comunicació al nostre territori, i jo crec que és important renombrar-ho i veure com van aquests guardons, que tinc que dir que és l'edició número 14 i n'hi ha més de 30 categories. Algunes dirigides també a qüestió de ràdio, per lo que pot ser de la creativitat de les FAL, que és tan important.
1: És que això és un tema, això és un món també.
3: Això és un tema, això és un món, sí, sí, ja que treballar-ho i n'hi ha bons professionals que es dediquen a això.
1: Sí, sí.
3: En clau global, tot un marca el que acabeu de dir del Banc Central Europeu. Sí que és de veres que demà també coneixerem el producte interior brut mensual al Regne Unit. Tindrem també reunió de l'Ecofin, que és el Consell d'Assumptes Econòmics i Financers de la Unió Europea, que imagina que tindran damunt de la taula aquesta revisió de tipus d'interès també.
1: Sí, sí.
3: I una qüestió també curiosa i important és l'eixida a borsa de l'esperada SpaceX, l'empresa aeronàutica del magnat Elon Musk. També,
1: correcte.
3: O sigui, la gent pot apostar també i crec que les accions hi siguen per un preu considerable. Però bueno, se ve que n'hi ha expectació al respecte. I per últim tindrem també l'estimació final de l'índex de preus harmonitzats a Alemanya. He vist l'IBEX i el preu del barril de Brent, sembla que en el cas de la borsa s'havien assustat una miqueta en conèixer aquesta revisió dels tipus d'interès, però no ha sigut un assumpte major, podríem dir. Està ara al voltant dels 18.345 punts, he vist.
1: Sí.
3: Mentre que el barril està a l'espera de si s'acaba el conflicte, si no, si n'hi ha treva, si no, si... 92 dòlars i mig el barril de Brent, encara.
1: A la vista està que al final el mercat ja no reacciona ni a l'enduriment del to de Donald Trump. En fi, Pere Ferrer, demà parlem. Moltes gràcies, company.
3: A vosaltres.
1: Adeu.
3: Bona vesprada. Adeu.
1: I ja tenim així a Ximo Rovira, que ve a contar-nos tot el que tenen preparat en la vesprada de punt. Ximo, com estàs?
2: Molt bé, estupendament. A la pregunta... on aniries a menjar-te la millor fideuà?
1: A Gandia. Vull dir, això no n'hi ha dubte. És com la pujada dels tipus. No n'hi havia dubte.
2: Pues mira, resposta no correcta.
1: No me digues
2: vull,
1: això,
2: home. Sí, has d'anar a Candàs, Astúries.
1: Aguarda.
2: A casa Repinaldo, preguntar per Ángel Repinaldo, que és qui regenta, que és qui ha guanyat el concurs internacional de fideuà de Gandia. No, que, escolta'm, que no passa res.
1: No, que ha de passar. Simplement
2: que... jo què sé.
1: Se va
2: a
1: allí,
2: la llotja
1: se tasta,
2: del
1: ja.
2: Moll d'Esborja.
1: Exacte.
2: Fem cachopo, el fem guai també, i fem un intercanvi. No. Molt bé. Escolta, que fenomenal.
1: És un bon crossover,
2: Mira,
1: m'ha agradat aquest featuring.
2: És una gran paraula. Anava a dir-te jo,
1: digues.
2: Com de vegades, quan parlem de... I vosaltres que parleu d'economia, també d'alguns llocs de treball o oficis que hi ha demanda, però no hi ha personal que vulgui dedicar-se,
1: sí.
2: Mireu quina iniciativa solidària. Es tracta d'una iniciativa que trasllada, bàsicament, un curs gratuït d'iniciació a la fontaneria per a dones, específicament per a dones, i fonamentalment per a dones migrants.
1: Que interessant.
2: Sí, perquè normalment quan penses en el fontanero, no penses en la fontanera.
1: No, és de veres.
2: Però, bueno, hi ha fontaneries.
1: I fontaneries. Anem a deixar-ho ahí,
2: Sí, sí. I altres leires.
1: Exacte.
2: Però, bueno, a lo que anàvem, parlant de solidaritat,
1: sí.
2: Mireu, l'informe de Càritas Diocesana ens canviarà un poc el gest, però realment és un termòmetre de la realitat. Cada volta més persones en situació de pobresa que necessiten de l'ajuda, però especialment alarmant, un de cada tres usuaris de l'ajuda de Càritas són xiquets. Són menors, són menudets.
1: És molt preocupant.
2: Mal rotllo. Parlarem de la nova pel·li de Spielberg, El dia de la revelació, d'un documental sobre Luis García Berlanga, en fi, de les dones en les pel·lis de Berlanga.
1: Un variat espectacular.
2: No,
1: efectivament. Gràcies, Ximo. De seguida vos escoltem.
2: Gràcies.
1: Nosaltres acabem així este Cadena de Valor, però tornem demà amb més economia, Arturo.
4: Així és, Javi. Demà tornarem a les 3:30 de la vesprada.
1: Bona vesprada. Adeu.
4: Adeu.
5: Cadena de Valor.
6: Són les 4.
7: A punt. Notícies.
5: El papa Lleó XIV ha iniciat avui a les Canàries l'última etapa a Espanya amb els migrants com a grans protagonistes. Detalls, Rubén Dempere. En arribar a Gran Canària s'ha entrevistat amb una representació d'ells i les associacions que atenen este col·lectiu de persones vulnerables, unes persones que arriben a les nostres costes després de fer una travessia per l'Atlàntic en pastera. Molts d'ells no arriben mai, ja que se'ls han engolit les aigües. En xifres, segons les dades de l'ONG Caminant Fronteres, més de 1.300 morts durant els 5 primers mesos de l'any. A esta tragèdia s'ha referit el pontífex i ho ha fet llançant este missatge a la societat.
6: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido. Cada barca que llega no trae solo migrantes, trae consigo una pregunta: ¿qué mundo hemos construido? Si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida.

0: I un mes després que començara, avui acaba almenys, de moment, la vaga indefinida del professorat públic no universitari. Alejandro Molés.
1: Sí, tot això després de no arribar a un acord definitiu, però amb la resolució de les dues parts del conflicte de continuar amb les negociacions. Escoltem primer la consellera d'Educació, Carmen Ortí, i després el parer dels sindicats.
2: Avui donem el primer pas cap a un llarg camí. És un acord parcial. El primer de molts que tenim previstos.
3: Seguim en la lluita perquè els punts que s'han quedat amb una negativa tenim marge per a negociar.
0: Més assumptes, continuen les reaccions als whatsapps enviats per Carlos Mazón el dia de la Dana al seu grup de consellers i conselleres, Xavier García del Valle.
4: Sí, des del PSPB, la líder Diana Morant ha dit que els missatges demostren que el govern valencià tenia tota la informació i va mentir. També destaca, segons ha dit, que Mazón donava ordres des del primer moment. Declaracions que ha fet Morant durant la participació en una manifestació de docents a València.
5: Tuvieron toda la información desde el primer momento y nos han mentido desde las 8 de la mañana, dando órdenes, conociendo toda la información, dando órdenes y mintiendo a la ciudadanía ese mismo día.
4: La jutgessa de Catarroja, ja que porta el cas de la Dana, ha informat a les parts que ja tenen a la seva disposició tots els missatges aportats ahir per la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.
0: I l'exregidor d'Urbanisme de València, Jorge Bellver, està hospitalitzat en la unitat de cures intensives després de patir un ictus i ser operat d'urgència durant la vesprada d'ahir.
4: Un ictus que ha patit pocs dies després que l'Audiència de València confirmarà la imputació de Bellver en el cas Assut. Un cas que investiga, recordem, el suposat pagament de comissions i regals de luxe a càrrecs públics per afavorir l'adjudicació de contractes de l'Ajuntament de València entre els anys 1999 i 2013, mentre Rita Barberà era alcaldessa. Recordem que ahir al matí Bellver posava a disposició del cap del Consell el càrrec com a director general de Transparència de la Generalitat, una renúncia que ja ha sigut acceptada. També va enviar una carta al Partit Popular en què sol·licitava la suspensió temporal com a militant mentre es resol la situació processal.
0: I ja hi ha data per a la ratificació de Mònica Oltra com a candidata de Compromís a l'alcaldia de València.
6: Serà el 4 de juliol, dissabte, i serà en el transcurs d'una assemblea extraordinària quan Oltra siga ratificada com a candidata a l'alcaldia del Cap i Casal de cara a les pròximes eleccions municipals de l'any que ve. En l'assemblea extraordinària, Oltra explicarà davant la militància el projecte polític que encapçalarà per articular una alternativa al govern local de l'actual alcaldessa Maria José Català.
0: I el Centre d'Investigacions Sociològiques ha fet públic l'últim baròmetre i el primer que es va fer després de la imputació de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. Més detalls, Alejandro Molés.
1: Sí, doncs el resultat de l'enquesta reflecteix una important baixada de 5 punts del PSOE, tot i que el baròmetre el situa de nou com el guanyador de les eleccions, tot i que la distància amb el PP s'ha reduït considerablement i ja només els separen vora 4 punts. Concretament, i segons el CIS, si avui es feren les eleccions generals, el PSOE obtindria poc més del 31% dels vots, mentre que el PP no obtindria el 27. Per la seva part, una vegada més, Vox afiança la tercera posició amb vora un 16%, tot i que baixa unes dècimes. El que puja és Sumar i se situa en el 6,5% de les paperetes electorals, mentre que Podem, tot i que puja, no arriba ni al 3%.
0: I un apunt econòmic, tal com estava previst, el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès i ho ha fet en un quart de punt.
4: A més d'increment, el preu dels diners se situarà a partir de dimecres que ve en el 2,25%. És la primera vegada en vora dos anys que el Banc Central Europeu apuja els tipus. En esta ocasió argumenta que ho fa per a controlar la inflació, que el mes passat es va situar en el 3,2%, un increment provocat pels efectes de la guerra al Pròxim Orient.
0: En successos, a l'illa de Mallorca, els tècnics investiguen les causes que esta matinada han provocat l'incendi en un bloc de vivendes de Magaluf.
1: Un incendi que s'ha originat en una tercera planta i que li ha costat la vida a dues persones, mentre que altres 24 han resultat ferides de diversa consideració, entre d'elles 8 bombers. Per estos fets, l'Ajuntament de Calvià ha decretat dos dies de dol oficial.
0: I a l'exterior estem pendents d'Irlanda del Nord, on les forces de seguretat es preparen per a viure la que tot indica serà la tercera nit d'aldarulls després que a la capital, a Belfast, un ciutadà sudanès va intentar matar un home amb una arma blanca.
1: Els actes violents i racistes de nit, animats per l'extrema dreta, van provocar ferides a 12 policies, mentre que altres 16 persones van ser detingudes per sergents. Des del govern d'Irlanda del Nord destaquen que a nit es van registrar menys disturbis que el primer dia, quan nombrosos joves van incendiar cotxes i vivendes que albergaven migrants. Molts d'estos es van veure obligats a abandonar les seues cases i buscar refugi per tal d'evitar els atacs.
0: I primera incorporació per al Levant Unió Esportiva de cara a la pròxima temporada. El club ha anunciat el francès Enzo Bardelli, que signa fins juny de 2029.
6: L'arribada del jugador ja era Vox Populi i avui s'ha confirmat de manera oficial. Bardelli, de 25 anys, és migcampista i arriba amb la carta de llibertat des del Dunkerque. Allí va coincidir dos temporades amb el tècnic granota, Luis Castro. Les coses van eixir molt bé en el Dunkerque i vam treballar molt bé junts. I sé que puc progressar amb ell, ha dit Bardelli, que en esta última campanya ha sigut una peça fonamental a l'equip francès. Ha jugat 36 partits, ha fet 10 gols i ha repartit 7 assistències.
0: Sí, ho deixem. Esta és l'última hora informativa. Ens quedem en la companyia de la vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
7: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt. Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre, una hora per a pintar, una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura, l'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura t'espera. La cultura de tu a tu. L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
0: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
8: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio. Rigor informatiu i passió pel territori. Cada dia de la setmana. A.Punt Ràdio. De tu a tu.
9: Hola, com va la marxa, amics i amigues? Així nosaltres, tot preparat per compartir este bonico dijous, així la ràdio. Gemma, tot bé?
10: Tot bé, gràcies, amics i amigues, per triar la companyia de la Ràdio Pública Valenciana. Vinga, va, que comencem ja!
7: Així comença la vesprada d'A.Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
9: L'horatge, ja vegeu, continua estable, algun nuvolet, res solet, les temperatures màximes un pèl més altes que ahir, entre 26 i 30 graus, encara que les mínimes es mantenen agradables. Vent llevant moderat, espai a les platges, que la mar està un poquet alterada. De cara al cap de setmana, sembla que torna l'estiu avançat.
10: En la nostra vida, el passat no condena el futur. Una de les frases més recordades de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya durant la visita a la presó Brians 1 a Catalunya. Un missatge d'esperança per als qui complixen condemna, i per a tots nosaltres, als qui recorda que les errades del passat no determinen la identitat d'una persona. Atenció, avui volem apropar-nos a la realitat de les persones recluses amb Víctor Aguado, que és responsable de la pastoral penitenciària, amb qui parlarem en la carta, que des de la presó de Picassent se li ha fet arribar al Pontífex.
9: Y pararemos atención al reciente informe de Cáritas Diocesana.

Posa l'accent en el creixement de les persones en situació de pobresa que necessiten ajuda. Continua creixent de manera alarmant i una realitat més que preocupant, dramàtica. Una de cada tres

0: sobre la seva figura. Tot un especialista en la vida i obra del creador nord-americà, avui ens conta els detalls de la nova pel·li de Spielberg i recordem algunes de les seues obres mestres.
1: I seguim en cine. També parlarem d'un altre mestre genial del nostre cine, el gran Luis García Berlanga. Bueno, se té també la idea de que la seva misogínia, la seva mirada al univers femení, també traslladava un cine masclista. No obstant, ara des d'un documental fet a València, posa l'accent sobre les dones en l'univers berlanguià i que revisa un tant aquestes tesis. I les dones no eren les protagonistes de les pel·lis de Berlanga, això sí, però al voltant d'elles giraven moltes de les trames, eren motors de l'acció, amb personatges inoblidables que podem recordar com Emma Penella, Amparo Soler Leal o Marisa Ampere. És un docu titulat Indestructibles Berlanguianes i ens apropa a aquestes dones extraordinàries. I ara parlem d'una iniciativa especial, molt bonica. És un projecte que obri les portes al futur de les persones que més ho necessiten. Ojalá.

0: parlem de les persones, de les famílies en risc d'exclusió social. Esta és una iniciativa precisament per empentar aquestes dones, donar-les una nova oportunitat laboral per a dones que estiguen en exclusió social. És una iniciativa que naix de la solidaritat i de la unió, a més, de diferents entitats. Però l'enfoque és sobre treballs, sobre faenes que per descomptat poden realitzar les dones, però que estan molt, molt masculinitzades, algunes d'elles, desgraciadament. Mm-hmm. Sembla que, bueno, per què una dona en risc d'exclusió ha de dedicar-se a les tasques de casa, a la neteja, o a, què sé jo, a les cures, o a l'hostaleria? Per què no pot ser fontanera o mecànica?
1: Gran pregunta. Com es pot aconseguir? Li ho pregunto a Mamà Hernández, que s'ha deixat envair per este projecte per a contar-nos-el.
2: Bona vesprada, sí. Doncs, és una iniciativa, com dèieu, que col·laboren diverses entitats, una iniciativa també que naix de la solidaritat i que consisteix ni més ni menys en un curs gratuït d'iniciació a la fontaneria.
0: La falta que fan bons fontaneres.
2: Veritat. Què direu? Sí, clar que direu, és tan simple com això. La cosa és una miqueta més complexa, però bé, anem per parts. Es tracta d'un curs que s'està celebrant ara. És un curs adreçat a dones en risc d'exclusió social, la majoria dones migrants, que s'han dedicat sobretot al que dèieu, treballs relacionats amb les cures, amb la neteja, amb l'hoteleria, amb cuidar a persones grans. Tots ells són sectors molt precaritzats, amb condicions moltes vegades qüestionables i on ni tan sols hi ha un contracte laboral de permís en moltes d'aquestes condicions, no? I este curs, doncs, d'alguna forma permet una eixida que ni tan sols aquestes dones imaginaven, i això ho diu Johanna, ella és del Perú i porta quasi 7 anys així a València.
3: Se espera que solamente nos dediquemos a limpiar y a cuidar, y hay cosas que podemos ser hábiles en hacerlas y no lo sabemos, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he hecho nada de fontanería en mi vida, pero te digo que no me lo hubiese planteado, estando en Perú no, ni me lo hubiese imaginado que iba a dedicarme a algo así como la fontanería, pero ¿por qué no? O sea, finalmente es un oficio, aprendes y resuelves, y a mí eso me gusta los retos, sentir que estoy resolviendo cosas, que tengo que apañármelas.
2: Com Johanna, moltes de les dones, no, que estan en este curs s'han dedicat a cuidar a gent gran, a netejar en situacions que no sempre són les ideals, van arribar a este curs i el van veure com una eixida, com una oportunitat. I és el que volien realment des de l'entitat que promou i sufraga el curs, que és l'Associació d'Empresàries i Professionals de València, que és EVAP. Cristina Argenten es la directora.
4: Necesitamos que en general haya mujeres en el sector de la fontanería, porque es una salida diferente a cuidados y a limpieza. Tradicionalmente son los peores sectores a nivel de condiciones laborales, a nivel de cómo están remunerados, y si les enseñamos, esto es el inicio del oficio de fontanería, pero luego pueden acabar haciendo un curso oficial que dura más meses. De alguna manera queríamos sacarle de esos sectores, que conociesen un sector distinto, para que puedan optar a trabajar con unas condiciones mejores de las que habitualmente tienen.
0: Es una idea
1: genial,
0: absolutamente excelente. Y como comentaba Johanna,
1: ni a demanda, ¿no?
2: Exacto.
1: Nosotros necesitamos más fontaners, más llanterners, más electricistes, que es difícil accedir a ellos, y ellos necesiten

0: possiblement una millora laboral en algun dels casos. I és que em sembla un match perfecte,
1: no? I un tipus de treball, total, comentava Joana, que també és un repte, perquè, ostres, també soluciones coses. I tant que soluciones coses.
2: Exacte.
1: Perquè quan tens una emergència a casa de fontaneria, tens...
0: Ui, emergència, ho has dit.
2: I en lloc d'agafar el telèfon, no? Si ho pots fer tu mateix, això.
0: Home, clar, jo, clar, jo, de fet, vull tindre el contacte d'elles, mira. A partir d'ara les seguiré,
1: i
0: sí, senyor.
1: I això com naix? Perquè sembla que és una idea estupenda, des de BAP, des d'on sempre s'ha de ser professional, però com va sorgir la idea?
2: Doncs com és la teva terra, Ximo. I mira, el més bonic és que és una unió d'entre diferents agents, perquè tot arranca la cursa de la dona de Gandia. Ai. Amb els diners solidaris d'esta cursa, d'esta carrera, que recauden, es decideix destinar-los precisament a EBAP, a esta entitat.
3: Nos dicen que nos quieren dar el dinero recaudado para un fin social y por eso destinamos para formar a mujeres a través de Femeval. Es la entidad que representa a diferentes oficios, entre ellos el de fontanería, y que nos daba esa profesionalidad. Y además, todas estas mujeres venían de la mano de la Federación de Dones Progresistes, porque trabaja con mujeres en exclusión social y entendimos que entre todos estos acompañamientos se surgiría la idea final que ha surgido.
2: I amb tots aquests ingredients, és a dir, amb la recaptació de la cursa de la dona, amb BEBAP d'alguna forma lligant o teixint eixa xarxa, no, entre les dones, amb la Federació de Dones Progressistes auspiciant que tinguin una oportunitat, i Femeval, que és al final l'entitat metal·lúrgica, com l'entitat acollidora, no, dels cursos, doncs entre eixes agents es posa en marxa este curs, on hi ha 15 dones com a alumnes. Ara ja duen unes quantes sessions en les instal·lacions de la patronal, que està a l'Aquas, i les classes les acaben la setmana que ve, però clar, han sigut unes poques sessions, és un curs d'iniciació, com deia Cristina, i de fet així s'ho va plantejar el professor d'este curs, que és Julián.
4: Que sea el ABC, ¿no? Que fueran autosuficientes en sus casas. A partir de sus casas, ¿qué tienen en sus casas? Que tomen, digamos, la iniciativa de poder arreglar sus casas y que les sirva eso como aprendizaje para ir a más. Este oficio se enseña de lo pequeño, o yo por lo menos lo intento hacer así, de lo pequeño a lo grande.
0: Una manera pràctica, no?
2: Una manera pràctica, sí, però diu Julián, l'ABC, jo no sabria ni per on començar.
0: Clar.
2: Així que li vaig dir, conta'm una miqueta més, per favor.
4: Al principio es conocer un poquito las tuberías básicas, el cobre, el multicapa, el polipropileno. Luego ahora lo que estamos haciendo son montajes de aparatos sanitarios que el día que acaben le daremos agua, repasaremos fugas, verificaremos estanquidad y, en fin, lo haremos un poco profesional, ¿no?
1: A bones hores, instal·lar un sanitari. A mi això me sembla ja de nivell elevat.
0: Tot això que ell ha dit i considera l'ABC, a mi em pareix difícil. Està molt bé. Sí, senyor. Però ho han posat en pràctica? Sabem si ja han fet ells alguna...
2: Ja han començat, ja s'han atrevit a fer-ho a casa. De fet, quasi no s'han pogut ni resistir. És el cas de Lorena, ella és de Colòmbia, i de seguida es va posar mans a l'obra.
5: Ui, hemos aprendido nombres de piezas, hemos practicado en casa con el lavabo, con el váter. Estuve hasta practicando con el desagüe de la ducha también. O sea, llegas a casa y empiezas a ver como que todo es familiar y como que no tienes necesidad de esperar la cita del fontanero, porque son cosas súper sencillas. Desatascar, lava la losa, todo eso es como que ahora lo ves muy sencillo y antes se te hacía un mundo. Entonces, no solo hacerlo en casa, sino que también podemos de alguna manera monetizarlo.
1: Estoy con atasco en la ducha, ahora que estoy pensando que me tire un cable, posar un filderam, alguna cosa.
0: ¿Qué te digo? Mira, ja acaba de dir una cosa molt important, i és monetitzar-lo. Vull dir, aquesta és una primera fase, però estaria molt bé que la idea fora anar a més i millor.
2: Clar, traure profit, professionalitzar-se, trobar eixa oportunitat laboral, no? Eixe resultat final. Perquè per Lorena, ella sí que havia treballat en el món de les reformes, però és cert que mai havia superat doncs eixa barrera de la fontaneria.
5: Cuando llegué, estuve un poquito con el tema de las reformas, y siempre cuando alguien llegaba como tema de fontanería, electricidad, pues había que traer a otra persona, que es un sector muy masculinizado. Al hacerlo, como que ya no nos parece como tan desconocido ni tan masculinizado, sino que también nosotras lo podemos hacer y lo hacemos muy bien. We were good, we were
0: cold, kind of dream that can't be so. Muy bien. Ole.
2: Molt bé. Algunes deien que millor fins i tot que ells, en fi. Hi ha d'altres com Pili, que ens ha cridat l'atenció perquè és l'única dona valenciana de la classe, és l'única, la resta són migrants, que ja diu que ja apuntava maneres com a fontanera, que ara...
0: Tenia habilitats, no?
2: Tenia habilitats, ara ho està posant en pràctica i està més decidida que mai. Fins ara ja el que havia fet s'havia dedicat a netejar en centres educatius, però este curs d'iniciació li serveix per a saber que ha de continuar en la formació per a tractar d'eixir d'un sector del que diu que ja està cansada. I el secret de tot això...
0: Què és?
2: La pràctica fa el mestre.
6: A mi sempre m'ha gustado el tema de fontaneria, d'electricitat. De hecho, yo en mi casa, sin saber, pues yo cambiaba grifo, arreglaba todo lo que podía, y al salir este curso dije, esta es la mía. A ver, yo soy manita, yo igual te cambio un enchufe que te cambio un grifo. Es más fácil. Yo pensaba que iba a ser más difícil, pero es pues práctica. Que és el que se necessita, pràctica.
0: Veus, és conèixer-ho, és pràctica i ganes, que les lleis li posen ganes.
1: Sí, però els que són manotes, realment, a mi em sembla un arcano, de veres aquestes professions. Però de veres que el remat és posar-se i tindre algú que te oriente, no? I comentaves, Marc, que moltes d'elles venen de... Bueno, estos treballs, bàsicament, d'hostaleria, de les cures i això.
2: Sí, i n'hi ha d'algunes que és cert, perquè és de veres que en les condicions no són les que haurien de ser en molts casos, però n'hi ha d'algunes que sí que estan més qualificades. Per exemple, és el cas d'Àngela. Ella és colombiana, ha treballat molt de temps en la restauració i encara que ja ha arribat a un nivell de professionalització, diguérem, veu que les condicions no són les que deurien i que no recompensen realment les hores de faena. Que això potser seria un altre meló a tractar, potser en un altre reportatge, sí, que és la situació dels altres sectors, el buscar una eixida perquè els altres sectors estan malament.
0: Ai,
2: però bé,
0: sí.
2: Mentrestant, i precisament per això, ella veu el curs i l'ofici com una eixida i està disposada a tot, no per ser fontanera, per ser la millor fontanera.
7: La verdad, yo en mi mundo laboral actualmente estoy muy, muy cualificada. O sea, te digo que soy hasta metre y enóloga. O sea, he trabajado en sitios muy bien. Pero ya estoy harta, o sea, no me lo había planteado. No sé si las otras chicas, pero yo te digo que yo voy a ser fontanera y no voy a ser cualquier fontanera. Voy a ser la mejor fontanera. Porque es que yo ya voy decidida a ser electricista, fontanera y soldadora. O sea, me voy a preparar para todo esto.
1: Ah, amb
2: tot, amb tot.
0: M'encanta com està de convençuda i com declareu-te, que això també és un projecte. Pues ara vos farà risa, però una amiga de Lola està estudiant esta opció de FP, jo li diria a la meva filla, és que fa falta este perfil de professionals, o sigui, que està molt bé que aquestes dones o que volen reubicar-se professionalment o ubicar-se, si no han tingut encara la possibilitat, tinguin esta opció. I que se desmasculinitzi, que no...
2: Exacte.
0: Lo físic, el poden fer homes i dones, perfectament.
2: Exacte, sí. És que és un sector que se necessita gent.
0: Sí o sí.
2: La intel·ligència artificial encara no te pot canviar una tuberia ni te pot solucionar un problema que tingues al vàter, per exemple.
0: Ben cert.
2: Se necessiten tècnics, fontaners, electricistes, i el tema és que en molts casos n'hi ha bones tarifes, que això també elles ho veuen així, perquè el salari brut ronda uns 24.000 euros anuals, depenent de l'empresa, evidentment, però les tarifes per hora o per reparació poden ser elevades i és de veres que es necessita gent. Però és el mateix professor, Julián, reconeix que les empreses no paren de demanar-li ajudants de pràctiques.
4: Todos los empresarios prácticamente me dicen lo mismo. No sé, nos falta gente, tráeme más gente, de prácticas, a ver si lo cojo, en fin. Entonces ahora parece que haya bastante mercado laboral al respecto.
2: Y la última cosa que repasem, que tu comentaves precisament, Gemma, desmasculinitzar este sector, este ofici, perquè el més estrany en les pràctiques és trobar algun ajudant que siga dona. Yeah. Però això és una de les altres vessants, és a banda d'oferir a aquestes dones eixides laborals, trencar amb les professions masculinitzades, trencar amb la tendència als prejuís, com diu Magali.
8: Me lo hubiera imaginado, aquí estoy muy motivada, que esto es el trabajo que todas esperamos, porque lo veo como muy viable. Creí que era difícil. Yo nunca miraba eso porque yo decía, no, yo qué voy a ser capaz de coger eso. Todas las mujeres no han acostumbrado que el hombre que hace, que el hombre que tiene la fuerza, ha pasado el tiempo y ya todo hay que modernizarse. Entonces no nos podemos dejar que el hombre no, también nosotros, porque yo soy madre soltera, me ha tocado sola. Entonces tengo que aprender, tengo que salir adelante y si esto es lo que me puede sacar a mí adelante y a mi hijo, yo lo voy a hacer.
9: Els teus ulls hi ha una veritat. Diuen que hi som a temps, que mai és tard.
1: Tira l'atenció a la determinació. Bé, les ganes de tirar avant i de demostrar, per descomptat, Que ellos també poden.
0: Saps quina satisfacció que entra a casa? Que a mi quan me passa una situació d'estes, jo m'acobarde mogolló, perquè jo no sé fer, jo necessito de seguida cridar algú, no sé fer res. Quina autosuficiència, i quina alegria i quina seguretat en una mateixa poder resoldre la teva qüestió particular a casa i anar acabant, pues, tindre un ofici, com diu Magalí, criar el fill.
2: Exacte, que li servisca per a eixir endavant, no? Una vegada acaben el curs, a més, que serà la setmana que ve, moltes d'elles sí que tindran l'oportunitat de fer un altre de més professional que ja les qualificarà per a treballar en l'ofici. De moment, este curs d'iniciació les serveix per a veure, no?, per a sembrar aquesta llamoreta, per a veure que en casa poden fer. Però,
0: i si realment els agrada, almenys les que han parlat amb nosaltres, sí que els agrada i estan motivades.
2: Estan molt motivades, així que això, aquestes sessions són la primera llavor d'un nou futur, un futur que encara és difícil dir cap a on les portarà, però clar, que almenys així doncs, l'han començat, i que no nasquen iniciatives empresarials d'ací, perquè jo veig que ací n'hi ha una unió de futures fontaneres que no formaran una cooperativa o una societat o alguna cosa, que ja se ho estaven plantejant algunes d'elles fins i tot. O sigui que això, que en principi era un projecte pilot nascut de la solidaritat que reproduïsquen oportunitats laborals per a dones, és una notícia fantàstica.
1: És que les fontaneres, absolutament, clar que sí.
0: I tant.
1: I tant que sí. A més, la faena en pràctiques la tenen assegurada. Al mes de dia que possibilitat de començar a
2: tres clients
1: a
2: nous tenen, de moment.
0: Sí, sí, home, jo sí.
1: De moment,
0: sí,
1: l'embús
0: sí
1: de la dutxa, pues...
0: Jo, com dic moltes
1: la que,
0: ocasions...
1: La que vulgui que vinga.
0: Pa mi és un ciclo, la passarela. No, em sembla una iniciativa realment interessant i important. Sí, sí, sí, sí.
1: Gràcies, Marc.
2: Gràcies a

0: La vesprada de Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: De esta manera tan majestuosa y emocionante sonaba l'orgue de Juan de la Rubia junto a l'Orquestra Sinfónica y Cor de l'Escolania de Montserrat en el moment de l'encesa de la Torre de Jesús de la Sagrada Família durant la benedicció del Papa d'ahir. Realment espectacular. Un moment que posa l'emoció al cor i pega un pessiguet dels molts que ahir pogueren viure durant la visita a Barcelona de Lleó 14.
1: Realment una posada en escena absolutament extraordinària.
0: Extraordinària, sí, senyor.
1: Artísticament.
0: Intachable, sublim. Què sí que intachable, sublim.
1: I tant que sí. Sí. Emocionava a veure-ho a través de la... Assistir a aquesta diumenge. Este és el moment en què, segur que ho recordeu, els trons componen, no?, la figura d'Antoni Gaudí. És com si Antoni Gaudí des del cel estiguera mirant la seva obra, no?
0: Una espectacularitat impressionant.
1: Jo pensava, realment, mirant les imatges tot el rato, diguem, ostres, què estaria... Si Gaudí...
0: Si ho vera.
1: Si Gaudí ho haguera pogut veure, no? Ho haguera pogut disfrutar. Sí, bueno, ja sabeu que la visita del pontífex continua, es troba a Gran Canària, és l'última estació del seu inspirador viatge a Espanya, on l'estima als nouvinguts, als diferents, a les persones migrants, està protagonitzant, i de quina manera, la jornada d'avui. També l'estima, no?, de... els Gran Canaris i Gran Canàries que estan pues, traslladant-li al Sant Pare pues, això, no només devoció sinó estima sincera. Ens acompanya Víctor Aguado. Víctor és responsable de reinserció de la pastoral penitenciària. Hola, Víctor, què tal? Com estàs? Benvingut.
2: Hola, bona vesprada, Ximo, moltes gràcies.
1: Un plaer de tindre't així, Víctor. Hem quedat amb Víctor perquè arran de la presència del Papa a la presó de Brianzú a Barcelona, des de la presó de Picassent se li ha fet arribar al Papa Lleó XIV una carta molt especial. I ens agradaria que ens contares la història d'esta carta, de la persona que l'ha escrit i què és el que hi ha darrere, Víctor. Però si te pareix, ara ens contes detalls, no, Víctor?

0: Abans...
1: les teues sensacions, no? Les teues sensacions.
0: Claro, i tant.
1: La visita del papa ací, el seu periple per Madrid, allò de la Sagrada Família a Barcelona, que va ser extraordinari. Tu com ho estàs veient?
2: Bueno, la verdad es que es sorprendent, ¿no? Perquè vam estar en desembre en el jubileu dels presos a Roma, en companyia de la santitat, i no m'esperava jo la reacció d'aquesta persona en este carisma, en esta proximitat, en esta paraula tan fluida i tan pròxima, i sobretot la referència, la defensa del ser humà com a persona, com a la dignitat, no se pot perdre, ho agafem, però ho agafem. Crec que la visita del papa està seguint un input molt gran per a tota la societat. Crec que hem de reflexionar molt per aquesta visita i prendre-la com a referència per a lo que és la nostra pròpia vida en esta societat, en estos moments tan convulsa, tan dispar i sense una trajectòria concreta. Crec que mos vindrà molt bé seguir l'estela que d'alguna manera ahir encengueren en Barcelona en la creu de Jesús, que té un doble significat, no? La creu i Jesús, almenys per al món cristià, té molt de significat, no? Vivint-la en molta intensitat, és a dir, no hem pogut estar en companyia d'ell, però bé, l'hem sentit molt, molt proper, encara que siga a través de tots vosaltres, en mitjans de comunicació, que ens l'heu fet arribar a tot el món d'una manera tan propera.
0: Jo destacaria també, no, els treballs de l'equip professional que va fer la retransmissió, que vam poder veure, es servia, diguem, la imatge en pool per a totes les cadenes.
1: Que ha anat darrere d'ell tots aquests dies. I ell, estem veient-lo ara, te vaig dir una cosa, Manuel, estem veient-lo ara perquè està en Canàries i està, bueno, pues, donant terme els actes allà programats, i estem dient, deu estar cansadíssim, però no fa aquesta sensació? Perquè encara té de la paciència i la sensibilitat de parar-se a la gent que pel carrer el crida, li dona una estampeta, una carta, una abraçada, un regal... És...
2: Jo crec que ahí està la seua transmissió, no? Vull dir, no és un papa major. Jo li auguré un futur molt llarg, no? No és una persona que ha d'arribar ja en una certa edat, relativament és jove per ostentar la responsabilitat que té, i crec que això el fa molt més proper i en una continuïtat. Vull dir, crec que sí que hi ha un projecte gran en aquests moments per banda de la seva santetat de cara a això. Entonces, el cansanci, evidentment, és una agenda molt apretada. Jo no sé si seria capaç de portar aquest ritme i sóc algo més jove que ell, no? Però molt bé, molt bé, molt, molt content, no? Molt content, molt content.
0: Físicament, la veritat és que se'l veu molt sencer, i l'agenda del papa realment és enorme, i a més d'una intensitat també emocional, discursiva, intel·lectual, de presència, sabent que, clar, des del moment en què l'anomenaren papa, totes les mirades estaven posades en ell, però
1: en
0: estic
1: cosa,
0: molt d'acord, Víctor, sí, en la reflexió que feies, que, clar, l'havien vist, sí, alguna homilia, bé, sí. I l'home, pues bé, i és...
1: Prudent.
0: Però tranquil. Com serà la distància curta? Clar, veníem del papa Francisco, que era tota una...
1: Arrollador, una en este sentit, cert.
0: I molt, molt... D'humanitat i de cor i d'emoció. I estic d'acord amb tu, ens ha sorprès a tots la normalitat en la que s'expressa, la cordialitat, l'estima, el missatge humanista, però també altra cosa. Quan ha de posar-se, entre cometes, en figura de cap d'estat, ha de posar-se, ha de traslladar una... Bueno, missatges, diguem, a nivell més polític-social, per dir-ho d'alguna manera.
1: De consciència.
0: No se talla, sí. I parla, clar, i se li entén perfectament.
2: Jo crec que això és una de les vessants més boniques que té, no? La capacitat de transmetre allò que pensem molta gent i d'una manera tan educada, no? Tan oportuna, i dient realment el que tots podem pensar que no sabem com dir-ho, i com a cap d'estat en aquest moment crec que està fent una representació i deuríem prendre lliçó de com se governa, no? No vull que entrar en temes polítics perquè no és el cas, no? Però a mi m'ha sorprès moltíssim, moltíssim, els discursos, la manera de l'estructura del discurs, la capacitat de saber desenvolupar i d'enfrontar-se, ho vaig veure en el Senat, vull dir, increïble, no? Mitja hora de discurs que jo m'he llegit dos vegades ja, no? I vaig, vaig llegint tots els discursos que va fent i són una doctrina, crec que deuríem seguir-la, no? I ficar-la en pràctica.
1: Ximo diu, estan viant uns recaos, i m'agrada molt aquesta expressió, és de veres, estan viant uns recaos que tant de bo li pararem atenció.
0: Sí, però saps què passa? Que al remat són missatges, per descomptat, de filosofia, de credo humanista, però que situats, ubicats en el context actual, de tanta baralla, de tan poc de respecte en l'àmbit de la política, de tan poca assumpció de que són representants del poble i és el poble al que se deuen, no? El missatge d'unitat que va traslladar a tota la societat catalana i tot el món van dir, espai, això els independentistes com se ho estaran agafant?
1: El missatge de pau continu o el de...
0: Absolutament, no? O ara el de la migració.
1: El de la migració, les imatges que estem veient des de Canàries que són precioses.
0: Clar, són missatges que són completament humanista, humanista cristià, clar, òbviament, en el cas del papa, però que continuen sent revolucionaris, eh? I mira que tenen més de 2.000 anys.
2: Jesús era un revolucionari, no? Jo crec que aquesta essència que l'han perdut, no? La revolució... Clar, estic parlant de humanista social. Hi ha alguna cosa més gran que la humanitat? Hi ha alguna cosa més gran que el ser humà per se? No podem oblidar-nos de lo que som, no? Que al final, d'una manera o altra, tots són fills d'algun déu, no? I no anem a entrar en qüestions de... que hauria entrar, no? Perquè no tinc per què amagar-me. Però d'alguna manera, és dir, hi ha alguna cosa més gran que la dignitat humana? Crec que en el Magnificus Humanitas no està dient res més. Vull dir, és la persona. Per favor, tingueu en compte la persona, que és que estem treballant sense tindre en compte la persona. La gent que estem treballant, que entrem en presó tots els dies, veiem unes realitats, no? Per què arriben a presó la gent? Quizá, millor, perquè la societat els han rebutjat i els hem estat... No tot, vull dir, no interpretem mal les paraules perquè no se justifica mai un delicte, no?
1: Se t'entén. Sí,
2: però que al final dius, què t'ha dut així, no? Igual han sigut nosaltres mateixa. Com reinsertem a la gent si no és a partir de la humanitat des que són capaços d'admetre l'error? Crec que ho digui el papa ahir perfectament en Brians, no? Una segona oportunitat. Tots tenim dret a equivocar-nos, no? Crec que està dient missatges molt reflexius, ja no a nivell polític, sinó a nivell social, i que cadascú assimile això que està dient, siga de la religió que sigues, crec que el ser humà és digne i no podem perdre ese rango o eixa essència que tenim les persones. No?
1: I són missatges universals. Escolta l'altre. Claro. Abans de parlar, parla amb tranquil·litat, amb educació. Claro. Ajuda el que ve de fora i necessita ajuda. Vull dir, és que dius... Jo diria que són recaus de sentit comú, però és que el sentit comú el perdem amb una facilitat pasmosa.
2: Jo crec que n'hi ha dues coses que hem perdut i són molt, molt dolentes, no? El pensament crític i el sentit comú.
1: Que gran frase. Sí, estic d'acord. Víctor, estic d'acord. Sí, sí.
2: Per ahí, no? Per ahí, totalment. Jo crec que hauríem plantejar-nos totes aquestes cosetes i com diu la carta, no? Famosa carta esta, que no siga soles una visita, que no siga el final, sinó que siga el principi d'algo que podem menjar entre tots.
0: I en l'última parada del viatge tenim el papa en Gran Canària.

Noche en Arquineguín. Ha interpretat Pedro Manuel Afonso d'una manera molt emotiva. Tot el món ha esclatat en un plor en la visita del Papa a Canàries, on, conforme estaves comentant, Víctor, arriben a les seues aigües persones en situació de desesperació vital, d'angoixa, i han protagonitzat les paraules del Papa, en la que n'hi ha també, com acostuma, diguem, la part més, diguem, evangèlica, però hi ha una part de realitat social, de que canviem el lloc del que estem, és el lloc còmode, de l'espectador, que sembla que no va amb nosaltres, i posar-se

0: en el que ajuda. I precisament en aquesta platja, coneguda com Platja de la Vergonya, perquè és una frontera del sud d'Europa, i ha dit el Papa, parlant d'això que m'agrada més dir, recaos polítics, ho ha deixat molt clar, diu, Europa no puede acostumbrarse a que el mar sea un cementerio sin lápidas. I que vull entendre qui entenga. No, no, s'entén perfectament.
1: También existen monstruos que acechan estos mares y mafias que trafican con la desesperación y la indiferencia de muchos, que permiten que los pobres sean tragados por la explotación o el olvido. Caram, es que...
0: Una foto de la situació, vaja...
2: Si l'analices...
0: Té claríssim.
2: Com s'ha dit, sí, no? Inclús als països que d'unixen, als països que recibixen, als que són de trànsit, perquè al final possiblement Espanya siga un país de trànsit, no? De camí a Europa, vull dir... però al final és universal, és internacional el missatge. Tot el món, Sud-amèrica, qualsevol zona del món està rebent aquests immigrants, no? Aquests migrants que per... Jo no crec que ningú abandoni el seu país o la seva cultura o la seva essència de vida
1: per gust.
2: Per gust. Al final, jo tinc una, en el cap tinc una reflexió, no? Vull dir, qui sóc jo per juzgar si jo, evidentment, sóc moreno de pell, no sóc negre. O no sóc... Però jo seria el mateix si hagués nascut en la Índia, m'imagine, no? L'essència de la persona està ahí, siga d'on siga. I les condicions de vida o familiars, no hem tingut tots la sort de néixer on hem nascut, i en el círcul en el que hem nascut, i en la família que hem nascut, tot el món ha tingut aquesta sort. Entonces, no podem estar juzgant aquestes coses, no? Entonces, crec que les paraules del papa són espectaculars en aquest tema.
1: I et dic, a voltes són les nostres accions les que fan que aquestes persones no puguen quedar-se en sa casa,
2: sí,
1: perquè provoquem guerres, etc, i que hagin d'eixir. Com després no anem a acollir-los? És que, clar, també és un sense sentit.
0: Tenim una responsabilitat.
1: Tenim una responsabilitat. En primer lloc, que puguen estar a gust i quedar sense casa, si és això el que volen, i en segon lloc, si han de fugir, d'acollir-los sense que perden la dignitat.
0: Totalment.
2: A mi m'havia al cap, és dir, la gent que vingui, quan el primer col que va eixir de gent d'Ucrània, per exemple, no? Varen ser capaços d'acollir aquest esquema, una marxa forçada d'un país, no? Per què no facilitar la situació a la gent que ve, des de les estructures, des dels reglaments, des de lo que vulguem establir com a política o com a recepció. Però jo fa 3 setmanes, fa vespres de falles, així en la unitat que treballem, a la 1 del matí me va aparèixer un matrimoni de venezolanos. Loguent. ¿Dónde dormimos, chicos? Pues aquí en el sofà de l'entrada de casa.
1: Pacadins, o sí.
2: Pacadins, no, és que jo, era un gest humà, vull dir, simplement no tenia por, no m'assustava, me donava que foren venezolanos, que fossin de la raça o enia que fora, no? Però al final, si no som capaços d'obrir els cors de cara a aquesta gent, en què estem convertint-nos?
1: I després hi ha una reflexió més profunda, i és, no ajudem al migrant pobre, que és precisament el que necessita més ajuda. Perquè aquesta mateixa persona, d'aquesta mateixa nacionalitat, ve així amb...
0: O perquè té un altre credo, o perquè conforme
1: estaves
0: comentant, no, Víctor, perquè té un altre color de pell, perquè el sentim com diferent, i pot ser una persona d'Ucraïna, no la sentim com a diferent. No s'entén per què.
1: No s'entén per què, correcte.
0: Perquè dins l'ànima són iguals, no? Ahí tot torna el missatge humanista cristià, no?
2: Estem arribant a aquest extrem de... Estem dient-ho ara entre els tres, no? És a dir, estem prejuzgant el color i d'on provenen, no? Per què? Per què al francès que ve a Espanya i es compra un xalet i això no passa res? O a l'anglès que ve així a la costa a menjar-se els marisc i viure els millors xalets? Això sí, el pobre... La pobra persona que no té ningú recurs per a viure, és que, de bé, les xifres són alarmants. Són tremendes, no?
1: Anem a dir, atenció, que deixa el to standing, també han vingut mafiosos i persones no aconsellables.
2: Ja vos contaré jo a micro tancat.
1: Anem ara a parlar un poc de la pressió i de recaos, que diu Ximo, que m'encanta. Com Dios te ama como eres, pero te sueña mejor, per exemple, que és una de les frases que va deixar palesa en la seva visita a la presó de Brianzú. Si vas estar amb ell en desembre, amb el jubileu dels presos, jo vull que ens expliques la importància que té que ell, en la seva visita, decidisca anar a una presó i escoltar a les persones internes.
2: Pues es, es

0: És importantíssim. La referència del Papa per a ells és que se té en compte. Algú que se'n recorda de mi, algú que està pensant en mi. Tingueu en compte que això era, Francisco era una gran, bueno, era gran en aquest esquema de los excluidos de los excluidos. Vull dir, escolteu, Picassente està a 25 quilòmetres. Algú se'n recorda d'ells?
1: No. Quan passes per la carretera i veus el pirulí, i veus, claro, veus la tanca i dius, ai, senyor, quant de patiment hi ha dins. No?
0: La importància de sentir-se volgut, recordat i present per lo que és la santetat de León XIV, no? de Francisco, o del representant supremo de la Iglesia. Té un valor increïble. Ploren, és a dir, aquesta gent arriba a un sentiment increïble. Quan estiguem en Roma ara, en este últim jubileu, no estiguem a audiència privada, com va ser l'anterior, en el 2018, però el fet que passe t'emociona, t'ompli, porta un estel darrere d'ell que dius, soc fill de Déu, i tinc que reutilitzar la paraula esta, perquè estaré tancat, serà el que tu vulguis, però soc fill de Déu i soc important per algú, no? Perquè al final pues, el sistema és com és, té aquesta deixina. És molt important l'espiritualitat, el saber que no estàs abandonat, que tens un ale d'esperança, que la condena s'acabarà i tu pots seguir alçant la mirada cap amunt i seguir vivint en la dignitat que te mereixes com a persona. I, claro, quan directament... te deixes abraçar per una... I de vosaltres, sabent una persona que ha fet un delicte, no sé d'esta dona quina era, ni m'importa, perquè no n'és ningú, però que se te tira el coll, t'abraça per dos vegades i te dona un bes. Doneu-se compte de la transcendència que té això, de deixar proximitat de estic amb tu. És que és molt, molt important el fet d'aquestes visites, no? Jo pensava que vindria Picassent entre nosaltres, perquè sabeu que és la càrcel més gran de tota Espanya. La més gran, no, la que més
1: també ha vingut al Corpus de València, també. Que lo de Madrid, molt bé, però això n'hi ha coses que són incomparables. Bueno, Víctor, més enllà d'això, hem comentat que és responsable de reinserció de la pastoral penitenciària. Estes paraules, el que hem vist en les retransmissions, esta visita a Brianzú per a la població reclusa en general, i més concretament per a reclusos de la presó de Picassent, que estàs en ell i en elles tots els dies, quins són els comentaris, no, que diuen els reclusos del missatge del Papa? Què se comenta en la presó?
0: Home, si te soc sincer, estàs seguint el Papa i no te vaig enganyar. No he entrat encara a parlar de Nate. Però m'imagino que també tenim en compte que les limitacions d'horaris per a ells tampoc deixen veure tot l'esquema de plantejament, no? Jo imagino que ara, a partir d'ara, en el que m'emprenem ja a fer aquesta setmana, les eucaristies en els mòduls, l'assistència religiosa, l'eucaristia en preventius, en compliment, ahir ja m'emprendem a recollir les experiències que ells estan sentint, no? Perquè és molt important, pareixes un salvavides diari del sistema, no? El tindre ahí la part espiritual, la part religiosa, no te puc contar res, te puc contar lo que pensem que pareixes important i te podré confirmar en qualsevol altre moment, però només, jo no he entrat encara des del dissabte. Tenia previst entrar, però no he pogut entrar encara.
2: I et ho contaran.
0: Genial.
2: Perquè a la seva manera hem estat superpendents. I el que sí volíem és parar atenció que des de Picassent, pues un reclus que porta 6 anys, ja ho diré, complint condemna, és el que va dirigir una carta molt especial al Papa. Víctor, conta'ns el que puga ser. Quin és el missatge que vol transmetre aquesta persona?
0: El missatge que coneguent de la persona, jo estic acompanyant-la d'ell 4 anys,
2: sí.
0: És una persona que, com heu pogut veure, tenia 2 carreres i n'ha fet dos més a l'interior, filosofia i psicologia, i en aquest moment s'està acabant de fer la seva tesi doctoral, antropologia en el sistema penitenciari, filosofia antropològica en el sistema penitenciari, en prisió, el castigo i el mal, no?

0: Me comentà que havia llegit la Humanitas, la Magnificat Humanitas,
1: sí.
0: I li vaig comentar, tu que eres més listo que jo i damunt tens una prosa espectacular, s'ha d'escriure molt bé, per què no li escrius una carta al papa i li contes, li dius el que vulguis dir-li, no? I ahir vaig dir la història, no? Jo me sorprèn quan me la fan arribar i me llig un text de 10 pàgines on ell s'hi ve en compte, vol expressar-li al papa que dins de la presó se pot ser capaç de reconstruir-se, de perdonar-se, de créixer, d'evolucionar com a persona. El sistema no vaig a tocar-lo, perquè el sistema és el sistema i hi ha al·lusions al sistema, però no, per la situació d'ell no crec convenient ni plantejar-los, no? Però ell parla de Nehemías, parla de reconstruir Jerusalén, de derrumbar Babel, tantes llengües, tanta història, de pensar per la nit i fer de dia, de ser conseqüent, no? I sobretot, el que ell li vol transmetre a la santetat és la persona com a tal, que pot estar privada de llibertat, però el pensament és lliure i tu pots seguir creixent, no? Era una carta de dedicar al papa, però jo crec que la faria extensiva a tot el món que puga entrar en presó i a tota la gent que està dins de presó, perquè li va ajudar molt en aquesta reflexió de dir, això no s'acaba així, això és un sistema que tenim que acollir perquè has de complir una condena. Ell m'emprèn dient que inclús el seu nom és l'hogar, no? I parla de l'última morada, de que nadie puede confiscar ese pensamiento libre y la dignidad consciente. Te ho estic llegint, no? Vull dir que té paraules molt ressonants, però sobretot perquè ell, la seva tesis doctoral, a mi m'està pareguent soberbia, ell fa un repàs de tots els filòsofos, no? De Kant, Nietzsche, Arendt, Levinas, Frank, i en la Magnífica Humanitas ell se dona compte de que el papa León XIV ha sigut capaç de les identitats personals de cada un d'aquests filòsofos ficar-los en valor en una sola en un text, vull dir, en una sola reflexió, la persona. La persona i la dignitat d'ella, no?
1: Caramba, que se diu la tesis Antropologia filosòfica en el medio penitenciario, el problema del mal i el castigo.
0: Claro,
1: que ja ella convida a pegar-li una pensaeta, eh?
0: Sí, ja convida, sí. Pues, n'hi ha 33, crec que avui media, en un capítol des que ha fet, ha incluït el que és el document de la carta en la tesis i el nou pensament de León XIV en la Humanitas, no? Ell fa un recorregut del castigo i del mal de 32 filòsofos. El 33, evidentment, és l'edat de Crist i de Jesús, i l'última, la reflexió d'ell, no? Però, sobretot perquè no vol perdre la identitat com a persona, i que la dignitat, ell reclama la dignitat. En algun moment ve a dir que estic pagant una condena, però també és de veres que ja he complit prou i així ja no faig res. I llavors també li reclama al sistema que valore això. Li diu al papa que també que la doctrina social de la Iglesia està molt bé en tots aquests puestos que està fent la patent, però que les institucions, siga la que siga, ja no t'hables del món penitenciari, sinó m'emprenguem a aplicar la doctrina social de la Iglesia, que bueno, pues és doctrina social. I crec que si som capaços de ficar-la en vigor tots, estem un funcionari de l'altra manera.
2: Allò de que deia el papa, les errades del passat no determinen la identitat d'una persona. És que me pareix una frase brutal.
1: És que això
2: parla de la talla enorme intel·lectual que té el papa Lleó.
1: I que ens serveix a tots. L'aplicació val per mi exactament igual que per a la persona que ha escrit aquesta carta.
2: Té una enorme talla.
1: Les meues errades a mi no m'han dut a la presó, però m'han dut als meus propis maldecaps.
2: Això és. Cada un també se la pot aplicar. Això és també, diguem, valor de la gran filosofia, no?
0: Hi ha una frase que la carta està escrita abans que el papa vinguera i poguérem prendre reflexions, no? I ella acaba dient que la força de l'amor és capaç de mover les més altes muntanyes del passado.
1: Del passado.
2: Sí, claro. Ahí está la culpa, claro. Ahí está el perdó.
0: Ahí está la culpa,

0: tal error, ahí
1: Sí,
0: está, tot,
1: sí,
0: no?
1: sí.
0: Per què no són capaços, lo de Dragunaia de Nehemia, per què no reconstruïm, ja, digue-li Jerusalén o digue-li, per què no mos reconstruïm tots i m'emprenem a oblidar-nos de les paraules i a fer a ser fets reals en acció, no?
2: Com diríem a la meva filla que té 16 anys, hay que passar pantalla.
0: Sí,
3: contemporània, efectivament, també, d'abordar-ho. Víctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada gran. Víctor Aguado, responsable de reinserció de la pastoral penitenciària. Ens ha traslladat les reflexions d'aquesta important carta que tant de bo puga també tindre l'home, el papa prevost un rato també, quan torni a Roma, l'home estarà ara molt cansat per a pegar-li una llegida.
2: Em fa mil efecte que sí, que li paren atenció.
0: Jo una vegada li vaig entregar unes cartes en la primera audiència que vaig tindre en ell i me contesta. En esta, arribat un poquet tard, perquè si ho haguera plantejat abans, la tindria en el seu poder, però en aquest moment està en mans d'una persona que segur, que li va fer arribar, seguríssim, perquè està molt propietat d'ell.
3: Gràcies pel teu treball també per reconfortar emocional i espiritualment a les persones que estan patint tant en la presó, Víctor. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: I una abraçada a este intern.
0: A vosaltres per donar-nos veu. Moltíssimes gràcies. Bona vesprada. Adéu.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 5.
2: A Punt. Notícies.
1: Milers i milers de fidels es preparen per a rebre el Papa Lleó XIV. La cita és a l'estadi de Gran Canària, on a partir de les 6:30 oficiarà una santa missa multitudinària. Detalls, Rubén Dempere.
3: Unes hores abans, este matí, només arribarà a l'illa, el pontífex es reunia amb un grup de migrants i associacions i organitzacions que atenen este col·lectiu de persones vulnerables. Unes persones, moltes d'elles, que es deixen la vida en aigües de l'Atlàntic i també del Mediterrani. Escolten part del missatge llançat per Lleó XIV a la Unió Europea.
4: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios.
3: I en la reunió amb el papa d'este matí ha assistit Darwin Rivas, rector de diverses parròquies a les Canàries i persona que fa anys que atén les persones que arriben en

0: embarcacions precàries. Poc abans de trobar-se amb Lleó XIV, ha parlat en el programa Amunt i Avall de Punt Ràdio.
1: Resulta ilógico muchas veces, ¿no?, que siempre sean los más desfavorecidos los que nos inviten a que tengamos esperanza, que tengamos más y más motivos para vivir la alegría del Evangelio, ¿no?, que es muy importante también destacarlo, ¿no?, el que acoge, el que recibe, el que protege.
0: Els migrants seran demà també els protagonistes en l'última etapa de Lleó XIV a Espanya. En arribar a Tenerife, el pontífex visitarà un centre d'acolliment. A les 3 de la vesprada, el papa tornarà al Vaticà.
2: I avui hem conegut més missatges de la vicepresidenta Susana Camarero durant la jornada de la Dana, el 29 d'octubre del 2024. Després del contingut del grup de tot el Consell, al qual vam tindre accés ahir, avui coneixem més converses de Susana Camarero, en este cas amb el secretari autonòmic de Serveis Socials, Nacho Grande, Xavier García del Valle.
3: Sí, estos missatges comencen passades les 4 i mitja de la vesprada amb informació, en principi, tranquil·lissadora sobre la residència de Carlet i un centre de menors. A les 5 i 20 comença la preocupació per Alboraig, per la proximitat de la presa de Forata. Es plantegen buscar llocs per evacuar xiquets acollits. A les 7 i 10, Camarero comença a informar a Nacho Grande del que està passant al Secopi. Diu que es planteja l'enviament de missatges a 30 municipis. Parlen de la possibilitat de desbordament de Forata i a les 7 i mitja Camarero diu que la consellera Susana Prades considera l'opció de confinar població perquè, textualment, diu, la cosa pinta molt malament. Fins a les 11 i 24 de la nit no reben informació o imatges de Paiporta, però en les converses no apareix cap menció a les residències on es van registrar víctimes mortals. En total en van ser 10 i 6 precisament a Paiporta. Estes converses les ha lliurat ja la mateixa Camarero, la jutgessa que investiga la Dana, i ja estan incorporades a la instrucció, com també tots els missatges del grup del Consell que coneixíem ahir, i en un dels quals, recordem, l'expresident Carlos Mazón demanava als consellers i conselleres que inundaren, és textual, els mitjans amb dades, perquè això donava una gran sensació d'estar alerta. El grup va estar funcionant fins passada la mitjanit, però l'últim missatge de Mazón va ser a les 8:53 del matí.
2: Doncs precisament continuen arribant les reaccions a aquests whatsapps enviats per Carlos Mazón el dia de la Dana al seu equip de consellers i conselleres. Detalls, Alejandro Moles.
4: Compromís ha demanat que tant Mazón com l'exconsellera Salomé Prades, imputada en la causa, tornen a compareixer en la comissió d'investigació de la Dana al Congrés dels Diputats. Segons el síndic a les Corts, Joan Baldoví, els whatsapps revelen que l'expresident de la Generalitat estava preocupat per la imatge que anava a donar i no per la gestió de l'emergència, i ha exigit a l'actual cap del Consell, a Juanfran Pérez Llorca, que dissolga el govern valencià, diu, per incompetent.
5: Pérez Llorca no té només que una eixida, i és evidentment cessar a este govern de temps de cínics i de totalment deshumanitzat.
2: Per cert, la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana ha informat a les parts que ja té a la seva disposició tots els missatges aportats ahir per la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.
4: Sí, la jutgessa també ha demanat als ajuntaments de Xiva i Utiel totes les comunicacions que van rebre i les que van emetre el dia de la Dana, el 29 d'octubre del 2024, i també el dia anterior, el 28. La jutgessa ha admès la petició de la defensa de l'investigat Emilio Argüeso, exsecretari autonòmic d'Emergències, i demana les comunicacions que va tindre amb el centre d'emergències.
2: Més tribunals, el jutge Antonio Viejo ha autoritzat la unitat central operativa, l'UCO, de la Guàrdia Civil, que rastreja els comptes bancaris d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, pels seus negocis amb el grup sanitari Quirón.
3: El jutge ha demanat a 16 entitats bancàries que lliuren a l'UCO tota la informació bancària que tinguen de González Amador des del 2014. La justícia investiga si la parella d'Ayuso va comprar per mig milió d'euros un negoci d'estètica sense apenes valor a un directiu de Quirón. Ho hauria fet com a favor per la participació com a intermediari en una compra-venda de mascaretes en què Amador va ingressar una comissió d'un milió d'euros, segons la investigació judicial.
2: I esta vesprada, Alcoi obri al públic el Museu Camilo VI.
4: Un museu que alberga més de 2.000 peces i objectes personals del cantant i moltes donacions també dels fans. Escoltem la directora del recinte cultural, Míriam Miralles.
6: Tracta eixa evolució de Camilo, eixa com va

0: tirar endavant la seva carrera. Bé, això seria la primera part, i la segona, més enfocada a els seus orígens. I una última part molt especial dedicada a Jesucristo Superstar.
1: En els esports parlem de pilota, perquè esta vesprada a les 6:30 hi ha cita gran al Trinquet de Castelló de Rugat.
2: Sí, es juga la partida pel tercer i quart lloc del campionat individual de raspall. Per la medalla de bronze lluitaran Marraí i Murcianet. La d'avui és l'avançada de la gran final del pròxim diumenge al Trinquet de Genovés, on Tonet Quart i Ivan lluitaran pel títol del Mahama. La final es podrà seguir en directe per A Punt des del diumenge a les 11:30.
1: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Som la veu de tots. Som A Punt.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
6: Descansa la vista.
7: Què és la inspiració per a tu?
8: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
9: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
6: Obri la ment. Eres creient?
10: Depèn de l'estació de l'any.
11: Con les carxofes.
6: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
11: Què t'ha paregut?
10: Molt bona, molt bona.
11: Ara sí que me l'has pegat.
12: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
13: fem banda
12: amb el millor repertori de músics valencians.
13: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
12: Desfilarem al costat dels nostres músics.
13: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
5: Tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la comunitat valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: La vesprada d'A Punt.

0: Les 5 i 9 minuts. Benvinguts a la segona hora de la vesprada de punta. Sí, la nostra ràdio. Hem tingut una primera hora. Pues mira, molt enriquidora. Entre les dones que anaven cap a... buscant canvi de la fontaneria, que m'ha aparegut una idea xulíssima. I balanç de la visita del papa, molt bé. Però és que en aquesta segona hora, atenció, que també està la cosa ben interessant.
1: Arranquem parlant d'economia. Ara, de seguida, li demanem a Javi González, el nostre home... No, vull dir de negre, no? L'home de l'economia. I ho conta, i ho aterra d'una manera, en fi, que tots ho entenem.
0: Admirable.
1: Sincerament, parlant d'economia, té molt de mèrit. Minut i resultat de l'actualitat, Javi González.
2: Bona vesprada, companys, com esteu? Ahí está, minut i resultat.
1: Banco Central Europeo.
2: Ahí anem, a Frankfurt, correcte.
0: Bueno,
2: era avui, en efecte. Però, claro, per la sorpresa de ningú, efectivament, ha pujat en el 0,25 que estava contemplat.
0: O sigui, ja estem més prop de la, estan segons a 2,25%. Estem més prop de l'apocalipsi, ja podem seguir.
2: Correcte, segons bueno, la pregunta continua estant damunt la taula, no? Al final s'ha pres esta decisió per intentar frenar la inflació. La realitat és que economies com la d'Espanya sí que veníem creixent pel que fa a les xifres macroeconòmiques. Altres economies, com puga ser la de França, enguany no estava creixent i l'any passat va créixer molt poc. Per tant, com encaixaran esta pujada de tipus al 2,25%? Encara està per veure si la pregunta que ens plantejava Air Bolinches, si estem matant mosques a canyonades, no? Això és un poc la
0: idea.
2: La pregunta, vaja.
1: En efecte, totes les economies europees no estan creixent al mateix ritme i això pot generar algun desajust en algun dels bancs centrals i en la ciutadania i en la banca de cada un dels països.
2: Correcte.
1: Però allà, Cristina,

0: un informe de Càritas Diocesana que realment te gira l'ànima del revés, perquè parla d'una situació així a casa, no estem parlant de països llunyans, que també hem de sentir-los com a nostres, no? Però és en el barri, és en la ciutat, és en el poble, que hi ha una situació de pobresa cada volta creixent. A veure, per resumir, diguem, què és el que diu este contundent informe, Javi?
1: Sí, correcte. Al final, Càritas Diocesana de València presenta esta memòria de l'any 2025 i el que sí que mostra al final és un impacte, bueno, més que destacable, no? Del que té que veure en la pobresa. Al final, el número de persones que acompanya Càritas Diocesana de València es va disparar un 33% respecte a l'any anterior, i això està directament lligat o vinculat en l'emergència a les persones que van patir la dana en octubre del 2024. A més, també, en esta memòria recull aquest augment, preocupant augment, del 17% del perfil d'usuaris que van acudir a demanar ajuda econòmica o social per primera vegada en la seva vida, el que mostra al final aquestes desigualtats en les que convivim en la nostra societat, com tu bé dius, Ximo, les nostres ciutats i els nostres pobles. Vull dir, al final,
0: tant que sí,
1: és aixina.
0: Bueno, estem parlant de que, clar, són unes xifres del 33% respecte a l'any anterior. Uau, és molt preocupant. L'efecte, l'impacte econòmic, de necessitat per a moltes famílies de la dana, han fet que aquestes xifres siguin realment, en fi, més colpidores, pot ser, que hi ha 3 anys. Independentment de la dana, en fi, la temperatura social de la situació de pobresa en València, i jo crec que seria extrapolable arreu de la Comunitat Valenciana, en fi, no deixa de ser preocupant.
1: Clar, en este sentit, Càritas denuncia una miqueta la preocupant normalització de la precarietat laboral i habitacional, també, que s'arrossega des de fa al voltant d'una dècada, i sobretot una xifra que jo crec que és la que més crida l'atenció i la més preocupant de tot, i és que de les més de 73.000 persones que van atendre durant el 2025, el 34% són menors d'edat.
0: Això és brutal. Això em sembla brutal.
1: I això vol dir que ja tenim...
0: Són criatures.
1: En efecte, tenim molt de marge de millora, que diríem com a societat, no?
0: I que hi ha molta família sencera que està patint ara mateix la situació de pobresa, perquè no són xiquets, diguem, que no estiguen acompanyats, en aquest cas, sinó que formen part de famílies que estan ara mateix passant-ho econòmicament.
2: Me parlava una professora d'infantil d'un col·legi públic del meu poble. No saps la quantitat de xiquets que ven així que no porten esmorzar, i en alguns casos no porten dinar. Bueno, dinar al col·legi té...
1: Sí, les ferramentes, exacte.
2: I les mostraven, moltes professores portaven elles de casa cosetes...
0: Però les criatures...
2: Per les criatures que no podien dur-lo. Sí, no, que és impressionant en qualsevol cas, però quan ho veus...
1: En el teu poble.
2: Exacte, i sa criatura té nom i cognom i tu lleig i té fam...
1: Impacta més, correcte. I a banda de xiquets i les xiquetes, l'informe també posa el focus i confirma que l'exclusió al final té bretxa de gènere i també d'origen, perquè resulta que les llars que estan sustentades per dones soles amb fills, parelles joves i sobretot persones migrants en situació irregular són els que menors nivells de renda i protecció registren. I al final, bueno, també destacar res nou tampoc per a ningú, però que continua xocant, i és que la vivenda és un factor important de desigualtat econòmica actual, ja que 4 de cada 10 persones que atén Càritas pateix aquesta vulneració dels drets degut precisament a aquesta situació de no tindre una llar, no? Al final, bueno, el que ve a mostrar, com diem, és una realitat que dol, però que a més precisament per això hem d'atendre, i per això volem parlar amb Aurora Aranda. Ella és directora de Càritas Diocesana de València. Aurora, bona vesprada.
3: Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
2: Hola, Aurora.
1: Moltes gràcies per atendre'ns.
3: Hola, buenas tardes.
1: Aurora, la memòria de 2025 reflecteix este increment del 33% en les persones que acompanyeu a causa principalment de la dana del 2025. Des del punt de vista de la gestió interna, què va suposar per a Càritas aconseguir recursos per a intentar atendre este augment de persones usuàries dels vostres recursos?
3: Bueno, pues dos cosas fundamentales. La primera, y bueno, creo que habla mucho también de la generosidad de nuestra sociedad valenciana y frente a la dana del resto del Estado español, incluso fuera de nuestras fronteras, es que realmente nosotros hicimos una campaña mínima por no decir muy pequeña, para recoger fondos. O sea que desde el momento en que la Dana, bueno, empezó y comenzó,

0: nada.
1: Per favor, seguretat, podem vindre a l'estudi a desallotjar a Javi González, que no se'n va,
2: jo és que
1: i ja m'ha acabat l'economia.
2: Fa bona temperatura, però ja me'n vaig, no patiu, ja que me tireu.
1: Gràcies, Javi González.
3: Si tu és casa per a compartir.
2: Perfecte.

0: meravella de música, eh?
1: Que... M'encanta. Este
0: te tratava als 50, eh? Este...
1: Sí, este te portava directament allí. I en este cas, pertany a la banda sonora de la pel·lícula El Verdugo, que a mi és una de... Quan la vaig veure per primera volta, em va impactar tant, era joveneta, que la recordo perfectament. De cada volta que l'he revisitat, però la primera porta del missatge me va pegar fort.
0: Total, com està Pepe Isbert.
1: Sí, El Verdugo.
0: Com està Emma Pinella? Ara,
1: sí,
0: ara parlarem, precisament,
1: sí,
0: no? El paper
1: sí,
0: de les dones en les pel·lis de Berlanga.
1: Sí.
0: Que pel·lícula, eh?
1: Que pel·lícula. El Verdugo, del gran cineasta valencià Luis García Berlanga. Està considerat un dels millors retratistes del que diria mitjans del segle XX. I, bueno, aquesta música és perfecta per ambientar el tema del que parlem ara, evidentment.
0: Que, en efecte, hem mencionat a Emma Penella, però podríem mencionar, doncs, en part Soler Real, podríem
1: exemple,
0: mencionar a Mari Sant Pere, en fi, enormes, l'Alisol de Vila, enormes actrius, no? Elenc seria absolutament incontable, que han participat en les pel·lícules de Luis García Berlanga. I es projecta avui un documental molt interessant, del que participa també esta casa, que posa la mirada en el cine de Berlanga i les dones. És a dir, com el cine de Berlanga, les pel·lis de Berlanga, han integrat els papers femenins. Més enllà d'aquella... Bueno, jo no sé si llegenda o realitat, o que ell mateix dia que era un misògin...
1: Jo crec que jugava un poc també a fer aquesta exposició, que clar, que també duia la seva controvèrsia. Però sí, moltes voltes ens hem preguntat, és masclista o no, el cine de Berlanga? O va i resulta que si rasques pot ser feminista? És una pregunta sobre la que reflexiona el treball al que feies referència, que du per títol Indestructibles Berlanguianes, i que deies esta mateixa vesprada, bueno, així no res, no? A veure, les 7. És la projecció a Palau de Colomina de la Ciutat Vella de València.
0: Després hi haurà una xerradeta també, i això que segur que serà molt, molt interessant, i potser ens canvia la mirada d'alguns o algunes, dius, no havia pensat jo que el cine de Berlanga podia fer, que jo que tenia aquella idea de que, clar, és com era tan erotòman, i ell s'autodenominava tan misògin, i és de veres que no veus protes. Però, clar, després prepares a pensar les seues pel·lis i dius, no sé, però quin pes específic tenen els papers femenins en les pel·lícules de Berlanga, també. Bueno, serà molt interessant, parlem de Berlanga, sempre parlar de Berlanga mola, i
1: mola.
0: Tant que sí. I ara xerrem amb la directora i guionista d'este documental, Almudena Verdés. Hola, Almudena, què tal?
2: Hola, què tal, Ximo? Xema,
1: com
0: estàs? Uau, superbé. Bueno, d'entrada, donar-te l'enhorabona per esta faenassa que heu fet en, bueno, en tota la sentido i sensibilitat que diria la pel·li, no?
1: Sentido, sensibilitat i, en realitat, dos grans protagonistes. Evidentment, Berlanga, al que he fet referència, però, per altre, Josefina Molina, que, a més, ens va deixar l'altre dia, o sigui, fa no res.
2: Sí.
1: Explica per què. O quina relació, quin és el punt de trobada,
0: no?
1: de Berlanga i Molina.
0: Dos grans creadors, no?
2: Bueno, a ver, Josefina Molina, como sabéis, es una de las grandes pioneras del cine español. Y bueno, la primera mujer que dirigió un documental producido en televisión española. Y bueno, digamos que sus reflexiones sobre las mujeres del audiovisual, ¿no? Como que sirven de contrapunto a la mirada masculina dominante en esa generación de cineastas, ¿no? A la que pertenecía.
1: ¿Sí?
2: Más allá de eso, Josefina Molina fue alumna de Berlanga.
1: Uh-huh.
2: Y bueno, pues cuando ingresó como académica de número en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pues eligió un discurso titulado Misoginia y feminismo en el cine de Berlanga. Entonces, bueno, esta decisión fue muy significativa.
1: Misoginia y feminismo, es que mola mucho darle vueltas al tema. Bueno, entiendo, por lo tanto, que desde en el documental preneu esta referencia, la de Josefina Molina, Dic, per tal de comenzar a escabusar vos.
2: Claro. O sea,

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: I els avancem una última hora que ens arriba des dels Estats Units. Segons informa la cadena CNN, han evacuat diverses plantes del Pentàgon a causa d'un incident amb materials perillosos. Detalls, Rubén Dempere.
2: De moment, un portaveu del Departament de Defensa s'ha referit a la causa de l'incident com un problema en la qualitat de l'aire. A més de l'evacuació parcial de l'edifici, les autoritats han confinat altres parts del complex. El Pentàgon, recordem, és un dels edificis més grans del món on treballen més de 20.000 persones.
0: Tot preparat a l'estadi de Gran Canària per a rebre d'ací uns moments el papa Lleó XIV, on oficiarà una santa missa multitudinària. Alejandro Molés.
3: Serà l'últim acte programat per avui abans que demà es trasllada del Tenerife, on posarà punt final a la visita que va començar dissabte passat a Madrid. Tant avui com demà el pontífex insistirà en la necessitat de ser solidari i respectuós amb els migrants, amb aquells que arriben al nostre país a bord d'una pastera. A ells els ha dirigit aquestes paraules en el primer acte que ha tingut a Gran Canària només arribar este matí a l'illa.
4: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad. No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar.
3: I del missatge del papa als migrants al que ha llançat a la societat en general, un missatge en què destaca com es pot ajudar a les persones vulnerables.
4: La misericòrdia comença con gestos pequeños, a veces con unas cuantas galletas y un poco de leche, otras con 5 panes y 2 peces. No se trata de resolverlo todo, sino de ponerlo todo en manos de Dios y de estar presentes allí donde el ser humano sufre. Donde los recursos no bastan, pero donde aún pueden hablar los gestos.
0: Avui hem conegut més missatges de la vicepresidenta Susana Camarero durant la jornada de la Dana el 29 d'octubre de 2024. Xavier García del Valle.
5: Sí, després del contingut del grup de tot el Consell al qual vam tindre accés ahir, avui coneixem les converses de Susana Camarero amb el secretari autonòmic de la seva conselleria de Servicis Socials, Nacho Grande. El primer missatge preocupant arriba en este xat a les 5:20 de la vesprada, quan es plantegen evacuar xiquets acollits en un centre d'alboraig per la seva proximitat a la presa de Forata. A partir de les 7:10, Camarero comença a informar al secretari del que està passant al Secopi. Parlen de la possibilitat de desbordament de Forata i a les 7:26 diu que s'està plantejant l'enviament d'SMS als mòbils de les poblacions de Montroi i de Real de Montroi perquè es confinen en els pisos alts. També diu Camarero que la consellera Salomé Prades considera l'opció de confinar població. Finalment no es va decidir això i en el missatge de Salert de les 20:11 tampoc es va dir res de les plantes altes. En aquestes converses tampoc es fa cap menció a les residències on es van registrar víctimes mortals. En total en van ser 10, 6 d'elles a Paiporta. Totes les converses les ha lliurat ja la mateixa Camarero, la jutgessa que investiga la Dana, i ja estan incorporades a la instrucció. També els missatges del grup del Consell que coneixíem ahir, on l'expresident Carlos Mazón, recordem, demanava als consellers i les conselleres que inundaren els mitjans amb dades perquè això, deia, donava una gran sensació d'estar alerta. El grup va estar funcionant fins passada la mitjanit, però l'últim missatge de Mazón va ser a les 8:53 del matí.
0: I continuen les reaccions als WhatsApps que el dia de la barrancada es van enviar els membres del govern valencià encapçalat per Carlos Mazón.
5: Des de l'oposició, tant socialistes com Compromís tornen a exigir a l'expresident de la Generalitat que abandone l'acte de diputat. Per la seva part, la delegada del govern, la socialista Pilar Bernabé, ha criticat els missatges del conseller José Antonio Rovira, que enmig de l'emergència parlava de campanyes polítiques de l'esquerra.
6: Las declaraciones del señor Rovira hablando de campañas políticas a las 9 de la noche, de verdad, a las 9 de la noche. ¿A quién se le puede pasar por la cabeza cuestiones políticas cuando estábamos en un momento en el que no sabíamos cuánta gente estaba muriendo y perdiendo la vida? De verdad, pero ¿en manos de quiénes estamos?
0: Jorge Bellver, que ahir mateix dimitia com a director general de Transparència per estar investigat en el cas Assut en la seva etapa com a regidor a l'Ajuntament de València, està ingressat a l'UCI després de patir un ictus. L'exalt càrrec va ser operat d'urgència ahir de vesprada.
3: Recordem que l'Audiència de València va confirmar dies arrere la imputació de Bayber en el cas Assut per cobrar presumptament comissions i regals de luxe mentre va ser regidor d'urbanisme entre el 1999 i el 2013, quan Rita Barberà era alcaldessa del Cap i Casal. El fins ara director general de Transparència de la Generalitat va presentar la renúncia ahir al matí i també va enviar una carta al Partit Popular en què sol·licita la suspensió temporal de militància mentre dure la situació processal.
0: Més coses, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha anunciat un pla per a simplificar la burocràcia a l'hora d'atorgar noves llicències per a les renovables.
2: També se simplificarà el procediment per autoritzar que les plantes, a més de produir, puguen emmagatzemar energia. A partir d'ara, les entitats col·laboradores de certificació, com ara la Federació Empresarial Metal·lúrgica, FEMEVAL, i el Col·legi d'Enginyers, tramitaran la documentació de les plantes que no necessiten permisos ambientals o d'utilitat pública per a agilitzar la concessió de les llicències. L'objectiu, segons el cap del Consell, és desembussar la concessió d'expedients per a la implantació més ràpida de les energies renovables.
7: Que a partir d'ahora también las entidades colaboradoras de certificación van a intervenir en los expedientes de tramitación de la Generalitat Valenciana. Estamos convencidos que en los próximos meses reduciremos entre 5 y 10 veces los plazos de tramitación.
0: Més coses, el popular Alfonso Fernández Mañueco ha pres possessió avui com a president reelegit de la Junta de Castella i Lleó després que l'investiren dimarts.
3: Mañueco ha apel·lat a la unitat després de revalidar la presidència amb el vot de Vox que l'ha obligat a assumir la prioritat nacional. Mañueco ha

0: assegura que complirà el pacte de govern firmat amb Vox.
1: Asumo mi nueva etapa de gobierno con satisfacción, ilusión y responsabilidad para cumplir puntualmente un programa de gobierno fruto de un pacto que cuenta con un gran respaldo parlamentario. Un programa de gobierno que quiero llevar a cabo desde los valores que asumo.
2: Un curtcircuit en una nevera. Esta es la causa més probable de l'incendi que esta matinada ha causat dos víctimes mortals en un bloc de vivendes de Magaluf.
0: Un incendi que s'ha originat en una tercera planta i que també ha causat ferides de diversa consideració a 24 persones més, entre elles 8 bombers. Per estos fets, l'Ajuntament de Calvià ha decretat dos dies de dol oficial.
2: I un apunt econòmic per a tancar. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès i ho ha fet en un quart de punt.
3: I amb aquest increment, el preu dels diners se situa en el 2,25%. És, de fet, la primera vegada en vora 3 anys que el Banc Central Europeu apuja els tipus. En esta ocasió, argumenta que ho fa per a frenar la inflació, que el mes passat es va situar en el 3,2%. Un increment provocat, diuen, pels efectes de la guerra al Pròxim Orient.
2: Fins així l'última hora informativa. Continuen en la companyia de Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
4: Som la veu de tots. Som A Punt.
5: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
6: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
5: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
6: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
5: Preinscríbete en umh.es.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Estic com si tinguera 14 anys.
1: L'han perdut. Estava mirant a Pau.
0: En deportes de salón.
1: L'han perdut, perquè estava ell cantant tota la vena del coll i a tope de Pau fent la rascant la guitarra en la mà.
0: Esta la posava, Antonio, en la gramola de deportes de salón del Villar de Gandia i li pegava la volta, bueno, m'apujava dins de la rocola. Che, que maravilla! La Batman Turner Overdrive, oh my god.
1: Això és una banda.
0: Es fa feliços la música.
1: Això és una banda, això és un col·laborador, el que ve a continuació, d'este mateix nivell, i el director al que va parar l'atenció també. Hola, Pau Gómez.
2: Què tal?
0: Hola, Pau. Bona
2: vesprada.
0: Què tal?
2: Com esteu?
0: Bé, en ganes de cine, dijous, prèvia de cada setmana, i ja ens avançaves la setmana passada, que esta és una setmana gran.
1: Ens vas donar pistes.
0: Molt gran, molt gran. Què passa?
2: Bueno, tu saps que des de l'any 98 jo vaig a veure totes les pel·lícules de Steven Spielberg el dia de l'estrena?
0: No es falla mai.
2: Mai, des de Sabada Soldado Ryan.
0: Què, tio?
1: És que són fans.
0: Què, tio?
1: Un seguidor, un estudiós.

0: és molt més, és que és molt més.
1: Me refereixo a tu, és
2: el faro que il·lumina.
0: El faro que il·lumina, sí, senyor. Sí, sí, sí, sí. Per culpa de Steven Spielberg, a mi m'agrada tant el cine.

0: la teva vida vinculada amb el cine i amb la teva professió.
1: Jo era molt menudet en els 80 i és l'època daurada del cinema blockbuster i de Spielberg fent pel·lícules com a director i productor, i per això avui l'anem a fer un homenatge.
0: Jo, seguint un poc el fil del guió que ens presentava Pau, i dic, ostres, és un poc el recorregut de la meva vida, de la generació. Bueno, jo no soc més major que tu, però a partir de l'adolescència està molt marcat per la cinematografia de Steven Spielberg.
1: Totalment.
0: És una passada.
1: Totalment, sí, sí. La història de les nostres vides.
0: Sí, senyor. Sí, sí. Que a tot això estrena Pinícula.
1: Estrena una pel·lícula demà. Demà mateix
2: estrena... Com se diu? Com
1: el dia de la revelació. 79 anys, 55 anys de trajectòria. 55 anys des de la seva...
0: Que ja podria jubilar-se, que ja ha cotitzat.
2: Però li girà poc la jubilació. Li interessa més fer pel·lícules.
1: Sí, no li interessa.
0: Bueno, ja va, perquè té un talent creatiu que no se pot parar, això.
1: Torna a un dels seus temes predilectes, eh? Esta possibilitat de vida extraterrestre. Tots sabem que les grans pel·lícules d'alienígenes bons són de Steven Spielberg, els roïns són d'altres directors, però és una pel·lícula plena de secretisme. Jo encara no l'he vist, però sembla ser que el tercer acte, és a dir, el final, està ple de sorpreses. Ple de sorpreses.
0: Demà te cridarem. Com vas a veure? Esta nit? No, demà.
1: No, demà a les 7 de la vespre.
0: Merda. Ui. Sí. Però anaves abans del programa, t'anaven a cridar. Com ha sigut? Què ha sigut això?
2: No, que no podem reventar, no podem reventar aquestes sorpreses. No, imagina't que, el secretisme.
0: No, que no conté la pel·lícula, sinó les seues sensacions.
2: La emoció, no?
1: Els periodistes que ja l'han vist han hagut de signar un document
0: de...
1: Sí, sí. I no poden publicar les crítiques fins demà. Ja estan dient... Això,
0: bueno, este cap de setmana vaig a veure-la.
1: M'ha gustado mucho, però no poden entrar en detalls encara.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
2: Molt bé, què més sabem?
0: Què sabem,
2: Del repartiment...
1: Sí, està Emily Blunt, Joseph Conner, Colin Firth... Bueno, repartiment en Spielberg sempre és una garantia. Ciència-ficció, efectes especials, acció, emotivitat... I el senyor John Williams signant la seva banda sonora número 30 amb Steven Spielberg.
2: Continua John Williams en banda sonora.
0: Quants anys té? No, dis-ho.
1: 94, no continua, xico.
0: Tia Consolí, 94.
1: Este sí que està jubilat. El que va que...
0: Està jubilat i li ha fet una banda sonora?
1: Sí, però Spielberg li ha dit, escolta, és una pel·lícula extraterrestre, jo no entenc que este gènere sense la teua música.
0: Ei, Tito John, I need you, li haurà dit, perquè tots parlen en americà.
1: Sí, sí, i ha tornat John Williams.
0: I ha fet això.
1: Això.
3: ¿Qué has robado?
4: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
3: Son personas.
4: No.
3: Buenos días, Kansas City. La previsión para...
0: La importància de la música.
1: Sí, en el cine de Spielberg, fonamental. Fonamental. Bueno, ningú dubta que estem davant d'un dels millors directors de la història, un home que va canviar el concepte d'espectacle i va impulsar un discurs on els grans èxits convivien en les històries personals. La història de Spielberg comença a Cincinnati, Ohio, fa 79 anys. Va néixer al si d'una família jueva que havia perdut a molts membres a l'Holocaust. No es va graduar fins l'any 2002. En cine, ell es va deixar la universitat. Per què?
0: Ell va fer pel·lícules i després es va graduar.
1: Correcte, va començar cine, però no m'interessa, vaig a fer pel·lícules. I, bueno, ell va dirigir un curtmetratge l'any 68 que es deia Amblin, que va ser una miqueta el seu tret d'eixida en el món cinematogràfic i després donaria nom a la seva productora superconeguda. Este treball li va obrir les portes de la Universal, per això es va deixar els estudis perquè li oferiren rodar una pel·lícula que es deia El diablo sobre ruedas. Ell tenia 23 anys, li donaren 450.000 dòlars de pressupost i va fer una pel·lícula absolutament increïble, no? Aquella pel·lícula on un camió va perseguint a un pobre home que està creuant el desert i en no res, en quatre elements, quatre tonteries, va fer una pel·lícula que jo crec que és un títol absolutament de culte. 55 anys fa ja d'eixa pel·lícula, sí. Però ahí començava a néixer el mite de Steven Spielberg.
2: Tiburón està al nivell de...
0: Enseguida saps que amb vas, sí.
2: 5-10 millors partitures de la història del cine, vamos, segur. I estaves parlant de pel·lis extraterrestres. Ting, dong, ding, dong, dong.
1: I ja ve ara, enseguida.
2: O sea, 5 notes, tio. Tiburón, fran, fran.

0: tres, quatre notes. Brutal, lo de Williams.
1: Dos genis junts.
2: Brutal. Sí, sí, Tiburón va estar a punt de ser una, un gran fracàs. De fet, estigui a punt de ser acomiadat a meitat del rodatge. Spielberg, que tenia 28 anys, se li va desastrar absolutament tot. Per què? Perquè va agarrar un tauró mecànic i el va ficar en l'aigua i el tauró, ras, i se'n va anar al fons durant dues setmanes. Se va enfonsar. Per això va néixer la càmera subjectiva, la famosa visió del tauró que nosaltres vegem en la pel·lícula, que vegem les cametes del que s'està banyant i el tauró que va acostant-se. Això es va fer perquè no n'hi havia tauró. I
1: pues, anem va a tindre que resoldre. Va haver de resoldre la cosa.
2: Correcte, per això dona tanta por, Tiburón, perquè no el veus. No el veus, però no el veus perquè el tauró...
0: Perquè se va afonar.
2: Que maravilla. Sí. Bueno, 52 dies de rodatge, que es foren 155. El pressupost va passar de 3 milions i mig de dòlars a 8 milions.
1: Que mal.
2: Però...
1: Que mal, perquè va molt llavent la pela, sí, vull dir. Que li degueren, així... però li degueren dir de tot.
2: De tot, de tot. Però al final va ser molt bé la cosa. Sí. La pel·lícula més taquillera de la història, Tiburón, el seu dia, i la primera col·laboració entre Spielberg i John Williams... John Williams li va dir que ell no es veia fent esta banda sonora, que li l'oferira un altre, però Spielberg li va dir que tots els que tenien ment estaven morts i només li quedava John Williams. I ses notes, el tan-tan, tan-tan, això va ser absolutament històric.
0: Qué maravilla.
3: Ustedes me conocen, saben cómo me gano la vida. Yo les pescaré a ese animal, cosa que no será fácil. Es un mal bicho, no es como ir a la laguna a pescar cangrejos o pescadillas. Ese tiburón se traga a uno entero. Una sacudida, una dentellada y todo adentro. Hay que obrar rápido. Si queremos
1: hay que obrar rápido, que es una bestia este tiburón.
0: Qué maravilla de película. No recordaba esa anécdota que va a ser la creativitat de posar realmente talent on no n'hi ha recursos econòmics.
2: Correcte.
0: El que va generar la visió subjetiva de Jaws, de Tiburón. Bueno, lo de encuentras en la tercera fase... A mi la meua favo, no sé, tu tindràs la teua, cada un tindrà la seua.
2: No t'has de perdre el dia de la revelació, aleshores?
0: Ja, no me la vaig a perdre. No,
1: és que,
0: no,
1: és que ha fet pel·lícules tan diferents que tindre una favo és difícil, eh?
2: Ja. És difícil.
0: A veure, la que perquè... més em va impactar en el perquè seu dia, va girar el cap.
2: Esta,
0: Encuentros. En la tercera fase, sí.
2: Bueno, una pel·lícula de l'any 77. Esta pel·lícula té ja més de mig segle, bueno, quasi mig segle.
0: És que soy muy mayor.
2: Però és que és una pel·lícula que la veus i aguanta el tipo d'una manera absolutament increïble. Però és una pel·lícula que va salvar Columbia Pictures. Columbia Pictures la va salvar en cuanto a la tercera fase. L'estudi estava a la vora de la ruïna i digueren, anem a jugar-nos el nostre futur amb Spielberg. Li van donar 22 milions de dòlars, que era tots els diners que tenien la treixa.
0: Que no es queda en la caja, Mac.
2: Topa tu.
0: Dáselo todo a Stephen.
2: Anem a confiar en tu i anem a donar-te tot el que vulguis. Tot el que vulguis és 11 directors de fotografia. 11 directors de fotografia de la pel·lícula. El plató més gran de la història que es va construir en un hangar de les Forces Armades. François Truffaut fent un paperet d'actor. Tot això eren capritxos de Spielberg. I la Columbia Pictures no és que es va salvar, és que continua...
0: La torxa de la
2: sí,
0: Columbia
2: sí, la Pictures torxa,
0: continua bueno, flamejant pues gràcies a Steven.
2: Fa mig segle es va salvar gràcies a Steven Spielberg.
4: ¿Eso es todo? ¿No quiere preguntar nada más? Pues yo tengo un montón de cosas que preguntar, ¿saben? Quiero hablar con el que esté al mando. Quiero hacer una reclamación. No tienen derecho a volvernos locos. ¿Creen que yo investigo las noticias de la televisión porque sí, eh? ¿Cómo iba yo a saber tantos detalles? ¿Cómo es que sé tanto? ¿Qué es lo que se está cociendo aquí? ¿Quieren responderme?
0: El plató es en la Terra de la Nau.
2: Sí, suposo, no? El plató del tercer acte d'Encuentros.
0: Què passa?
2: La muntanya del diablo de Wyoming. Sí, sí.
1: I mentre xerreu pirimili, así, perquè ve d'Indiana...
2: Está ahí,
1: Indiana Jones. Sí, sí.
2: Evidentment.
1: Que també ha plegat un esclafit.
2: Evidentment, sí. Bueno, li va arribar l'any 81, per què? Perquè no li donaven treball com a director de James Bond. Ell volia fer una pel·lícula de James Bond i el Broccoli, el Broccoli, este que té nom d'això, de Broccoli, deia, no, tu no. I Spielberg, que ja era molt famós, no. Total, que George Lucas li va dir, vine així. Jo tinc una cosa millor, que és un arqueòleg que també viatja per tot el món, és molt seductor i s'enfronta als nazis. Vols fer la pel·lícula? Diu, sí, vaig a fer-la.
0: El personatge Lucas de què el tenia? Se l'havia inventat ell.
2: Se l'havia inventat, el personatge és una creació, de George Lucas, i les pel·lícules d'Indiana Jones estan produïdes per George Lucas i dirigides per Steven Spielberg, que va immortalitzar a Harrison Ford, encara que l'actor, recordem, era Tom Selleck. Tom Selleck era l'actor escollit, amb el bigot i tot, però pel seu contracte de Magnum no va poder fer el paper i 2 setmanes abans de començar el rodatge digueren Han Solo. Han Solo és tu, hombre. I agarraren a Harrison Ford.
1: I la vida, quines xambes té, més espectacular.
0: Que maravilla.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que bandes sonores.
1: Caram, que bandes sonores brutals.
2: Sí, avui anem a abusar de John Williams.
1: Sí, i bueno, i ens n'anem a una de les pel·lícules de la meva infància i adolescència.
2: De la de tots. I de la nostra maduresa, també. Jo però, és que li la posa amb els xiquets.
1: Anava a dir lo mateix. Oh. Avui dia jo l'he vista a la meva filla i ha sigut tan bonico. Sí. Voreu juntes?
2: Fabulós.
1: I que d'allà li encantara. També.
2: I ese moment que volen davant de la lluna mentre sona la música de John Williams, és que continua sent absolutament màgic.
1: La bellesa, la bellesa.
2: Ete, sí. No sé si sabeu que és la pel·lícula que ha rebut la ovació més llarga del Festival de Cannes, mai superada fins ara. 20 minuts. D'ovació. 20 minuts d'ovació, tot el món en peu. Bueno, és una història, era una història molt xicoteta, una història molt íntima sobre l'amistat d'un xiquet i un extraterrestre perdut al nostre planeta, on realment Spielberg estava contant la història del divorci de seus pares. El que passa és que va ser un fenomen tan gran, que bueno, avui continua sent, més de 40 anys després, continua sent una pel·lícula absolutament generacional. Atenció a Drew Barrymore, recordem, Drew Barrymore, amb 6 anyets, va ser descoberta per Spielberg en esta pel·lícula, i Drew Barrymore, aleshores, ja tenia la seva pròpia banda de rock. És a dir, era una xiqueta molt precoç. Sí, sí, anem a recordar un fragment de E.T.
5: Puede que sea un animal que no estaba destinado a vivir. Como aquellos conejos que...
6: Un poco de plastilina.
5: Podría ser un mono o un orangután.
7: ¿Un mono calvo?
6: A ver si será un cerdo, porque come como un cerdo. Podrías hacerles caritas y hacerlas contentas o tristes y hacer que tuvieran...
8: Estamos aquí. Estamos aquí.
5: No, usa esto.
6: Podrías hacer muchas cosas.
8: Bien. Estamos aquí. Estamos aquí. ¿Tú de dónde vienes?
6: No me gustan sus pies.
1: No vienes del futuro, d'ahir van vindre uns altres, perquè estàs del regreso al futuro. Estàs ja de... Sí, de modo un poc de l'adolescència. Ahir vaig anar jo a aquell... Agarrant-me la maneta, metes aquell...
0: Un especialista en cine familiar, també, sí, de tocar-nos bueno, el cor.
2: Aleshores
0: no?
2: Ja era el rei Mides, als 80 i 85. Per què? Perquè no només dirigia, sinó que també produïa pel·lícules com Gremlins, Los Goonies o Regreso al futuro. O sigui, tot el que feia, tot el que portava el segell Steven Spielberg... Era garantia de màgia. Era com anar al cine a viure una aventura absolutament extracorporal.
0: I quan comença a fer cine, diguem, més d'autor, de dir, bueno, vaig a contar jo una història meua i això.
2: L'any 85, El color púrpura, que és una pel·lícula absolutament meravellosa, adaptació d'una novel·la de Alice Walker, i després va fer encara una millor, que és L'imperi del sol.
1: Sí, senyor.
2: On va descobrir a Christian Bale, amb 13 anyets. Sí. Esa pel·lícula és absolutament increïble.
0: Que plor eres.
2: Però Hollywood...
1: Que plor eres, correcte.
2: Sí, sí. Però Hollywood no volia Spielberg com a autor. De fet, aquestes dues pel·lícules s'emportaren 17 nominacions a l'Oscar i no s'emportaren cap. Hollywood volia que Spielberg fera diners i que fera espectacle. I Spielberg, durant una temporada... Bueno, va decidir que si li donava a fer blockbusters, i va fer el blockbuster per excel·lència.

0: Pues, altra de les obres que va obrir, diguem, un abans i un després, no? En tota la trajectòria de Spielberg, que anem a fer unes quantes. No?
1: Jurassic Park, l'any 93. Ell no sabia, no sospitava que estava establint les bases del cinema del futur. A mi, aquests efectes generats per ordinador, parlaven de com aguanten les pel·lícules extraterrestres, però és que tu veus ara Jurassic Park.
0: També
1: fabulosa. El T-Rex, que va atacante i va mossegante, bueno, és fabulosa. Bueno, va crear una nissaga que ja porta 6 seqüeles, recordem, una d'elles dirigida per un espanyol, per Juan Antonio Bayona, que sí, a més és de les millors.
2: Sí, sí, sí.
0: Obrim un parèntesi en el temps del cine perquè ara a les 6:27 l'actualitat, el que està passant, ens demana pas perquè esta casa, la Ràdio Televisió Pública Valenciana, ha preparat un acte així justament a la casa, al Centre de Producció de Burjassot, perquè celebrem, Gemma, avui l'any de retransmissions de festivals taurins i a més també, òbviament, l'èxit d'audiència que l'han acompanyat, no?
2: L'acte porta el títol Un any de bous per la Porta Gran en apunt baix a l'entrada de del nostre edifici. Hi ha molt de comboi. La nostra companya Mar Hernández està a ese rebedor de la casa per conèixer que hi ha en aquesta organització. Hola, Mar, què veus per ahir?
0: Hola, Mar, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Doncs així està tot preparat per a este acte. Un any de bous per la Porta Gran en apunt. Comencen a arribar ara els convidats i estic precisament amb Jorge Casals del programa La Plaça de la Televisió d'esta casa. Bona vesprada, Jorge.
4: Hola, bona vesprada, com estàs?
3: I amb Germà Estela, que és presentador del programa de la ràdio Terra de Bous. Bona vesprada, Germà.
5: Què tal? Encantat. Bona vesprada.
3: Conteu-nos una mica què teniu preparat per a esta vesprada.
4: Bueno, pues avui és tot un aconteciment. Apuntis per la Porta Gran, celebrem un any de bous així en la Casa d'Informació Taurina, tant a la ràdio, en el programa de bous, Terra de Bous, del meu compà Germà Estela, que va ser la primera pedra que va ficar d'aquesta tornada de la informació taurina a la televisió valenciana. I com no, celebrem aquestes retransmissions taurines que es començaren en la Fira de Fogueres de Sant Joan d'Alacant, i enguany hem donat el pas als grans esdeveniments de la temporada com Sevilla, com Las Ventas, amb una gran audiència, per cert, el dia que va torxar el torero valencià Román, que vaig ir a muscles de Las Ventas després de quallar una temporada, una vesprada important amb els bous de Victorino Martín, i evidentment tenim que celebrar tot aquest èxit.
5: Pues sí, la veritat és que és un any de celebració i sobretot jo diria també de satisfacció personal i professional, perquè el que hem aconseguit jo crec que és que se torni a parlar de bous en esta casa, que se torni a parlar dels arrels de la tradició, de la cultura, i jo crec que és molt important perquè som la veu de tots i jo crec que això és la clau de l'èxit tant de la televisió com del programa Terra de Bous. A més, jo encantat d'estar al costat de Ximo i de Gemma.
2: Ai, perquè Gemma.
5: Estic a l'estudi del costat sempre, passe pel corredor i dic, bona vesprada, i me fique
2: ahí. Coincidim els divendres. Atén-me, Germà, i quins protagonistes, què teniu preparat per avui? Quins protagonistes vindran, què aneu a fer?
5: Pues mira, així el hall d'esta casa està omplint-se ja, jo crec que ja així no cap ni un mes, perquè, bueno, estem, mira, toreros. Ve el mestre Luis Francisco Esplà, que com sabeu està celebrant 50 anys d'alternativa enguany, 2026, no? Estarà present. Román, que ja hem parlat d'ell, no? Màxima actualitat, dos orelles a un Victorino a Madrid. I Samuel Navalón, la promesa futura. Ve també Vicente Barrera. Estaran també joneguers, ramaders, empresaris, aficionats, tot el col·lectiu tariu de la comunitat, vertebrant tota la comunitat valenciana.
2: Jorge, de bou en plaça, però jo sóc d'onda. Vull dir, també claro, és important per a la nostra cultura el bou pel carrer.
0: Clar, això Terra de Bous també significa bous al carrer, no? Clar que sí.
4: A més, el gran èxit del programa de Germán i també de les retransmissions i del programa La Plaça és, com no, el combinar les dos vessants de la tauromàquia valenciana, que és el bou a la plaça i el bou al carrer. Evidentment, també està també en el poble de Chema, en aquests encierros de la Fira d'Onda, estem en les entrades de bous i cavalls de Segorbe, de Cheste, el dia 7 de setembre a Pusol, i bueno, també estiguem en la retransmissió d'un bou al carrer a Vila-real i Almassora. Jo crec que combinar el bou al carrer amb el bou de plaça ha sigut un encert i tot un èxit, i donar visibilitat a les nostres ramaderies de la comunitat valenciana, que hi ha moltíssimes i que tenim que ficar en valor lo nostre, clar que sí.
0: I tant que sí, clar. Parleu del el balanç, l'èxit que han tingut les retransmissions en general, la programació taurina, la contribució que s'ha fet també a Ràdio Televisió Valenciana com a tercera opció d'entreteniment, ni més ni menys. Ara estàs parlant també de cultura taurina. Però clar, també imagina que anireu comptant en aquest acte els compromisos de futur, que és el que tenim per davant, i no sé si sense fer spoiler es pot contar,
2: no, que spoiler.
0: Es pot contar alguna cosa del que tenim en agenda.
5: Anem a donar l'exclusiva, sí, vinga, va.
4: Algo es podem contar. Pues, evidentment estarem, com no, en Nissa, Fira de Juliol de València, que va ser sempre la fira de tots els valencians, la més important, la fira de Sant Jaume. Es va presentar esta setmana, una fira que té un accent

0: Valencià, perquè hi ha molts toreros de la terra, Román, Samuel Navalón, Rec Romero, estarem allí i també estarem en la Fira de Fogueres d'Alacant. I una sorpresa, debutarem en la Fira de Sant Fermín, a Pamplona.
1: Calla.
2: Mare meva,
1: tot un repte.
3: Una presència que jo no sé si no recorde, però pot ser...
1: Serà la primera volta?
3: Serà la primera volta?
1: Que anem, Jorge?
3: Sí, la primera volta que anem. La televisió pública està...
0: Una fira que, bueno, que tu vas per allí, per el carrer està feta, i està feta per la valencià. Mires a dreta i esquerra i són tots valencians.
1: Parlen com en onda, mira què t'he de dir.
3: Parlen així allà, en un accent molt castellonero, també, aquesta manera de parlar, també, no? Tan castellonera i tan
0: que sí. Aixina que estarem allí, en Sant Fermín, en Pamplona.
1: En Pamplona. Sí. O sigui, germà, que avui és una vesprada de festa i ahir... Després teniu picoteo? És per una amiga.
4: Sí, dile que vinga, dile que vinga. Està convidada, sí. Oye, però que és un gust, de veres, celebrar un any d'informació taurina, de protagonistes taurins, de cultura taurina en definitiva. I que és un plaer per a mi pues estar en la Ràdio Pública Valenciana. Gemma, tu ja ho saps, que t'estime molt de temps, i és un gust, de veres.
1: Que vam coincidir en la facultat. Ell és més jove que jo,
4: la facultat.
1: Però vam coincidir.
4: No, però tu estàs molt bé, tu ja ho saps. Sí, van coincidir, és de veres.
1: Sí, senyor.
4: Així era, que tot queda en casa. No?
3: Vosaltres esteu finets, un tipus de torero, també, germà, Jorge.
4: Bueno, que... Jo no tant.
3: Bueno, se fa el que se pot. I què suposa per a les retransmissions haver tingut un èxit, com estem recordant la correguda del 6 de juny, que va aplicar un 10% de share, més de 200.000 espectadors, que siga, diguem, un dels motors també d'audiència del que suposa a punt?
0: Pues la veritat és que estem molt contents, Ximo, perquè al final, així, tant germà com jo busquem fer un periodisme de qualitat, tots els companys que fem informació taurina, i que després tinguem el recolzament de l'audiència, pues és d'estar satisfets i molt contents. I esa correguda de la que tu nomenes, que va sobrepassar el 10, va ser la del torero valencià Román, no? I va ser en les ventes, acabarem amb la imatge espectacular i sensacional d'un torero de Benimaclet, a muscles de centenars i centenars de jovens que el veien com un ídol, i a mi se me ficaren els pèls de punta, no?
3: Pues que tornem a viure molts moments d'èxit també, per descomptat, per a les retransmissions, per a la casa, per a les corregudes de bous i per al món del bou en general. Germà Jorge, segur que si era això de categoria, ja escoltem l'ambient que cada volta, en fi, va calfant-se més. A quina hora arrenca l'acte?
4: A les 7.
3: Vale. Encara teniu un ratet per a departir en bon ambient en la família del bou. Oye, una abraçada,
4: Ximo,
3: i èxits.
4: Esteu convidats, eh? Esteu convidats. Si ara, voleu baixar,
3: estem. Ara a les 7, quan acabem. Si queda alguna cosa de picoteo i rabonem un rato. Clar que sí.
4: Doneu-vos pressa, doneu-vos pressa.
3: Un abraç.
0: Crec que n'hi ha pernilet, eh? N'hi ha pernil.
1: Ja està.
3: I sobretot bona gent, és el que més ens importa. Una abraçada, gran companys. Gràcies, i enhorabona.
2: Gràcies, Jorge, germà, gràcies.
5: La vesprada de punt.
6: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu. La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: I estem i continuem amb la secció de Gran Pantalla, la secció dedicada al cine, fent un especial de Steven Spielberg, perquè demà estrena pel·lícula nova, i esta banda sonora a mi i esta pel·lícula. Jo la primera volta que la vaig veure me va trencar el cos a trossos. I les altres voltes que l'he vista, perquè no és quantes voltes l'he vista, jo pensava que no m'afectaria tant, i m'afecta exactament igual.
7: A mi me costa veure-la.
1: Cada vegada.
7: Sí, sí.
1: És la llista de Schindler.
7: Que va ser la primera pel·lícula de la història sobre l'Holocaust.
1: La primera
7: que es va atrevir a mostrar un camp de concentració i l'extermini dels jueus, en este cas en Auschwitz. Directors com Martin Scorsese, com Roman Polanski, havien intentat donar el pas, però mai s'havien atrevit, i Spielberg sabia que aquesta pel·lícula anava a ser un punt d'inflexió sí o sí en la seva trajectòria. Es van cabotar en fer-la els estudis Universal i digueren: mira, ens has donat tants diners que fes el que vulguis, la pel·lícula de 3 hores en blanc i negre, i volia fer-la en polonès i en alemany. Al final li digueren no, en anglès. però fins i tot va reproduir les portes d'Auschwitz, no va poder rodar en el camp autèntic i va haver de reproduir exactament les portes del camp en un plató. I bueno, el resultat va ser una pel·lícula de 7 Oscars, primer Oscar com a millor director per a Steven Spielberg, i a dia d'avui continua sense signar autògrafs en cap material que siga de la llista de Schindler. Li pots donar el que tu vulguis i te'l signa perquè és simpatiquíssim, però no signa res.
3: Com a signe de, diguem, de respecte,
7: sí,
3: no?
7: Sí, sí.
3: Cap al desastre humanitari que va suposar l'Holocaust. Bueno, quin peliculón.
1: Quin peliculón.
3: Parlant de peliculons, tira-li. I de crudesa, eh? Perquè quin arranc de pel·lícula tan dur de guanyar.
1: Tan brutal.
7: El brutal de la història del cine és el de El Salvador Soldado Ryan, no? Ese desembarcament de Normandia, qui no recorda aquells 20 minuts inicials, realisme extrem,
1: per a mostrar
7: la barbàrie d'aquella batalla, sí, que va decidir va ser clau per a posar fi a la Segona Guerra Mundial. Només aquesta seqüència va costar 12 milions de dòlars i va requerir la presència de 1.500 extras, alguns d'ells amb amputacions reals, perquè, clar, és una escena molt explícita. Mm-hmm. No oblidem, tampoc, que els actors de la pel·lícula foren sotmesos a un entrenament militar que incloïa, incloent a Matt Damon i a Tom Hanks, acampades nocturnes a llocs plens d'humitat o carrers per la platja amb la motxilla plena de pedres.
1: Per aconseguir el realisme tan espectacular que ha aconseguit.
7: Que continua sent una pel·lícula brutal. Segon Òscar per a Steven Spielberg.
3: Caram, i parlant de realisme i de realisme històric. Esta és més reconeixible, la música. Si no ens dius la pel·li, igual
7: Lincoln,
3: no la trobem.
7: Lincoln. Sí, sí. Este ja és el Spielberg del segle XXI, no? Mm. Un Spielberg més adult, més arriscat, amb un component emocional molt, molt fort, sense el filtre de la correcció política, i pel·lícules amb molta càrrega social, no? Intel·ligència artificial, Minority Report, però parla també, sí, de la delinqüència juvenil, de Atrápame si puedes, de la immigració en la terminal, de la paranoia col·lectiva de l'11 de setembre en la Guerra dels Mons, parla del conflicte entre israelis i palestins en Múnich, parla de la Guerra Freda en el Puente de los Espías, de l'esclavitud en Lincoln, de la xenofòbia en West Side Story, de la Guerra de Vietnam en los archivos del Pentágono, i l'última pel·lícula que va fer abans de el dia de la revelació va ser la seva pròpia pel·lícula, Los Fableman, una pel·lícula on contava la seva història, la seva pròpia història de com es va enamorar del cine, i on eixia David Lynch en una escena magistral, va, interpretant el mateix John Ford, l'última pel·lícula, l'última aparició en una pantalla, davant d'una pantalla de David Lynch abans de morir.
3: Quina delícia d'escena. Sí.
5: ¿Ves ese cuadro de ahí?
8: Sí, lo veo.
5: Acércate. ¿Qué ves? Descríbelo.
8: Pues hay dos hombres, van a caballo y están buscando algo. A lo mejor están...
5: ¡No! ¡No! ¿Dónde está el horizonte?
8: ¿El horizonte?
5: ¿Dónde está?
8: Está abajo.
5: Correcto. Acércate a ese cuadro. ¿Y bien?
8: Bueno, hay 5 vaqueros. También
5: no,
8: podrían
5: ser niños. ¡No! ¿Dónde está el maldito horizonte?
8: Está ahí.
5: ¿Dónde?
8: En la parte superior.
5: Correcto.
1: ¿Que dónde está aquí el maldito horizonte, por el amor de Dios? ¿Es una pregunta tan difícil?
7: La conversa real, Gemma, es de Steven Spielberg y John Ford.
3: Li va passar això, sí, en realitat, en John Ford, i diria que va ser la lliçó més important, una de les més importants de la seva vida en cine. Qué meravella de escena, com està David Lynch fent de John
7: increïble
3: Ford.
7: Esta. Increïble. Fantàstic.
3: Los Fableman. Bueno, en canvi, de musiqueta, esta pot ser més reconeixible, no? Revisitar West Side Story. Jo vaig tindre consciència del projecte, no m'ho crea. I m'ho crea menys en la pantalla. Que poguera flipar tant en una revisitació d'un clàssic. Sí, sí. Què se pot fer en West Side Story? No se pot fer res més, és una obra mestra. Pues va, i resulta que sí.
7: Sí, bueno, és un clàssic de Broadway que ja té una adaptació, però no és un remake. És una
3: nova adaptació, una visió molt particular, no?
7: De Stephen Sondheim i Leonard Bernstein. I Spielberg va ser en realitat un somni, no? Fer un musical, i a més el seu musical favorit. I, bueno, el que va fer és una obra mestra l'any 2020, a més estrenada en plena pandèmia, però la gent anava amb les mascaretes, va, i tot, a veure, això que era un espectacle.

0: seria meravellós. Tarantino diu que és una de les millors pel·lícules del segle XXI, el West Side Story de Steven Spielberg. I jo crec que és una bona manera d'acomiadar este especial i de dir que demà Spielberg torna amb el dia de la revelació.
1: Demà no molesten vostès a Pau.
0: No, deixeu-me tranquil.
2: En una de marcianos. Toma, va a flipar molt. Gràcies, Pau Gómez.
0: Vinga, adéu, adéu. Joven aroma en América. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent.

0: 8 cabezas, ¿no? Que las va a repartir entre Caetano y yo, y la verdad que, pues imaginaros, ¿no? Yo ya que había abandonado la esperanza, pero la verdad que un detalle que dice mucho de su parte, sí que es verdad. Muy buena, buenísima.
1: ¿Habrá reconciliación?
0: Hombre, el camino, la puerta está abierta, desde luego, ¿no? Poquito a poco, pero la verdad que...
2: ¿Habrá reconciliación?
3: Y será Fran, perdón, Francisco.
2: ¿Y será Fran? Sí.
3: Francisco River. With caps de bou entre tres. A mí no me sé
2: de punta o como
3: matemáticas, pero ya veremos. Però és que tu dius, això és el que se'n va portar en la mudança famosa que va perdre un quadre la Pantoja i tot allò.
4: Quadre de su madre en el jardí d'aquell.
3: En el jardí del vecino. Ja veurem els caps de bou si estan ahí o no estan. Però, que diu Guico que no és cosa seua, que és cosa consensuada amb la mare.
2: Sí?
5: Detalles has tenido con tus hermanos Francisco y Cayetano.
0: Hemos, mi madre y yo, los dos.
5: Conviene aclararlo, ¿verdad, Kiko?
0: Tal y como está la cosa, creo que sí.
5: No, lo contó Francisco.
6: Y que deja la puerta abierta para una reconciliación.
3: 40 años y en la Pantoja...
2: Que no done res.
3: Després va dir que li havien furtat tot allò, recordeu. Després Kiko va descobrir el pastel quan va entrar en l'habitació prohibida. O sigui, és que el culebrón
2: és una novel·la.
3: I ara diu la Pantoja que sí. Alguns diuen que no és veritat que siga idea de la Pantoja. Que la Pantoja ha dit...
2: La Pantoja diu, una casa que visc ara no me cap.
3: A mi porta'm la maleta famosa i tu, amb els caps de bou, fes el que vulguis.
4: La Pantoja era sabedora de que el seu fill, en un camió i una fregoneta i quatre primos...
3: No ho sabem.
4: Entran por la fuerza, perquè...
3: Conexió telefònica directa van tindre amb Tito Agustí. Amb ella no, però amb Tito sí.
4: I en la guardesa, la dona que estava allí...
2: Això també és novel·lón.
3: Allí cridant, tirant-se els pèls.
4: Estan robando les cabezas de
2: ganau. Que se'ns oblida. Que hi ha una persona més per repartir els caps, que és la Isa Pi.
3: Que li han preguntat a Isa.
4: A Isa le toca una cabeza, també.
3: Li han preguntat, i la pobra Isa, que és tota bondat, ha dit... Ai, que content, que bé que el meu germà ara reparte... Amb els altres germans
2: cabezas de ganado.
3: I diu, ara fa el bé, com si fora el papa o Bad Bunny. Diu ella, ara fa el bé.
4: Està en línia humanista, també.
3: Doncs Kiko, sabeu com ha reaccionat?
2: No, com ha reaccionat?
4: Què ha dit?
3: Doncs que la meva hermana, sí, ni punxa ni corta, que és com una cullera.
2: Com una cullera?
3: Com una
2: ni pinxa ni corta, com una
3: cullera. Ni pinxa ni corta, que és una cullera.
4: Una cullera.
2: Ai, que ho sabem, que alguna vegada s'arregles o quan no tingui res que vendre, vendran la reconciliació amb Isa Pi. Bueno, igual Isa no, perquè ella està en una altra...
3: No pinta bé.
2: La història Pantojil és una fascinació.
4: Guanya això, Kiko li diu a la mama, la mama li dice...
3: La cullera, el cucharón...
4: Ella no pincha nada. Li toca Kiko al hermano. Hermano, tengo 8 cabezas aquí del papa.
3: Això ni un culebro venezolà.
4: Tia, tu... I els capítols que quedaran
3: encara, eh? Ja veurem.
4: Jo de Isa Pi reclamava mi cabeza.
3: No.
4: A mi que venden mi cabeza.
3: No sé jo si en el saló d'Isa Pi, que igual és...
2: Però tu deixes la pols que agafa?
3: Més d'Ikea. Més d'Ikea. El cap de bou, no sé jo, eh?
2: Això agafa molta pols, jo no sé què faria.
3: Ui, els Rivera ja estan demanant. Els tíos, Antonio Rivera i tot allò. També estan reclamant.
4: Tindran que... un cuerno per allà.
2: Esto no ha hecho nada más que empezar.
3: Però tenim més animals.
2: Ara que tenim.
4: Més animalades.
2: Ara que tenim. De quin gat estem parlant?
3: Mireu, la relació entre humans i felins ha sigut objecte d'estudi durant segles. Però no hi ha, fins al moment, evidència científica de que una gata puga desenvolupar una animadversió específica cap a una determinada persona. Fins ara, tenim una gata que ataca sistemàticament a Maite Galdeano. Que em preguntareu, i qui és Maite Galdeano?
4: Oh, sí. Qui és Maite Galdeano? Sí,
3: doncs és la mare de Sofía Suescún.
4: Qui és Sofía Suescún?
3: La nòvia de Kiko Jiménez.
4: Qui és Kiko Jiménez?
3: L'ex de Gloria Camila.

0: La filla de Ortega.
1: I la jurada.
2: Entonces, la gata li té mania a esta dona Maite.
0: Cada dia l'ataca. Però l'ataca amb instintes així.
1: Però la mateixa gata. Però la gata és un animal, no una persona en pseudònim.
0: Una gata.
2: Con inquina.
0: Però amb inquina. Però
1: tenim testimoni d'això?
0: Tenim testimoni.
3: No pot ser. Contaros el desagradable episodio que m'ha passat esta tarde al venir de la playa. Nuevamente, la gata del otro día me ha atacado, ha salido como una loca, primero a por Alma, después a por mi pierna, se ha enganchado dos veces consecutivas, me la ha dejado hecha polvo, hecha ciscos, o sea, llena de sangre, de arañazos, es horrible como la tengo. Me he subido a casa, he llamado a la policía.
1: La gata.
3: Ha bajado la policía, está con
1: ellos. ¿Ha bajado la policía? ¿Policía? ¡Detengan a esa gata!
0: Pero va a gritar a la policía. La policía, el Seprona, els bombers. Pero clar.
1: Ay, señor, qué vergonya.
0: Una cosa tremenda. Sí, sí, eso es la crónica de los fets. Pero es que el pillor de todo son las secuelas. Les secuelas perquè ella diu...
1: Pa la gata. Ah, no, pa ella.
0: No, per a ella, que porta un parell de repades només, però ella diu, és que això pot devenir en gangrena.
1: Ai, que exagerada.
0: Això en gangrena. I jo vull, clar, i se'n va anar al metge. Se'n va anar al metge.
2: Però si s'infecta o algo.
1: Un parte de lesiones.
0: Per parte de lesiones. Ho tenim.
3: Acabo de salir y me han recetado antibiótico para 7 días, casi nada, la broma. Y paracetamol, porque yo el ibuprofeno no puedo tomar, ya que tengo gastritis crónica. Y bueno, me pongo a vomitar como una loca. Pero antibiótico durante 7 días. Estoy flipando, o sea. Madre mía, qué horror, lo que me duele la pierna.
1: La que debe estar flipando es la gata.
0: ¿Es greu o no es greu?
2: Sí, sí, pues no. 7 dies d'antibiòtic.
0: És que... Claro. No, és seriós o no és seriós?
1: És que per què no va demanar l'antitetànica o una bisses o la vacuna de l'antiparasitària de algo?
2: La pobre microbiota de Maite, esto es fatal.
0: Que això si estàs...
2: Paracetamol. Muy mal.
0: És que això has d'estar molt greu per a que te receten paracetamol.
2: Molt.
1: Pues la gent no s'haurà clavat ni res amb la Maite i la història de la gata, no?
0: No, sí, perquè Maite és una reconeguda animalista i ara està demanant presó incondicional per a la gata, que és una gata, a més, que té gatets.
3: A ver, estoy parada, ¿eh? Dentro del coche. Estoy alucinando con algunos comentarios que me ha puesto gente de confianza. Si tan animalista eres, no hubieses puesto esos comentarios. ¿Qué pretendes que pase con la gata? Pues no pretendo nada, pretendo contar la verdad. Porque, ¿qué pasa? Que si a mí me ocurre algo, voy a decir, no, es que me dio una embolia o me dio un infarto. No. Me ha ocurrido esto con una gata que tengo al lado de mi casa, colega, que me ha cogido tirria, se me tira cada vez que paso, se me tira la perra y no sé lo que hacer. Y es el único camino por el cual tengo que pasar.
2: Se le tira a la perra, ¿sabes? También.
0: La perra sale.
2: La situación.
1: O sea, es una gata veïna.
2: Així no es pot fer una mediació. No es podia fer un
0: algo. Això demanem una mediació per salvar la vida de la gata i de Maite.
1: Clar, però ahí...
2: No, claro.
1: Hi ha qüestions importants que no sabem. És salvatge la gata? La gata té casa i de família? Pot estar la gata tancar en sa casa per a que no li ataque?
2: Quin antibiòtic s'ha pres esta dona?
1: Quins efectes secundaris té l'antibiòtic?
2: El paracetamol era marca blanca o...
0: Exacte.
2: N'hi ha moltes que hi ha que espigular.
1: Estan no estan bé les persones famoses, no estan bé. I com tu eres una gran recolectora de persones que no estan bé d'este món, el dilluns vens en
0: comptes. És la meva especialitat.
1: És una de les teues especialitats.
2: Una secció animalista, claro que sí, amb Susana Golf.
0: Sempre.
2: Claro que sí.
4: La vesprada da punt.
2: I després d'este crossover entre l'animalisme i... Bueno, famosos. Una que passava...
1: Bueno,
2: por, una,
1: no sé, estàs
2: una
1: famosa.
2: Una senyora que passava per allí.
1: Efecto colateral del famoseo. Oh, vaja, però... I, bueno, i la persona pues, està una miqueta descentrada.
2: Però el món, ja és un contrast.
1: El món és un contrast.
2: I se tiren a rapar al...
5: A ningú.
2: A ningú, veritat?
5: A ningú. No. Home, si es toques molt els nassos, l'animal te diu fuig.
1: Reacciona.
5: Ai, reacciona, però no. Els gats, a més, no es tiren normalment a rapar a ningú. No.
1: Pues esta és una gata assassina, segons la Maite esta, que també agarra-te.
5: No sé si analitzar a la gata o a la Maite.
1: Ai, això és la clau.
5: Dic jo.
2: L'anàlisi el té ella.
1: El té ella.
2: Però complet, una analítica...

0: Completa de tot, de tot lo que, de tot lo que sea, sí, todo.
1: Què tenim avui?
2: Doncs parlant d'anàlisi, anem a analitzar l'obra de probablement el dramaturg més punyent que tenim, contemporani, que és Paco Zarzoso, l'autor del Port de Sagunt, fundador de l'Hongaresa i de més, que rebia un premi en la mostra de teatre, i això ha sigut l'excusa. Jo fa molt de temps que volia parlar amb ell, perquè em sembla una de les persones que construeix un teatre més interessant.
0: Però no te feia falta l'excusa, no ho hem donat?
2: Sempre busquem una perxa, de dir, no, és actualitat per això. És actualitat perquè volem, bàsicament, no? I després sí que és actualitat, però també és un tema molt interessant que fa temps. Parlem de pedagogia, no? Mira, ha eixit este llibre, Moments estel·lars de la història dels valencians, que signen dos professors d'història, Daniel Salvador i Xema Gil Sánchez. És un llibre que vol ajudar a la gent que està en l'ESO, els professors també, no?, a donar l'assignatura. Els xicons no. Quantes voltes heu escoltat allò de és que la història és molt difícil, no l'entenc. És que no l'entenc, és que és molt pesada.
0: Sí, però bonica la història.
2: Clar, però sí, això es diu des de...
0: Ben contada.
2: Ben contada. Són històries de la història.
0: Que és el Guerrer de Moixent, en la portada.
2: És el Guerrer de Moixent,
1: la Dama d'Ells,
2: la Fundació de València... és a dir, novel·len històries de la història.
0: Des dels ibers.
2: Des dels ibers fins a ara mateix.
0: Fenomenal. Algo de ibers tenim.
2: Sí, i de fenicis, també.
0: De fenicis. I de moros.
2: I de tot.
1: I de romans.
2: Som una barreja riquíssima de moltíssimes cultures que han passat per ací. Ves a veure tu de qui eres pare, d'on vens, no? De qui eres pare, espera que sí que ho sàpies. Perdona, Ximo, te l'he tornada bueno, per de... mi.
0: Qui és ma mare, sí. De l'altre, inclús, faria falta una analítica completa, també. Gràcies, rei Joan. So why I'm not sure I'm on, 'cause when I get you alone, you know I feel... Jo, mira si m'agrada, que tornaria demà a les 4. Mira com t'ho dic, Gemma.
1: Veo tus 4 y pongo las mías. Demà a les 4, sí. Ja està, no se parle més.
0: Au. When I'm home, feeling you holding
3: me tight, yeah. La vesprada da punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Són les 7.
5: A punt. Notícies.
4: Pendents de l'estadi de Gran Canària, on milers i milers de persones estan expectants davant l'inici de la Santa Missa que d'ací uns instants oficiarà el Papa Lleó XIV. Detalls, Alejandro Molés.
6: Sí, de fet, esta missa serà l'últim acte programat per avui, abans que demà es trasllade a Tenerife, on posarà punt final a la visita que va començar el dissabte passat a Madrid.
4: Repassem el que pot donar de si ixa visita a Tenerife abans de tornar al Vaticà.
6: Sí, com ha passat a Gran Canària, els migrants seran els grans protagonistes i ho farà amb una reunió que mantindrà amb ells en un centre d'acolliment només arribar a l'illa de Tenerife. Escoltem el missatge que avui ha llançat a la Unió Europea.
7: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios.
6: Un missatge que el pontífex ha pronunciat unes hores abans que a partir de la mitjanit comença a aplicar-se de manera obligatòria el pacte d'asil i migració de la Unió Europea dissenyat per a blindar les fronteres externes dels 27 països membres.
4: I fa uns minuts ha passat per estos micròfons un dels homes més felicitats del dia, Juanjo Soler, de la pirotècnia valenciana Vulcano. Rubén Dempere.
8: Sí, entrevistat per Ximo Rovira i Gemma Juan en la vesprada d'apunt, l'artífex de l'espectacle pirotècnic que va culminar ahir la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família, ha explicat alguns detalls d'una disparada única de només 37 segons i preparada durant 10 mesos que anit va il·luminar el cel de Barcelona.
9: La creatividad ha sido absolutamente nuestra y eso hay que agradecerlo, porque cuando en un proyecto confían en ti y te dicen crea, es muy bueno. Y sinceramente, pues lo único que nos marcaron fue qué podemos hacer en la Sagrada Familia para deslumbrar al mundo. Los artificios salían a 54 metros y fueron creados el profeso para que alcanzaran una altura de 60 metros y que abrazaran la cruz, que se quedaran justo por debajo, sin taparla, y que la imagen fuera de que se abrazaba esos fuegos con la cruz.

0: I un mes després que començara, avui acaba almenys de moment la vaga indefinida del professorat públic no universitari i, per tant, demà torna la normalitat a les aules. Xavier García del Valle.
1: Sí, tot això després de no arribar a un acord definitiu, però amb la decisió de les dues parts en conflicte de continuar amb les negociacions. Escoltem primer la consellera d'Educació, Carmen Ortí, i després el parer dels sindicats.
2: Avui donem el primer pas cap a un llarg camí. És un acord parcial, el primer de molts que tenim previstos.
3: Seguim en la lluita perquè els punts que s'han quedat amb una negativa tenim marge per a negociar.
0: I a partir de la una de la vesprada de demà divendres, els estudiants que van fer la pau ja poden consultar les notes que han tret.
1: I en cas de no aprovar o de voler pujar nota, hi haurà una altra oportunitat entre el 30 de juny i el 2 de juliol.
0: I continuen les reaccions als whatsapps enviats per Carlos Mazón el dia de la Dana al grup de consellers i conselleres.
1: Des de l'oposició d'Esquerres, tant socialistes com Compromís tornen a exigir que l'expresident de la Generalitat abandone l'acte de diputat. Escoltem altres crítiques, primer en la veu de la líder socialistes valencians, Diana Morant, i després amb el portaveu de Compromís a les Corts, Joan Baldoví.
4: Tuvieron toda la información desde el primer momento. Y nos han mentido. El señor Mazón ese día estaba dando órdenes desde las 8 de la mañana.
5: Pérez Llorca no té només que una eixida i és evidentment cessar a este govern de temps de cínics i de totalment deshumanitzat.
0: L'alcaldessa de València, Maria José Català, ha lamentat i condemnat les agressions que pateixen els homes que per la nit van buscant sexe amb altres homes en un tram del Jardí del Túria.
6: En este sentit, Català assegura que l'Ajuntament del Cap i Casal treballarà amb les forces de seguretat per tal d'evitar aquestes situacions. L'escoltem.
7: Absoluta condena. Lamentamos y condenamos esas agresiones y desde luego vamos a trabajar el máximo posible porque en esta ciudad no se cometan ese tipo de agresiones. Pues con un análisis de la policía local, de a qué se ha debido estas cuestiones y en qué marco, en qué contexto, ¿no? Absoluta condena, absoluto compromiso con la lucha contra la LGTBI-fobia.
6: I davant la proximitat de la celebració a València dels Game Gays, l'alcaldessa ha llançat este missatge de tranquil·litat al col·lectiu LGTBI.
7: Y sobre todo somos una ciudad que aspira a tener unos gay games históricos, con una participación histórica y que vamos a trabajar en el marco de la seguridad. Estoy convencida con la colaboración de otros cuerpos policiales para que estas cuestiones no se desarrollen en la ciudad.
0: Quan ja està arribant el Sant Pare Lleó XIV a l'estadi de Gran Canària per a oficiar ixa cerimònia, els contem que també estem pendents de la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics, que començarà del Mundial de Futbol, volem dir, d'ací mitja hora aproximadament, en un partit inaugural que donarà inici d'ací 2 hores, hora valenciana, amb Mèxic com a protagonista davant de Sud-àfrica i en un escenari insuperable des del punt de vista de la mística futbolística com és l'estadi Azteca que va coronar Maradona l'any 86. Doncs sí, en breu començarà ixe Mundial de Futbol amb Mèxic, com saben, una de les tres seus, un dels tres països que l'organitza. I amb quina última hora, Rubén Dempere?
8: Així és, Gustavo, a les 9 de la nit, hora espanyola, i ese primer partit rodarà el baló per primera volta en este Mundial, en ese partit, primer partit del Mundial entre Mèxic i Sud-àfrica. Divendres serà l'inauguració al Canadà i dissabte als Estats Units. Mentrestant, a la Baylor School de Chattanooga, primer entrenament de la selecció després de 2 dies de descans. I una molt bona notícia. Luis de la Fuente ja ha pogut comptar amb Lamine Yamal i Nico Williams. Els dos han pogut completar la sessió amb els seus companys i han sigut rebuts, com no, amb un corredor de bascolls. Per tant, augmenten les opcions dels dos futbolistes d'estar per a l'estrena mundialista.
0: A punt de començar el Mundial amb més participants de la història. I ara el que està a punt de començar és l'habitual Hora de la Cultura amb Reis Joan. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
9: A la mar, senyores...
10: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
11: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
12: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
13: Avui fa sol.
10: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
13: I corre l'oratge.
10: En Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Sovint parlem del paper de la cultura, del paper de l'art. Diem, per exemple, que el teatre ens posa un espill al davant, no? De vegades ens agrada el que veiem, altres no tant. I el mateix podríem dir de la fotografia, de la pintura, de la música, de la literatura. Són darts que s'esgolen per les escletxes de la nostra consciència i de tant en tant ens remouen idees fixes, prejudicis, certeses. Però això és el paper de la cultura, de l'art. Però quin és el nostre paper? Ser espectadors passius? Què fem després de ser impressionades per un text, per una funció, per un quadre, per un concert, no sé? Pair i deixar que tot trontolles seria una bona opció. Un punt bonic des del qual pensar i reflexionar un poc. De moment, pregunteu-vos, quin esdeveniment cultural va suposar per a vosaltres un canvi? Si més no, el fet de pensar si estàveu fent les coses bé o no, si realment pensàveu allò que pensàveu que pensàveu, o tot era fruit de... Són les 7 de la vesprada i 9 minuts, i ja saps, això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

Estem escoltant Cha, de Jesús Salvador Chapi. Fa temps que volíem parlar amb Paco Zarzoso, un dels dramaturgs contemporanis més interessants que tenim. I Vesperón, el jurat de la 35a Mostra de Teatre d'Alcoi, va i guardona la seva obra, El Camino de la Sal. El jurat valora que és un text, obrim cometes, entremaliat, irònic i autocrític, d'un marcat alè contemporani que es desplega amb intel·ligència teatral i precisió poètica. La posada en escena avança amb fluïdesa, capaç de fer conviure el desconcert, l'humor i una mirada lúcida sobre les relacions humanes i la voluntat de transcendència. No sé vosaltres, però a mi el jurat em diu una cosa així, no sé, ja aniria dos pams per dalt de terra. El Camino de la Sal és la història d'una parella que busca la salvació anant a un refugi de muntanya. Els fets que van passant a poc ho qüestionen tot, fins al punt que cadascun d'ells acaba lluitant per la seva pròpia supervivència. Zarzoso provoca que ens preguntem on està l'amistat, l'altruisme, aquell altruisme amb el qual un arriba a una relació, siga del tipus que siga. Paco Zarzoso, com sabreu, és del Port de Sagunt. Ell és dramaturg, director escènic, actor, pedagog i fundador, al costat de Lluïsa Cunillé i Lola López, de la companyia Hongaresa de Teatre. Això va ser l'any 1995, farà 31 anys. Com a dramaturg ha escrit més d'una trentena d'obres, com ara El afinador de pianos, Umbral, que en valencià va ser L'altre, Exili, la casa de les aranyes, Piedra i encrucijada, o David, que van poder veure enguany en esta temporada a la Sala Russafa fa uns mesos i que encara està de gira. És difícil resumir el currículum de Zarzoso. Ha rebut molts premis, entre altres el Marquès de Bradomín, l'Enrique Llobet, el Premi Max Sauva al millor text, justament per Umbral, el Premi de la Societat General d'Autors d'Espanya, Premis de la Crítica de València, Premi Abril al millor text per El mal de Holanda. Ha estrenat en prestigi

prestigiosos teatres de l'estat espanyol i d'Amèrica Llatina, entre d'altres el Teatre Lliure, la Sala Beckett de Barcelona, el Centro Dramático Nacional, el Teatre Nacional de Catalunya,

0: Tinc classes de dramatúrgia per actors. Des de fa uns anys, ell coordina el projecte dramatúrgic Ínsula Dramatària, que promou l'Institut Valencià de Cultura i que du el nom de Josep Lluís Cirera. Paco Zarzoso, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Que bé que l'actualitat ens doni un pretext per a poder parlar amb tu. D'entrada, l'enhorabona pel Premi de la Mostra, un premi més a eixa llarguíssima llista, però ens ha fet molta gràcia el que comenta el jurat. No és habitual això, no?
1: Bueno, el jurat diu coses increïbles que jo no havia pensat de la mateixa meva obra, vaja. Però bueno, algo que va ser molt important és, no sé, va ser una funció que va generar com, bueno, una... algo molt catàrtic, molt humorístic, molt com de lo imprevisible. I a mi m'alegra molt perquè aquesta és la història d'un fracàs. Naix de... que diguen coses tan boniques d'una obra que jo vaig escriure i per a Lara Salvador i Sergi Torrecillas, els dos actors. Són dos actors magnífics. I un dia, en un viatge... li vas dir, m'agradaria molt escriure-vos una obra. Bueno, doncs vas començar a escriure una obra per a ells i portava com dos mesos i m'agradava molt el que estava escrivint, però va haver un moment que vas dir, esta obra, esto es una porqueria, esto no... esta obra no funciona, m'estic repetint.
0: I ahí és on va aparèixer la màgia.
1: Exactament. I li vas dir a Lara... Dic, mira, Lara, ho sent, però no, és que no, m'estic repetint. Esta obra l'estic fent en tot el carinyo, en tot el meu ofici, però és que m'estic repetint, no m'agrada. I bueno, i li vaig dir que no tenien cap compromís, en cap data, i vaig estar com tres mesos, i després la vaig recuperar, i a partir d'ahí, d'aquest fracàs, el va aparèixer a l'obra, perquè l'obra al principi estan aquests personatges que tu comentaves que van a un refugi...
0: Però apareix un tercer, no?
1: I apareix un tercer, que és l'autor, i que diu esta obra no funciona, és un fracàs.
0: Això no val un pepino. Això no val un pepino. Clar.
1: I a partir d'ahí va passar una cosa que és molt interessant i és com, bueno, com tot està perdut, va aparèixer la llibertat creativa.
0: Ai,
1: i
0: l'obra,
1: la llibertat més poderosa i l'obra que funciona en esta primera part, perquè no estava mal escrita, però era algo que jo ja havia escrit, pues bueno, l'obra, pues apareix un western crepuscular, apareix música, bueno, en Xapi, que és además el pare de Lara i el músic de la Hongaresa. Hi ha un moment que se canta una obra que és com aparentment, bueno, pues molt metafísica, algunes coses, pues parece como cançons de Pimpinela, i després un dels monòlegs possiblement per mi més importants que he escrit mai, que és una persona que fa un viatge per tot el món, per tota la humanitat, és a dir, que es barreja lo més lleuger també amb lo més profund. I bueno, i després una cosa que per mi va ser molt important és que al final els personatges maten a l'autor, me matan a mi, i d'alguna manera és com que van matant la part del cap que moltes vegades pensem massa i sentim poc, i també des del teatre, i matar a l'autor, matar el cap,
0: matar el pare, no?
1: Matar al pare, exactament. I jo vaig matar també un poc a l'autocensura creativa, vaig matar les pors, i de vegades pues, hem de... I va passar una cosa que crec que és molt bonica també, i crec que per això va agradar molt al Coll, i és que el que comença en el refugi, només d'un món més íntim, al final s'obren les portes al refugi de la humanitat.
0: Ai,
1: és com que és una obra... És una obra que parla de la necessitat de trobar-nos, de trobar-nos les persones, bueno, fins i tot així també les plantes, els animals, i de lo que havia començat sent, que per això potser no m'agradava, perquè era, parlava de... ja havia parlat molt del llindar, d'un refugi íntim, pues l'obra s'obri com el gran... Bueno, pues s'obri a la humanitat i que entren per la porta... per un llindar entren com, bueno, pues totes les persones i la necessitat de crear de la confiança en un refugi per tots, per obrir-nos als altres.
0: Uh-huh. És com una mena, d'alguna manera, i crec que en alguna crítica ho he llegit, no? Zarzoso demana una nova ètica o una recuperació ètica de les relacions, no?
1: Sí, és curiós que quan van començar el projecte,

0: La palabra refugi en grec es ética. Es decir, bueno, y hay dos acepciones, pero Homero parla de que el refugio es la ética. Y crec que estem en una època en què necessitem més que mai la
1: El
0: ètica.
1: refugi, i
0: El
1: tant.
0: refugi. I també hi ha una cosa que també, perquè l'obra també hi ha un element metateatral, ja que hi ha un autor, encara que el tema no és el teatre, també la reivindicació del teatre com un gran refugi ètic. Estem en una època que estem també tots, jo el primer, en els mòbils, en les xarxes, mirant-nos a nosaltres mateixos. I crec que el teatre és un gran refugi perquè les persones se puguen reconèixer, trobar llocs de trobada com la Fresca, i necessitem més que mai estos refugis humanos per
1: Sí.
0: poder trobar-nos amb els altres.
1: Paco, amb la teua escriptura has creat un univers peculiar. Jo crec que qualsevol persona que conega el teu teatre sap a què estic referint-me, el que passa que a mi em costa la vida d'escriure. Veiem una funció teua i en algun moment et dius a tu mateixa: això és l'univers Zarzoso. Tu ens ajudaries a descriure'l, com és eixe univers?
0: Uf, mare
1: Uf,
0: meva.
1: ja
0: Clar,
1: sé, a mi me
0: perquè...
1: costa molt. Pensa que potser a tu te costaria menys.
0: Bueno, és un univers de... M'agrada sobretot, jo sempre des del principi m'ha agradat treballar en personatges complexes, personatges que no siguen d'una única cara. M'agrada també que el teatre siga el lloc de lo imprevisible. Possiblement perquè com en la vida moltes vegades tot és tan previsible, pues m'agrada que el teatre siga el lloc de l'aventura humana. I també m'agrada molt que lo dels personatges complexos de poder veure que les persones no tenim una sola cara, que no hi ha, no tots som ni buenos ni malos, ni sinó que... I també m'agrada molt, possiblement, això sí que és important, m'agrada molt parlar de que les persones són persones fràgils, són persones, la torpesa humana, la nostra fragilitat. Crec que el meu teatre està ple de personatges que són... bueno, que són fràgils, bueno, i també m'agrada molt parlar dels personatges que aparentment són invisibles, però són herois, són persones... Crec que el meu teatre està poblat de persones que aparentment no són grans herois, sinó que són persones invisibles, però que són capaços de fer grans coses, que jo tinc una gran confiança en això, en que les persones aparentment més invisibles poden fer grans coses.
1: I així és, no? En algun lloc, en una entrevista, te llegi que deies que el teatre ha de sembrar abismes, no? Que és el territori on en qualsevol moment pot passar qualsevol cosa, no? I que ahí està com un poc el quid de la qüestió, no? Dramatúrgica.
0: Sí, crec que quan anem al teatre, sobretot anem a que ens sorprenguin, a que apareguin els vertigens, que passa també amb la música i passa en l'art, puguis viure una experiència única. I crec que una de les coses del teatre important és poder atrapar que la persona queda atrapada des del primer moment fins al final. Igual que també és molt important, jo crec que el teatre ha de ser un lloc calent, un lloc que parli de la vida, que el teatre ha d'estar viu, ha d'estar molt, molt viu, perquè moltes vegades per això crec que hem matat a l'autor, perquè l'autor, el cap, és fred, i necessitem també el teatre que siga un lloc de amb caliu, un lloc viu, que el teatre estiga viu.
1: En el millor i pitjor sentit de la paraula, però tu abans parlaves d'aixes persones que quasi es dissolen, no?, i que poden fer grans coses, també grans monstres, no?
0: Sí.
1: Jo deia que fa uns mesos veiem David, i no sé si jo... és una funció que em va trasbalsar, com crec que a tot el món que ha anat a veure-la, i que a més se l'emporteu a Argentina, en no res, pot ser?
0: Sí, en agost anem en David al Teatre San Martín de Buenos Aires, que és un teatre molt important en la calle Corrientes, i bueno, viatjarem amb Àngel Fígols i Enric Juezas, que són els dos actors.
1: Que estan, sí, que estan sublims.
0: Sí, són magnífics. Jo tinc molta sort, sobretot perquè he pogut treballar en grans actors, igual que en El Camino de la Sal o en el cas de David. I bueno, i en David sí, perquè són personatges que són el mateix... són monstres i àngels.
1: I àngels.
0: De fet, el Àngel Fígols fa d'un àngel. I bueno, és una obra que aparentment és molt quotidià, és la trobada d'un pare... i un fill a l'hora de sopar, una escena que podien, que és molt familiar, però després a partir de la visita d'un tal David, d'un xiquet, apareix com una situació bastant terrible, molt humana. Per mi l'obra crec que és parla d'algo molt important, i és que les persones, quan les fas mal, fan mal moltes voltes, i l'obra planteja per què no deixem de fer-nos mal els uns als altres, esta gran cadena de dolor humana. I l'obra en el fons és una obra molt fosca, però té molta llum.
1: Sí, és lluminosa.
0: Té un gran anhel, i és, però per què no trenquem la cadena de dolor dels uns cap als altres? Per què no? Sí. Perquè, clar, si la gent patís, si la gent...
1: farà patir.
0: Farà patir. No tots, perquè hi ha casos de persones increïbles que han patit tot el temps i després són molt luminosos. Però, clar, moltes persones que fan mal és perquè els han fet mal. I esta memòria de dolor, d'abusos, i l'obra, crec que per lo que ha arribat, és perquè també parla de la misericòrdia, de la necessitat d'entendre d'entendre a l'altre.
1: Fins i tot quan l'altre t'està fent mal. Intentar entendre l'altre, fins i tot, o sobretot quan et fa mal, intentar entendre per què t'està fent mal, no?
0: Crec que el teatre té molt d'això, de poder veure a l'altre, entendre la complexitat humana, per poder també canviar-la, clar.
1: Paco, se n'aniríem un cap de setmana en tu per a escodrinyar en la teua obra i en eixe cap que tens prodigiós, però clar, tu saps que la ràdio té aquestes coses de segons, que 60 segons fan un minut. Què estàs fent ara? Que tinc entès que estàs embolicat en un altre sarau.
0: Pues sí, ara estic en la nova obra de la Hongaresa, i és una obra que ja porta molts anys treballant, i és a partir del Quijote. I faré en tres actors. Jo m'agrada molt treballar pensant en grans actors, amics i col·laboradors, i en este cas treballaré... És una obra per a Àngel Fígols, per a Pep Ricard i per a Lola López. Y bueno, y es una obra que aparece el Quijote, aparece Cervantes y dos poetas. Y bueno, y también es una obra que torna a hablar de los anhelos humanos, de la necesidad de una cuarta salida del Quijote, que cree que necesite Mara, y hay algunas tiranías al món que si Cervantes despertara diría, hay que volver a sacar el caballo y el burro, y hay que... es una obra que parla d'això, de què passaria si Cervantes apareguera ara i apareix en el cap d'una poeta, de dos persones de la nostra època. I és el sentiment cervantino que sempre l'he tingut ahí present, i tenia moltes ganes de fer una obra sobre poetes i sobre Cervantes. I, bueno, además es que yo vas a néixer el mateix dia que Cervantes.
1: Ah, sí?
0: I ma mare, de segon cognom, és Cervantes, digo, bueno, pues algo
1: alguna cosa haurem de fer, no? Cosa haurem de fer.
0: Bueno, i no tinc res jo de Cervantes, però bueno. I l'obra, además, estarà acompanyada, esta aventura, per una pel·lícula, perquè Javier Quintanilla, que és un gran cineasta valenciano, vol acompanyar, com vol fer... a partir d'esta obra tan quijotesca, perquè fer teatre és molt quijotesco, pues vol fer com un documental pel·lícula a partir d'esta obra de teatre i també parlar de la companyia hongaresa, però sobretot de lo que suposa ara, en el segle XXI, tindre una companyia de teatre, d'una companyia
1: de tants anys. La veritat és que sí, eh? La veritat és que un poc quixotesc sí que és quan veus quina és la realitat, com van augmentant les ajudes, com augmenten les gires cada volta més llargues en els teatres públics. Vull dir, tela marinera. Doncs, Paco Zarzoso, no saps com t'agraïm que hagis atès l'hora de la cultura, que tingueu un bon i profitós estiu. L'enhorabona, novament, per aquest premi, sobretot perquè vos deixareu el públic bocabadat com cada volta que pugeu a l'escenari en l'hongaresa. Una abraçada molt gran. Se n'anem també amb Jesús Salvador Chapi, que sabem que és el músic de la companyia. En aquest cas, tres notes per a una samba. Una abraçada.
0: Una abraçada molt gran, Raïf.
1: Una abraçada, Paco.

I amb Jesús, Salvador Chapi i aixes tres notes per una samba, fem dos apunts d'agenda perquè paga la pena. Recordar-vos, el Festival de les Horts a l'Hort de Montesinos, de Picanya, ens proposa a les 8:15 d'avui Onomella. I a les 9:15, Marta Estal ens presenta No Diva, un enginyós espectacle d'autoficció en to humorístic sobre la precarietat dels artistes emergents, que va ser la revelació del darrer Russafa Escènica, Festival de Tardor, que està guardonat amb els premis de dramatúrgia de la Fundació SGAE, el primer premi Llavor, a més de ser un dels tres premis de la Mostra de Teatre d'Alcoi. I això serà avui mateix, a les 9:15, a Picanya, a l'Hort de Montesinos, dins el Festival dels Horts. A les 9 de la nit d'avui, en el Loco Club, actuaran Novus, que presenten Todo Roto, i Wet Iguanas amb Ales de Piedra. L'Aula d'Arts Escèniques de la Nau de la Universitat de València programa per a demà Si les cariàtides alçaren el cap. Pobres persones, a saber el que farien. La funció està representada pel grup de teatre de gent gran de la Universitat de València. Demà, a les 8 de la vesprada, igual com avui, podeu anar al teatre. Mamma Mia, al Teatre Olímpia, La Ternura, al Teatre Talia, Ser Grandes en Japó, de la que en parlàvem al programa justament ahir, a la Sala Carme Teatre, i Raquel Herbàs, a l'octubre, dins del cicle Nit de Monòlegs. Per últim, demà, a les 8:30, a la Sala Jerusalem, hi ha un concert que no vos podeu perdre, un dels millors treballs discogràfics que hem conegut en molt de temps. Presentació al públic de la tornada de Badlands, que presenten el seu nou disc, San José. Escoltem este despedida que ens van cantar en directe.

0: I ara són les 7 i 35 minuts. Parlem de pedagogia. I ho fem arran la publicació del llibre Moments estel·lars de la història dels valencians. És un llibre de Daniel Salvador i Txema Gil. Daniel i Txema són professors de geografia i història de secundària amb dècades d'experiència. En el cas de Txema, a més, és president de l'Associació Valenciana de Professorat de Geografia, Història i Història de l'Art. Quan vaig rebre el llibre, vos he de confessar que jo vaig pensar, home, doncs es tracta d'un llibre d'història contada d'una manera amena, no? És el que podíem pensar. Doncs no és així. Els moments estel·lars són històries dins la història, relats de personatges que ens arriben com tants altres de la narrativa en valencià. Pot ser emulant aquells moments estel·lars de la humanitat, de Stefan Zweig, dels anys 20 del segle passat, els autors novel·len passatges de la nostra història. Això sí, no de la humanitat, de la nostra humanitat, la humanitat valenciana. Des de la prehistòria a la Guerra Civil, passant per l'Imperi Romà i tantíssims altres. Volem que ens donen les claus i ens conten com han fet este llibre i per què. Dani Salvador, Txema Gil, molt bona vesprada. A veure, el llibre que heu publicat ens diu a la contraportada que és un aliat perfecte per a l'ESO. Això ja està donant-nos pistes, no? Que ve a reforçar l'assignatura, no? Això es fa necessari, aquest reforç?
1: Sí, sí. La lectura és una de les coses que els nostres alumnes de primeres de l'ESO, que és un poquet al que està dedicat, de 12, 13, 14, bueno, pràcticament de tota l'ESO, és una de les assignatures pendents, perquè cada volta se llegeix menys, o almenys és lo que, la sensació que a nosaltres ens dona. I volíem combinar el foment de la lectura, tractar de fer relats curtets que se pogueren llegir en una sessió de classe o com a molt en dues sessions, per a que el mestre poguera aprofitar aquests relats per a
0: matar dos pardals d'un
1: tir. Exactament, fomentar la lectura i treballar després pues, això, la temàtica pròpia de l'ESO. També la temàtica dels relats és una temàtica relacionada amb el currículum valencià. Totalment. Normalment en història pues, comences en la prehistòria, en Egipte, Mesopotàmia, però i al final del tema, quan s'agafa un llibre de text, en l'última pàgina se parla de la història dels valencians. Això és una cosa que nosaltres sempre...
0: Ens I apareix el guerrer de Moixent.
1: Exactament. I ens ha donat una miqueta de ràbia i volíem pues, d'alguna forma potenciar aquesta part de la nostra història, posar-la en valor i fer-la atractiva per als xiquets.
0: Quins problemes té un professor d'història?
1: Uf!
0: Diu, uf! Quants dies tenim?
1: Tira-li, Dani.
0: Tira-li.
2: És que la meva opinió és una mica diferent, perquè jo considero
0: que... I si dic que no em xoca?
2: M'ho crec. Bueno, abans que res, m'ha encantat el que has dit al principi del llibre, perquè m'ha recordat molt a lo que li ha dit el tribunal azarzoso de la seua obra. Has dit coses

0: del nostre llibre que, ostres, no ho havia pensat així.
1: Entonces, què dic? Però si no he dit res.
0: La descripció que has fet del llibre...
1: Sí?
0: M'ha agradat molt. Ah, he de dir-te que, sí que m'ha agradat molt. Perquè també Zarzoso ha dit una cosa que jo, de fet, me l'ha notat mentre estaves en l'entrevista, que Zarzoso ha dit que se té que matar a l'autor. Jo considero que a partir del moment, crec que hem estat d'acord, el moment a partir del qual escrivim això ja no ens pertany. Ja pertany als professors que ho van utilitzar.
1: I que poden anar amb...
0: Claro. I que ells moltes voltes, clar, ara estem començant a tindre feedback. Aleshores, bueno, feedback, retroalimentació, palabros anglesos que desgraciadament... Correcte. Sí. I moltes voltes ens està començant a passar de que te diuen coses que no ho havia vist, no ho havia pensat. Aleshores, quan me dius problemes que te trobes en un professorat, pues bueno, jo considero que la problemàtica és tot allò que ve de part de la... institució, de part del, podríem dir, del poder polític, de part de l'encorsetament, però jo crec que Xema coincidís en mi de que som uns autèntics afortunats, que treballem en gent que està en plena formació i que, junt del discurs del victimisme, en realitat això és una oportunitat per a parlar, per a contactar amb professors, per a contactar amb alumnes, per a difondre el que heu dit al principi del nostre patrimoni, que en els llibres de text queda com...
1: Home, jo és que això no ho sabia fins que vaig tindre filles adolescents en l'edat de l'ESO. I deia, però no estudieu història nostra?
2: Sí, però s'estudia al final.
1: Mama, no va per la Pau.
0: I el
1: quan arribes a
0: batxiller...
2: Sí, bueno, batxiller és una altra pel·lícula.
1: No entra en la Pau. I qui ha dit que no entra en la Pau? Vull dir, però com pot ser que continuem sense conèixer la nostra història com deuríem?
0: Puc contar una anècdota que dius?
2: Sí,
0: de...
2: vale. Com si estigués en ta casa.
0: Venga. El company Xema i jo hem fet molts projectes junts. I un dels projectes que farem, arran del currículum dels valencians, nosaltres hem elaborat projectes per al Ministeri d'Educació.
1: Val.
0: Vale. Aleshores, en el CD que n'intenc, nosaltres elaboràvem i jo vaig tindre certs problemes en el coordinador. Jo he elaborat contingut sobre, perquè està el decret curricular, i després una espècie de concreció que són una sèrie de materials que elaboràvem. Ell va elaborar materials, o sigui, Xema, i a banda va estar de coordinador. Jo vaig simplement elaborar.
1: Sí.
0: I tenia problemes, clar, una persona de Madrid, i a mi me tocaren contingut sobre l'edat mitja. I, clar, si parlaves la formació de la corona de Castella, totes les urraques i tot genial. Però en el moment s'està riguent perquè s'ha de lo que ve ara. Claro. Todos los alfonsos, todas las urraques. Però el moment en el qual la formació de la corona d'Aragó i començaves en els guifres, en els... Enseguida la resposta era no estem fent una història local. Claro, quina idea se me quedava a mi?
1: Ha de ser molt dur ser professor i que te diguin això, eh?
2: Sí. I més si t'ho diuen des de Madrid.
0: Claro. Quina és la idea? La història de Madrid, Castella, guió, Espanya, és la història universal. La història dels valencians és una història local, quan en realitat jo crec que totes les històries són històries locals.
1: Clar.
0: Totes.
1: Local de Madrid.
0: Local de Amberes, local de...
1: O universals. Nosaltres, també, la corona d'Aragó també va ser universal.
0: I únicament lo local és universal, en la meva opinió. És autèntic.
1: Clar. Això ho tenia molt clar.
0: I crec que se veu prou en el llibre.
1: Fellini feia històries locals de barris de Roma, i per això el seu cinema és universal.
0: Claro, per això és universal.
1: Perquè tots vivim en un barri que no és de Roma, és del teu poble,
0: sí,
1: no? Però al final tenim les mateixes condicions.
2: Sí, les històries són universals.
0: Woody Allen són històries de... Fa costumbrisme de barris de Nova York.
1: Clar, clar.
0: És costumbrisme pur i dur, i per això mateix és universal.
1: Uh-huh.
0: Perquè està incardinat en...
2: Nosaltres amb aquest llibre el que volíem era donar una ferramenta més al professorat, fonamentalment. Ahir hem tingut una discussió entre... Ell volia fer un llibre per a el professorat i el nostre...
0: Els prescriptors, sempre dic que el prescriptor era, és el professor.
2: I jo sempre pense en l'alumnat quan faig el relat. És a dir, i aquesta combinació és el que fa el llibre pues, una miqueta millor. Perquè...
1: Voleu que afegisca un tercer element?
0: Sí, clar.
1: Jo després de conèixer el llibre, de fet crec que ho dic en algun moment, ho he posat pel guió, pensa en les famílies, no sabeu el que és Mama Ajuda'm.
2: Sí.
1: En compte agrada la història, dius, ostres, que bé, vaig a contar-li una pel·lícula que vaig a quedar-me a gust. Mm. Però entenc que hi ha molta gent que dius, espera, que tinc que fer-me un Google que no sé de què estàs parlant-me. Sí. Aleshores, és un llibre fantàstic per a les famílies, per a poder ajudar els seus mm-hmm. fills. No?
2: Sí, i a més, com estan basats en el nostre patrimoni, també és una invitació a poder anar,
0: sí,
2: a visitar-lo,

0: conèixer
1: a viatjar-lo, i de fet és una de les propostes que tenim de cara a l'any que ve, quan de... fem els nostres alumnes, és dir-los, mireu, hi ha un relat sobre Moixent, sobre Elx, sobre Dosaigües, aneu a la família, de... inclús fem algun treballet, fem alguna cosa, tenen fotografies, algo manual, no? Perquè...
0: De fet,
1: i això és la nostra intenció.
0: He de dir que és que se ho hem passat pipa, hem disfrutat com a gorrinos, sí, perquè hem anat a la Cova Negra, hem anat a buscar les pintures rupestres, que hi havia unes que no n'hi ha manera de trobar-les per la partida de la Canal Perdu des de Dosaigües,
1: has
0: anat a Moixent, a les Alcusses,
1: a Elx,
0: vull dir, a Elx, que vam anar a un congrés de professors...
1: A l'Almoina...
0: Claro, és que vull dir, hem disfrutat moltíssim en l'elaboració, i de fet és formar part d'un projecte més ampli, més ambiciós, perquè este està centrat en primer de l'ESO, però la idea és traure... Claro, sí. Segon, tercer i quart.
1: La nostra intenció és fer quatre llibres, un per a cada nivell educatiu, primer, segon, tercer i quart, perquè
2: la
1: història està distribuïda.
2: I per què heu triat els temes que heu triat en este llibre? Perquè m'imagino que tenen que veure amb això del currículum.
1: Sí, el currículum en primer de l'ESO és la prehistòria i la història antiga. Sí. En segon és la medieval, en tercer és la moderna, i en quart ja és contemporània.
2: Ahí tindrem el lío.
0: Oh. Exacte. No, lío sempre podem tindre.
1: No, i nosaltres el que fem és donar idees, pues jo que sé, com està inspirat en els baixos, com has dit al principi, que és moments estrellats de la història de la humanitat. De fet, el títol és el mateix.
0: Jo personalment l'odio.
1: Era el mateix. Era...
2: Tu l'odies?
0: Després perdrem subscriptors quan si dic la meva opinió.
1: A mi m'encanta.
0: Jo l'odio. Ahí està la gràcia.
1: Exacte. El que fèiem era un poquet buscar a veure què és allò més significatiu dintre de la història dels valencians o patrimonialment, i relatar-lo, fer-lo atractiu per a l'alumnat. I clar, per a fer-lo atractiu, què hem fet? Pues hem tractat de buscar personatges que siguin de l'edat més o menys de l'alumnat, combinat amb personatges adults,
0: clar,
1: evidentment.
0: I moments de canvi,
2: això és fantàstic, perquè els protagonistes tenen l'edat dels lectors.
1: Exacte. Molt de diàleg, molt protagonisme femení, que també que pensem que és una cosa molt interessant, sobretot en la historiografia actual, i històries que estigueren vives, és a dir, que no foren relats ni massa llargs, perquè n'hi ha un que és un poquet més llarg, però normalment
0: no
1: són relats
0: res.
1: Que se poden llegir això en una horeta, horeta i poquet, i després treballar-los i inclús això, convidar-los a fer la visita, convidar-los a investigar una miqueta més, és a dir, que això és un poquet la idea, espera haver-ho aconseguit.
0: De fet, n'hi ha moltes pàgines que a mi me recorda lo típico quan li dones la verdureta al xiquet, que li l'amagues... N'hi ha moltíssima informació en molts relats que fins i tot se poden gastar en, com a ampliació en determinats temes.
2: Per exemple, en l'abric de la parella ens porteu de passada, no de passada, arranca ahí, no? Per l'escola franquista.
0: Oh, sí.
1: El seu tema.
2: Home, que ben portat està, no? Que ben portat, no?
0: Prehistòria i la repressió que va patir...
1: Jo crec que va començar primer per ahí i després ja va fer lo de l'abrir de la parella.
0: Sí. És que donar la casualitat... Bueno, jo tinc vinculació en el poble, en Dosaigües, la meva família per part de mare ve d'aquest poble, i són les pintures rupestres que jo coneixia. I bussejant per internet me vaig trobar que dos persones, Maria i Rosario Jimeno, l'any 41... van descobrir les pintures rupestres de l'abric de la pareja i del ciervo. I aleshores
1: són personatges reals.
0: Claro, són personatges reals.
2: Ostres.
0: I a partir d'ahí, claro, vaig començar a mirar tesis doctorals, mestres republicanes, els judicis, que la depuració sistemàtica al nostre ofici. El nostre ofici és que és un ofici molt, entre comentes, polític.
1: Nosaltres som conscients de que els relats són inventats, vull dir, la literatura té que ser entreteniment, però sí que és de veres que com a mestres d'història que som, hem tractat de ser lo més fidel possible a les
2: història,
1: dades,
2: claro.
1: A les persones, als personatges i als fets. Per exemple, en el relat de Dani ha triat dos personatges reals i a partir d'ahí, evidentment, pues, els diàlegs i tot això són inventats.
0: El de la Fundació de València, la persona és real.
1: Correcte.
0: L'arqueòleg.
2: Ara que dius de la Fundació de València, un dels entre les històries del llibre hi ha els fundadors de València. I hem volgut gravar, escoltem un breu fragment de com arranca este capítol.
3: Al principi de tot els fugia, no quedava ningú dels meus, o estaven morts o marxaven en llargues fileres cap a l'esclavitud. Tot va ser devastat, estava a soles, tenia fam i un tall sagnant a la cara. Durant dies vaig estar amagada, en part als soldats, als llops i als gossos salvatges que es menjaven els morts. A més, era incapaç de trobar aliment al bosc. Finalment, la gana va guanyar la prudència. Em vaig decidir, vaig anar fins al campament, vaig travessar el raval de tendes que hi havia a l'exterior i vaig creuar les portes de la palissada. Ningú va reparar en mi. Era massa petita, insignificant, semblava invisible. Una dona em va donar alguna cosa de menjar. Jo era un ésser més entre aquelles fileres de tendes, on sempre hi havia moviment i es parlava a crits. Com un gosset espantat, em vaig arrimar al campament i com a tal em van tractar.
2: Hem volgut afegir èpica amb la música de Gladiator, que això no està en el llibre, però ja s'ho podeu imaginar vosaltres. Què li passa a aquesta xiqueta?
0: Mira, vull dir una cosa, Xema, ha dit una cosa superbonica abans, que és que em vull ficar nom, donar protagonisme a les dones. Si te fixes, en este relat les protagonistes són dos dones. No tenen nom. No tenen nom.
2: Per a que tinguin el nom que calga, no?
0: No, perquè les dones en la història han estat amagades i no tenen nom. I si te fixes, n'hi ha un detall, que una de les dos protagonistes té un esclau. L'esclau té nom. En canvi, la propietària de l'esclau, que és dona, no en té de nom. Vull dir, estava fet en tota la idea.
2: És de veres,
0: per la invisibilització.
2: Les dones no hem existit, no hem fet la història.
0: En la història. Sempre heu sigut un subjecte passiu de la història que hem escrit, els homes. I en este cas en concret va néixer així, no?
1: I en este cas l'hem escrit homes, però sí que tenim en compte que hi ha que canviar d'alguna forma la forma de relatar la història.
2: Perquè a més la història, això és mentida. Vull dir, sí, i vosaltres sou historiadors.
1: La meitat de la humanitat la és femenina.
2: Alguna cosa faríem les dones en la història.
1: I coses bé, i coses... Tampoc, també, però, vamos, igual que els homes.
2: Efectivament, efectivament.
0: La prehistòria de les societats eren matriarcals, per exemple. Això és una cosa que moltes voltes en els llibres de text apareix l'home caçant i la dona apareix en la cova quan és absolutament fals.
1: En un dels relats que tenim també, el de Moixent, del cavall, o sigui, el guerrer de Moixent, perdó, és una societat matriarcal, la dona és la que transmitia el patrimoni, això se reflexa, i els homes se dedicaven a batallar, que era el que feien, a fer el bruto.
0: Però que bruto, al final...
1: Exactament, i al final qui té seny era la dona, la que arrelava la societat.
2: La que teixia, de més, xarxa,
1: exacte,
2: no?
1: La que li donava fundament, no?
0: I la que transmitia, no, el lligam familiar, no?
1: Lligam i el patrimoni, les dues coses.
0: Claro, sí,
2: vull dir que
0: la
2: també
0: societat.
2: Estava justament... Vos escoltava i dius, també és una... És una eina important des de les aules d'història, no? Dels instituts, en ese primer de l'ESO, que ja comencen a haver generacions que tinguin clar que les dones i els homes han fet la història.
1: Sí,
2: no?
1: Jo enganxant una miqueta la pregunta que has fet al principi de quins problemes teniu en les aules d'història, és precisament això. Els nostres alumnes, o per lo menos és la sensació que jo tinc, estan per fer, que això és una oportunitat que tenim, que
0: sí,
1: ho ha recalcat
0: no
1: Dani,
0: problema,
1: però també estan una miqueta apàtics, com que no els importa el seu entorn, estan en una mena de bombolla, no? que és una miqueta irreal, perquè després si és al món de veres i les coses són diferents i volem també acostar d'alguna forma experiències de gent de la seva edat, d'altres èpoques que han viscut d'una forma diferent, que s'han esforçat, que han tingut que fer un esforç molt gran, que han viscut altres realitats i entre altres realitats una societat matriarcal, per exemple, i una societat patriarcal, perquè el relat, per exemple, en el que està parlant abans de la Guerra Civil, que el primer que comença, sí, les dones estan
0: absolutament.
1: I tenen molt de problema a l'hora de tirar cap endavant per diverses situacions que hi ha que llegir en el llibre.
0: I abundant el que ha dit Xema de la bambolla també, no ho han comentat, però un dels objectius fonamentals era veure si són capaços d'arrencar-los per una estona dels dispositius electrònics a les criatures, de les pantalles, i a veure, de 6 relats, algú no té que tocar-te la fibra, algú té que aconseguir que abandones un rato les pantalles com el personatge, com el xiquet del sisè conte, el del...
1: Sí, hem tractat de fer 6 relats, un primer relat que era de la prehistòria, perdó, un segon relat que era de, del Neolític, de quan comencen la gent a caçar i la cosa canvia.
2: Que complicat és això per a una criatura.
1: Sí, però...
2: Mama, què és això? La revolució això què és? De dir, que no anaven... Que no, era, que no és que avui van fer una revolució, aquestes persones.
1: Sí, vull dir, sí, és complicat. No era d'un dia cap a l'altre, sinó és que avui en dia la revolució francesa, que d'un dia cap a l'altre va canviar. Sí, mentira, no va canviar. Sí, sí. O sigui, són processos. I és una de les coses que mos interessa, explicar el procés de canvi, no? I hem

0: tratar d'agafar el relax en aquests moments de canvi, no? Perquè pensem que les fronteres està la realitat, està la xitxa. I això sí que ens interessa molt a l'hora de seleccionar. I també després hem fet relats d'un altre tipus, no? Tots, n'hi ha batalletes, sí. N'hi ha relats de inclús moderns, o sigui, actuals.
1: Sí,
0: l'últim relat, per exemple, que és un passeig per l'Almoina, per el jaciment valencià de l'Almoina, és un abuelo que va amb el seu net a fer un treball, l'acompanya la seva amiga... i el net està en la pantalleta, en els
2: en
0: iPods,
2: els cascos,
0: en el videojoc, i precisament és el seu iaio, que és un arqueòleg retirat, el que l'acosta d'alguna forma l'excusa de fer un treball a una realitat diferent, paral·lela, interessant, i que al final, bueno, en aquest arqueòleg n'hi ha molt de mi, també, perquè ja
2: vull... Home, però tu no vas en el teu net, a l'Almoina.
0: No, però m'agradaria estar jubilat ja, això sí. Això és broma, és broma, a mi m'agrada molt, però és una forma d'acostar, és el que faig en els meus alumnes quan faig una eixida extraescolar, el tratar d'acostar-los a que toquen.
2: Jo sempre he dit, i és algo que meravella, no sé si vosaltres per experiència ho teniu més clar, no? I a més el llibre és això, és una història d'històries. I jo sempre deia a les meues adolescents, quan ho eren, no? A casa, de dir, però com no t'ha d'agradar si és una sèrie de Netflix, la història?
1: És a dir... Hauríem de fer molta autocrítica com a professors.
0: Fes-la.
1: Sí, pues sí, totalment.
2: Vols dir?
1: Era sí. Si una assignatura considero jo que n'hi ha vida, passió, guerra, economia, que mitjà...
2: Amors, desamors.
1: Sexe, n'hi ha absolutament de tot, és la nostra, és la història. En canvi, n'hi ha certa tradició de memoritzar, de nomenar sense explicar, com per exemple passa moltes voltes en molts informatius. Jo en els informatius, no en els d'esta casa, conté que diuen les notícies però no t'expliquen per què. Atentat en Somàlia. I dius, qui? Per què?
2: D'on venim?
1: Claro, i jo
2: que tu eres antic, com jo, de quan el periodisme antic començava per ubicar-te.
1: Claro,
2: el context.
0: I el context és el més important, més que la història.
1: I és que fins i tot jo considero que nosaltres dos som de l'últim any del Pla B i van ser companys de carrera. De primera a tercera estudiàvem geografia, història i art. Després de nosaltres la gent s'especialitzava en geografia, en història i en art. I després, en la nostra praxis educativa, tens que donar les tres matèries. Jo considero que tal com està enfocada la nostra carrera a la praxis educativa que te trobes després en les aules, exigís per part del professorat un esforç molt gran. Perquè te trobes, en primer i en tercer, que tens, per exemple, jo he fet història de l'art.
2: I has de donar geografia.
1: Claro. Claro, que he donat mínims crèdits i aleshores la gent se té que formar. Per això t'he dit que moltes voltes el problema que tenim no són tant els alumnes, sinó moltes voltes és allò que exigeix l'administració, l'elaboració dels plans d'estudi...
2: Posa-li un poquiu de sentit comú.
1: Per exemple. O fins i tot currículums més...
0: I després hi ha una tendència també entre la comunitat educativa que convertir al professor en una mena d'animador, de showman, no? I moltes vegades és de veres, no? És que tienes que motivar a mi hijo. Bueno, yo, el teu fill que venga a motivar de casa, vull dir, jo el que tinc que fer és ensenyar-lo. I a través de la meva forma d'ensenyar i les històries que jo li conte i la forma que jo puga tindre de fer-lo més o menys atractiu, entrarà la motivació, però no tinc que fer jo un show així per a contar-li...
1: Tot i que el producte és el professor... El producte final és el professor. Allò que compra l'alumne és el professor.
2: Totalment.
1: I a més, en este cas, la forma és el fons.
0: Nosaltres tenim una associació que l'has nomenat abans, que és la de professora de geografia, història i història de l'art, que precisament el que busquem és fer congressos per a compartir experiències educatives i el que fa Dani en classe, el que fa Joan, el que fan altres quasi 50 mestres de tota la comunitat valenciana, i això és retroalimentar-se, això és el que hi ha que fer comunitat, perquè un mestre d'història moltes vegades se fa còmode, no? En algunes ocasions
2: repartisc
0: i continua repartint-se el mateix,
2: i
0: me vaig a ma casa i me vaig a futbol i a jugar a les cartes amb els meus amics. No, hi ha que tindre també una miqueta d'ambició, no? Un professor ha de llegir sempre, o sigui, no ha de deixar de dependre mai de la vida. Un professor el que diga que se acomode no és un bon professor. El professor ha d'estar en formació contínua, ser professional.
2: I això podríem dir-ho d'un professor, d'un periodista...
1: D'un forner.
2: O d'un llanterner, o de... No hi ha res pitjor que acomodar-se. També. Bé, hi ha coses pitjors, com per exemple que les hores tenen 60 minuts i això ens cau no sempre com una llosa al damunt. Un dia i un altre de dilluns a divendres.
0: Es convides un altre dia,
2: ja. I tant. Avui hem conegut dos professors que discuteixen entre ells, però que fan llibres fantàstics i meravellosos. Ja sabeu, Moments estel·lars de la història dels valencians en l'editorial Reclam ha estat pensat per reforçar l'aprenentatge de la història de l'ESO. Tot i això, si teniu adolescents a casa, jo us recomano que vos feu amb un exemplar, perquè també com a mares i com a pares vos ajudarà a compartir amb elles i amb ells el gust per la nostra història universal, la història universal dels valencians. Dani Salvador, Xema Gil.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies. Ens en anem a eixa escola que afortunadament ja no existeix i que cantava l'Ovidi Montllor, l'escola de Ribera, on el Crist presidia i no te'n podies eixir un mil·límetre de la ratlla. Una abraçada i gràcies per estar amb nosaltres.
1: Un plaer.
2: I ja ho sabeu, ens n'hem d'anar. Tornem demà quan siguin les 7 i uns minuts. I fins aleshores, recordeu, feu bondat o no.

Molt bona vesprada. Com estan? Benvinguts, benvingudes a Contrapunt. Després d'un mes de protestes, negociacions i jornades de vaga, les aules recuperaran demà la normalitat. O almenys, ixa normalitat sempre relativa que té l'Escola Pública Valenciana, on els debats educatius rarament es tanquen del tot i sovint només entren en una nova fase. Demà serà el dia, entraran en una nova fase. Veurem el que suposa. La reunió d'avui ha acabat pareixent una col·lecció de microacords. Un per ací, un altre per allà i cap fotografia de consens global. La mesa entre la Conselleria d'Educació i els sindicats, cridada a resoldre una vaga indefinida que s'allargava des de feia un mes, ha acabat repartint signatures per fascicles. Tot es deixa en suspens per a que puga tornar la vaga en un futur. I cadascú torna al seu lloc. Els alumnes a les classes. Els professors a les classes. I Nino Bravo, 50 anys després, al centre de la plaça de l'Ajuntament. No és exactament la mateixa tornada, però totes comparteixen una certa voluntat de recuperar una normalitat perduda. Torna el mite. Més viu que mai, en forma de falla. És la notícia fallera de la vesprada. Nino Bravo serà el gran emblema de les falles de 2027 a València, protagonitzant la falla municipal. Un Nino Bravo gegant de 20 metres presidirà la plaça de l'Ajuntament baix el lema «Torne a la meua terra». València aposta per una icona reconeixible valenciana, una imatge de gran impacte visual, com enguany amb el Chaplin, però amb el component de ser un mite de la nostra cultura. Per a imatges icòniques, les que ens està deixant Lleó XIV. Insuperable la bellesa i la delicadesa de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona a nit i a esta hora gest cap a les persones migrants des de Canàries.

0: Punt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
1: Els pròxims dies, per cert, pujaran les temperatures màximes. Més calor el cap de setmana al migdia. Veritat, Joan Carles Fortea, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Gustavo. Efectivament, les temperatures màximes pujaran cada dia un passet amunt. Les temperatures nocturnes, podríem dir que afortunadament sembla que volen quedar-se en valors que no canviaran de manera destacable i, per tant, encara podríem dir que podríem dormir de manera agradable en moltes zones del litoral i fins i tot de l'interior. Avui ha plogut, este matí hem tingut precipitacions que, per exemple, la lluvia han caigut 6 litres per metre quadrat, al terme de Vilallonga 4, a Pego 2 litres, també a Oliva han caigut 2 litres. No tornen a repetir-se aquestes precipitacions demà. Demà al matí encara podíem tindre algun núvol baix, però en general lluirà el sol, el vent bufarà fluix, encara moderat cap a la cant, on la mar encara estarà alterada i, per tant, demà encara atenció a les banderes a l'hora de prendre el bany a la zona litoral. Molta precaució, sobretot en la zona marítima d'Alacant, amb unes temperatures màximes que avui les més altes han sigut al Racó d'Ademús, que han tocat els 30, però demà en punts del litoral ja superarem clarament els 26, un poquet més de calor al migdia, més poblacions amb més de 30 graus, i el que comentaves, el cap de setmana lluirà més el sol, de nit encara podríem dir que es deixarà dormir, però al migdia hi haurà moltes poblacions, comarques centrals i del sud, que superaran els 31 i el 32 de màxima, amb una situació marítima més tranquil·la i, per tant, millors condicions per acostar-se al litoral. Tot apunta que l'inici de la setmana que ve sí que sembla que hi haurà tempestes de vesprada, però de moment, horatge estable i a mitges temperatures més altes al migdia.
1: Gràcies, Joan Carles Fortea. I pendents també de l'inici del Mundial de Futbol. El Mundial amb més participants de la història, amb una inauguració que té lloc a l'Estadi Azteca, on Mèxic davant Sud-àfrica inaugurarà futbolísticament la competició d'ací 55 minuts. I també altre front obert a les Canàries, com dèiem, on a hores d'ara està celebrant-se ixa missa i és moment de fer recull del que ha sigut una jornada molt intensa del Papa Lleó XIV a les Canàries durant tot el dia d'avui. Rubén Dempere.
3: Sí, així és, Gustavo. L'estadi de Gran Canària acull des de fa una hora milers de persones congregades per a escoltar la Santa Missa que oficia el Papa Lleó XIV. L'acte religiós tancarà esta primera jornada del Pontífex a les Illes Canàries.

0: Abans de la missa, Lleó XIV ha estat en el port d'Arguineguín. Ha sigut al migdia quan el Sant Pare ha pronunciat un discurs en un lloc carregat de simbolisme, on en 2020 es van amuntegar durant setmanes més de 3.000 persones, migrants, arribades a bord de caiucs des del nord d'Àfrica. El Papa ha proclamat en el seu discurs la dignitat de les persones migrants.
1: Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad. No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida.
0: Lleó XIV ha recordat les persones que han perdut la vida en l'Atlàntic i en el Mediterrani en l'intent d'arribar a Europa. I a Europa, precisament, s'adreçava al pontífex reclamant humanitat.
1: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios.
0: I del missatge del Papa als migrants i a l'Europa política, el que ha llançat a la societat en general un missatge de compromís social, una crida a l'ajuda a les persones vulnerables.
1: La misericòrdia comienza con gestos pequeños, a veces con unas cuantas galletas y un poco de leche, otras con 5 panes y 2 peces. No se trata de resolverlo todo, sino de ponerlo todo en manos de Dios y de estar presentes allí donde el ser humano sufre, donde los recursos no bastan, pero donde aún pueden hablar los gestos.
0: La missa a l'estadi de Gran Canària, que continua a hores d'ara, serà l'últim acte programat per avui abans que demà es traslladi a Tenerife, on posarà punt final a la visita que va començar dissabte passat a Madrid. Abans de volar cap al Vaticà, a les 3 de la vesprada, Lleó XIV tornarà a visibilitzar el compromís amb la població migrant amb una visita a un centre d'acolliment a Tenerife.
2: I fa uns minuts, Rubén, ha passat per estos micròfons un dels homes més feliços.

0: visitats en el dia d'avui. Juanjo Soler, de la Pirotècnia Valenciana Vulcano.
1: Així és, Gustavo, entrevistat per Ximo Rovira i Gemma Juan en la vesprada d'Apunt, l'artífex de l'espectacle pirotècnic que va culminar ahir la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família, ha explicat alguns detalls d'una disparada única, de només 37 segons, però preparada durant 10 mesos, que anit va il·luminar el cel de Barcelona.
2: La creatividad ha sido absolutamente nuestra y eso hay que agradecerlo, porque cuando en un proyecto confían en ti y te dicen crea, es muy bueno. Y sinceramente, pues lo único que nos marcaron fue qué podemos hacer en la Sagrada Familia para deslumbrar al mundo. Los artificios salían a 54 metros y fueron creados el profeso para que alcanzaran una altura de 60 metros y que abrazaran la cruz, que se quedaran justo por debajo, sin taparla, y que la imagen fuera de que se abrazaba esos fuegos con la cruz.
3: Contrapunt, en Apunt Radio.
0: I última reunió de la Mesa Sectorial d'Educació, coincidint amb la suspensió de la vaga indefinida del professorat, Xavier García del Valle.
4: Sí, la Conselleria i els sindicats han signat, com sabem, un únic acord parcial i s'ha emplaçat a continuar la negociació en les pròximes setmanes. Té tots els detalls Àlex San Jaime.
5: La reducció de la burocràcia ha sigut l'únic apartat que han acordat 4 dels 5 sindicats i era l'únic que el professorat havia aprovat en la consulta que es va tancar ahir. La consellera Carmen Ortí destacava el pacte.
6: Este primer acord pot parecer insignificant, però importa molt.
5: Rebuig en la resta de propostes que es negociaran en noves taules sectorials a partir de la setmana que ve, ja sense que estigui activa la vaga indefinida. Escoltem José Seco de CESIF, Txelo Baix de Comissions Obreres i Marc Candela de l'STPB.
7: Estamos lejos en infraestructuras, en inclusión, en ratios.
8: Ese professorat que ha manifestat que se suspèn és perquè segueix en peu, però també perquè vol tornar a fer un comiat del seu alumnat.
9: La mobilització continuarà fins que aconseguim aquestes millores que mereix el sistema educatiu i el nostre alumnat.
5: De cara al curs que ve, per tant, sobrevolarà la possibilitat de noves mobilitzacions que no alteren els plans de la conselleria.
6: Lo que está claro es que esta conselleria no se siente amenazada por ninguna convocatoria de huelga, como ya se ha demostrado.
5: A partir de demà, torna la normalitat als centres educatius de la Comunitat Valenciana després d'un mes de vaga. I serà quan falta una setmana perquè acabi un curs històric per un conflicte que no s'ha acabat de tancar.
3: Contrapunt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I el SECOPI va acordar recomanar un confinament i que la població de tres comarques buscarà refugi en plantes elevades. Ho confirmen uns missatges coneguts avui entre la vicepresidenta Susana Camarero i el secretari autonòmic de Serveis Socials, que era qui li relatava per WhatsApp el que es parlava al SECOPI, a la seu del SECOPI, a l'Eliana. Camarero, recorden, va mantindre l'agenda aquella vesprada. En resposta al requeriment de la jutgessa, ara ha aportat Adelaida Ferrer, bona vesprada, i sos missatges a la causa.
10: El secretari autonòmic de Serveis Socials, Nacho Grande, és qui el 29 d'octubre relata per WhatsApp la reunió del SECOPI a Susana Camarero, que continuava amb la seva agenda. La vicepresidenta es connecta breument al principi quan la preocupació és la presa de Forata. Han dit que hi ha 100 persones en les teulades? Pregunta sorpresa. Camarero i Grande parlen aleshores de diversos centres de la seva competència a Alboratx i Carlet. Abans de les 6, el secretari autonòmic la informa d'un recés en el SECOPI. Una hora i 20 minuts més tard, segons els missatges, es reprèn la reunió. Es parla aleshores, diu Grande, d'enviar una alerta a tres comarques on es contempla un confinament. I algunes poblacions concretes, explica, els demanaran que pugen als pisos més alts. Són les 7:30 de la vesprada i Grande avisa Camarero que no respon. La cosa pinta molt malament i Prada es baralla un confinament de tota la província de València. Però l'alert final, enviat 40 minuts més tard, només recomanarà evitar desplaçaments. Grande també informa Camarero de la incorporació de Mazón al SECOPI poc abans de les 9 de la nit i a les 11:30 comenten un vídeo sobre Paiporta. Quin horror, diu Camarero.
0: La publicació d'aquestes converses i de les que vam conèixer ahir del grup de tot el Consell han trobat les crítiques en el dia d'avui de l'oposició d'Esquerra, Xavi.
4: Sí, crítiques per a Carlos Mazón, a qui tant el PSPB com Compromís acusen d'estar només preocupat per la seva imatge, i crítiques també a membres del Consell, com ara José Antonio Rovira, que en les converses de la nit parlava de les campanyetes, textualment, de l'Esquerra.

0: destitució del seu consell, on Rovira i Susana Camarero encara continuen, i l'expulsió també de Carlos Mazón per la seva actitud el dia de la Dana.
1: Estava pendent només del relat. Que Pérez Llorca el mantinga, li hagi pujat el sou, perquè és una burla a les famílies de les víctimes, hauria d'estar en sa casa i declarant en el jutjat.
0: Recordem que en els whatsapps coneguts ahir, Mazón demanava a primera hora del matí que el Consell inundara de dades els mitjans de comunicació per a transmetre, deia, la sensació d'estar molt alerta.
2: I novetats en el cas que investiga la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Luco ha rebut l'autorització judicial per a rastrejar els comptes bancaris d'Alberto González Amador pels seus negocis amb el grup sanitari Quirón. Ens amplia la informació des de Madrid, Guillem Lizardi.
3: Així és, via verda per a investigar els comptes bancaris de l'empresari Alberto González Amador per un suposat delicte de corrupció en els negocis. El magistrat Antonio Viejo autoritza Luco a requerir informació bancària de la parella d'Ayuso des del 2014 fins a l'actualitat. L'ordre arriba 6 mesos després que els agents ho demanaren, amb l'objectiu de determinar si hi ha hagut un increment patrimonial injustificat i quin seria l'origen. La justícia investiga la compra per 500.000 euros de l'empresa Círculo de Belleza, que segons la fiscalia no tenia cap valor, a l'esposa d'un directiu de Quirón. Indaguen si en realitat es tractava d'una comissió encoberta al directiu de l'empresa sanitària a canvi de contractes amb la parella d'Ayuso. Estes diligències s'emmarquen en una segona investigació oberta, diferent de la que segueix la pista de suposats delictes de frau fiscal i falsedat documental, que serà jutjada per un jutjat penal.
2: Ha informat per a Contrapunt des de Madrid Guillem Lizarde. Més qüestions que ens deixa este dia, este dijous 11 de juny, en què també estem pendents d'Andalusia i de Castella i Lleó. Alfonso Fernández Mañueco ha pres avui possessió com a president de la Junta de Castella i Lleó, en el que serà el seu tercer mandat. Dimarts passat va ser investit amb els vots de la seva formació, el Partit Popular i de Vox. En el seu primer discurs com a president reelegit ha parlat d'unitat i de respecte als pactes.
4: Sí, al·lusió directa a l'acord tancat amb Vox a canvi d'assumir la prioritat nacional en la prestació de servicis públics a persones migrants. Vox també tindrà la vicepresidència de la Junta, que inclou la Conselleria de Desregulació i Família i les Conselleries de Cultura i d'Agricultura, encara que en esta última no han reclamat les competències sobre incendis forestals, un dels punts més crítics per a Mañueco l'estiu passat. En tot cas, Mañueco ha destacat que assumís tot el que ha pactat.
5: Asumo mi nueva etapa de gobierno con satisfacción, ilusión y responsabilidad para cumplir puntualmente un programa de gobierno fruto de un pacto que cuenta con un gran respaldo parlamentario. Un programa de gobierno que quiero llevar a cabo desde los valores que asumo.
4: I un apunt només sobre Andalusia, on el candidat a president del Popular Juanma Moreno Bonilla ha començat la legislatura sense poder tancar un primer acord amb Vox, a qui probablement necessitarà per a governar si finalment accepta assumir la prioritat nacional. De moment, avui no han pogut acordar el repartiment de la mesa del Parlament que presidirà el PP i on no hi haurà cap representant de Vox.
2: I l'exregidor d'Urbanisme de València, Jorge Bellver, continua hospitalitzat en la unitat de cures intensives després de patir un ictus i ser operat d'urgència durant la vesprada d'ahir.
0: Sí, l'ictus el va patir pocs dies després que l'Audiència de València confirmara la seva imputació en el cas Assut, una presumpta trama de cobrament de comissions i regals de luxe a canvi de contractes i adjudicacions d'obra pública de l'Ajuntament de València. Bellver era regidor el període investigat entre els anys 1999 i 2003, quan Rita Barberà era alcaldessa. Amb la imputació confirmada, Jorge Bellver posava ahir mateix a disposició del president de la Generalitat el seu càrrec de director general de Transparència, una renúncia que ja ha sigut acceptada. I també ahir, Bellver enviava una carta al Partit Popular demanant la suspensió temporal com a militant. S'avançava així a la previsible decisió del Comitè de Garanties, que ja li havia obert un expedient.
6: Contrapunt en Apunt Ràdio.
2: I parlem ara d'un gran projecte urbanístic a la ciutat de València.
4: Sí, el futur passeig García Lorca tindrà dos carrils per a vehicles privats i un per a transport públic i destinarà el 88% a espais per als vianants, espais verds i per a ciclistes i un 12%

0: 5% aviari, incloent el carril bus. L'alcaldessa de València, Maria José Català, ha presentat avui el document amb el projecte que recull la proposta municipal per a dissenyar i ordenar l'espai. Una vegada s'hagin soterrat les vies del tren en l'entrada sud de la ciutat. Català ha descrit el projecte com una solució estratègica per a la ciutat.
1: Con esta solución sumamos una gran zona verde a la ciudad, favorecemos la permeabilidad de los barrios y de distritos que históricamente han vivido de espaldas uno a otro y generamos una mayor calidad urbana transformando suelo residencial, industrial, perdón, en residencial y mejorando los equipamientos y dotaciones públicas.
2: En el cas d'esta obra, d'esta gran obra urbanística, la controvèrsia ve donada per aquests dos carrils per a vehicles privats que ha planejat l'actual consistori, a diferència del projecte de l'anterior equip de govern, que no incloïa aquests carrils per a vehicles privats. L'argument que sosté l'alcaldessa València a este respecte és que, d'esta manera, habilitant aquests dos carrils per a vehicles privats, podrà connectar els dos barris que hi ha als costats d'aquest futur passeig García-Lorca. I sense moure'ns de la ciutat de València, també és notícia que l'alcaldessa Català ha lamentat i condemnat les agressions que patixen els homes que per la nit van buscant sexe amb altres homes en un tram del Jardí del Túria.
0: En este sentit, ha assegurat que l'Ajuntament del Cap i Casal treballarà amb les forces de seguretat per tal d'evitar aquestes situacions. L'escoltem.
1: Absoluta condena. Lamentamos y condenamos esas agresiones y desde luego vamos a trabajar al máximo posible porque en esta ciudad no se cometan ese tipo de agresiones. Pues con un análisis de la policía local, de a qué se ha debido estas cuestiones y en qué marco, en qué contexto, ¿no? Absoluta condena, absoluto compromiso con la lucha contra la LGTBI-fobia.
0: I en relació a aquestes agressions que es produeixen en un tram del Jardí del Túria, la Policia Nacional ha informat de la detenció de 5 joves, 2 d'ells menors i els altres 3 de 18 anys, com a presumptes autors dels delictes d'odi i robatori amb violència i intimidació. Estan acusats d'insultar, vexar, agredir i intentar sostraure efectes a diversos homes en l'antic llit del riu Túria, i tot això per l'orientació sexual de les víctimes. Una vegada han prestat declaració, els 3 joves arrestats de 18 anys han quedat en llibertat amb l'obligació de compareixer davant l'autoritat judicial quan siguin requerits. Per la seva part, els 2 adolescents han sigut entregats als seus progenitors després de ser informada la Fiscalia de Menors. I davant la proximitat de la celebració a València dels Game Gays, l'alcaldessa Maria José Català ha llançat este missatge de tranquil·litat al col·lectiu LGTBI.
1: Y sobre todo somos una ciudad que aspira a tener unos gay games históricos, con una participación histórica y que vamos a trabajar en el marco de la seguridad. Estoy convencida con la colaboración de otros cuerpos policiales para que estas cuestiones no se desarrollen en la ciudad.
2: I la Diputació de València injectarà 5 milions d'euros més al Pla de Patrimoni per a poder finançar totes les sol·licituds presentades pels ajuntaments de les comarques valencianes. Tal com va avançar el president Vicent Mompó durant la presentació dels primers projectes aprovats a la fi del mes d'abril, l'àrea de cooperació, que dirigís per ser la vicepresidenta Natàlia Enguix, disposarà del crèdit necessari per a completar les obres proposades per a 45 ajuntaments, amb una inversió que arribarà als 16,2 milions d'euros. En un principi, la Diputació va donar llum verda a 30 iniciatives per a restaurar béns d'interès cultural o de rellevància local, amb una inversió d'11,3 milions d'euros, que ara s'ampliarà per a donar resposta a les 15 actuacions que van ser valorades, però van quedar fora per una qüestió pressupostària. I amb l'estiu, que ja toca a la porta, són moltes les persones que prenen el bany en rius, embassaments i canals sense ser conscients dels perills d'algunes zones. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer alerta del risc de banyar-se en 46 punts negres de la Comunitat Valenciana. Celia Cerezo.
3: No tots els espais dels rius i embassaments són aptes per al bany. Preses, sèquies i bases de rec, infraestructures vitals per al rec dels camps, però també punts negres per al bany. Una és la sud del Termet a Vila-real, una xicoteta presa amb desnivell que recull l'aigua del riu Millars per a trasvasar-la a les sèquies. Escoltem Héctor Manrique, vicepresident de la Comunitat de Regants de Vila-real.
4: Molta corrent, té engolidors, té

0: Molins, i n'hi ha un túnel, una comporta i un túnel, i sa succió també ha creat problemes i també ha provocat ofegaments.
1: Alguns banyistes es llancen des de les casetes i ho pengen en les xarxes, a pesar dels senyals que ho prohibixen i de les sancions, que poden arribar a 150.000 euros.
0: La gent l'acostum d'entrar per una propietat privada, com és la SU de la comunitat de regants, se'n puja dalt d'aquelles casetes que podeu veure allà dalt, des d'allí salten.
1: Al terme de Vila-real, un jove de nules de 19 anys va morir ofegat el 2016.
0: Que va saltar i se va quedar clavada en el fang i no va poder eixir perquè no hi ha massa fondària, ahir el fang és molt moll.
1: A la Comunitat Valenciana hi ha identificats 46 punts negres que cal evitar. València està al capdavant amb 24. Un d'ells és la SU d'Antella, però també està la presa de Manises. A Castelló, 21. La meitat són de la conca del Millars. I a Alacant, 1. Al barranc de l'Encantada. Per a saber les zones de bany oficialment controlades, poden consultar-ho en el web Nàyade, Ciudadano, del Ministeri de Sanitat.
2: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en A.Punt Ràdio.
3: I així al món, on el Pentàgon, el Ministeri de Defensa Nord-americà, torna a la normalitat després de l'incident que ha patit esta vesprada i que ha obligat a una evacuació parcial del seu personal.
4: Sí, sembla que finalment tot s'ha degut a una falsa alarma provocada per la lectura d'un sensor d'aire defectuós. Però quan s'ha pogut confirmar que no es tractava de cap tipus d'acció premeditada que comportara un perill, l'edifici ja havia sigut parcialment desallotjat i s'havia desplegat un important dispositiu de bombers perquè es parlava d'un incident amb materials perillosos. Un portaveu oficial ha confirmat que les autoritats han actuat amb un excés de precaució, ha dit. A més de ser la seu del Departament de Defensa, el Pentàgon és un dels edificis d'oficines més grans del món i en ell treballen unes 20.000 persones.
3: I Donald Trump fa marxa arrere i acaba d'anunciar que suspèn els atacs contra l'Iran. Ho ha fet poques hores abans de començar a bombardejar l'illa de Jarq per a fer-se amb el control del sector petrolier dels iranians.
5: Trump diu ara que s'han produït avanços en les converses de pau i que els punts finals han sigut aprovats, una versió que, com ja s'ha fet habitual, Teheran no confirma. Trump va més enllà i diu que el moment i el lloc de la firma de la pau s'anunciaran en breu. Poc abans havia amenaçat en fer-se amb el control total del petroli iranià, com va fer, ha dit, amb el de Venezuela. Els iranians, per la seva part, han dit que els últims bombardejos dels nord-americans contra el seu territori deixaven en la pràctica sense efecte l'alto el foc, de manera que a hores d'ara caldrà esperar més aclariments per les dues parts per a saber realment quin és el futur del conflicte.
3: I un apunt econòmic, tal com estava previst, el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès i ho ha fet en un quart de punt.
4: I a més d'increment, el preu dels diners se situarà, a partir de dimecres que ve, en el 2,25%. És la primera vegada en vora 3 anys que el Banc Central Europeu apuja els tipus. En esta ocasió argumenta que ho fa per a controlar la inflació, que el mes passat es va situar en el 3,2%, un increment provocat precisament pels efectes de la guerra al Pròxim Orient.
3: I Belfast es prepara per a una possible tercera nit de violència contra els migrants. La policia reforça el dispositiu de seguretat després que els xocs deixaren 12 agents ferits en les últimes hores. Arturo Monedero.
6: L'extrema dreta obliga la policia a l'ús de projectils antidisturbis i canons d'aigua per a frenar els enfrontaments. Els radicals, lluny d'acovardir-se, llancen rajoles i còctels Molotov, a més de cremar tot el que troben al seu pas. Molts ultres es dirigien a edificis vinculats amb l'acollida de migrants. Els aldarulls deixen almenys 16 detinguts i 12 agents ferits. La policia assegura que no tolerarà este comportament, anuncia una operació per a identificar els implicats i reforça la seguretat amb efectius que arriben d'altres parts del Regne Unit. El ministre britànic per Irlanda del Nord apunta directament cap a les plataformes digitals que permeten amplificar l'odi i difondre l'adreça de famílies migrants i exigeix eliminar este contingut que alimenta el vandalisme racista. Les minories ètniques viuen atemorides per una possible tercera nit de violència.
3: Coses que ens deixa la jornada, en este cas en l'àmbit cultural. Ja saben, ho hem dit a les 8, la falla municipal de l'any que ve tindrà a Nino Bravo com a protagonista, un Nino Bravo de 20 metres d'alçada. I a hores d'ara estem pendents també del I ara estem pendents també del... Ara sí, entrem en Crònica Cultural per a recordar... Sí, marxem, com dèiem, a Alcoi, perquè tenim a Camilo VI com a protagonista en una jornada que obri el seu museu, un museu amb el seu nom, un museu que alberga més de 2.000 peces i objectes personals del cantant i moltes donacions dels fans. Podem escoltar la directora del recinte cultural, Míriam Miralles.
7: Tracta ixa evolució de Camilo, ixa com va tirar endavant la seva carrera. Bé, això seria la primera part, i la segona, més enfocada a els seus orígens. I una última part molt especial dedicada a Jesucristo Superstar.
2: Contrapunt en Apunt Radio.
8: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
9: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
8: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
9: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
8: Preinscríbete en umh.es.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: Som

0: I els esports, ja ha arribat el dia. Fa apenes una hora han començat els actes d'inauguració del Mundial. Mònica Arnau, molt bona vesprada.
1: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Ja ha sigut ixa prèvia, curteta, per cert, a l'estadi Azteca, ara rebatejat com a estadi Ciutat de Mèxic. Recordem que, com que són tres els països que organitzen el Mundial, les inauguracions seran escalonades avui a Mèxic, demà al Canadà i després demà als Estats Units. L'agenda per a esta nit ja hem vist les actuacions de Shakira o Maná i a partir de les 9 l'anfitriona al Mèxic contra Sud-àfrica. Per cert que els jugadors ja estan calfant en l'herba. Esta matinada sobre les 4, Corea del Sud contra la República Txeca. Són 104 partits per davant, amb 48 equips implicats que concentraran l'atenció mediàtica durant 39 dies. I mentrestant, a la Baylor School de Chattanooga, seu de la selecció espanyola, primer entrenament després de 2 dies de descans i una molt bona notícia. Luis de la Fuente ja ha pogut comptar amb Lamine Yamal i Nico Williams. Els dos han pogut completar la sessió amb els seus companys i han sigut rebuts, com no, amb un corredor i amb escolls. Per tant, augmenten les opcions dels dos futbolistes d'estar per a l'estrena. El debutant en un Mundial, Pedro Porro, parla de l'estat dels dos jugadors.
2: Vienen de una lesión complicada los dos, porque los isquios, bueno, yo también lo tuve en esta temporada, tuve 3 semanas y también me tocó un poco el tendón, es normal, son cosas que te puede pasar en el fútbol, están recuperándose, están feliz, están con el grupo y bueno, eso es lo más importante, ¿no?
1: També que cal estar tranquils amb l'etiqueta de favorits de la selecció espanyola.
2: Cuando te ponen como favorito para ganar el Mundial es porque estás haciendo las cosas muy bien. Obviamente que lo llevamos siempre con mucha humildad y con mucho trabajo, ¿no? Pero cuando tú, la gente o la opinión de los demás te ponen como favorito es trabajar igual. Yo creo que llevamos... También creo, si no recuerdo mal, 30-31 partidos sin perder. Yo creo que también es muy importante para la confianza del grupo y seguir mejorando, ¿no?
1: Recuerden que en 4 días es el debut de La Roja contra Cap Verd.
0: ¿Y tú ya has participado en la porra de la redacción?
1: No, encara no. No l'he vista, de fet.
0: Que esperes, Mònica.
1: Ja, ja. En breu.
0: Que unís més una redacció que una...

0: Bona porra, mundialista.
1: Parlant de Pedro Porro, ¿no?
0: No continuarem per ahí. I en este mundial, per cert, s'estrenen noves regles.
1: Sí, busquen principalment evitar les pèrdues de temps i també es castigaran les simulacions perquè aquestes regles també s'aplicaran a partir d'ara a la Lliga Espanyola i, per cert, que l'àrbitre somali Omar Artan no podrà estrenar-se amb aquestes noves normes perquè anava a xiular en el Mundial, els Estats Units li va negar l'entrada al país i va haver de tornar a casa. I avui la UEFA li ha donat un premi i ha anunciat que l'àrbitre de Somàlia xiularà la final de la Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa. I no he volgut començar per ací, però tenim una última hora, i és que el Real Madrid acaba de fer oficial que José Mourinho serà entrenador del Club Blanc per a les tres pròximes temporades fins el 30 de juny del 2029. Sembla que este Real Madrid, que no té cap jugador en la selecció, ha volgut contraprogramar el Mundial, però això és una opinió personal.
0: Bueno, ja va córrer amb Lopetegui en el Mundial de Rússia.
1: En el Mundial del 2018, sí.
0: I bé, tornant a casa nostra, primera incorporació per al Llevant cara a la pròxima temporada. El Club Granota ha anunciat el fitxatge d'Enzo Bardelli, que signa fins a juny de 2029.
1: L'arribada del jugador ja era a Vox Populi, avui s'ha confirmat de manera oficial. Bardelli, de 25 anys, francès, és migcampista i arriba amb la carta de llibertat des del Dunkerque. Allí va coincidir dos temporades amb el tècnic granota Luis Castro.
2: Je connais le coach Luis Castro, ça s'est super bien passé à...
1: Diu, les coses van anar molt bé en el Dunkerque i vam treballar molt bé junts i sé que puc progressar amb ell. És el que ha dit Bardelli, que en esta última campanya ha sigut una peça fonamental a l'equip francès. Ha jugat 36 partits, ha fet 10 gols i ha repartit 7 assistències.
0: Parlem de bàsquet perquè està en marxa la semifinal de la CB.
1: Sí, en marxa ara mateix el segon partit entre el Barcelona i el Tenerife. Ahir jugaren el primer, el València Bàsquet i la Sisa Joventut estaran ja patiren per a emportar-se la primera batalla. Partides des que fa afició entre dos grans equips, un duel igualadíssim que es va resoldre en la pròrroga i per només un punt, 118-117. I la selecció, la secció femenina del Club Taronja ha anunciat avui una nova eixida, la de la pivot Kalia Hilsman. I, per cert, que hem de lamentar la mort d'Eduardo Portela als 91 anys. Va presidir la Lliga ACB durant 23 anys i la va convertir en la més potent d'Europa i va crear el format a 8 de la Copa del Rei actual. Descansa en pau.
0: Descansa en pau, Eduardo Portela. I un últim apunt, Fernando Alonso. Es retira?
1: És la pregunta que es fa el món de la Fórmula 1 i que quasi ningú vol assumir. Este cap de setmana és el Gran Premi de Barcelona i el pilot asturià, en unes declaracions, ha deixat caure que esta podria ser l'última carrera a la ciutat condal. Ahí ho deixem.
0: Gràcies, Mònica, i ens posem de gala perquè s'estrena

0: Comença el Mundial de Futbol més gran de la història. 48 seleccions, 104 partits i una audiència de milers de milions de persones. Però, més enllà de l'esport, el torneig també és un gran aparador per a les marques i les empreses. Mentre els aficionats i aficionades parlen de futbol i dels seus protagonistes, els patrocinadors i els responsables de màrqueting han preparat campanyes per arribar a milions de consumidors. FIFA preveu ingressos rècord i els patrocinis mouran milers de milions de dòlars. Què ens diu tot això sobre el paper del futbol en la societat actual i com aprofiten les marques un esdeveniment com el Mundial? Ho analitzem amb el professor de comunicació, Guillermo Sanahuja. Hola, Guillermo, gràcies per posar el contrapunt. Bona nit.
1: Bona nit, Gustavo. Moltes gràcies per la invitació, clar que sí.
0: El Mundial és, sobretot, un esdeveniment esportiu o també una gran plataforma de màrqueting global?
1: Doncs el Mundial, igual que els grans esdeveniments o megaesdeveniments esportius, doncs té moltes vessants, moltes cares. No només és una part esportiva en el que podrem disfrutar dels millors jugadors de futbol i de les grans estrelles i partits que segurament seran mítics en un temps, sinó que també és una plataforma global de promoció, de comunicació, de marca i un gran negoci, en primer lloc per a la FIFA, i que també comporta un important moviment econòmic per a totes les seus i també per a l'economia general. Vull dir que ara també, aquestes setmanes, n'hi haurà més consum en hostaleria, més begudes, més televisions, però si anem al que és el negoci directe de la FIFA, ara la introducció de dies de paraules de xifres milionàries, per a que et facis una idea, tindrà un moviment econòmic o una facturació de la FIFA de vora 13.000 milions de dòlars, que incrementa un 50% el que va ser Qatar 2022 o uns drets de retransmissió de 4.000 milions de dòlars. Que això està relacionat, evidentment, en el nombre de partits o també la facturació per patrocini. Vull dir, són xifres de rècord i que parlen també d'aquestes dues vessants, esportiva, negoci, també geopolítica, també política, però diguem que són les protagonistes del Mundial que avui comença.
0: Per què marques com Coca-Cola, Adidas o Visa volen estar presents al Mundial?
1: Bé, cal dir primer que la relació de Coca-Cola de Adidas ve de lluny. Vull dir, Coca-Cola comença en els anys 50, però és patrocinador del Mundial o de la FIFA des de 1974 a Alemanya i Adidas des del Mundial del 70 també a Mèxic. Vull dir que són relacions de més de 50 anys, per tant, això el que vol dir és que són molt rendibles per a aquestes empreses, no? Però si anem a 2025, per què avui una empresa, una organització es vol vincular a un megaesdeveniment com el Mundial? Diria que, per una banda, perquè té una audiència i una notorietat global. Vull dir que arriba a tots els continents, a quasi tots els països, i n'hi ha alguna dada que diu que pràcticament 3 de cada 4 persones que habitem el planeta, doncs, tindran informació, consumiran, veuran coses que tenen a veure en el Mundial. En segon lloc, perquè, a més, el Mundial i l'esport en general, doncs, és una correa de transmissió bàsica d'emocions i de valors. Vull dir que anem a veure en este mes que ve per davant, en aquestes setmanes, doncs, aficionats, fans de tot el món que estan disfrutant o plorant o lamentant o ballant per tot allò que passa al Mundial. I perquè, a més, l'audiència respecte al Mundial, diguem que és un contingut mediàtic, ja sigui a la televisió, ja sigui a les xarxes o en qualsevol tecnologia, que anem de cara d'ell. Vull dir que així les marques o els anunciants no van a interrompre este programa per a fer una falca, sinó que són l'audiència o els espectadors els que requereixen moltes vegades els continguts de les marques perquè els aporten una segona pantalla o perquè es fan interactuar o riure o perquè hi ha humor o perquè hi ha diversió o perquè hi ha les millors jugades. Per tant, jo crec que aquestes dues són les grans qüestions. Però també hi ha una tercera, encara que sigui més breu, i és que mentre que estan d'ells no estan la competència. Vull dir que Adidas ben segur que el que no voldria és que una marca competència directa pugui ocupar-li el lloc al Mundial. Per tant, crec que si portés 50 anys és perquè és molt rendible, com deia al principi, que de ben segur que continuaran en el temps.
0: Per la teua resposta, Guillermo, puc deduir que les marques no només busquen aparèixer als anuncis, sinó també formar part, diguem-ne, de la conversa que genera el Mundial, no?
1: Sí, completament. Mira, des de l'Hospital Jaume I, de la qual forme part fa uns anys, a partir de les Olimpiades de Tòquio i del Mundial de Qatar, van fer una investigació precisament de com era aquests continguts i quina relació tenia en els fans les marques patrocinadores, i el que vam descobrir, el que vam trobar en el resultat va ser que a banda d'una promoció, que quasi és una funció menor, vull dir que la visibilitat de la marca, vull dir que tinga publicitat en termes populars, per a que ens entengam, el que més buscaven eren, per una part, interactuar, és a dir, tindre converses, generar relacions perquè n'hi ha concursos, perquè es premia, perquè hi ha preguntes, també, diguem-ne, que conversar en el fan, que hi hagi aquesta relació en el que la marca forma part del paisatge i aporta determinades qüestions. Diguem que, en termes acadèmics, quasi és com que gratifica, no? Com que la marca ofereix algun tipus de contingut o d'entreteniment. Per això parlen moltes vegades de que el que estem vivint és un sporttainment, un esport que és entreteniment, i crec que per ahí va. I tot el que hem vist ja, perquè encara que el Mundial comença avui, les marques ja estan fa dues setmanes o tres en època mundial, doncs estem un poc en la mateixa línia que al 2022. Entretenint, fer que l'audiència pugui divertir i també informar.
0: Quan una marca s'associa a una selecció nacional, què està venent? Productes, emocions, identitat?
1: Doncs una bona estratègia d'activació de patrocini, diguem que seria la que és capaç d'assolir totes aquestes qüestions. És a dir, per una part, que genera aquesta visibilitat, vull dir, que és el Bèxica, no? Segon, que és capaç d'establir un vincle emocional en la comunitat. Tres, que a més pot aprofitar tot allò que representa el futbol de seleccions i la identitat territorial, que sigui aplicat a les nacions o als estats, i que, diguem, que es manifesta de manera molt clara quan hi ha competicions de seleccions. Però també moltes marques el que intenten, i és evidentment raonable i legítim, és vendre, per què no? Vull dir, si tu passes per qualsevol supermercat aquests dies, veuràs llaunes, iogurts, qualsevol producte que està tematitzant el Mundial i que se reunisses una sèrie de productes, doncs pots participar en un premi, no? Vull dir que el que tracten és d'aconseguir diferents fites, però sí que el tema emocional, el tema identitari, vull dir que és tradicional també empreses o marques que no tenen que res a veure en el territori, però que patrocinant la selecció, doncs visibilitzen esta vinculació a un determinat país, no? O marques que estan un poc ahí en una qüestionades i que és la manera que ara de que siguin les marques més espanyoles o més franceses o més portugueses o més americanes, no? Vull dir, és un argument tradicional de per què patrocinar futbol de seleccions.
0: L'ampliació a 48 seleccions significa més oportunitats per a les marques i els nous mercats?
1: Més que tot significa més oportunitats per a la FIFA, vull dir. Fins el Mundial d'Estats Units del 94, que és que ja tenim més de 40 anys, recordem molt bé perquè va ser un Mundial molt mític per a nosaltres, l'adolescència, encara era el Mundial de 24 seleccions. Vull dir que ara, en 30 anys, s'ha duplicat el nombre de seleccions que participen. Què vol dir això? Que en aquest Mundial n'hi hauran noves seleccions que participen per primera vegada. Pues crec que Cap Verd, Curaçao, altres que tornen després de molts anys, i diguem-ne que els

0: que Uzbekistán, que no la recordava, però diguem-ne que aconseguís que la FIFA, que el Mundial, puga arribar molt més lluny. Per tant, la primera qüestió és que és més oportunitats, més impacte i més ingressos per a la FIFA. I de manera indirecta, cert és que aquelles companyies que estan donant suport al Mundial com a patrocinadors i que totes són, no, pràcticament totes són marques globals que operen en tots els continents, doncs si el Mundial arriba més lluny, la seva notorietat, la seva capacitat d'emocionar o de generar conversació o de vendre, doncs també serà més àmplia, no? Ara bé, la pregunta que ve un poc paral·lela és si aquesta ampliació del Mundial repercutirà en una baixada de la qualitat dels partits i del contingut, i si la FIFA està forçant un poc massa la maquinària per tal d'aconseguir ingressos i una major facturació que, com dèiem, quasi la duplica, no? En aquest equilibri és el que descobrirem en unes setmanes si és rendible o si l'ampliació ha sigut una miqueta precipitada o molt marcada per una voluntat d'ingrés. Això és el que sabrem.
1: El Mundial continua sent un dels pocs esdeveniments capaços d'unir milions de persones al mateix temps?
0: Avui per avui tenim les Olimpiades, tenim, que també, com tots sabem, només cada 4 anys, però perquè et facis una idea, les Olimpiades, els Jocs Olímpics, tenen, parlant en propietat, tenen uns valors molt característiques, tenen un tarannà un poc diferent al del Mundial, és menys emocional, diguem-ne que és molt més heterogeni, més ampli, i que diguem que recollís millor tot l'esperit de l'esport. Però, si parlem de xifres, pràcticament és la meitat que el Mundial. Vull dir, en dades auditades a Tòquio i a París, més o menys va tindre una audiència de 3.000 milions d'espectadors únics, que és una barbaritat. Vull dir que són xifres astronòmiques. Però el Mundial pot ser puga doblar i arribar fins als 5.000 o 6.000 milions d'espectadors. Per a fer-nos una idea, la final del Mundial es preveu que puga sobrepassar els 1.500 milions que va reunir la final de Qatar entre Argentina i França. Si comparem la Super Bowl, que tant es parla moltes vegades i que és un acte anual, un esdeveniment anual, reunir 125 milions d'espectadors. I la final de la Champions està al voltant dels 400 milions. Per tant, un esdeveniment com el Mundial, diguem que és únic, aconsegueix una audiència milionària que no té adversari, i diguem que és la gran festa de l'esport mundial cada 4 anys. Tal volta els Jocs Olímpics tenen una altra història molt interessant i que és meravellosa, però en termes de xifres el Mundial goleja.
1: Les xarxes socials i els anomenats creadors de contingut són avui pràcticament tan importants com moltes televisions durant un mundial?
0: Passa una cosa no des del Mundial, sinó d'un temps, però si a qualsevol persona que li agrade col·leccionar guies de mundials, que era algo molt habitual en els anys 80, 90 i 2000, ara és difícil trobar-ne. Per què? Perquè les guies estan en desús, el paper, i ese paper, diguem-ne, o aquesta funció de tindre un context, de tindre una informació més profunda, no d'actualitat diària, sinó d'un dossier que siga capaç de recollir tota la informació del Mundial, pues, està molt aproximada o molt divulgada per aquests streamers o per creadors de continguts que, diguem que d'alguna manera han suplantat, diguem-ne, que la ferramenta de la guia. I això vol dir perquè, avui per avui, crec que és una evidència que tots estem connectats, que consumim l'esport.

0: no només en la pantalla de la televisió o sentint la ràdio de punt per a conèixer el resultat i vibrant en el partit, sinó que a més d'escoltar o de mirar la pantalla, també estem mirant moltes vegades el mòbil com una segona pantalla en la que obtenim una informació complementària del que és del que ens dona el xoc, vaja. I això és una tendència, vull dir, que és molt difícil de que puga de caure i que avui per avui aquestes figures de creadors de continguts i inclús de marques que generen continguts per al Mundial, doncs són molt consumides i a més la generació Z ja diguem-ne que viuen en aquest ecosistema de manera completa, vull dir que no contempla la possibilitat de veure un partit sense una segona pantalla, no? Que tal volta es cridanera, no? Però crec que ha vingut per a quedar-se i per tant són molt importants i bueno, no sé si és el cas de Payne, del jugador de neozelandès que s'ha fet famós perquè un creador de contingut, un streamer argentí, doncs va començar una campanya perquè un jugador lateral dret de Nova Zelanda, que ningú el coneixia, doncs portar-lo un poc com a l'estrella del món del futbol, Tim Payne. I allò és cert, i són dades, és que ha passat de tindre 40.000 seguidors a tindre més de 5 milions, de generar cançons, de que siga el cromo més perseguit de tots els que hi ha al Mundial, i és un fenomen, vull dir, això ve tot d'aquest ecosistema digital que també li dona cobertura al Mundial.
1: Guillermo, els grans futbolistes són només esportistes o també marques personals amb una gran influència comercial?
0: És un poc com la pregunta en la que encetaven la conversa. Hi ha diferents vessants. Són esportistes d'elit que segur que es fan disfrutar aquestes setmanes, però a banda també són empreses i també les seues marques són gestionats per equips, absolutament, moltes vegades absolutament professionals. De fet, molts dels jugadors referents del futbol tenen més ingressos per tota la part publicitària, patrocini, que per el seu salari com a jugador. Això és molt habitual en els Mbappé, Messi, Cristiano i els Lamine d'avui en dia. I per tant, són icones. Són icones que són capaços de transcendir del món de l'esport i són referents globals. De fet, pues, Cristiano i Messi són els perfils a xarxes amb més seguidors, no de l'esport, sinó pràcticament, si no m'equivoco, si no ha canviat en les últimes dates de totes les modalitats o de les categories o de les dimensions de les xarxes socials. Per tant, són marques, són icones i també, com no, són esportistes, això primer que tot. Mm-hmm.
1: Com canviaran la intel·ligència artificial i la publicitat personalitzada, la manera com les marques es relacionen amb els aficionats durant este Mundial?
0: Aquesta qüestió és molt interessant perquè anem a assistir ara, igual que per exemple, a nivell arbitral, n'hi ha noves mesures i noves decisions de FIFA que s'aplicaran com a novetat i que veurem com milloren el xoc o com eviten la pèrdua de temps. Pues, això passa també la tecnologia aplicada al món de la publicitat o de la comunicació. Anem a disfrutar, per una banda, de les millors retransmissions esportives, anem a disfrutar de les millors cobertures periodístiques que s'han fet fins ara, i també de com la tecnologia i la IA és capaç de generar solucions, diguem-ne, per a millorar l'experiència de l'usuari i també l'eficàcia dels patrocinadors. Exemple, segurament totes les tanques publicitaris que estan a l'estadi tenen diferents missatges publicitaris en funció del país on es consumisca el contingut esportiu o el partit. És a dir, que diguem que tota aquesta publicitat perimetral a Espanya tindrà unes marques, mentre que als Estats Units tindrà unes altres, mentre que al Japó tindrà unes altres. I això es treballa tot també en intel·ligència artificial i en tecnologia. Després, una altra qüestió és tot el contingut que consumim mitjançant xarxes socials, i que sí que ara, amb la IA, diguem-ne que el que es pot fer és, d'una manera molt, molt ràpida, que s'adapti un contingut base a les teves preferències, ja siga per qüestions d'edat, per qüestions de xarxes, per qüestions de utilitat, no? I bueno, anem a descobrir. Són coses que van a passar aquestes setmanes vibrants per al món de l'esport, per al món de l'empresa, de la comunicació i per al Mundial. Així que anem a disfrutar el Mundial.

0: Algo que tener y no muchos tenemos. Cantaba Calamaro en el mític Estadio Azteca. Precisament, l'Estadi Azteca serà d'ací uns instants l'estadi que inaugure el Mundial 2026 amb el partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Tant de bo haguera estat la seu de la final del Mundial, com jo crec qualsevol futboler, futbolera, haguera desitjat. No serà així. En qualsevol cas, celebrem que puga tornar a acollir un partit de fase final mundialista. Professor Guillermo Sanahuja, gràcies per haver-nos ajudat a entendre que darrere d'un Mundial no només hi ha futbol, hi ha economia, tecnologia, identitat, emocions i, com hem analitzat amb vostè, una batalla silenciosa entre marques per ocupar un espai privilegiat en la memòria de milers de milions de persones. Guillermo Sanahuja, a gaudir del futbol i gràcies per posar el contrapunt.
1: Moltes gràcies a tu i una cançó magnífica, Gustavo, moltes gràcies.
2: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: Dos minuts passen de les 9 de la nit, a punt de començar el Mundial futbolísticament parlant i pendents també de la resta de l'actualitat. Rubén Dempere, hola de nou.
3: Hola, Gustavo. Moments finals a l'estadi de Gran Canària de la Santa Missa que oficia el papa Lleó XIV. L'acte religiós tancarà esta primera jornada del pontífex a les Canàries. Abans de la missa, Lleó XIV ha estat en el port d'Arguineguín, on el Sant Pare ha pronunciat un discurs en un lloc carregat de simbolisme, on en 2020 es van amuntegar durant setmanes més de 3.000 persones, migrants arribades a bord de caiucs des del nord d'Àfrica. El papa ha proclamat en este port, en el seu discurs, la dignitat de les persones migrants.
4: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida.
3: Lleó XIV ha recordat les persones que han perdut la vida en l'Atlàntic i en el Mediterrani en l'intent d'arribar a Europa. I a Europa, precisament, s'adreçava...
4: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse...

0: a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios.
1: Lleó 14 es traslladat demà a Tenerife, on posarà punt final a la visita que va començar dissabte passat a Madrid. Abans de tornar al Vaticà, a les 3 de la vesprada, Lleó 14 tornarà a visibilitzar el compromís amb la població migrant amb una visita a un centre d'acolliment. I avui, finalment, podem dir que la vaga del professorat acabarà, ha acabat ja, en el dia que complia un mes, que és avui, ha finalitzat. Tot i que siga en format de suspensió, demà les classes tornaran a la normalitat i tant la conselleria com els sindicats accepten que la negociació continua. La consellera Carmen Ortiz està molt satisfeta pel que ja s'ha signat l'acord per a reduir la burocràcia.
2: Este primer acord pot parecer insignificant, però importa molt. Perquè no és una promesa, és documentació que s'ha tramitat, és un paper firmat.
1: I els sindicats diuen que la mobilització no acaba així. Marc Candela, de l'STPB.
3: La mobilització continuarà fins que aconseguim aquestes millores que mereix el sistema educatiu i el nostre alumnat.
1: I en tribunals, la jutgessa que investiga la Dana ja ha incorporat a la causa les converses de WhatsApp que ha portat la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero. Avui hem conegut més detalls sobre com el Secopi valorava sobre les 7:30 de la vesprada del dia de la barrancada el confinament o recomanar a la població que pujarà a plantes altes. Un avís que finalment no es va incloure en les alert a les 20 hores i 11 minuts. Les converses que ahir vam conèixer del grup on participava tot el Consell han provocat reaccions en l'esquerra. Critiquen que Carlos Mazón només es preocuparà per transmetre la imatge d'estar sobre la crisi i també l'actitud dels consellers com el d'Educació, José Antonio Rovira, que a les 9 de la nit parlava de campanyetes de l'esquerra. Pilar Bernabé és la delegada del govern.
4: Las declaraciones del señor Rovira hablando de campañas políticas a las 9 de la noche, de verdad, a las 9 de la noche. ¿A quién se le puede pasar por la cabeza cuestiones políticas cuando estábamos en un momento en el que no sabíamos cuánta gente estaba muriendo y perdiendo la vida? De verdad, pero ¿en manos de quiénes estamos?
1: I en el món, Donald Trump fa marxa enrere i acaba d'anunciar que suspèn els atacs contra l'Iran. Ho ha fet poques hores abans de començar a bombardejar l'illa de Zarq per a fer-se amb el control del sector petrolier dels iranians. Trump diu ara que s'han produït avanços en les converses de pau i que els punts finals han sigut aprovats. Una versió que, com ja és habitual, Teheran no confirma. De manera que a hores d'ara caldrà esperar més aclariments per les dues parts per a saber realment quin és el futur del conflicte.
5: Comença a rodar la pilota a l'Estadi Azteca i nosaltres, la nostra taula d'experts.

Minut 2 a l'estadi Azteca amb l'empat a 0 inicial entre Mèxic i Sud-àfrica. Comença el Mundial amb més participants de la història dels Mundials. També pendents de la finalització de la missa a l'estadi de Gran Canària.

0: amb Lleó XIV, que conclou una cerimònia solemne que hem repassat al llarg del nostre programa. Grans esdeveniments al món i xicotetes històries que compartir amb vostès en la nostra taula d'experts i expertes. Sempre hem sabut que a Espanya hi havia una gran passió pels animals de companyia, però ara, finalment, en tenim la xifra oficial. El cens a nivell del conjunt d'Espanya supera els 15 milions d'animals de família. 15 milions. D'este total, la meitat són gossos i el 40% són gats. El 10% restant el conformen altres espècies, com ara conills, aus, rèptils o tortugues. Es tracta d'un fenomen que no para de créixer. De fet, des de la pandèmia de la Covid fins a l'actualitat, el nombre d'animals de companyia s'ha incrementat un 14%. Es consoliden així estos éssers vius com a membres indispensables de molts nuclis familiars. És el nostre tema de taula d'experts i expertes d'avui, on, com sempre, ens acompanya Txelo Miralles. Hola, Txelo, molt bona nit.
1: Bona nit, Gustavo. Recordem que quan a la Covid només podien eixir al carrer aquells que tenien gosset per anar a passejar, i n'hi ha qui diu que a partir d'ahir és quan comença a créixer aquesta quantitat d'animals de companyia d'aquest 14%. Ho parlarem esta nit.
0: Bona memòria, Txelo.
1: Sí. És que jo tenia gosset i podia passejar. Si mirem el mapa per autonomies, la Comunitat Valenciana, amb 1,5 milions d'animals de família, ocupa el quart lloc en el rànquing estatal, només per darrere d'Andalusia, Catalunya i la Comunitat de Madrid. Entrant en els detalls de la radiografia animal, a Espanya hi ha actualment 7,5 milions de gossos i 5,6 milions de gats. Aquestes dades ens deixen algunes comparatives demogràfiques realment sorprenents. A l'estat espanyol ja hi ha més animals de companyia que persones menors de 30 anys. El nombre total d'animals domèstics quadruplica la població de xiquets i xiquetes menors de 10 anys, la qual se situa en 3,86 milions de menors. Això reflecteix un canvi sociològic profund en l'estructura de les llars actuals. Esta estadística oficial, elaborada pel govern central, respon a una de les exigències clau de la Llei de Benestar Animal aprovada l'any 2023, que buscava regular i conèixer amb exactitud la realitat dels animals a les nostres llars per poder aplicar polítiques de protecció més eficaces. Davant este panorama, avui ens preguntem el perquè d'aquest increment tan significatiu, com ha canviat la nostra relació emocional amb les mascotes i quins són els reptes de convivència que se'ns plantegen de cara al futur. Tenim diferents veus, cada una té el seu discurs, i passe a presentar-vos-les. Així a l'estudi, amb nosaltres, el nostre estimat Joan Palomares, sociòleg. Bona nit, Joan.
2: Molt bona nit, Txelo.
0: Benvingut, Joan.
1: També tenim al telèfon Amparo Requena, que és advocada i presidenta d'ABADA, Advocats Valencians en Defensa Animal. Bona nit, Amparo.
3: Hola, bona nit.
1: I també tenim finalment a Clara Sanfèlix, que és educadora canina i creadora de contingut digital en Instagram amb el compte puro.guau. Comencem.
4: Hola, bona nit.
1: Bona nit, bona nit, Clara, que t'havia deixat de costat. Comencem amb aquestes dades que fem ahir, una comparativa demogràfica amb la població de gossos. Que a Espanya hi hagi més animals de companyia que xiquets i xiquetes, és una anomalia o és el reflex natural de la modernitat? Joan.
2: Molt interessant, Txelo, aquesta qüestió. Hi ha com una transformació molt gran en la nostra relació amb els animals. Quan dic la nostra, dic un poc la del món occidental en general, en la mesura en què després de la Segona Guerra Mundial, allò que vam dir animal de companyia passa a ocupar un espai percentual molt important, en termes ja molt significatius, I és un fet que, en certa mesura, és molt nou, perquè l'animal de companyia no és una cosa després de la Segona Guerra Mundial. Ja ho podem veure des de l'antic Egipte, ja hi havia faraons que tenien gats, etc. No és una cosa nova, però sí que a nivell que és una cosa massiva, sí que a partir de la Segona Guerra Mundial, els animals que eren concebuts socialment per herència de

0: simplement és un procés social que ha trastocat aquesta economia afectiva, on abans la nostra relació amb els animals tenia un sentit d'explotació en un sentit, i ara han passat, diguem-ne, a formar part important de la nostra gestió de les emocions i la nostra gestió també de les relacions intercorporals amb altres sers, no?
1: Mm-hmm. Aparo?
2: Sí. A ver, yo ¿qué? Creo que esto es fruto de una evolución del ser humano y de también de una evolución de la ciencia. En el momento en que la ciencia ya ha demostrado que los animales tienen capacidad, son seres sintientes, o sea, que tienen capacidad de sentir y de sufrir, pues ha cambiado el estatuto jurídico de los animales, con lo cual, evidentemente, creo que cualquiera en su sano juicio sabría que los animales no son cosas, es verdad que no son personas, son una figura intermedia, pero sí que tienen derechos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues el vínculo emocional con cualquier animal pues es fruto de la evolución del ser humano. Yo creo que cualquier persona que haya convivido con animales pues crea unos vínculos afectivos muy fuertes. Y esto, pues la sociedad va evolucionando, gracias a Dios.
3: Uh-huh. Un xicotet incís d'actualitat. Marca Mèxic el primer gol d'este Mundial. Marca el primer gol inaugural en este Mundial 2026. La selecció de Mèxic ha sigut Quiñones, qui ha avançat el combinat mexicà a l'estadi Azteca, minut 9, Mèxic 1, Sud-àfrica 0. Txelo.
1: Sí, volia... No sé si Clara vol afegir alguna cosa més. És una anomalia que hi hagi més animals que xiquets o consideres que és normal en l'època en què estem vivint?
4: Bueno, a ver, yo creo que al final un animal de compañía como es un gato o un perro ofrece un acompañamiento, ¿no? Un vínculo afectivo que es difícil de conseguir en otros sujetos, en personas. Al final es muy estable y como sabemos muchos, pues es una lealtad que es difícil encontrar en otras situaciones o contextos. Entonces creo que es totalmente normal que al final la sociedad cada vez que evoluciona, pues vaya entendiendo este acompañamiento como algo mucho más profundo, ¿no? Siempre hemos pensado que al final el perro era un perro, por así decirlo, pero como bien dice Amparo, ya se está demostrando que hoy en día que son seres sintientes, que además su acompañamiento nos impacta directamente en nuestra salud emocional. Entonces, lo veo, vamos, totalmente lógico.
1: Sí, los animales son seres que senten, tienen sus derechos, però insistim un poc en aquest tema. Joan, tu creus que hi ha una correlació directa entre la caiguda de la natalitat i l'increment del nombre de mascotes o és una casualitat?
0: Jo crec que sí. Jo crec que forma efectivament part del mateix procés. Pensem que les noves generacions tenen unes prioritats i n'hi ha uns guions generacionals que van transformant-se en el temps. Per a les generacions, anem a dir, de fa mig segle enrere, anem a dir, el projecte familiar i de reproducció estava totalment vinculat a una gestió emocional a través, bueno, afectiva, sexual, etc., a través del matrimoni, a través de la parella. Com que en l'actualitat la pròpia necessitat de la nostra societat ja no va tant en tant que necessitem reproduir-nos, perquè no és una necessitat ni econòmica ni afectiva, moltes persones, davant la possibilitat de no fer-ho, han escollit no fer-ho, i en això s'han trobat que hi ha una pluralitat de vincles possibles, en aquest cas, amb els animals. I, efectivament, eixa economia afectiva que abans descansava en el projecte de la família monògama tradicional orientada a la reproducció, ara, diguem-ne que eixe vincle emocional està direccionat en altres relacions, en aquest cas interespècie, relacions amb els gats, amb els gossos, que tenen, anem a dir, pues una dimensió de... Bueno, ja ho ha comentat la companya, no?, en la intervenció anterior, que ofereixen una sèrie d'estabilitats en l'àmbit afectiu que no anem a dir que van a substituir, perquè ningú procés d'aquestos substitueix a l'anterior, però sí que ocupen aquest lloc, no?
1: Quan parleu de famílies interespècies, de què parlem?
0: Quan parlem de relacions interespècie, parlem de relacions entre sers que, anem a dir, habiten en el món, que estan classificats com a de diferents espècies. Per exemple, nosaltres

0: gràcies. Clara Sanfélix, educadora canina, creadora de contingut digital en Instagram. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Amparo Requena, presidenta d'ABADA, Advocats Valencians en Defensa del Dret Animal. Gràcies per la vostra tasca, Amparo.
2: Moltes gràcies a vosaltres per dar visibilitat a aquest tema.
0: I gràcies al nostre sociòleg, Joan Palomares, per la seva amabilitat i per la seva predisposició a portar el coneixement de la ciència de la sociologia a l'audiència de Contrapunt.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Txelo Miralles, per convocar esta taula. Bona nit.
4: Bona nit i gràcies a tots.
0: Són les 10.

0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: Moment d'actualitzar la informació. Xavier García del Valle, hola de nou.
2: Hola de nou. Comencem amb una última hora que s'acaba de confirmar la taxació encarregada pel jutge de les joies intervingudes a José Luis Rodríguez Zapatero. Finalment s'ha confirmat, com deia, que s'han quedat valorades en 1,3 milions d'euros. I anem ara ja a les Illes Canàries, perquè allí ha conclòs fa uns moments, a l'estadi de la Gran Canària, la missa oficiada pel papa Lleó XIV, amb la qual ha tancat esta primera jornada del pontífex a les Illes, una jornada que de matí començava al port d'Arguineguín. Allí el papa ha pronunciat un discurs en un lloc carregat de simbolisme, perquè en 2020, alguns se'n recordaran, es van amuntegar durant setmanes més de 3.000 persones migrants arribades en caiucs des d'Àfrica. El pontífex ha proclamat en el seu discurs la dignitat d'aquestes persones migrants.
3: No són números ni expedientes. Ustedes són persones con una família y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida.
2: També ha recordat les persones que han perdut la vida en l'Atlàntic i en el Mediterrani en l'intent d'arribar a Europa. I Europa, precisament, s'adreçava reclamant humanitat.
3: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios.
2: Lleó XIV es trasllada demà a Tenerife, on posarà punt final a la visita que va començar dissabte passat a Madrid. Abans de tornar al Vaticà, a les 3 de la vesprada, tornarà a visibilitzar el compromís amb la població migrant amb una visita a un centre d'acolliment de Tenerife. I avui, finalment, podem dir que la vaga del professorat, el dia en què complia un mes, ha finalitzat, tot i que siga en format de suspensió d'eixa vaga. Demà les classes tornaran a la normalitat i tant la conselleria com els sindicats accepten que la negociació continuarà. La consellera Carmen Ortí està molt satisfeta pel que ja s'ha signat, bàsicament l'acord per a reduir la burocràcia.
4: Este primer acord pot parecer insignificant, però importa molt. Perquè no és una promesa, és documentació que s'ha tramitat, és un paper firmat.
2: I els sindicats diuen que la mobilització no acaba així. Marc Candela, de l'STPB.
5: La mobilització continuarà fins que aconseguim aquestes millores que mereix el sistema educatiu i el nostre alumnat.
2: I la jutgessa que investiga la Dana ja ha incorporat a la causa les converses de WhatsApp que ha aportat la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero. Avui han conegut més detalls sobre com el Secopi valorava sobre les 7:30 de la vesprada del dia de la barrancada el confinament o recomanar a la població que pujara a les plantes altes, un avís que finalment no es va incloure en les alert enviat a les 20 hores i 11 minuts. Les converses que ahir vam conèixer del grup on participava tot el Consell han provocat reaccions en l'esquerra. Critiquen que Carlos Mazón només es preocupara per transmetre la imatge d'estar sobre la crisi i també l'actitud de consellers, com el d'Educació, en aquell moment, José Antonio Rovira, que a les 9 de la nit deia que l'esquerra ja havia començat les campanyetes. Pilar Bernabé és la delegada del govern.
6: Las declaraciones del señor Rovira hablando de campañas políticas a las 9 de la noche, de verdad, a las 9 de la noche. ¿A quién se le puede pasar por la cabeza cuestiones políticas cuando estábamos en un momento en el que no sabíamos cuánta gente estaba muriendo y perdiendo la vida? De verdad, pero ¿en manos de quiénes estamos?
2: Y en el mundo, Donald Trump fa marxa enrere i anuncia que suspèn els atacs contra l'Iran. Ho ha fet de poques hores abans de començar l'ofensiva que havia anunciat contra l'illa de Jarc per a fer-se amb el control del sector petrolier dels iranians, com a Venezuela havia dit. Trump diu ara que s'han produït avanços en les converses de pau i que els punts finals han sigut aprovats, una versió que Teheran ha desmentit. Estos han sigut alguns dels temes que han centrat avui l'atenció informativa del dia, Gustavo.
1: Avancem, Xavi, ara algunes de les notícies de demà.
2: Doncs demà, a més d'aquesta tornada a les classes que hem comentat i de saber com evoluciona la guerra al Pròxim Orient i de seguir l'última jornada del Papa a Espanya, estarem pendents del ple del Consell que se celebra a Torrevieja. El president Pérez Llorca ha anunciat allí una declaració institucional i no ha donat més detalls. Diana Morant, la líder del PSBB, es reunirà amb els sindicats del professorat i l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024 anuncia noves iniciatives judicials després de la personació de Carlos Mazón en la causa i la publicació dels WhatsApps del Consell. I a partir de la una de la vesprada, atenció, ells i les estudiants que han fet la pau podran consultar les notes en la plataforma habilitada per la Generalitat. I també sabrem demà com van els preus perquè l'INE publica l'IPC de maig, Gustavo.
1: Ha informat Xavier García del Valle. Bon, bona nit, company.
2: Bona nit.
1: Ara és moment de comprovar qui ve a posar el contrapunt final de la nit.
0: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio.

Demà de matí, en algun lloc de la Comunitat Valenciana, en molts col·legis i instituts, un professor o professora tornarà a entrar a classe després d'un mes de vaga. Segurament obrirà la porta, deixarà la carpeta damunt de la taula i sentirà la pregunta més habitual del món escolar. Profe, avui hi ha examen? I probablement somriurà

0: perquè hi ha una certa normalitat que només valorem quan desapareix. Quan desapareixen les pancartes, quan s'apaguen els micròfons, toca comprovar si allò que s'ha reclamat durant aquestes setmanes serveix per a reconstruir alguna cosa més difícil encara que un acord: la confiança. Mentrestant, Lleó 14 acaba una visita que deixarà moltes imatges i algunes preguntes. Els papes viatgen envoltats de símbols, però solen aspirar a alguna cosa molt més terrenal, que algú els escolte. I durant aquests dies, el papa ha insistit en una idea tan senzilla com exigent: reconciliar-se, reconciliar-nos. No amb els que pensen igual, que això és fàcil, amb els que pensen de manera diferent. Una proposta que, observant el panorama polític, mediàtic i fins i tot familiar d'alguns sopars, sembla més ambiciosa que moltes reformes legislatives. I mentre així discutim sobre educació, convivència i política, el món es prepara per a un dels seus rituals favorits. Esta nit, a l'estadi Azteca, ha començat un nou Mundial de Futbol. L'estadi que va veure coronar-se a Diego Armando Maradona, que ha contemplat algunes de les escenes més famoses de la història del futbol i torna a convertir-se durant aquestes hores en el centre emocional del planeta. És una de les poques coses que continuen passant cada 4 anys i que encara aconsegueixen que milions de persones de països, de llengües i d'ideologies diferents miren cap al mateix lloc al mateix temps. Una cosa cada vegada més rara. I potser no és casualitat que en una setmana marcada pel final d'una vaga, pels missatges del papa sobre la reconciliació i per l'inici d'un mundial, el fil conductor siga el mateix: la necessitat de compartir alguna cosa. Una aula, una conversa o una graderia de futbol. Perquè les societats funcionen quan troben espais comuns i deixen de funcionar segurament quan cadascú acaba parlant només amb els seus. I és el que tractarem d'evitar esta nit, creuant opinions, contraposant opinions, amb Alba Juan. Bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Periodista i politòloga. Jesús Lorda, periodista de València Plaza. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Toni Cabot, periodista, director del diari Informació d'Alacant. Bona nit, Toni.
3: Gustavo, bona nit.
0: Així doncs, de l'educació que volem, de la convivència que necessitem i d'este Mundial de Futbol que torna a recordar-nos que de vegades el món també sap posar-se d'acord. Posem un poquet de contrapunt a tot. Quan comença, per cert, la segona part a l'estadi Azteca, continua guanyant Mèxic per 1-0. Parlem del final de la vaga docent o de la interrupció de la vaga docent. Si esta vaga haguera sigut una sèrie de televisió, estaríem davant del capítol final o davant d'un final de temporada amb nova temporada assegurada? Jesús.
2: Hi haurà nova temporada, sembla que està anunciada, i sobretot el capítol final deixa un gust certament agredolç, no? Semblava que hi havia més qüestions a abordar, i eixe temps, no, que tenen les sitcoms a dia d'avui ens fa que no hagin pogut veure-ho tot, no? Deixant el símil a banda, anem cap a una pausa relativament tensa. Hem passat per una vaga indefinida, ha durat 5 setmanes, però ara entrem en un altre punt del conflicte, en què tenim una vaga aturada, que això no significa desconvocada, i al mateix temps la majoria dels acords encara estan pendents. I sobretot s'han signat 3 de 8 punts, però cap per unanimitat, i només un per majoria sindical, no? Per més del 50% de la representació sindical. Per tant, tot i que els sindicats han intentat vendre-ho una imatge de victòria, sí que és cert que s'ha avançat molt en molts punts, en pràcticament la totalitat, des de que va començar este conflicte, des de que va començar la vaga indefinida, no? Però al mateix temps encara queda molt de camí per recórrer, i ara també anem cap a un aspecte negociador que canvia la fórmula, anem cap a meses, no, sectorials que no són extraordinàries, per tant s'abordarà cada punt en diferents reunions, i per tant els tràmits per a arribar a acords potser encara siguen una mica més delicats.

I es demoren, no, en el temps. En qualsevol cas, tots els agents implicats en el conflicte donen per sentat que hi haurà una reactivació el proper mes.

0: setmanes, però bé, ara entrarem en més aspectes, però en qualsevol cas queda molt, molt, molt per davant, tot i la pausa, no, de la vaga.
1: Toni Cabot.
2: Sí, ja ha fet un bon resum, Jesús. Estem parlant d'una, doncs, no sé, cridar-lo si vols treu a tècnica o cridar-lo punt i a part, marcada per la jornada per aquesta suspensió de la vaga indefinida, però també pel rebuig de la majoria de les propostes globals de l'administració, no? Després d'un mes ja que portem, o cas un mes, d'un mes de protestes, doncs els dos parts han tancat aquest procés inicial d'aquestes 21 reunions de diàleg obrint un nou capítol que ara es traslladarà a altres reunions sectorials a partir de la pròxima setmana. I les partes blocs de negociacions estan en, doncs, el que s'ha acordat i el que no s'ha acordat o el que està lluny, no? En el document global que va presentar la consellera, que contempla, com sabem, aquesta inversió transversal de 3.338 milions, no? Sí, d'euros, i que s'ha fragmentat degut a la falta de consens. I, bueno, s'ha arribat a un acord majoritari en la simplificació burocràtica, que és l'únic punt que s'ha ratificat per quasi totes les forces, que està enfocat en reduir aquestes faenes administratives mitjançant un decret de simplificació, un expedient digital i la desconnexió digital. Ampes sí que de veres que s'ha desmarcat exigint aquests plaços fixes de personal administratiu. Hi ha un acord parcial en les retribucions, aquest augment salarial de 200 euros progressius fins al 2028. Es manté ferme, però després de ser firmat per l'AMPE i l'ICC, com recordem, no? I estan els blocs rebutjats, que, com comentava Jesús, que no hi ha acord, no? Els sindicats han rebutjat els acords corresponents a les ràtios, els planters, les estructures, d'Anna, barracons, inclusió, la formació professional i el que comentàvem de la regulació del valencià, qualificant els elements d'inconcrets i d'insuficiència. Bueno, algo s'ha avançat, però encara queda partida, no? Queda partida i, però, finalment, és com dir que és un punt i a part que tindrà que continuar encara per a tancar-se del tot.
1: Alba Juan.
3: Sí, com hem comentat, no se pot parlar de victòria en cap dels dos costats. Sí que és cert, com hem comentat, que hi ha hagut un avanç, no, respecte a la precisió o al detall en el que s'han tractat els temes respecte a fa 4 o 5 setmanes. Bueno, la consellera, en aquest moment, en la reunió, quan va desplegar tots els folios explicant bueno, que s'havia començat en un folio per davant i per darrere, que no sé fins a quin punt això també evidencia lo fluixes que van començar les propostes en aquest sentit, però bueno, que avui també ha deixat veure que s'ha avançat en el detall. I jo crec que també els sindicats, una de les coses que reclamen i que reclamen des de fa temps és aquesta calendarització més detallada, no? I això és una de les coses que segueixen reclamant, perquè en moltes de les mesures el que fa la consellera és jugar un poquet a l'ambigüitat, no? De, bueno, si s'aprovarà, impulsarem, i si veus el document se parla en un to un poc genèric i poc aterrat. Això podria ser una de les coses de millorar una vegada comencen una altra vegada les negociacions. I bueno, pense que s'ha optat per aquesta opció més interessant, no? D'aquesta paralització que permet que si se torna a convocar, pues no tinguin que passar aquests 10 dies de aviso per a convocar la huelga. La vaga, en aquest sentit, pues, és interessant i també és una mesura més de pressió a continuar aquest debat. I bueno, com comentàvem, no? L'únic punt que s'ha aprovat ha sigut el de la burocràcia. Crec que era el que menys generava tensions o podia generar tensions, i això també parla un poc de l'encallament que està havent i se bloqueig. El tema salarial continua en bloqueig i bueno, la consellera s'acull que aquests dos sindicats ja l'havien aprovat, però clar, estem parlant de que no era, i tornem una altra vegada a comentar que no eren els de moment els sindicats majoritaris. Bueno, el tema de les infraestructures, com abans hi havien, no sé si eren 4.200, ja havien ratificat aquesta mesura, ara pareix que estiguen més proper a aprovar-la, però bueno, tot el tema del València, les ràtios i el salari, pues continua molt encallat.
0: Està clar que el punt que més fricció genera és el del salari, després de la rúbrica, no, d'AmpiCESIF. La

0: conselleria en un principi no vol obrir-se a renegociar sobre aquest punt, sinó pot ser afegir una addenda per a clarificar qüestions, però no el que és modificar les quantitats. I després hi ha una sèrie d'altres aspectes, com pot ser el cas del València, que és també molt difícil aplegar acord, sobretot per la divisió sindical que existeix, no?, entre el bloc de l'SDPB, Comissió UGT, i més el bloc de CESIF i AMPE. CESIF avui ha signat l'acord entre les tres qüestions perquè s'incloïa, no?, el fet de que l'ensenyament que puguen donar organitzacions com els propis sindicats entorn als diplomes de capacitació mestre de València, que és una qüestió que reclamava CESIF, doncs estava dins de l'acord, i és un dels motius, no?, per els quals ha signat, però la resta de sindicats consideren que encara queda molt per davant en aquest aspecte. I després n'hi ha altres qüestions que considero que no estan tan lluny de l'acord, els punts d'inclusió, de formació professional, inclús de les ràtios. Al final els sindicats demanen una baixada major de ràtios, però també és cert que qualsevol baixada de ràtios ha d'estar sostinguda en el temps i ha de ser progressiva. Al final n'hi ha un tema que és fonamental, que és quan tu disminueixes el nombre de l'alumnat necessites més aules i més professorat, i el professorat és més fàcil de contractar en certs aspectes, però les aules són les que són, i dotar de les infraestructures suficients moltes vegades no és senzill. Per tant, entenc que el punt de que siga progressiu, ara bé, podríem baixar una mica més, doncs sí, però en qualsevol cas l'oferta iguala i supera a la que ja plantejava el govern d'Espanya en una norma, en un decret, que segurament no acabarà eixint endavant en el Congrés dels Diputats. I sobretot avui s'ha vist un embolic en el punt d'infraestructures, que crec que és ressenyable i que caldria, no?, d'alguna manera clarificar-lo. En l'enquesta que plantejaven els docents el passat dijous, n'hi havia una pregunta inicial que era si estaves a favor de signar tot l'acord plantejat per la conselleria. 4.000 persones votaren sí, i les persones que votaren sí ja no podien votar respecte als acords parcials. Aleshores, ha quedat 46% sí, 54% no, en el punt d'infraestructures, però si sumarem, no?, els 4.000 vots que havien dit que sí al principi, donava més sis que no, i en qualsevol cas els sindicats han utilitzat el resultat sobre l'acord parcial i han dit que el punt d'infraestructures no signava, però és un detall ressenyable, i que crec que ha sigut el punt que més friccions ha generat, no?, entre l'administració educativa i el sindicat avui, i és important destacar-ho, sobretot perquè de la proposta inicial a l'actual s'ha avançat molt. Sobretot semblava que l'acord estava més pròxim després de que en l'últimíssima oferta plantejaren que una de les prioritats anava a ser l'eliminació de barracons, una qüestió fonamental per al professorat i per a la qualitat de l'alumnat, però tot i això encara no és suficient per al sindicat, i sobretot perquè per al professorat diem-ne que el nombre de vots n'hi ha ben més sis que no. Per tant, es continua també negociant sobre este punt. Però sí que m'agradaria deixar, no?, clar que sobretot l'aspecte d'infraestructures, però la resta també, es contempla una inversió per a 4 anys. La inversió de l'any 26 ja està contemplada en els pressupostos. Per tant, les partides no pressupostàries que estan plantejades per a enguany en matèria d'infraestructures, en un principi, si els pressupostos eixen endavant en les Corts, doncs seran les que el Consell tinga per a executar en major o menor grau. Ja veurem en quin.
1: Toni.
2: Y además es que hay que recalcar lo que también decía Jesús, que esto no s'ha acabat, Es que els sindicats han recalcat, han subratllat, han deixat molt clar que la vaga indefinida s'ha suspès temporalment, però no s'ha desconvocat de manera definitiva. I això vol dir que el sector docent ara torna a les aules. Va acabar el curs, però s'ha advertit, i a més quan ha advertit les organitzacions majoritàries, que si no s'avança bloc a bloc en les pròximes reunions sectorials, com en els directament, les direccions generals, les mobilitzacions i els paros automàtics tornaran a reactivar-se a l'inici del curs de setembre, i de llavors seria començar el curs com hem acabat este, seria també un mal somit, no? Jo crec que sí que és de veres que no hi ha que adormir-se, és de veres que el curs acabar i pareix que siga algo anestèsic, però això debería solucionar-se abans de que vinga el mes d'agost, per deixar-ho tancat absolutament tot i que poder començar en setembre sense tindre ningú sobresalt, no?
1: En este sentit, sí, el timing és positiu i negatiu al mateix temps. Per una part, permet ara als docents respirar un poc, aquells docents que s'havien acollit a aquesta paralització del salari i bueno, com hem comentat, pues, cada vegada la implicació en la vaga a nivell presencial i tal estava sent menor, i això també fa pues, deixar un espai, un descans en este sentit. Però clar, ara ens trobem en un període sense classe, per la qual la pressió que pot fer cap a la conselleria ara mateix és molt menor, i clar, que ara ens anem a preguntar què farà la consellera, continuar durant l'estiu negociant, esperar agost, esperar a l'últim moment per a tornar a pressionar aquests docents i posar un poc sobre les cordes el tema. I bueno, el que també està llegint i també, bueno, és preocupant estos últims dies, pues que els docents havien fet un poquet d'estudi de les persones de l'alumnat que havia estat pues deixant d'acudir, les persones més vulnerables, les persones amb més absència dins de les classes, que havien deixat d'anar. Vull dir, ahir també al final qui té les famílies que tinguin més suport a nivell d'ajudar a l'alumnat, de que no perda aquestes classes, de que no perda aquest ritme, no? Pues tindrà més facilitats per a tornar en setembre al curs, i aquelles persones que tinguin una situació de major vulnerabilitat en setembre se poden veure encara més perduts. Això també jo crec que és una qüestió que a les famílies i a la conselleria i al propi professorat el pressiona, i no sé si agost comptar-ho com un mes hàbil per a poder fer aquest tipus de negociacions.
0: I podria aplegar a zero si no s'aplegara a un acord i la voluntat fora de seguir negociant. En qualsevol cas, sembla que si no hi ha cert acord aplegats a un punt, hi haurà un recés, no? I un paro d'estiu. En qualsevol cas, pel que comentaves, no? N'hi ha dos termes que s'han utilitzat molt a la lleugera, crec que aquestes 5 setmanes, que són últim i definitiu. Vull dir, sempre s'ha parlat de totes les propostes com a últimes, com a definitives, i després s'ha vist que sempre hi ha marge de negociació, sempre hi ha marge de millora o inclús de canvi. Moltes vegades no es tracta d'una millora, sinó de puntualitzar certes coses. Poso un exemple. Ara es parlava de la recuperació de les 30 hores en la formació professional de semipresencial, i el gran conflicte és en els terminis que s'ha d'aplicar. És a dir, es planteja fins a l'any el curs 2030-2031, i això és massa per als sindicats. Pot ser simplement en canviar aquesta temporalització, es podria doncs fer més fàcil, no? I apropar aquest acord puntual. Per tant, anem a veure com avancen aquestes negociacions. En molts aspectes ja estem parlant de qüestions moltes vegades tècniques, i veurem com la conselleria també ho incorpora o no dins dels documents definitius, però el que té més càrrega i més impacte a nivell pressupostari, més enllà dels salaris, d'alguna manera està més o menys acostat fins on la conselleria pot arribar en funció de les circumstàncies. Tot és sempre millorable, però sembla que no es va avançar massa en el que té un major impacte pressupostari. I si la vaga plegara al mes de setembre, o reprenguera, millor dit, en el mes de setembre, també a esta es podria sumar la de l'ensenyament concertat, que té 3 parades este mes de juny, però que si no s'ha plega un acord en allò que ells demanen, sobretot qüestions referents a la jubilació parcial i temes de plantilles i de més, podrien anar a una altra vaga, a concentracions o la modalitat que considerarem, però la situació es podria posar complicada per a l'inici de curs que ve en tot l'ensenyament finançat en fons públics.
3: De totes les coses que ha dit Lleó 14 estos dies, quina és la que penseu que continuarà tenint valor quan passe l'efecte de la visita i desapareguen els focus? De quines reflexions continuarem parlant o continuarem tenint present com a mínim? Toni.
2: Ha dit tantes coses que jo el que ja he vist molt coherent en molts dels missatges que ha llançat jo ja l'he vist molt de coherència. Este veig que, a més, ha vingut un viatge després de posar en marxa, de desvelar l'encíclica, que jo he llegit prou de l'encíclica i a mi m'ha agradat. M'ha agradat també aquest missatge sobre la intel·ligència artificial, advertint de lo que té que ser la intel·ligència artificial ben entesa. I després de vindre a Espanya, pues jo he vist una quantitat de missatges que m'ha agradat, i bueno, el d'avui també, pues jo he vist una coherència, no?, lo que és entre la fe i també l'acció social, no?, en Canàries, no?, aquest pla purament eclesial. El papa pues enfatitza molt en aquesta devoció catòlica que no pot desvincular-se de la realitat civil, no? Ha sentenciat, a més, que de l'oració deu de brotar obligatoriament el servei, no?, per lo que és incongruent enginollar-se davant d'un altar i després passar de llarg davant dels callucos i espateres, no?, que em pareix que aquest missatge també que llança avui en Canàries, en Tenerife, pues ha sigut per a mi d'una profunditat i una càrrega prou fonda, no?
3: Alba.
1: Jo me quedé en moltes coses, però una que crec que ha sigut interessant de veure és quan ha mencionat el tema de la polarització, no?, i ha estirat un poc de les orelles a tots i a ningú al mateix temps. I no obstant això, vull dir, podien donar-se per al·ludits tots en el Parlament, i no obstant això va tindre un aplaudiment de 7 minuts. Aleshores, també és un poquet contradicció, no? Quan pareix que diguen algo roïn, pareix que no siga per a tu, no? Pareix que siga per a l'adversari, i justament lo que estava dient jo, 14, és això, que és culpa de tots i que el ciutadà de peu al final és el que rep les conseqüències, i el ciutadà de peu no és necessàriament qui fomenta la polarització, sinó qui la rebi i sense voler-ho s'alimenta d'ella, no? Jo crec que això també és una reflexió a nivell polític. Així, en esta visita s'han mesclat moltes qüestions, no?, culturals, polítiques, religioses, morals, i una de les coses que destacaria seria això. A més de que, excepte algun partit, m'ha sorprès veure tanta cohesió al voltant del papa. Vull dir, estem en un moment que podria semblar més divisori o més polaritzat en aquest sentit, i no obstant això, crec que ha tingut una bona rebuda per la majoria de partits polítics.
0: En la línia del que comentava Alba, i pel que deies d'una frase, n'hi ha una qüestió que, entre comillat, del que ha dit el papa, que és que la discrepància no pot portar a la humiliació, no? I considere que és important des del seu discurs en el Congrés, i d'alguna manera també ens ve a reflexionar, no?, sobre el que passa en cadascuna de les Corts, en cadascun dels Parlaments, i crec que el missatge en estos temps és molt necessari, no? Comentàvem la setmana passada fent la prèvia del que creiem que anava a passar, i s'ha vist. A més, la manera en què s'ha rebut al papa, i sobretot en el camp polític, considero que és admirable. L'aplaudiment després del seu discurs és de 7 minuts. Llegia un reportatge no fa massa de Radio Televisió Espanyola, de la part de Verifica, que deia que era un dels més llargs que es coneixien, no?, els aplaudiments al papa, i d'alguna manera en un estat confessional com és aquest, crec que ens deixa en molt bon lloc, no? Crec que hem sabut rebre, hem sabut escoltar, i ara queda la gran incògnita, que és l'aplicar. Crec que s'han deixat molts missatges, però cadascú ha de fer també la seva reflexió personal i veure, no?, com això es trasllada a la pràctica. I en qualsevol cas, també avui ha passat una qüestió que n'hi havia algunes notícies, sobretot en digitals, no?, que es tiraven les mans al cap perquè avui el Congrés aprovava un reforç de la llei de l'eutanàsia després, no?, 72 hores després de que el papa parlara de l'eutanàsia en el Congrés. I crec que d'alguna manera també això ens porta a veure com existeix, no?, un poder polític que exercís el seu poder, però que al mateix temps escolta i aplaudix discursos que d'alguna manera poden ser inspiradors, no? I crec que és una qüestió que posa negre sobre blanc el que ha sigut la visita del papa, sobretot, no?, en aquest aspecte al que em referia.
3: Quan marca la selecció de Mèxic el segon gol davant Sud-àfrica, marca Raúl Jiménez el 2-0. Més reflexions o més imatges que quedaran en la vostra retina.

0: una de estos días, por ejemplo, la consagración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, la imagen más comentada en el día de hoy, Toni, com sí, ho vas viure, què vas sentir?
1: Jo ho he vist avui, Madre Teresa Borrello, i la veritat em pareix... L'obra de Gaudí a mi em pareix meravellosa, no? Un autèntic fenomen, no? Estàvem parlant d'un il·luminat que, bueno, que sabia quan va començar que no la va veure o acabar, no? Que uno s'imagina, no?, que, com que ho exposaria Gaudí veient l'escena que acabes de nomenar, no? Però, bueno, la Sagrada Família és algo que crec que ningú deu de perdre, estem parlant d'una obra absolutament magistral, i veure com es coronava també aquesta creu al final en este viatge papal ha sigut absolutament meravellós. A mi em pareix una de les obres extraordinàries que pot mostrar este país a tot el món, no?
2: Ha sigut preciós de veure. És el que comentava també abans, vull dir, no només és una visita d'un cap de l'Estat o una visita eclesiàstica, sinó que també s'ha convertit en tota una posada en escena cultural, de patrimoni i d'essències, no? I bueno, en aquest sentit, jo crec que qualsevol persona que ha vist les cançons, les il·luminacions cap a dalt, els focs artificials quan ha acabat, vull dir, era tot un desplegament, no?, que ja podríem analitzar. Bueno, si ese desplegament a nivell d'un estat confessional pues, ha de ser o no, però jo crec que així és a nivell visual meravellós i bueno, només per això pues, ja mereixo la pena i s'ha parada per Barcelona.
3: Pel que comentàveu abans del tema de la Sagrada Família, el papa ja ho va dir, no?, en la seva visita, que la imperfecció no és un defecte respecte a que no estiguera acabada, no? Però d'alguna manera la imatge que ens deixa la ciutat de Barcelona en el cas d'eixa visita, d'eixa acte, jo crec que serà en el futur recordada, si no canvia res en el cas de les Canàries, com la imatge de la visita del papa. Crec que és la que d'alguna manera ve a resumir com se li ha fet eixa rebuda, com des d'este país d'alguna manera s'han plantejat tots els actes, i crec que és la més icònica. A més, la veritat que la superioritat estètica de la Sagrada Família és evident, i d'alguna manera és un monument que he vist molt per a este tipus d'ocasions. Considere que quan tenim l'oportunitat, no, de rebre a una persona com el papa, que és cert que sobre el paper és un cap de l'estat més, però realment és molt més que això, no? Doncs al final s'han de fer este tipus de qüestions, i crec que s'ha estat a l'altura del que s'esperava, no, en aquest aspecte. Ara veurem com avança, no, el poc que queda en aquest aspecte i com s'acaba de tancar tot, però en qualsevol cas, doncs bé, crec que la imatge, no, de Barcelona va ser la imatge icònica, per dir-ho d'alguna manera, de la visita del papa en l'any 2026 a Espanya.
0: Fa 100 anys i un dia Antoni Gaudí abandonava este món sense poder contemplar culminada l'obra que havia esdevingut la gran missió de la seva vida, i ahir, efectivament, 100 anys després de la seva mort, milions de persones van trobar inspiració en el seu llegat. La seva obra arquitectònica ens va interpel·lar a tots i a totes, i la seva obra, la seva visió genial, es va fer eterna en la nostra retina. Així doncs, jo crec que després de les vostres reflexions sobre el que vau sentir en aquest moment excels, poc més podem afegir. Toni, qui guanyarà el Mundial?
1: Espanya, home. Sense cap de dubte.
0: Sí, m'agrada. Ni una fracció de segon has dubtat. Molt bé, Toni. Ixa és la mentalitat. Sí, estava posant a prova, molt bé. Jesús.
3: Espanya, també.
0: Primer ha sigut Toni.
3: He tardat unes dècimes de segons més que Toni, però tampoc ho he dubtat. Espanya, i no només això, crec que també és una qüestió que com a país necessitem en estos tres que corren, i crec que va passar i confio en que va passar. Ja partit i ja equip.
0: Hem de fer la porra de contrapunt per al Mundial, partit a partit. Alba, alguna intuïció en este sentit?
2: Home, pues coincidís, tant de bo, no? Trobar una altra vegada un Mundial guanyat. No tinc jo molta memòria de futbolística, però bueno, he llegit per ahir que l'última vegada que van guanyar el Mundial també van començar Mèxic i Sud-àfrica en un dels primers partits. O sigui que si les apostes van per ahir, pues bueno, podem apostar a això.
0: Podeu concretar més sobre les expectatives que teniu en este Mundial en tots els sentits, Jesús? O què et resulta més atractiu de veure?
3: Crec que primer per el tema de seus, no? I per com va desenvolupar-se és tot un repte, no? Per els desplaçaments que hi ha i la multitud d'estadis que abarca, i sobretot pel que comentaves també a l'inici de la tertúlia, estem veient el partit a l'estadi Azteca, és un dels grans estadis a nivell mundial, i sobretot és un d'estos espais que moltes vegades no estan tan d'actualitat, que no tenen tanta activitat, que queden una miqueta opacats, però que ara veiem, no, com de majestuosos són catedrals del futbol en aquest sentit. No? I després, respecte a les expectatives d'Espanya, considero que n'hi ha molt bon equip, ja ho vam veure, no, en l'anterior Eurocopa, i a més doncs són jugadors que estan en la seva plenitud futbolística, la majoria d'ells. És cert que, baix el meu punt de vista, entrant en el terreny futbolístic, no, considero que falta un nou pur, no, un delanter centre pur en aquest aspecte, però bé, confie en que Ferran Torres o Oyarzabal i aquesta delantera elèctrica que tenim, que tots es complementen entre ells, van a aconseguir, no, portar-nos de nou un altre Mundial, que a més seria el primer Mundial que recordaria perfectament, no? Perquè el Mundial del 2010 em va pillar en 8 anys, i si bé recorde, no, la celebració del trofeu, no recorde tant el que va ser l'evolució d'aquest Mundial.
0: El primer Mundial, Jesús, del que tens plena memòria, plena consciència, quin és?
3: Del 14 el recorde, però és veritat que va ser una miqueta desastre, bueno, tal, però sí, és el primer que recorde, sí.
0: Va ser el del 14.
3: I el que ja recorde més perfectament és el del 2018, clar. Sí. Mm-hmm. Però sí.
0: Toni, el Mundial de la teua vida, quin és? Quin va ser?
1: Pues després d'escoltar l'insultant argument de Jesús de que en 2010 tenia 8 anys...
0: obvies la resposta.
1: Mira, jo el Mundial que recorde molt és del 78, fixa't tu. Ahí sí que tenia jo, crec que eren 14 anys. Mira, ese Mundial Espanya es va classificar en un partit contra Iugoslàvia. Entonces estava Iugoslàvia, que no havia hagut guerra encara. En l'any 77 va disputar un partit en el pequeño Maracaná, en Belgrado, que va passar a la història com la batalla de Belgrado. És un dels partits més violents que ha hagut en la història del futbol, no? Espanya va guanyar per 1-0, un gol de Rubén Cano. En ese partit el jugava un alacantí en la selecció espanyola, que era Juan Manuel Asensi. Ese valor està en ma casa. El valor d'aquest partit en el que Espanya va guanyar contra Iugoslàvia en Belgrado me'l va regalar Custodi, que va ser un jugador de l'Hèrcules, que va jugar aquell partit, va ser el primer partit que va jugar en la selecció iugoslava. Me'l va regalar fa un any. I el tinc una vitrina a casa. És un valor, que és un tresor. Bueno, pues ese partit, que es va guanyar, com dic, 1-0, va servir per a que Espanya jugar al Mundial 78. Tenen en compte que el 74 no el va jugar perquè no el va classificar, va ser Iugoslàvia la que va eliminar a Espanya en la fase classificatòria, i aquest és el primer Mundial que jo vaig viure, el Mundial que vaig viure en la selecció espanyola dins. En el 74 jo tenia 10 anys, vaig veure algun partit, però no me'n recordo de pena, me'n recordo algo de Cruyff en la final i tal, però el 78 sí que el vaig viure amb molta intensitat, però bueno, va ser quan Espanya no pintava res en el panorama internacional, va jugar la fase classificatòria, va perdre contra Àustria el primer partit inaugural, després va empatar contra Brasil en aquell famós partit en Mar del Plata en el que Cardeñosa va tindre la victòria en els seus peus, però la va errar. I després va guanyar 1-0 gol d'Asensi contra Suècia, que no li va valdre res perquè es va classificar Brasil i Àustria per la segona fase i es va quedar Espanya en el

0: però sí que vaig viure aquell Mundial del 78 i després ese Mundial em va colpejar molt més, no? Quan vaig a començar a saber i a conèixer tota la intrahistòria que va passar en Argentina, no? En aquell Mundial, no? Aquestes tortures que estaven donant-se, estaven tenint lloc a pocs metres de l'estadi Monumental, l'estadi de River, on jugava la selecció argentina, no? Diuen que és el Mundial que sí que se me va quedar molt en la memòria, per lo que va passar abans, però lo va passar durant i després durant aquest Mundial, i també després del que van passar després d'enteramos tot el que va patir el poble argentí en ese Mundial, mentre estava Videla en el poder i hi havia tortures al costat d'amistats d'estadis, no?
1: Estadi Azteca, de Calamaro.

0: Toni Cabot, que llegirem demà en la portada d'informació.
1: Pues mira, la portada estem encara treballant en una columna sobre les naus que demà podràs veure, perquè encara no l'han tancat, però ho anem a tancar-la ja des de res, i anem demà ho tindrem ja en tant en portada com en la web. Però sí que vaig a contar-te lo de la contraportada. La contraportada és que avui, com sabràs, s'ha posat en marxa el Museu Camilo VI en Alcoi.
0: Sí.
1: I, bueno, pues estem parlant d'un artista alcoià, un artista que va marcar una època, i bueno, per això ocuparà la contraportada de demà, perquè com dic, estem parlant de que Alcoi inaugura un espai de 300 metres quadrats que està dedicat al seu artista, al seu artista més universal.
0: 2.000 peces, eh?
1: 2.000 peces, efectivament. Uf. I jo crec que va de més, és un molt bon homenatge, pues, com dic, a un gran artista que va marcar una època i que bueno, que ha portat Alcoi per tot el món, no?

0: Com podríem posar en la seva deguda dimensió històrica i artística la figura de Camilo VI, Toni?
1: Com dic, és l'artista més universal que ha donat, Alacant, no? Que ha donat la província d'Alacant, en concret Alcoi, no? El ressò que té Camilo VI en tota Iberoamèrica és absolutament extraordinari, no? És un home que va marcar una època, que va ser, va tindre a més va deixar una huella a nivell nacional també extraordinària, no? Estem parlant d'un dels cantants que en companyia de Nino Bravo, també del valencià Nino Bravo, va estar en primera línia de la cançó espanyola durant molts anys i quedant moltíssim, a més, no? Estem parlant d'un dels grans, de la música espanyola, no?
0: I un Nino Bravo de 20 metres d'alçada protagonitzarà la Falla Municipal de València en 2027.

I així les coses, un Nino Bravo gegant presidirà la plaça de l'Ajuntament de València en les falles de 2027, baix el lema "Torne a la meua terra". De nou, València aposta per una icona reconeixible, enguany ha sigut Chaplin, com saben, i en les falles de l'any que ve, una figura a més valenciana i que, malgrat els anys que fa que ens va deixar, continua molt viva en el nostre imaginari col·lectiu i de segur que generarà un gran impacte visual per a tot aquell que visite la plaça de l'Ajuntament. Com a imatges icòniques ens ha deixat la visita de Lleó XIV, insuperable, com hem dit, la bellesa i la delicadesa de la inauguració.

de la Torre de Jesús o de la consagració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i moltes reflexions a tindre presents durant aquestes hores. I a poc anem posant el punt final a este 11 de juny en el que hem posat el contrapunt en la vespre, que demà, entre cometes, torne la normalitat a les nostres aules, als nostres col·legis i instituts públics. Així les coses. És moment d'anar acomiadant el programa d'avui.

0: I així, després d'un mes de protestes, negociacions i jornades de vaga, les nostres aules aniran recuperant la normalitat en estos últims dies de col·le. O almenys, ixa normalitat sempre relativa que té la nostra escola pública, amb tants debats oberts que rarament es tanquen del tot i que ens continuen impulsant a millorar, a continuar somiant per millorar l'escola dels nostres fills i filles. Gràcies per posar el vostre sempre interessant contrapunt. Alba Juan, molt bona nit.
1: A tu, bona nit.
0: Gràcies, Jesús Lorda, bona nit.
2: Bona nit, Gustavo.
0: Al peu del canó durant tot este mes en la seu de la conselleria per informar puntualment. Gràcies, Toni Cabot, molt bona nit.
3: Salutacions, Gustavo, molt bona nit.
0: Així les coses, acaba la crònica d'este 11 de juny de 2026, amb el partit inaugural del Mundial, que entra ja en el seu temps de descompte amb la victòria aparent de Mèxic per 2-0 davant Sud-àfrica, i amb tot un mes per gaudir del millor futbol de seleccions. Però la ràdio continua. A continuació serà temps per a l'esport amb els companys del 90 Minuts. Agraïm l'assistència tècnica de Juan Alpuente, de Maite Freitas i de Tono Escribano i de vostès per estar a l'altre costat de la ràdio compartint històries del poble valencià. Molt bona nit.

0: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
4: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
5: L'economia per a totes i tots.
6: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
5: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
7: Presentador de la Safor.
8: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
7: Gemma Juan. Animal de companyia.
8: La ràdio.
9: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
10: La vesprada de punt, on tot pot passar.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
11: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
12: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A Punt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
2: ...90 minuts, en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montalvo Recorre. Que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio. Al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número, TikTok, 90 minuts ràdio, si no, també xifra, també número. I Instagram, ja sabeu, també 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, sols en lletra, sols en paraula. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el nostre canal de WhatsApp 619-421801. 619-421801 per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa. I sobre la pregunta que vos fem en el dia d'avui. I avui, lògicament, havent començat el Mundial, que acaba de finalitzar ara el primer partit, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. La pregunta és ja, vos interessa el Mundial? Aneu a seguir-lo? Què vos agrada o què vos desagrada? Quins records teniu del Mundial? Per a mi, almenys, avui ha sigut el gran dia. Per als futboleros, i jo soc molt futbolero, un Mundial sempre és una gran notícia. Per damunt de colors o clubs, sent Espanya un país més de clubs que de seleccions, és un torneig o és

el torneig per excel·lència. Crec sincerament que és de les poques coses pures que li queden al futbol. Si Itàlia, per exemple, té 4 mundials però no té el nivell, per molta Itàlia que siga es queda fora dels 3 últims. Alemanya, que també està ahí amb 4, s'han anat a casa les primeres de camp en els 2 últims. No importa el nom, importa l'equip que tingues. Si Aràbia Saudita fa un bon partit, li pot guanyar a l'Argentina de Messi, que després acaba el Sant el Mundial. El Mundial és tot i és tots. Més enllà de voler que la teua selecció arribi el més lluny possible, normal, el Mundial és molt més que el que puga fer el teu país. Són els gols de Kempes en el 78, baix una pluja de vapereig en el Monumental de Buenos Aires. És Espanya fracassant en el 82, però jugant la primera fase en Mestalla. Són els gols de Butragueño contra Dinamarca, o el Diego del 86 tirant de l'Argentina de Bilardo per a fer la campiona. És Roger Milla amb 42 tacos furtant en la pilota de Guita en Itàlia 90, o la inesperada heroïcitat de Goicoechea en la porteria argentina en aquell Mundial. Són records d'estiu del que pensàvem que era l'etern quasi de la selecció el dia que el colze de Tassotti va acabar en el nas de Luis Enrique, el dia de la rada de Julio Salinas, silenciar de Roberto Baggio, te deixaren fora del Mundial de Bebeto, Romario i Parreira. O mirar com Deschamps i Zidane en el 94 s'alçaven amb el trofeu com a selecció anfitriona en altre Mundial en el que Espanya torna a fracassar. El Mundial també és la colònia de Cañizares o l'atracament del Gandul en el Mundial en el que Rivaldo i Ronaldo acabaren sometent a la pètria Alemanya de Cani Klose. O també l'última gran cita triomfal d'Itàlia en Alemanya del 2006 amb Buffon, Materazzi, Totti, Gattuso i Pirlo en l'any que començava a néixer el primer embrió de l'Espanya de Luis Aragonés. I ahí canvia la història. Perquè per a este país, Sud-àfrica 2010 va ser l'altra història. Amb les parades de Casillas i els gols del Guaje, amb la seguretat de Puyol i el manejo de pilota de Xavi Iniesta. Iniesta i el minut 116. El gol de tota una vida, el gol de totes les generacions, el gol d'un país sencer. Ixa és la màgia dels Mundials. La dels campions que se'n van a casa la primera en el següent torneig. Espanya, Alemanya, França... Així és este campionat. Si tens un bon equip, vas avant. I si no, te quedes en el camí. Te diguen com te diguen. Tot i l'arribada del VAR en Rússia 2018, el torneig continua marcant la pauta del futbol mundial. I a més, hem recuperat el campionat en els mesos d'estiu, com Déu mana. I miren, a voltes, descansar un poc de la Tebas League i en concret de la misèria de Meriton és recomanable. Diria que quasi és prescribible per un metge. Així que, com que ha començat la festa que durarà fins al 10 de juliol, que visca el Mundial. Les 11 de la nit i 8 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 8 minuts. S'ha afolgat el que acaba d'esgotar les primeres gotes, les últimes gotes del primer partit del Mundial. Hola, Folgado, què tal? Bona nit.
1: Què tal?
0: Pues el Mundial has començat...
1: No tens el Mundial en les teles?
0: Estava posat ahí i
1: no.
0: Ha canviat. Escolta una cosa.
1: Tio, no.
0: Ja ha acabat el primer partit del Mundial, que ha començat amb més expulsions que gols. Esperem que no sigui la tònica.
1: Sí, perquè hi ha hagut dos gols, sí, i tres expulsats. Dos en Sud-àfrica i un en Mèxic. La veritat és que sí.
0: El sabit és que de volta tenen més complic. Vull dir, càmera, pinganillo, el pot d'esprai, una bolsa de Carrefour...
1: Massa trastos.
0: Una botitxa...
1: Massa trastos.
0: Vull dir, ja no sé què més es poden posar als homes.
1: Massa trastos.
0: Una gorra de ventilador...
1: No, semblen militars.
0: És una cosa
1: absolutament equipats per una marxa. Sí, sí.
0: És una cosa terrible.
1: Per a conquerir un país. Sí, sí, sí, sí.
0: Jo deia que, Salva, per als futboleros, per a aquest futbolero, un Mundial és sempre una gran notícia.
1: No, evidentment. Sí, sí, sí. Encara que siga este, que ja ho haurem comís, este experiment amb tantes seleccions, tants partits, i en una multiseu, no? Perquè són tres... Els països on va disputar-se el Mundial. Però, bueno, sí, és una altra història, és una festa del futbol. A mi me sobren moltes coses, com les cerimònies inaugurals. Van,
0: sí,
1: haver tres enguany, com que hi ha tres països.
0: Pues mira.
1: Van haver tres. Tot i este el rotllo dels himnes, aquestes coses me sobren. Però...
0: Sí, a tu està bé, no eres de molt de parafernàlia.
1: A més, com que està gens... Com que un dels països organitzadors és Estats Units.
0: Sí.
1: A ells els agrada molt aquestes,
0: sí,
1: coses.
0: Sí, el show.
1: El show els agrada molt.
0: El show els agrada...
1: A mi me sobra.
0: Bueno,
1: sobra,
0: pues avui han començat i com dèiem ahir, ha actuat Maná, ha actuat Shakira. Lo de Shakira i un cantant nord-americà o rapero i tal, fent la cançó...
1: A tu te sobrava el cantant.
0: No. Lo que passa és que no li han pegat ni mig. Duen el mateix des del 2006.
1: Però si funciona la fórmula.
0: No, que si funciona.
1: Avui tu i jo fèiem algo diferent.
0: Escolta, és que jo crec que els comitès...
1: 1978.
0: Jo te dic una cosa. Jo crec que els comitès organitzadors ni s'ho plantegen. La cançó del Mundial, que li deu a Shakira. Anem a abordar altres temes.
1: No puc qüestionar-ho. Quan tu i jo fem el mateix, des de fa anys, no puc.
0: Això també és veritat.
1: No puc qüestionar a Shakira.
0: Això també és veritat. No, a Shakira, no. Els que
1: no,
0: trien.
1: Tampoc.
0: Els que trien.
1: No
0: els
1: puc censurar-ho.
0: Bueno, 11 i 11. Tot i així, parlarem del Mundial, però de moltes més coses que tenim en el dia d'avui, perquè a la fi, Salva, ni en la segona oportunitat Guido ha entrat en la llista.
1: Sí, ara donarem detalls, però sí. No. Igual té inclús una tercera,
0: sí,
1: però en la segona no...
0: No entra de moment.
1: Ja l'explicarem per què...
0: Entres en ESI.
1: Perquè igual és possible que tingui una tercera oportunitat.
0: Exacte. Bueno, a tot això, la pregunta la de totes les dits.
1: Mundialistes. Comença el Mundial més gran de la història. És la primera vegada que es celebra de manera simultània en tres països diferents, el Canadà, Estats Units i Mèxic. També serà el primer ampliat a 48 seleccions i comptarà amb 16 seus diferents en 16 ciutats repartides entre els tres països. El Canadà tindrà 2 seus, Mèxic 3 i els Estats Units 11. Un Mundial que ha començat avui amb el Mèxic 2, Sud-àfrica 0, a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Des d'este dijous i fins diumenge 19 de juliol es jugaran un total de 104 partits fins a la final, que es disputarà en el MetLife Stadium de Nova Jersey. Guido Rodríguez no jugarà el Mundial. Finalment, Scaloni s'ha decidit per Marco Senesi per a substituir el lesionat Leonardo Valerdi en la llista de la selecció argentina, lo que tanca definitivament la porta al jugador del València, excepte que hi ha altra baixa. El central esquerrà, que va ser presentat recentment en el Tottenham anglès, jugarà finalment la Copa del Món. Bardelli oficial. El Levante ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada 2026-2027. Es tracta del migcampista francès de 25 anys, Enzo Bardelli, que arriba després de deixar el Dunkerque de la segona divisió de França i firma amb el conjunt granota per 3 temporades. És una petició de Luis Castro. D'altra banda, un total de vora 10.000 abonats del Levante han renovat ja el seu passe per a la pròxima temporada en els primers 4 dies de la campanya de renovació. Escoltem el nou jugador del Levante, Bardelli.
2: Soc molt feliç d'estar ací, de descobrir este campionat. Conec l'entrenador, Luis Castro. Les coses van eixir molt bé al Dunkerque. Vam treballar molt bé junts i sé que puc progressar amb ell.
1: El Villarreal, representat en el Mundial per 7 jugadors. Un total de 7 futbolistes acudiran al Mundial de Mèxic, el Canadà i els Estats Units, superant els 5 futbolistes que tenia el conjunt groguet com a millor registre en Alemanya 2006, Sud-àfrica 2010 i Rússia 2018. La llista està formada per Logan Costa en Cabo Verde, Renato Veiga en Portugal, Alex Freeman en els Estats Units, Pap Gay en el Senegal, Nicolas Pepe, Costa d'Ivori i Tejon Buchanan i Tani Olawaseyi en el Canadà. No hi ha treva en la lluita per la final. Després de l'exigent partit d'ahir, València, Bàsquet i Joventut s'enfrenten demà al Roig Arena en el segon partit del millor de 5 de les semis de la Lliga CB. En l'altra eliminatòria, el Barça ha tornat a superar la Laguna i guanya 2-0 en la sèrie. Parla Jan Montero sobre el tipus de partit que està jugant-se.
3: Al final, ese tipo de partido así, ¿no? De mucha intensidad y esos balones calientes a mí me gustan porque yo creo que son retos que al final yo me pongo, ¿no? Y bueno, pues se puede decir que tengo un poco la sangre fría y puedo pensar y puedo ejecutar cosas que al final muchas personas no ven.
1: Kalea Hilsman deixa València Bàsquet. La jugadora nord-americana va arribar a València Bàsquet al febrer per a sumar centímetres al joc interior i ajudar a l'equip en els seus objectius, que es van materialitzar amb la consecució dels títols de la Copa de la Reina.

i la Lliga Femenina Endesa. En este període, la pivot ha disputat un total de 17 partits que reparteixen en 14 de Lliga, 3 de Copa. En el títol celebrat a Tarragona, a més, va ser nomenada

0: 42-18-01, 6-9, 42-18-01, per a la pregunta que vos feu. Ho he vist, són moltes preguntes, però bueno, van totes del mateix, del Mundial. Vos interessa, aneu a seguir-lo, què vos agrada o què vos desagrada, quins records teniu en d'aquestes competicions. Bueno, pues ja sabeu que de tot això i de moltes coses més xerrem així en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
1: ¿Y dices que siempre sucede?
2: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
3: Solo se me ocurre. ¡Wow!
1: Increíble. Pasa siempre.
2: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
3: ¡Wow!
2: Descúbrelo en tu concesionario.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
5: La llei d'habitatge diu que quan acabe el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Estàs escoltant 90 minuts.
1: Està intentant arreglar les coses del Mundial.
0: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Veando como un balón alegre y tapadito.
2: La cosa que fa... Juan amb el puente nostre tècnic, amb els separadors, la veritat és que a vegades me deixen superbocabadat. I mira que la meva capacitat de sorpresa és alta, Juan, però me deixen els separables. I ja era la sèrie de, que va fer Televisió Espanyola per a promocionar entre els nanos el Mundial d'Espanya del 82.
3: Sí, home, claro, sí.
2: Naranjito.
3: Naranjito, Clementina y Citronio.
2: Y el malo que era Fruspa.
3: Sí, claro, sí.
2: Bueno, pues dit això, estem molt en clau del Mundial, però és el que toca. Tot i això, com sempre, a més de parlar del Mundial, parlarem d'altres coses. Com per exemple, quines? Pues, com per exemple, notícia vinculada amb el Mundial i amb el València Club de Futbol. Estàvem esperant des del dimarts a la nit que va aixir la notícia des de Kansas, des de la concentració de la selecció argentina, de el tema de si podia anar Scaloni o no per a cobrir la baixa de Valerdi, i a la fi pues, ja ha triat Scaloni, Salva, però no és Guido Rodríguez.
3: No és Guido Rodríguez, a la fi, bueno, pues acabem de donar la info en el set titular, s'ha decidit per Marcos Senesi, que és un central que recentment ha incorporat el Tottenham de la Premier League, i este serà el que jugui la Copa del Món. Finalment, bueno, pues per a substituir a Valerdi no entra Guido Rodríguez, sinó que, bueno, pues Scaloni s'ha decidit per un central. Ojo, perquè encara podria tindre alguna opció Guido Rodríguez. Els canvis se poden fer.
2: Ah, sí?
3: Se poden fer abans que les diferents seleccions debuten en el Mundial, i com que Guido Rodríguez està inclòs en aquesta prelista de 55 que Argentina va passar a FIFA, si tinguera algun altre problema, Scaloni podria donar-li entrada en la llista definitiva a Guido Rodríguez. Hi ha dos futbolistes que a hores d'ara tenen problemes en la selecció argentina, que són Tagliafico i Nico González. I si finalment Scaloni, després de consultar amb els serveis mèdics de la selecció, decidirà que un dels dos...

0: els dos no poden entrar en la llista de 26, pues tindria també opcions per a participar Guido Rodríguez. Però de moment, Manolo, quan barallaven i des del mateix entorn d'enviats especials dels mitjans de comunicació d'Argentina cap al Mundial, se barallava l'opció de Guido per a substituir Leonardo Valerdi, finalment Guido queda fora i ha sigut escollit Marcos Senesi.
1: Pues Marcos Senesi deixa de moment fora a Scaloni, el qual salva, ja veurem com influeix o com acaba influint, o si acaba influint en la decisió final de Guido de triar equip.
0: Bueno, la teoria és que si no participa en el Mundial, bueno, pues el futbolista tindrà menys possibilitats de cridar l'atenció, o el futbolista no demorarà la seva presa de decisió, tenint en compte que, bueno, si juga al Mundial i té opció de participar en algun minut, bueno, pues igual s'esperava fins a la conclusió del campionat, fonamentalment, però perquè està esperant rebre, bueno, pues una oferta important que s'acoste a les seues pretensions, perquè la que té, que és la de Mèxic, pues a la seva família no acaba de agradar-li per allò de desplaçar-se cap a Mèxic. En tot cas, Manolo, bueno, pues ja veurem què és el que passa amb Guido. Continua sent la prioritat número 1 de Corberán. Continua sent la prioritat número 1 de Corberán per reforçar el mig centre del València per a la temporada 2026-2027. I o el València li dona un ultimàtum i Guido diu sí o no, o el València diu no, seguido no es pronuncia i automàticament, bueno, pues va a buscar un altre recanvi en el mercat, o continua, bueno, pues esperant la decisió final de Guido Rodríguez, que ja te dic, Manolo, té una oferta en Mèxic que s'acosta econòmicament a lo que demana, encara no la té del València, i ja veurem a què està esperant Guido i quan se decidís. Ha de parlar el futbolista, ha de pronunciar-se el futbolista. Això sí, Corberán continua insistint que el número 1 per a aquesta posició és Guido.
1: Jo... les reflexions de Miqui me les apunte quasi totes, però hi ha algunes que m'arriben més que altres. Una cosa és vendre-li a la teua clac mediàtica que vas a rejuvenir l'equip i que vas a espanyolitzar-lo, però de moment els dos jugadors que vol l'entrenador són Guido Rodríguez, argentí, 31 per a 32, i Thomas Meunier, belga, 34 per a 35. No me semblen ni massa espanyols ni massa joves en el que significa el futbol, però igual sóc jo el que està enganyat. Ja ho veurem. Bueno, sense dir ni que són bons ni roïns, eh? No té res a veure una cosa però en l'altra, però sí que és cert que dius una cosa i, com dic jo moltes voltes en la vida, no eres el que dius, eres el que fas. I en el València i en Meriton ja sabem que això no sol casar.
0: Te conte molt ràpidament, sí, que Carlos Corberán, el tècnic de València, està de vacances a Mallorca.
1: Ajá.
0: Y a Mallorca, desde Mallorca no se separa del móvil, sí, pendent fonamentalment de esta situació.
1: Estaré en altres també pendents.
0: No desconecta, el entrenador a Mallorca.
1: No desconecta. No desconecta. Pues hauria de desconectar. En la vida has de desconectar.
0: No desconecta.
1: Bueno, me tens que contar, no sé si en recordeu, fa dos, tres setmanes, crec que dos, que estàvem diumenge així tranquil·lament en la tertúlia amb Pepe Pla i amb Santi Marín, i de moment dic un moment perquè acaba d'escriure Copete i va escriure algo així, com que per circumstàncies que ja explicaré en el seu moment de la meua lesió, m'ha obligat a tal, no sé què. Bueno, començarem a indagar. Ja sabien que Copete, pues, bueno, estava prou disgustat, com no, amb els servicis mèdics del València, però al voltant de Copete, Salvate, més notícies de com està evolucionant, de quina manera i què està fent el jugador.
0: Contarem, Manolo, que Copete estava rebent tractament lluny de València des d'abans que concloguera la Lliga, que no estava content amb el tractament que se li havia donat així. Fonamentalment no estava d'acord ni conforme amb el cap dels servicis dels serveis mèdics del València, Pedro López Mateu, que raro, i a partir d'ahí que havia anat fora a buscar una segona opinió i que estava tractant-se. Avui lo que afegim és que està tractant-se a Pamplona. I la curiositat és que en Pamplona Manolo està rebent un tractament similar al que li havien donat així en la ciutat esportiva de Paterna Copete, per a que se recuperara així

0: a la Ciutat Esportiva i per a què se recuperarà a València. I encara que el tractament és molt semblant al que li havien oferit així, Copete ha decidit pagar de la seva butxaca un tractament a Pamplona quan el tenia gratis, o el tenia de bades a les instal·lacions de Paterna, perquè no està conforme amb com s'ha portat amb ell el cap dels serveis mèdics de València, Pedro López Mateu.
1: Sense entrar en si va encertar, si va enganyar-se, si és bo...
0: No, ja contarem en el seu dia...
1: Si és roïn...
0: No, ja contarem en el seu dia que la complicació que va tindre Copete després de la seva operació és una complicació que se pot donar, eh? Després d'una operació d'aixes característiques. O sigui, no és problema dels serveis mèdics del València.
1: No és problema, però la realitat és que esta maniobra de Copete denota...
0: És que el tractament posterior a aquest problema a Copete no li va agradar. I a partir d'ell ha buscat una altra opinió i un altre tractament, pagant-lo de la seva butxaca diferent al que estava rebent.
1: Allà anava jo, que és quan tu, pràcticament el mateix tractament, te vas a una clínica privada a pagar-la la teua butxaca quan tu podies sufragar el club, lo que denota fonamentalment és una desconfiança total i absoluta en els servicis mèdics del club.
0: Sí, perquè Copete, quan se n'ha anat, ha tingut que presentar el tractament en el València. Me van a fer això.
1: Sí.
0: I el València li ha dit, però escolta una cosa, que és el mateix que t'anem a fer així, fa així, però jo preferís que anar-me'n fora.
1: Ja dic, jo ahí no entre en si ha encertat, si s'ha enganyat, si és millor o pitjor metge. Jo el que dic és que en este cas, esta maniobra denota una desconfiança absoluta de Copete en l'apartat mèdic o en l'àrea mèdica dels servicis mèdics del València Club de Futbol. Àrea que en principi també volia tocar Carlos Corberán, ja volem si n'hi ha diners per tot, si li deixen...
0: O si guanya el pols, que ja vam comptar en el seu dia si en esta sintonia, és Pedro López Mateu i no el toquen.
1: Que Pedro López Mateu és home de Meriton, està beneït per Meriton també, i per tant juga a la seua bassa.
0: A més, te vaig a contar una altra cosa.
1: Sorprèn-me.
0: Corberán, en Mallorca, on està passant les vacances, ha tingut un xicotet problema de salut. Ja t'he dit que, com que està molt preocupat perquè el club no li porta reforços, no aconseguís desconnectar, ha tingut una lleugera, un problema gastrointestinal allí a Mallorca.
1: I damunt de vacances, això fotut.
0: Però ha cridat a Pedro López Mateu per a que li donara doctor, que tinc aquests símptomes, no me trobo massa bé. I Pedro López Mateu li ha donat, segurament li haurà donat un tractament, una recepta, suposa, no sé, i allí Corberán en Mallorca podria fer cas al metge. Jo dic, si se volia carregar al metge, no estava d'acord. Clar, el cap dels serveis mèdics del València és Pedro López Mateu. Si Corberán no vol complicar-se, aquí té que cridar a Pedro López Mateu. Pues l'ha cridat.
1: Mira, això probablement puga dir moltes coses.
0: Tenim punxat el mòbil de Pedro López Mateu. Pedro, està punxat el mòbil.
1: No, la realitat és que Pedro López Mateu
0: ens ho ha contat.
1: Mos ho filtra tot, correcte, sí, perquè mos té molt de carinyo.
0: Després raja per ell dissimulant, però el nostre topo és Pedro López Mateu. Sí. A veure, que lo de Corberán no és greu, però que...
1: No. Si vol significar que a lo millor ha aparcat la idea de modificar els servicis mèdics o...
0: A veure, igual el tractament que li van a Pedro López Mateu ha funcionat. Si no ha funcionat, diu, mira, me'l carregue.
1: Però també és cert, i podria donar-se la situació de que continue Pedro López Mateu en el València Club de Futbol, però a lo millor alguns metges que treballen en l'apartat mèdic siguen els que acaben pagant el pato.
0: Jo he preguntat si... No, de moment no hi ha res. De moment no saben res.
1: No hi ha res.
0: No saben res.
1: A mi em parla de dos noms.
0: Però no saben res, Manolo.
1: Correcte. Del València, alguna cosa més?
0: No. Espero que Corberán estigui el home aixat en callada.
1: Som així.
0: Allà sellat ja...
1: Aixat sellat ja la fuga.
0: Sí. Estic allà.
1: Bueno, és que... I damunt de vacances...
0: No, solo corren, estiu, tu moltes vegades. A mi em deien, no, és que has canviat d'aigües. No tenia ni idea del que era això, quan te n'anaves fora. Sobretot en estiu, si tenies un problema gàstric, i em deien, no, és que has canviat d'aigües. I jo dic, canviat d'aigües? No sé què vol dir això.
1: Com el depurador.
0: Pues sí, no sé. Sí, és un comentari molt de viejuno, però és el que em deien a mi. Canviar d'aigües i dir, aigües?
1: Bueno, ara sí que tornarem al futbol, perquè com dèiem, avui has començat el Mundial i es començarem per ahir, però abans hem de centrar-nos també en el bàsquet. Per què? Perquè demà es juga el segon partit de la sèrie de semifinals entre València Bàsquet i el Joventut de Badalona després del bestial espectacle que ens donaren en el dia d'ahir.

0: Ells se'l va.
1: Sí, i a més, bueno, pues ja sap València Bàsquet que avui s'ha disputat el segon partit en la primera semifinal, la que estan disputant el Barça i la Laguna Tenerife, que ha tornat a guanyar el Barça. William plantejat més lluita el conjunt de la Laguna Tenerife al Barça, Manolo, però bueno, pues al final ha tornat a vencer el Barça i ha posat el 2-0 en l'eliminatòria, 97-89, 2-0 per al Barça, que ha vist com s'ha netejat el quadre, que ja no està el Madrid, que tampoc està Baskonia, i està jugant els seus millors partits de la temporada. En tot cas, totes les dades de com afronta el partit València-Bàsquet demà ens les ofereix Salva Gómez. Hola, Salva, què tal? Bona nit.
2: Què tal, companys? Bona nit. Pues, demà València-Bàsquet tindrà l'oportunitat d'ampliar la seua renda en aquestes semifinals per el títol de Lliga ACB en un context, no?, i en una sensació de que pues, no va ser tan fàcil com molts esperaven o com molts pensaven. Cal recordar que el primer partit, el del passat dimecres, València Bàsquet va patir moltíssim per a inclús forçar una pròrroga quan anaven 105 i guanyar el partit d'un punt, 118-117, davant d'una penya, davant d'un Joventut de Badalona pues comandat per Ricky Rubio, que està visquent una segona joventut i que, bueno, jo crec que va ficar les coses també molt difícils de cara al partit de demà, no? Demà, mateixa hora, a les 8 de la vesprada, al Roig Arena, i ese segon partit de la sèrie que de moment domina 1-0 València Bàsquet i que veurem, sobretot en quant a el roster, pues, la baixa, no? Els dubtes després de la lesió de Nate Rivers, que és la mala notícia que va deixar en aquest primer partit, i veurem qui és el que tria per a tindre més minuts o entrar en les rotacions, segurament siga Jancu Basima. Per l'altre costat del quadre, el Barça va fent camí, guanya el primer partit de Pallissa i el segon l'ha guanyat en el dia d'avui a la Laguna Tenerife, 97-89, així que 2-0 el Barça estaria a un partit de si guanya clavar-se en la final, així que veurem què és el que fa el Barça, però el que ens interessa és el que puga fer València Bàsquet en el dia de demà a les 8 en el Roig Arena, i com sempre ho contarem en la sintonia del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
3: Gràcies, Salva. A més de tot això, bueno, pues podem també sentir protagonistes, perquè jo crec que ahir Pedro Martínez en la roda de premsa donava claus també per al que espera en esta eliminatòria.
1: Sí, podem escoltar el tècnic Taloncha.
4: Que hoy ha sido muy diferencial todo el partido, pero especialmente en la primera parte ha sido su porcentaje de tiro de tres, que ha sido excepcional, ¿no? No sé si llevaban 10 de 17 en la media parte, o sea, un porcentaje brutal. Pero es que nosotros hemos metido 15, que también hemos metido, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que ha sido un partido de muchísimo acierto. Probable que el siguiente no sea así, porque aunque sean los mismos jugadores, el partido va a ser diferente, igual es de menos puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros no tenemos que renunciar a tiros, nos da igual lo que nos defiendan. Es que jugar, tirar rápido, ir rápido al ataque, ¿no? Es un poco lo que es nuestro juego, ¿no? O sea, no dejar de hacerlo.
1: El móvil que sonava era el de Pedro Martínez.
3: Sí,
1: el móvil que sonava era de Pedro Martínez en sala de premsa. Hem escoltat abans en les fotos a Jan Montero, però és que, com que parla com parla, m'agradaria que tornem a escoltar a Jan Montero.
5: Al final, ese tipo de partido así, ¿no? De mucha intensidad y esos balones calientes a mí me gustan porque yo creo que son retos que al final yo me pongo, ¿no? Y bueno, pues se puede decir que tengo un poco la sangre fría. Y puedo pensar y puedo ejecutar cosas que al final muchas personas no ven.
1: Puedo ejecutar cosas que muchas personas no ven. Bueno, no están esos balones calientes. Efectivamente, sí.
3: És un fenomen, és un número 1,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, sí.
3: Cal dir-ho. Vale, pues demà a les 8 crec que és el partit, Folgado.
1: Sí, des de les 8 menys quart en la sintonia del Punt a Punt a Punt Ràdio.
3: Ahí estarem, per a...
1: Con Juan Alpuente en el control de so.
3: Igual que també en el Mallorca de manera especial en esta casa, el Mundial.

0: 11:35, esta es Shakira que ha cantat...
1: Shakira. T'agrada dir Shakira.
0: En la cerimònia inaugural, en una llarguíssima cerimònia inaugural que a Salva li ha sobrat.
1: Me té igual que ha de cantar Shakira. Me sobrava hasta Shakira, mira lo que
0: dic. Però mira com són les xarxes socials. Que, com que Shakira i Sid s'ha canviat el color del muño i Sid en unes ulleres de sol prou amples, les tendes diuen que no és Shakira, que era un doble.
1: Va.
0: Sí. Ja corren per xarxes la teoria de que Shakira no era Shakira.
1: No sé. ¿Tú qué opines?
0: Jo crec que sí.
1: Si tu dius que sí, era Shakira.
0: Bueno, 11:35, s'ha jugat avui el primer partit, s'ha inaugurat el Mundial, com dèiem, amb el primer partit del grup A entre Mèxic i Sud-àfrica. Com dèiem, Salva, un partit que ha tingut més expulsions que gols.
1: Sí, encara que ha tingut sort Sud-àfrica, perquè Mèxic, és cert, fonamentalment en la primera part, ha generat ocasions per haver-ne fet, pues, no sé si 3 o fins i tot 4 gols, però entre el porter i els pals, pues, Sud-àfrica, pues, a la fi, s'ha escapat de la golejada. 2-0 ha guanyat Mèxic, a Ciutat de Mèxic. Per cert, molta gent encara diu que la capital de Mèxic és Mèxic DF. No.
0: No.
1: I allò ja va canviar. Hi ha molta gent que encara comet aquesta errada. És Ciutat de Mèxic.
0: Ciutat de Mèxic,
1: pues correcte. En Ciutat de Mèxic i en el monumental Estadio Azteca, que bueno, va immortalitzar la seva cançó Calamaro, en l'Estadio Azteca. Pues a la fi, Mèxic ha guanyat 2-0 Sud-àfrica, gol de Quiñones, que és un colombià nacionalitzat mexicà.
0: O sigui, el primer gol del Mundial l'ha fet un colombià nacionalitzat mexicà.
1: Efectivament, el primer, Quiñones. I després, Raúl Jiménez, el davanter centre de Mèxic, en una gran acció dels mexicans. Bueno, ha fet el 2-0. Sud-àfrica ha acabat amb dos futbolistes menys per expulsió. I a la fi, Mèxic també ha vist com expulsaven un jugador.
0: Per tant, com dèiem, 3 expulsions, 2 gols.
1: 2-1 en cartulines roches, 2-0 en gols.
0: I el primer partit el guanyen les expulsions. Gols 2, expulsions.
1: Sud-àfrica ha guanyat en les expulsions i Mèxic en gols. Sí.
0: Com deia Salva, lo de la Ciutat de Mèxic, a més s'ha fet una miqueta estrany el vore inaugurar el Mundial a Infantino i al seu costat l'actriu Salma Hayek, perquè en desacord amb algunes situacions polítiques que estan ocorrent, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha decidit no anar al partit.
1: Cada vegada me cau millor, Isona. Ja
0: me t'he dit. I regalar-li la seva entrada a una indígena nativa.
1: Sí.
0: I ja hi ha estat, en la llotja.
1: Sí. Us va pegar un pal... per allò dels conqueridors, la conquesta i tal, quan va accedir a la presidència, però a partir d'ahí, tot el que fa esta dona m'agrada.
0: Bueno, pues...
1: Soc molt fan.
0: Bueno, això per el primer partit. Què ens espera a partir d'ara, Salva?
1: Pues ara ens espera esta matinada a les 4, segon partit del grup A, Corea del Sud. Ja veurem si en canguin o no en la formació inicial contra la República Txeca. Les cases d'apostes li donen molta igualtat a este partit, eh? Sí. És favorita, però per un percentatge mínim, Corea del Sud.
0: Mm.
1: I també s'aposta prou per l'empat. Ja veurem què és el que corre esta matinada. Jo no vaig a veure'l, però qui vulga, pues a les 4 té el Corea del Sud, República Txeca. Demà a les 9 comença el grup B, Canadà i Bòsnia i Herzegovina. I a les 3 de la matinada de divendres a dissabte, grup D en marxa, Estats Units. Ja veurem si va ser el senyor Taronja i no s'ador, com en les semis de la NBA. Contra el Paraguai. Estats Units-Paraguai.
0: Cal dir que, entre altres coses, el segon partit que es juga és el de Canadà i el tercer el d'Estats Units, perquè cadascun d'ells també van a fer una cerimònia inaugural, com deien ahir.
1: Canadà la va fer, sí. Estats Units la va fer, clar.
0: Canadà crec que els punts forts de la seva cerimònia inaugural eren Michel Bublé i...
1: Van encontrar
0: ell, no
1: recordo, sí.
0: I el d'Estats Units era Katy Perry.
1: Katy Perry. Donald Trump, que és probable que visca.
0: I Donald Trump, que és possible que no
1: estigui. Que vagi,
0: ni on estiga. Sí.
1: Si no s'adorm, és probable que vagi.
0: És possible que en el descans comença a deportar paraguaians. Estiguen o no sobre
1: si
0: el
1: terreny. Si no s'adorm. Si s'adorm,
0: se salvaran. Bueno, pel que fa a la selecció espanyola, recorden, dilluns juga a les 6 el primer partit contra Cabo Verde, partit que també es podrà seguir des del punt a punt de Ràdio Nou en esta casa, al igual que els partits del Mundial que caiguen en horari de punt a punt, que ja segur que és tot el cap de setmana. Dit això, Salva, Lamine Yamal i Nico Williams han completat la seva recuperació i ja entrenen amb el grup.
1: Sí, són bones notícies. Primer entrenament de la selecció espanyola després dels amistosos de preparació i previ al debut en el Mundial del día 15 davante Cap Verd, en el qual Luis de la Fuente va poder contar al mateix ritme que la resta dels seus companys amb Lamin Yamal i Nico Williams, augmentant les seves opcions d'estar en l'estrena. Jo crec que no van a participar. Però, bueno, pues ja és positiu, Manolo, que estos futbolistes se recuperen. El que encara tenen el gimnàs és Víctor Muñoz. Ojo, perquè és actualitat, ja que el Newcastle està buscant substituir

0: el futbolista que acaba de traspassar al Barça amb Víctor Muñoz. I se parla de que pot pagar-li 30 milions d'euros, crec que un 10% li pertany al Real Madrid, però bueno, pues, la resta de diners va per a Osasuna.
1: Altre bon negoci de Braulio.
0: Sí, en tot cas és l'únic que encara té molèsties. Avui ha parlat Pedro Porro sobre la condició de favorit de l'equip espanyol.
2: Cuando te ponen como favorito para ganar el Mundial es porque estás haciendo las cosas muy bien. Obviamente que lo llevamos siempre con mucha humildad y con mucho trabajo, ¿no? Pero cuando tú, la gente o la opinión de los demás te ponen como favorito es trabajar igual. Yo creo que llevamos también, creo si no recuerdo mal, 30, 31 partidos sin perder. Yo creo que también es muy importante para la confianza del grupo y seguir mejorando, ¿no?
1: Bueno, pues Pedro por lateral, un dels laterals des d'Espanya, l'altre és Marcos Llorente i fins i tot Marc Pubí, que ha anat a la selecció espanyola, pot jugar en aquesta posició, que jo crec que la seva polivalència i sobretot la seva gran temporada són les que l'han acabat d'obrir.
0: ¿De Porro? ¿Per què apostes tu en el lateral?
1: En el lateral de España, Marcos Llorente, creo que es el titular.
0: Yo también. Sí, sí.
1: Que cree que es pedre al respecte de la Eurocopa. Porque es más jugador que Carvajal, pero es menos defensa.
0: A mí me agrada moltísimo Marcos Llorente.
1: Sí, a mí también.
0: Me agrada molt.
1: Pero me fa falta uno.
0: Me fa falta uno
1: que con Carvajal en el último minuto de contra Alemania diga, me tienen que expulsar, pero este no pasa. Y van caballo y picador. A voltes, ya que sé, sobre todo en un Mundial que no tens... tens per a reaccionar a voltes si hi ha que ser molt expeditiu i molt pragmàtic, sobretot. Per cert, està circulant també, no sé si heu vist, la situació en la qual l'àrbitre li ha intentat explicar, l'àrbitre que era brasiler, li ha intentat explicar a...
0: Wilton Pereira Sampaio.
1: Al jugador...
0: africans, sí, sí, sud-africans en anglès.
1: La seua expulsió, el segon que ha expulsat, i ha parlat tan mal en anglès que...
0: No, però és que els àrbits ara porten un micro...
1: Pinganillo, que sí.
0: Se va posar en marxa, si no recordo mal, va ser experimentant en el Mundial Femení i en algun campionat, no sé si sub-21 o un Mundial sub-20, no recordo.
1: En el Mundial últim sub-20.
0: I a partir d'ahí, bueno, ja advertiren que en este Mundial se posa en marxa. En l'esport americà passa, els àrbits tenen un micro i li expliquen a la graderia les seues decisions i el per què.
1: Bueno, pues de quantes...
0: Ho ha explicat en anglès i, clar, l'anglès era com el meu, que és de Manises.
1: Sí, no, el teu era prou millor, perquè la cara de Mudru davant de Wilton del àrbitre brasiler era de... Perdona, que m'estàs contant? Però no per la posició, sinó perquè no sabia què n'estava explicant. 11:43, tanquem la primera part del programa, la informativa. Després de la pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
3: Por la mañana café, por la tarde ron.
4: Estàs escoltant 90 minuts.
3: Tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos...
4: Amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
3: D'Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
5: Vigosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
4: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.

sovint parlem del paper de la cultura, del paper de l'art. Diem, per exemple, que el teatre ens posa un espill al davant, no? De vegades ens agrada el que veiem, altres no tant. I el mateix podríem dir de la fotografia, de la pintura, de la música, de la literatura. Són darts que s'esgolen per les escletxes de la nostra consciència i de tant en tant ens remouen idees fixes, prejudicis, certeses. Però aquest és el paper de la cultura, de l'art. Però quin és el nostre paper? Ser espectadors passius?

0: què fem després de ser impressionades per un text, per una funció, per un quadre, per un concert, no sé? Pair i deixar que tot trontolles seria una bona opció. Un punt bonic des del qual pensar i reflexionar un poc. De moment, pregunteu-vos, quin esdeveniment cultural va suposar per a vosaltres un canvi? Si més no, el fet de pensar si estàveu fent les coses bé o no, si realment pensàveu allò que pensàveu que pensàveu, o tot era fruit de... Són les 7 de la vesprada i 9 minuts, i ja saps, això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

0: Estem escoltant Cha, de Jesús Salvador Chapi. Fa temps que volíem parlar amb Paco Zarzoso, un dels dramaturgs contemporanis més interessants que tenim. I Vesperón, el jurat de la 35a Mostra de Teatre d'Alcoi, va i guardona la seva obra, El Camino de la Sal. El jurat valora que és un text, obrim cometes, entremaliat, irònic i autocrític, d'un marc català contemporani que es desplega amb intel·ligència teatral i precisió poètica. La posada en escena avança amb fluïdesa, capaç de fer conviure el desconcert, l'humor i una mirada lúcida sobre les relacions humanes i la voluntat de transcendència. No sé vosaltres, però a mi el jurat em diu una cosa així, no sé, hi aniria dos pams per dalt de terra. El Camino de la Sal és la història d'una parella que busca la salvació anant a un refugi de muntanya. Els fets que van passant a poc ho qüestionen tot, fins al punt que cadascun d'ells acaba lluitant per la seva pròpia supervivència. Zarzoso provoca que ens preguntem on està l'amistat, l'altruisme, aquell altruisme amb el qual un arriba a una relació, siga del tipus que siga. Paco Zarzoso, com sabreu, és del Port de Sagunt. Ell és dramaturg, director escènic, actor, pedagog i fundador, al costat de Lluïsa Cunillé i Lola López, de la companyia hongaresa de teatre. Això va ser l'any 1995, farà 31 anys. Com a dramaturg ha escrit més d'una trentena d'obres, com ara El afinador de pianos, Umbral, que en valencià va ser L'altre, Exili, la casa de les aranyes, Piedra i encrucijada, o David, que van poder veure enguany en esta temporada a la Sala Russafa fa uns mesos i que encara està de gira. És difícil resumir el currículum de Zarzoso. Ha rebut molts premis, entre altres el Marquès de Bradomín, l'Enrique Llobet, el Premi Max Sauva al millor text, justament per Umbral, el Premi de la Societat General d'Autors d'Espanya, Premis de la Crítica de València, Premi Abril al millor text per El mal de Holanda. Ha estrenat en prestigiosos teatres de l'estat espanyol i d'Amèrica Llatina, entre d'altres el Teatre Lliure, la Sala Beckett de Barcelona, el Centro Dramático Nacional, el Teatre Nacional de Catalunya o el Teatre Sant Martín de Buenos Aires. I ha girat per llocs com Santiago de Chile, Montevideo, Córdoba, Rio de Janeiro, Cali. Algunes de les seues obres, a més, han estat traduïdes a idiomes com l'anglès, el portuguès o el gallec. Com a pedagog, porta més de 15 anys impartint innombrables tallers de dramatúrgia en diverses universitats, teatres i centres de formació teatral. Tant així com a l'Argentina. En l'actualitat també imparteix classes de dramatúrgia per actors. Des de fa uns anys, ell coordina el projecte dramatúrgic Ínsula Dramatària, que promou l'Institut Valencià de Cultura i que du el nom de Josep Lluís Cirera. Paco Zarzoso, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Que bé que l'actualitat ens doni un pretext per a poder parlar amb tu. D'entrada, l'enhorabona pel Premi de la Mostra. Un premi més a eixa llarguíssima llista, però ens ha fet molta gràcia el que comenta el jurat. No és habitual això, no?
1: Bueno, el jurat diu coses increïbles que jo no havia pensat de la mateixa meva obra, vaja. Però bueno, algo que va ser molt important és, no sé, va ser una funció que va generar com, bueno, una algo molt catàrtic, molt humorístic, molt com de lo imprevisible. I a mi m'alegra molt perquè esta és la història d'un fracàs. Naix de que diguen coses tan boniques d'una obra que jo vaig escriure i per a Lara Salvador i Sergi Torrecillas, els dos actors. Són dos actors magnífics. I un dia, en un viatge, li vaig dir, m'agradaria molt escriure-vos una obra. Bueno, doncs vaig començar a escriure una obra per a ells i portava com dos mesos i m'agradava molt el que estava escrivint, però va haver un moment que vaig dir, esta obra, esto es una porqueria, esto no... Esto, esta obra no funciona, m'estic repetint.
0: I ahí és on va aparèixer la màgia.
1: Exactament. I a partir, i li vas dir a Lara, Dic, mira, Lara, ho sent, però no, és que no, m'estic repetint. Esta obra l'estic fent en tot el carinyo, en tot el meu ofici, però és que m'estic repetint, no m'agrada. I bueno, i li vaig dir que no tenien cap compromís, en cap data, i vaig estar com 3 mesos i després la vaig recuperar. I a partir d'ahí, d'aquest fracàs, va aparèixer a l'obra, perquè en l'obra al principi estan aquests personatges que tu comentaves, que van a un refugi,
0: però
1: a la
0: apareix
1: muntanya,
0: un tercer, no?
1: I apareix un tercer, que és l'autor, i que diu esta obra no funciona, és un fracàs.
0: Això no val un pepino. Això no val un pepino. Clar.
1: I a partir d'ahí va passar una cosa que és molt interessant, i és com, bueno, com tot està perdut, va aparèixer la llibertat creativa.
0: Ai,
1: i l'obra, la llibertat més poderosa, i l'obra que funciona en esta primera part, perquè no estava mal escrita, però era algo que jo ja havia escrit, pues bueno, l'obra, pues apareix un western crepuscular, apareix música, bueno, en Chapi, que és además el pare de Lara i el músic de la Hongaresa, hi ha un moment que se canta una obra que és com aparentment, bueno, pues molt metafísica, algunes coses, pues parece como cançons de Pimpinela, i després un dels monòlegs possiblement per mi més importants que he escrit mai, que és una persona que fa un viatge per tot el món, per tota la humanitat, és a dir, que es barreja lo més lleuger també amb lo més profund. I bueno, i després una cosa que per mi va ser molt important, i és que al final els personatges maten a l'autor, me matan a mi, i d'alguna manera és com que van matant la part del cap, que moltes vegades pensem massa i sentim poc, i també des del teatre, i matar a l'autor, matar el cap...
0: Matar el pare, no?
1: Matar al pare, exactament. I jo vaig matar també un poc a l'autocensura creativa, vaig matar les pors, i de vegades pues, hem de... I va passar una cosa que crec que és molt bonica, també, i crec que per això va agradar molt al Coll, i és que el que comença en el refugi, només d'un món més íntim, al final s'obre les portes al refugi de la humanitat.
0: Ai,
1: és com
0: anava.
1: Que és una obra... És una obra que parla de la necessitat de trobar-nos, de trobar-nos les persones, bueno, fins i tot així també les plantes, els animals, i de lo que havia començat sent, que per això al millor m'agradava, perquè era, parlava de... ja havia parlat molt del llindar, d'un refugi íntim, pues l'obra s'obri com el gran... Bueno, pues s'obri a la humanitat, i que entren per la porta, per un llindar, entren com, bueno, pues totes les persones, i la necessitat de crear de la confiança en un refugi per tots, per obrir-nos als altres.
0: És com una mena, d'alguna manera, i crec que en alguna crítica ho he llegit, no? El Zarzoso demana una nova ètica o una recuperació ètica de les relacions, no?
1: Sí, és curiós que quan van començar el projecte, la palabra refugi en grec és ètica. És a dir, bueno, hi ha dos excepcions, però Homero parla de que el refugio és la ètica, i crec que estem en una època que necessitem més que mai la ètica.
0: El refugi, i tant.
1: El refugi. I també hi ha una cosa que també, perquè l'obra també hi ha un element metateatral, ja que hi ha un autor, encara que el tema no és el teatre, també la reivindicació del teatre com un gran refugi ètic. Estem en una època que estem també tots, jo el primer, en els mòbils, en les xarxes, en les mirant-nos a nosaltres mateixos. I crec que el teatre és un gran refugi

0: perquè les persones se puguen reconèixer, trobar llocs de trobada com la fresca, com i necessitem més que mai estos refugis humanos per sí. poder trobar-nos amb els altres.
1: Paco, amb la teua escriptura has creat un univers peculiar. Jo crec que qualsevol persona que conega el teu teatre sap a què estic referint-me. El que passa que a mi em costa la vida d'escriure. Veiem una funció teua i en algun moment et dius a tu mateixa: això és l'univers Zarzoso. Tu ens ajudaries a descriure'l, com és eixe univers?
0: Uf, mare meva.
1: Ja clar, sé, ja, perquè... a mi me costa molt. Pensa que potser a tu te costaria menys.
0: Bueno, és un univers de... M'agrada sobretot, jo sempre des del principi m'ha agradat treballar en personatges complexes, personatges que no siguen d'una única cara. M'agrada també que el teatre siga el lloc de lo imprevisible. Possiblement perquè com en la vida moltes vegades tot és tan previsible, pues m'agrada que el teatre siga el lloc de l'aventura humana. I també m'agrada molt que lo dels personatges complexos de poder veure que som, que les persones no som, no tenim una sola cara, que no hi ha, no tots som ni buenos ni malos, ni sinó que... I també m'agrada molt, possiblement, això sí que és important, m'agrada molt parlar de que les persones són persones fràgils, són persones... la torpesa humana, la nostra fragilitat. Crec que el meu teatre està ple de personatges que són... bueno, que són fràgils, que tenen, bueno, i també m'agrada molt parlar dels personatges que aparentment són invisibles, però són herois, són persones... Crec que el meu teatre està poblat de persones que aparentment no són grans herois, grans, sinó que són persones invisibles, però que són capaços de fer grans coses, que jo tinc una gran confiança en això, en que les persones aparentment més invisibles poden fer grans coses.
1: I així és, no? En algun lloc, en una entrevista, te llegi que deies que el teatre ha de sembrar abismes, no? Que és el territori on en qualsevol moment pot passar qualsevol cosa, no? I que ahí està com un poc el quid de la qüestió, no? Dramatúrgica.
0: Sí, crec que quan anem al teatre, sobretot anem a que ens sorprenguen, a que això, a que apareguen els vertígens, que passa també amb la música i passa en l'art, pugues viure una experiència única. I crec que una de les coses del teatre important és poder atrapar que la persona queda atrapada des del primer moment fins al final. Igual que també és molt important, jo crec que el teatre ha de ser un lloc calent, un lloc que parli de la vida, que el teatre ha d'estar viu, ha d'estar molt, molt viu, perquè moltes vegades per això crec que he matat a l'autor, perquè l'autor, el cap, és fred, i necessitem també el teatre que siga un lloc un lloc de amb caliu, un lloc viu, que el teatre estiga viu.
1: En el millor i pitjor sentit de la paraula, però tu abans parlaves d'aixes persones que quasi es dissolen, no?, i que poden fer grans coses, també grans monstres, no?
0: Sí.
1: Jo deia que fa uns mesos veiem David i no sé si jo... és una funció que em va trasbalsar, com crec que a tot el món que ha anat a veure-la, i que a més se l'emporteu a Argentina, en no res, pot ser?
0: Sí, sí, sí, en agost anem en David al Teatre San Martín de Buenos Aires, que és un teatre molt important en la calle Corrientes, i bueno, viatjarem amb Àngel Fígols i Enric Juezas, que són els dos actors,
1: que estan, sí, que estan sublims.
0: Sí, són magnífics. Jo tinc molta sort, sobretot perquè he pogut treballar en grans actors, igual que en El Camino de la Sal o en el cas de David. I bueno, i en David sí, perquè són personatges que són el mateix... bueno, són monstres i àngels.
1: I àngels.
0: De fet, el Àngel Fígols fa d'un àngel. I bueno, és una obra que aparentment, bueno, és molt quotidià, és la trobada d'un pare... i un fill a l'hora de sopar, una escena que podíem, bueno, que ja

0: que podien, que és molt familiar, però després a partir de la visita d'un tal David, d'un xiquet, pues bueno, apareix com una situació bastant terrible, molt humana. Per mi l'obra crec que és parla de algo molt important, i és que les persones quan les fas mal, fan mal moltes voltes, i l'obra planteja per què no deixem de fer-nos mal els uns als altres. Esta gran cadena de dolor humana, bueno, i l'obra en el fons és una obra molt fosca, però és molt, té molta llum,
1: sí, perquè és lluminosa.
0: Té un gran anhel, i és, però per què no trenquem la cadena de dolor dels uns cap als altres? Per què no? Sí. Perquè clar, si la gent patís, si la gent...
1: farà patir.
0: Farà patir, no tots, perquè hi ha casos de persones increïbles que han patit tot el temps i després són molt luminosos. Però clar, moltes persones que fan mal és perquè els han fet mal. Ah. I esta memòria de dolor, d'abusos, i l'obra, crec que per lo que ha arribat, és perquè també parla de la misericòrdia, de la necessitat d'entendre d'entendre a l'altre. Bueno,
1: fins i tot quan l'altre t'està fent mal. Intentar entendre l'altre, fins i tot, o sobretot, quan et fa mal, intentar entendre per què t'està fent mal, no?
0: Crec que el teatre té molt d'això, de poder veure a l'altre, entendre la complexitat, la complexitat humana, per poder també canviar-la, clar.
1: Paco, se n'aniríem un cap de setmana en tu per a escodrinyar en la teua obra i en eixe cap que tens prodigiós, però clar, tu saps que la ràdio té aquestes coses de segons, que 60 segons fan un minut. Què estàs fent ara? Que tinc entès que estàs embolicat en un altre sarau.
0: Pues sí, ara estic en la nova obra de l'Hongaresa, i és una obra que, bueno, que ja porta molts anys treballant, i és a partir del Quijote. Bueno, i bueno, faré en tres actors. Jo cada vegada m'agrada molt treballar pensant en grans actors, amics i col·laboradors, i en este cas treballaré, és una obra per a Àngel Fígols, per a Pep Ricard i per a Lola López. Y bueno, y es una obra que aparece el Quijote, aparece Cervantes y dos poetas. Y bueno, y también es una obra que torna a hablar de los anhelos humanos, de la necesidad de una cuarta salida del Quijote, que cree que necesite Mara, y hay algunas tiranías al món que si Cervantes despertara diría, bueno, pues hay que volver a sacar el caballo y el burro, y hay que contra, y bueno, es una obra que parla de això, de bueno, què passaria si Cervantes apareguera ara i apareix en el cap d'una poeta, de dos persones de la nostra època, i és el sentiment cervantino que sempre l'he tingut ahí present, i tenia moltes ganes de fer una obra sobre poetes i sobre Cervantes. I bueno, además es que yo vas a néixer el mateix dia que Cervantes.
1: Ah, sí?
0: I sí, i ma mare, de segon cognom, és Cervantes, digo, bueno, pues algo
1: alguna cervantino. Alguna cosa haurem de fer, no? Alguna cosa haurem de fer.
0: Bueno, i no tinc res jo de Cervantes, però bueno. I l'obra, además, estarà acompanyada, esta aventura, per una pel·lícula, perquè Javier Quintanilla, que és un gran cineasta valenciano, vol acompanyar, com vol fer, a partir d'esta obra tan quijotesca, perquè fer teatre és molt quijotesco, pues vol fer com un documental pel·lícula a partir d'esta obra de teatre, i també parlar de la companyia hongaresa, però sobretot de lo que suposa ara, en el segle XXI, tindre una companyia de teatre, d'una companyia de
1: tants anys. La veritat és que sí, La veritat és que un poc quixotesc sí que és quan veus quina és la realitat, com van augmentant les ajudes, com augmenten les gires cada volta més llargues en els teatres públics. Vull dir, tela marinera. Doncs, Paco Zarzoso, no saps com t'agraïm que hagis atès l'hora de la cultura, que tingueu un bon i profitós estiu. L'enhorabona, novament, per eixe premi, sobretot perquè vos deixareu el públic bocabadat com cada volta que pugeu a l'escenari en l'Hongaresa. Una abraçada molt gran. Se n'anem també amb Jesús Salvador Chapi, que sabem que és el músic de la

I amb Jesús, Salvador Chapi i aquestes tres notes per una samba, fem dos apunts d'agenda perquè paga la pena. Recordar-vos, el Festival de les Horts a l'Hort de Montesinos de Picanya ens proposa a les 8:15 d'avui Onomella. I a les 9:15, Marta Estal ens presenta No Diva, un enginyós espectacle d'autoficció en to humorístic sobre la precarietat dels artistes emergents, que va ser la revelació del darrer Russafa Escènica, Festival de Tardor, que ha estat guardonat amb els premis de dramatúrgia de la Fundació SGAE, el primer premi Llavor, a més de ser un dels tres premis de la Mostra de Teatre d'Alcoi. I això serà avui mateix, a les 9:15, a Picanya, a l'Hort de Montesinos, dins el Festival dels Horts. A les 9 de la nit d'avui, en el Loco Club, actuaran Novus, que presenten Todo Roto, i Wet Iguanas amb Ales de Piedra. L'Aula d'Arts Escèniques de la Nau de la Universitat de València programa per a demà Si les cariàtides alçaren el cap. Pobres persones, a saber el que farien. La funció està representada pel grup de teatre de gent gran de la Universitat de València. Demà, a les 8 de la vesprada, igual com avui, podeu anar al teatre Mamma Mia, al Teatre Olímpia, La Ternura, al Teatre Thalia, Ser Grandes en Japó, de la que en parlàvem al programa justament ahir, a la Sala Carme Teatre, i Raquel Herbàs, a l'octubre, dins del cicle Nit de Monòlegs. Per últim, demà a les 8:30 a la Sala Jerusalem hi ha un concert que no vos podeu perdre, un dels millors treballs discogràfics que hem conegut en molt de temps. Presentació al públic de la tornada de Badlands, que presenten el seu nou disc, San José. Escoltem este despedida que ens van cantar en directe.

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana.

0: I ara són les 7 i 35 minuts. Parlem de pedagogia. I ho fem arran la publicació del llibre Moments estel·lars de la història dels valencians. És un llibre de Daniel Salvador i Txema Gil. Daniel i Txema són professors de geografia i història de secundària amb dècades d'experiència. En el cas de Txema, a més, és president de l'Associació Valenciana de Professorat de Geografia, Història i Història de l'Art. Quan vaig rebre el llibre, vos he de confessar que jo vaig pensar, home, doncs es tracta d'un llibre d'història contada d'una manera amena, no? És el que podíem pensar. Doncs no és així. Els moments estel·lars són històries dins la història, relats de personatges que ens arriben com tants altres de la narrativa en valencià. Pot ser emulant aquells moments estel·lars de la humanitat, de Stefan Zweig, dels anys 20 del segle passat, els autors novel·len passatges de la nostra història. Això sí, no de la humanitat, de la nostra humanitat, la humanitat valenciana. Des de la prehistòria a la Guerra Civil, passant per l'Imperi Romà i tantíssims altres. Volem que ens donen les claus i ens conten com han fet este llibre i per què. Dani Salvador, Txema Gil, molt bona vesprada. A veure, el llibre que heu publicat ens diu a la contraportada que és un aliat perfecte per a l'ESO. Això ja està donant-nos pistes, no? Que ve a reforçar l'assignatura, no? Això es fa necessari, aquest reforç?
1: Sí, sí. La lectura és una de les coses que els nostres alumnes de primeres de l'ESO, que és un poquet el que està dedicat de 12, 13, 14, bueno, practicant de tot l'ESO, és una de les assignatures pendents, perquè cada volta se llegeix menys, o almenys és lo que la sensació que a nosaltres ens dona. I volien combinar el foment de la lectura, tractar de fer relats curtets que se pogueren llegir en una sessió de classe o com a molt en dues sessions, per a que el mestre poguera aprofitar aquests relats per a
0: matar dos pardals d'un tir.
1: Exactament, fomentar la lectura i treballar després, pues, això, la temàtica pròpia de l'ESO. També la temàtica dels relats és una temàtica relacionada amb el currículum valencià. Sí. Normalment en història pues, comences en la prehistòria, en Egipte, Mesopotàmia, però i al final del tema, quan s'agafa un llibre de text, en l'última pàgina se parla de la història dels valencians. Això és una cosa que nosaltres sempre...
0: Ens I apareix el guerrer de Moixent.
1: Exactament. I ens ha donat una miqueta de ràbia i volíem pues, d'alguna forma potenciar aquesta part de la nostra història, posar-la en valor i fer-la atractiva per als xiquets.
0: Quins problemes té un professor d'història?
1: Uf!
0: Diu, uf! Quants dies tenim?
1: Tira-li, Dani.
2: Tira-li. És que la meva opinió és una mica diferent, perquè jo considero
0: que... I si dic que no em
2: xoca? M'ho crec. Bueno, abans que res, m'ha encantat el que has dit al principi del llibre, perquè m'ha recordat molt a lo que li ha dit el tribunal azarzoso de la seua obra. Has dit coses del nostre llibre que, ostres, no ho havia pensat així.
0: Però si no he dit res...
2: La descripció que has fet del llibre
0: sí?
2: M'ha agradat molt. Ah, he de dir-te que, sí que m'ha agradat molt. Perquè també Zarzoso ha dit una cosa que jo, de fet, me l'ha notat mentre estaves en l'entrevista, que Zarzoso ha dit que se té que matar a l'autor. Jo considero que a partir del moment, crec que Txema està d'acord, el moment a partir del qual escrivim això ja no mos pertany. Ja pertany als professors que ho van utilitzar.
0: I que poden anar amb...
2: Claro. I que ells moltes voltes, clar, ara estem començant a tindre feedback. Aleshores, bueno, feedback, retroalimentació, palabros anglesos que desgraciadament... Correcte. Sí. I moltes voltes mos està començant a passar de que te diuen coses que no ho havia vist...

0: no ho havia pensat. Aleshores, quan me dius problemes que te trobes en un professorat, pues bueno, jo considero que la problemàtica és tot allò que ve de part de la institució, de part del, podríem dir, del poder polític, de part de l'encorsetament, però jo crec que Xema coincidís en mi de que som uns autèntics afortunats, que treballem en gent que està en plena formació i que, junt del discurs del victimisme, en realitat això és una oportunitat per a parlar, per a contactar amb professors, per a contactar amb alumnes, per a difondre el que heu dit al principi del nostre patrimoni, que en els llibres de text queda com...
1: Perquè, clar, a veure, jo és que això no ho sabia fins que vaig tindre filles adolescents en l'edat de l'ESO. Jo deia, però no estudieu història nostra?
2: Sí, però s'estudia al final.
1: Mama, no va per la Pau.
0: I el
1: quan arribes a batxiller...
2: Sí, bueno, no entra
1: en la Pau. I qui ha dit que no entra en la Pau? Vull dir, però com pot ser que continuem sense conèixer la nostra història com deuríem?
0: Puc contar una anècdota que dius?
2: Sí,
0: de...
2: Vale. Com si estigués en ta casa.
0: Venga. El company Xema i jo hem fet molts projectes junts. I un dels projectes que farem, arran del currículum dels valencians, nosaltres hem elaborat projectes per al Ministeri d'Educació.
1: Val.
0: Vale. Aleshores, en el CD que n'intec, nosaltres elaboràvem i jo vaig tindre certs problemes en el coordinador. Jo he elaborat continguts sobre, perquè està el decret curricular, i després una espècie de concreció que són una sèrie de materials que elaboràvem. Ell va elaborar materials, o sigui, Xema, i a banda va estar de coordinador. Jo vaig simplement elaborar.
1: Sí.
0: I tenia problemes, clar, una persona de Madrid, i a mi me tocaren continguts sobre l'edat mitja. I, clar, si parlaves la formació de la corona de Castella, totes les urraques i tot genial. Però en el moment s'està riguent perquè sap el que ve ara. Claro. Todos los alfonsos, todas las urraques. Però el moment en el qual la formació de la corona d'Aragó i començaves en els guifres, en els... Enseguida Violant. La resposta era no estem fent una història local. Claro, quina idea se me quedava a mi?
1: Ha de ser molt dur ser professor i que te diguin això,
2: sí. I més si t'ho diuen des de Madrid.
0: Claro. Quina és la idea? La història de Madrid, Castella, guió, Espanya, és la història universal. La història dels valencians és una història local, quan en realitat jo crec que totes les històries són històries locals.
1: Clar.
0: Totes.
1: Local de Madrid.
0: Local de Amberes, local de...
1: O universals. Nosaltres, també, la corona d'Aragó també va ser
0: claro,
1: universal.
0: I únicament lo local és universal, en la meva opinió. És autèntic.
1: Clar. Això ho tenia molt clar.
0: I crec que se veu prou en el
1: Fellini,
0: llibre.
1: Fellini feia històries locals de barris de Roma, i per això el seu cinema és universal.
0: Claro, per això és universal.
1: Perquè tots vivim en un barri que no és de Roma, és del teu poble,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: al final
0: sí.
1: Tenim les mateixes condicionals.
2: Sí, les històries són universals.
0: Woody Allen,
2: sí,
0: són històries de... Fa costumbrisme de barris de Nova York.
1: Clar, clar.
0: És costumbrisme pur i dur, i per això mateix és universal.
1: Uh-huh.
0: Perquè està incardinat en...
2: Nosaltres amb aquest llibre el que volíem era donar una ferramenta més al professorat, fonamentalment. Ahir hem tingut una discussió entre... Ell volia fer un llibre per a el professorat i el nostre...
0: Els prescriptors, el nostre, sempre dic que el prescriptor era, és el professor.
2: I jo sempre pense en l'alumnat quan faig el relat. És a dir, i aquesta combinació és el que fa el llibre pues, una miqueta millor. Perquè...
1: Voleu que afegisca un tercer element?
0: Sí, claro.
1: Jo després de conèixer el llibre, de fet crec que ho dic en algun moment, ho he posat pel guió, pensa en les famílies, no sabeu el que és Mama Ajuda'm.
2: Sí.
1: En contagrar de la història dius, ostres, que bé, vaig a contar-li una pel·lícula que vaig a quedar-me a gust, però entenc que hi ha molta gent que dius espera, que tinc que fer-me un Google que no sé de què estàs parlant-me. Sí. Aleshores és un llibre fantàstic per a les famílies, per a poder ajudar els seus fills, no?
2: Sí, i a més, com estan basats en el nostre patrimoni, també és una invitació a poder anar
0: a
2: visitar-lo, a viatjar-lo, i de fet és una de les propostes que tenim de cara a l'any que ve, quan fem els nostres alumnes, és dir-los, mireu, hi ha un relat sobre Moixent, sobre Elx, sobre Dosaigües, aneu a la família, inclús fem algun treballet, fem alguna coseta en fotografies, algo manual, no? Perquè
0: de fet,
2: això és la nostra intenció.
0: He de dir que és que se ho hem passat pipa, hem disfrutat com a gorrinos,
2: sí,
0: perquè
2: sí.
0: Hem anat a la Cova Negra, hem anat a buscar les pintures rupestres, que hi havia unes que no n'hi ha manera de trobar-les per la partida de la Canal Perdudes de Dosaigües,
2: has
0: anat a Moixent, a les Alcusses,
2: a Elx,
0: vull dir, a Elx, que vam anar a un congrés de professors...
2: A l'Almoina...
0: Claro, és que vull dir, hem disfrutat moltíssim en l'elaboració, i de fet és formar part d'un projecte més ampli, més ambient.

0: viciós, perquè està centrat en primer de l'ESO, però la idea és
1: traure,
0: claro, sí, segon, tercer i quart.
2: La nostra intenció és fer quatre llibres, un per a cada nivell educatiu, primer, segon, tercer i quart, perquè la història està distribuïda.
1: I per què heu triat els temes que heu triat en este llibre? Perquè m'imagino que tenen que veure amb això del currículum.
2: Sí, el currículum en primer de l'ESO és la prehistòria i la història antiga. Sí. En segon és la medieval, en tercer és la moderna i en quart ja és contemporània.
1: Ahí tindrem el lío.
0: Oh. Exacte. No, lío sempre podem tindre.
2: No, i nosaltres el que fem és donar idees, pues jo que sé, com està inspirat en esbaix, com has dit al principi, que és moments estrellats de la història de la humanitat. De fet, el títol és el mateix.
0: Jo personalment l'odio.
2: Era el mateix. Era...
1: Tu l'odies? Sí.
0: Després perdrem subscriptors quan si dic la meva opinió. Sobre...
2: A mi m'encanta.
0: Jo l'odio. Ahí està la gràcia.
2: Exacte. El que fèiem era un poquet buscar a veure què és allò més significatiu dintre de la història dels valencians o patrimonialment i relatar-lo, fer-lo atractiu per a l'alumnat. I clar, per a fer-lo atractiu, què hem fet? Pues hem tractat de buscar personatges que siguin de l'edat més o menys de l'alumnat, combinat amb personatges adults.
0: Clar,
2: i
0: moments de canvi,
1: això és
0: sobretot.
1: Fantàstic, perquè els protagonistes tenen l'edat dels lectors.
2: Exacte. Molt de diàleg, molt protagonisme femení, que també que pensem que és una cosa molt interessant, sobretot en la historiografia actual, i històries que estigueren vives, és a dir, que no foren relats ni massa llargs, perquè n'hi ha uno que és un poquet més llarg, però normalment no són relats que se poden llegir això, en una horeta, horeta i poquet, i després treballar-los, i inclús això, convidar-los a fer la visita, convidar-los a investigar una miqueta més, és a dir, que això és un poquet la idea, espera haver-ho aconseguit.
0: De fet, hi ha moltes pàgines que a mi me recorda lo típic quan li dones la verdureta al xiquet, que li l'amagues. N'hi ha moltíssima informació en molts relats que fins i tot se poden gastar en, com a ampliació en determinats temes.
1: Per exemple, en l'abric de la parella ens porteu de passada, no de passada, arranca ahí, no? Per l'escola franquista.
0: Oh, sí.
2: Sí, que
1: home, que ben portat escola, està, no? Que ben portat, no?
0: Prehistòria i la repressió que va
2: jo
0: patir.
2: Jo crec que va començar primer per ahí i després ja va fer lo de l'abri de la parella.
0: Sí. És que donar la casualitat, bueno, jo tinc vinculació en el poble, en Dosaigües, la meva família per part de mare ve d'aquest poble i són unes pintures rupestres que jo coneixia. I bussejant per internet me vaig trobar que dos persones, Maria i Rosario Jimeno, l'any 41, van descobrir les pintures rupestres de l'abric de la pareja i del ciervo. I aleshores
2: són personatges reals.
0: Claro, són personatges reals.
1: Ostres.
0: I a partir d'ahí, claro, vaig començar a mirar tesis doctorals, mestres republicanes, els judicis, la depuració sistemàtica al nostre ofici. El nostre ofici és que és un ofici molt, entre comentes... Sí. Polític.
2: Nosaltres som conscients de que els relats són inventats, vull dir, la literatura té que ser entreteniment, però sí que és de veres que com a mestres d'història que som, hem tratat de ser lo més fidel possible a les
1: història,
2: dades,
1: claro,
2: a les persones, als personatges i als fets. Per exemple, en el relat de Dani ha triat dos personatges reals i a partir d'ahí, evidentment, pues, els diàlegs i tot això són inventats.
0: El de la Fundació de València, la persona és real.
2: Correcte.
1: L'arqueòleg. Ara que dius de la Fundació de València, un dels entre les històries del llibre hi ha els fundadors de València i hem volgut gravar, escoltem un breu fragment de com arranca este capítol.
3: Al principi de tot els fugia. No quedava ningú dels meus. O estaven morts o marxaven en llargues fileres cap a l'esclavitud. Tot va ser devastat. Estava a soles, tenia fam i un tall sagnant a la cara. Durant dies vaig estar amagada, amb por als soldats, als llops i als gossos salvatges que es menjaven els morts. A més, era incapaç de trobar aliment al bosc. Finalment, la gana va guanyar la prudència. Em vaig decidir, vaig anar fins al campament, vaig travessar el raval de tendes que hi havia a l'exterior i vaig creuar les portes de la palissada. Ningú va reparar en mi. Era massa petita, insignificant, semblava invisible. Una dona em va donar alguna cosa de menjar. Jo era un ésser més entre aquelles fileres de tendes, on sempre hi havia moviment i es parlava a crits. Com un gosset espantat, em vaig arrimar al campament i com a tal em van tractar.
1: Hem volgut volgut afegir èpica amb la música de Gladiator, que això no està en el llibre, però ja s'ho podeu imaginar.

0: Què li passa a aquesta xiqueta?
1: Mira, vull dir una cosa, Txema ha dit una cosa superbònica abans, que és que em vull ficar nom, donar protagonisme a les dones. Si te fixes, en este relat, les protagonistes són dos dones. Mm. No tenen nom. No tenen nom.
0: Per a que tinguin el nom que calga, no?
1: No, perquè les dones en la història han estat amagades i no tenen nom. I si te fixes, n'hi ha un detall, que una de les dos protagonistes té un esclau. L'esclau té nom. En canvi, la propietària de l'esclau, que és dona, no en té de nom. Vull dir, estava fet en tota la idea.
0: És de veres,
1: per la invisibilització.
0: Les dones no hem existit, no hem fet la història.
1: En la història. Sempre heu sigut un subjecte passiu de la història que hem escrit, els homes. I en este cas en concret va néixer així.
2: I en este cas l'hem escrit homes, però sí que tenint en compte que hi ha que canviar d'alguna forma la forma de relatar la història.
0: Perquè a més la història, això és mentida. Vull dir, sí, i vosaltres sí, sou historiadors.
2: La meitat de la humanitat la meitat és femenina. Alguna
0: cosa faríem les dones en la història.
2: I coses bé, i coses... Tampoc, també, però, vamos, igual que els homes.
0: Efectivament, efectivament.
1: La prehistòria, les societats eren matriarcals, per exemple. Això és una cosa que moltes voltes en els llibres de text apareix l'home casant i la dona apareix en la cova, quan és absolutament fals.
2: En un dels relats que tenim també, el de Moixent, del cavall, o sigui, el guerrer de Moixent, perdó, és una societat matriarcal, la dona és la que transmitia el patrimoni, això se reflexa, i els homes se dedicaven a batallar, que era el que feien, a fer el bruto.
1: A fer el bruto.
2: Exactament, i al final, qui té seny era la dona, la que arrelava la societat.
0: La que teixia, de més xarxa,
2: exacte,
0: no?
2: La que li donava fundament, no?
1: I la que transmitia, lligam familiar, no?
2: Lligam i el patrimoni, les dues coses.
1: Claro, sí,
0: vull dir que
1: la
0: també
1: societat.
0: Estava justament, vos escoltava i dius, també és una... És una eina important des de les aules d'història, no? Dels instituts, en aquest primer de l'ESO, que ja comencen a haver generacions que tinguin clar que les dones i els homes han fet la història.
2: Sí,
0: no?
2: Jo enganxant una miqueta la pregunta que has fet al principi de quins problemes teniu en les aules d'història, és precisament això. Els nostres alumnes, o per lo menos és la sensació que jo tinc, estan per fer, que això és una oportunitat que tenim, que ho ha recalcat Dani, però també estan una miqueta apàtics, com que no els importa el seu entorn, estan en una mena de bombolla, no? que és una miqueta irreal, perquè després si és al món de veres i les coses són diferents. I volem també acostar d'alguna forma experiències de gent de la seva edat, d'altres èpoques que han viscut d'una forma diferent, que s'han esforçat, que han tingut que fer un esforç molt gran, que han viscut altres realitats i entre altres realitats una societat matriarcal, per exemple, i una societat patriarcal, perquè el relat, per exemple, en el que està parlant abans de la Guerra Civil, que el primer que comença, sí, les dones estan
1: absolutament.
2: I tenen molt de problema a l'hora de tirar cap endavant per diverses situacions que hi ha que llegir en el llibre.
1: I abundant el que ha dit Txema de la bambolla també, no ho han comentat, però un dels objectius fonamentals era veure si són capaços d'arrencar-los per una estona dels dispositius electrònics a les criatures, de les pantalles, i a veure, de 6 relats, algú no té que tocar-te la fibra, algú té que aconseguir que abandones un rato les pantalles, com el personatge, exacte, com el xiquet del sisè conte, és el del...
2: Sí, hem tractat de fer sis relats, un primer relat que era de la prehistòria, perdó, un segon relat que era del neolític, de quan comencen la gent a caçar i la cosa canvia.
0: Que complicat és això per a una criatura.
2: Sí, però...
0: Mama, què és això? La revolució, això què és? De dir, que no anaven... Que no és que avui van fer una revolució, aquestes persones.
2: Sí, sí, no era d'un dia cap a l'altre, sinó que avui en dia la revolució francesa, que d'un dia cap a l'altre va canviar. Mentira, no va canviar. Són processos. I és una de les coses que ens interessa, explicar el procés de canvi, no? I hem tractat d'agafar els relats en aquests moments de canvi, no? Perquè pensem que les fronteres està la realitat, està la xitxa. I això sí que ens interessa molt a l'hora de seleccionar. I també després hem fet relats d'un altre tipus, no? Tots, n'hi ha batalletes, sí, n'hi ha relats de inclús moderns, o sigui, actuals.
1: Sí,
2: l'últim relat, per exemple, que és un passeig per l'Almoina, per el jaciment valencià de l'Almoina, és un abuelo que va amb el seu net a fer un treball, l'acompanya la seva amiga, i el net està en la pantalleta, en els
0: en
2: iPods,
0: els cascos,
2: en el videojoc, i precisament és el seu iaio, que és un arqueòleg retirat, el que l'acosta d'alguna forma, l'excusa de fer un treball, a una realitat diferent, paral·lela, interessant, i que al final, bueno, en aquest arqueòleg n'hi ha molt de mi, també, perquè... Ja
0: vull... Home, però tu no vas en el teu net, a l'almoina.
2: No, però m'agradaria estar jubilat ja, això sí. Això és broma, eh?

0: Autocrítica el...
1: com a professors. Fes-la, fes-la.
0: Sí, pues sí, totalment.
2: Vols dir?
0: Era sí. Si una assignatura considero jo que n'hi ha vida, passió, guerra, economia, que mitjà...
2: Amors, que desamors.
0: Sexe, n'hi ha absolutament de tot. És la nostra, és la història. En canvi, n'hi ha certa tradició de memoritzar, de nomenar sense explicar, com per exemple passa moltes voltes en molts informatius. Jo en els informatius, no en els d'esta casa, conte que diuen les notícies però no t'expliquen per què. Atentat en Somàlia. I dius, qui? Per què?
2: D'on venim?
0: Claro, i jo
2: que tu eres antic, com jo, de quan el periodisme antic començava per ubicar-te.
0: Claro,
2: el
0: context.
2: El context.
1: I el context és el més important, més que la història.
0: I és que fins i tot jo considero que nosaltres dos som de l'últim any del Pla B i van ser companys de carrera. De primera a tercera estudiàvem geografia, història i art. Després de nosaltres la gent s'especialitzava en geografia, en història i en art. I després, en la nostra praxis educativa, tens que donar les tres matèries. Jo considero que tal com està enfocada la nostra carrera a la praxis educativa que te trobes després en les aules, exigís per part del professorat un esforç molt gran. Perquè te trobes, en primer i en tercer, que tens, per exemple, jo he fet història de l'art.
2: I has de donar geografia.
0: Claro. Claro, que he donat mínims crèdits i aleshores la gent se té que formar. Per això t'he dit que moltes voltes el problema que tenim no són tant els alumnes, sinó moltes voltes és allò que exigeix l'administració, l'elaboració dels plans d'estudi...
2: Posa-li un poquiu de sentit comú.
0: Per exemple. O fins i tot currículums més... Obert.
1: I després hi ha una tendència també entre la comunitat educativa que convertir al professor en una mena d'animador, de showman, no? I moltes vegades és de veres, no? És que tienes que motivar a mi hijo. Bueno, yo, el teu fill que venga a motivar de casa, vull dir, jo el que tinc que fer és ensenyar-lo. I a través de la meva forma d'ensenyar i les històries que jo li conte i la forma que jo puga tindre de fer-lo més o menys atractiu, entrarà la motivació, però no tinc que fer jo un show així per a contar-li...
0: Tot i que el producte és el professor. El producte final som nosaltres. El producte final és el professor. Allò que compra l'alumne és el professor. O sea,
2: no, totalment.
0: I, a més, en este cas, la forma és el fons.
1: Nosaltres tenim una associació que l'has nomenat abans, que és la de professorat de geografia, història i història de l'art, que precisament el que busquem és fer congressos per a compartir experiències educatives i el que fa Dani en classe, el que fa jo, el que fan altres quasi 50 mestres de tota la comunitat valenciana, i això és retroalimentar-se, això és el que hi ha que fer comunitat, perquè un mestre d'història moltes vegades se fa còmode, no? En algunes ocasions
2: repartisc
1: i continua repartint-se el mateix,
2: i
1: me vaig a ma casa i me vaig a futbol i a jugar a les cartes amb els meus amics. No, hi ha que tindre també una miqueta d'ambició, no? Un professor ha de llegir sempre, o sea, no ha de deixar de dependre mai de la vida. Un professor que diga que se acomode no és un bon professor. El professor ha d'estar en formació contínua, ser professional.
2: I això podríem dir-ho d'un professor, d'un periodista...
0: D'un forner.
2: O d'un llanterner. Correcte. o de... No hi ha res pitjor que acomodar-se. Bé, hi ha coses pitjors, com per exemple que les hores tenen 60 minuts i això ens cau
0: no
2: sempre com una llosa al damunt un dia i un altre de dilluns a divendres.
1: Un altre dia,
2: i tant. Avui hem conegut dos professors que discuteixen entre ells, però que fan llibres fantàstics i meravellosos. Ja sabeu, Moments estel·lars de la història dels valencians en l'editorial Reclam ha estat pensat per reforçar l'aprenentatge de la història de l'ESO. Tot i això, si teniu adolescents a casa, jo us recomano que vos feu amb un exemplar, perquè també com a mares i com a pares vos ajudarà a compartir amb elles i amb ells el gust per la nostra història universal, la història universal dels valencians. Dani Salvador, Xema Gil,
0: moltes gràcies.
2: Moltes gràcies. Ens n'anem a eixa escola que afortunadament ja no existeix i que cantava l'Ovidi Montllor, l'escola de Ribera, on el Crist presidia i no te'n podies eixir un mil·límetre de la ratlla. Una abraçada i gràcies per estar amb nosaltres.
0: Un plaer.
2: I ja ho sabeu, ens n'hem d'anar. Tornem demà quan siguin les 7 i uns minuts. I fins aleshores, recordeu, feu bondat o no.

0: boca.
1: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
3: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
4: Avui parlarem de quan la X no toca, però s'hi cola com si fora de casa.
5: I què li sembla això que ha passat?
6: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
4: No abuseu de la X. De la X no heu d'abusar.
7: Queda clar?
8: Clar que sí.
7: Sí.
8: Clar que sí.
7: Sí, tothom.
8: Molt bé.
4: En valencià, la grafia X correspon a diversos sons. Per exemple, quan sona com una K i una S sorda. Explica'm, expressió, explosió.
9: Bum!
4: També pot sonar com una africada alveolar sorda. Ch-ch-ch. Xiquet, xarop, xina. També pot sonar fricativa alveolar sorda. Caixa, peix... Per tant, hi ha molts sons per a una sola grafia, la X.
9: Vale o no vale?
10: Ah, vale.
4: Si a això li sumem que hi ha unes quantes paraules que comencen per EX i només unes poquetes que comencen per ES, així ja tenim l'embolic.
8: Ui, em fa mala panxa
4: i
8: tot, paio.
4: I s'obri la veda per a les faltes d'ortografia. Bon dia. Soc la policia de l'ortografia.
11: Quina ironia, quina cunyata.
4: Així vos deixo els quatre exemples possiblement més típics d'escriure EX quan s'hauria d'escriure ES.
12: Estava desitjant-ho.
4: Espoli, estendre, estranger, esplanada.
13: Oh.
4: Recordeu, la X fa bonic quan toca, però no la poseu com si fora julivert quan vos doni la gana.
10: Ah, vale.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio.
3: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
14: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
4: Exònims! Què són els exònims? Algú ho sap?
15: No!
4: Tranquils, no patiu, que ja vos ho explique. Un exònim és una adaptació tradicional d'un topònim.
5: Que diu que què?
4: És a dir, el nom propi d'un lloc en una llengua que no és la pròpia d'aquell lloc.
5: Ah, ara ho he entès.
4: Hi ha ciutats que tenim costum d'anomenar en la seva forma pròpia en valencià. Londres, Saragossa... Que ho diem així en lloc de London, Zaragoza o Córdoba. I com sabem quina forma convé utilitzar per a aquest topònim?
16: Depèn.
4: Molt fàcil. Si existeix el topònim adaptat al valencià, és recomanable que el fem servir.
17: Efectivament.
4: Però què passa amb els topònims amb doble denominació? Txan! No us preocupeu que és fàcil. En cas de tindre dos denominacions correctes, donem preferència a la forma en la llengua que estem utilitzant.
16: Molt millor.
4: És el cas de municipis del nostre territori en què quan parlem o escrivim en valencià optem per formes en valencià. Oriola, Sogorb, Xest...
18: Estupendo!
4: I si teniu dubtes, busqueu en manuals de toponímia com els de la BL o bé en el nomenclàtor toponímic valencià o bé en el nomenclàtor internacional. Això és tot per avui. Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
19: De tu a tu.
14: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
4: Avui parlarem dels apòstrofs. Els apòstrofs serveixen per a marcar elisions.
20: Vols dir?
4: És a dir, en una pronúncia genuïna del valencià hi ha certs sons que desapareixen quan una paraula entra en contacte amb la següent.
20: Missatge rebut.
4: Per exemple, ningú diu... Fa mitja hora que he arribat.
20: Això és una equivocació.
4: Sinó que de manera natural...

0: Diem, fa mitja hora que ha arribat.
1: És igual, amiga.
0: Com es pot observar, solen desaparèixer els sons més febles. Per exemple, la E àtona.
2: I és correcte!
0: Davant d'una paraula començada per vocal, apostrofem la preposició de, els articles i els pronoms en i es.
3: Això és de veres.
2: És de veres.
0: Per exemple, no és correcte escriure el home, sinó l'home.
1: Molt millor.
0: En canvi, quan no hi ha elisió, no hi ha apostrofació. I això és el cas de l'article femení singular quan va davant d'una paraula que comença per i o u àtones.
4: Que diu que què?
0: La institució, la universitat, la UNESCO...
4: Ah, ara ho he entès.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
5: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2. De tu

0: Catalunya.ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport. A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio DA. Cadena de valor.
1: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30, és moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És dijous, és 11 de juny i en este moment comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, ja saben, tenim una vesprada de ràdio en valencià i en directe que iniciem parlant de la més que prevista pujada de tipus d'interès que ha portat a terme el Banc Central Europeu. La institució ha confirmat fa només uns minuts que el preu dels diners puja al 2,25%, la primera pujada en 3 anys, i que arriba per a intentar frenar la inflació derivada de la guerra al Pròxim Orient. Ara bé, és anar per davant de la corba, esta decisió? Pot retallar massa el consum privat i portar ara un moment de desacceleració econòmica o indicadors com el PIB ho justifiquen? I com impacta això en els nostres productes a més bancs, com per exemple aquestes hipoteques variables? De seguida ho analitzarem tot. A més d'esta reunió d'avui del Banc Central Europeu, l'altra gran cita de la jornada és la inauguració del Mundial de Futbol 2026. Ja sabem que este és el Mundial més car de la història, amb el preu de les entrades absolutament disparat i sense cap lògica. Però a més, avui analitzarem l'impacte que té este esdeveniment en la nostra economia. Es calcula que 2 de cada 3 aficionats seguiran els partits des de casa, la qual cosa elevarà la seva despesa un 6%. En quins productes o en quins serveis? De seguida ho comentarem. I a més, també ens farem ressò dels Premis MIA 2026, organitzats pel Club de Màrqueting del Mediterrani, que es van lliurar a nit. Vos contarem qui han sigut els guardonats i veurem com el màrqueting transforma la nostra societat. Per acabar, també comentarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Ahir ho anticiparem i avui es confirma. Comencem el programa d'avui parlant d'eixa pujada dels tipus d'interès acordada per el Banc Central Europeu.
1: Fa solament uns minuts, el Banc Central Europeu ha anunciat una pujada de tipus d'interès de 25 punts bàsics, situant-los en el 2,25% després de quasi 3 anys de contenció. Esta mesura busca frenar la inflació en l'eurozona, que va escalar al 3,2% al mes de maig a causa de la crisi energètica derivada de la guerra, en un context que es debilita en el PIB regional, que ja va retrocedir un 0,2% en el primer trimestre.
2: En el plan hipotecari, l'Euribor ja anticipava la decisió i la seva mitjana mensual ronda el 2,8%, la qual cosa encarirà les quotes dels qui revisen la seva hipoteca variable respecte a l'any passat. Això farà que la banca revise a l'alça les seues ofertes comercials per a no perdre competitivitat tot i que es descarten mesures agressives.
1: Volem analitzar tot això amb Alejandro Ortolà, i és director de Desenvolupament de Negoci de Forinvest. Alejandro, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Alejandro, anem a lo més bàsic. Per què, per a controlar la inflació, es pugen els tipus?
3: Bueno, básicamente la herramienta de los tipos de interés, que es la herramienta que tiene el Banco Central Europeo, lo que consigue al subir tipos de interés es pues ralentizar un poco el ritmo económico, ¿no? Uh-huh. Se consume y se invierte menos, se disminuye un poco la demanda de bienes y servicios, las empresas tienen más complicado subir precios, con lo cual al final es como si, por poner un ejemplo sencillo, como si estuviéramos tomando vitaminas, vamos un poco acelerados, nos retiran un poco de las vitaminas y baja nuestro ritmo un poco, ¿no?
1: Una imagen
3: baja nuestro ritmo, sí. Consumimos menos, los precios tienden a contenerse más.
1: I en este sentit, tinguent tot això en compte i sabent que veníem de fa apenas 4 mesos, era completament impensable o no estava previst una pujada, quasi al contrari, ¿està justificada esta pujada de tipus o baix el teu punt de vista s'han avançat massa al moment?
3: Pues muy buena pregunta. Lo mismo le preguntaba hoy a Christine Lagarde en la rueda de prensa y la verdad es que yo no lo tenía muy claro, ¿no? Sí que es verdad que la inflación en mayo subió al 3,2% y el mandato que tiene el Banco Central Europeo es controlar la inflación, que no se desmadre la inflación. Claro, en un contexto en Europa donde quizá los países más fuertes son los países de la Europa del Este y España, me refiero en el sentido de crecimiento económico, pero es que claro, si nos vamos al 2025... Francia apenas subió un 1%, Alemania un 0,4%, y en este último trimestre economías tan grandes como la francesa están cayendo un 0,1%. Con lo cual, está justificado por el tema de la subida de precios estrictamente, por el tema de crecimiento económico, desde luego que no, que puede incluso hacer un poco de daño. Con lo cual, yo creo que debe haber habido mucha discusión hoy en el Banco Central Europeo sobre si era conveniente o no subir tipos de interés.
1: Clar, en este sentit, què anem a notar? O com anem a notar esta pujada? Com es van a encarir les hipoteques?
3: Sí, ahí sí que hay que decir que es verdad que es una subida moderada. Venimos de un 2% a un 2,25%. Y bueno, pues para que nos hagamos una idea, ¿no? Una hipoteca media de unos 150.000 euros a 20 años se va a encarecer en el entorno de 19-20 euros al mes, en lo que supondría que al final por la factura de la hipoteca he acabado pagando 240 euros más al año, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues sí que es una cantidad pues que ya siempre que te la encuentras a favor pues da mucho gusto y ayuda a, pues mira, este gasto que no iba a tener me sí. animo a hacerlo, ¿no?
1: Exacto.
3: En cambio aquí pues puede hacer que frene un poquito también la concesión de préstamo, pero bueno, realmente seguimos en entornos de tipos bajos de interés y con un Euribor por debajo del 3%, ¿sí? Claro. Más allá de ese 3, pues ya sí que podríamos empezar a pensar que puede enfriarse la economía más.
1: Claro, en este sentit estaves comentant això, no? Que podria notar-se també a l'hora de concedir aquests crèdits. Creus que això gelarà una miqueta el mercat de la vivenda?
3: Sí que debería hacerlo, porque todo lo que sean subidas de tipos, lógicamente muchas de la gran mayoría de las viviendas, aunque ahora muchas se compran al contado, pero la gran mayoría van con financiación. Entonces, si se encarece la financiación, los tipos son más altos, lógicamente al final hace un poquito más difícil el acceso a la vivienda uh-huh. y los precios deberían contenerse o moderarse, que es en definitiva un poco también una medida que no es específica para el precio de la vivienda, pero que desde luego puede afectarle también. Uh-huh. Subidas de tipos, desde luego, deberían afectar a una bajada del precio de la vivienda o por lo menos a una contención del precio.
1: Uh-huh. Y si ya busquem la lectura més internacional d'això, com situa esta pujada de tipus a l'euro davant el dòlar? Perquè recordem que la Fed té la seva reunió, si no recorde mal, el dia 17, la inflació, vam conèixer ahir la xifra, va créixer al 4,2% als Estats Units. Què passarà?
3: Sí, la inflació en Estats Units està més alta, al 4,2, les està impactant més tot lo tienen un mercado laboral también más estrecho, donde pueden tirar de menos gente. Uh-huh. Y los tipos ahí están todavía más altos, en el entorno del 3,50-3,75. A nivel cambio de divisa no debería ser un problema, euro-dólar, dólar-euro, porque seguimos con los tipos en Europa mucho más bajos que los tipos en Estados Unidos. En ese sentido no veo mayor problema. El problema es quizá que, bueno, ha habido presiones por parte de Trump para sí. que la Reserva Federal bajara tipos de interés, pero lo va a tener muy difícil con el nuevo gobernador Kevin Warsh, porque la inflación realmente se ha disparado allí más, al 4,2, con lo cual van a tener más difícil esa bajada de tipos de interés.
1: Estarem molt pendents de com evolucionen allí els tipus, sobretot per aquesta controvèrsia que existeix en les pressions que Donald Trump porta fent a la Fed en els últims mesos per aquesta baixada, una baixada que, segons les xifres, seria quasi impensable. Alejandro Ortolà, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Molt bona vesprada. Adéu.
3: Bona vesprada. Adéu.
2: I sí, avui en Cadena de Valor es torna a parlar de futbol. I és que la inflació va de la mà en el consum privat i en aquest sentit avui és la inauguració del Mundial de Futbol. Deixant de costar les xifres macro que fan que ja siga el Mundial més car de la història, l'inici del Mundial de Futbol impulsarà un notable increment del consum en les llars, ja que 2 de cada 3 aficionats seguiran els partits des de casa. I això elevarà la seva despesa en un 6%. Segons la consultora Wall Panel, Els productes més demandats per aquestes ocasions seran els refrescos, els embotits i els plats preparats com pizzes o ensalades.
1: Els aficionats més acèrrims registraran els majors pics de consum, incrementant fins a un 16% les seues compres en refrescos en la llar i un 46% en el consum de combinats si opten per eixir. Per altra banda, els aficionats menys interessats elevaran la seva despesa domèstica un 4%, destacant de forma molt especial el consum de vi, que creixerà fins a un 30%.
2: Els bars també es beneficiaran de la competició i preveuen augmentar la seva caixa fins a un 30% els dies de partit, amb ingressos que podrien aconseguir els 130 milions si Espanya arriba a la final. Per aprofitar l'esdeveniment, els locals ja preparen menús tancats i promocions de begudes, mentre que els restaurants confien en un servei a domicili per a mitigar la caiguda de reserves.
1: I parlem ara de vivenda, perquè durant el primer trimestre de l'any 2026 el nombre de qualificacions definitives de vivendes protegides va augmentar un 74% respecte al mateix període de l'any anterior, aconseguint 5.215 unitats més. Segons el Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana, esta dada multiplica per 9 els resultats de l'any 2018. Així mateix, es van iniciar 4.048 habitatges protegits, la qual cosa suposa un increment del 24% i la seva major xifra registrada en els últims 14 anys.
2: Quant als

0: Promotors d'habitatge protegit, el sector privat va liderar l'activitat amb el 58,9% del total, és a dir, arribant a les 3.123 unitats i un creixement superior al 43%. Per part seva, la promoció pública va aportar més del 40% restant amb 2.092 habitatges, una xifra que aconsegueix duplicar els registres de l'any passat. Paral·lelament, l'habitatge lliure també va experimentar un avanç en iniciar-se al voltant de 35.000 immobles, que suposa un 12,7% més.
1: Hem de tindre en compte que veníem de nivells molt baixos, però en este sentit, des del govern afegixen que en este trimestre no sols es va consolidar el repunt de la construcció, sinó que a més es va aconseguir la millor dada de licitacions d'habitatge públic de tota la sèrie històrica. Escoltem les notícies internacionals que ens porta Mar Hernández.
2: Els mercats no esperen canvis en els tipus d'interès en la primera reunió de la Reserva Federal sota la presidència de Kevin Warsh. La inflació als Estats Units ha pujat fins al 4,2%, en màxims de 3 anys, mentre que el mercat laboral continua mostrant fortalesa, factors que dificulten una rebaixa del preu dels diners en un context marcat per la guerra amb l'Iran i la tensió als mercats energètics. La imminent eixida a borsa de SpaceX podria convertir Elon Musk en la primera persona al món amb una fortuna superior al bilió de dòlars. Segons Oxfam Intermón, el seu patrimoni arribaria a una xifra equivalent a la riquesa acumulada pel 46% de la població amb menys ingressos del planeta, una situació que l'ONG considera un exemple extrem de concentració de riquesa i una alerta sobre l'augment de les desigualtats econòmiques i socials. La Unió Europea ha advertit que l'accés a una vivenda digna i assequible ha de ser considerat un dret fonamental davant una crisi habitacional que afecta cada vegada més ciutadans. Segons l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, prop d'1,3 milions de persones no tenen llar, mentre que els preus de la vivenda han pujat més d'un 53% en l'última dècada. L'organisme també reclama mesures contra l'explotació laboral dels treballadors extracomunitaris i defensa una major responsabilitat de les plataformes digitals per a combatre la desinformació i els discursos d'odi a internet.
3: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: Ens centrem ara en el món empresarial, en els negocis. Solem parlar de números, però la clau de l'èxit comercial està en connectar amb les persones. D'això tracta precisament el màrqueting i anit els Premis MIA 2026 van reconèixer a les empreses que millor ho fan, destacant que el factor humà és insubstituïble. En plena era de la intel·ligència artificial, estos guardons demostren que les grans idees naixen del criteri, la intuïció i també el bàtec dels equips humans.
0: Entre els premiats d'enguany destaquen projectes que transformen sectors sencers. Des de la gelateria Verdú Artesans, triada la millor marca de l'any en desestacionalitzar les seues vendes amb la seua estratègia digital, fins a Sync Medical i a Sindown, que apliquen la innovació i l'impacte social per a millorar la vida de la gent. Al costat de marques com Emuca i la professional Laura Oro de Norauto, els Premis MIA que impulsa el Club de Màrqueting del Mediterrani van demostrar que el bon màrqueting impulsa el creixement econòmic sense perdre mai el pols humà.
1: Volem parlar una miqueta d'estos premis i per això tenim al telèfon a la presidenta del Club de Màrqueting del Mediterrani, Eva Prieto. Bona vesprada.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Eva, el lema d'enguany ha sigut sentir l'impulso defensant el factor humà davant este creixement de la intel·ligència artificial. Com es va viure aquesta energia durant la nit d'anit en estos premis MIA?
4: Bueno, pues ayer lo vivimos con mucha ilusión. La verdad que fueron un éxito. Más de 320 personas nos acompañaron ayer para celebrar el Día del Marketing y poner en valor a los profesionales que nos dedicamos a esta profesión.
1: Uh-huh. Y en un entorn econòmic tan competitiu com el que tenim avui en dia, ¿per què són tan importants els Premis MIA per a l'ecosistema empresarial de la Comunitat Valenciana i sobretot també quin missatge envien al teixit directiu?
4: Bueno, por un lado, porque son unos premios que reconocen realmente a los profesionales que estamos impulsando el ecosistema empresarial a través del marketing y de las estrategias de marketing, y además porque visibilizamos al talento, y luego al talento joven, que serán los futuros profesionales, y luego por otro lado también porque de alguna forma desde el club nos hemos marcado como objetivo el poner en valor la profesión, ¿no? Somos conscientes que los responsables de marketing tienen que sentarse en las mesas donde se toman las decisiones estratégicas de las compañías, porque con el marketing conseguimos impulsar los negocios.
1: Uh-huh. Y això reflectís molt bé les entitats, les companyies i les persones que van rebre aquests guardons. Ahir anem a comentar-los una miqueta, perquè, clar, tenim una miqueta de tot, no? Són premis molt diversos, des de les tecnològiques mèdiques avançades fins a una gelateria tradicional, com és Verdú Artesans, que va ser la gran triomfadora de la nit, amb el millor premi MIA de l'any 2026, que impulsa esta casa, a punt. Clar, què tenen en comú tots aquests guanyadors i què podem aprendre de les seues estratègies?
4: Bueno, al final son muy diversos y ayer lo comentábamos que si algo destaca de estos premios es la diversidad, ¿no? Porque encontramos estrategias muy disruptivas con estrategias más tradicionales, encontramos negocios más pequeños que compiten con grandes empresas, y luego pues evidentemente que cada una de las estrategias va en función del premio MIA al que le corresponde, ¿no? En este caso, pues estaba social, estaba B2B, estaba B2C y también innovación.
1: Enguany, esta part m'ha encantat, la veritat, heu posat el focus en el relleu generacional, amb aquest reconeixement especial MIA al talent jove de les escoles de negocis. És fonamental donar pas a les noves generacions. Què estan aportant aquestes noves generacions al futur del màrqueting valencià?
4: Bueno, yo creo que al talento joven hay que darle visibilidad, porque estas nuevas generaciones son los que van a impulsar van a impulsar
1: el
4: marketing,
1: ¿no? Sí, sí.
4: Exacto, y el ecosistema empresarial. Ellos son los que van a seguir construyendo el futuro de esta profesión, y por eso tenemos que estar cerca y darles el lugar, ¿no? Reconocerles el lugar que merecen dentro del ecosistema, más que nada porque tienen con otra mentalidad, ¿no? Esa creatividad, esa disrupción, que de alguna forma, pues oye, los profesionales que ya llevamos muchos años en activos tenemos que aprender también de ellos.
1: Mm-hmm. Bueno, esa combinació, ¿no? De talent o de talent jove amb l'experiència, jo crec que al final és la clau de l'èxit de tot. Clar, estaves comentant-ho abans, més de 320 assistents, la nit mediterrània del màrqueting ja es consolida com un gran punt de trobada del sector. De cara al futur, cap a on va el Club de Màrqueting del Mediterrani per a continuar impulsant els professionals de la nostra comunitat?
4: Bueno, nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de los profesionales y de las empresas y marcas del sector, y en este caso pues lo vamos a seguir haciendo pues teniendo en cuenta hacia dónde van las tendencias, ¿vale? Porque tenemos que estar al día, y luego pues dejando ver cuáles son las buenas prácticas, que los casos de éxito que el tejido empresarial valenciano está haciendo un muy buen trabajo a nivel de marketing. Nos queda camino por resolver, pero por recorrer. Uh-huh. Pero para eso estamos el Club de Marketing del Mediterráneo, para poner en valor la profesión del marketing y los profesionales del sector.
1: La veritat, Eva, que ha estat un plaer parlar amb tu. Enhorabona per estos premis MIA 2026 i per moltes més nits del màrqueting mediterrani. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Bona vesprada. Adéu.
3: Demà serà notícia.
1: Abans d'acabar el nostre repàs a l'actualitat d'avui, hem de traure la nostra agenda. Volem saber per on passarà l'actualitat econòmica dels pròxims dies, de les pròximes hores. Pere Ferrer, bona vesprada.
5: Què tal? Bona vesprada, companys. Doncs ja sabeu que sovint repassem un poquet l'agenda també ministerial pel que fa a qüestions econòmiques.
1: Sí.
5: Però bueno, avui podíem donar-li descans al ministre d'Economia, que no tinc res a notar d'ell. Se ve l'agenda, la copa de nou, la visita del Papa.
1: Estaria a l'espera de veure què passaven aquests tipus per part del Banc Central. Sí. Que encara no estava clar, no?, que anava a passar.
5: Sí, jo crec que s'haurà quedat en el despatx i estarà allà barruntant a veure per on tirem demà. Però
1: exacte.
5: Bueno, de tota manera.

0: Así que es reseñable, per exemple, demà dia 12 de juny és el Dia Mundial contra el Treball Infantil. I sí que m'agradaria fer un resum ràpid pel que afecta, i és que tenim dades d'UNICEF que encara que són de finals de 2024, ja fent referència que encara que n'hi havien 138 milions de xiquets i xiquetes entre 5 i 17 anys en situació de treball infantil. Sí que és de, i a més, per més inri, es podria dir que quasi la meitat amb risc de la seua seguretat o salut física.
1: Clar, si és que va de la mà, no? Per desgràcia.
0: Va de la mà, sí. La bona notícia és que des de 2020 s'ha reduït esta xifra en 22 milions menys, o sea, es va reduint en bona consideració, però la mala és que era l'objectiu que s'havien marcat era erradicar esta lacra per al 2025 i ja hem vist que no s'ha complit. Àfrica ja sí ja podíem dir que concentren els majors percentatges, però també està present, i això sí que és curiós, en països amb rendes mitjanes. En conclusió, demà ens recordarem d'esta data i cal erradicar ese treball infantil que estudien primer i que ja tindran ocasió. No?
1: Correcte, no, és així, ojalà s'acabarà ja en el treball infantil.
0: I repassem per a demà, per exemple, tenim el demà divendres ple del Consell de la Generalitat Valenciana, en esta ocasió a Torrevieja, a Alacant. Després tindrem a mitjan matí la roda de premsa on es plantegen els temes tractats. Tenim també un webinar que convoquen tant l'IBACE, MSI com Cambra València sobre social commerce als Estats Units per a conèixer també un poquet com van els negocis en clau digital al país nord-americà, que també convé un poquet saber per a aquells que estan interessats en internacionalització.
1: Exacte.
0: I fa un minut estàveu parlant dels premis de màrqueting i demà a la nit tindrem el Festival de Publicitat i Comunicació Creativa de la Comunitat Valenciana.
1: Molt important també el sector, eh?
0: Important també, sí. Tenim un viver, jo crec que molt creatiu, si parlem ja de màrqueting, de publicitat, de comunicació, al nostre territori, i jo crec que és important renombrar-ho i veure com van aquests guardons, que tinc que dir que és l'edició número 14 i n'hi ha més de 30 categories. Algunes dirigides també a qüestió de ràdio, per lo que pot ser de la creativitat de les falques.
1: Home, és que això és un tema, això és un món també.
0: Això és un tema, això és un món, sí, sí, ja que treballar-ho i n'hi ha bons professionals que es dediquen a això.
1: Sí, sí.
0: En clau global, tot un marca el que acabeu de dir del Banc Central Europeu. Sí que és de veres que demà també coneixerem el Producte Interior Brut mensual al Regne Unit. Tindrem també reunió de l'Ecofin, que és el Consell d'Assumptes Econòmics i Financers de la Unió Europea, que imagina que tindran damunt de la taula aquesta revisió de tipus d'interès també.
1: Sí, sí.
0: I una qüestió també curiosa i important és l'eixida a borsa de l'esperada SpaceX, l'empresa aeronàutica del magnat Elon Musk. També.
1: Correcte.
0: O sigui, la gent pot apostar també i crec que les accions sí, per un preu considerable. Però bueno, se ve que n'hi ha expectació al respecte. I per últim tindrem també l'estimació final de l'índex de preus harmonitzats a Alemanya. He vist l'IBEX i el preu del barril de Brent. Sembla que en el cas de la borsa s'havien assustat una miqueta en conèixer aquesta revisió dels tipus d'interès, però no ha sigut un assumpte major, podríem dir. Està ara al voltant dels 18.345 punts, he vist.
1: Sí.
0: Mentre que el barril està a l'espera de si s'acaba el conflicte, si no, si n'hi ha treva, si no, si... 92 dòlars i mig el barril de Brent, encara.
1: A la vista està que al final el mercat ja no reacciona ni a l'enduriment del to de Donald Trump. En fi, Pere Ferrer, demà parlem. Moltes gràcies, company.
0: A vosaltres.
1: Adeu.
0: Bona vesprada. Adeu.
1: I ja tenim així a Ximo Rovira, que ve a contar-nos tot el que tenen preparat en la vesprada de punt. Ximo, com estàs?
2: Molt bé, estupendament. A la pregunta... on aniries a menjar-te la millor fideuà?
1: A Gandia. Vull dir, això no n'hi ha dubte. És com la pujada dels tipus. No n'hi havia dubte.
2: Pues mira, resposta no correcta.
1: No me digues
2: vull,
1: això,
2: home. Sí, has d'anar a Candàs, Astúries.
1: Aguarda.
2: A casa Repinaldo, preguntar per Ángel Repinaldo, que és qui regenta, que és qui ha guanyat el concurs internacional de fideuà de Gandia. No, que, escolta'm, que no passa res.

0: No, no, que ha de passar. Simplement que...
1: Jo què sé.
0: A la
1: llotja del moll d'Esborja, fent cachopo, el fem guai també, i fem un intercanvi. No, no. Molt bé. Escolta, que fenomenal.
0: És un bon crossover, eh?
1: Mira,
0: m'ha agradat aquest featuring.
1: És una gran paraula. Anava a dir-te jo, com de vegades, i vosaltres que parleu d'economia, també d'alguns llocs de treball o oficis que hi ha demanda, però no hi ha personal que vulgui dedicar-se,
0: sí.
1: Mireu quina iniciativa solidària. Es tracta d'una iniciativa que trasllada, bàsicament, un curs gratuït d'iniciació a la fontaneria per a dones, específicament per a dones, i fonamentalment per a dones migrants.
0: Que interessant.
1: Sí, perquè normalment quan penses en el fontanero no penses en la fontanera.
2: No, no, és de veres.
1: Però, bueno, hi ha fontaneries.
0: I fontaneries. Anem a deixar-ho ahí, eh?
1: Sí, sí. I altres leires.
0: Exacte.
1: Però bueno, a lo que anàvem, parlant de solidaritat, mireu, l'informe de Càritas Diocesana ens canviarà un poc el gest, però realment és un termòmetre de la realitat. Cada volta més persones en situació de pobresa que necessiten de l'ajuda, però especialment alarmant, un de cada tres usuaris de l'ajuda de Càritas són xiquets. Són menors, són menudets.
0: És molt preocupant.
1: Mal rotllo. Parlarem de la nova pel·li de Spielberg, el dia de la revelació, d'un documental sobre Luis García Berlanga, en fi, de les dones en les pel·lis de Berlanga.
0: Un variat espectacular.
1: No,
0: efectivament. Gràcies, Ximo. De seguida vos escoltem. Gràcies. Nosaltres acabem així este Cadena de Valor, però tornem demà amb més economia, Arturo.
2: Així és, Javi. Demà tornarem a les 3:30 de la vesprada.
0: Bona vesprada. Adeu.
2: Adeu.
3: Cadena de Valor.
4: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor.
5: Som la veu de tots. Som Apunt.
6: Amb un equip de gala, punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
7: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
6: Si hi ha partit, tens una cita amb Luis Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
8: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura t'espera. La cultura de tu a tu.
9: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
10: Cada divendres, Terra de Bous. Amb Germà Estela.
5: Gràcies per escoltar-nos. Som Apunt.
10: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Hola, com va la marxa, amics i amigues? Així nosaltres, tot preparat per compartir este bonico dijous, així la ràdio. Gemma, tot bé?
11: Tot bé. Gràcies, amics i amigues, per triar la companyia de la Ràdio Pública Valenciana. Vinga, va, que comencem ja.
12: Així comença la vesprada d'Apunt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: L'horatge, ja vegeu, continua estable. Algun nuvolet, res solet. Les temperatures màximes un pèl més altes que ahir, entre 26 i 30 graus, encara que les mínimes es mantenen agradables. Vent de llevant moderat, espai a les platges, que la mar està un poquet alterada. De cara al cap de setmana, sembla que torna l'estiu avançat.
11: En la nostra vida, el passat no condena el futur. Una de les frases més recordades de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya durant la visita a la presó Brians 1 a Catalunya. Un missatge d'esperança per als qui complixen condemna, i per a tots nosaltres, als qui recorda que les errades del passat no determinen la identitat d'una persona. Atenció, avui volem apropar-nos a la realitat de les persones recluses amb Víctor Aguado, que és responsable de la pastoral penitenciària, amb qui parlarem en la carta, que des de la presó de Picassent se li ha fet arribar al Pontífex.
1: I pararem atenció al recent informe de Càritas Diocesana que posa l'accent en el creixement de les persones en situació de pobresa que necessiten